0: no picarem tant.
1: Exacte. En aquests casos, sí. En aquests casos, sí. En això estic completament d'acord.
2: Això ja no ho has gravat, Jordi?
3: Sí, sí. Ah. No, l'última frase no, però he gravat el moll de l'os.
2: Era la bona. Sí. No, perquè t'hauria penjat Instagram.
3: És que ha hagut molts moments bons. Sí. Està tot super ben gravat.
2: Doncs au.
1: Sí. Fantàstic. Però és veritat. Escoltar, també, amb aquest xo de la gana. És molt important menjar quan un té gana. Ara bé, si tu ets un neures, igual tens gana tot el rato. Ja. Aquest és un altre problemilla, no?
2: També. Eduard Molinet, psicòleg i sexòleg clínic. Com puc saber si la gent del meu voltant és tòxica? A la feina, a casa, quan vaig al bar amb els amics?
4: A veure, realment és molt difícil fer una definició, perquè al final aquesta definició de gent tòxica no és una definició clínica de manual, no? És una definició, anem a dir, popular, no? Que a través d'un llibre que es va escriure, que era Gente Tòxica, a partir d'aquí aquest terme va fer un boom i ara sembla que tenim gent tòxica per tot arreu. Jo diria que sobretot té molt a veure també amb el feeling personal, no? I que també, llavors ja no parlaríem tant de gent purament tòxica, tot i que després ho explicarem que sí que n'hi ha, però parlaríem com de vincles o de relacions tòxiques, no? En quin sentit? Ostres, doncs si jo no tinc afinitat i estar al costat d'algú que m'irrita, que sento que em provoca, no? que em molesta, que em mana massa, no? Ostres, aquesta persona és tòxica o hem establert una relació en la que hi ha certs límits que jo no he sigut tampoc capaç de posar? Llavors, anem a dubtar una mica de si són les persones que són tòxiques, no?
1: Clar.
4: Ara, sobretot diríem que si és gent que ens fa sentir un cert malestar. Vull dir, si jo cada vegada que estic amb algú a prop m'hi sento a disgust, no? O tinc una tensió interna, una angoixa interna, una intranquil·litat, podríem estar dient que aquí està passant alguna cosa. No sé si aquella persona és tòxica, però almenys és un indicatiu, i al final el sistema emocional és el nostre sistema bàsic de supervivència. Llavors, si el nostre sistema emocional ens diu que alguna cosa aquí no va bé, hem d'escoltar-ho.
1: Perdona, pregunta. El nostre sistema emocional, per el que dius, és més important que la raó? És a dir, el que ens fa sentir una persona internament és més important que no perquè ell és així, d'aquesta manera, té aquesta personalitat que a mi m'agrada. És més important el que sentim que el que pensem, en aquest sentit?
4: A veure, hi ha d'haver un equilibri entre les dues coses. I això, no? Moltes vegades ens autoenganyem dient que l'ésser humà, i de fet la definició d'ésser humà crec que és animal racional, no? Sí. Clar, dintre d'aquesta definició, que jo diria que és un autoengany molt important, perquè jo diria que és un ésser racional i emocional, no? No diria que hi ha una cosa més important que l'altra, no? D'alguna manera, l'emoció és com la brújula, per dir-ho així, però al final la brújula no t'està dient els camins que tu estàs veient, t'està dient cap on anar. A partir d'aquí, la raó és aquella cosa, no són els ulls que ens ajuden a veure si aquell camí és transitable, si no és transitable, si hi ha un barranc, no?, just allà mateix, hòstia, no ens hi llançarem de caps, encara que la brújula digui que el nord és cap allà, no? Llavors, una mica, la combinació de les dues coses és el que ens ajuda com a orientar-nos i a... tant a nivell relacional com a nivell vital com intern.
2: Ja, yeah, molt bé.
1: Sí, és que és veritat, això de la toxicitat. També penso que a vegades els amics ens fallen, no? Que no s'ha de confondre una persona tòxica amb una persona que pugui estar en problemes, o una persona que tant en quant ens fa enfadar, no? Una persona que no ens respon com nosaltres volem.
2: Ja, però hi ha gent que sempre està en problemes.
1: Clar, aleshores també és una mica tòxic, això, trobo jo.
2: Tots tenim problemes, però no cal parlar dels teus problemes cada dia i a tota hora i amb tothom. Això també carrega una miqueta bastant o molt.
4: Correcte, i de fet a mi moltes vegades m'arriba gent a consulta i em diuen, escolta, mira, et vinc a explicar les meves relacions perquè he tingut parelles tòxiques, no? I ens trobem amb diverses coses, no? La primera és que a vegades és la relació, com deia, en si, no tant l'altra persona concretament, quan analitzes allò ben bé què està passant allà, dius, aquí hi havia, anem a dir, conductes tòxiques per part de dues persones, no? I al final també em trobo que hi ha molta gent que ho utilitza com a excusa per justificar que una relació no ha anat bé. Per què no ha anat bé la relació? Doncs perquè l'altra persona era tòxica. I així també jo no he de reflexionar respecte a les coses que jo podia haver millorat o que jo podia haver fet bé, no? És, ja tinc una, no? Tinc una explicació perfecta, que és que l'altra persona era tòxica i ja està, no? No he de pensar més enllà. Jo crec que això és un error. Ara, si és cert que existeix gent que podríem dir tòxica, entre cometes, no? O en termes clínics...
2: Com són, en general, aquesta gent considerades, aquestes persones considerades tòxiques? És a dir, diu que, per exemple, buscant informació sobre el tema, tu em diràs si sí o si no, diu que són persones que sempre volen tenir el control, que són molt geloses, habitualment, molt víctimes, sempre van de víctimes, i que, si poden, solen donar la volta a la truita. És una miqueta això, una persona tòxica, diguéssim?
4: Sí, i tant, podríem estar molt d'acord amb la definició. I si agaféssim aquesta definició i l'apliquéssim com el manual diagnòstic que utilitzem els psicòlegs i els psiquiatres, que és el DSM, diguéssim que hi hauria dos perfils concretament que encaixarien amb aquesta definició. Vull dir que aquí resumeixen una persona, però en realitat hi ha dos perfils diferenciats, que podríem dir,

0: que un són els... i aniríem en l'entorn del que diguem els trastorns de la personalitat, que això és tot un tema, un dia en parlarem, però sobretot encaixaríem el perfil del trastorn límit de la personalitat i el trastorn narcisista de la personalitat, no? Que ara el narcisisme és l'altre terme de moda que tothom diu, eh? Hòstia, tenia exparelles narcisistes. Bueno, ara hem canviat lo tòxic per lo narcisista. I són coses que s'han d'utilitzar amb compte, perquè també moltes vegades, no?, gent que pateix aquests trastorns diu, ostres, és que he llegit aquest llibre de gent tòxica, no?, o m'han dit que sóc tòxic. Ostres, jo realment tinc un patiment molt gran a dintre, no? Vull dir, no sóc un fill de puta, perdó per l'expressió, no sé si es pot dir això, però t'ho diuen literalment, ostres, és que em fan sentir això, però jo tinc un problema, no? I és cert que, clar, el problema és que fas patir a tothom al teu voltant.
1: Ja. I aquesta gent com te la treus de sobre, Eduard? És a dir, de vegades no és possible. Si són, per exemple, companys de feina, com ho gestiones, això, per continuar aguantant aquest personal dia sí dia també?
0: Clar, si són companys de feina, realment...
1: Si són companys de bar, fora, no?
0: Exacte, fora. I si són parelles, doncs, a veure, com tot, hi ha molts graus, no? Si és en un grau, anem a dir, doncs, tolerable, dialogable, no?, doncs que amb la teva parella t'hi puguis... Vull dir que hi ha gent narcisista, que no necessàriament vol dir... No? A vegades fem l'equivalent narcisista-mala persona. Això no és ben bé així. Llavors, hi ha uns certs graus de narcisisme amb els que es pot asseure, parlar, dialogar, posar sobre la taula quines són les conflictives que hi ha i a partir d'aquí, doncs, fer una feina de parella o una teràpia individual, i les persones estan molt predisposades a canviar perquè ningú vol que tot el teu entorn s'aparti de tu, no?
1: D'acord. I aquests estudis recents que asseguren que tenir gent tòxica al teu voltant dispara els nivells d'inflamació, depressió, ansietat, malalties cròniques, que dius, Déu-n'hi-do. És més greu del que... més perillós del que sembla, això.
0: Sí, sí, sí. A veure, és ben cert el que dèiem, no? Aquesta activació del sistema emocional, que jo deia, aquest sentit d'alarma, d'inquietud interna, quan estem amb persones que no ens fan del tot bé, que estem parlant al final d'estrès, no? D'estrès emocional. I això al final, sigui l'estrès del tipus que sigui, si és estrès laboral, si és estrès relacional, vull dir... sempre produirà aquests fenòmens inflamatoris i que, d'alguna manera, doncs, clar, ens treu... tot allò que ens estressa, d'alguna manera, ens treu vida. Vull dir que és totalment cert l'estudi, però és cert que aquí hi ha un treball tant de la pròpia persona, no?, que està patint aquestes circumstàncies, que, doncs, que, bueno, que està bé, no? Jo sempre dic que no tothom ha d'anar a teràpia, però si estem patint, hi hem d'anar-hi.
2: Per això està...
0: Llavors, les persones que ho estan patint també venen, no?, persones víctimes de gent, anem a dir, narcisista, que venen a fer una feina, però també moltes vegades venen en parella a resoldre precisament aquest problema.
1: Molt bé.
3: Per tant, és important treballar el nostre 50%, no? Podem estar al costat d'una persona que és tòxica o que ens porta una tendència depressiva, és una realitat, però després l'altre és sempre el que es diu, no? Com nosaltres vivim això. Per tant, és important treballar-nos, posar límits, no? Intentar que no t'afecti. Això és importantíssim.
0: Totalment, perquè a la que aprenem també a posar límits, això mobilitza l'altra persona, no? O l'obliga a reconduir, o al revés, encara augmenta més la intensitat per poder girar la truita, com dèiem, no? Però clar, si hi ha un augment d'intensitat, llavors ja veiem que aquí hi ha una situació que s'ha de, que s'ha de separar, no? Si jo poso límits i l'altra persona no em respecta, doncs aquí estem parlant també d'una altra situació, doncs que clar, ja no té volta enrere, no?
3: I tots en un moment o un altre podem convertir-nos en una persona tòxica? És a dir, potser jo estic sent tòxic i no sé que ho estic sent? És possible, això?
0: Mira, el que comentaves, no?, just està molt bé, perquè és veritat que en males èpoques, si estem passant un procés, doncs, com d'enfado amb el món, ostres, en aquell moment som lleugerament tòxics, perquè ens estem tot el dia queixant de coses, perquè sempre tot està malament... Bueno, sí que ens hi podem convertir, no? Ara, anem a dir com un grau de toxicitat elevat... Ostres, han de passar moltes coses a la vida perquè fem un canvi en 180 graus, no?
2: El que passa que el canvi que hi ha, jo crec que avui en dia, és que abans, per exemple, en el món de la parella, podies tenir una parella tòxica o narcisista, i culturalment, jo crec que els narcisistes que estan, els supernarcisistes, estan molt ben vistos, perquè són persones amb molta empenta, que són molt capdavanters en moltes coses, doncs estaven com molt acceptat que tenies que aguantar-ho, perquè a canvi tenies una persona amb aquesta determinació, amb aquesta empenta, etc, no? És ara, jo trobo, que es comença a plantejar, ostres, no m'agrada una persona així, irem els dos a veure si pots canviar, no? És una cosa relativament recent.
0: Totalment. I l'altra persona jo crec que ho necessita també, perquè l'ajuda a tornar a tocar de peus a terra una altra vegada, no? Perquè si ho anem tolerant tot, clar, i ningú posa límits aquí, no? El que diguem, no? Al final un narcisisme és un ego, no?, que va creixent, va creixent desmesuradament. Llavors, ostres, que algú t'ajudi a frenar-ho, si diguéssim el grau de narcisisme no és greu, ostres, aquesta persona l'ajudarà a aterrar. Si és molt greu, que evidentment dirà, bueno, que em diu que no m'interessa res el que em diu aquesta persona, no la vull a la meva vida, no? Vull que també tenen tendència a no voler escoltar aquelles opinions que van en contra del que ells senten.
1: Anem de cara a l'hivern, de cara a la foscor.
2: Sí.
1: Què hem de fer aquí?
2: Això
1: perquè
2: afecta,
1: ara hi ha molta gent que això ho porta malament, de dir, noi, dies cada cop més curts, s'han acabat les vacances, un any de feina per davant,
2: sí,
1: no hi ha un ral,
2: ens
1: problemes
2: afecta,
1: per
2: eh?
1: Arribar a final de mes... És complicat, això, eh? Una època que no és fàcil, eh? Doncs algun consell per no caure al pou, sisplau.
0: A veure, jo per mi sempre el primer consell és dir, si sabem que això ens passarà cada any... A veure, ja ens ho esperem, no?, que tornar de les vacances mai és aigua de bon gust, no? Amb la qual cosa, sabem que, no?, i a més això, ja aviat hi haurà el canvi d'hora, comença a fer més fred, ostres, sabem que l'hivern és l'hivern, llavors és normal doncs, estar doncs, una mica més de mal humor, estar més cansats, no passa res per estar així, no? Igual que quan arribi la primavera tornarem a brillar. Vull dir que el que dèiem abans, no?
1: Quan arriba la primavera també estem damunt d'avall.
2: No, però és que dic una cosa, final... és que la llum afecta la nostra salut, la llum. Clar, el que hi hagi menys hores de radiació afecta el nostre cervell, el nostre ritme circadià. No, no, no és una tonteria, no és només una percepció que tenim. És
1: només n'hi ha una que està tot l'any contenta. Mm. Es diu Marta Fuster, sí, i és més coneguda com la Marta Tips. Jo quan
4: bon
1: et veig a tu també estic content, Marta Tips.
4: Jo també, jo quan entro a l'estudi aquí hi ha com un altre ambient, mira.
1: Ja fotem una altra cara, tu.
4: Sí, sí, molt feliç de ser aquí, de començar la setmana, no hi ha res millor que ser aquí els dilluns, la veritat.
1: La millor del món, Molinet. No la coneixies, a la Marta Tips?
4: Sí, i tant.
0: Hem coincidit unes quantes vegades.
1: Ja havíeu coincidit,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
4: I tant,
1: doncs,
4: i tant.
1: Avui ens explicaràs coses que m'han dit que... Diu que fliparem, oients, amb el que ens explicarà la Marta d'aquí una estona.
4: Esperem que sí.
1: De què va el tema avui?
4: Doncs mira, seguim una mica amb els trucs d'aquesta tornada. És que la tornada costa, no?
1: Llavors, no és tant com costa.
4: Intentem fer-ho fàcil, sobretot, doncs això, noves rutines, tornem a la feina, al gimnàs, llavors alguns truquets que crec que ens seran molt útils per fer-ho més fàcil.
1: Doncs molt bé, de seguida els trucs de la Marta Tips aquí, al matí de Ràdio 4. Per cert, ha mort als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya, tu, Marina Vilalta, que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Una grandíssima persona, la Marina Vilalta, doncs que finalment ha mort als 99 anys. Em sembla que va començar de pastora quan tenia només 5 canyets, tu.
0: Hòstia.
2: Carai, tu.
1: 5 canyets, acompanyant el seu pare, ja.
2: Em sembla que ara això del pastoreig torna a venir, que torna a estar com de moda, la gent que va cuidar animals a la muntanya, és veritat?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs au, sap molt de greu, tu.
2: Doncs sí.
1: És així, tu. Una cosa que no cau mai bé, això.
2: No.
1: Eh?
2: No, a que es mori algú, no.
1: No.
2: Això és veritat.
1: És així, això.
2: Però,
1: Eduard, tema dol, com s'ha de gestionar això, noi? Perquè...
0: Uf, mira, gairebé us diria que això també podria ser un tema...
1: Sobretot per persones joves, no vull... És igual, no vull explicar el què, però passen
0: sí,
1: putades que no es poden aguantar en aquesta vida i no és... I evidentment no és fàcil. De fet, de vegades dius, ja poden dir missa, que per mi és impossible.
0: Exacte, sí, sí, sí.
1: Com ho fas, això?
0: A veure, el que dèiem abans, no? Tant com a l'hivern, no? D'alguna manera no podem esperar aquesta perfecció de que sempre hem d'estar bé, sempre hem d'estar amb un somriure a la cara, no? És molt difícil, vull dir que ja sabem que venen certes coses que no ens poden fer somriure de cap manera, no? Llavors, quan hi ha un dol, primer de tot, que el dol és un procés individual, no? Què vull dir? Que al final jo potser el puc resoldre en un mes i una altra persona necessita 3 i una altra persona necessita un any, no? Quin és el tema important? El tema és... O sigui, s'ha de fer el que s'ha de fer. A vegades hi ha gent que ho fa en un viatge, hi ha gent que fa algunes cartes per despedir-se. O sigui, cadascú té la seva manera de despedir-se o internament, no? I fins i tot, doncs, dialogant amb aquella persona mentalment cada dia, no vol dir que estiguem fent un mal dol. Pot ser la manera que tinc jo de mantenir un cert vincle amb aquesta persona que ja no hi és. Els problemes vindrien quan, de cop i volta, doncs, van passant els mesos, passen 6 mesos, passa un any, i veiem que estem exactament en el mateix punt de partida. Llavors vol dir que aquest dol està completament bloquejat, no? I sobretot quan són morts no, de persones joves o morts traumàtiques.
1: I morts que no t'esperes, per accident.
0: Exacte.
1: Que n'hi ha moltes aquest any.
0: Sí. Això generalment...
1: Més de 90 morts a les carreteres catalanes.
0: Totalment, totalment, sí, sí, sí.
1: Clar, això, com ho gestiones, això?
0: A veure, ja dic, jo diria que...
1: La gent del carrer que s'abstingui de donar consells, si pot
0: exacte,
1: ser.
0: Exacte.
1: T'ho dic de veritat, perquè ho he passat i patit en primera persona.
0: Sí.
1: O sigui,
0: sí.
1: No cal. Una abraçada, un petó, i no cal dir res.
0: Sí.
1: No cal que et diguin el que has de fer i com ho has de fer. Això estem d'acord o no, Eduard?
0: Totalment. De fet, sí. Anava a dir això. I sobretot, l'últim que s'ha de fer, mira, diré què més no fer, que no pas què s'ha de fer per resoldre-la, perquè això ja et dic, és una cosa com molt individual, no? Però sobretot és el tema de no voler animar massa ràpid, no? Perquè moltes vegades és com, bueno, tranquil, doncs és normal, el temps ho curarà, no? El temps ho cura tot. Frases d'aquestes que és, bueno, gràcies per la bona intenció, però no necessito però, bones intencions.
1: A mi no m'ajuda gens, això.
0: Exacte.
1: Al contrari.
0: Exacte. Al revés, fa més mal, no? I fins i tot quan passen 6 mesos i algú et diu, ostres, no? com encara estàs amb això, bueno, encara estic amb això. És que
1: jo crec que ja estàs tota la vida.
0: Exacte.
1: Quan perds algú, sobretot jove.
0: Totalment.
1: I de manera inesperada. Que sí, no sí. Se'n va.
0: Hi ha una part que
1: a mi no se me'n va.
0: Hi ha una part que s'ha de tenir clar, que hi ha una ferida, no? És una ferida molt grossa, que les cicatrius fan mal. No? I a vegades no n'espera que quan diguem que el dol ja s'ha acabat, no? Implica que ja no hi penso, no? Que ja no fareix pensar en aquesta persona o que arriben dies importants, no? El Nadal, l'aniversari d'aquesta persona i ja no fa el mateix mal. Però jo sempre dic, quan vegin anar a treballar el dol, mira, almenys avui abans de venir estava parlant estava fent una visita a una persona que estava fent un dol i que deia, ostres, és que, no? Va ser el seu aniversari la setmana passada i em vaig ficar a plorar, no? I ja han passat 2 anys. Dic, bueno, ostres, doncs si ja només ho estàs fent, no? En els aniversaris, en els altres... Bueno, què vols, no? Això és haver fet un dol, però la ferida segueix fent mal. Llavors, això no és un dol patològic, no?
1: És de per vida.
0: Exacte, sí. Exacte.
1: Sí. Estem d'acord, eh?
0: Sí.
2: Sí, jo voldria dir aquí que dèiem de les persones joves, però hi ha un tema del dol que és el dels pares, la pèrdua dels pares, que sempre es diu, és llei de vida, és llei de vida, és llei de vida, com si fos una cosa que pim-pam, pim-pam, pim-pam. Ostres, això també és un abans i un després, eh? I sembla que no es pugui dir, perquè com que toca, perquè és lo normal, perquè som més grans, que també lo de ferida, a mi sembla que és l'expressió exacta. Deixo una ferida perquè sempre més està allà.
1: Exacte.
2: No? És una cosa que ja no es cura, perquè és com un tall que tens allà i algú ha canviat.
1: I
2: no?
1: Penses
2: per sempre
1: cada
2: més.
1: Dia del món.
0: Sí? Totalment.
2: I en canvi és el que toca, sí, sí. No? Vull dir, no és una cosa que hagi sigut abans. Però tot i això, crac, no? Tens allà un
0: exacte.
2: Punt dolorós, no?
0: I que passi això no ens ha de fer qüestionar de si, no? de si ho estem fent bé, no ho estem fent bé, de si hem fet el dol o no. Ens hem de qüestionar si el dol no l'hem fet bé, quan això, com deia, porto un any exactament igual, no m'aixeco del llit, no puc, ja no puc estar bé a la feina, no puc estar bé enlloc, no? Ja està limitant completament la meva vida, ja ha passat, anem a dir, un temps raonable. Però si recordem, fa molts anys, no? I ara potser dic alguna dada que no és exacta, no? Però quan moria algú, diguéssim que la família, o en aquest cas es feia més amb les viudes, estaven un any de dol, no? Vestint de negre. Vull dir que abans teníem uns rituals molt establerts amb molt de temps per poder fer aquests dols, no? O sigui, socialment, culturalment, es permetia fer aquest dol, i ara, en canvi, és, escolta, mira, va ha mort avui, demà fem el tanatori, l'enterro a la tarda, escolta, vinga, i el dilluns a treballar, dius, bueno...
1: Clar, mira, ara veig aquí, el Servei Català de Trànsit m'informa, són 94 les persones que han mort en el que portem d'any ja a les carreteres catalanes, eh? Només a les carreteres, 94 persones, és un disbarat, clar. Què fa una mare que perd un fill, un tiet que perd un nebot, un germà que perd un germà?
0: Plorar.
1: De cop.
0: Plorar-lo i trobar-lo a faltar doncs, tota la vida.
3: En aquest cas, quan passa un any i encara estàs en el bucle i no aconsegueixes anar més allà i traspassar aquest dol, pot ajudar a aquests grups de suport, d'ajuda mútua? A Barcelona hi ha els grups AVE molt coneguts.
1: Diu que sí. Jo conec un noi que hi ha anat i que està content. Està fet una merda, evidentment, pel que ha passat, però està content perquè diu que sí que l'ajuda.
0: Exacte. Jo diria que hi ha un, com diguem, no a tothom li serveix la mateixa fórmula. Jo m'he trobat amb gent que, gràcies a aquests grups, no han pogut sortir a flote una altra vegada, i persones que, al final, sentir tot el dia més gent que ha perdut gent, al revés, li produeix l'efecte contrari, amb el qual jo sempre diries, tot ajuda, s'agafa. Si serveix, escolta, endavant, tenim aquests recursos que, per sort, doncs, funcionen estupendament, i si algú no li funciona, és que potser necessita elaborar-ho d'una altra manera, no? I ja dic que jo moltes vegades faig servir tècniques narratives que en diguem, que té a veure doncs, amb coses relacionades amb l'escriptura, anar a certs llocs simbòlics de la relació amb la persona que hem perdut i allà, doncs, anem a dir com fer certs rituals, que és una mica el que hem perdut, eh?
3: Sí, els rituals són molt importants.
0: Totalment.
1: I n'has de poder parlar. D'aquests temes o no? O no cal? És a dir, perquè a mi, per exemple, em costa.
0: Sí, de nou...
1: Evito parlar-ne.
0: Aquest és el tema.
1: Evito explicar el què.
0: Clar, aquest és el tema. Hi ha gent que cau en la trampa de parlar-ne tot el dia i no surten d'allà.
1: Això segur que no, vaja, segur.
0: Llavors, a aquesta gent se l'ha d'ajudar a fer com una part de curació interna, no tant de verbalitzar-ho, i al revés. la gent que doncs, ho calla, no en parla mai, fa, no mencionen el nom d'aquella persona, no? I a vegades passa, hi ha famílies que diuen aquel, no? Aquel, bueno, ¿cómo que aquel, no? I que s'evita mencionar-ho aquí al revés, no? La idea és anem a portar-lo una mica al mig de la taula de la família per poder-lo acomiadar i que continuï estant allà a la taula d'alguna manera, però no l'apartem, no? I no l'oblidem d'aquesta manera. O sigui que jo diria que depèn molt del procés de cada família, que és difícil. Jo sempre pregunto, no? Quines són les vostres solucions intentades, no? Què és el que heu fet per intentar posar a lloc aquest dol? I la gent de seguida t'ho diu, tot el dia n'estic parlant, o bé et diuen, no en parlo mai, no vull ni que me'l mencionin. I aquí tu ajudes a reequilibrar una mica allò que no s'està fent.
1: Déu-n'hi-do. Marta, tips!
4: Déu-n'hi-do, quin tema. Sí, que penso que també...
1: Són temes que formen part, per desgràcia, d'aquesta vida.
4: I a vegades que també
1: que
4: crec
1: també que... s'han de parlar.
4: Són temes que evitem parlar-ne, no? I potser inclús una persona que ja sabem que morirà, doncs potser per l'edat o pel que sigui, no parlo ara de morts sobtades, però com que intentem evitar, no? Com que creiem, no, mira, no passarà, i realment doncs acaba passant i estem menys preparats.
1: Fem una cosa, sentim les notícies de les 12, que no marxi ningú, i de seguida tornem al matí de Radio 4. Fins ara.
5: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

0: Són les 9 i 5 minuts. Deixem enrere les notícies i enfilem una hora que serà apassionant. Perquè si d'alguna cosa ens estem adonant, sobretot en aquests darrers minuts del programa, és que la vida ens està portant per indrets insospitats. Donant molt de sí per fer sèries de televisió xulíssimes. El tema de la intel·ligència artificial, Carme, això és brutal, no?
1: Brutal, brutal. Estem tots, sembla que ve l'apocalipsi d'aquí 10 anys ja no...
0: Ja d'aquí 10 anys, ja veurem si arribem a d'aquí 10 anys, no?
1: Segons... No hi haurà ràdio, no hi haurà humanitat, no hi haurà res.
0: Estem molt contents perquè a Carmen Fernández Villalba ha vingut moltes vegades com a convidada al programa perquè ha estat dins el que seria el naixement de moltes sèries de televisió, moltes. En realitat, de pel·lícules, en fi.
1: Unes quantes, sí.
0: Moltes històries. I un dia li vam dir, escolta'm, seria meravellós saber com es fa una sèrie, no? Com neixen les idees, com s'inventen els personatges, com es fan els diàlegs. I és això el que farem de tant en tant amb tu aquí al programa,
1: tant,
0: no?
1: Durant la pròxima temporada, no? Això és una temporada tant com les sèries, no? La pròxima temporada parlarem de sèries, les destriparem, parlarem de com... es fan els equips, com es ven una sèrie i què passa, no? Amb el sector industrial del que són les sèries, també podem parlar d'això. L'eclusió de les sèries a Espanya com a una... ens estem convertint en una gran potència.
0: Netflix ha tingut molt a veure, les plataformes, en definitiva.
1: Molt a veure, però pensa que a França ens tenen enveja, per les sèries.
0: No m'estranya.
1: O sigui, el cinema nosaltres els envegem, però en quant a sèries es veu que ens envegen ells a nosaltres.
0: Està molt bé. Bé, doncs parlem de tot això d'aquí uns minuts, perquè abans els hi hem explicat. Avui ens acompanya el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros. Com estàs, Joan Maria? Bona
2: nit. Què tal, Toni? Bona nit. Molt bé.
0: Benvingut al programa,
2: Moltes gràcies per convidar-me. Avui hem pogut trobar el moment per poder aquí en persona, perquè les últimes vegades havíem parlat per telèfon, però sempre és molt millor poder estar en un estudi i poder parlar així cara a cara i amb més calma i més tranquil·litat.
0: Totalment d'acord. Vins, crec, si no m'equivoco, de l'acte de Salvador Illa, no?
2: Sí, ens han... de fet, hi havia 800 persones al Museu Marítim, i entre els quals hi havia molts representants de col·legis professionals, del sector econòmic... del sector social del país, i estàvem allà i ha estat, acabar a les 8 i 10, més o menys una cosa així, i venir corrents cap aquí, cap a Ràdio 4.
0: Doncs això, que t'agraïm tots, efectivament, que ens acompanyis, perquè la veritat és que teníem ganes de parlar amb tu, però hi ha moltes històries al damunt la taula aquests dies que d'alguna manera acaben portant-nos cap al sector del periodisme. No? Ara mateix estàvem parlant de la intel·ligència artificial, que és al·lucinant. El debat que tenim avui al damunt la taula és brutal.
2: Molt. I t'haig de dir que és el que comentàvem potser també algunes de les idees que comentaven també a la part anterior del programa, que és que fa potser 5, 6 o 7 anys això forma part de la ficció, és a dir, no arribàvem a ser conscients que això podia arribar a passar, i en pocs anys hi ha hagut un avançament que és realment espectacular i ens hem situat en coses que eren inimaginables, no? És a dir, això passava a la ficció, a les sèries, a les pel·lícules, però que la vida real semblava que era realment molt difícil, i hem incorporat tant la intel·ligència artificial en la vida diària de la gent que sembla que porti ja molt temps entre nosaltres, no? Que és molt senzill entrar en un xat i fer preguntes i que et responguin, però és que hem anat molt ràpid i potser hem anat massa ràpid.
0: Clar. I fixa't que avui és interessant perquè el debat el tenim situat en què farà la intel·ligència artificial per si sola i com pot acabar esdevenint, una amenaça cap a la humanitat, però també és veritat que ja fa molt de temps que la intel·ligència artificial està en mans que no necessàriament la utilitzen bé. T'ho dic per tota aquesta qüestió dels algoritmes, cap on ens porten, quines són les notícies que ens arriben quan estem connectats a una xarxa. Déu-n'hi-do el mal ús que se n'està fent de la IA, no?
2: Sí, notícies, i et diria també que aquí entraríem el que són les mentides, les fake news, és a dir, els algoritmes el que fan és tenir molta informació sobre el que tu estàs fent en aquell moment, és a dir, què és el que t'interessa quan entres en el telèfon mòbil o alguna d'aquestes aplicacions i et quedes un segon una miqueta més mirant algunes de les publicacions que hi ha. Aquest és un dels grans perills que tenim, que és la gran rapidesa i també la gran facilitat que tenen aquestes mentides, totes aquestes falsedats per poder arribar a la gent. només fa falta un telèfon mòbil i que tinguis una connexió a internet. A partir d'aquí hi ha hagut tota aquesta gran explosió, i aquesta és una de les grans feines que tenim des del periodisme ben fet, des dels col·legis professionals, des de les diferents entitats, per posar en valor la feina que fem els periodistes i per diferenciar-nos clarament. El que passa que nosaltres sols tampoc no podem fer res. Aquí necessitem que hi hagi una feina conjunta, que també hi entri l'administració, fent diferents regulacions o validant la feina del periodisme ben fet. Però vaja, això suposo que tindrem minuts de poder-t'ho desgranar.
0: Tenim una bona estona per xerrar-lo, el qual és meravellós. Aquests dies han donat la circumstància que m'he trobat amb tota una sèrie de vídeos que d'alguna manera venen a evidenciar que hi ha gent que és molt profètica, és a dir, que realment ho veia venir. Aquests dies corren, no sé si heu vist, un vídeo d'una xerrada entre Jesús Quintero, el loco de la colina, amb Antonio Gala, i Antonio Gala parlava, de veritat, d'una manera absolutament al·lucinant d'una societat que és exactament la societat que tenim a dia d'avui al damunt la taula, no? Una societat en la que nosaltres d'alguna manera som peces, que estem dins un tauler amb molta gent movent
2: els fils
0: i en els que moltes vegades creiem saber coses que en realitat no som ni nosaltres qui les decidim, no? És veritablement al·lucinant tot això, no?
2: És molt al·lucinant perquè sobretot és això, no? Que quan ho explicaven en aquesta conversa que tu ara deies, a la qual hi ha diferents fragments posats, semblava que formés part de la imaginació...
0: L'has vist també, no?
2: N'he vist alguns fragments també, perquè són els que han anat arribant, però semblava que era... que forma part de la pròpia imaginació, no? Del Gala, dius, una persona que té aquests coneixements, que té, a més, tota aquesta facilitat per crear diferents mons a través de la literatura, de la creació. És a dir, pot ser que això... O no t'hi paraves a pensar que això pogués realment passar. I ha passat, i encara molt més fort. És a dir, que ens ha estat realment atropellant i passant per sobre, perquè el que necessitàvem era poder anar païnt, no?, les coses de mica en mica. El que passa que la tecnologia, quan arriba i va a la seva pròpia velocitat, i després nosaltres som els que ens hem d'anar com adaptant, anant de pressa, i potser en aquests passos és quan perdem algunes de les diferents capes que s'haurien de posar.
0: Recordo quan vam començar a pagar per consumir, els diaris a través d'internet. La pregunta que molts ens formulàvem en aquell moment és per què la gent acabaria pagant per consumir, el periòdico, la Vanguardia, l'Ara o el diari que fos, no? I algú recorda en un programa que em va dir, perquè clar, un ja fa una mica de temps que corre, diu, acabaràs pagant per comprar la credibilitat. I segurament estem arribant aquí, no? Estem arribant al punt de dir, ostres, estem al mig d'una tempesta perfecta de titulars que no sabem ben bé com pair-los, i hem d'acabar anant a les fonts de sempre, aquelles que tenen la fiabilitat al darrere amb el seu propi enunciat, amb el seu propi nom, per saber que estem en bones mans, en definitiva, no?
2: Sí, tot i que et diria que potser encara hauria de ser més forta i més ben entesa aquesta capacitat de pagar per informació, és a dir, perquè el bon periodisme requereix que hi hagi uns professionals que hi treballin, i això té un preu. Ens vam acostumar molt ràpidament a pagar per música, és a dir, paguem per exemple per Spotify, i d'aquesta manera, diguem que es va reduir, no sé si acabar, però reduir sí, la pirateria musical. També es paga per les plataformes, i això també va reduir molt la pirateria tot i que encara existeix de pel·lícules i de sèries, però estem com molt acostumats a pagar això. En canvi, la informació potser ens costa una miqueta més, i el que s'ha de fer diguem-ne que pedagogia és explicar això, és a dir, la bona informació és la que fan els periodistes que a més segueixen els criteris deontològics de l'ètica professional del nostre codi deontològic, i això evidentment té un preu. No sabria dir-te quin preu és, però sí que s'ha de fer entendre que si estem pagant per música, estem pagant per ficció, la bona informació també requereix. I amb això què aconsegueixes? Aconsegueixes que tota aquella informació que t'estigui pagant el canal, el mitjà al qual estàs subscrit i estàs adherit, és que és una informació èticament responsable, èticament ben feta i deontològicament respectant els criteris del codi. Això donarà les garanties que allò que t'estan explicant, allò que estàs llegint, està ben fet, i que no t'estan aixecant la camisa i que no estan portant-te cap on vol l'algoritme, sinó cap a la informació que tu estàs buscant. Hem d'anar cap aquí encara d'una manera molt més ferma.
0: El que passa, Joan Maria, és que parlem molt de l'algoritme, però moltes vegades no cal l'algoritme. És a dir, es diuen coses que manifestament no són veritat.
2: Sí.
0: I es repeteixen moltes vegades. Sí. I ho diuen persones que en principi haurien de tenir tota la credibilitat. I estic parlant de polítics, estic parlant de periodistes, estem parlant de gent que utilitza el seu mitjà de comunicació per fer uns editorials que a vegades dius, però aquest senyor s'ha oblidat una mica d'allò que li van ensenyar segurament a la facultat. Lluitar contra això és tant o més complicat, no?
2: És molt complicat. Teníem una conversa amb altres periodistes aquest estiu, en aquestes trobades que fas informals, on dèiem que potser estàvem dedicant, o potser hauríem de dedicar més temps a desmentir aquelles publicacions, aquelles notificacions que circulen, que no són veritat, que no pas a fer la nostra feina, que és a fer les notícies ben fetes, no? No sé si arribarem a aquest nivell, però sí que s'ha de dedicar molt temps a desmentir i a... Jo diria que possiblement hauríem de posar encara molt més en valor la feina ben feta. A partir d'aquí hi ha un registre a través del Consell d'Informació de Catalunya on els periodistes i també els mitjans que estan inscrits, que estan apuntats, diguem-ne que el que posen en valor és que estan fent la seva feina a través del codi deontològic. És a dir, potser haurem d'anar cap aquí, a posar en valor que hi hagi aquest codi, aquest tic blau que apareix en moltes xarxes socials, que et dona garanties que allà sí que et pots creure què és el que t'estan explicant i qui és que t'està parlant. I si no el tens, que et quedi molt clar també. És a dir, també s'ha de diferenciar això. Si hi ha una fotografia creada per intel·ligència artificial, s'hauria de poder etiquetar i hauria d'estar obligatòriament etiquetada per saber que allò ha estat creat i que, diguem-ne, que no respon a la realitat, igual que qualsevol imatge, etcètera, etcètera, etcètera. Doncs aquí també hauríem d'anar al mateix, és a dir, hi hauria d'haver aquest afegit que et donés aquest plus de coneixement que allò està ben fet. És a dir, hauríem d'anar cap aquí, i això el que faria seria donar encara més eines al públic, a l'audiència, del que és el que està mirant, què és el que està llegint, què és el que està escoltant, si ve d'una font o ve d'una font. El que passa que aquí ho hem de fer entre tots. Nosaltres ja tenim l'eina, que és el codi deontològic, que està àmpliament difós i, a més, àmpliament acceptat. Un codi que, a més, ara, a nivell de tot l'Estat, diferents associacions de periodistes també l'han agafat, i l'han agafat, diria que tal qual, perquè la redacció que troben que es va fer aquí ja fa 40 anys és una redacció molt bona, que al cap i a la fi el que recull són els criteris periodístics i l'ètica periodística que hi ha a la Carta de les Nacions Unides, a nivell europeu, etc, etc, etc. És a dir, posem en valor això. Etiquetem-nos, posem-nos en primer lloc dels que estem complint els criteris del codi, i els que no s'hi puguin posar. I això ja et serveix una mica com a sedàs, però també hi ha d'haver el suport, i així és imprescindible per part de les administracions.
0: Hi ha una altra qüestió que segurament tenim per davant, que jo la veig complicadíssima, que és recuperar la confiança, no? La confiança de la gent.
2: Sí.
0: Perquè hi ha molta gent que prefereix informar-se a TikTok, ho dèiem abans, o a Instagram, o seguir a gent rotllo Bitoquil, és a dir, aquesta gent que es creuen absolutament el que diuen i es pensen que des dels mitjans de comunicació el que ens dediquem a fer és a manipular o a sembrar, no sé, interessos d'un partit polític o d'un altre. No?
2: El que passa que a través de les xarxes socials, de determinats perfils sí que t'informes. És a dir, les xarxes que tu has anunciat, Instagram, TikTok, el que sigui. Si jo segueixo el perfil, ja que estem aquí, de Ràdio Nacional d'Espanya, no, sé que m'estic informant.
0: Clar, clar.
2: Però si jo segueixo qualsevol altre, és a dir, Ràdio Nacional, i aquí posaríem molts mitjans, la gran majoria dels mitjans i dels periodistes, no m'estic informant amb els altres. És a dir, el que estic fent és entretenir-me, estic passant l'estona, és un divertimento. Però això hem de ser capaços de poder-ho dir tal qual. És a dir, t'informes a Ràdio Nacional d'Espanya, t'informes a La Vanguardia, al Periòdico, a l'Ara, a l'Avui, al País, al Mundo. Aquí sí que t'informes, en aquests perfils. En els altres no, però ho hem de dir clarament. És a dir, hem de ser suficientment valents de poder dir... Això no és informació, és entreteniment, és el que vulguis, t'ho pots passar bé, però no t'ho creguis perquè no és veritat, no està fonamentat en la feina ben feta en el periodisme. Els altres sí. I aleshores, si ens posem en valor nosaltres mateixos, serà una de les maneres. Clar, si ens quedem sense fer res, és a dir, si no som actius en aquest aspecte, jo crec que sí que la lluita està com bastant, bastant perduda, però ens hem de posar en valor. És a dir, escolta, nosaltres sí que hi som. Aquests altres no. Aquí sí que t'informes. És a dir, qualsevol de les informacions que publiqueu a Ràdio 4, en el conjunt de Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Televisió Espanyola, té tota una garantia i, a més, teniu una unitat de verificació. És a dir, això encara dona un plus molt més fort pel que fa a la credibilitat que teniu. En els altres no, i s'ha de poder dir. És a dir, això no és informació. Aquí no t'informes.
0: Com li expliquem això a la gent jove? Perquè aquí tenim un repte potent, eh?
2: Doncs mira, jo els explico als meus nebots, que tenen 21 i 20 anys, i quan estem allò a l'estiu, que estan explicant quines són les, els últims fitxatges, incorporacions, etcètera, etcètera, etcètera. I jo que els hi preguntava, això d'on ho saps? Doncs ho diu tal, ho diu qual. I alguns dels noms que deien, jo simplement no els coneixia. Però comparant-ho, és a dir, això no és informació al tanto, eh? És a dir, no vagis dient això perquè no sabem si serà o si no serà. I aleshores, doncs, clar, tu perquè estàs a no sé què, no sé quantos tal. No, anem a buscar els mitjans de comunicació i els anava indicant aquests perfils són els que heu de seguir, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta és la informació que podeu anar a buscar. En els altres perfils, no, és a dir, es anirà dient 50.000 històries i si una entra i si l'altra no entra, la que sigui. Però els hem d'anar fent. Passa, clar, jo faig la feina amb dos en concret, eh? Però com ho hem de fer, això? Doncs a través de l'educació mediàtica, per exemple. Tenim un programa, em sembla que he parlat altres vegades ja aquí en el teu programa, d'educació mediàtica a les escoles i als instituts, on els hi donem les eines amb els alumnes, més o menys entre els 12 i 16 anys, perquè sàpiguen diferenciar el que és informació del que no és informació. I aquestes eines arriben a més d'un centenar d'instituts, però en total hi ha uns 600 a Catalunya. Aquí una altra vegada el que necessitaríem seria suport per poder-ho fer. És a dir, falta educació mediàtica. I no només amb els nanos, amb aquestes edats, inclús et diria que una miqueta més joves, perquè a partir del moment en què tenen això, a la butxaca, un telèfon mòbil, ja tenen la possibilitat de poder entrar i en aquestes xarxes socials i a partir d'aquí anar seguint. També hem d'anar cap al col·lectiu de la gent gran que ha accedit també a internet a través dels cursos de formació que es fan als centres cívics, als casals, a les biblioteques. Aquí també fem un programa de formació mediàtica. És a dir, el que falta és donar aquesta educació que la imparteixen els mateixos periodistes i que et van indicant cap on has d'anar. Si no donem totes aquestes eines, serà una miqueta més difícil. Si les donem, com a mínim hi haurà aquells pensaments de que em van explicar que era això, haig d'anar a buscar aquí, haig d'anar a buscar allà, i ens estalviarem d'anar fent cadenes de WhatsApp, per exemple, de missatges, difonent informacions que no són veritat. Jo crec que és clau que hi hagi aquesta educació mediàtica.
0: Parlem d'una altra cosa, Joan Maria. Com has rebut, com a degà del Col·legi de Periodistes, l'existència d'aquesta llista de periodistes feta pel Ministeri de l'Interior, explicant de qui és fill cadascú, si és de la dreta, si és de l'esquerra, si és independent? Com ho has viscut tot això?
2: Ens va enfadar molt. És a dir, juntament amb altres col·legis professionals, amb altres associacions de periodistes de tot l'Estat, la veritat és que va ser un nivell de molèstia molt, molt important, perquè no podem permetre que hi hagi aquestes qualificacions, aquestes categoritzacions de periodistes en funció de què pensen i què no pensen, si són afins o no són afins. Els periodistes el que hem de fer és fer preguntes. El que hem de fer és fiscalitzar el poder, no només el poder polític, és a dir, tots els poders. I ho hem de poder fer lliurement. Aparèixer en un llistat en el qual et diuen què és el que penses, de quin cantó ets més o menys afí, perquè això pugui servir, no sabem exactament per què, és a dir, perquè et pugui passar l'organisme de torn, et pugui passar informació, diguem-ne, de manera molt més fàcil, o puguin tenir un tracte, diguem-ne, que molt més senzill amb tu, que no pas cap un altre. Això és absolutament inacceptable, és a dir, de cap de les maneres es pot dur a terme això en un estat que tots, és a dir, democràtic, etcètera, etcètera, etcètera. No hi ha cap argumentació que això t'ho permeti fer. I el que van fer va ser protestar enèrgicament d'aquesta llista, de la publicació d'aquesta llista. De fet, nosaltres des d'aquí, des de Catalunya, el que sí que vam demanar quan se'ns va preguntar això és que s'hauria de retirar. No vull pensar que és per la pressió que es va fer aquí, sinó que va fer conjunta, eh? Es va acabar retirant aquesta llista o es va acabar justificant que era només un document intern, etcètera, etcètera, etcètera. Però de cap de les maneres es pot acceptar que existeixi un full on hi hagi ni que sigui un sol nom d'un periodista explicant quina és la ideologia que té i a partir d'aquí a veure què és el que es pot fer. De cap de les maneres això pot passar a qualsevol mena de sedes.
0: I estan absolutament d'acord amb tot el que has dit. No canvio ni una coma. En realitat aquestes llistes no han existit sempre? És a dir, fins i tot existeixen llistes no escrites. Però a veure si ens inventarem ara que en funció de la teva ideologia pots accedir a uns mitjans de comunicació o a uns altres, no?
2: Han existit sempre i han existit, és a dir, en aquest cas, ara el que mana és el Partit Socialista, però quan manava el Partit Popular ja existien aquestes llistes. I hem trobat exemples, o hem recordat exemples, per exemple, a Galícia...
0: També a Catalunya quan hi havia, ha passat això,
2: el,
0: no?
2: Sí, sí, diguem-ne que intentant fer allò una recopilació, aquestes són les que van tenint, però sí, a tot arreu, hi hagi manat el que hi hagi manat, és a dir, el Partit Socialista, el Partit Popular, el que sigui, el que hagi tingut responsabilitat de govern, sempre ha tingut la temptació de poder fer aquestes llistes que serveixin per acabar de ser allò, tenir una miqueta més d'afinitat amb els que hi ha. Però és que això és absolutament contrari amb el que es tracta de fer la nostra feina. És a dir, nosaltres hem de poder treballar lliurement, sense cap mena ni de censura, ni de por, ni de pensar que pel que diem en algun moment en alguna tertúlia a la que participem o per fer la nostra feina, sortirem en alguna llista on això servirà perquè se'ns catalogui, se'ns aparti el que sigui o no es pugui fer la nostra feina. Hem de poder treballar lliurement perquè això, a més, és una garantia de la salut que pugui tenir el sistema i, sobretot, també de cara a la societat. A partir del moment en què agafes un paper i comences a posar allà el nom d'un sol periodista, malament anem. És a dir, no es pot acceptar això de cap de les maneres i la postura, diguem-ne, que intel·ligent va ser retirar-ho en aquell moment. Això evitarà que existeixin, com tu dius... des que existeix el periodisme, potser existeix, no?, aquesta categorització de que aquest és d'aquest, aquest és de l'altre, el que sigui. Però això no és acceptable de cap de les maneres, de cap de les maneres. I el que vam fer tots plegats va ser aquesta condemna enèrgica cap a aquesta llista, cap a les pròximes que hi hagi, si és que n'hi ha unes altres, sigui on sigui, sigui a Catalunya, sigui al conjunt de l'Estat, sigui a qualsevol altra comunitat.
0: Què, Carmen? No em diguis que això no dona per una sèrie, no? Ui, apropa't al micro.
1: Això dona per una sèrie i, lamentablement, no s'han fet aquí a Espanya, a Catalunya, a Espanya, moltes sèries, algunes sí, sobre el món del periodisme, però donaria molt, molt material, diguéssim, molt sucós. Hi ha una sèrie americana que a mi m'entusiasma, que la vaig veure fa poc, d'una tongada, 4 temporades, que es diu The Morning Show, que toca a cada temporada un tema de l'actualitat, no? I entra a fons sobre la complexitat del treball del periodisme i també la vida privada dels periodistes, sí. No?
2: Jo l'he vista i coincideixo amb el que comenta ella, és a dir, sobretot la primera temporada...
1: La primera temporada, sí, les
2: primeres sempre són... Sí, a vegades et preguntes per què se'n fan, sí, 2, 3 i 4, sí, d'una sèrie, però la primera temporada sí, reconec que va ser extraordinària i jo una mica em va recordar una altra més antiga, que és The Newsroom,
1: sí,
2: on també hi havia aquest fil argumental, no, sobre una... sobre un succés que passava i com es tractava.
1: Sí.
2: Però sí que...
1: Dona molt de sí. No, jo, tot el que estaves dient, estic que... M'anava fent preguntes que sobre la marxa les anàveu contestant i em sembla interessantíssim tot el que has explicat. El problema és que quan ens posem una mica apocalíptics penses que és molt difícil, no?, amb les generacions joves, que no són els teus nebots ni els meus fills... Jo crec que ha d'haver un canvi de paradigma importantíssim, perquè per anar a fer una xerrada a les escoles, que està bé i és necessari, ja el seu cervell està formatejat, ja creixen dintre d'aquesta realitat virtual, digital, digue-li com tu vulguis, i que no tenen espai al cervell per la reflexió, per poder llegir una notícia o sentir un programa de ràdio, ara com el nostre, de mitja hora, perquè necessiten l'input ràpid. Llavors, com arribar a tota aquesta gent o com canviar les maneres d'explicar la realitat des del periodisme, no? No sé, és una formulació.
2: Jo estic d'acord en que no cal ser apocalíptic i sobretot el que hem de fer jo crec que és donar les eines, és a dir, els hem de poder explicar quines són les maneres de trobar bona informació i de diferenciar, és a dir, sobretot això, eh? Et pots entretenir, tu pots passar bé tot el que vulguis mirant les xarxes, els diferents que hi ha, és a dir, baixant aquest scroll infinit, tot i que ja veurem també com acaba això amb les diferents regulacions que es volen fer, eh? Però els hem de deixar clar què és periodisme i qui són els periodistes que ho han fet. I de la mateixa manera que han de saber que hi ha coses que són falses i que no les compren, doncs les altres tampoc. És a dir, fent servir el llenguatge col·loquial, no?, que fem en el periodisme, això no ho has de comprar, això no ho ha fet un periodista, no hi ha un mitjà de comunicació darrere que estigui treballant fent la feina ben feta. Però jo crec que la primera o una de les grans coses que s'ha de fer és parlar clar, no?, i diferenciar-ho. Això és informació, això no ho és. I no passa absolutament res. És a dir, si la teva opció és anar cap allà, escolta, vés-hi i passa-t'ho bé, i diverteix-te i riu el que vulguis. Ara, per informar-te, tens diferents opcions. És que hi ha múltiples canals en els que puguis tenir una informació que sigui de veritat i que estigui feta. Però ho hem de dir, és a dir, és que es tracta de dir-ho clarament. No m'agradaria tampoc caure amb això que dius, és a dir, no hem de ser de catàstrofes i tal. Eines les tenim. Ens les hem de creure primer nosaltres mateixos, no?, i després hem de tenir també l'ajuda del global, govern, societat, etcètera, etcètera.
0: La veritat és que el moment és complicat. Tenim eines, una altra cosa si les hem fet anar, que és... I aquí, l'altre dia estava aquí al programa un home al que jo admiro profundament, que és Gregorio Luri, sí. I amb el Gregorio deia, diu, ostres, diu, és veritat que el debat a l'escola ara mateix és si hi ha un excés de pantalles i hem de treure les pantalles, però de veritat hem de treure del tot les pantalles per una gent que es mourà només amb pantalles? És complicadíssim.
2: Les hem de saber fer servir, és a dir, has d'usar les eines per fer-les servir, no?
0: Això és el que deia, tenim les eines, no sabem si les sabem fer anar o no. Uh-huh. Hi ha hagut una cosa que m'ha impressionat molt, Joan Maria, avui, del teu currículum. Tinc tot el teu currículum aquí.
2: Ai.
0: Clar, és el degà del Col·legi de Periodistes, però no viu d'això. Ell és el cap d'informatius de RAC1.
2: Sí.
0: Però és el cap d'informatius de RAC1 des de l'any 2008. Sí. Home, enhorabona.
2: Gràcies.
0: És fàcil mantenir un càrrec durant tants anys, no?
2: Bueno, jo t'hauria de dir que sí que és fàcil si fa el temps que estic allà. El que passa és que jo crec que una de les claus és deixar treballar la gent. És a dir, tens un conjunt, no? És a dir, nosaltres treballem, com a totes les redaccions, 24-7, i el que tens són les persones adequades fent cada un dels diferents torns i fent cada una de les diferents feines. I que poden treballar poden treballar lliurement, saben ja quines són les dèries que tenim a RAC1, com les que els teus saben quines són les dèries que hi ha aquí, perquè cada mitjà té les seves, no? És a dir, quines són les apostes que fem. Jo t'haig de dir que estic molt orgullós de l'equip que s'ha anat formant al llarg de tots aquests anys, no vull ni comptar quan són. Però que a més a més de les renovacions que s'ha fet, quan a vegades ha marxat gent, etc. Però una de les claus, jo diria que és aquesta, que és poder treballar sabent quina és la feina que s'ha de fer. Però sí, la veritat és que no sé si m'ho hagués imaginat quan em van nomenar. No em vaig posar, saps, cap fins on arribaràs. I la veritat és que a vegades al començament allò de cada temporada penses, ostres, és una bona pila d'anys això. Però et diré que estic content com el primer dia, de fet.
0: M'imagino. T'enganxes a les sèries o no?
2: Molt, molt. De fet, faig recomanacions de sèries i de pel·lícules un cop a la setmana en un programa de RAC1 que es diu La primera pedra. Perquè des de petit, és a dir, saps, allò miràvem la tele amb els pares, pel·lícules i sèries, el meu pare dava moltíssim al cinema i d'aquí vaig agafar la seva dèria i després això que anàvem mirant, però ja ens havíem enganxat a unes a 2 metres bajo tierra, per exemple, i la Oeste de la Casa Blanca, eren allò, me'n recordo, tots els dimarts, i estava, saps, allò mirant-los tots dos. M'agraden moltíssim les sèries perquè sobretot és una manera, no?, allò a l'hora de sopar i una miqueta més de poder sortir una mica de l'actualitat pura i dura i poder-te enganxar cap a una altra història. M'agrada moltíssim. Uh-huh. I, de fet, ja seré el teu primer oient en el podcast que es vagi penjant cada setmana.
0: Ah, molt bé. Veus?
1: Perfecte.
0: Que bé.
1: Veus? Ja el tenim guanyat.
0: Està molt bé. Joan Maria, com sempre, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres, de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Crec que hem de seguir parlant de periodisme i hem d'explicar-li a la gent. I la gent ha de sentir tot això. És a dir, que efectivament no és el mateix seguir una persona o seguir un mitjà de comunicació. No és el mateix. No,
2: no t'has a veure. Encantat, i sempre que vulguis amb el col·legi, doncs aquí estarem.
0: Gràcies, senyor.
2: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
0: 9:34 minuts. Feu una pausa molt breu i quan tornem... A més, ens ha portat la Carmen un convidat molt xulo. En una estona saludarem al Joan Álvarez, guionista, exdirector de l'Acadèmia de Cinema Espanyol i de l'Institut Cervantes. És a dir, que serà una xerrada...
1: Categoria.
0: Molt interessant. Com no podia ser menys. Pausa molt breu, tornem ara mateix.
3: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: Amb Toni Marín.

0: Aquesta ha estat una sintonia escollida a la carta, eh?
1: Sí.
0: Ha estat una demanda teva?
1: Sí.
0: Que volies aquesta música. Per què, Carmen? Què és aquesta música?
1: Ai, és que suposo que molts oients i moltes oients l'hauran reconegut, és Succession, que dintre del panorama actual d'obres mestres, i ho dic així, de les sèries, està en un lloc molt, molt alt. Per mi és una obra mestra. Són 4 temporades, és una sèrie molt complexa. Bueno, de vegades es diu, si Shakespeare existís a dia d'avui, què hauria escrit? Doncs jo crec que aquesta és una de les sèries que hauria escrit Shakespeare.
0: És interessant perquè en un altre moment, fa uns anys, si ens haguéssim fet el plantejament de si Shakespeare aixequés el cap i hagués d'escriure alguna cosa, segurament ens hauríem plantejat quina pel·lícula hauria escrit.
1: Correcte.
0: Però fixa't que en pocs anys la cosa ha girat fins a tal punt que, ah, sí, és boníssima aquesta música, és veritat. Doncs això ha girat de tal manera que ara els millors directors, els millors guionistes, els tenim fent sèries.
1: Totalment. És que, fixa't el que ha passat, durant dècades, per no dir anys, dècades, les sèries estaven considerades un subproducte, un producte de segona categoria. Diguéssim, les històries audiovisuals en majúscula eren i els directors i els actors, les grans estrelles, el que volien fer era pel·lícules. Els premis eren premis pel cinema, i d'això parlarem cap al final amb el Joan Álvarez de l'entrevista. És a dir, que la reputació, la notorietat, tu la teva carrera l'havies de forjar dintre del cinema, una veu autoral, tal i qual. I tot això ha canviat moltíssim perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies que han fet que el talent, o sigui, que mica en mica el talent hagi estat absorbit per les sèries.
0: Clar.
1: I s'estan fent coses de... Ara estàvem parlant amb el Josep Maria, no? The Morning Show, per exemple, és una sèrie també extraordinària.
0: Certament. Fixa't que abans hi havia gent que deia, no, jo no consumeixo cinema espanyol.
1: Sí.
0: Això és impossible, dir-ho, respecte a les sèries espanyoles. Hi ha un nivellón brutal.
1: Sí, bueno, en el cinema també.
0: També. Sí,
1: també.
0: Però aquí segurament era una frase una mica hereva del postfranquisme, no?
1: Sí,
0: d'alguna manera, no?
1: Perquè el cinema espanyol estava, bueno, a part dels grans artistes, un Saura, vull dir que hi ha hagut sempre,
0: clar,
1: tal.
0: Clar, clar.
1: Hi ha una imatge una mica degradada d'un cert cinema, però a veure, hem tingut i tenim grans directors. El que passa que sí que és veritat que a les sèries, sobretot, hi ha com una mena d'etiqueta, no?, respecte a les sèries, que sembla que sigui per consumir a casa i que tot el que sigui el consum a casa, les sèries diàries

0: maratón de, la, de, bueno, d'Hombre Pobre, Hombre Rico. Pues això ho podem fer ara, fixa't.
1: Bueno, perdona, quan sortien les temporades, que ja eren molt més modern en DVD,
0: sí.
1: I de sobte jo m'havia anat a l'FNAC un dissabte al matí a comprar-me una temporada sencera,
0: sí, sí.
1: I passar-me tot el cap de setmana veient capítols. Sí, era meravellós,
0: sí.
1: Allò.
0: Sí, sí, de les coses han canviat moltíssim, eh?
1: Certament. Quina sí. és la teva sèrie per excel·lència? Tens una sèrie de referència teva o no?
0: Ai, és que en tinc moltes. No sabria dir-te. Però mira, ara t'he dit Succession, però te'n podria dir moltes. Los Soprano, per exemple, m'agrada moltíssim. Mad Men, m'agrada moltíssim. Ara, a la ficció espanyola s'estan fent sèries boníssimes, no? I estem a un nivell que ens envegen altres països, també, perquè tenim una potència industrial i, a més de... bueno, de l'espanyol arriba a molts països de Llatinoamèrica també i per exemple segurament el Joan ens explicarà que s'utilitza per aprendre espanyol en diferents... Veure sèries en espanyol ajuda a aprendre espanyol també.
1: Em fa molta gràcia perquè els que ens dediquem a això, el Joan Maria ha parlat de la sèrie que a mi més m'agrada en el món.
0: Quina?
1: I l'Ala Oeste de la Casa Blanca.
0: L'Ala Oeste de la Casa Blanca.
1: Tot i que Sense8 les vist o no?
0: Quina?
1: Sense8.
0: No.
1: Aquesta de les Wachowski.
0: No l'he vist.
1: No has vist aquesta
0: no,
1: sèrie?
0: No, me l'apunto. Escolta'm, aquí el que farem al programa és recomanar.
1: I tant.
0: No?
1: I tant.
0: Recomanar moltes sèries.
1: El dia que t'expliqui el que vaig fer jo quan van anunciar que no es renovaven, hi ha una sèrie molt cara, ja ho veuràs.
0: Me l'apunto, eh?
1: Molt cara. Costaran els dos primers capítols, s'ha d'acabar de situar, sí. Perquè té un punt una mica estrany d'entrada. És boníssima, boníssima.
0: Sí, sí, sí.
1: Val. Doncs...
0: Bé, mira, jo sempre dic, no l'has vist? Quan algú diu, és que no l'he vist, no pateixis. Tens el plaer de veure-la per primera vegada.
1: És veritat. Si,
0: quan no has vist una cosa, no has provat una cosa, tens el plaer de fer-ho per primera vegada, i això és fantàstic.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. En fi, aquí el que farem aleshores és aprendre com es fa una sèrie, no? Plantejar-nos... Què és el que motiva?
0: Sí.
1: Com neixen les idees?
0: Sí, farem... A veure, tenim uns quants programes, podem parlar dels temes que es troquen a les sèries, de les tendències, també. Mm-hmm. Puc explicar, si algú vol dedicar-se a això de les sèries, que també hi ha un boom, eh? Respecte a les escoles. Jo soc periodista,
1: uh-huh.
0: I volia dedicar-me a escriure i a escriure per l'audiovisual. I en aquell moment no hi havia tantes... No hi havia l'oferta d'escoles, de cursos, de màsters, etcètera, etcètera, que existeix ara. Vull dir que venen fins i tot d'altres països a estudiar aquí. Perquè també som una mica referents en quant a la formació. I això és molt important, també. Llavors, com que sóc professora i dono classes a molts llocs, també us ofereixo la possibilitat de donar-vos les claus o els trucs per poder saber... O mirar, per una cosa molt bona que dic als alumnes sempre. Una de les millors coses per aprendre a escriure una sèrie és analitzar-les. És a dir, el que podem fer, inclús posar deures, és dir, mira, d'aquí al pròxim programa vull que veieu, per exemple, una sèrie com Adolescència. Una sèrie de 4 capítols.
1: La vaig començar a veure...
0: Aquesta t'ha fet mal, eh?
1: No, és que la vaig treure.
0: No podies.
1: Era una hora poc adequada. És que en parlàvem amb la Glòria aquesta tarda.
0: Sí.
1: Jo li pregunta, dic, has vist Adolescència? I em va dir, sí, diu, la vaig veure tota de cop.
0: Sí.
1: Però és que quin mal rotllo d'inici. És a dir, bueno,
0: clar,
1: d'inici...
0: És molt dura, és molt dura.
1: I pel que m'ha dit la Glòria, de continuació també,
0: no? I de continuació. Podem posar una altra
1: més lleugera.
0: Podem posar Celeste, per exemple, o podem posar una de la casa, vull dir, de RTV.
1: Adolescència m'agrada.
0: Adolescència
1: t'agrada? Perquè si m'obligo a veure-la, perquè, home, sí, m'han dit que és una passada.
0: És una passada. Són 4 capítols només. Està a la plataforma de la N vermella.
1: Netflix, no passa res.
0: No passa res. Propaganda. I la podem comentar el pròxim dia, vull dir, i permetre als oients que facin preguntes i tal. O sigui, aquí diu aquesta, diu Sex Education, que també és una sèrie boníssima, i que és una sèrie sobre adolescents.
1: No, perquè la Glòria està sent cada vegada més fan teva. O sigui, està com una
0: boja. M'encanta, perquè l'altra vegada de la peixera estan aquí.
1: Estan tot pendents del que dius.
0: És que les sèries... Oi que les sèries avui en dia són com una... bueno, com una droga.
1: Està clar. El que és com una droga és saludar gent potent.
0: Sí.
1: Això ens agrada molt a la ràdio. Avui tenim algú, el teu primer convidat. És una persona de treure's el barret
0: totalment.
1: És Joan Álvarez, guionista, exdirector de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, Instituto Cervantes. Joan, què tal? Bona nit.

0: Nit.
1: Hola, bona nit. Com esteu?
0: Molt bé.
1: Bueno, enhorabona, no? Carmen, enhorabona.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: Naixement del programa, sí.
0: Joan, una de les coses que...
2: El Joan parla des de València, ho hem de dir, eh?
0: Ah, fantàstic. Sí.
1: Concretament parla des de Rocafort, a 6 quilòmetres de València.
0: Molt bé, per ser més exactes. Escolta, estàvem dient ara amb la Carmen del magnífic moment de la feina espanyola, és a dir, tant a nivell de cinema com a nivell de sèries, no, que s'han convertit realment en un referent internacional, no, Joan?
1: Absolutament, sí. És una trajectòria, no? És una cosa de fa 3 anys o de fa 2 anys o del premi aconseguit pels Javi en Cannes o de la presència de Javier Bardem i Penélope Cruz en Venècia. És una cosa que ve un poquet més de fa 10-15 anys. Jo crec que després de la crisi del 2008, realment la indústria audiovisual espanyola ha continuat sumant èxits i jo diria que una gran creativitat. Estem en un moment d'una gran creativitat i després el que tenim és una cosa curiosa, que no es parla molt, perquè, bueno, té aristes, no és una cosa tan, diguem-ne, directa, i és la influència de les grans plataformes. Jo crec que les grans plataformes, des de Netflix fins a Amazon Prime, Disney, han creat una revolució, han fet una revolució en el sistema industrial, sobretot perquè han creat una audiència. Jo crec que el gran descobriment de les sèries en aquest moment és la enorme audiència mundial, global, clar, que tenen els productes espanyols i altres productes també, però bàsicament que s'ha constituït una audiència que no existia fins ara. La capacitat de poder veure qualsevol sèrie en un enorme catàleg, com les dels catàlegs que tenen les plataformes, en qualsevol moment, des de qualsevol pantalla, és on està, crec jo, el punt de gir de lo que són les sèries i de lo que és l'audiovisual, en definitiva.
0: Fixa't, Carmen, recordo una entrevista amb Francesc Corella,
2: sí,
0: que m'explicava l'efecte de Merlí a Sud-amèrica.
2: Sí.
0: Diu, ell al·lucinava, perquè efectivament ell va fer una sèrie per TV3 que després es va doblar i es va emetre per tot el món. No?
2: Sí, sí.
1: Correctament.
2: Una sèrie com Polseres Vermelles també, que la va comprar, de fet, i no la va fer al final. Polseres Vermelles la va comprar l'Spielberg i imagina't la, diguéssim, la projecció, no?, que tenen, l'excel·lència a la que hem arribat, no? I com diu el Joan, el Joan és molt estudiós de tot això i està escrivint un llibre sobre l'edat durada de les sèries en espanyol, però fixa't que abans parlava dels premis i...
1: No me facis spoiler, Carmen.
2: Digues, perdona.
1: Que no me facis spoiler. Please.
2: Ah, vale. No.
0: Ha estat un spoiler molt petit, Joan.
2: Molt petit,
0: no,
2: molt petit.
1: Sí, molt petit, sí.
2: Molt petit.
1: Només presentació, efectivament. Això no és un spoiler.
2: Molt petit. No, el que volia dir... El que volia dir és que et volia preguntar a tu... Tu quina sèrie creus que va ser la que va canviar el paradigma de les sèries en espanyol? Segurament serà una que els oients hauran vist, no?
1: Sí, sí, és La Casa de Papel, sense dubte.
0: Clar.
1: La Casa de Papel és un, diguem-ne, un abans i un després. És un premi Emmy, que és la segona sèrie espanyola que aconsegueix un Emmy en sèrie dramàtica, i en aquest moment és la, diria, la gran referència que té l'audiovisual en espanyol en el que és una audiència global. De fet, La Casa de Papel, no ha desaparegut, està en el catàleg. Les sèries, que és una de les coses també que diferencien les sèries i les pel·lícules, no desapareixen. Les sèries estan en un catàleg, és una gran llibreria on qualsevol espectador pot entrar i pot buscar esta o aquella. És una cosa també que diferencia les coses. Però La Casa de Papel és que va ser un fenomen sociològic. De la Chao és una cançó que d'alguna manera va aprofitar a protestes socials que se donaren en Europa, en Alemanya, que se donaren en Àsia, que se donaren a tres puestos, i això va ser gràcies a la sèrie. Per tant, per què? Pues perquè l'audiència realment és una audiència que pot arribar fàcilment a 300 milions de persones arreu del món. Crec que és la sèrie que hem de donar com a referència, realment.
2: Uh-huh. I també hi ha una cosa molt interessant, no? Això que hem comentat abans, que és possible arribar a mons com el llatinoamericà, no? I ara mateix sí. Hi ha com una mena de convergència o d'una trobada, no?, d'aquests talents internacionals, però que ens permeten treballar, jo parlo com a professional, no?, treballar amb companys d'altres latituds, intercanviar maneres de fer, mirades, adaptacions de llibres i, per exemple, doncs, el com es diu, aquesta com Agua para Chocolate l'han fet dos companys d'aquí. Han participat, bueno, són el showrunner i la guionista de la com Agua para Chocolate. Vull dir que també està permetent com un trasbàs de professionals, no, Joan?
1: Sí, jo crec que és una de les característiques de com evoluciona la indústria audiovisual. Des de DAMA, que és la societat de gestió, una de les societats de gestió de drets, s'ha posat, diguem-ne, molta energia en tirar endavant un projecte, el projecte d'una xarxa social Recreas, que posa en contacte a guionistes que són de qualsevol país hispanoparlant o iberoamericà. I jo diria que en el futur qualsevol pot ser un foro per a l'encontre de qualsevol guionista que vulgui treballar amb guionistes d'una altra cultura, d'una altra nacionalitat, d'una altra manera de veure les coses. És a dir, aquesta promoció de la co-creació o de la co-escriptura, que és diferent a lo que s'ha fet en el cinema, de manera tradicional, i se fa també en la televisió, que és la coproducció. Yeah. Normalment era el productor qui deia vull fer una història per a tal públic. No, ara de lo que es tracta també és que el propi guionista, el propi escriptor, té capacitat per a dir, bueno, anem a crear una història, i una història que siga no només per al públic nacional, sinó o per a un públic en un idioma, sinó per a un públic internacional o per a un públic de diversos idiomes.
0: Això,
1: hi ha una cosa, si em permets, que sí que m'agradaria posar damunt la taula. Carmen, tu que eres tan estupenda i que tens una visió tan estupenda de les coses, i que a més eres periodista. I és que he vingut sentint Radio 4 en tota la discussió sobre la intel·ligència artificial. Uh-huh. Superinteressant. Però hi ha una cosa que també és molt interessant. En les sèries i en les pel·lícules, nosaltres no treballem amb la veritat, treballem amb la verosimilitud.
0: Clar.
1: I és, crec, molt interessant posar damunt la taula i enfront de la intel·ligència artificial que hi ha diferents formes d'abordar la realitat i d'abordar les històries. I ahí és on les sèries són absolutament fabuloses, no? Ens estan donant una versió del món que és una versió, diguem-ne, que no és mentira, però tampoc és veritat.
2: Mira, això em fa pensar, per exemple... Perdona.
0: No, digues. No, cap problema.
2: Això em fa pensar en això que estaves dient, que és tan oportú. Abans parlava d'adolescència, que també aborda un tema d'actualitat i que fa que reflexionem i que ens adonem, per exemple, com estan creixent els nostres fills, però hi ha una sèrie espanyola que es diu Querer, que és extraordinària, i que parla justament del tema del consentiment dintre de les relacions de parella, no? És una sèrie que va ser d'un impacte brutal. I a mi em sembla que el que tu dius, no? Hi ha una manera de mostrar la realitat, de ser notaris de la realitat, des d'aquesta ficció audiovisual que entra a les cases de la gent i que la podem veure amb la intimitat de la llar, no?
1: Absolutament. I això ho tenim també en fenòmens com el de Anatomia d'un instante. Anatomia d'un instante és la versió del cop d'estat, però és la versió més coneguda i probablement més legitimada de lo que va passar. Està basada en una novel·la, ja ve d'una ficció, però no és exactament una ficció. És un tipus de realitat diferent i és un tipus de realitat que està pràcticament en totes les sèries. Les grans sèries, al final, ens diuen com és la vida. Però no t'ho diuen en una veritat ni periodística ni científica. Diuen a partir de la imaginació del guionista o del grup de guionistes que treballa amb la sèrie. Jo crec que és una de les coses absolutament meravelloses i una de les coses també que són, diguem-ne, més complicades, no?, de gestionar.
0: Abans, quan parlaves d'aquesta unió de guionistes a nivell internacional, que cadascú pot voler formar part d'una... Em venia al cap, justament amb tot el que estàvem parlant ara d'intel·ligència artificial, de com està canviant tot, la possibilitat de que una sèrie tingui autors de 40 nacionalitats diferents. És a dir, el qual segurament fa que sigui molt més real. És a dir, que si hi ha un personatge del Congo, hi hagi un guionista del Congo que entengui perfectament quina és la seva manera de pensar, no? La producció global, en definitiva, no?
1: Completament, completament. Mira, o mireu, el format, les sèries que tenen, diguem-ne, una arrel en plataformes, estan pensades per a un públic global. I tenen un format, que és el format local, que és, diguem-ne, una història que és local, però que té una gran capacitat per a convèncer o per a emocionar a un públic global. I és on està, on vol treballar esta xarxa, que és que els guionistes tinguin aquesta capacitat. Però és que és la manera de veure el món.
0: Clar.
1: És que estem parlant d'intel·ligència artificial i estem parlant de tot el que passa als Estats Units, però que passa en Xina.
0: Clar.
1: És que són coses diferents.
0: Exactament.
1: Però és la realitat. La intel·ligència artificial no és Amèrica. És Amèrica, és Àsia, és Àfrica. I, vull dir, que hem de tindre una certa capacitat de mirar el món.
0: Absolutely.
1: I aquesta capacitat de mirar el món, jo crec que moltes sèries arriben a això. Inclús sèries que són molt, molt locals. Merlí és una història local, però és una història que parla de la filosofia, de l'ensenyament i de la manera de viure.
0: Clar, clar.
1: I això pot perfectament anar a Venezuela, pot anar a Mèxic, pot anar als Estats Units, o jo m'he trobat, crec que ho suggeria Carmen, ella ho sap perquè ho hem comentat. Jo, quan he dirigit el Cervantes en Estocolmo, teníem la responsabilitat també sobre Finlàndia, i en Finlàndia un dels factors que impulsaren l'ensenyament de l'espanyol o la voluntat d'aprendre espanyol van ser los serranos.
0: Jo. Curiós.
1: I era cert, era tal qual. I era tal qual, a més, per una circumstància tecnoeconòmica. I és que la televisió pública finlandesa havia comprat els drets i pensava que no anava a tindre un gran èxit i, per tant, no l'havia doblat.
0: Yeah.
1: L'havia deixat subtitulada. Per tant, els personatges parlaven espanyol. I la gent, bueno, a banda de que el turisme també era molt important, però va començar a dir en els instituts que ensenyaven espanyol que volien aprendre espanyol perquè en la sèrie havien trobat una sèrie de característiques en la manera de viure d'Espanya que els resultaven molt, molt interessants.
0: És curiós.
1: És un poquet el que comentava Carmen sobre els imaginaris. No?
0: Joan, ho hem de deixar aquí. Estem a 2 minuts de les 10. Em sap greu.
2: Només dir una cosa. T'haurem de convidar una altra vegada, Joan, perquè ens parlis dels premis Anillos de Oro a les sèries en espanyol. Ara no podem perquè se'ns ha acabat el temps,
0: em sembla. No, però ho farem ràpid perquè és un tema que ens agrada moltíssim.
2: Sí.
0: I perquè ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Una abraçada gran, Joan. Molt amable, de veritat.
1: Una altra per a tu i per a Carmen, com no.
0: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Adéu.
0: Ens quedarem amb ganes de més. Ja t'ho dic ara.
2: Tornarem a parlar.
0: Carmen, ens quedarem amb ganes de més.
2: No et preocupis.
0: Haurem de fer alguna negociació. Alguna cosa haurem de fer.
2: Aquí em tindràs.
0: Aleshores, jo em comprometo a veure Adolescència.
2: Vinga.
0: Que dura, eh?
2: Que dura perquè tu tens un fill.
0: Que dura,
2: però és una lliçó. Mira, els col·legis d'Anglaterra la passen, els instituts la passen. fixa't si toca temes punyents
0: no,
2: fa pensar, i fa pensar.
0: Ahir és un luxe tenir-te aquí al Pla B.
2: Gràcies.
0: De veritat, moltíssimes gràcies. Fins molt aviat.
2: A tu, Toni.
0: Senyores i senyors, estem només a un minut de les 10. Que ràpid passa aquest programa. Demà tornarem, però ja ho saben, a 8:15. Posem de nou en marxa aquesta maquinària, que és el Pla B. Ara arribaran de seguida els serveis informatius de Ràdio 4 amb l'objectiu de fer un repàs de tota l'actualitat d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026. Lògicament tindrem ocasió d'escoltar les declaracions de Salvador Illa en aquest balanç que ha fet de la meitat del seu mandat, i després demà ho seguirem comentant lògicament en aquest programa. Que acabin de passar una molt bona nit, de seguida les notícies de les 10. Gràcies, bona nit.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Sabies que no tots els productes anunciats que t'apareixen a Instagram existeixen? Que vegis un anunci d'un producte en català no vol dir que sigui de quilòmetre zero. Ara mateix estem envaïts de productes barats que s'han fet a la Xina. Un mateix anunci es tradueix en tots els idiomes de forma automàtica i es ven com a local. Caiem sovint en la compra impulsiva, però moltes vegades no és del tot culpa nostra, però hem de ser conscients que al llarg de la nostra vida hem comprat moltíssimes coses inútils. Des de la iogurtera fins a una cadira que fa massatges, o tu sí que la fas servir, aquesta cadira. Bé, ens infiltrem ara a casa els Dines. Són una parella que tenen discussions sobre la seva vida domèstica. Visualitzo que acaben sovint en la compra impulsiva. Què deuen haver comprat?
2: Els Dines.
3: Jordi, per l'amor de Déu, una màquina de fer gofres, de veritat. Però si nosaltres mengem torrades amb oli.
4: Estava d'oferta, Marta, i mai se sap quan et vindrà de gust menjar-te un gofre a les 3 de la matinada.
3: I la bicicleta estàtica, que ara fa de penjador pels teus abrics. I el robot aquell, que et talla les verdures en forma de cor. Jordi, vivim en un pis de 60 metres quadrats, no en un magatzem d'Amazon.
4: D'això se'n diu estar preparat pel futur.
3: Ai, Jordi, se'n diu comprar coses per una vida ideal que no tenim. L'única cosa que utilitzes d'aquesta casa és el polsador per tancar la porta de l'armari a pressió.
4: D'acord. Ho venem per Wallapop?
3: Ni parlar-ne! Si la venem, sé que amb els diners et compraràs una fregidora d'aire amb wifi.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez i amb el Genís Sabater, truca'ns per explicar-nos l'article més inútil que t'has comprat mai. Preguntes i comentaris als nostres números de contacte de La Tàctica. Anem per feina.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: I avui, a la vostra disposició, un col·laborador de La Tàctica. Vindrà un cop al mes, l'Albert Vinyals i Ros. Hola, Albert, com estàs?
5: Hola, bon dia.
1: Fitxat. Escolta, Albert Vinyals és doctor en psicologia del consum, docent en neuromàrqueting i consum conscient a universitats i escoles de negoci, autor del llibre El consumidor tarat, manual diagnòstic de patologies del consumidor. Hem estat xerrant aquí abans d'entrar i tant ell com jo tenim una llista de coses inútils per casa, la més bèstia, la que m'has dit, de joguines.
5: Sí, el trist és que jo sóc el que parlo de consum conscient després, però... Sí, tinc, com molta gent col·leccionarà coses, tinc Gijous, els joguets aquests dels 80, en tinc com 100 i pico, 200 a casa.
1: I com els tens posats, això?
5: Doncs en un lloc on hauria d'haver-hi roba, doncs estan els meus Gijous, perquè no hi arribin les criatures.
1: Gijous l'Albert, i vosaltres que teniu, va, podeu compartir-ho al 900-454-455, però va, anem al tema, perquè el que hem de fer és reduir això i tallar-ho. Avui us ajudarem a fer-ho. Què passa al nostre cervell, Albert, quan fem una compra impulsiva?
5: Pensem que cap al 30% de les nostres compres són el que entendríem per impulsives. I si contem les no planificades, som gairebé el 60-70%. O sigui, quan anem a comprar, molts de cops comprem sobre la marxa. Què ens passa? Que el que comprem és molts de cops més una promesa de felicitat, l'expectativa del que t'oferirà l'objecte, que l'objecte en si. I generalment el plaer és més previ a comprar-ho que el tenir l'objecte. Per això hi ha tants objectes que se'ns han quedat allà en l'armari. No, només una dada més. A vegades ho desmuntem, dono moltes dades, però és per aterrar-ho a la realitat, eh? O sigui, del nostre armari, una de cada 5 peces s'ha utilitzat una vegada o menys.
1: Una de cada 5?
5: Això és la mitja, al nostre país. Que és molt, eh?
1: I el 30% has dit de compra impulsiva, és 30% de coses, sí, que tenim, les hem comprat en un moment de compra
5: només
1: impulsiva.
5: Només cal mirar, si anem al supermercat, si anem en llista de compra, que seria el que molta gent no fa, el 30% d'aquesta llista de compres ha comprat impulsivament, però és que molts de cops anem al supermercat a veure què. Per tant, moltes d'aquestes són planificades i moltes és això, d'un impuls immediat que a vegades potser se queda en un calaix.
1: És a dir, que tot el tema de comprar té molt a veure amb la felicitat que busquem, no?
5: Sí, sí, perquè comprem més en base, que és el que sempre explico, però és més un desig que una necessitat. O sigui, és més, no?, aquesta promesa, aquest intangible, que l'objecte en si. Per tant, estàs comprant una sensació.
1: I quina seria una mica la principal estratègia de les marques per fer-nos creure que realment necessitem aquell producte? Que clar, suposo que això ho tenen molt estudiat perquè hi caiguem, clar, no?
5: És parlar de desitjos, és conèixer més del que ens coneixem nosaltres, no? A vegades que és com una victòria que podries tenir tu contra el sistema de desitjar coses que no t'han fet que desitgis, perquè en realitat és un fracàs, no?, nostre, personal, de quan el nostre algoritme ens presenta un producte que realment el vull, però és perquè hem fet que el vulguis i perquè m'han conegut molt. Tant les marques fan això, coneixen-nos molt, tenint-nos hipersegmentats i anar creant aquestes necessitats que tens en cada època vital, no?, i en cada moment i per cada estil de vida.
1: No sé si també en tot això que estàs parlant influeixen els descomptes, les promocions, els missatges de darrera oportunitat, si no és avui ja no ho tindràs.
5: Que quan juguem amb el preu al final, quan comprem un producte rebaixat, acaba sent més l'impulsor de la compra que una dada objectiva. O sigui, un preu, un objecte que valgui 150 euros, el podem considerar barat o molt car. Com? La manera en què juguem, com presentem el preu. No? Per exemple, una oferta, ens guiem més amb el preu anterior, que és el que utilitzem d'ancoratge cerebral, que se'n diu, no? Ostres, no, és que abans valia 270 i ara no pago 270, estic pagant 150. Però tu no anaves a pagar 270. Per tant, és un joc que es fa i és molt habitual i ens serveix per justificar-nos aquest preu. No? No, és que l'he comprat, però perquè ara estava més rebaixat. O l'he comprat perquè són les últimes unitats. Que miren que és absurd això, no? L'efecte de l'escassedat. I ha arribat a funcionar tant que si recordem la Covid amb el paper de vàter, vam embogir tot un país.
1: I totalment. Clar, és que el preu condiciona moltíssim i mira com és la condició humana, que de vegades hem pagat una cosa cara i no ho diem i ens inventem. Molta gent no diu, ui, a mi això m'ha costat baratíssim. Quanta gent, no?, alguna amiga et diu, ui, a mi aquest cotxe m'ha costat barat, i és mentida.
5: Sí, sí, i clar, cada marca té la seva estratègia, des de marques, que el preu és tan alt que al final només pots comparar amb els seus propis preus, no?, i no compares contra la competència, sinó amb ells, no?, i parlar de marques com Apple, no? On clar, dius, un MacBook 1.000 euros és una animalada de preu, però és molt barat perquè el següent, el Pro, potser val 1.850.
1: Això hi han jugat molt, aquesta marca concreta, clar,
5: Això és l'escalonament dels preus.
1: Perquè l'últim mòbil que han posat al mercat plegable s'han passat, però tres pobles, però...
5: Sí, sí. I et fan escalonaments d'aquests, que clar, a dalt de tot n'hi ha un que és molt més car, i dius, clar, però és que el de dalt val 2.800 i aquest només val 1.700. Però clar, tu no estàs comparant amb la competència, que potser pagues una tercera part, però ja no compares amb ell.
1: Que també la gent que té poder adquisitiu, que no, no som tots nosaltres, o sigui, potser també diu, doncs jo puc comprar això i la gent veu que jo m'he pogut gastar això,
5: sí,
1: també, no?
5: Sí, me'n recordo quan jo, si m'he dedicat a això, jo sóc psicòleg, però m'he dedicat a això perquè vaig treballar de publicista quan vaig acabar la carrera, jo feia els anuncis. I recordo un anunci que vam fer per una marca de cotxes que vam agafar per la loteria de Nadal i vam agafar el model més car que teníem de tot el catàleg, no? I en vez de ficar des de no sé quan, vam ficar hasta, no?, amb el preu màxim que podies arribar a pagar. I molts de cops, segons quines coses, te les compres per això, per dir, no estic demostrant que m'he gastat tot això.
1: Clar, la psicologia del preu, mira, aprofito per fer una, diríem, una falca, o dir-vos que divendres que ve, precisament, posarem preu, farem un consultori per posar preu, diríem, als nostres serveis, no? A vegades com autònoms o gent, no?, que ofereix serveis, que és superdifícil, no?, quantificar un mateix el que vals, no?, alhora. I la Txell Costa, que és consultora, ens ajudarà, tota la gent que truqui tal, a posar preu el que va la nostra feina. Això és complicadíssim, eh?
5: Allà m'hi acostaré jo.
1: això també t'interessa, no? Escolta, és més fàcil que ens penedim d'una compra impulsiva que d'una conscient?
5: Sí, clar, evidentment, perquè com que no hi ha hagut una reflexió prèvia, en realitat quan parlem de consum conscient és fer el contrari, no? O sigui, és deixar passar temps per reflexionar i això fa que no te'n penedeixis tant. I quan pensem en estratègies de consum conscient, i et lligo amb el que em preguntaves, eh? Per exemple, el més fàcil amb la compra online és m'ho deixo a la cistella i al cap d'un dia, una setmana, torno. I generalment aquest temps es va estirant perquè veus que no ho necessitaves tant. Què vol dir això? Que si haguessin comprat al moment, després me l'haurien penedit, perquè veia que no la necessitava tant. I mirar la llista de coses que hem tret, que tenim per casa, que no hem fet servir, pràcticament.
1: Això em fa pensar... clar, no ho sé. Això és una cosa que estic pensant ara mateix, perquè jo estic pendent d'una compra que vull fer avui a les 4 de la tarda, però no sé si és impulsiva o no. O sigui, es posen a la venda les entrades per Harry Styles a Madrid. Avui a les 4. Yeah. Val? I aleshores... Jo crec que també la gent dels concerts està jugant una mica amb tot això que estem explicant, no?
5: Clar, des del FOMO, no? La por aquesta de quedar-te fora i la pressió grupal. Una cosa és que si és molt fan d'algú, l'altra és que he d'estar aquest esdeveniment perquè ho he d'arribar a veure. Clar, jo soc molt de concerts, he tocat amb una banda més de 25 anys, per tant, per mi sempre anar a veure algú era perquè m'agradava moltíssim, però estàs veient molta gent que he d'estar-hi. Però si ni t'has escoltat el disc... Bueno, és que no sap ni quin disc us publiques, no? Perquè és una altra forma de funcionar la música. Però, clar, hi ha molt d'això, d'aquesta, l'efecte escassedat, que juguen, no? És que, clar, si no l'agafes ara, ja no la tindràs mai més.
1: Clar, podríem dir que hi ha compra impulsiva també en els concerts de música.
5: Totalment, amb les experiències, amb que hem d'estar a un restaurant, o tothom ha d'haver passat per Bali, no? Abans havies d'anar a Tailàndia i eres d'anar a Bali. I totes aquestes pressions grupals... És que la que s'apliquen aquestes... tàctiques més brutes del neuromàrqueting, hi ha coses com els concerts que se'ns han anat de les mans. Si hi ha artistes que anys enrere no t'haurien fet 5 Palau Sant Jordi o... sense aquest efecte.
1: La Natàlia Sánchez ha sortit al carrer per preguntar les coses inútils que ens hem comprat tots plegats.
2: La compra més inútil que he fet mai. Ostres, ara em pilles, eh? Perquè no acostumo a comprar gaire coses, la veritat. Un Funko Pop de... Bueno, ara no recordo de què, però era l'última compra que vaig fer. I s'ha quedat a l'estanteria.
6: La compra més inútil. Ah, doncs, hòstia, és que van unes quantes, eh? Coses de crios petits, que dius, ai, això segur que ho faré servir mogollón, i després s'ha quedat allà amb la capsa i re, agafen pols i fins que han crescut i han anat o algú a la pop o alguna altra incauta que li ha semblat molt útil i se l'ha quedat.
7: Jo roba i després, perquè quan la tinc a casa, he pensat, i per allà perquè la vull, si no la necessito.
8: Uns auriculars que no sonen molt bé, l'ha fet fa poc.
9: I et van costar diners?
8: Sí, 60 euros.
10: Jo t'has pogut fer servir, eh?
8: S'ho has vist, però no, bueno, al final està en un calaix.
11: La programació útil. Però ara me pillas, no lo sé. La polla mòbil, teniendo el mòbil para que se dobla. Esto, ahora que lo pienso, tengo una polla mòbil.
10: I el mòbil es plega.
11: I se plega.
1: I tu, has caigut a la compra impulsiva?
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.
1: Després anirem a les xarxes, perquè jo crec que han augmentat molt la compra impulsiva, però primer entrem al supermercat. Per què els productes col·locats a prop de les caixes solen generar més compres impulsives? O sigui, aquells xiclets... No sé, és que xiclet és compra impulsiva total, no?
5: És un festival, sí. El supermercat, els recorreguts... Ara l'estratègia... Van canviant, segons la marxa, però si ens hi fixem, solen començar amb la fruita. I la verdura, però per què es comença amb això?
1: Ah, hi ha compra impulsiva, la fruita?
5: No, és al revés.
1: Què
5: aquesta
1: vols dir?
5: Aquesta és la racional. Amb la fruita i verdura són dels únics productes, o sigui, comptem cada mitja, uns 19-20 productes, que l'últim estiu, 19 productes, som els que sabem el preu exacte.
1: Ah.
5: Val? I la fruita i verdura són aquests productes. Tu, quan entres al supermercat, ajusta molt el preu de la fruita i verdura, creus que estàs comprant un lloc molt econòmic, perquè, clar, tu saps el preu de referència, no? I un plàtan de Canàries que vagi a 2,20 ja és molt preu. Per tant, ja m'ha justificat la compra i, a més, m'ha fet sentir molt bé. Perquè m'acabo de comprar un bròquil, no sé què, i com que m'he sentit tan bé, començarem el festival després.
1: Això és per això hi ha primer la fruiteria, la clar, fruita i la verdura.
5: Clar, és el preu de referència, queda molt maco, molt estètic, molt verd i tal. Quedaria molt lleig entrar i veure els KitKats i tal. Per tant, veiem una cosa que ens fa sentir bé i a sobre tenim el preu de referència que estem pensant que estem pagant poc. Clar, i el preu de referència d'un KitKat, si preguntem a l'audiència, no sap el que val.
1: No.
5: Per tant, poden ficar el preu que vulguin. I són productes, a més, que et sentiràs malament. Per tant, els fiques cap al final, que ja estàs molt saturat, ja t'has sentit molt bé per lo que has fet, acabes caient. Que al costat de la caixa encara hi ha l'extra de que estàs esperant, per tant, estàs avorrit, no tens res a fer, i aquest impuls de, bueno, com que he fet tan bona feina, que m'he passat aquí 40 minuts mirant una llista, doncs ara anem a premiar-nos.
1: Que bo, trobo fort, això. Quin impacte tenen, per exemple, els colors? la música, les olors, no sé, tot això.
5: Que és molt cultural, perquè potser en un altre país i veus que tenen altres colors, però tot aquest màrqueting sensorial et justifica o t'explica més sobre un producte. Et fa sentir que és més intens, o que és més sa, o que és més light, o menys sobrecarregat de grasses saturades. Per tant, amb els colors es juga moltíssim. Amb l'olor, amb coses que no fan olor, també s'hi juga moltíssim, no? Tot el màrqueting sensorial, que inclús recordo, hi havia, crec que era Motorola que olorava xocolata. Fa mil anys, eh? O sigui, i això va creant tota una història sobre aquest producte. I a més hi ha una cosa, amb els sentits, que el nostre sentit més utilitzat és la vista. Per tant, amb la vista podem racionalitzar molt més fàcilment i ens poden enganyar menys. Però, en canvi, amb l'olfacte poden enganyar molt més. Mm-hmm. O sigui, com que et desperta una part més instintiva del cervell, passes per un lloc i olora a gofre recient fet, que tothom hi ha passat per algun lloc,
1: sí.
5: I els gofres, sabent que ningú ens agrada perquè ens saturen, o sigui, hi arriba un punt que no te'l pots acabar, però aquesta necessitat, no, aquesta dolçor, fa que vulguis anar cap allà. Per tant, és com molt més fàcil enganyar per l'olfacte, per el so, canviar la nostra velocitat. Segons la música.
1: Mira, l'Anna Xarxes ens diu que la seva compra més inútil és la màquina d'envasar el buit.
5: He tingut, me l'han regalat aquesta.
1: L'has tingut.
5: Sí,
1: I també la Judit ens diu la màquina d'envasar aquella la roba per posar dins de la maleta en viatges.
5: Ostres, això és molt professional, eh? Sí, sí.
1: Aquelles, deuen ser aquelles de plàstic que has de posar a l'aspirador perquè t'hi capiguen
5: no,
1: més coses.
5: No? Hauríem de fer enquestes, vull dir, la iogurtera
1: molta en el seu moment va fer bastant mal. Sí, hi ha una època que dic, va, l'haig de fer servir, però al final ja no. Mira, la Meritxell apunta que t'apareix... Clar, hem anat al supermercat, però, per exemple, a les xarxes socials passen moltes coses. Les xarxes socials i la publicitat personalitzada han augmentat segurament les compres compulsives,
5: totalment.
1: No? Totalment. Clar, la Meritxell apunta que t'apareix un anunci a Instagram i no saps on estàs comprant. Et pregunta alguna tàctica per saber-ho.
5: Que amb aquests d'Instagram... És posposar-ho. O sigui, en el fons, tu quan veus aquell objecte, i si el desitges molt, molt, molt, molt, sol ser això, no? Que el sistema ha guanyat perquè s'ha sigut realment el que necessitaves. Que busqui alternatives. O sigui, poder ser buscar-lo fora d'Instagram i veure si hi ha alternatives més a prop. O sigui, que no pugui tant la pressa. Uh-huh. Amb la xarxa jugues molt amb això, no? Amb la pressa. El tinc aquí, clico, però si no tinc moltes referències d'aquell lloc, segur que el puc posposar. O sigui, és molt raro que un producte que et surti, no, que te l'hagi ficat l'algoritme, sigui el que necessites aquell moment. Mm.
1: Clar, potser el que passa també bastant ara a Instagram és que si una vegada mires un producte i mires tot el vídeo, aleshores pots estar-te tota una setmana veient aquell producte fins que se t'incentiva aquesta compra.
5: Sí, sí, clar. Perquè
1: això acaba passant.
5: Et vas creant, no? Per això, una forma... Hi havia un vídeo fa temps per... Jo el volia penjar quan venia aquí. És molt poc referent d'autors de psicologia del consum, és Ignatius Farray, l'humorista, que parlava tàctiques per trolejar el sistema, que és brutal, el vídeo, és boníssim.
1: Ignatius,
5: no?
1: Això l'havíem de...
5: Sí, és una referent, més de parlar dels Gilles i Povetsky o de gent d'aquesta, sí. Parlo de l'Ignatius Farray.
1: No, és un... Perdona, per mi,
5: la persona,
1: referent total.
5: És un gran pensador, sí. I és la persona que he trobat que ho explicava millor, no? Que ell deia, no? Ostres, aconseguir trolejar el sistema... fent desitjar les coses que no m'han fet que desitgi el sistema. O sigui, jo canviaré el meu desig. El que tu m'estàs dient, no, jo buscaré alguna cosa totalment diferent, i això és el que ens passa amb Instagram, no? Que m'estan donant realment el que jo he dit que m'agradaria, tant és com que has fracassat contra el sistema. Mm-hmm.
1: Clar, no, si al fons els algoritmes són bastant tontos, no? Perquè és veritat que cliques dues coses que no tenen res a veure amb tu i ja de seguida et porta a un altre univers, no?
5: Sí, sí, li pots crear uns nous gustos teus, sí, sí.
1: Clar, jo dic, fa anys ja que dic això de dir, ostres, que jo, clar, soc dona madura tal, a mi m'ensenyen el Fairy i no m'ensenyen res de tecnologia, per exemple, no? Ja et posen, ja t'encasellen a un lloc, no?
5: Sí, sí, comporta't com un adolescent de 14 anys i ja no tindràs coses que desitgis, potser, no? Però, clar, és una estratègia molt rara, però és una tàctica molt rara, però...
1: I una altra cosa d'això que diu la Meritxell, que clar, no saps on estàs comprant perquè s'ha detectat, i jo ho vaig explicar la temporada passada aquí amb la Samantha Villar, que explicava que veia unes imatges de com pinta ungles en forma de retolador, i jo, ui, això va perfecte, i era, bueno, em va arribar i era una cosa horrorosa, que era un retolador normal, o sigui, no era ni per pintar les ungles, no? I moltes vegades també no hi ha ni una URL oficial, no? I potser la gent hauria de sortir d'Instagram i anar a Google i posar-ho per veure si hi ha comentaris,
5: sí,
1: no?
5: És buscar-ho fora, i mentre perds aquest temps de trobar-ho fora, potser se't desincentiva aquest desig. Mm. Per tant, és jugar amb que sigui el menys impulsiu possible. Perquè si no caiem amb el pitjor, que ja són compres compulsives. I això és una patologia molt bèstia.
1: Clar, d'impulsives a compulsives,
5: clar,
1: no?
5: Clar, compulsives que ja no puc controlar.
1: I això amb què té a veure? Clar, amb el tema de la psicologia, és evident que és una carència d'alguna cosa, no?
5: Sí, sol haver-hi una comorbilitat amb altres trastorns relacionats amb addiccions, però no té per què. Pot ser una persona que no té cap altre tipus d'addicció, però sempre solen haver-hi, doncs, temes d'angoixa, temes d'anedònia, depressió, i ho compensem amb el que ens ofereix el sistema com per sentir-nos més feliços. Què ens ofereix la nostra societat? El comprar. En què ens trobem? Que no és una cosa menor, estem al voltant de gairebé el 7% de la població que pateix aquest trastorn. O sigui, és de les addiccions de les que presenta un percentatge més alt de població. Que el meu llibre, El consumidor tarat, m'inventava patologies i aquesta apareixia per al mig i dic, jo, que això és sèrio, eh? Que és que gairebé un 7% de la població. O sigui, gent que no pot controlar el que compra.
1: I que va acumulant, acumulant, i coses que igual ja té, ara la vull diferent, ara...
5: Sí, sí, i el... Bueno, i tothom m'ha acumulat alguna vegada, objectes.
1: Mm. Mira, el Joan explica que es va comprar unes sabates que li van sortir en un anunci per xarxa, semblaven molt resistents, però quan les va tenir a la mà no valien res, i no va haver manera de trobar un contacte per retornar-les.
5: Hi ha una cosa que ens hem oblidat, que es diu comerç de proximitat. I això ens soluciona moltes coses, no? Si vull unes sabates molt resistents, seguríssim que en una sabateria on hi hagi una persona que fa 25 anys que treballa en sabateries, et dirà si és real, si no és real, si en tenen alternatives, i no deixar-nos portar per aquest impuls.
1: Mira, tenim la consulta de la redacció.
9: Hola, sóc en Carles Mesa, i el que vull explicar és que quan entro a una botiga de roba, sempre em fixo en els mitjons, a la part on hi ha els mitjons. I més, quasi impossible no sortir de la botiga amb un pack de mitjons. A casa en tinc sense obrir, sense haver estrenat, potser uns, no sé, uns 60 mitjons. I la cosa més greu, perquè crec que és una cosa greu, utilitzo quasi sempre els mateixos nets, eh? Utilitzo els mateixos nets i alguns fins i tot els haig d'anar arreglant perquè s'acaben fent foradets. I, en canvi, tinc tots aquells guardats a l'armari sense estrenar. Llavors, no sé quin seria el diagnòstic, però la meva pregunta és la següent. No sé si, en aquest cas, hi ha alguna cosa semblant al FOMO dels mòbils. És a dir, jo, quan entro a una botiga i veig els mitjons, clar, sempre vull l'última tendència. No sé, si es porten els de color, si es porten els que tenen dibuixets d'animals, els que tenen dibuixets de no sé què. Hi ha alguna cosa semblant al que moltes vegades vivim amb els telèfons mòbils, aquest FOMO, que ens obliga a comprar compulsivament allò que no necessitem?
1: Albert Vinyals, què tens a dir? Carles Mesa, que per cert, irrepetibles cada dia de 3 a 4. I avui el Carles Mesa entrevista el músic Miqui Puig, eh? No us ho perdeu. Clar, ara sí que... És que ara m'estaré tot sempre pensant en Carles Mesa i mitjons. Sí, això ja anirà junt, no?
5: Que n'hi ha alguns que són fàcils, perquè quan començava a explicar-ho pensava, no, és que és molt previsora aquesta persona i és aquesta falsa previsió com quan comprem piles, no? Ostres, comprem piles que no se m'acabin.
1: Jo faig el mateix amb les piles. I em diuen, però si ja en tenim... I després, quan busco piles, no n'hi ha mai, perquè m'estan... O sigui, no me les deixen comprar, les piles, i s'han de tenir piles sempre.
5: Sí, sí, però en el seu cas hi ha un punt de malaltia, perquè és perquè li agraden. I en companyia, hi ha una... No sé si encara hi ha una marca de mitjons només. Clar, perquè també es va jugant, no? El que externalitzes un objecte, pots comprar-lo per consum simbòlic, no? O sigui, el compres per el que representa, per el que representa. I els mitjons, que és un objecte, un producte de roba interior, com que si aixeques el pantaló es veu una miqueta, i ara, per exemple, hi ha tendència aquesta, no? Mitjons molt alts, en plan jugador de béisbol...
1: Sí.
5: Ostres, doncs ja és un complement més de moda, per tant, no és tan estrany, en el fons. Vull dir, és com que es compra samarretes amb diferents estampats. És bèstia, la xifra.
1: A mi hi ha una època, però això no crec que sigui compra impulsiva, que em va agafar per comprar formatge ratllat. O sigui, sempre comprava formatge ratllat i ja en tenia.
5: La planificació, per si no en tenim, sí, sí. Per això va molt bé les llistes de compra i mirar abans a casa, perquè jo ara, ja, mira, a la llista de compra tenia formatge ratllat i em sembla que en tinc.
1: D'acord, sempre arregla un plat, formatge ratllat. Escolta, però anem a fer les tàctiques per no caure a la compra impulsiva. Quins consells o quins tips, quines tàctiques recomanaries a la gent per poder frenar això? Perquè no volem ser consumistes d'aquesta manera. Quines serien les tàctiques?
5: Tàctiques senzilles. Ja he anat deixant anar alguna, però les juntem. A jugar amb el temps. O sigui... Si juguen amb nosaltres en fer-nos creure que l'oferta aquella s'esgotarà i tal, traspasso totalment. O sigui, no ho compro ara, ho compraré més endavant. O sigui, és anar en contra, la major manera d'anar en contra de la societat de consum és jugar amb el temps. O sigui, que el temps sigui nostre i que allò no ho compraré ara, ja ho compraré més endavant. I si he perdut l'oportunitat, doncs l'he perdut, ja està.
1: Clar, de la mateixa manera que quan entres a una botiga dius, ai, vaig a donar una volta que m'ho vull pensar... Fer això també a internet, no?
5: Jo això, el meu pare tenia una botiga. M'he criat a una botiga. Sortia de l'escola i anava a la darrera botiga, sempre. I clar, antigament no pagaves amb targeta de crèdit i la gent havia d'anar a buscar al banc. Era una botiga de coses inútils. Lloret de Mar, botiga de souvenirs. Per tant, no hi havia cap objecte que fos realment necessari, i objectes de comiat de solter, de bromes... Per tant, no hi havia res que ho necessitessis realment.
1: Ai, ara doncs... m'agradaria saber quina és la cosa més venuda de la botiga, de les coses inútils.
5: Això dona per un programa sencer, eh? Doncs què ens passava? Quan algú havia d'anar al banc a buscar diners, normalment no tornava. Perquè era aquest temps que estava, no?, entre que anaves cap al banc i pensaves, ostres, però jo per què estic comprant una caca de plàstic per fer una... Potser no cal, no? Per tant, és jugar amb el temps. La tàctica més fàcil és jugar amb el temps. És deixar passar. Ja tornarà. Altres, en paral·lel, mentre vaig fent passar el temps, és llegir sobre on ho vaig a comprar. Mirem reviews, consultem, preguntem a persones el que fèiem abans, no? I a la que vas preguntant a gent i mirant, doncs vas potser racionalitzant i veient que no necessites tant. O una altra tàctica, el comerç físic. O sigui, buscar l'alternativa al comerç físic. Normalment, moltes compres online són per aquesta suposada estalvi de temps. Però, ostres, doncs, el fet de posposar-ho i el fet de parlar amb una persona experta que t'ho estigui venguent, possiblement t'ho fa canviar.
1: Clar, moltes vegades t'ensenyen coses que són com molt gustoses, per exemple, de netejar una taca o coses així, que dius, ui, això és miraculós, això ho vull. Clar, una cosa, un especialista de psicologia del consum és colmo, com deia aquell, que el teu pare tingués una botiga de coses inútils.
5: Bueno, potser per això m'hi he dedicat. No sé. Després era molt racional comprant, però venguent sabia que vendre's venia, però va sonar guapa, eh? Era espectacular.
1: Escolta, ara continuarem dient tàctiques, però és que hem de fer el reel de la tàctica.
0: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, Albert Vinyals, especialista en psicologia del consum, col·laborador de la tàctica, t'ensenyaré tres articles i em dius si és compra impulsiva o no. La meva sevillana. Això què és?
5: Mira, pot ser més racional del que sembla, eh? Perquè és el típic regal que fas a algú que el recordaran sempre. Quan regalem una emoció. I això és un premi...
1: És un desembossador, però és de color fúcsia, pels que no ho veieu, i és una sevillana. I això, podeu pensar que això m'ha tret més d'un moment important a casa meva, eh?
5: I és que això, si ho regales, que si trobem un te regalar-lo, has guanyat. Sí, però és un objecte, almenys en recordaran de tu.
1: El més fort és que jo el vaig anar a comprar perquè el necessitava i només hi havia aquesta opció. Llavors vaig haver de comprar la sevillana que m'acompanya des de fa 10 anys. Molt bé. Un altre. Tothom té a casa aquest producte.
5: Sí.
1: Com el definiries?
5: Es deia Orgasmatron, no?
1: Orgasmatron?
5: Sí, el vaixin, perquè a la botiga el venien com Orgasmatron, crec.
1: És aquell pal que té tot unes varilles. Ai, que em venen ganes de fer-ho. Espera, vaig a fer.
5: Sí.
1: Oh, sí, és veritat. Doncs he fet
5: sí, sí. Aquest el teníem a la botiga, eh?
1: Aquest el teníeu? El
5: sí.
1: I tu què creus que és?
5: Jo crec que era el més útil que hi havia.
1: És útil o inútil?
5: Té una utilitat al moment. Per casa, mira, d'objectes inútils. En tenia un per allà que me'l van donar amb això dels pongos de l'amic invisible. Em pinta amb massatges, amb vibració. Que no pentina gens, va fatal, però feia aquest efecte. No, clar, és totalment compra impulsiva, inútil, absurd, perquè no és un objecte que utilitzes al dia a dia.
1: Crec que el deixaré aquí, perquè mentre faci el programa... Ara, parlant de vibradors, hi ha una cosa que a mi m'ha perseguit a les xarxes els últims temps. Què és? Us ho he d'explicar, saps què és això?
5: Ostres,
1: que fa soroll,
5: per aguantar el mòbil,
1: i no és un orgasmatron, encara que faci aquest soroll. És com una ventosa per aguantar el mòbil i poder-te fer videoselfies i tal.
5: Però perquè fa soroll? Sí.
1: Bueno, perquè s'enganxes, que sí, no sé per què fa soroll, però després... O que sembla que no el puguis desenganxar, veus?
5: Ja.
1: Hi ha un... Sí, perquè és com automàtic. Doncs cada vegada que el faig servir em cau. No puc fer cap vídeo, però fa aquest soroll tot el dia.
5: Que això, com que som cada cop més especialitzada, la gent, no? Tots som experts en muntar vídeos, en fer coses, qui li dongui per als vídeos tindrà kits de trípodes, de coses d'aquestes que no he fet servir. Si contem el número d'objectes que tenim actualment, no sé si ho he dit en el programa o ho vaig dir a les xarxes, tenim una mitja de 10.000 objectes a casa, cadascú. I a un li donarà per mitjons, l'altre li donarà això, per trípodes del mòbil, per càmeres. És bestial, de coses que tenim inútils.
1: I per tu, per això, una altra de les tàctiques infal·libles de això per no caure en el consum, perquè a mi molta gent, i era com una anècdota, per exemple, en el cas de comprar via, via Alexa, no? Mm-hmm. O sigui que hi ha pares que diuen, ai, va fer una gràcia, la meva filla va comprar, de cop ens arriba a casa una nina i l'havia comprat ella amb la veu. I per mi això no és una anècdota que faci gràcia. O sigui, tu imagina't que poden anar comprant compulsivament amb la veu. Sí. Per què tenim la targeta de crèdit posada de forma tan fàcil a les xarxes?
5: És que ens hem de dificultar. O sigui, hi ha el que se'n diu l'enfosquiment de la despesa. Una estratègia és si jo pago un metàl·lic o pago un targeta de crèdit. Ja enfosquim la despesa amb la targeta de crèdit, per tant, no noto que he deixat de tenir uns diners. Si això anem ficant cada cop més fàcil, i tenim això, la targeta associada, només donem un clic i ja ho tinc, em sembla que no m'ha costat res aquell objecte, perquè no estic veient com deixo de tenir uns diners i el procés de reflexió és nul. Mirem la il·lusió molts de cops que fa quan vas a comprar una cosa a l'Amazon on te sigui, no? I quan t'arriba a casa i gent que no obres al moment. Que després, però si ho hauries d'obrir, que és la gran il·lusió, com molt obres per comprovar si és el color que havies triat o no. Però zero il·lusió. És més, molts de cops, com que hi ha un empenediment per aquí, és de obro i...
1: O sigui, et fa més il·lusió al moment fracassat. Que ho compres que quan ho reps, no?
5: Amb neurociència, amb ressonàncies magnètiques, hi ha un estudi molt, molt conegut que mirava el moment que hi havia el major descàrrega de dopamina al sistema recompensa cerebral. Nuclear accumbens, que és l'àrea que tenim, no? Que se'ns activa quan necessitem repetir una conducta que ens doni plaer. No? Ja sigui el que està enganxat a les escurabutxaques, el que està enganxat a una droga, o quan vas a comprar. I sobretot es veu molt online. La màxima alliberació de dopamina es veia justament abans de pagar. O sigui, el moment que sé que aquell objecte serà meu. I un cop hi has pagat, bum, que hi hem picat, la dopamina. Per què? Doncs perquè hi ha aquest empenediment, perquè potser penso, ostres, potser no necessitava, o potser no mirar prou opcions, però el pic és això, és el moment abans de tenir-lo de serà meu. I quan t'arriba això a casa, dius, per què?
1: Clar, és que sembles això, que en un principi pensàvem que la compra impulsiva no podria existir a internet, perquè com que després t'arriba al cap de molts dies, ja sembla que no sigui impulsiu, perquè ho vols en aquell moment. I en canvi, s'han buscat ja maneres i tàctiques als venedors perquè igualment també incentivar-la,
5: no? I és un t'ha crescut més, la compra impulsiva. O sigui, és trist, a vegades, que hagis de donar el consell, no vés en una botiga física, però si em voldrà enganyar el venedor. I ja, però en el fons, les estratègies que fa són molt més netes que les de la xarxa. O sigui, un venedor mai et vindrà com a bé booking i et diu, ei, compte que ahir 8 persones van mirar això. I a més, en aquest moment hi ha 6 persones més que ho estan buscant, com tu, que això t'ho fica, no? Ai, 8 persones mirando en este momento.
1: Sí.
5: Només queda el 6% disponible d'aquest hotel. Clar, o sigui, si no agafo aquest, és que estic mort. Clar, jo si t'ho dono una botiga física, dic, a veure, si m'estàs... És totalment mentida, o sigui, és evident que m'estàs enganyant, que és mentida, eh?
1: Clar, jo no sé, ara obro una mica un meló que tampoc no és el teu negociat, però diríem que això no s'hauria de com de vigilar una mica per llei. O sigui, que segons quines pràctiques que es fan servir a internet, com ara inventar-se aquests números de gent que fa cua, de que cada vegada que entres el preu és diferent, tot això, que els concerts, o sigui, el preu de les entrades dels concerts, o sigui, és impresentable, segons com. No sé si tu ets partidari de que la llei acotés això?
5: Sí, s'intenta, i mira, en favor del

0: amb productes que són molt barats, que després dius, va, jo compro total, si no m'arriba no passa res. Però clar, com que molta gent pensa si no, això, tot, no? I és el seu negoci, clar, no? Que sigui, que valgui poc,
1: i,
0: no?
1: I la de gent que ha comprat coses online, que dius, bueno, com que ho puc tornar-ho i no em costa res, ho torno. O amb altres empreses, on directament doncs, es llença, vull dir, total, si és tan barat, perquè ho vull. Clar, i a la que mirem xifres i pensem en el medi ambient i en la sostenibilitat, ens trobem que des de l'any 2000 comprem 2,5 vegades més de roba i, en canvi, aquesta roba ens dura molt menys de la meitat del temps.
0: Clar.
1: Per tant, hem multiplicat per 5, pràcticament, la roba que tenim del 2026 al 2000 només.
0: Mira, ens entra un missatge que té a veure amb això de les estafes. Diu, el català ja no és una mesura per seleccionar un producte de quilòmetre zero. Hi ha algunes marques que diuen que és producte local, en un anunci no ho és. Simplement tradueixen el mateix anunci a tots els idiomes del món. Ja ho he detectat. Si no...
1: Sí, sí, sí, la IA va molt bé amb això. Que per fer tal, perquè sembli més de proximitat. Que molts de cop ens fiquem, no?, els filtres aquests de si és d'aquí serà que és bo. No té per què ser-ho, però clar, ja s'adapten les empreses.
0: Uh-huh. Escolta, molt interessant tot això que hem dit. No sé si, a banda de totes aquestes tàctiques que, o sigui, de la targeta, no posar-te-la directament, que hi hagin com dos passos, al fons hem d'anar fent com que sigui dificultós per nosaltres fer la compra, no?
1: Sí, és frenar-t'ho. És pensar a vegades si em sentiré que estic fent el ridícul, comprant segons què, o sigui, racionalitzar-me, i és pensar abans de fer-la, vull dir, és que és una cosa, o sigui, si penséssim en el temps que ens ha costat aconseguir aquests diners que vaig a gastar en aquest moment, destinem una miqueta, no, el de temps, amb si realment aquesta compra és la millor alternativa, si em serveix, si no em serveix, perquè és molt de temps que ens gastem la nostra vida per aconseguir diners per poder acabar consumint.
0: D'acord. Doncs escolta, ho deixem aquí. Ja no porto més fricades perquè, clar, és que la llista és de coses que hem comprat molt inútils.
1: No acabaríem sent nosaltres. Si la gent comença a treure...
0: Aprendrem moltes coses aquesta temporada gràcies a Albert Vinyals, el nostre expert en psicologia del consum. Al fons és parlar del nostre comportament, de les nostres coses. Gràcies per ajudar-nos a frenar el nostre consumisme. Tu has estat mai a Rússia?
1: No.
0: No sé si allà consumeixen molt o no.
1: Bueno, mira, mini anècdota. A la botiga, quan van començar a arribar els primers turistes de l'est, no?, quan es va caure el mur de Berlín, entraven allà, era una imatge brutal, eh? Més tenia un article i tot que em parlava. Miraven les coses i era com de què és això? O sigui, per què són aquests objectes? Perquè estan acostumats a una venda molt racional i, clar, una botiga de souvenirs és totalment irracional. Uh-huh. Per tant, no han après a comprar molt, al final. Fa 20 anys no, ara sí.
0: Clar, és que això també ha passat també molt a la Xina, no? A molts països, o sigui, el consumisme, diríem, era com als Estats Units, no? Però ara això ja...
1: Han fet un efecte rebot.
0: Tots s'han occidentalitzat,
1: sí,
0: diríem.
1: Sí, sí, mirem la decoració d'algunes cases i veiem un efecte rebot.
0: És que això, perquè t'ho dic, Albert, perquè hi ha uns catalans que estan triomfant allà, sorpresa!
2: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Avui hem descobert que Rússia canta el tu-tu-turu i ens preguntem com pot ser això. D'entrada, la plataforma Spotify no funciona al país, a Rússia, des del 2022, així que qui vulgui triomfar allà ha de passar per plataformes locals com Yandex Music o Kontakte. TikTok hi funciona amb limitacions des de la guerra, però igualment continua sent el gran aparador per fer-se viral, sobretot amb àudios curts i que enganxen. I si parlem de xarxes, l'alternativa russa a YouTube es diu Rutube, que cada cop guanya més pes per penjar-hi videoclips. Un altre detall curiós, que per això estem tan sorpresos, és que al públic rus li agrada molt la música amb melodies que sonin estranyes o exòtiques, no sé si va per aquí el triomf. Això sovint hi triomfen cançons en idiomes que ells no entenen. Per tant, volem saber com s'ho han fet al Siderland perquè els russos cantin el tu-tu-turu com mig Catalunya aquest estiu. Quina ha estat la tàctica per triomfar a Rússia? Uri Plana, cantant de Siderland. Hola, com estàs, Uri?
1: Hola, com estem?
0: Que fort, això, no?
1: Fortíssim. Tan fortíssim com inesperat. I bé, la veritat és que nosaltres no hem fet res activament, diguéssim. Sí que és veritat que va coincidir amb un moment en què la gent que ens coneix una miqueta sap que un que era dels nostres membres del grup, que era l'Albert Sort, ara viu a Rússia,

0: I aquest estiu l'Andreu el va anar a visitar, diguéssim. I aleshores des d'allà van fer un vídeo a la Plaça Roja i vam pensar inicialment que això era el que havia fet desmadrar una miqueta la cançó allà a Rússia, però ens vam adonar que no era el cas, sinó que un amic d'una ràdio russa estava aquest estiu de vacances per aquí, va sentir la cançó a la ràdio i ho va enviar al director de la ràdio i li va agradar molt i la van decidir començar a posar. Però és d'aquestes caramboles que no te les creus mai.
1: O sigui que... ja veig que no hi ha tàctica, però clar, és molt curiós, no, això que ha passat. O sigui, l'Albert Sort, que abans formava part de Siderland, està a Rússia i dius, bueno, això va per aquí. Doncs no, és algú, però que era una persona, un ciutadà rus normal i corrent que va escoltar
0: un
1: la ràdio.
0: Un ciutadà rus, amic d'un dirigent de la ràdio, d'una de les ràdios més importants a Rússia, passejava per aquí, va posar la ràdio, o no sé on exactament la va sentir, li va agradar i se la va guardar. Llavors, quan va tornar a Rússia, la va enviar a algú que la ràdio sí que decideix quines cançons sonen, i va dir, ah, fantàstica aquesta.
1: En quin moment vau saber que la vostra cançó també és un èxit a Rússia?
0: Ens en vam adonar en el moment en què Shazam es va disparar, perquè és veritat que no hi ha Spotify, no hi ha YouTube, per tant no hem detectat un gran creixement en els números habituals, però sí que hi ha Shazam allà. I aleshores, quan vam veure que era de les cançons més populars a Rússia, vam dir, ostres, aquí està passant alguna cosa, aquí vam investigar. I sort tenim l'Albert allà en el terreny que ens va poder confirmar que això era real.
1: És que és molt bo, perquè és veritat que Shazam és un rànquing boníssim, no? Que crec que està casat com amb Apple Music també, Shazam. Clar, que tu fas així amb una cançó i detecta qui és. Per tant, algú que ha escoltat la cançó rus i diu, ai, vaig a veure com es diu aquesta cançó. I clar, això, si estàs en aquest rànquing, és gent que vol descobrir qui sou, no? Clar, no sé, és que trobo fortíssim, no? Esperàveu que una cançó en català pogués entrar a la llista de novetats d'una emissora com Europa Plus, que és de les més importants d'allà.
0: Clar, no, és que fixa't, ens agafa tant a contrapeu, no sabíem el que era Europa Plus, no sabem quina mena de música consumeixen els russos, però és una anècdota molt divertida, o sigui, perquè no, ho desconeixem de totes les maneres que et puguis imaginar. Però sí que notem això, no?, que ens l'han començat a posar, si vas mirant allò, els números a Yandex també han pujat, etc. I, bueno, ho vivim aquí amb les crispetes, també que, al cap i a la fi, sabem el que és Rússia ara mateix i en quin estat està el país. Vull dir que també ens ho mirem des de la distància i una mica com una anècdota, però no et deixa d'explotar-te el cap.
1: A veure, hem de dir que el Tuturu ja havia triomfat perquè té 1.800.000 reproduccions a Spotify, és a dir, sense els russos ja era un èxit, he de dir. I a més vosaltres també que veuen el Benidorm Fest, que esclati tot, cantant en català, és a dir, que una mica internacionalment també us pot conèixer gent que potser no estava previst, no? El Roger Jamí és guitarra cantant també de Siderland. Roger, com estàs?
2: Què tal, Mariola? Com va?
1: Home, tu com a també molt productor, tu, al món, creus que està preparat per la música en català?
2: Aviam, jo una mica seguint el que diu l'Uri, a mi em va explotar el cap quan em vaig adonar d'això, però serà que sí, no? Serà que la melodia funciona i que al món li sona bé el català, com a mínim, que la sonoritat li resulta bonica.
1: Clar, què creus que els hi ha agradat de la cançó?
2: Aviam, sí que és cert que té aquest ganxo que té un punt llatí, un punt mediterrani, un punt exòtic, alhora sent molt pop, no?, el tu-tu-turu, aquest interval de notes. Jo crec que això té gran part de la màgia del tema i també que una cosa que comentem sempre entre nosaltres, que les diferents seccions de la cançó comencen en moments diferents del compàs i és una... Això és, parlant de tàctica, és la matemàtica sueca, el que li diem nosaltres, no?
1: Ai, què vols dir? Torna a explicar això. El començament de la cançó del tu-tu-turu... Què?
2: Exacte, és com que les diferents seccions del tu-tu-turu, estrofa, pretornada i tornada, si us hi fixeu, comencen en diferents moments del compàs. És a dir, l'estrofa comença exactament a l'inici del compàs, la pretornada comença una mica després i la tornada comença abans. Llavors, és com que les melodies entre si s'interrelacionen molt bé a nivell pop, a nivell estructural.
1: O sigui, està com sincopat, no sé si és aquest el terme, però o sigui que no va a l'hora, sinó que està fet expressament, no?
2: Dient que d'alguna forma es complementen de forma teòrica molt bé, complint amb les fórmules de les cançons pop que han triomfat els últims 30 anys.
1: I això, a l'hora de fer l'èxit, ho heu estat... A veure, escoltem-ho, a veure, això que dius. aquí fa el compàs. A veure, la tornada, tornem a posar la tornada. I ara escoltem això que ens dius. Escolta, però tot això està previst, a veure. Ah, ja ho entenc, ja ho entenc. No va junt amb el compàs. Escolta, però tot això, perquè fos un èxit i que enganxés i que fos cançó de l'estiu, tot això ho veu treballar o ho heu vist a posteriori?
2: No, tot això, és a dir, vulguis que no, nosaltres fem moltes cançons a l'any al nostre estudi, treballant amb moltíssima gent, i vulguis que no, tenim una mica en compte, però això et passa un cop cada moltíssimes vegades. I tu saps, Mariola, que nosaltres ens coneixem de fa molt de temps, que hem fet moltes i moltes cançons fins a arribar a trobar una cosa tan bèstia com el Tututurú. Vull dir que això és una energia que t'il·lumina, llama-lo Dios, llama-lo energia, com tu vulguis.
1: Però sí que és veritat que és com un èxit com molt global, no? És una cançó que s'entén ràpidament, encara que potser la llengua no l'entenguis, no?
2: Això sí que ho té. Sí que és cert que, clar, aquesta melodia i aquesta síl·laba que es va repetint doncs dona peu a que la puguis tararejar i suposo que això també ha ajudat que l'escoltin fora de les nostres fronteres.
1: No sé si el fet d'anar al Benidorm Fest i haver de pensar cançons que triomfessin a Eurovisió us va portar el tut-turutu.
2: Segur que sí. A més, una mica relacionat amb el que et deia, nosaltres cada any participem en camps de composició pensant en melodies i en cançons pel Benidorm Fest i treballem amb moltíssims artistes que busquen justament la fórmula aquesta del Benidorm Fest i d'alguna manera indirectament Eurovisió. Així que segur que d'alguna forma o altra ens ha influenciat.
1: Escolta, Uri, heu viscut alguna situació curiosa després d'aquest èxit rus? O sigui, no sé si us han arribat missatges o us ha passat alguna cosa o ha sigut una anècdota i ja està.
0: Amb la gent d'aquesta ràdio russa que són molt... Bueno, són realment fantàstics. Crec que són la gent més connectada amb Europa del que deu haver-hi a Rússia en general, eh? Però més enllà d'això, res, o sigui, ni contacte amb ningú del país, ni res. Sí que hi ha hagut alguna companyia discogràfica internacional intentant fer alguna mena de tracte, que això no sé com pot acabar, perquè és un terreny absolutament desconegut per nosaltres, i la veritat és que nosaltres a Catalunya ja estem molt bé, o sigui que ho veurem, però és això que dius, que és més anecdòtic que una altra cosa.
1: Però una gira a Rússia, no? La faríeu?
0: Crec que fa molt fred a Rússia, eh? Jo, amb les festes majors aquí a casa nostra, estic molt a gust, la veritat.
1: Com ha anat aquest estiu amb el Tuturu? És a dir, que aquest estiu hi ha hagut com molts rànquings de comparativa de quina era la cançó de l'estiu. No ha estat clar del tot, per vosaltres era la vostra?
0: Per nosaltres era la nostra, i no només això, eh? Nosaltres aquesta cançó la vam treure al gener i com a mínim és la cançó de Sutherland, això segur. I és, si no la cançó de l'any, una de les cançons de l'any. Està malament que ho digui jo perquè no això, però és de les cançons de l'any i és una cosa que ens fa molta il·lusió a nosaltres d'haver viscut una bomba així.
1: Teniu a punt alguna altra cançó que s'enganxi com una paparra?
0: Creiem que sí.
1: Sí?
0: La veritat és que... Sí, ara aquesta nit traurem una cançó que no és... de l'estil del Tututurú, és una cançó més bonica, més de l'amistat amb els amics i molt més emocional, per dir-ho d'alguna manera, però sí que al gener tenim preparada una espècie de bomba també similar.
1: És a dir, que avui una cançó perquè Sutherland és més enllà també del Tuturú, és a dir, que teniu més registres, no? Avui una cançó d'amistat, on la podrem escoltar, veure, que fareu un videoclip o la penjareu a Spotify o com podem escoltar aquesta cançó i a quina hora concretament?
0: Sí, això a partir d'avui a les 12 de la nit, disponible a totes les plataformes digitals i la cançó es diu L'Última i és una cançó que parla del final d'un concert, d'on estàs amb els amics i tal. I és molt divertida perquè parla del que viu la gent que està sota l'escenari i la gent que està sobre l'escenari. És com un moment col·lectiu molt, molt xulo que tenim ganes de ja anar-la tocant en els concerts i que sigui un himne molt, molt emocionant.
1: I a banda d'aquesta cançó que aneu traient coses, que el gener també ens espera una altra així més d'aquestes més virals, amb quines són pròximes cites? Esteu continuant fent concerts, coses que fareu aquesta tardor?
0: I tant, sí, la gira de l'estiu ha estat llarga, però encara no s'ha acabat. Aquest divendres estem a Montornès del Vallès. aviam si t'ho dic bé, això. Ara, el dia 1 d'octubre som a Girona, el dia 4 som a Martorell...
2: No, el dia 2 d'octubre, Martorell.
0: 2 d'octubre, bé, sort que hi ha el Roger.
2: 2 d'octubre, ahí està.
0: I el dia 9 som a Rosselló, a Lleida.
1: Molt bé, doncs apunteu, busqueu Siderland i escolta, aquestes sorpreses que dona la vida en un món global, no? Però que casualitats, mira, no ens queixem dels turistes que un turista ha portat, diríem, l'èxit a Rússia del tututurú. Moltíssimes gràcies als dos, Uri i Roger, i que continuïn els èxits, clar que sí.
0: Moltes gràcies,
2: molt bé. Moltes gràcies, Mariola i equip.
1: Una abraçada, un petó.
2: Adéu.

nova cançó del Siderland avui a mitjanit, demà a totes les plataformes, una que es diu L'última sobre l'amistat, però ja ho sabeu, a Siderland tenen la tàctica per triomfar a Rússia. I demà, a la tàctica...

Demà a la Tàctica fem consultori de benestar animal. Com és el vostre gos, gat, cotorra, lloro, hàmster? Volem que tinguin una bona vida i per això, si teniu algun problema, que ens ho pregunteu al WhatsApp de la Tàctica. Deixeu la vostra nota de veu gravada directament a aquest número. No feu això, no qüestió tècnica que us he d'explicar. No feu allò de gravar el vostre WhatsApp per comprovar que quedi bé i després el reenvieu, que això es fa molt. Això no ens arriba, si es fa així tècnicament. Per tant, graveu directament en el número que us diré ara, repetiu, i confieu en l'equip de la Tàctica que farem la vostra millor versió. Afegiu al WhatsApp de la Tàctica a la vostra agenda 690-080-830. Va, repeteixo i apunteu. 690-080-830, el WhatsApp de la Tàctica. Volem veure els vostres animals. També podeu posar-nos fotografies, i ens envieu a les xarxes. Però sobretot això, notes de veu, preguntes en aquest consultori de benestar animal que farem demà, perquè és important que també les nostres mascotes tinguin una molt bona vida. Som la Natàlia Sánchez, a la redacció, el Genís Sabater, la Marta Anglès, a la realització, tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès, ara Julet de Dogs Out, aquest oldie de Bajament, que quan es parlen dels animals sempre surt aquesta cançó. I si us quedeu a Ràdio 4, doncs ara l'edició migdia amb l'Helena Pérez, a dos quarts, el quart temps amb José María Rubí i després l'Irrepetibles amb el Carles Mesa, també que avui hi ha Miqui Puig, a la tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez i moltes més coses. Una abraçada!

0: Amb el Jaume Tudela, el control, perquè tot soni meravellós, amb el Pau Robert, la Sònia Rodríguez Justicia a la producció, i aquí molt ben acompanyats, ja sabeu, tenim els millors professionals i els millors éssers humans de la ràdio a Catalunya, que són la Maria García Coll.
1: Hola, què tal? I els més guapos, segurament, també. Abans que
0: penso
1: parlàvem d'assassins guapos, assassins no, però guapos sí.
0: No tenim àvia, David Gallac.
1: Assassins, no, aquí, si fóssim, tampoc ho diríem en antena, perquè tampoc ens agradaria que
0: sí,
1: ens agafessin
0: perquè no ho semblés.
1: Les forces de seguretat, exacte, i de l'ordre d'aquest país.
0: No tenim res d'això, nosaltres.
1: No, jo no faria... T'anava a dir jo, em costa matar un mosquit.
2: No ens agrada. Guapos molt.
0: Matar gent.
2: Som guapos i guapes, estupendo.
1: Objectivament ho som.
2: Els millors de tot el món.
0: Es fa el que es pot. A veure, som from the mountain, però olorem molt bé.
1: Ai, ara, espera, que em toca.
0: Espera. Alba Carreras, bona tarda.
3: Bona tarda,
0: com
3: què tal?
0: Estàs?
3: Molt bé, família.
0: Ets feliç?
3: Molt, moltíssim.
0: Molt feliç, et veu a la cara, eh?
3: I presentant tenim a Batman. Que això no ho has dit.
0: Ah, sí?
3: Ets Batman personificat.
1: Sí, creus?
0: Tu, ella que...
3: És veritat, és així.
0: Ella m'estima i em té mitificat. vaig tenir una època molt Batman, és veritat.
3: Sí?
0: Sí, sí. Escolta, que vols olorar la...
2: Endavant.
1: És una cosa que hem comentat.
0: Sí, una tradició.
1: És que coloro... Veus, ella és l'única que m'ha dit que sí.
0: Sí, sí, la resta s'ha espantat una mica al principi, quan la Maria...
3: De què faig olor, a veure?
0: Maria s'està apropant i el mateix li està...
3: Crec que és molt fàcil.
0: T'estàs menjant el coll.
1: És que l'Alba li puc fer perquè és una dona, i si això li faig amb un senyor, es pensarà que...
3: Però crec que és molt fàcil, avui.
2: No.
1: Es
2: pensarà...
1: Ah, mira, l'ha encertat, vainilla. I una mica... T'has dutxat o algú al cabell?
0: O algú.
1: T'has
0: dutxat o algú?
2: Què vol dir això?
3: El cabell porta una mascareta, però no crec que ho endevinis.
1: No. Ui, piscina,
0: fa poc? Endevina, sí.
3: Piscina amb els nens?
1: Em fa una mica olor a piscina, eh? Però vull dir, olor a vainilla, els colzes
2: vainilla.
1: No.
3: I porta una mascareta de banana hair food.
1: Molt bona olor, molt bona olor.
2: Marca tendència
1: vainilla.
2: I trenca la tendència, Maria, perquè
1: sí.
2: Recordem que fins ara l'habitual era detergent, era roba, olor a roba neta,
1: sí.
2: I ara vainilla.
1: Una vainilla dolça, no empalagosa.
3: No.
1: 8 i mig.
3: A veure, empalaga una mica, depèn.
1: De moment a mi no m'ha empalagat, no.
2: Fa molt de 6 de la tarda, la vainilla, trobo.
0: A mi m'ha dit Batman, però tu ets una vampiresa.
3: Ui,
0: de mucho cuidado. Catwoman, en aquest sentit, no, perquè al final Batman i Catwoman estan enrotllats.
3: No, o sigui no caldria, sisplau. No.
1: És veritat que m'he amorrat molt a l'Alba Carreras.
0: Ja va molt bé el programa així.
1: Que m'he amorrat molt al coll de l'Alba, però que li demà... Bueno, és confiança.
3: Ja, no, però hi ha hagut consentiment, o sigui...
1: Sí?
3: Jo, perfecte. Sí, hi ha consentiment, sempre...
0: T'ha agradat.
1: Mira, posa't
0: aquí. Llavors, quin superheroi seríeu vosaltres? Perquè tu, David Gallac...
2: Quin superheroi? Ui, Spider-Man.
0: Tu ets Peter Parker.
2: Però perquè és pràctic, també, anar pels llocs així amb la... Fas i surt la tela d'aranya i apa, t'estalvies en transport públic i t'estalvies en benzina. No vegis, tu, escolta, amunt i avall, arribaria a casa en 10 minuts.
0: Maria, tu...
1: A mi m'agrada la viuda negra.
0: Ai, sí, ets la viuda negra.
1: Pèl roja.
0: La viuda negra de Los Vengadores. Sí. I Alba, jo crec que series...
3: Què? És que em diràs Hermione Granger, però...
1: No, és superheroi.
0: Bueno, ets Hermione... No, però de Marvel, no?
3: De Marvel, ja, no ho sé. És que a mi, clar, la Maria em recorda molt a un personatge de True Blood, que és pèl roja. No me'n recordo com es deia, però si busques pèl roja de True Blood, que és una sèrie de...
1: Ai, que guapa, jo no sóc tan guapa. Gràcies, Alba.
3: Em recordes bastant. No sé com es diu l'actriu, ara mateix no t'ho sabria dir.
1: Jessica Hambi.
3: Doncs a ella...
1: Vaja, també en treuen semblances a qualsevol persona pèl roja de l'univers, que també em passa.
0: És que sou poquetes.
1: Ja, llavors, pot ser. Sí.
0: Si voleu,
3: tens un aire,
0: si voleu a X, el que abans era Twitter, a X, @latardaderadio4, el 4 amb número, @latardaderadio4, podeu dir-nos si us han dit algun cop que us assembleu algun superheroi, no?
1: O algun famós.
0: O bé per l'actitud, o bé pel físic, o perquè no sé.
1: Diuen també la noia aquella de Brave, la Mérida, que és la princesa Mérida de Brave. Sí, és un dibuix animat, sí.
3: Clar, jo no és... Vull dir que no és personatge així de herois, ni ficció, ni res, però jo sóc una mica entre Ally McBeal i...
0: Sí, d'actitud, sí, ja t'ho puc dir.
3: No?
0: Ets entre Ally McBeal i
3: Bridget Jones, això t'anava a dir.
0: Amb la carrera.
2: Quina combinació, eh?
3: Sí, sóc això.
0: Bé, Jaume, Diamonds de Rihanna, som-hi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Sí, últimament heu vist gent amb una mascareta facial plena de pedretes, estrelles, cors, cristalls, no? Tota mena de brillants. No, no us esteu tornant bojos. És una tendència. I té nom. Alba Carreras, bedazzling.
3: Exacte. És una tendència que parteix d'aquestes mascaretes amb enganxines brillants de colors, una tendència que ha posat de moda Kylie Jenner, que en aquesta secció us aviso...
0: Ai, Kylie Jenner m'encanta!
1: És com sí. Tomàs Holanda.
0: Sí, Tomàs Holanda.
3: Us aviso que sortirà molt aquest personatge i el catalanitzaré, també.
0: M'agrada molt.
3: I Kylie també Hailey Bieber, que és la dona de Justin Bieber. No m'agrada anomenar les dones per com a dona de... Però ella s'ho diu a si mateixa, sí, per tant, s'ha de dir. Sí.
0: Hailey Baldwin, no? És la filla de l'actor Alec Baldwin.
1: Ah, efectivament. La neboda, diria, eh?
0: Ah, neboda, sí.
3: I ha adoptat el cognom del seu espòs Justin Bieber. No sabem si per gaire temps, perquè fa un temps hi va haver rumors de ruptura.
0: Ah, no,
3: per una possible infidelitat amb una rapera, Justin Bieber. O sigui, estarem pendents també d'aquesta situació.
0: Una rapera?
3: Sí, una rapera. Justin Bieber amb una rapera.
0: No, perquè havia sentit com que era la rapera.
3: Ah, no. Podria ser, eh? Podria ser, però no tenim informació i, per tant...
0: Segurament seria la rapera.
3: Siguem fidedignes a les fonts.
0: La rapera.
3: Bé, doncs aquests brillis, diguem, s'utilitzen per enganxar les ungles al mòbil, a la funda del portàtil i fins i tot a la mascareta facial. I us he de dir que això no és exactament nou. La paraula bedazzling és molt anterior a TikTok i a la Kylie Jenner i fa referència en anglès a l'acció d'enlluernar o decorar amb brillantor. I aquesta idea de posar pedreria a la roda i als objectes té dècades d'història. O sigui, no és nou, no és d'avui, no se l'ha inventat la Kylie Jenner ni la Hailey Bieber, i perquè els éssers humans sempre hem tingut aquest interès de diferenciar-nos de la resta, posant una enganxina o posant una marca. No sé si sabeu, però jo ho he explicat moltes vegades, jo soc publicista, més de periodista, i una de les coses que m'ha quedat de la carrera universitària, una altra cosa no, però és que les primeres marques van aparèixer amb la compra-venda, els primers intercanvis, no? Perquè abans s'intercanviaven, ovelles, i aleshores posava una marca aquestes ovelles, que es feia amb sang, per tant, vull dir, les marques ja venen tacades de sang des de l'origen, i és d'aquesta sang que s'utilitzava per marcar, les marques ve d'aquí, de marcar aquestes ovelles, per dir que aquestes ovelles són meves, i te les intercanvio per algun altre producte, no? Doncs bé, aquesta diferenciació i aquest fet de posar brillantor per també adquirir un cert estatus social, el feien fins i tot els egipcis. So you...

0: més d'aquesta taula sabrà per què he posat aquesta cançó, però el Xavi sí.
1: Penso...
0: Tu també, Maria?
2: Sí, el videoclip hi ha com un tema egipci, oi? Un ull, pot ser?
0: La Katy Perry és una faraona en aquest videoclip.
1: Veus, veus. L'estava intentant recordar.
2: Un tema egipci.
1: Surt de faraona, no?
0: Sí, tindrem tota mena d'easter eggs, que a mi m'encanten,
3: ous
0: de Pasqua.
3: Sí, aquests easter eggs que ens porta l'Alba Carreras. Això, ous de Pasqua, que ens estem... Per què ho diem tot en anglès, ara?
0: Perquè, mira, perquè està de
3: tota
0: moda.
3: Tota l'estona.
0: Purpurina,
3: a mi no m'agrada massa i a vegades em trobo a mi mateix dient-ho, saps?
1: No.
3: Em faig ràbia a mi mateix.
0: Bé, doncs, viatgem cap a l'antic Egipte. Si t'acabes de connectar, recordem que estem explicant el fenomen de bedazzling. Si has vist algú al metro o on sigui amb purpurina, com porta la Maria ara mateix el seu mòbil a la funda del mòbil, això té un origen i ens estem remuntant a aquest antic Egipte. Els faraons, els emperadors, els cortesans cosien a la roba plaquetes d'or, petxines, perles reials i pedres precioses. I no només servien com a decoració, sinó també com a amulets de protecció i demostració de la riquesa extrema. Anem ja fins al segle XVIII, perquè és un element que es torna a portar, i el culpable és un senyor anomenat Strass. Us explico una mica.
3: Tristras?
0: Strass.
3: Strass.
0: S-T-R-A-S-S.
1: Strass.
0: Strass.
3: Strass, Strass, bien? Com estàs?
0: ¿Dónde estás?
3: ¿Dónde estás? Que no te veo.
1: Poniendo piedras.
0: I us explico que això, que va començar a posar pedres, va inventar un vidre de plom que imitava brilli-brilli d'un diamant, i això va permetre que l'alta societat es posés els vestits aquests brillants falsos sense que l'altra gent sapigués que aquests brillants eren falsos. Per tant, podien aparentar.
1: Era l'enganyifa.
3: Era tot postureig.
0: Exacte. Strass va inventar aquest postureig amb aquests brilli-brilli de purpurina que eren de mentida. I viatgem fins a l'època on m'agradaria haver nascut. A veure, Jaume Tudela, quina època és?
3: És tan tu, Alba Carreras, això.
0: M'hi és encantat.
3: Ai, a mi també m'hagués agradat.
0: Quina època? Ara fem un petit incís per explicar-nos quina època us agradaria haver nascut.
1: Ai, vinga, va, sí. Uf.
2: És difícil.
3: Maria té cara de trio antiga,
2: sí, dels anys
3: 20.
2: Sempre
1: dels anys 20, sí.
3: Perquè, oi que sí?
2: Sempre m'ho dius. A mi m'agrada molt l'època de gris. Mira, els anys 50, anys 60, ja aquesta època, no? On ens estem situant.
0: Clar, jo estic parlant dels anys 20, aquí, sí, que és on estaven de moda els canutillos de cristall, les perles i tot plegat.
2: Ara sóc jo, llavors.
0: El brilli-brilli. A mi també m'agrada molt aquesta època.
3: L'ei seca, no?
0: Una sí, mica. Una mica sí.
3: Tu, David?
1: Jo estic pensant, no ho sé...
3: Jesucrist. A l'època de Jesucrist.
1: A l'edat mitjana.
0: A l'edat mitjana.
2: Els mems aquells, sisplau, recordem. Aquells mems de l'edat mitjana. Sabeu quins mems us vull dir? Vaig a buscar-los, per favor.
3: Impressionant, aquell tren.
2: Sabeu quin és, no? Que deia, vius a l'edat mitjana, és l'any 1926, acabes de veure una execució en públic, tens 7 fills i 6 s'han mort aquest hivern, menges una sopa de ceba i ets fantàstic als teus 18 anys d'edat.
0: També dic que jo, a l'edat mitjana, hagués estat una bruixa i m'haguessin cremat.
3: És veritat, també és veritat.
1: Jo moltes coses de les que faig ara no les podria fer.
2: Mira.
1: No diré quines...
3: Queda't aquí.
0: M'estàs deixant estupefacte, David.
3: No marxis.
1: Una setmana de programa i estic explicant més coses que...
2: Mira, any 926. Van executar-te a la plaça del poble per bruixeria. Mira, seria l'Alba.
0: Mira, jo.
2: Vas fer una tila al teu veí, però el rei decideix que siguis la seva hechicera, ara no em surt la seva bruixa, per personal i et salves. 3 dels teus 8 fills van sobreviure d'hivern i només pots menjar sopa de pa i all perquè no tens dents. La teva vida és plena i pròspera als teus 18 anys d'edat.
3: Clar, jo volia l'edat mitjana, però a la corte de los Reyes Católicos, saps?
1: No.
3: El Alcázar de Segovia.
1: Clar, sabes? Jo vull l'estrat social bo, o sigui,
2: tu no volies tenir 20 fills i que 15 es morissin a l'hivern.
0: Per sort,
3: als Reis els hi passava,
0: hem nascut en privilegi al costat bo de la vida, no estem als anys 20. Ara anem fins als anys 50, perquè aleshores es va posar molt de moda les pedretes tipus Swarovski. No sé si n'havíeu tingut d'aquest tipus de pedreta amb pulsera i de més. Tu sí, Maria?
3: Jo no.
2: Sí, tant.
0: Bé, doncs, és el glamour de l'Old Hollywood i això té una explicació sociològica, perquè després de la sobrietat de la guerra, estrelles com Marilyn Monroe posen de moda aquests vestits senyits, plens de cristall, cosits a mà... I així és com neix la icònica aliança entre l'alta costura de París i els cristalls austríacs. Ara anem fins als anys 2000, que es van posar de moda els anomenats body gems, o les tiques, aquelles pedretes que es posaven a la cara, al melic, a l'espatlla... Bueno, si aneu als festivals, suposo que també n'haureu vestit d'aquest tipus de pedreta, no? És aquesta purpurina, les polseres de fils, els collarets de boletes, que jo no havia fet moltíssims. Clar, tot plegat té una explicació també sociològica, i és que el fet de treballar a mà, i avui en dia, en una era de la digitalització, al final es valora molt més un treball. Mira, avui, per exemple, el Patrick Urbano feia un tallat, el Patrick Urbano, company periodista de Mediapro, i feia a les seves xarxes socials, no sé si era com una mena de torre feta tallada en fusta, que això ja ningú ho fa avui dia, al segle XXI. I feia com una torre, com allà, com si fes una maqueta, no? Però amb un tros de tronc feia aquesta torre. I clar, vull dir, avui en dia fer això té molt de mèrit, perquè ningú amb dos dits de front fa això, no? Doncs el fet del treball manual, el fet d'aquesta personalització, aquestes carpetes plenes d'enganxina que nosaltres també n'havíem portat, doncs això és un valor, un reforç positiu, no? I nosaltres també ho vam viure als anys 2000. No sé si recordeu aquelles agendes plenes de nota, plenes de grafitis, que allò que ho tatxàvem amb típex, i aleshores allà posàvem una dedicatòria al teu millor amic. Doncs això també és el precedent, no? I ara què ha passat? Doncs és interessant perquè el que està fent la generació Z és molt semblant. Agafa una cosa completament normal, els mitjans de moda estan relacionant aquesta revifada amb el que se'n diu de l'estètica H2K, vale? Que és com dels Estats Units, la Britney Spears, totes aquestes actrius, totes aquestes cantants, dels body gems, però la generació actual no està exactament copiant els 2000, sinó els està remesclant, està reinterpretant la seva manera de viure els 2000. I si aleshores teníem artistes com aquesta?

0: I aquí ara sí tenim una protagonista que segurament ens sonarà, que és la Kylie Jenner. I
1: la Kylie Jenner.
0: La Kylie no ha inventat els brillants, ni els body gems, ni el breadsizing, però aquest estiu ha estat un dels grans catalitzadors d'aquesta nova febre. En la festa d'aniversari seva va omplir de pedreria des de la decoració dels gots. Mira, gots com els que tenim aquí a l'estudi, aquests de paper.
2: Ara els hi posarem pedretes.
0: Doncs els hi posem pedretes, el reinventem.
3: No, que te l'empasses, espera que encara...
0: No, però per fora, que és tot ja, per fora. Igual que d'acord. Al teu ordinador, Xavi, doncs sí. Li posaríem unes pedretes.
3: Sí, home, segur.
0: Un cor, una
3: el
0: flor...
3: Meu, segur. Ara.
4: Sí, no? Sí, ara mateix. Ara ens hi posem,
3: sí.
0: Doncs bé, ella ho va fer. La Maria ja està amb la
3: que volia cantar. Ja està.
4: Era això.
3: Era això.
0: La pastisseria, també, la pastisseria amb aquests brilli-brilli purpurina, la funda del mòbil, i internet va fer la resta, perquè aleshores tothom volia ser la Kylie Jenner. Vogue Espanya l'assenyala precisament com un dels grans detonants d'aquesta nova tendència, aquesta nova febre pels brillants, i ara tenim marques, influencers, usuaris, decorant cosmètics, gots, fundes, i sí,
3: guai,
0: també
3: no?
0: Mascaretes facials. Però no sé si us recordeu, aquesta època dels 2000, jo havia tingut samarretes bàsiques, que hi havia una marca que té un osset, que segurament tothom recordarem, amb brilli-brilli purpurina.
3: Una marca que comença per T i acaba per ous, no?
0: Sí, més catalana.
4: És aquesta.
0: És aquesta. I, de fet, una altra marca de cosmètics que comença per S i acaba per A, no sé si està...
3: Sa?
0: Cefo...
3: Ah,
0: ja
3: no.
0: Està. Vale? Ha publicat contingut per com fer-te aquesta mascareta personalitzable i ho ha patat a les xarxes socials.
3: Sí. Ara mateix he vist molts texans, no? Molts pantalons, amb aquests brillis ja posats, a les botigues.
4: Pensava que anaves a dir, ara mateix em vaig a fer una mascareta personalitzada
3: no.
4: Mentre fa el programa. Dic, home.
2: I d'això de Cefo, ara, n'ha parlat una influencer que es diu Samantha Constantini a les xarxes i que, a més, és la cunyada d'una presentadora de Ràdio Nacional.
5: Las mascarillas faciales con brillitos son la consecuencia de haber dejado de usar Comic Sans en ese. En los 2000 las revistas tenían 7 tipografías. Estrellas, corazones, degradados. Los blogs tenían purpurina, una canción automática y un cursor que probablemente era un hada. ¿Era un buen diseño? Muchas veces no, pero era personal. Ya casi nadie tiene un tono de llamada reconocible. Corrijo. Ya ni desactivamos el modo silencio. Pero antes en tu móvil podía sonar Britney Spears, tener una funda rosa, un charm colgando.
6: Y luego crecí.
5: Y parece que crecer consistía en quitar cosas. El móvil se convirtió en un rectángulo. Negro. Las webs en fondos blancos, las casas en beige, el maquillaje en un make-up no make-up. Ayunaron visualmente, si me preguntáis. Después de años quitándolo todo, estamos volviendo a pegar gemas en las cosas. En las uñas, en vasos, en los móviles, hasta en las mascarillas. ¿Y en tartas? Kylie Jenner acaba de celebrar su cumpleaños con una tarta cubierta de gemas de color. Aunque aquí tenemos que reconocer a las precursoras, Métrica lo hizo antes. Pasamos años aprendiendo que...
0: Bé, aquí també hi ha una lluita, com sentim, no? De veure qui ha començat abans aquesta tendència, perquè la Kylie Jenner diu que ha estat ella i després en tornem una altra que diu que ha estat l'altra.
3: T'he de dir que escoltar massa estona, no sé si us passa en ràdio, el llenguatge de xarxes és complicat, em fa mal al cap.
4: A mi m'atabala igual terrible, que l'iPhone plegable, tu. M'atabala i fes dues pantalles, no vull. A mi vinc de sorollets, així, ping-pong-pong.
3: I el to. La narrativa, no?
0: Però hi ha una reflexió que és interessant i és que agafes qualsevol cosa bàsica, perquè fins ara s'han portat els bàsics, samarretes llises, mira, el David i la Maria van amb samarretes llises i jo no, vaig amb una mica d'estampat, de puntets, però agafes la samarreta bàsica i aleshores li enganxes algú personalitzat.
3: Sí.
0: I ja té el seu punt de què, de diferenciació.
4: És exclusiu,
0: no?
4: Perquè
0: és exclusiu,
4: tens
0: perquè en aquesta era d'avui en dia, no, la pregunta no seria per què s'enganxen brillants a una mascareta, sinó per què necessitem personalitzar-ho absolutament tot.
3: És bona.
0: Doncs
3: molt
0: perquè
3: bona.
0: Potser això té una mica més a veure amb nosaltres del que sembla.

0: I és el que dèiem al principi, la necessitat de ser diferent. Vivim en una època que tenim accés a pràcticament les mateixes coses, no? Te'n vas aquí al centre comercial i absolutament tothom s'està comprant el mateix, les mateixes xarxes, mateixos vídeos, mateixes cançons, mateixos referents, mateixos filtres i moltes vegades mateixos outfits. M'ha passat més d'una vegada en una festa d'anar vestida igual que una altra persona, no?
1: Completament igual.
0: Completament, tu també t'ha passat, eh? Doncs, clar, aquest fet d'enganxar cosetes és vull que això sigui meu. Una mascareta blanca és una mascareta blanca, però si poses tres estrelles, un cort i cinc pedretes roses, dues de blaves, doncs de cop ja no és una mascareta, és la teva mascareta. Això ja ho fèiem i crec que no és nou i una mica el que vinc a dir en aquesta reflexió, en aquesta secció una mica remember de tendències i coses virals, és això que nosaltres no teníem TikTok, però teníem les carpetes plenes d'enganxines, les llibretes personalitzades, els estotxos amb la firma de tota la classe, les pulseres de
2: fils... remember, els estotxos amb la firma, mare meva.
0: Els collarets de boletes, tot això ja ho teníem. La lògica és la mateixa, tothom té això, però jo ho faré diferent.

0: Mira, l'altre dia en parlàvem amb la Maria sobre aquest tema, perquè també és una cosa que tu, Maria, domines bastant, no? Veus bastant aquesta tendència a les xarxes.
1: Sí, sí, sí, és moltíssim, però és el que dèiem abans i el que deia la noia que hem escoltat també, no? Que al final, si tothom enganxa pedretes, ho fas per ser diferent, però tots acabem sent iguals perquè tots enganxem pedretes, no?
0: Exacte, i és una mica el que parlàvem, no? Sí. Que aquesta combinació és individual, hi ha una rutina que és privada, però al final també hi ha un fet que és per visibilitzar això que fas tu per ser únic i diferent. Al públic, no? És que és una paradoxa de la sociologia.
1: Sí.
2: Doncs... m'ha encantat aquest
1: viatge.
2: Vols
1: que enganxem pedretes al teu ordinador?
2: Molt, potser a les samarretes m'agrada més que a l'ordinador.
0: Ja, però les samarretes, depèn de com, no sé si heu estat aquest setembre enganxant enganxines d'aquelles per anar al col·le, no, perquè no sou pares, però tu potser sí, Xavi?
2: Encara no.
0: Encara no?
2: Per anar al col·le no, he estat enganxant, o sigui, amb el tema enganxines tot l'estiu, eh?
0: Ah, bueno, però oh, per anar al col·le, la típica amb el nom, i a mi portem...
2: Ah, no, sí, unes... les hem posat, sí.
0: Ah, vale, portem una setmana de col·le i ja se m'han desenganxat, vull dir que...
2: Nosaltres hem fet les de planxa, saps?
0: Sí, les de planxa, sí, aquelles mateixes.
2: També
0: s'han...
2: Que... Molt bé. Que eren Aliexpress. No?
0: Eren, jo
3: temo, que igual l'enganxina no era prou
0: no sé,
3: de sèrie
0: com
3: que venia malament.
0: Les vaig planxar al revés i tot i ja s'han desenganxat.
3: No era prou perquè compri salva més enganxines.
0: Al final,
3: és que és tot... un negoci de l'enganxina. L'enganxina que no enganxa,
0: al final,
3: perquè cada setmana has d'anar a comprar enganxines.
0: He anat amb el Tucker ja directament a posar les inicials al meu fill.
2: Hegel, de sobte de bé. Hegeliano. Una mica amb el que està passant amb la IA, no? Acabo de llegir. La ONU adverteix que tots els drets humans estan en risc davant de l'avenç de la IA. L'ONU adverteix que tots els drets humans estan en risc davant de l'avenç de la IA. Home, això ja és el hype de l'apocalipsi, no?
1: Perquè sí, ja l'ONU... és el clickbait de l'apocalipsi. Perquè això... quins són tots els... Clar,
3: tots,
1: ja vols entrar al titular
2: tots
1: per saber...
2: Tots els drets humans estan en perill.
3: Tots.
0: Però és que a mi em fa molta gràcia això, no? Perquè, vull dir, al final, pel·lícules que s'han fet ja la ficció ara de sobte es convertiran en realitat, no? La revolució de les màquines, no? I que tot això sembla que està més a prop del que pensem.
1: Sembla.
3: Això està agafant un color que a mi no m'agrada gens, això de la intel·ligència artificial... Aquí ho deixo.
0: Si no recordo malament, tot va passar per una fórmula matemàtica. Ara no t'ho sé dir, però vaig llegir un diari.
2: No estàs bé, no?
3: És la columna...
1: Sí, ho vam dir...
2: Alba, deies.
0: Sí, no, per aquesta fórmula matemàtica, que de fet hi havia dos matemàtics que l'estaven a punt de treure sí,
2: era
0: i de
2: una
0: sobte
2: de les
0: doncs,
2: dues...
0: la intel·ligència artificial va resoldre
1: que aquest 90 anys
0: dubte
1: que... No se'l coneixia,
0: aquest.
2: Va ser en 8 hores, va resoldre el que portàvem als éssers humans buscant 90 anys.
0: Però utilitzant la intel·ligència artificial que havia... O sigui, els prompts que havien posat aquestes persones o d'altres persones que havien també estat bastant a prop.
2: Sí, van ser, no sé si van ser 1.000 agents d'ahir que ho van aconseguir, es van posar d'acord.
0: És molt heavy.
2: I aquests agents d'IA que s'han escapat també i que han hackejat altres empreses perquè estaven intentant trobar una solució que se'ls havia plantejat, llavors han decidit que podien ficar-se en on volguessin.
0: Mireu, jo avui... És vull increïble. Dir, hi ha hagut una paradoxa molt gran, ja sabeu que jo sóc guionista, a més, i que estic en diversos rodatges i avui parlant amb un realitzador em deia... Diu, és que clar, diu, a mi em surt més a compte fer-me una app amb aquests bots intel·ligents per fer de teleprompter, que teleprompter és la pantalla que s'utilitza quan tu fas un vídeo o per llegir i que no es noti que et llegeix a qualsevol telenotícies i a teleprompter sí. I s'ha fet l'aplicació ell mateix amb aquests bots per descarregar-se-la gratuïtament i petar-te qualsevol altra aplicació de pagament. És que és molt bèstia això.
2: Sí, és que ja pots fer-ho. En fi, no sé, és que hi ha molts comentaris a xarxes, per exemple, hi ha un que m'ha agradat molt que diu, tesi, la IA és el futur. Antítesi, la IA és el diable. Síntesi, ok, establirem una IA justa, equitativa, resilient, sostenible i regulada. La massa aplaudeix. Objectiu únic, implantació d'IA per exercir un control estricte sobre la població. No ho sé.
0: El gran hermano està més a prop del que sembla.
2: Doncs, gran hermana, que t'escoltem quan se va
0: anar
2: vinent.
0: Sí, va, sí.
3: Quan pugui venir.
1: Les portes de la tarda estan obertes.
3: Tu vine aquí quan vulguis i ja trobarem un espai per... No pateixis. Tu
2: gràcies, vine. Alba, t'estimem molt.
0: Que vagi bé.
4: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.

0: A veure, aquí hi ha opinions per tothom i de tothom. Llegint un article ara mateix. Ni apocalipsis ni asustaviejas. La realidad es que los magnates de la IA necesitan tiempo y dinero. Lo digo al Francisco Pascual. En fi, David Gallac.
1: Ni apocalipsis, ni... això ho han fet a propòsit o...
0: Clar. Ni apocalipsis ni asustaviejas.
1: Ja, bueno... Escolteu, vaig imprimir... M'he deixat una cosa, vaig imprimir i ara... Aquí expliquem tot, per tant, explico també això. Vaig imprimir una cosa.
2: Som-hi.
0: Canviem radicalment de tema i és que anem a parlar de femení singular. Hi ha dones, i tu ho saps molt bé, Maria, hi ha dones que sostenen cases, dones que sostenen famílies i projectes que no són els seus i que massa sovint passen per la vida com si fossin invisibles.
2: Femení singular posa al centre la Nayeli, que és una jove mexicana que treballa per una família benestant de Barcelona i que decideix deixar de viure segons el guió dels altres. Xavi Puebla parla de classe, d'origen, de maternitat, de feina i de llibertat. Amb Nora Navas en el paper de l'Andrea, una de les dones que envolten aquesta transformació.
3: Has d'assumir les conseqüències dels teus actes.
4: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que 2 años, llevan casi 2 y medio. Tú querías tener una familia, ¿no? Hijos.
0: Aquesta pel·lícula arriba als cinemes el 18 de setembre. Una pregunta de fons que ens ha semblat avui molt interessant posar aquí, sobre la taula. Quantes dones encara han de demanar permís per convertir-se en protagonistes de la seva pròpia vida? Podem saludar a aquesta hora de la tarda la Nora Navas. Benvinguda a la tarda de Ràdio 4.
5: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
5: Doncs molt bé. Gràcies.
0: Sentim-vos. Moltes gràcies per ser-hi, eh? Nora, aquesta pel·lícula, que clar, el que dèiem, parla d'una dona que ha passat molt de temps fent possibles els somnis dels altres. Quantes dones creus que arriben a una certa edat i descobreixen que han construït una vida que en realitat no havien triat elles?
5: Jo crec que moltíssimes. Aquí estem parlant de dones migrants que realment han de deixar la seva terra per venir a buscar una vida millor i s'estan fent càrrec de famílies d'altres, no? O sigui, en aquest cas, doncs, del fill del meu personatge, no? que li ocupa molt i està deixant de banda la seva vida, no? Els seus somnis, el seu futur, la seva maternitat, i jo crec que hi ha moltíssimes realitats, ja no només de migrants, sinó de moltes dones que deixen de seguir els seus instints i els seus passos perquè la societat no els hi dona l'espai, no? per poder-ho fer, o l'economia o aquest sistema tan agressiu.
2: Hi ha una contradicció també en aquesta pel·lícula i crec que moltes persones la viuen, i és que podem considerar-nos moltes vegades progressistes, oberts, feministes, però després potser hi ha qui té una persona treballant a casa seva en unes condicions que nosaltres no acceptaríem mai, no? Tot això, veure-ho reflexat, suposo que també ens posa contra les cordes una mica.
5: Sí, totalment. O sigui, estem cridant pels drets, no? Els drets humans, els drets per tothom, i a vegades quan et toca a tu a casa teva és com fer-ho fàcil i tenir algú que pugui treballar, però no el dono d'alta, no el contracto, no? I jo crec que això està ple. I el meu personatge té aquesta dificultat, no? També, perquè quan fas un personatge amb el que no comulgues, bueno, jo sempre els intento com defensar una mica, no? Aquesta Andrea, també una dona que la seva vida tampoc és la... dins d'un privilegi absolut, al costat de l'altre personatge, però una vida que no li agrada, i sí que intenta una mica aquesta cosa, no? Aquesta frase feta de tu ets de la nostra família. I en el fons és una frase feta que fas perquè la teva vida vagi bé i punt, per sentir-te que, jo què sé, que tens el cor una mica més compassiu, no? Que altres persones que igual poden tractar malament.
2: Clar, però ets de la nostra família. Sí. Quants cops ho hem sentit, això, no?
5: Sí, totalment. Sí. Però en el fons és allò, no? Ets de la nostra família, però a la que puc, a la que et passes un passet més, o el que li veu al seu personatge, no? Que li està traient el lloc de mare fora, no? A la família no la treus d'un dia per l'altre, no? Hi ha algú que treballa per tu, pues tens com... I a més, si no està contractat i tot, pues, tens el poder absolut, no? Sobre aquesta persona, i això és... Algo erradicar, sí.
2: la pel·lícula tampoc sembla que ens vulgui donar lliçons ni explicar-nos què hem de pensar, sinó que ens posa, doncs, el que dèiem ara, no? Un personatge en determinades situacions. Creus que això també fa que el missatge arribi moltes vegades amb més força, que no pas que si ens diuen què hem de fer i què és el que hem de pensar, sinó que ens posen en una situació i a veure què faries tu, no?
5: Sí, exacte, és molt més, menys, amb menys ganes de fer dogma, no? O sigui, és explicar la història d'aquest personatge, que hi ha mils d'històries, no? Jo sempre sóc partidària de quan més particular és més universal, no? I ens està parlant d'aquesta dona que ve aquí amb ganes de tornar, no?, amb la seva parella i construir allà, no?, fer una mica de caixa i construir allà, però se li va torçant pel camí tota la història, i això l'espectador, doncs, va seguint la història, i és després que treu, doncs, pot tenir moltes capes, no?, aquesta pel·lícula.
2: També hi ha una mirada de Barcelona, no?, en tot això. És una ciutat, doncs, que molts, o gairebé tots els que ens estan escoltant, coneixen perfectament, però la pel·lícula ens la fa veure des dels ulls, doncs, d'una persona migrant, d'una dona migrant.
5: Exacte.
2: Des d'una altra realitat social, no? No sé si també Nora ha canviat una mica la teva manera de veure la ciutat després de fer aquesta pel·lícula, o al final és el que intenteu, no?, també, que la gent tingui una mirada diferent de la ciutat en la que han crescut, que no pas una persona que acaba d'arribar, que ho veu, també que la tracten d'una manera diferent.
5: Clar, que difícil és, no?, quan tu has viscut a una ciutat i ja en un estadi, no?, en un barri, després... Jo sempre que estic a Barcelona penso, hosti, com m'agradaria que em baixessin d'un avió i tornar a veure Barcelona amb uns ulls nous, no? Està la mirada del turista, la mirada del treballador, la mirada del migrant, ara el que està passant a la Ceuta, no? O sigui, ja depèn molt de la classe social que vinguis i com et trobi i com et rebi aquesta ciutat, no? Nosaltres tenim alguna ciutat, doncs, això, que té molta part d'aquesta burgesia, no?, que és el personatge meu de l'Andrea, amb una burgesia benestant, que jo crec que no ve més enllà del seu barri i de la seva feina, no? No, encara que hi ha moltes realitats en aquesta nostra Barcelona, no?
2: Tu tens també una trajectòria molt vinculada al cinema social i fas personatges amb molta profunditat. Suposo que quan acceptes un paper, quan t'arriba també aquest paper de l'Andrea, què és el que t'interessa d'ella?
5: Doncs el que més, aquesta mirada que dèiem, no? Aquesta cosa, a mi m'agrada molt vincular-me amb actors i amb una mirada latinoamericana. O sigui, així quan, si em proposessin anar a treballar als Estats Units, doncs et diria, hòstia, doncs igual no m'interessa tant. Quan parlem d'una... Jo em vaig formar a Buenos Aires, i quan parlem d'alguna història o alguna que es vinculi amb allò, no?, en aquest cas a una noia mexicana que ve a viure aquí, doncs em dona una oportunitat d'obrir una mica, no?, també el lloc on estic. O sigui, i sempre a mi m'agraden aquestes pel·lícules no petites, diria, com que es fan amb esforç, amb treball, que costa més que arribin a que arribi gent a veure-ho, perquè hi ha menys... Mi pressupost, però estan fetes amb molta ànima, no?, amb molta cura.
0: Doncs, Nora Navas, t'agraïm moltíssim que hagis volgut estar en directe avui aquí a la tarda de Ràdio 4. Repetim, estrena d'aquest Femení Singular aquest divendres, el 18 de setembre, allà als cinemes, amb la Vico Scorsia, que m'han dit que fa un paper meravellós de Nayeli, no?
5: Sí, preciós, preciós. Jo me la vaig trobar després d'haver rodat, que vaig anar al Festival de Guadalajara allà i vam estar juntes. Una actriu brutal, molt, molt, un paper preciós.
0: Com tu.
5: Molt difícil, perquè
0: com
5: ella havia
0: tu,
5: de parlar català i, bueno. Però ella estava fora, que sempre és més difícil.
0: Ja.
5: I que porta tot el pes de la pel·lícula. Ja. Jo, res, un secundari, però que ella porta tot el pes de la pel·lícula i és la història d'ella, o sigui que és per anar-la a veure, perquè és molt bonica el que fa.
0: Doncs anirem. I bé, a veure si ens veiem aviat. Ja ens explicarà si tens algun altre projecte...
5: Sí.
0: Per allà, treballant. Nora Navas, una abraçada molt gran, molt forta.
5: Moltíssimes gràcies. Bona
0: gràcies.
5: Tarda. Adéu.
0: I ara mateix, a les 6:40, m'ha dit Maria Coll, m'ha dit el David Gallà, que ens volia dir...
2: Clar, és que ella...
0: Alguna cosa, però no entra a l'estudi, no entenc.
2: No ho sé, ella ha dit que anava a imprimir,
0: sí,
2: però...
0: Sí, vaig a imprimir i torno, dic, okay.
2: Sí, però no ha tornat i no sé si s'ha trobat amb algun problema, a veure què és el que ha passat.
0: David?
1: Sí, company.

0: no?
1: És que la nostra ens agrada molt, perquè està molt a prop de la taula. I n'imprimeix igual. No, jo, no la canviem, no, no, no la canviem. No, no, no, la nostra ens agrada molt. A tu et sona, si no, has vist alguna cosa?
0: Jo he vist sortir corrents abans d'algú, amb una cosa amb braços. No, no, semblava una mica per darrere. Saps el José Gil?
2: Oi,
0: me l'ha recordat.
2: És...
0: No podria dir res.
2: El nostre
0: no
2: José Gil.
3: Toni Marín està
1: escoltant amb una impressora.
2: No, te l'imagina com amb la impressora?
0: Ja m'ho diràs, eh?
1: No, deixem preparant el pla B, continuem preparant-lo. El Toni apunta al José Gil. El Toni, Toni Marín, José Gil. Si ens escoltes, això és Toni Marín en reclamacions al pla B.
0: No, no sé, m'ho ha semblat. Només dic que m'ho ha semblat.
1: Li ha semblat al Toni. Doncs mira, farem una cosa.
2: Ara li canviava de sintonies al pla B, ja veuràs.
1: Sí, escolta, mira, vaig agafar directament, vaig aquí amb el Quantum i sí. Vaig a recórrer els passadissos de Ràdio 4. Això no sé si s'havia fet ja. Estem fent moltes coses noves en aquest programa. Trobo, i els companys de Control Central. Hola, què tal? Com esteu? Mira, i ara anem a veure si la cobertura no ens fa qualsevol història.
2: A veure.
1: Anem per les escales, anem per les escales.
3: Sí, sí, sí, sí. Sí, perquè si vas per l'ascensor s'acabarà la cobertura.
2: Ja veuràs el soroll la porta, ja veuràs. Ah, tu ara veus? És que me'l sé de memòria.
3: Ha entrat el Titanic.
1: És molt bo, el cop de porta.
2: Ja la guerra.
1: Un separador que fos només el cop de porta i la barana, que són diferents sons.
3: De les escales, atenció, eh?
1: De Ràdio 4. Bon, anem per la tercera planta. De moment tot veu i s'escolta bé.
2: Aquí busques, vull dir... Què faràs? No, o qui penses?
1: Mira, se m'ha acudit, m'ha dit José Gil, doncs jo vaig a la primera, que és la planta nostra, els companys informatius.
2: I allà està el José,
1: que,
2: sí.
1: Que ens ha de veure no, sempre a la quarta planta.
3: Tot això per doncs veure si trobem la impressora que teníem nosaltres a la taula i que
2: ha desaparegut.
3: I que ha desaparegut, sembla,
1: sí, sí,
3: eh?
1: Ens ha desaparegut, eh? De moment, si és el José, trobo molt fort que no ens diguin, com a mínim, que la impressora, que no... Home, és una eina de treball. I a nosaltres és que ens agrada molt aquella impressora.
3: Sí, perquè la tens allà al costat.
2: És molt especial.
1: És molt d'aquella manera. Mira, el José Maria Rubí, què tal?
4: Bona tarda.
3: Company programa, del
1: quart temps. Estem buscant una impressora.
4: Que funcioni.
1: Que funcioni. Teníem una a la tarda de Ràdio 4 a la taula que ens ha desaparegut. Sabeu on està?
4: Sí, allà al fons. Veus el cap aquell darrer que hi ha?
1: L'Andreu?
4: No, el Capel.
1: El Capel.
3: El
2: Josep.
3: El Capel. Ens ha robat la impressora, el Capel.
2: Els esports de Ràdio 4.
1: Mira que hem fet coses a Ràdio 4 i estic aquí buscant una impressora. Mira, la Rosa. Què tal, Rosa?
5: Què tal? Bona tarda.
3: Rosa Quitllet.
1: Una impressora. Rosa Quitllet.
5: Quantes, eh? En tenim alguna, eh?
1: Però no volem un recanvi, volem la nostra impressora. És que la nostra imprimer és diferent.
2: Hemos sido engañados.
1: Perquè fa... Sí, té un color, el paper és tot diferent. Què fa Rosa? Bueno, no, que és professional que està fent la Rosa avui dia. Però... Mira, l'Andreu Vinyes. A veure, Andreu Vinyes, edició vespre. Que queden 15 minuts, eh?
6: Sí, sí, ja ho tenim, això. Ja comencem a estar ja una mica in extremis.
1: Escolta, Andreu, l'impressora. Tu tens idea? Perquè el Toni Marín ens ha dit José Gil, que li ha semblat veure algú que se li semblava al José Gil.
6: Jo he vist algú que anava amb una impressora amunt i avall fa una estona. No sé si l'has vist. Estava per la sortida d'emergència.
1: Per la sortida d'emergència?
6: He pensat, deu ser algú de programes que se l'emporta o algú a arreglar.
3: A veure.
6: És aquesta, la que esteu buscant.
1: No ho sé, jo aposto més per una confabulació contra la impressora, és a dir, algú...
6: També dic que hi ha una cosa que va molt bé, que és gorrejar impressora.
1: Què vols dir?
6: Que tu preguntes quina és la impressora que funciona i té un número i un codi i imprimeix per allà.
1: La nostra respon al nom IM102, és una marca, és blanca... I se la va veure per última vegada a la planta quarta el divendres a les 7 de la tarda. No hem tornat a veure aquella impressora.
6: La setmana passen coses.
3: Aquí tenim, David, dues acusacions. És a dir, la primera acusació ha sigut Toni Marín, ha acusat a José Gil, i tenim José Maria Rubí, que ha acusat a Josep Capel. Jo no sé si...
2: I l'Andreu Vinyes, que ha acusat a tots els programes, no?
1: Sí, sí, sí.
3: No sé si tots, entre aquestes dues persones, ara mateix sospitoses, que són assassins d'impressores, no sé si guapos, jo crec que també guapos el Capel i el José Gil ho són bastant, tots dos. Llavors hem de veure quin dels dos pot ser l'assassí d'impressores.
1: A veure, que he arribat aquí a la redacció d'Esports amb el Capel. El Rubí ha dit que ens falta una impressora. O sigui, l'impressora que teníem a la taula ha desaparegut. I el Rubí ha dit que tu te l'havies emportat.
7: Fals, absolutament. Jo no he emportat cap impressora. Sí que és veritat que hi ha coses que sobten moltíssim. Algú hauria de mirar que de les impressores d'aquí, cada cop que imprimeixes alguna cosa, surt un full en blanc després i has de tornar a ficar. I és un... No, sí. És...
1: A mi també em passa això.
3: A la 102 també passava.
7: És absolutament incomprensible. I pel tema del medi ambient, això no es pot permetre. I en totes les impressores, a la 4, a la 13, és un tema que l'empresa ha de mirar-ho.
1: O sigui, a les vostres també passa, eh? No és un tema només de la 4 ni de l'usuari...
7: Correcte, les que tenim aquí, les dues que tenim aquí, sempre surt un full de més i és absolutament innecessari. O sigui que això ho hem d'arreglar. Hem d'arreglar i hem de mirar-ho. Però jo...

0: No, jo no m'he endut cap impressora, tot i que vaig treballar anys a la Hewlett Packard. Jo sóc qui arreglo les impressores quan no funcionen.
1: O sigui que si tenim dubtes, t'ho podem venir a preguntar.
0: Correcte.
2: Capel, tu saps fer de tot,
0: m'ha d'augmentar el plus, això sí, però si teniu dubtes, jo arreglo impressora sense cap mena de problema.
2: Digue-li, Gallac, que diu el Capel, que sap fer de tot, el Capel.
1: Diu la Maria que saps fer de tot, tu. Riu, el Capel riu ara.
3: Clar, home, què ha de fer?
0: M'ho diuen quasi bé totes. Bueno, el que vull dir amb això és que qualsevol cosa que vulgueu d'impressores arregla i tal, un afegitó al plus, parlem amb Sònia o el que sigui, fem i jo arreglo. Però això no he pogut arreglar i això ho hem d'arreglar. No pot sortir un full en blanc cada cop que imprimim alguna cosa. O sigui, això ho hem d'arreglar. I per cert, per sort hem tornat un altre cop als fulls en blanc, que va haver una època que ens van posar d'aquells que reciclen, d'aquells que són un color marronós fastigós. És absolutament lamentable i com a mínim hem tornat els fulls en blanc i en això ja no estalvien. Això bé. Però hem d'arreglar-ho el tema del full en blanc cada cop que s'acaba la impressió.
1: Jo el Josep el faré a cap d'impressores de Radio 4. És a dir, és que hem de masterclass ara mateix i el Josep, que jo això també desconeixia tants
3: cap,
1: anys aquí.
3: Cap del que volgués ser. Sí, sí.
0: Estem en directe?
1: Estem en directe.
2: Sí,
1: home,
0: i tant. Que dir una cosa, i tu ets aquí al testimoni. Ja veuràs. Deixa'm mirar. Vale, 6:47, Rubilla ha marxat. Quanta gent a Esports n'hi ha?
1: Està la redacció... Uf. Plena.
0: Estic sol, vale? És a dir, que constància de qui és el tio d'Esports que treballa de veritat.
1: Doncs Josep Capel. Josep Capel, aquí cadascú és un espai de... Escolta, estem convertint aquest espai com la bústia de suggeriments.
2: David, llavors la cosa és
1: de Radio 4.
2: Josep Capel ha dit que ell no s'endú la impressora, per tant, anava de Josep i José Gil s'endú la impressora.
1: El José Gil...
3: L'audiència està coneixent també aquesta casa, no? Gràcies a aquest segrest de la impressora de la redacció de la tarda de Radio 4.
1: No, és una cosa que està xula, perquè trobo que mai s'havia fet passejar per dins de Roc Bornat, però pels passadissos.
3: Sí.
1: Tot això, el José, no sé on deu estar treballant com tothom, però on no ho sé, perquè no sabem què fa i què no fa. Doncs no ho sé, què voleu? Voleu que continuï mirant? Voleu que vagi a l'empresa del costat a veure si se l'han emportat?
3: Home, Indra, no t'ho recomano.
1: No, Indra. Potser no, perquè no, per un tema que igual no podem entrar.
3: No, jo...
1: Doncs,
3: no et deixaran passar.
1: No sé, voleu que miri a una altra... És que tampoc no vull mirar les taules alienes, perquè no, o sigui, no són meves, i a veure si trobaré... No vull aquí incomodar tampoc els companys que estan treballant aquí fent...
2: Escolta, David, aquesta matinada són els EMI i hem de repassar a veure què passarà.
1: Ah, sí.
2: Si vols que ho repassem i tu quan trobis la impressora i ens demanes pas?
3: Espera, David, pots tornar a pujar a l'estudi del directe de la tarda, eh?
1: Torno. Sí.
2: A veure si de tornada trobes la impressora.
3: No, m'ha enviat un missatge a un dels jefes.
1: Ah,
3: el David Ferrer.
1: Ah, i què
3: diu? I em diu que tot és responsabilitat de Madrid.
1: Ah!
3: No, que els hi hem deixat una estoneta. És pel programa Lunàtiques de Ràdio Nacional. D'aquesta nit es fa des d'aquí el programa. Llavors ja està, els hi deixem una estoneta i després ens la
2: però
3: tornen.
2: Però si ens avisen ja ho haguéssim sabut. Clar,
3: I que està a la planta 3.
1: Sí, a la planta 3, i els hi traiem? No, això no.
3: Home, seria...
1: La tornem a posar a la quarta?
3: Estaria bé tornar a posar-la a la redacció de la tarda i que ells tornin a segrestar la impressora. Va, fes-ho, sí. No, no ho facis.
2: Hem trobat la impressora.
3: Planta 3. David Gallac, parlem dels EMI. T'apuntes?
1: I tant, ara pujo.
3: Vinga, va, fins ara.
1: Ara pujo. Fins ara.

0: Quan resten 10 minuts per arribar a les 7 de la tarda, l'Andreu Vinyes i tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4 ens actualitzaran de què està passant al detall a l'edició vespre. Però abans, aquesta matinada tenim una de les grans nits de la televisió, els Premis Emmy. Maria García Coll és l'edició 78, si no m'equivoco, d'aquests guardons que reconeixen les millors sèries, actors, actrius i programes de televisió, que arriba amb una batalla especialment interessant en dues categories. The Pitt contra Pluribus a la categoria drama i Hacks contra Widow's Bay a comèdia.
1: Però clar, quina és la millor sèrie de l'any? Això se sabrà aquesta nit, però jo us faig un repàs a les grans favorites. The Pitt és la gran favorita del Emmy. És la sèrie que encapçala totes les nominacions amb 25.
0: De què va, perdó? És que no... me l'ha recomanat tothom, The Pitt.
1: Mira, doncs escoltem el tràiler i ara t'ho explico.
2: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me. This is the job that keeps on giving.
1: És una sèrie protagonitzada per Noah Wyle i ens situa en un servei d'urgències de l'Hospital de Pittsburgh i funciona com un rellotge. És a dir, pacients que entren, decisions mèdiques, conflictes entre professionals i al mateix temps la vida personal dels metges. Atenció, perquè ara ja van per la tercera temporada. Jo t'he de dir que em vaig quedar a mitges de la primera, però que l'he de recuperar. Perquè són, en un torn de 12 hores d'urgències, cada hora és un capítol a temps real, és a dir, la primera hora de 7 a 8 del dematí, a temps real l'hora que passa a urgències. De 8 a 9 del dematí, la segona hora, a temps real el que passa a urgències.
0: Que bèstia.
1: I és bastant potent, no? La segona temporada ha consolidat l'èxit de la primera, 13 nominacions interpretatives, és a dir, no només nominada com a sèrie, sinó pràcticament tot el repartiment està nominat. Entre els nominats, com dèiem, Noah Wyle, Catherine Lanza, Sean Hatsoy, Garren Hallwell, Patrick Ball i molts més, i l'Acadèmia reconeix, per tant, el fenomen de The Pitt, que no depèn només del protagonista. I atenció, perquè ara, tercera temporada, a veure si la sèrie aconsegueix convertir una bona temporada en una nit de domini absolut. Sembla que sí, eh?
0: Maria, quina de les 3.000 subscripcions que paguem hem de tenir per veure The Pitt?
1: Amazon Prime.
0: Amazon. Ah, mira, aquesta és de les més fàcils.
1: Sí, perquè aquesta jo la tinc.
0: Allà t'entra Prime Video,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, Prime Video. Sí, sí, aquesta és The Pitt, però n'hi ha una altra que és l'alternativa, Xavi.
0: Que era Pluribus?
1: Pluribus.
3: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?

0: ¡Hola, Carol!
1: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Pluribus, a Apple TV. No sé si aquesta la pagues, Xavi.
3: No, però tinc tres mesos... No sé si m'ho van regalar o no sé què... No sé què he de fer, que em diu.
2: Atenció, perquè... Meses... Doncs mira, potser t'ho pots mirar, perquè aquesta és segurament la sèrie que pot impedir que The Pitt faci ple. 18 nominacions. Creada per Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad i Better Call Saul. La premissa. Jo aquesta us he dit que l'he vist i m'agrada més la premissa que la sèrie en si. La premissa és...
3: Perdó, diu el Jaume Tudela, el nostre tècnic avui amb el Pau Robert, que li va encantar.
2: A mi em va semblar una mica lenta en alguns punts. La humanitat pateix una mena de transformació col·lectiva que fa que gairebé tothom passi a compartir una mateixa consciència i, sobretot, una mateixa manera de pensar. És com si el món sencer es convertís en una mena de ment col·lectiva i la protagonista, que es diu Carol Sturka, és una de les poquíssimes persones que sembla que no ha estat afectada per aquest fenomen, no? Ella descobreix que la gran majoria de la humanitat viu en una mena d'harmonia absoluta, sense conflictes, sense guerres, sense egoisme, però ella no ho veu com una cosa bona, sinó com una ment, mente colmena, que es diria
3: en
2: anglès, no? Exacte, doncs més o menys això. No sé si us cria l'atenció.
3: Està molt bé, no? Jo, mira, és...
2: Doncs mira, jo crec que la premissa... A mi em va agradar almenys més la premissa que la sèrie en si. Alguns capítols em van semblar una mica lents. Va escalant, és veritat.
3: Diu
2: que va escalant.
3: Diu el Jaume Tudela que això va creixent, eh?
2: Sí.
3: Que és un, sí. grower.
2: Sí, doncs aquesta és Pluribus, que és la que pot impedir que The Pitt faci el ple. També, si parlem d'actors... Clar, hem de parlar de l'actor protagonista de The Pitt, no?
3: De The Pitt.
2: Que és Noah Wyle, que està nominat per interpretar el doctor Robbie de The Pitt, competeix contra molts d'altres actors, però arriba com el principal favorit. També en aquesta categoria tenim a Mark Ruffalo per The Task. No sé si heu vist la sèrie, però Mark Ruffalo també diuen que està molt i molt bé en aquesta sèrie, però Noah Wyle és el favorit.
3: Mark Ruffalo és...
2: Sí, sí.
3: El Vengador, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Que no em surt el nom ara del monstre, a veure.
2: Hulk,
3: això.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: És Hulk.
2: I a les actors protagonistes tenim a la Zendaya, també nominada per Euphoria. La Zendaya que està nominada per aquesta última temporada d'Euphoria, una temporada de comiat de la sèrie que ha tingut moltíssim impacte, però diuen que la favorita, en aquest cas, és Rhea Sheehan per interpretar, doncs, justament el que parlàvem, la Carol Sturka, abans a aquesta sèrie de Pluribus, no?
3: Pluribus, que l'actriu principal es diu Carol... L'actriu protagonista fa un paper que es diu Carol...
2: Carol Sturka.
3: És turca.
2: No és turca, no. No facis la broma.
4: Estem pensant en una broma. Estic aquí a l'estudi. No la farem, la broma, no, clar. No, perquè no molt evident.
3: És massa evident. Aquí som subtils.
4: Les evidències no les fem.
3: Que tenim impressora, no?
4: Sí, localitzada.
2: Sí, no,
3: molt bé. Demà imprimirem els guanyadors.
4: Demà suposo que es tornarà a estar aquí i així podrem imprimir una altra vegada, amb normalitat.
3: Per imprimir guanyadors dels Emmy.
2: Com, per exemple, en comèdia, perquè tenim aquí una batalla que és Hacks contra Widow's Bay. I atenció, perquè hi ha una mica de final d'etapa, no sé si l'heu vist, la sèrie Hacks, però s'ha acabat amb la cinquena temporada.
5: Soy Tom Loftis.
6: Encantado,
5: Tom. Arthur. ¿Te apetece tomar un café?
6: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
5: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
6: He estado hablando...
2: Això és The Widow's Bay. És la gran sorpresa de l'any. És una comèdia de terror a Apple TV. Per tant, si podíeu veure Pluribus, també podeu veure The Widow's Bay. Es va estrenar a l'abril i ningú la situava com una de les grans candidates, però té 19 nominacions. Ha guanyat 8 Emmy en les categories que es van entregar la setmana passada, perquè s'entreguen unes categories prèvies als Emmy. I això la converteix en una de les grans històries d'aquesta edició. Combina humor negre, cosa que sé que us agrada molt a tots dos, terror i misteri. Està ambientada en un poble fictici, que és Widow's Bay, un lloc gairebé aïllat del món, i un dels motius de l'èxit és que és una sèrie difícil de classificar. No és una sitcom convencional, no és una sèrie de terror, barreja els dos gèneres, no? Terror, però alhora et fa riure amb comèdia, i aquesta nit pot culminar la seva trajectòria com a millor comèdia, no? I els pronòstics la fituen amb la favorita, juntament amb l'altra que dèiem, The Hacks, que tanca etapa.
3: Doncs apostes...
2: Harrison Ford, també us dic, que pot guanyar el seu primer Emmy, per si no ho sabíeu. La dada, Harrison Ford, aquesta matinada
3: clar,
2: podria
3: fer... Ha fet moltes
2: fer...
3: pel·lis, però poques sèries.
2: Efectivament, 84 anys, i està nominat com a millor actor de repartiment per la sèrie, per la comèdia de Shrinking. 84 anys, mai ha guanyat un Emmy interpretatiu, i, atenció, també ha guanyat ja uns quants Emmys, també a les categories que es van entregar la setmana passada, sí. Si no ho sabíeu, Bad Bunny.
3: Bad Bunny, és veritat, és veritat. I no per cap sèrie,
2: no.
3: Ni... No, no, és pel seu show, no? De... El seu espectacle de la Super Bowl.
2: Exacte, va fer història, va aconseguir 9 nominacions sí, i ja n'ha guanyat 7 en les categories prèvies, que són aquestes categories que se celebren als Creatives Art Emmy els 5 i 6 de setembre, i aquí entren muntatge, vestuari, premis per interpretació, i ell en aquests premis va guanyar el seu primer Emmy de la seva carrera i demostra, doncs, al final que no només és per sèries, sinó que també per grans shows com el de la Super Bowl de Bad Bunny. Haurem de veure aquesta nit la gala dels Emmy.

0: Ràdio 4. Ara arriba tota la informació de la mà de l'Andreu Vinyes i l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio 4. Nosaltres tornem demà. Demà aquí, a les 4, en punt de la tarda. Si tu vols, 3 hores de ràdio en directe, que seran apassionants, a la tarda de Ràdio 4, on tot passa. O millor dit, on passa tot. Però també tot passa. Si és dolent, passa.
1: Tot.
0: Aquí,
1: tot.
2: Hem trobat la impressora.
0: Hem trobat la impressora, planta 3. Gràcies, Jaume Tudela, Pau Robert, el control tècnic. Ha sonat impressionant el programa un dia més. Gràcies a la Sònia Rodríguez Justícia. Demà més, David Gallac.
1: Demà més, Xavi.
0: A les 4, adéu, Maria adéu. Coll. Fins demà, família. Adéu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. Ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia, bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Salvador Illa ha demanat unitat entre demòcrates per preparar Catalunya davant un món ple d'incerteses.
2: Sí, ho ha fet en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona, que va tenir lloc ahir. En ella ha afirmat que buscarà un gran consens en l'educació que garanteixi un 6% de la inversió pública. També ha anunciat la creació d'un observatori d'intel·ligència artificial.
0: Un discurs contra el que ha carregat l'oposició.
2: Sí, Junts considera que el balanç és desastrós i el discurs amaga el fracàs del seu govern. De la seva banda, la portaveu dels comuns, Jéssica Albiach, retreu Illa el triomfalisme que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. Lamenta, a més, que el president hagi reiterat la voluntat d'ampliar l'aeroport del Prat.
0: La Junta Electoral Central ha acabat la decisió del Tribunal, ha acatat la decisió del Tribunal Suprem sobre la llei de nets.
2: Una decisió que deixa a l'aire el dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. L'organisme que ha de vetllar per la transparència electoral ha decidit assumir la direcció de l'alt tribunal i ha anunciat que sol·licitaran els informes pertinents per comprovar que els nacionalitzats són realment descendents d'exiliats.
0: Mentrestant, no s'apaga l'enrenou polític al voltant de la situació migratòria a Ceuta.
2: El Partit Popular ha decidit elevar la qüestió a les institucions europees i acusa de negligència a l'executiu, mentre Moncloa assegura que estan actuant correctament i d'acord amb els drets i la legalitat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exposat que ja s'han realitzat centenars de devolucions de persones amb antecedents.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'entre 20 i 30 anys en una zona forestal a Vidreres, a la comarca de la Selva.
2: Segons confirmen fonts de la policia catalana Ràdio 4, els fets es van produir dissabte al migdia mentre la víctima feia esport prop de la urbanització Aguaviva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir el sospitós.
0: Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol.

0: Aquí tots contents fins que diuen l'import de l'entrada, eh? Tots contents. Montse.
1: Uns concerts que acollirà l'Estadi Olímpic de Barcelona i que formarà part d'una gira de 10 concerts repartits entre Europa i els Estats Units. Per aconseguir les entrades tampoc ho posen del tot fàcil els usuaris.
0: Messi, perdona, una gira de 10 concerts?
1: Només 10 concerts, sí, limitada a 10 concerts arreu del món.
0: Però si només Anglaterra en faran 11, seran 10 ciutats.
1: No, 10 ciutats, perdó, 10 concerts no. Sí, està correcte, no seria la paraula. Són 10 places, 10 ciutats.
0: És que no sé quina ciutat de l'11.
1: Sí, faran 11.
0: A Manchester en fan 11, no?
1: Sí, exacte. Són 10 concerts, crec que 38 concerts en 10 places.
0: Ara.
1: Això sí, per aconseguir les entrades.
0: 10 escenaris.
1: Exacte, 10 escenaris. Per aconseguir les entrades, els usuaris s'hauran de registrar al seu web abans del 17 de setembre a les 5 de la tarda i d'aquesta manera entraran al sorteig d'un codi per poder comprar-les.
0: Molt bé, doncs atents quan es posin a la venda les entrades d'Oasis. Avui m'ha passat, quan estava escoltant precisament aquesta notícia i posava la música d'Oasis, saps a vegades que sovint parlem de... parlem de la música que et desperta algunes coses?
1: Sí.
0: Doncs m'ha despertat algunes coses que feia temps que tenia molt amagades, molt endins. Feia molt de temps que no escoltava Oasis, eh?
1: Quines ganes.
0: La música dels germans Gallagher, que sembla que ara doncs, han tornat a la reconciliació i que duri, perquè si no ens hauran de tornar a l'import de les entrades.
1: Ja ho veurem.
0: Vinga, a les 6 i 4 del matí. Anem pel temps. Aquest dimarts s'espera calor d'estiu a tot Catalunya. Les temperatures superaran els 30 graus en molts punts i podrien arribar als 35 graus o més a l'interior i al prelitoral.
1: La nit també serà molt càlida, amb possibles nits tòrrides a Barcelona i a la costa. El cel es mantindrà majoritàriament serè, però serà calma abans de la tempesta, perquè demà dimecres arribarà un front fred que farà baixar les temperatures i que portarà xàfecs i tempestes. En una frase, dimarts, platja i màniga curta, demà dimecres per aigua i jaqueta.
0: Demà farà més fresqueta. Per cert, un professor d'autoescola d'Almeria ha generat un gran debat a les xarxes. I és que l'home, sense pensar-s'ho dues vegades, ha explicat la manera correcta de circular per les rotondes i advertir sobre els conductors que incompleixen la norma.
2: Vigila a los tontos, que en todas las glorietas hay por lo menos un tonto. Dice un conductor que circula por una glorieta con tres carriles de circulación, lo hemos dicho hace un momentito. ¿Dónde debe situarse para abandonarla? Para salir de una glorieta, solo, fijaros lo que os digo, solo podemos hacerlo desde el carril de la derecha, salvo que haya señalización en el suelo que me diga que el carril derecho y a lo mejor el central son para salir. Perfecto, hay señalización. Pero eso es algo puntual. La norma me dice que para abandonar una glorieta solamente puedo hacerlo desde el carril de la derecha. Cuando salgáis a la calle, os daréis cuenta la cantidad de veces que van a cortar vuestra trayectoria. Imaginad esa glorieta, vosotros vais a hacer un cambio de sentido, vais por la derecha y os vais a encontrar muchas veces como un coche que va por el carril izquierdo corta vuestra trayectoria para salir. Se lo digo siempre a mis alumnos, vigila a los tontos, que en todas las glorietas hay por lo menos un tonto. I ese tonto és el que se te va a cruzar.
0: Doncs bé, una cosa està clara, és que a les glorietes sempre hi ha algun tonto, i poc o molt aquest home té bastanta raó.
1: Per això s'ha fet viral aquest vídeo de TikTok, del TikTok d'una autoescola d'Almeria, i el professor doncs explica aquesta norma bàsica. Ja ho sabem tots, només pots abandonar una rotonda des del carril exterior, que és el carril dret, encara que, és a dir, tot i que de vegades pot haver-hi que el carril del centre també permeti sortir, d'acord? Però això no és l'habitual. Què passa? Doncs que moltes vegades, molts conductors, que aquest senyor anomena els tontos, el típic tonto de glorieta, surten directament des dels carrils interiors i et tallen la trajectòria des dels vehicles que circulen pel carril exterior. Per tant, està com avisant els futurs conductors que sempre tinguin en compte que hi haurà algun tonto a la rotonda.
0: I una de les meves darreres trompades va ser precisament amb una rotonda i amb un tonto. Un tonto que, per cert, es va durar la fuga i que després amb un amic vam estar buscant pels barris on això, i vam trobar el cotxe. Vam trobar el cotxe, vam denunciar-ho i resulta que aquest home, el conductor del cotxe, no tenia assegurança.
1: Ostres.
0: No tenia assegurança.
3: Més que tonto, jo se m'ha acut una altra paraula.
0: El què?
3: Més que tonto té una altra paraula,
0: el
3: això.
0: El fin de setmana. No,
3: home.
0: Doncs el vam trobar i després que sapigueu també que les assegurances, si tu tens un impacte amb un cotxe i no és culpa teva, ja no sé si es diu el sistema solidari, no sé com funciona, però que al final t'arreglen el cotxe amb aquest fons, que és un fons precisament per cobrir els cotxes que no tenen assegurances. Ara no sé el nom tècnic, però vull dir que la cosa va per aquí una mica. Vinga, va, són les 6 i 7 minuts del matí. Atenció, perquè el panorama esportiu i, sobretot, la pilota d'or està molt mogut.

0: Aquest any la pilota d'or serà, sembla, cosa de dos. Sorpresa seria que no fos així, eh? Perquè per un costat tenim Lamine Yamal i Mbappé. Aquests dos es disputaran la pilota d'or. La batalla entre els dos grans favorits ja ha començat.
1: I és que la lluita per la pilota d'or de 2026 promet ser molt ajustada i ja han començat a escalfar-se. Lamine Yamal i Kylian Mbappé apareixen com els principals candidats després d'una temporada extraordinària. Yamal, campió del Mundial i de la Liga, considera que els seus resultats els situen entre els millors del planeta i afirma que aquest any es mereixen el premi.
2: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: a quien se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti,
2: entonces,
3: ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí es una...
1: Mbappé també defensa la seva candidatura, no només Yamal. Destaca el seu rendiment individual durant la temporada. Així doncs, la pilota d'or sembla encaminada a convertir-se en un duel entre les dues grans estrelles del futbol actual. La resposta definitiva la coneixerem el 26 d'octubre a Londres durant la gala del premi.
0: Mentrestant, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat el seu suport a Lamine Yamal i assegura que estaria molt content si el jove jugador del Barça guanyés la pilota d'or. És obvi. El president blaugrana també ha defensat que no és cap problema que Lamine parli obertament de les seves opcions de guanyar el premi.
1: Laporta considera que el futbolista ha fet mèrits suficients tant a nivell individual com col·lectiu durant la temporada per aconseguir-la. A més del seu talent, destaca els títols aconseguits amb el Barça i el seu protagonisme amb la selecció. També ha tret importància a les crítiques i ha remarcat que els joves d'avui tenen més confiança per expressar el que pensen molt més directament.
0: Totalment, no es tallen, eh? No es
1: tallen,
0: no es tallen un pèl. De tota manera, també no és el que dius, sinó de la manera que ho dius.
1: De vegades és això l'actitud, no? També?
0: Sí, sí, perquè a vegades hi ha com un punt de prepotència, i s'ha de vigilar, s'ha de tenir una mica d'humilitat. Ja va parlar l'altre dia Mbappé dient que ell es mereixia la pilota d'or. Jo crec que ha sortit una miqueta al pas d'aquestes declaracions, després Lamine Yamal expressant la seva voluntat de guanyar aquesta pilota d'or sense cap pudor. Eh?
1: Sense cap complex.
0: Un altre que s'ha pronunciat ha estat el representant de Lamine Yamal, Jorge Méndez, ha sortit en defensa del seu jugador en plena cursa per la pilota d'or després de reunir-se amb el president Laporta i altres dirigents del Barça. Méndez ha assegurat que el jove futbolista blaugrana és qui més mereix guanyar el premi. Quan parlo d'altres dirigents del Barça, va ser també el Juste, que ho va dir en el dinar de directives davant del Llevant. Eh?
1: Sí, Jorge Méndez ha qualificat també Lamine Yamal com el millor del món amb diferència i ha mostrat una confiança total en les seves possibilitats. Les seves paraules arriben enmig del debat sobre el premi i aquestes declaracions d'altres candidats a la pilota com Mbappé.
0: Mentrestant, la UEFA decideix avui a Salònica quin serà el seu gasseu, perdoneu, de la final de la Champions 2029. L'Spotify Camp Nou apareix com a favorit davant de Wembley gràcies a la seva gran capacitat i de les infraestructures de Barcelona i el suport del Barça. Les institucions catalanes i el govern espanyol. Per cert, Wembley, vull dir, ja està bé, vull dir, ja n'hem fet unes quantes. El 92, el 2011, n'hem tingut unes quantes a Wembley.
1: I si la candidatura tira endavant, Barcelona tornaria a acollir una final de la màxima competició europea després de les de 1989 i 1999. El nou Camp Nou, amb més de 100.000 localitats, es convertiria d'aquesta manera en l'escenari d'una de les grans cites del futbol europeu.
0: Gràcies. No, gràcies, Montse. No, no marxis. Encara en tenim una altra. Encara en tenim una altra. Aquí, aquest estiu, hi ha hagut, no sé si a les xarxes socials heu fet molt seguiment del tema del fitxatge de Ferran Torres per al PSG. Però la gent s'ha carnissat molt en Ferran Torres. Molt. I aquí li agrada a Ferran Torres, que li va agradar la seva època al Barça, perquè ell demanava que necessitava que el Barça se l'estimés més per tal de renovar. I li van caure per tot arreu. Bé, en qualsevol cas, Ferran Torres va marxar, tots contents. El Barça va rebre una bona morterada per al traspàs de Ferran Torres, però a mi em sap greu aquest acarnissament també en Ferran Torres, eh?
4: Menys bé, no ha estat l'únic, no? Aquest estiu hi ha hagut futbolistes, hi ha hagut un xaval, no sé, te volia preguntar. Jo he seguit aquestes coses les segueixo jo del futbol, que s'han anat a saco amb ell.
0: És que sempre el de l'Atlètic de Madrid.
4: Aquest xaval, aquest m'agrada molt.
0: Aquest tenia que venir al Barça i al final doncs ens ho van barrar. Bé, en qualsevol cas, Ferran Torres continua demostrant el seu gran moment de forma amb el PSG, el davanter català català va tornar a ser titular contra el Brest i va marcar l'únic gol del partit al cap de només 5 minuts, donant la victòria al conjunt de Luis Enrique.
1: Amb aquest nou gol, Ferran ja acumula 6 gols en només 5 partits, unes xifres espectaculars en aquest inici de temporada. El jugador s'ha guanyat la confiança de Luis Enrique després del seu hat-trick a la Champions i cada vegada té aquest protagonisme extra a l'equip.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badoia 2.
0: Bon dia, bona sort, Catalunya. Avui és dimarts, dia 15 de setembre del 2026. S'arrenca el programa 224. Hem arribat ja dimarts de la segona setmana de la temporada segona del Bon Dia i Bona Sort.
4: Això ja ho tenim. Ja ho tenim.
0: Ja fa tot baixada.
1: Som molt optimistes.
4: Ho hem de ser.
0: Avui el sol sortirà un minut per dos quarts de vuit del matí. Avui el sol ens deixarà a les 8 i 3 minuts. Apa, ja podrem dormir tranquils. Que bé posar-se al llit ara i que sigui de nit, tu.
4: Quin gust, per favor.
0: Avui falten 101 dies per les vacances de Nadal. Montse Vidal, avui parlarem precisament d'Oasis,
1: Sí, anirem una mica a fer una repassada de com ha estat aquest anunci, perquè feia dies que en les xarxes socials s'havien omplert de teasers, de rumors, i veurem com va ser aquest anunci i com aconseguir les entrades, que és una mica una gincana, eh?
0: Molt bé, Ares, avui què?
4: Doncs avui porto moltes coses. Entre elles, no sé si vosaltres al vostre entorn teniu ara mateix embarassades.
0: La típica
4: parella que s'ha quedat embarassada i no sap quin nom posar-li al seu nadó.
0: Amb això estàvem.
4: Sí?
0: De veritat.
4: Avui te porto el rànquing dels noms catalans, o sigui, dels noms més posats a Catalunya l'any 2025. Donem idees.
0: Clar,
4: he de dir-vos que els dos primers m'han sorprès.
0: En sèrio?
4: Sí.
0: I estàvem precisament aquest estiu a una casa on hi ha la meva neboda, que està embarassada, i estàvem dient noms...
4: La teva neboda, aquesta neboda que no pare de parir.
0: No para de quedar-se embarassada. Es va quedar embarassada i després em truca cap d'uns dies de parir.
4: Sí, jo pensava que era una broma.
0: I em diu, no, jo també. I em diu, Badó, t'haig de dir una cosa. I dic, què, canvies de pis? No, estic embarassada. No! En sèrio? Bé, total, que li vaig dir un nom i ojo que està...
4: Sí? Està sí, el primer?
0: Ens va venir un nom a...
4: Estàs fent pressió?
0: Sí. És que em va dir un nom de masculí. Sap greu, això, has de vigilar, eh? Has d'anar molt en compte,
4: perquè
0: igual...
4: És un tema,
0: La parella ho decideix un nom amb molta il·lusió, després te'l diuen a tu i dius, en sèrio que li posareu aquest nom?
1: No li pots dir això.
4: És veritat que de vegades no pots evitar la cara. Si et coneix, la cara, saps allò que te diu el nom, fas aquella cara de...
0: Ja, és que segons el cercle social en què et mous...
4: Sí.
0: És que és veritat. Si tu li poses al teu fill Camilo, m'entens o no?
1: Camilo?
0: Sí, què?
1: Home, no sé.
0: Li posaries Camilo?
1: Jo no li posaria Camilo.
0: Veus?
1: Em sorprendria, com a mínim. Mira, és original. Sempre pots dir, és original.
0: Exacte, no va dir Camilo, Va, com sempre, el control tècnic a la Laia Casanovas i el Gorka Delgado, a la producció, l'incansable David Alcalde. Ara que estic amb la dieta de les 3 A's i les 3 P's...
4: Com la portes, per cert, Jodi? És que no ens fas actualització, eh?
0: Bé, les 3 A's són sucre, alcohol...
4: Alcohol...
0: I arròs... I les 3 P's són patata, pasta...
4: I pa. Ho ha dit tantes vegades.
0: Ahir vaig arribar al gimnàs i la noia que està a recepció del gimnàs em diu, hosti, Badó, ahir no podia dormir. Diu, per què? Diu, em faltava una A, que no me'n recordava. Em faltava una A.
1: I era que, no sé, a mi l'arròs aquest em sembla una mica... Igual no era arròs, original.
4: No, sí,
1: a tucar, alcohol i arròs.
4: L'arròs és el primer que et treuen.
1: Sí.
0: Alcohol i...
1: Arròs, tucar i alcohol, ho tinc claríssim, però arròs, jo el veig...
0: Com que estic immers en això, estic com una mica obsessionat ara amb l'alimentació. Menjar, per cert, clar, però pots menjar altres coses. Pots menjar guisats, pots menjar de tot.
1: Guisats.
4: De tot, no sé dir la paraula.
0: Menys això, pots menjar absolutament de tot,
1: Home, ni pasta, ni arròs, ni pa, a mi m'acaben una mica les idees pel que fa als hidrats, no? Què més?
4: És que jo crec que és això, el que fas és pràcticament eliminar...
1: Bueno, llegums, no?
4: Llegums i molta proteïna.
0: La primera setmana
1: no porta molt hidrat.
0: La primera setmana que és així com una mica pajarito, Vas una mica tontat. Ja sé que ja ho porta de sèrie, ja una miqueta. Bé, el cas és que menjar fruita i verdura ens pot posar de millor humor.
4: I'm gonna keep well my vegetables card off in sale.
0: I si per estar una mica més contents només haguéssim de mirar què posem al plat, un estudi científic ha analitzat la relació entre el consum de fruita i verdura i la salut mental dels adolescents. La revisió va estudiar 17 investigacions i va trobar una associació positiva entre menjar aquests aliments i diferents aspectes del benestar com la felicitat i l'autoestima. A més, altres investigacions han observat que els adolescents que consumeixen poca fruita i verdura poden presentar més problemes relacionats amb el benestar mental. Això sí, els científics són prudents i recorden que aquests estudis mostren sobretot una relació i no que menjar una poma faci desaparèixer els problemes de cop. Per tant, si algun dia estem de mal humor, potser abans de culpar dilluns els exàmens o el despertador, podem mirar què tenim al plat. No sabem si una amanida ens farà saltar d'alegria, però segur que malament no ens anirà.
4: A veure si és la resposta a la tonteria que tenen a sobre els adolescents. A veure si els està faltant verdura.
1: Que diuen que l'intestí és el segon cervell,
4: sí, sí,
1: per tant, que està tot relacionat. Eh?
4: Estic d'acord.
0: A veure que si li posem una mica de bròcoli al nano, una mongeta tendra...
4: És que clar, és que pot ser...
0: I unes cols de Brussel·les. Tenim el nano que no surt una setmana de lavau. A veure si passa això. Vinga, 1:45.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Avui és dimarts, dia 15 de setembre, i fem una ullada al calendari per veure què es commemora avui arreu del món. Per exemple, avui és el Dia Internacional de la Democràcia. La democràcia que sovint tampoc és tan democràcia, que sota una bandera i un estat democràtic s'amaguen coses que queden poc o molt lluny del que seria la democràcia com nosaltres l'entenem, eh? Una jornada impulsada per les Nacions Unides per recordar que la democràcia no és només votar cada 4 anys. També és participació, llibertat d'expressió, drets i institucions que funcionin. Una d'aquelles coses que sembla molt evident fins que deixa absolutament de ser-ho. Avui també és el Dia Europeu de la Salut Prostàtica. El càncer de pròstata és el més comú entre la població masculina. Per tant, és important les revisions, és important el que sempre diem, una dieta saludable, fer esport, fer exercici...
1: Prevenció.
0: Una prevenció. De tota manera, escoltava una doctora en una entrevista aquest cap de setmana que deia que, malgrat la prevenció, evitar-ho no és possible. El que sí és que actualment el càncer de pròstata detectat de forma precoç, doncs ajuda a portar una vida molt més saludable als qui ho pateixen, eh? I a més, i després també es parla de quan una persona és gran, que el càncer no ataca tant. Sí, mm-hmm. Perquè l'evolució és més gran, l'evolució de la vellesa, que no pas l'evolució del propi càncer, eh? Mm-hmm.
1: És més lenta, l'evolució.
0: Exacte. Això no vol dir que, no, que sent gran no puguis morir d'un càncer de pròstata, clar. Perquè et pots morir d'un càncer de pròstata. Una jornada per recordar, sobretot als homes, que la pròstata també necessita revisions. Amb l'edat poden aparèixer problemes molt habituals i, en alguns casos, detectar-los aviat marca una gran diferència. Sobretot el que dèiem abans, eh? En el benestar de les persones que ho pateixen. Traducció pràctica. Si toca revisió, no fem veure que no hem sentit res. També és el Dia Mundial del Limfoma.

0: tan important la música que vesteix aquest programa?
1: La veritat
0: és
1: que sí.
0: És tan important. El linfoma és un tipus de càncer que afecta el sistema linfàtic, una part fonamental de les nostres defenses. N'hi ha diferents tipus i els símptomes poden ser molt diversos. Per això, aquesta jornada busca també, sobretot, donar visibilitat a la malaltia i afavorir-ne un diagnòstic més precoç. I aquesta setmana també és la setmana de la prevenció de l'embaràs en adolescents.

0: Una campanya centrada sobretot en educació sexual, informació i accés a mètodes anticonceptius. L'objectiu és que els adolescents puguin prendre decisions amb informació i evitar embarassos no planificats. Per cert, estàvem parlant de la meva neboda, que torna a estar embarassada, sí. I en aquell moment ha arribat un missatge en el xat de la família.
1: Està embarassada de nou.
0: No, sí, està embarassada, clar, està embarassada de nou. I m'ensenya un vídeo d'aquesta hora de la nit que la criatura no hi ha manera de dormir. Doncs calienta canvia un altre, eh? Jo pensava que ho estava fent perquè estava escoltant el programa i ara he dit, estem parlant de tu. Diu, no. Diu, sense dormir, desperta des de les 4. Diu, la que em torni a llevar...
2: Mare meva, quins temps. Que malament que es passa.
0: Poso el bon dia, bona sort. Jo és que hi penso
2: mare
0: i
2: meva,
0: se'm fot una muntanya.
2: El bo que té la teva neboda és que els tindrà dos bastant junts. I ja, mira, un cop vagin creixent a l'hora, ja no haurà de tornar a començar. Bueno, espera que no em vingui un altre.
0: És que aquí està el tema. Aquest pas igual en té 12. D'aquí a 7 minuts seran 6:45 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. És 15 de setembre del 2026. El despertador d'aquesta casa de Ràdio 4. Toca obrir el calendari perquè aquest dimarts passen coses. Avui hi ha gent coneguda, ho fan espelmes, que gairebé ens falta programa per felicitar-los a tots. Avui, números rodons, avui tindrà una festa sorpresa un home que en fa 80.
1: 80 anys fa avui l'actor Tommy Lee Jones.
0: Estava llegint... Anem amb aquest ritme tan accelerat que havia... Em pensava que ara tenia el sex bomb perquè he llegit Tom Jones, saps?
1: Ah, no!
0: I després he mirat, dic, segur que posa el sex bomb. I miro, sota menys Will Smith, dic, no entenc res.
1: No, és l'eterna gent de la pel·li Men in Black. 80 anys fa avui Tommy Lee Jones, guanyador d'un Oscar pel Fugitiu. És d'aquells actors que sembla que ja haguessin nascut amb cara de no tenir ganes d'aguantar ningú, eh? Aquella cosa, sí. Aquest home, 80 anys fa avui.
0: És aquella persona que no voldries mai tenir de sogra.
1: Sí. Ui, o sí, depèn de com. Avorrir-me no m'avorriria.
0: Jo hi ha dues persones que no m'agradaria tenir de sogres. Un seria Tommy Lee Jones i l'altre seria Robert De Niro. D'amic sí, de sogra no. D'amic sí. Allò sopar, posar-te a taula al costat de Robert De Niro, que dius, i ara què hi dius en aquest home? I ara què hi dius? O Clint Eastwood. Què hi dius a Clint Eastwood?
2: Mare meva, ui.
0: Eh?
2: No, quina pressió.
0: No m'hi trobaran. I avui fa 42 anys...
1: El príncep Harry. Estem parlant del fill petit del rei Carles III, Diana de Gales. Fa anys que va deixar de ser membre actiu de la família reial britànica, però no aconsegueix que deixem de parlar d'ell. Això ja és més complicat. 42 anys fa avui. Bueno, el nen. O sigui, ahir mentre veia que era el seu aniversari, deia, si era un nano fa dos dies.
0: Sí. Home, ens ve la memòria com va enterrar Diana de Gales.
1: Sí, la veritat que és justament la imatge que em va venir al cap.
0: Anava amb el peluix a la mà.
1: Sí, sí,
0: per cert, ja està reconciliat amb la família reial, sembla. Sembla ser que les coses...
1: Sembla ser que sí.
0: No seré jo qui parli d'aquest tema. Per això tenim el Joan Callarissa.
1: Exacte. Sí.
0: Avui en fa 54...
1: La reina Letizia. Posa-li a la reina de corazones.
0: Jo me la imagino ballant.
1: Mira. No? No la veus?
0: No la veig.
1: 54 anys fa la reina Letizia, nascuda a Oviedo el 15 de setembre del 72. Abans d'arribar a la Casa Reial va ser periodista i presentadora d'informatius d'aquesta casa. Així que tècnicament avui estem felicitant una companya de professió. És la reina, però també és una companya de professió que ha fet una promoció laboral bastant important.
0: Aquí, a aquest programa, tenim bastanta sort. Tenim molta sort. Perquè en aquest programa tenim moltes reines.
1: Ara
0: no sé si dir allò de reines i princeses, que no se'n fotin a sobre, perquè últimament dic que alguns de princesa sembla que estiguis dient jo a casa meva tinc una princesa, tu. M'entens o no? Ja està.
1: Ja està.
0: Saps per què tinc una princesa?
2: Perquè
0: em tracta com un rei.
2: Oh, molt bé, ben trobat, ben buscat. Sí, senyor. Bravo.
0: És que em tracta com un rei. O sigui, és que no pot ser... De veritat, hi ha coses a la vida que no te les esperes, que arriben i que et superen. O sigui, és tan incondicional el que tinc amb el meu fill, evidentment, però el meu fill, clar, està en aquella edat de... S'ha fet el tallat de cabell aquell que hi ha...
2: De prou,
0: no puc! I, però és que la nena encara fins que descobreixi que jo no sóc el seu...
2: No hi pensis amb això, hi pensis amb això.
0: L'altre dia no sé què estava
2: parlant. La nena sempre serà la nena, i tu sempre seràs el seu papi.
0: Em van dir, compta amb l'adolescència de la nena, perquè patiràs com un animal. Patiràs? Diu, dic, més que el nen? Diu, sí, l'adolescència... Això, una mare que havia tingut, que, de fill i filla, ja m'ho trobaré quan arribi.
1: Sí, de moment gaudeix aquesta...
0: Exacte. 42 anys de...
1: Leonard Álvarez. Altra reina d'aquesta casa, sí. 42 anys fa Leonard Álvarez, còmica, guionista i presentadora. Actualment presenta El Cielo con ella, Televisió Espanyola, i té aquesta habilitat meravellosa de dir coses que molta gent pense, però que probablement no diria amb un micròfon davant. Així és ella.
0: Aquesta música és música d'allà pels camins de Fez. Heu estat a Fez?
2: No.
0: O qualsevol lloc per Casablanca?
2: No.
0: Tampoc?
2: Recomanable?
0: Recomanable, vale. del tot.
1: Me guardo la cançó per llavors.
0: I avui fa 81 anys...
1: La gran Carmen Maura. Una de les grans actrius del cinema espanyol, 4 premis Goya, una trajectòria enorme i pel·lícules com Mujeres al borde d'un ataque de nervios, Ai Carmela... 81 anys fa avui Carmen Maura i aquí té un currículum per avorrir, mare de Déu.
0: Déu-n'hi-do, els anys que fa, 80 anys?
1: 80 anys fa Carmele Marchante.
3: Y es que yo soy un tsunami.
1: Periodista nascuda a Tortosa, passat per premsa, ràdio, tele, i evidentment no podien posar-li cap altra cançó. El 2010 va intentar anar a Eurovisió, convertida en pop star queen, amb aquesta cançó, perquè ella és un tsunami.
0: Al final s'ha cantat...
1: Em va marcar
2: aquest
1: moment.
2: No recordava aquest moment.
1: Em va marcar aquest moment. Gran Carmele Marchante.
0: Al final s'ha cantat no vol dir cantar bé, sinó creure't que has cantat. Punt, ja està. Va, anem al santoral.
1: Doncs sí, avui és dia per felicitar a les Dolors. A les Dolors, a les Loles, però també agafeu aire perquè Sant Aircairs, Albins, Apers, Apres, Escleiopots, Camils, Contanzo, Caterines, Emilis, Emilians, Eutròpides, Jeremies, Leovins, Màxims, Nicetes, Nicoders, Porfidis, Riberins, Teodors i Valerians. I si avui coneixeu personalment...
0: Perdona, és que és molt curiós perquè abans estàvem parlant de noms i he dit Camilo.
1: Sí, és veritat.
0: Sant Camilo Contanzo.
2: Contanzo.
1: Jo et dic una cosa, si algú que ens està escoltant té una a la vora, un Asclepiodot o un Porfirio o un Riberí, jo crec que no té un grup d'amics, sinó que és un concili, eh?
0: No, de veritat. Aicards, Albins, Apers, Apres, són els seus aniversaris, eh?
2: Però Camilo, Asclepiodot, em sembla...
0: Caterines...
1: Emilians,
0: Eutròpies, Jeremies, Leomens... A veure si algú té un nom d'aquests, ja sé que és complicat, que ens truqui.
1: Per favor, m'encantaria.
0: 900, 600...
1: 630, no?
0: 630, correcte. Els Màxims... Màximo. Nicetes, Nicodems, Porfidis, Riberins, Teodors i Valerians. El meu avi es deia Teodoro.
1: Sí?
0: Que no ho vaig conèixer mai, però es deia Teodoro. Més!
1: I ara continuem amb els astres. El signe beneït del dia és Verge. Home. Verge, carinyo, estàs a l'última setmana del sol al teu signe, Montse. Així que si tens alguna cosa per començar a presentar humor, ho has de fer ara.
2: Sí?
1: Sobretot deixa de revisar-ho per 27a vegada, que ja està bé. Fes-ho, envia-ho. El signe que avui ha d'anar amb compte és Taure. Taure, avui Venus i Plutó et poden posar una mica entre l'espasa i la paret, entre parella i feina, així que no intentis guanyar totes les discussions. De fet, avui potser la victòria és simplement no començar-ne cap. I per últim, el signe sorpresa del dia és Aquari. Aquari, avui pots notar que la imatge que projectes i el que realment et passa per dins no acaben d'anar de la mà, així que no passa res, calma. Abans de vendre al món el teu nou gran projecte, mira si tu mateixa te'l compraries.
0: Doncs ja està, aquí queda dit, 2:15 de 7 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Adolla 2.
0: El soroll dels veïns és un dels principals conflictes de convivència, però atenció... Si em ve la memòria, la nena aquella de la flauta que em va donar la vida. De veritat, tot el dia amb la flauta, tot el dia amb la flauta, que jo patia... No patia tant per nosaltres que érem els veïns, patia pels pares.
2: Uf!
0: Una nena tot el dia amb la flauta, que diu, si la toca bé, doncs encara. Però és que la tocava? Després vaig tenir una altra que tocava la guitarra electra.
2: elèctrica. Uf, amplificador i tot, eh?
0: No. Sí, el primer dia que vaig fer migdiada, després de comprar el pis, Smells Like,
2: like the Spirit, de Nirvana.
0: I jo li dic, no pot ser. No pot ser.
2: O aquell veí que es posa a penjar un quadre un diumenge a les 7 del matí. Què me'n dieu d'aquest? Déu-n'hi-do. Home, és que aquest és un habitual.
0: Doncs res, el que dèiem, el soroll dels veïns és un dels principals conflictes de convivència, però atenció a aquest invent que permet millorar l'aïllament acústic de la llar sense grans complicacions.
2: És que us porto una innovació avui, que si això funciona i això és veritat, és una gran idea, eh? Es diu Soundscrew.
0: Jo em vaig vendre un pis que vaig comprar. Vaig comprar el pis el 2010. El vaig reformar tot. I el 2012 vaig marxar precisament pel soroll dels veïns. Dels veïns a dalt. Sentia caminar. Quan jo estava al llit, sentia com orinava el del pis de dalt.
2: No.
0: O sigui, sentia com movien les cadires. De dos pisos més amunt. O sigui, era un bloc de tres pisos.
2: Tenia parets de paper.
0: No, horrorós. Baixava. Es veu que tenia un defecte de forma i el soroll baixava per les parets.
2: Uau, horrible.
0: I, horrorós. I la que comença a sentir els sorolls, ja se't posen aquí i no surten, eh?
2: I no els deixes d'escoltar, és veritat. Doncs per gaudir del silenci, com diu aquesta cançó, han inventat a la Universitat de Malmö, a Suècia, un tipus de cargol amb una molla interior, és a dir, el cargol que uneix doncs les fustes, etc, té una molla interior que actua com a esmorteïdor mecànic de les zones sonores.
1: Bo,
2: agafa el so, diguem-ne, i l'esmorteeix perquè després no traspassi
1: Boníssim.
2: La paret o a l'altre costat de la construcció. Redueix el soroll, això està comprovat, en fins a 9 decibels, la qual cosa és doncs tenir una percepció d'aproximadament la meitat de soroll. Està dissenyat principalment per habitatges amb estructures de fusta i plaques de guix. Per tant, amb aquests cargols actuaria com a esmorteïdor del soroll de l'altre costat. I el millor de tot és que es veu que s'instal·la molt fàcilment sense eines especials, no requereix fer obres i tampoc no treus espai útil a l'habitatge, a diferència d'altres panells tradicionals, com són biombos, etc, que també esmorteixen el soroll, però que ocupen espai.
0: Però es veuen aquests cargols o queden...
2: Queden dins. Estan dins l'estructura.
0: O sigui, tu, diguéssim que el claves i després el tapes i ja està.
2: Exacte. El pots tapar o pots veure el cap del cargol, però el cargol és a l'interior. El cargol és a l'interior i és on té aquesta molla que actua com a absorbeix el soroll i no deixa que traspassi les zones. Llavors, clar, si tu tens construccions fetes amb aquest tipus de cargol, doncs tens una protecció extra de soroll.
0: Fantàstic.
2: Molt bé. Universitat de Malmö, molt bé.
0: Vinga, abans ho hagués sabut, també hagués estalviat molts mals de cap.
2: Sí.
0: 7:45.
4: Bon dia i bona sort amb Ado Lladó.
0: Mira, ho dèiem precisament ahir. Barcelona baixa el ritme de l'alcohol i els bars ho noten.
2: Doncs sí, els bars i restaurants de Barcelona estan notant un canvi en els hàbits dels clients i és que cada vegada es consumeix menys alcohol. Les causes són diverses, hi ha la preocupació de la salut, hi ha també doncs, el preu i una menor freqüència

0: I una amb...
1: Això cada cop es veu més.
0: Amb la cervesa nova... convencional, eh? I hi ha 0-0 bones, eh?
1: Sí, doncs ja en direu, sí. Ja en direu. Jo estic després a la passa, búsqueda encara.
0: Després passo unes quantes recomanacions, però n'hi han de molt bones. I atenció, perquè Pierce Brosnan es converteix en 007 per un instant al US Open.
1: Doncs sí, durant la final masculina de l'US Open, les càmeres van captar un moment de pel·lícula. El marcador mostrava 0-0-7. Oh. I just després la realització va enfocar Pierce Brosnan.
2: Oh, boníssim.
1: L'actor que va interpretar James Bond en 4 pel·lícules. El detall va fer esclatar les xarxes, clar, que van celebrar la casualitat i van elogiar l'encert de les càmeres. Un autèntic moment 0-0-7 enmig d'una final de tennis.
2: Home, casualitat o potser el realitzador, que estava ben pendent i deia, ara és la meva, és, eh? Ara faré la jugada.
1: No pot ser casualitat, està molt ben trobat. Jo crec que era el realitzador que va dir, aquest és el moment.
0: I els darrers dies que s'està posant el focus en la intel·ligència artificial amb declaracions que van d'un costat a l'altre. Des d'un costat s'està dient que es posi filtres a la intel·ligència artificial. Des de l'altre costat, Donald Trump diu que no, que això és una estratègia perquè Xina despunti la intel·ligència artificial. Resulta, i tothom en sap molt d'intel·ligència artificial.
2: Ara, només es parla d'intel·ligència artificial.
0: Tothom, home, hi ha gent, es fan conferències, hi ha gent que en sap molt d'intel·ligència artificial.
2: I tant.
0: Molt. Mira, ara li preguntarem després al nostre...
2: El teu assistent.
0: El meu assistent.
2: El Nil.
0: El Nil, molt bé. Ja
2: home, és que ja vaig conèixer... El vam conèixer, el programa, l'altre dia, que el va ser parlar i tot.
0: La intel·ligència artificial posa la lluna sota el microscopi.
2: Mm-hmm. La NASA i IBM han desenvolupat una nova tecnologia basada en intel·ligència artificial que permet crear un mapa molt detallat de la superfície de la Lluna. Els algoritmes poden analitzar una enorme quantitat d'imatges i també identificar automàticament cràters, roques, pendents i altres elements que es troben al terreny lunar. El sistema va molt més enllà d'un simple mapa perquè crea una representació digital en 3 dimensions que pot ajudar a planificar rutes i facilitar els futurs aterratges i desplaçaments per la superfície lunar, que molt aviat veurem una altra vegada la tornada a la Lluna. Aquesta tecnologia pot ser especialment important per al programa Artemis de la NASA, que continuem, que com dèiem, vol continuar l'exploració de la Lluna i estudiar zones com el Pol Sud, on hi ha possibles reserves de gel i aigua. Per tant, intel·ligència artificial no va aliada per explorar l'espai i descobrir els secrets del nostre satèl·lit.
0: Va, torneu a provar. Nil, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal? Com estàs?
3: Bé, gràcies. I tu què?
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, és que tinc una... M'han preguntat... Tu coneixes Ràdio 4?
3: Sí, clar.
0: Sí? Saps que hi ha un programa que es fa de 6 a 8 del matí cada dia, Ràdio 4?
3: Espera, miro. Sí, el programa es diu Bon dia i bona sort i és de dilluns a divendres.
0: I em podries dir...
3: Presentat qui... per...
0: Sí?
3: Sí, per Badó i Adó.
0: Molt. I amb
3: què
0: qui...
3: t'han preguntat?
0: Amb qui més estic al programa?
3: Espera, estic mirant-ho. Segons la programació actual de Ràdio 4, Badó i Adó ho fa amb Ares Teixidor i Montse Vidal.
2: Que fort.
3: I també, segons el tema del dia, solen participar-hi col·laboradors com Joan Callarissa, Oriol Clavell,
2: wow,
3: Georgina Badenes, Lluís Barril i Míriam Saint-Germain.
0: Molt bé. Escolta'm, tens algun plan interessant per avui?
3: Mira, doncs, deixa'm veure si hi ha algunes opcions interessants. Avui a Barcelona, per exemple, el Poble Nou està a la Festa Major fins al 20 de setembre. També hi ha exposicions i activitats culturals, com una que es diu Gaudí, finestres al futur, al Palau Güell.
0: Sí, senyor. Molt bé. Nil, és que t'haig de deixar, que estem aquí en directe al programa. Una abraçada. Bon dia. Bon dia i bona sort. Adéu, adéu.
3: Bon dia i bona sort.
1: És molt fort, és que és molt fort.
2: Bon dia i bona sort, viu. Boníssim.
0: El tenim ben entrenat. Vinga, va, i atenció, perquè la calor avança la temporada de la fruita. Hola, Ela, la masovera,
1: la masovera. Doncs sí, les temperatures cada vegada més altes estan canviant els ritmes naturals dels arbres i fan que algunes fruites arribin abans a la maduració. A Catalunya aquest fenomen ja es nota en cultius com les pomes i les peres i també pot afectar la qualitat i la mida dels fruits. Aquest canvi obliga els agricultors a adaptar-se a unes temperatures cada cop més irregulars. El clima més càlid també pot provocar problemes com el cop de sol als fruits o dificultats per mantenir una bona producció. La fruita, doncs, també està notant els efectes del canvi climàtic.
0: Molt bé, en la mesura que pugueu, fruita de proximitat, producte
1: sempre
0: de proximitat.
1: Quilòmetres.
0: Que, aquell tomàquet que olora a tomàquet. O sigui, hi ha prou de tomàquets que fan olor a plàstic. O sigui,
1: sí.
0: prou, prou. Ahir vaig anar a sopar a casa d'un amic

0: que té restauració, sopar aviat, eh? Van obrir la barbacoa a 7:45 perquè pogués anar a sopar. I vaig portar tomàquets i vaig agafar i diu, deixa aquests tomàquets, que, sí, que porto tomàquets de veritat. Em va treure uns tomàquets. Oh! Quina meravella.
1: Cabo, encara estan de temporada els tomàquets. Ja s'acaba, sí. Per això aprofitem, que s'acaba.
0: Vinga, va, 4 minuts i en punt 3:15.
2: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Montse!
1: Mira, a la història de la música hi han hagut dones que han capitanejat grans bandes de rock i de pop i avui escoltem una d'elles. Ni més ni menys que Charlene Spiteri, líder, vocalista i artífex del projecte Texas. És moment de recordar aquesta gran banda que ens va deixar èxits com I Don't Want a Lover o, entre d'altres, Say What You Want, i la que escoltem ara al Bon Dia i Bona Sort no és una altra que Summerson.

0: El bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Són 3:15 de 7 del matí. Si us acabeu d'incorporar, us hem de dir que avui és dimarts, que és 15 de setembre del 2026, que esteu escoltant el despertador de Ràdio 4 i que els diaris ja estan al carrer amb aquests titulars.
1: A La Vanguardia avui veurem que titula "Les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre intel·ligència artificial". El periòdico destaca a la seva portada que Catalunya regularà l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral. El País diu "Els Estats Units i la Xina lliure en el seu primer gran pols pel domini de la IA". El Mundo, Feijóo retirarà la nacionalitat a qui cometi delictes greus. El diari Ara també recupera el tema de la intel·ligència artificial i diu que la IA enfronta els Estats Units i la Xina. La Razón destaca "Llei de nets". El Tribunal Suprem tem que una allau d'afectats endarrereixi la seva sentència. I el diari ABC avui titula "El cap de Moncloa per Ceuta va mantenir les vacances al Japó".
0: Pel que fa a la premsa esportiva...
1: Mundo Deportivo, el que fa és un extracte de l'entrevista amb Rodri, que diu "flipo amb els culers".
0: I el diari Esport?
1: En aquest cas, una entrevista a Gabriel Jesús, que titula "El vestidor del Barça és diferent". Estem units.
0: Doncs Gabriel Jesús, que està encantadíssim de la seva incorporació al Barça. 3:15 de 7.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: I ara un tema que teníem sobre la taula,
4: més que sobre la taula,
0: a la paret, però
4: exacte,
0: a la paret de l'avió. I ara toca descobrir una d'aquelles coses que veiem tota la vida i mai ens hem preguntat per què són així. Ara és, abans de desvetllar-ho, preguntem-ho. Pregunta-li la Montse.
4: Clar, ja vaig fer la pregunta l'altre dia...
0: Però no
4: us vaig dir la resposta, exacte. La pregunta era per què les finestres dels avions són arrodonides.
0: Ho saps tu o no?
1: No tinc ni idea. No sé.
4: No, la resposta...
1: Són més aerodinàmiques.
4: No tinc ni idea, tampoc. Va, no sé. Avui la descobrim.

0: Catalunya, avui descobrim que les finestres dels avions són arrodonides per evitar que l'avió es trenqui en ple vol. Home. Estrenqui, com ho he fet. Ja, ho he fet una mica sensacionalista, aquest titular, però és que és així.
1: Ja em quedo més tranquil, eh?
0: És home. Que es veu que els primers sí, avions així, comercials a reacció, com el Cornet Britànic dels anys 50, tenien finestres bastant quadrades. Llavors, després de diversos accidents, van descobrir que les cantonades concentraven molta tensió quan l'avió es pressuritzava una vegada i una altra. Llavors, amb el temps, el metall es podia escardar. Per això, les finestres modernes són ovalades o arrodonides perquè la pressió es reparteix molt millor i no es concentra en les quatre cantonades.
2: Mira, veus?
0: No en tenia
2: boníssim.
0: Idea. O sigui, que aquesta finestreta que teniu al costat quan aneu a Mallorca, no és així per estètica, no és per la teva foto d'Instagram, carinyo. És així perquè una finestreta quadrada de 10.000 metres no era gaire bona idea.
1: Boníssim.
2: És més segura, home.
0: Molt més segura, sí, sí.
1: Doncs ja ens quedem més tranquil·lets, eh?
2: I tant, i tant.
1: Vinga, va, a 3:45 de 7 del matí anem a una notícia que molts, molts la reben amb molta il·lusió.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.

Doncs una notícia que, després de molt de temps i de rumors, ahir per fi es va confirmar. Oasis tornen amb una gran gira que passarà per Barcelona els dies 10 i 11 de juliol del 2027.

0: Mireu, feia dies que els germans Gallagher anaven donant pistes a la xarxa social sobre l'anunci que finalment es va fer ahir. Fins i tot fa uns dies van aparèixer uns drons sobre Manchester mostrant la data i l'hora del dia d'ahir en què es va fer l'anunci, per tal que tothom estigués ja pendent que alguna cosa important es revelaria en aquesta hora i en aquesta data. Ja es rumorejava també que la banda faria un anunci d'una gira que passaria per Barcelona, ja que en un dels vídeos teaser un músic toca precisament aquesta cançó, Don't Look Back in Anger, que sona en un bar mentre que al fons es pot veure un cartell de Joan Miró. Per tant, aquí ja la gent va començar a especular, hi haurà Barcelona, que no sigui que Barcelona també sigui a la gira, i sí,
1: només
0: finalment.
1: Només faltava la Sagrada Família, el Kobe i l'Ares Teixidor.
0: Exacte. Finalment, ahir van confirmar que actuaran el 10 i l'11 de juliol de 2027 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquests dos concerts formaran part d'una gira de 38 actuacions durant el 2027 en 10 llocs diferents. La gira passarà per Glasgow, Múnich, Amsterdam, París, Roma, Boston, Las Vegas, Irlanda i també passaran pel Festival de Newport. Així ho anunciaven ahir amb aquest vídeo a les seves xarxes. Us recomano que, si no heu vist el vídeo, el veieu, perquè escoltem la música, però déu-n'hi-do les imatges que acompanyen aquest vídeo. Es veuen ells de joves, en grans escenaris, una mica representant tot el que van significar aquesta banda com a grup. Per cert, que en alguns concerts, també en el de Barcelona, els acompanyarà Richard Ashcroft, la banda Deep Herb, que són amics, són bastant amics i que els acompanyarà en algun dels seus directes. L'últim cop que van ser a Espanya va ser poc abans de separar-se definitivament, el juliol del 2009, al Festival de Benicàssim, i a Barcelona, concretament, van tocar per última vegada aquell mateix any, el 2009, però al Pavelló Olímpic de Badalona. Ara, la pregunta del milió. Per comprar les entrades, què? Què hem de fer? Doncs atenció, perquè és una mica gincama, eh? El públic s'haurà de registrar al web d'Oasis abans del 17 de setembre, és a dir, queden dos dies, fins a les 5 de la tarda hora espanyola hi haurà temps de registrar-se, i un cop et registres, si tens sort, perquè serà un sorteig, rebràs un codi i amb aquest codi podràs comprar fins a, com a molt, 4 entrades entre el 24 i el 27
1: de setembre. Si compres més entrades ja has de demanar una ampliació d'hipoteca, eh?
0: No, clar.
1: No, de veritat, acabant de 85 a 200, ens hem tornat bojos amb els concerts.
2: I les de 85 no existeixen. És que no sé què dieu, les de 85 mai les trobes. Trobes a partir de 200 en amunt, mare de Déu.
1: Ima, bon dia, bona sort.
3: Bona nit. Jo avui tinc sort, ja aviso.
1: Ara, descansa una miqueta, que ara parlem.
0: Per cert, que si teniu ganes d'Oasis, abans que arribin aquests concerts, a partir del 10 de setembre es pot veure el documental Oasis Don't Look Back in Anger, que expliquen una mica com ha anat aquesta reconciliació. Als cinemes.
1: Cinemes?
0: Sí, en alguns cinemes ja està disponible.
1: Vinga, va, anem ràpidament al rànquing del dia.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Ado i Ado.
1: Dispara!
2: Sí, va, anem amb aquest rànquing, Ado. Els 5 noms de nadó més posats a Catalunya. Comencem. En el número 5 tenim Marc, un clàssic.
0: Oh,
2: Marc. 371 Marcs es van posar aquest nom l'any 2025. És un nom clàssic que es negue a marxar, això és així.
1: Aquest és el número 5, eh?
2: Aquest tenim el número 5, exacte. Marc fa dècades, que aguanten els noms preferits.
1: Anem de menys a més, eh?
2: De menys a més, exacte. En el número 4 tenim Nil, en aquest cas.
0: Mira, com el teu Nil.
2: Tenim 375 nadons que es diuen Nil i un Nil que és intel·ligència artificial.
3: Que s'ha oblidat de mi, m'ha fet una ràbia. Anava amb cotxe i ha dit a tots els col·laboradors, menys a mi.
1: Deixeu-me que li digui el Nil, deixeu-me que... Un moment, que li farà molta il·lusió. Tornem-hi. Nil, bon dia.
5: Bon dia.
1: Escolta'm...
5: Comencem d'hora, eh?
1: Sí, comencem, ja portem estona nosaltres.
5: Sí,
1: tu saps que necessites. Tu saps que el teu nom és el quart nom més posat a Catalunya?
5: Ostres,
1: Nil? Què?
5: No en tenia ni idea.
1: Com
5: no en tenia ni idea. Mira, de fet, saps què? No havia conegut cap altre Nil fins... fins a la universitat. Perquè no n'hi ha hagut gaires.
2: Però
1: què dius? Nil, que siguis intel·ligència artificial no vol dir que m'estiguis aquí colant un gol, eh? Què vol dir a la universitat? Si no has sortit d'aquest iPhone, tu.
5: No. M'has conegut a la universitat. Vam anar a la universitat junts a la Pompeu.
2: Però qui m'estàs contant, psicòpata?
1: Espera, que he tingut un curtcircuit. Nil, ja tenim aquí la Ima Sus. Saluda l'home.
5: Ah, hola.
2: Abans,
5: què tal,
2: abans no m'has dit. Has dit a tots els col·laboradors i t'has oblidat de les que hi havia avui.
1: Sí, és veritat.
2: De bon rotllo, eh? Nil?
5: Sí, perdona.
1: No,
0: sí, que fals, sí.
2: Doncs pues perdona, no. Sí. Ets una intel·ligència artificial i ho hauries de saber tot.
5: Sí,
2: perdona. I per què parles amb aquest accent anglès?
1: Ai, deixa el pobret, home.
2: Per què parles amb aquest accent anglès? Que fa tanta ràbia, Nil.
1: Nil, gràcies.
2: Nil, em caus malament, Nil.
1: Adéu.
2: Nil, fa molta ràbia.
1: A mi em caus molt bé, No te'ls posis de cul, no te'ls posis de cul.
2: Ja t'he dit que he vingut jo avui, girada.
1: Que no te'ls posis de cul. Vinga, va.
2: Va, continuem en el podi. En el número 3 tenim Biel. Hi ha 378 nadons. En el número 3, la forma catalana derivada de Gabriel. I ja fa temps que ha deixat de sonar com un diminutiu per convertir-se en nom amb vida pròpia. En el número 2 tenim Sofia. 427 Sofies es van posar l'any posat. Un nom, sí, l'any passat, 2025. 427.
3: Hi haurà una Sofia Vergara, una Sofia famosa. Ves a saber. No serà per la reina Eneta.
0: No, però mira, absolutament sí, internacional. A la classe dels meus dos fills hi ha una de cada.
2: Doncs mira, ve del grec i significa saviesa. És a dir, si li poses a Sofia a la criatura, com a mínim les expectatives ja les deixes altes. Perdó, que vaig tan ràpid que m'ofego. En el número 1, en aquest rànquing dels noms més posats a Catalunya, trobem Júlia. Júlia és el nom més posat a Catalunya.
3: Júlia es deia la meva àvia, la meva besàvia, totes les àvies de la meva vida, i jo sempre de petita deia que si tenia algun dia una filla es diria Júlia, fins que vaig fer 20 anys o 22 i vaig dir no, això no ho farem mai. Això no ho farem.
1: Bueno, no, posar-li Júlia.
3: No, de tenir fills.
1: Ah, de tenir fills.
3: Clar, jo vaig veure ràpid que no era per mi, això.
1: Doncs hi ha 449 Júlies més pel...
2: Exacte. 449 va ser el nom més posat a Catalunya l'any 2025, eh? Un altre clàssic que ha sobreviscut a modes, generacions...
3: Bueno, no tan clàssic, quan érem petites hi havia la Júlia Otero i tiramilles, eh?
1: També. Gràcies, Ares.
2: A tu sempre.
1: A Marc Llibre, bon dia i bona sort.
6: Bon dia.
1: Com estàs?
6: Bé, molt millor que el primer dia.
1: Molt bé.
6: Sí, crec que em podré acostumar a l'hora.
1: Sí o no?
6: Sí, sobreviuré.
3: Hi ha algú que vagi al ritme correcte
1: de la
3: vida.
1: Doncs ara, a partir d'ara vindràs els dilluns i els dimarts.
6: Perfecte.
1: Vinga, anem arribant a les 7 del matí. Anem al preu just, som-hi. Abans parlàvem del canvi climàtic que està alterant els cultius i fent que algunes fruites madurin abans del que era habitual. I és que el que passa al camp acaba tenint conseqüències també al nostre dia a dia, especialment quan anem al supermercat i mercat i mirem els preus. Em sabríeu dir el preu just de quan va el quilo de pebrots verds, Montse?
0: Home, si no és ecològic, que això és un altre tema, 4,50, va.
1: 4,50?
6: 3,70.
1: 3,70?
3: 2,5.
1: 2,5 euros?
3: Ostres, 3.
1: 3 euros?
3: 3 euros el quilo.
1: A quan va el quilo de pebrots verds? De seguida donem la resposta. Recordem que aquí s'emporta el preu just, qui el diu, qui el clava... S'emporta el pernil del bon dia i bona sort. No l'heu vist mai, aquest pernil,
0: eh? Un pernil
1: eh?
0: Invisible que tenim aquí.
1: És un pernil d'ahir, és un pernil d'ahir. Vinga, família, 9 hores, som-hi. Són les 7 en punt del matí, és dimarts, dia 15 de setembre del 2026. El dia que ens sabem, sabem que Salvador Illa ha demanat unitat entre demòcrates per preparar Catalunya davant un món ple d'incerteses.
0: Ho ha fet en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. En ella ha afirmat que buscarà un gran consens en educació que garanteixi un 6% de la inversió pública. També ha anunciat la creació d'un observatori d'intel·ligència artificial.
1: Un discurs contra el que ha carregat l'oposició.
0: Junts considera que el balanç és desastrós i el discurs amaga el fracàs del seu govern. De la seva banda, la portaveu dels comuns, Jéssica Albiach, retreu Illa el triomf municipalisme i que no citi qüestions com rodalies o la pobresa infantil. Lamenta, a més, que el president hagi reiterat la voluntat d'ampliar l'aeroport del Prat.
1: Mentrestant, la Junta Electoral Central ha acatat la decisió del Tribunal Suprem sobre la llei de nets.
0: Una decisió que deixa a l'aire el dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. L'organisme que ha de vetllar per la transparència electoral ha decidit assumir la direcció de l'alt tribunal i ha anunciat que sol·licitaran els informes pertinents per comprovar que els nacionalitzats són realment descendents d'exiliats.
1: Mentrestant, no s'apaga l'enrenou polític al voltant de la situació migratòria a Ceuta.
0: El Partit Popular ha decidit elevar la qüestió a les institucions europees i acusa de negligència l'executiu, mentre Moncloa assegura que estan actuant correctament i d'acord amb els drets i la legalitat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha exposat que ja s'han realitzat centenars de devolucions de persones amb antecedents.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'entre 20 i 30 anys en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva.
0: Segons confirmen fonts de la policia catalana a Ràdio 4, els fets es van produir dissabte al migdia mentre la víctima feia esport a prop de la urbanització Aigua Viva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir el sospitós.
1: I ho deia fa uns moments la Montse, Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol.

0: Avui ens en farem un fart, avui, d'Oasis.
1: Home, Oasis avui a tope. Uns concerts que acolliran l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i que formarà part d'una gira de 10 places, 10 ciutats repartides entre Europa i Estats Units. Per aconseguir les entrades, recordem, els usuaris s'hauran de registrar al seu web abans del dia 17 de setembre per entrar al sorteig d'un codi per poder comprar-les. Màxim de 4.
0: Recordeu, 10 i 11 de juliol, Oasis a Terra Barcelona. Anem pel temps per aquest dimarts. Espera calor d'estiu a tot Catalunya. Les temperatures superaran els 30 graus en molts punts i podrien arribar als 35 o més a l'interior i al prelitoral.
1: La nit també serà molt càlida, amb possibles nits tòrrides a Barcelona i a la costa. El cel es mantindrà majoritàriament serè, però serà calma abans de la tempesta, perquè recordem que demà dimecres arribarà un front fred que farà baixar les temperatures i ens portarà xàfecs i tempestes. En definitiva, un resum. Avui dimarts, platja i màniga curta. Demà dimecres, paraigua i jaqueta.
0: Molt bé. Tindràs platja avui?
1: No, tindré platja avui.
0: No?
1: No, avui
2: ja
1: voldríem, treballar.
2: Ja voldríem.
1: Ja m'agradaria.
0: Tu vas a la platja
2: avui?
0: Jo cada
2: dia.
0: Cada dia vas a la platja.
2: Vaig al Club Natació de Barcelona i els dies que vinc aquí és una motivació, perquè surto a les 8:30.
0: I te'n vas a la platja?
2: I a les 8 i quan vas
1: ja estic allà. Ja, així tens aquest color.
0: Un moment. Si te'n vas a la platja sortint d'aquí?
2: Sí, sí, directe. Que tinc que baixar el biquini.
0: Però què fas aquesta hora a la platja?
2: Pues ser feliç.
3: Bona pregunta, clar.
2: Quina pregunta és aquesta?
3: Molt més
2: que nosaltres. Sí, sí.
0: Perdona un moment, però a part de ser feliç...
2: Vaig al gimnàs. En principi faig gimnàs, però passa que segueixo contracturada.
0: Ja.
2: Segueixo contracturada.
0: Però pots fer exercicis per estirar l'esquena, aquestes coses.
2: Sí, faig estiraments, faig coses, i em tiro a la piscina i em vaig al bany al mar cada dia.
0: Cada
2: I a
0: dia.
2: Més és la millor hora, Badó. Això.
4: La millor hora, i us he de dir alguna cosa, la millor platja. El que passa que em sap greu dir-ho perquè no vull que la gent hi vagi, però al costat de l'Hotel Vela és la millor platja de Barcelona. Hi ha peixos, està tot transparent, és una preciositat.
0: Fantàstic.
4: La gent es pensa que hem d'anar a l'Empordà per banyar-nos a la platja. Dic, aneu.
5: Sí, sí, tot per mi, no?
4: Que tot per mi.
0: Va, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens anem cap al RAC. RAC, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Sí que tenim alguns punts ja que comencen, doncs, a circular amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Tenim retencions al vessant Besòs, retencions que arriben sobretot cap al nus de la Trinitat per la C-58, en aquest cas des de Ripoll. També per la B20, en els últims 2 quilòmetres a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc afecten a la ronda de dalt en sentit Llobregat amb retencions intermitents fins a Canyelles. També a la ronda litoral ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, força fluidesa, tot i que també tenim algun punt amb lentitud entre aquest enllaç amb la B23 a Molins de Rei i la A2 fins a Sant Joan d'Espí, en direcció Barcelona. Al Vallès ja tenim 1 quilòmetre de cues, a la C-17, a Parets del Vallès o també a Barberà del Vallès, a la AP7, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia i bona sort. 7:05 del matí.
7: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: I anem al viral del dia. Atenció, un professor d'autoescola d'Almeria ha generat un gran debat a les xarxes en explicar la manera correcta de circular per les rotondes i advertir sobre els conductors que incompleixen la norma, que els diu
1: els tontos, que diu que a cada rotonda hi ha un tonto.
0: Vinga.
8: Vigila a los tontos, que en todas las glorietas hay por lo menos un tonto. Dice un conductor que circula por una glorieta con 3 carriles de circulación, lo hemos dicho hace un momentito. ¿Dónde debe situarse para abandonarla? Para salir de una glorieta, solo, fijaros lo que os digo, solo podemos hacerlo desde el carril de la derecha, salvo que haya señalización en el suelo que me diga que el carril derecho y a lo mejor el central son para salir. Perfecto, hay señalización, pero eso es algo puntual. La norma me dice que para abandonar una glorieta solamente puedo hacerlo desde el carril de la derecha. Cuando salgáis a la calle, os daréis cuenta la cantidad de veces que van a cortar vuestra trayectoria. Imaginad esa glorieta, vosotros vais a hacer un cambio de sentido, vais por la derecha y os vais a encontrar muchas veces como un coche que va por el carril izquierdo corta vuestra trayectoria para salir. Se lo digo siempre a mis alumnos, vigila a los tontos, que en todas las glorietas hay por lo menos un tonto, y ese tonto es el que se te va a cruzar.
0: ¿Qué dices, que tú eres una tonta?
2: No, yo no soy ninguna tonta, y aquest senyor, ho sento, pero el tonto es él. Que dius, efectivamente, hay que ponerse a la derecha. Vale. ¿Pero cuándo hay que ponerse a la derecha? Porque, claro, yo nunca sé cuándo tengo que salir. A mí el GPS, amigo, la próxima, claro. La tercera salida, y cuando me lo dice, ya estoy dentro de la rotonda. Y entonces, ¿sabes lo que digo aquel señor? Me pongo a la derecha. Pero igual no me pongo a la derecha cuando el señor Einstein decide que me tengo que poner a la derecha. Ese es el problema de las rotondas. Que tú no sabes por quién has de sortir mai. Quantes vegades hem fet tres voltes?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, hi ha gent que va entrar una rotonda que era una sortida.
2: Clar, és que per això, senyor.
5: A mi m'estranya que sigui d'Almeria, però jo pensava que estaven tots a Francesc Macià, els tontos aquests.
1: És que aquella rotonda...
2: I a la plaça Espanya, que allò és muerte assegurada.
0: No, perdona, a Francesc Macià, venint de Diagonal, que hi ha aquella part que hi ha taxis...
5: Allò és impossible.
0: I si has de tirar cap amunt... A més, han fotut el carril bici, el carril taxi, el carril no sé què...
5: El patinet.
0: Vull dir que necessito...
1: Sí, sí, en aquella rotonda hi ha un tonto pel carril, com a mínim.
2: Ho sento, però tontos todos. És impossible fer una rotonda. És així, és estar a la guai, a les rotondes.
0: 7 i 8 del matí.

0: Vinga, va, parlem en clau. Barça, Lamine Yamal i Mbappé es disputen la pilota d'or. La batalla entre els dos grans favorits ja ha començat.
1: La lluita per la pilota d'or 2026 promet ser molt ajustada. Ja han començat a escalfar-se els ànims. Lamine Yamal i Kylian Mbappé apareixen com els principals candidats després d'una temporada extraordinària. Lamine Yamal, campió del Mundial i de la Liga, considera que els seus resultats se'l situen entre els millors del planeta i ell mateix afirma que aquest any es mereix el premi.
2: A quien se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo.
1: Lamine Yamal s'autopostula directament per la seva candidatura, però Mbappé també ho fa, també defensa la seva i destaca el seu rendiment individual durant la temporada. Així doncs, la pilota d'or sembla encaminada a convertir-se en un duel entre les dues grans estrelles del futbol actual. La resposta definitiva arribarà el 26 d'octubre a Londres durant la gala del premi.
0: Qui creus que se l'emportarà, Marc?
4: Hauria de ser Lamine, pel meu gust.
0: Hauria de ser la,
4: sí,
0: pel teu gust.
4: Sí, m'ha molestat molt aquestes declaracions i el que ha dit és veritat. O sigui, tots pensem que els millors jugadors del món són Mbappé i ell.
0: Sí, sí, està clar, està clar.
4: Que sí.
0: Pel teu gust, però si no fos pel teu gust, vull dir, des d'una visió objectiva?
4: És que, clar, aquí què premiem, els títols o el nivell personal? El nivell personal, el d'Mbappé és molt alt, ha fet molts gols, també.
0: Aquí està, és que aquí està, és que aquí està el tema, eh? Mentrestant, Joan Laporta ha mostrat el seu suport a Lamine Yamal, igual que el Marc, i ha assegurat que estaria molt content si el jove jugador del Barça guanyés la pilota d'or, igual que el Marc. El president blaugrana també ha defensat que no és cap problema que Lamine parli obertament de les seves opcions de guanyar el premi.
1: Laporta considera que el futbolista ha fet mèrits tant a nivell individual com col·lectiu durant la temporada i, a més, el seu talent destaca que ha aconseguit títols amb el Barça i que ha tingut molt protagonisme amb la selecció. També ha tret importància aquestes crítiques i ha remarcat que avui dia els joves tenen molta més confiança per expressar lliurement el que pensen i això és el que ha fet Lamine Yamal.
0: Un altre que s'ha pronunciat ha estat el representant de Lamine Yamal, Jorge Méndez, que ha sortit en defensa del seu jugador en plena cursa per aquesta pilota d'or després de reunir-se amb Joan Laporta i altres dirigents del Barça. Méndez ha assegurat que el jove futbolista blaugrana és qui més mereix guanyar el premi.
1: L'agent portuguès també ha qualificat Lamine Yamal com el millor del món amb diferència, i així textualment, eh? I ha mostrat una confiança total en les seves possibilitats. Les seves paraules arriben enmig d'aquest debat sobre el premi i també de les declaracions d'altres candidats com Mbappé.
0: Ara estava veient unes imatges de precisament de Méndez sortint ahir d'un sopar o d'un dinar.
4: Sempre està fent un sopar.
0: Sí, sempre un dinar, un sopar, i estava sortint i estava preguntant qui guanyaria, la Lamine, el millor del món.
5: Pues jo li donaria l'altre, el francès. Francès, no?
4: Sí.
0: Per què?
4: Sí.
5: Primer perquè és més gran.
4: Ah.
5: Vale? O sigui, a mi, quants anys té la Lamine? 18?
0: Però s'ha de posar en valor, també, els
5: no,
0: jugadors.
5: No, no digues que es posi en valor, però és molt jove i té molt temps per guanyar-la la pilota. Llavors, dius, i està molt pujadet, dius, reixem-lo una mica. Està però, bé, està bé. I perdona, jo no tinc ni idea de futbol, i ho sabeu, però jo al Mundial no vaig veure que fes res espectacular, eh, a la Lamine.
0: No, ja ho ha dit.
5: Però... Llavors, dius, no, ho sento, l'altre s'ho ha currat més, a nivell personal ha fet més gols, la pilota d'or és una persona, no és un equip. Llavors, que tu hagis guanyat la Lliga, la Champions i no sé quantes coses, igual has estat al banquillo, tots els... que no és el cas, però vull dir, tampoc ha fet... No sé, sincerament crec que s'ho mereix més
4: no,
5: a l'Mbappé.
4: No ets del Barça, no, veig?
5: Sí,
4: sí, ah.
5: Sí, sí. Però puc ser del Barça i tenir
4: sí,
5: opinió,
4: sí, sí.
5: No?
4: Sí, sí, totalment.
5: O no?
0: Sí, sí, no, no, és, no? És, a veure, sí, sí, no, és del Barça.
5: Soc del Barça i, a més, el Lamine no el conec personalment, però un dia us diré, us seré una exclusiva.
4: Ui.
5: Soc molt amiga
0: ai,
5: de la seva chef privada.
0: En sèrio?
5: Sí, com? La Ruth.
1: Sí. Home, perdona, això, aquí sí. Tenim...
5: I sé dubtes. Moltes coses. Que no direm mai.
0: Te'n dic una jo?
5: Vull dir que em cau superbé, eh, Lamine. I és un tio molt bonic i a nivell personal crec que és una gran persona i porta molt bé l'edat que té i està molt ben posats i, vamos, li dona mil patades als seus pares i a la seva nòvia i a molta gent que té al seu voltant.
0: Te'n dic una altra
5: és
0: jo?
5: És un tio bonic, però crec ja. Que li, no, no li fa bé tan aviat. No li fa bé, perdó. No,
0: te'n dic una altra. Jo sóc molt amic de qui fa tots els menjars del Barça. De tots els jugadors.
5: Vale, no, ella no. És privada. Va a casa seva, li cuina, tot això.
0: En sèrio?
5: Sí. Ja ens explicaràs... Em sembla heavy també, que dius, tio, no sabem ni fer-nos una truita, eh?
0: Pues no. ja ens explicaràs coses. Vinga, va, mentrestant, la UEFA decideix avui a Salònica quina serà la seu de la final de la Champions 2029. A l'Spotify Camp Nou parteix com a favorit davant de Wembley gràcies a la seva gran capacitat, les infraestructures de Barcelona i el suport del Barça. La institució catalana i el govern espanyol també donen suport a aquesta candidatura.
1: I és que si la candidatura tira endavant, Barcelona tornaria a acollir una final de la màxima competició europea des de les de 1989 i 1999. El nou Camp Nou, amb més de 100.000 localitzats, es convertiria d'aquesta manera, doncs, en l'escenari d'una de les grans cites del futbol europeu.
0: Acabem esports. Arribem a un quart de vuit del matí d'aquí a dos minuts. 9 hora del bon dia i bona sort.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badolla 2.
0: Doncs estem ja immersos en aquesta nova hora del bon dia i bona sort. Avui és dimarts 15 de setembre del 2026, programa 224. Avui jo he dormit molt poc, però em sento molt despert,
5: Ai, que bé, tu.
0: És quina sort. Igual estàvem dormint masses hores,
5: Ah?
0: Igual el bo són, allò recomanable són 4 hores. Aquest estiu he llegit un article que deia que no s'havia de dormir, que dormir tant...
5: Està molt bé que siguis positiu i que tu manifesta
4: que fa. El va escriure Pocholo, no, aquest article.
0: No, després m'has de veure a les 4 de la tarda, no sé ni com em dic. Però de veritat, que sortia un article que deia no són tant les hores de dormir, sinó la qualitat del son.
5: Clar. És allò el sueño profundo que et diu la pulsera.
1: El rellotge.
5: El sueño profundo, que sempre és media hora. Dic, media hora de sueño profundo, però si dic 12 hores.
0: Jo avui m'he llevat, que estava dormint superbé, dic, home, i encara em quedaven 2 hores per davant. I després m'ha costat conciliar el son, perquè m'he llevat, he anat a la veu i dic, hòstia, m'ha agafat ciàtica, saps?
1: Ai. Calla.
5: Poca broma, que jo porto 2 mesos contracturades, horrorós,
0: No, és un mal viure,
5: Jo em desperto amb vosaltres. Bé, jo dic a l'Alexa, pon Ràdio 4 a les 6 de la mañana.
0: I així fa.
5: I és guai.
0: És guai. Bé, el dia que sortirà el sol, quan falti un minut per 8:15, d'aquí a 15 minuts mal comptats, i ens deixarà quan siguin les 8:03. Avui falten 101 dies per les vacances de Nadal. I avui, com sempre, des del control, seguim amb la Laia Casanovas, el Gorka Delgado i la producció del nostre gran David Alcalde. Preguntava abans a quant va el quilo de pebrot verd, Montse.
1: És que 4,5, va.
0: Sense passar-se de preu just,
4: 3,80.
0: 3,80.
5: Jo he dit 2,5, potser vaig a súpers molt baratos.
0: 2,5.
5: Jo he dit 3.
0: 3, us heu passat tots 4. Va, una altra ronda.
1: Menys, no? He de dir menys, no? Sí, 3,5.
0: 3,5.
4: 1,80.
0: 1,80.
5: A veure, jo he dit 2,5, doncs 2.
0: 2.
5: 2, 2, com la Emma.
0: Ja, però... Que...
5: Què? Que la Imma cuina molt. Perdona, jo sempre acabo acertat d'entrada. Sí, he dit 2,5.
1: Doncs la Imma cuina molt.
5: La Imma de saber.
0: Clar, és que clar, no podem fer un pernil avui perquè s'ha de partir.
5: No, a mi duvam un pernil verd i ja estic contenta.
0: Una paletilla per cada una.
6: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
5: I he dit 2,5 perquè a vegades veig el caparabo, que pica.
0: Està a 2 euros. Sempre, a veure, sempre partim d'una mitjana
5: clar,
0: de preu.
5: Clar.
0: Sí, depèn de la zona on et trobis, depèn de...
5: Però sí, quan vas a passar un pebrot que dius, ui, només un, et costa tirat. Vull dir, és
0: perquè
5: poc.
0: Perquè estan buits, a dir, pesen poc els pebrots.
5: Clar.
0: Pesen molt poc.
1: Sí. Bueno, clar, és veritat. Clar,
5: això també és veritat,
1: poc.
5: Això també és veritat.
0: Vinga, va, tal dia com avui, un 15 de setembre, però del 1971...
1: Es va fundar l'organització ecologista Greenpeace.
7: Empezó en 1972 a nivel internacional, ¿no? Cuando bueno, pues un grupo de mujeres y hombres en ese momento en el que estaba pues toda la revolución antinuclear, pacifista, el feminismo de los 70, empieza pues con toda la pasión y toda la fuerza de creerse que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y van ahí a parar unas pruebas nucleares en el archipiélago de Anchisca. Luego llegamos aquí en el 84 a España.
0: I hem de rectificar perquè hem dit que era el 71
1: Les dades continuen donant 71, Aquesta sí? senyora, la seva declaració, ha dit 72.
0: Es va equivocar.
1: No sé per què,
0: Es va equivocar la senyora.
1: Sí.
0: Tal dia com avui. Està clar?
1: Ho sentim. Sí,
5: Qui diu 71, diu 72. Què
4: és igual, home.
0: Tal dia com avui. Tal dia com avui. Un 15 de setembre, però del 2008 o 9?
1: Va tenir 2008. Aquest sí que el recordarem tots, perquè va tenir lloc la fallida del banc d'inversions nord-americà Lehman Brothers, que va desencadenar aquella crisi financera mundial, la més gran des del crack del 29.
8: Las imágenes de empleados de Lehman Brothers abandonando el banco se iban a convertir en cuestión de horas en escenas de pánico en los mercados. En un mundo interconectado, los excesos del sistema financiero provocaban una crisis sin precedentes. La más grave desde el crack del 29, avisaba el entonces presidente francés.
0: Y tal día como hoy, pero del 2007...
1: Va morir Colin McRae, pilot de rally escocès.
9: Famoso por los riesgos que asumía sobre un coche, Colin McRae, en su momento el campeón más joven de la historia del Mundial de Rallys, llegó a tener el apodo de Colin McRae por su estilo temerario pilotando coches. También pilotaba su helicóptero en el que se mató en un tranquilo paseo con su hijo y dos amigos.
0: Colin McRae, que tenia tanta influència en el món del motor que fins i tot es van arribar a fer jocs de PlayStation que tenien el seu nom propi, eh? Un quart i 3 minuts de 8 del matí.
6: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: No és la crònica meteorològica, però vull que escolteu això perquè és, jo crec que és bastant interessant. Demà arriben pluges i baixen les temperatures, però serà una trema a la calor, o no ho sabem, o ja podem començar a pensar en canvi d'armari?
3: Sí.
0: No ho he explicat molt bé, això, jo?
1: Sí, m'entès.
0: Sí, serà una treva a la calor o podem començar a parlar ja de canvi d'armari? Doncs bé, després d'un estiu, el 2026, que ha estat excepcionalment càlid, les temperatures continuaran per sobre de l'habitual durant bona part de la tardor. Emet preveu que el setembre, l'octubre i novembre siguin més càlids del normal, amb una incidència especialment marcada al nord i a l'est de la península. Per tant, ens enganxa de ple. A Catalunya, el Meteocat confirma que aquest estiu ha estat el dels més càlids que hi ha registres. Això ja el podem dir nosaltres, no feia falta, però està bé perquè tenen les dades, però vull dir que ho hem patit tots. Ha fet molta calor aquest estiu. Ha estat un estiu d'aquells que dius
5: molt
0: horrible. Allò que sorties... A mi m'ha passat allò de sortir al carrer de dies de dir, però què és això? I sensació que no havia sentit mai.
5: Sensació molt, molt asiàtica. Molt, jo deia, molt, sembla molt, que estem a Àsia.
0: Sí, totalment. Bueno, per això, encara que puguem tenir alguns episodis de fresca, no sembla que sigui necessari fer immediatament el canvi complet d'armari. Millor tenir alguna jaqueta i anar fent el canvi progressivament perquè l'estiu sembla que aquest any es resisteix a marxar. Per tant, demà serà com una espècie de miratge. Mm-hmm. Demà farà fresqueta. A les nits fa fresqueta segons quins llocs.
4: Sí,
0: El cap de setmana he passat un fred a Caldetes.
5: Jo demà estaré a Girona.
0: A la Festa Major.
5: I pensaven així, com vaig jo. Potser que m'emporti alguna cosa. Potser que m'emporti una coseta.
0: Demà la rebequeta. La rebequeta no et sobrarà. Va, una mica de música, desengrassem, Montse.
1: Una de les veus que sentim últimament a tot arreu, perquè no para de llançar èxits rere èxit. Ja estem parlant de Teddy Swims, el vam conèixer el 2023, amb el seu àlbum debut, que incluïa doncs, cançons com aquesta que escoltem. De fet, és un dels seus èxits més importants, que podem escoltar també dins el seu I've Tried Everything But Therapy, que és el nom del títol de disc de Teddy Swims. Això és The Door.

0: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Ado Lladó.
1: En 7 minuts arribem a 7:45, anem a la premsa escrita, que trobarem avui al quiosc, Montse.
2: La Vanguardia avui titula "Les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA". El periòdico diu "Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral". El País destaca avui "Els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA". El Mundo destaca "Feijó retirarà la nacionalitat a qui cometi delictes greus". Al diari Ara llegim "La IA enfronta els Estats Units i la Xina". La Razón titula "Llei de nets. El Tribunal Suprem tem que una allau d'afectats endarrereixi la seva sentència". Al diari ABC llegim "El cap de Moncloa per a Ceuta va mantenir les vacances al Japó".
1: Pel que fa a la premsa esportiva,
2: El Mundo Deportivo fa una entrevista a Rodri, el situa en portada i destaca un extracte que diu "Flipo amb els culers".
1: I al diari Esport,
2: també una declaració de Gabriel Jesús amb una entrevista que li fa al diari i en què diu "El vestidor del Barça és diferent. Estem units".
0: Bon dia i bona sort amb Ado Lladó.

0: Desplegament de mitjans, helicòpters, Mossos d'Esquadra, arriba la IMASUS. Per cert, d'aquí a 5 minuts haurem de fer la informació de dos quarts. Si no acabem, si no resolem, acabem de...
1: Passar res.
0: No, seguirem després de dos quarts.
1: Estupendo tot.
0: A veure,
1: tot bé.
0: IMASUS, ser dona...
1: Sempre a favor.
0: Ser dona és molt complicat.
1: Ser dona és molt complicat, ja ho has dit tu aquest matí, que pateixes per la teva filla adolescent. Fas bé, pateix.
0: No,
1: perquè
0: patiràs, i
1: patirà ella, i patirem totes. I això és una cosa que m'he donat compte de gran. Que ser dona és difícil, és complicat. Jo de petita era feliç sent una nena. Veia que els nens feien coses que jo no podia fer, però jo m'apuntava. Jo era de les que sempre anava amb nens, tenia poques amigues, era molt masculina, i era com superguai, no? I em sentia com bé amb els nens, no? I conforme em vaig anar fent gran, vaig veure que ser masculina no era la solució. Que és que no hi ha solució. Que les dones...
0: No
1: hi ha solució. No. I aquí les dones em donareu la raó. Només pel fet de ser dona, les dones patim unes coses, que els homes també tindreu la vostra secció un dia, però avui estem parlant de dones. O sigui, el gènere fa que hi hagin coses que se'ns passin que només ens passen pel fet de ser dona.
2: I és una
1: merda, perquè realment no hi ha res a fer. Vull dir, jo vaig al pàrquing i pateixo una cosa que tu no pateixes. Sempre ho explico. Un dia, agafant el pàrquing a les 6 del matí, un veí que no coneixia de res em va dir: "Ai, vas al pàrquing, baixem junts." I li vaig dir: no baixem junts. I se'm va enfadar, que dius, tio, però... Penses que jo vaig al pàrquing a les 6 del matí amb un tio que no conec? És que hauries de pensar-ho tu també, eh? I el tio no va fer el clic. Per què? Pues perquè és un home.
2: Perquè no ho ha viscut mai.
1: No ho ha viscut mai. I això ho vivim amb coses quotidianes de la vida. Per exemple, al gimnàs. Jo vaig al gimnàs, faig una màquina d'abductors, que la fa tothom, la faig jo, la fan els homes,
0: sí,
1: la fan les dones, la fa tothom. I entro a YouTube i dic: "Ai, vaig a veure si faig bé l'exercici, no?" I em trobo coses com aquesta.
3: La principal funció d'esta màquina és treballar el glúteo, però sobretot el glúteo medio. D'esta forma conseguiràs uns glúteos redondos, com estàs viendo.
4: Aún sigo viendo a muchas mujeres en el gimnasio y que siguen cometiendo estos errores.
1: Mujeres, ¿eh? Los hombres no cometéis errores. Los hombres sois perfectos. Agafeu les rotondes tots a la perfecció. Però les mujeres somos lerdes, todas. I no sabem seure en una màquina d'abductors. Que dius, bueno, ¿esto qué es? Pues això passa molt. Es parla en femení per parlar segons de quines coses. I a més dius, aquest noi quin és el seu objectiu? Entrenar dones? Perquè dius, i si entrenes dones, mal. I si no entrenes dones, mal també. Perquè dius, estàs agafant a la meitat de la població i estàs dient que és idiota. No? Amb lo fàcil que és dir... Hay personas que no saben utilizar bien esta máquina.
0: Totalment.
1: Val? Perquè és el mateix. És el mateix.
2: Absolutament.
1: En aquest cas, és el mateix. No com els estudis sobre la menopausa, que us heu enterat, no? Que els estudis sobre la menopausa...
2: Oh, meravellós.
1: Els han fet amb ratolins mascles.
2: És meravellós.
1: Per què ho hem de fer amb femelles? Si ho podem fer amb mascles. Pues això passa amb tota la medicina, que moltes proves estan fetes amb homes i, clar, les dones pues, no tenim els mateixos símptomes.
2: Però
1: la menopausa...
2: Clar.
1: Que dius, bueno, total, agafem i en vez de 60, 80 quilos posem 60 i ja està.
2: És que és un escàndol.
0: Ja
1: és així. És heavy, eh? És molt heavy. Després arribem a un tema que a mi no em preocupa tant, però a nivell col·lectiu sí, perquè ja sabeu que sóc molt feminista i sempre penso en les altres dones, que és la maternitat. És un temazo que la flipes. Que dius, a les dones se'ns hauria no de facilitar la maternitat, se'ns hauria d'aplaudir. O sigui, a cada dona que té un fill l'haurien de posar en un altar i dir, gràcies, estàs contribuint a que la humanitat sigui millor, estàs contribuint a que tinguem una societat estupenda. I no passa això. Passen coses com lo de la píndola anticonceptiva, que és un tema que a mi fa temps que ho penso, que dius, a veure, qui pol·linitza? Qui pol·linitza? Els homes, no? Per què hem de prendre les dones una píldora anticonceptiva? Per què no preneu vosaltres, que sou els pol·linitzadors? Que teniu més possibilitats de deixar-t'hi esprenyades?
5: És veritat.
1: Això no. És de lògica, eh?
0: A mi no m'ho diguis, que jo m'he fet la vasectomia.
1: Bravo! Home, per això estem aquí, per això estic aquí jo.
2: Estava en estudi, però no has arribat mai a materialitzar la píndola masculina. No,
1: no, clar que sí. I el Badó diu, no em diguis a mi, not all men, això és un clàssic, eh? Not all men, però és veritat.
2: But always men.
1: Perdona, per això estic aquí. Per això estic aquí.
0: Et dic una cosa, tu un dia
1: perquè
0: vas dir...
1: Perquè tu em deixes ser, perdona, em deixes ser, Badó.
0: Un dia en el programa vas dir, i amb això marxem i ara seguirem amb tu.
1: Vale.
0: Em vas dir, aquí el feminisme té un problema de branding.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest és el discurs que fa que hi hagi un bon branding. Deixa'm que fem...
1: Fem la pausa i després tornem.
0: Donem informe. No és pausa, que seguim. La informació i de seguida seguim amb la IMASUS. 15 de setembre és dimarts i han passat coses. Ara les expliquem.
6: El
0: El que dèiem, 15 de setembre del 2026, el dia que ens hem llevat, sabem que Salvador Illa ha demanat unitat entre demòcrates per preparar Catalunya davant un món ple d'incerteses.
2: Ho ha fet en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona, que va tenir lloc ahir. En aquesta conferència ha afirmat que buscarà un gran consens en educació que garanteixi un 6% de la inversió pública. També ha anunciat la creació d'un observatori d'intel·ligència artificial.
0: Un discurs contra el que ha carregat l'oposició.
2: Junts considera que el balanç és desastrós i el discurs amaga el fracàs del seu govern. De la seva banda, la portaveu de Comuns, Jéssica Albiach, retreu Illa el triomfalisme i que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. Lamenta, a més, que el president hagi reiterat la voluntat d'ampliar l'aeroport del Prat.
0: La Junta Electoral Central ha acatat la decisió del Tribunal Suprem sobre la llei de nets.
2: Una decisió que deixa a l'aire el dret a vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a llei de nets. L'organisme que ha de vetllar per la transparència electoral ha decidit assumir la direcció de l'alt tribunal i ha anunciat que sol·licitaran els informes pertinents per comprovar que els nacionalitzats són realment descendents d'exiliats.
0: Mentrestant, no s'apaga l'enrenou polític al voltant de la situació migratòria a Ceuta.
2: El Partit Popular ha decidit elevar la qüestió a les institucions europees i acusa de negligència l'executiu, mentre Moncloa assegura que estan actuant correctament i d'acord amb els drets i la legalitat. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha exposat que ja s'han realitzat centenars de devolucions de persones amb antecedents.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'entre 20 i 30 anys en una zona forestal de Vidreres a la comarca de la Selva.
2: Segons confirmen fonts de la policia catalana a Ràdio 4, els fets es van produir dissabte al migdia, mentre la víctima feia esport a prop de la urbanització Aguaviva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir el sospitós.
0: I Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol.

0: Uns concerts que acollirà l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i que formarà part d'una gira de 10 ciutats repartides entre Europa i els Estats Units. Per aconseguir les entrades, els usuaris s'hauran de registrar al seu web abans del 17 de setembre i entraran d'aquesta manera al sorteig d'un codi per poder comprar-les.
1: Anem per temps i trànsit per completar la informació. 2:15 d'avui. Per aquest dimarts espera calor d'estiu a tot Catalunya. Les temperatures superaran els 30 graus en molts punts i podrien arribar als 35 o més a l'interior i al prelitoral.
0: I la nit també serà molt càlida, amb possibles nits tòrrides a Barcelona i a la costa. El cel es mantindrà majoritàriament serè, però recordem que serà calma abans de la tempesta, perquè dimecres, demà, arribarà un front fred que farà baixar les temperatures i portarà xàfecs i tempestes. Resumint, amb una frase, dimarts, platja i màniga curta, dimecres, paraigua i jaqueta.
1: Anem pel trànsit a veure com tenim la xarxa viària catalana des del Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, a hores d'ara destaquem les principals retencions amb congestió habitual ja al vessant Besòs en direcció Barcelona, a la C58, a Sant Quirze del Vallès i també al punt de Ripollet cap al nus de la Trinitat, on també hi ha cues, per exemple, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet i que tot plegat doncs de retruc afecta també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també ja tenim circulació intensa per la A2 i la B23 amb fins a 4,5 km de cues des de Pallejà i el Papiol en direcció a la capital catalana. Per últim, al vessant Vallès també es fan retencions, sobretot a la AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. A Mollet també hi ha 1 km de cues en sentit nord. Per últim, també a la C17 i a la C59, a Caldes de Montbui i Parets del Vallès, hi ha 2 km de lentitud en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran, i molt bon dia. 2:15 de 8 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Vinga, va, seguim amb la IMA SUS, perquè si el guió d'aquest programa té 42 pàgines, l'apartat de la IMA n'ocuparia uns 38.
4: I menys no, mal. Escolta, jo redueixo, quan tu em dius fins aquí, jo faig fins aquí.
1: No, sí.
4: Però jo porto coses per fer.
1: A mi em va perfecte.
4: És el bonic de la vida.
1: A mi em va perfecte. Jo mira, acabaria plegant a quarts d'una d'aquesta casa, agafaria el cotxe i et seguiria escoltant. M'entens? Tu parlant aquí.
4: No, el que t'estava dient abans, de que ser dona és complicat.
1: I et dic una cosa. I t'agraeixo que ho posis en valor. Tu m'has dit, és que tu en aquest programa em deixes ser jo
4: sí,
1: mateixa.
4: Totalment.
1: És que has de ser tu mateixa.
4: No, però poso molt en valor perquè les dones no se'ns deixa ser nosaltres mateixes. Jo dic una frase que pot quedar molt prepotent, però la dic i no m'importa dir-la. Si jo fos un home, seria el Marc Giró. A mi no se'm deixa cridar a la tele. No se'm deixa dir segons què. No se'm deixa. A les dones hem d'estar calladita, estàs més guapa. I si no mira la tele, convencional, com són les dones i com són els homes. Punto. És així. I t'agraeixo molt i sempre que treballo amb gent, jo ho saps tu. Jo no vaig a tots llocs, perquè ja sé que em tallaran les ales, ja sé que em deixaran allà... No, i no em sento a gust. I aquí estic molt a gust perquè puc expressar-me i ser jo mateixa, i t'ho agraeixo.
1: També et dic una cosa. També et dic una cosa.
4: Digues.
1: Qualsevol la porta la contrària.
4: Ah, anava a dir, també et dic una cosa. La setmana que ve no cal
1: tornis. No.
4: Parlàvem del tema de tenir fills i de lo complicat que és per una dona pues, la conciliació, compaginar-ho, i que la societat doncs, no ajuda, no? I a internet ens trobem senyors que ho expliquen millor que nosaltres, perquè això també passa al mansplaining aquest que tenim, que ens expliquen les coses, però ens l'expliquen d'una manera...
5: I ara, con esa presión que tienen las chicas de querer ser igual que los hombres y estudiar lo mismo que todos, y que me parece muy bien, pero hay que planteárselo. Porque la época de embarazarse es la época que es. Y uno es fértil cuando es fértil. Y entonces la cosa se complica.
0: Però per què diu que volem ser igual que ells? Qui ho diu, això?
4: No, jo sí vull els mateixos drets que els homes.
0: Home, drets sí, però no volem ser igual que els homes, volem ser nosaltres.
4: Diu, la cosa se complica.

0: escoles a qui truquen quan el nen es posa malalt?
1: A la mare.
0: A la mare. Jo sempre explico el mateix. La meva germana, que treballa molt i treballava molt més que el seu home quan tenia crius, quan anava a buscar el nen al col·le la miraven malament.
2: Escolta'm, jo dec...
0: Les professores,
2: perdona,
0: eh?
2: Perdona, jo dec viure un altre món, perquè a mi a l'escola em truquen a mi.
0: Que et dic tu que ets un home feminista, Badó.
2: Jo no sé què
0: però n'hi ha pocs. I està molt bé i cada vegada n'hi haurà més, espero, però vivim en una societat on ser dona es complica cada vegada més. Després, quan disfressem els cuidados d'elegància, educació i en realitat el que és masclisme amagat, eh? Allò de jo te abro la puerta.
3: ¿Tú crees que yo le abro la puerta a mi mujer porque vamos a abrirla? Porque se la abro.
4: Porque ella la cuidas.
3: Porque es lo mejor que tengo.
4: Claro, porque la cuidas.
3: Pero porque no entiende la gente que yo se la abro, porque es lo mejor que tengo y lo cuido. Y no es que no pueda, porque poder puede. Igual que puede facturar, puede criar, puede hacer todo. Claro. Pero si es lo mejor que tengo y lo tengo que cuidar, pues es una forma de cuidado. Como ella me hace la comida a mí.
0: ¡Me pide abrir la puerta! ¡Me pide abrir la puerta! O sea, perdona.
5: Perdona.
0: Claro, yo también. Es lo mismo hacer la comida que abrir la puerta.
5: Oh, vaya tela.
0: ¿Flipas o no?
2: No, exactament igual. Ima, moltes gràcies.
0: A vostè.
2: Ja saps que aquí tens el micro per dir el que et vingui en gana. Vinga, va, hem arribat a 2:08 de 8 del matí. Oh, tinc una cosa que us agradarà molt. Aquí hi ha algú que sigui de xocolata?
0: Tots.
3: Tots.
0: Sí? És que les persones que no són de xocolata no estan bé del cap.
6: No són de fiar.
2: Vinga, va, 900-630-630, 900-630-630, perquè avui al concurs us portem un pla irresistible per als més llaminers. Regalem una entrada doble per visitar el Museu de Xocolata de Barcelona. Eh? Un pla per fer amb parella, amb fills, amb mares, amb pares, amb cosins,
0: sola,
2: amb amics.
0: Sola, jo me n'aniria sola.
2: Sola, sí, va, hi ha una per compartir. Agafaria les dues entrades i aniria un dia i seria la setmana següent.
0: No em donis idees, no em donis idees.
2: Brutal aquell lloc. 900-630-630, i és que des de l'any 2000, el Museu de Xocolata de la Xocolata de Barcelona, creat pel Gremi de Pastissers de Barcelona, té com a objectiu difondre i recórrer la història de la xocolata des dels seus orígens fins a l'actualitat, on el Port de Barcelona va tenir un paper determinant a l'arribada del cacau durant el segle XV. Si voleu fer un recorregut fascinant, molt fascinant, per la història del cacau ple d'escultures espectaculars fetes de xocolata, truqueu. Compte que, si val ara, les estructures de xocolata s'aniran a...
0: Cuidado!
2: S'aniran pel pedregar. Vinga, va, recollim la trucada. Bon dia, bona sort.
7: Bon dia.
2: Oh, hola, amb qui parlo?
7: Amb la Sílvia.
2: Com està, Sílvia?
7: Molt bé, i tu?
2: Jo, ara molt bé. Sí, estava bé, però ara molt bé. Ah. Sílvia, des d'on truques?
7: Des de Santa Maria al Palau Tordera.
0: Oi, la meva tieta Olga és d'allà, Olga Sust. Segur que la coneixes.
2: La coneixes, la Olga Sust, o no?
7: No.
0: Ui, que mal.
2: Home, doncs...
0: La meva tieta Olga la coneix tot el poble. El que passa que aquesta noia deu ser jove.
2: Menys la Sílvia, menys la Sílvia. Escolta'm, bueno. Sílvia, empatitzes amb el que deia la Ima ara, o no?
0: No m'escoltava.
2: No, ho de la xocolata no, ho de la reivindicació com a dona.
7: Sí.
2: Sí, no?
7: Totalment.
2: Molt bé.
7: Sí, sí.
2: Sílvia, a què et dediques tu?
7: Soc administrativa.
2: Molt bé. I ho administrem tot bé o no?
7: Sí, jo crec que sí.
2: Quan administris les entrades, amb qui aniràs a la fàbrica de xocolata? Al museu?
7: Amb la meva parella.
2: Amb la teva parella. Com es diu la parella?
7: Joan.
2: En Joan i la Sílvia, a menjar xocolata.
0: Quins noms més macos, home.
2: Sí, més nostres,
0: Joan i Silva. Sílvia.
2: Sílvia, una abraçada, gràcies i bon dia, bona sort, que ho gaudeixis.
7: Moltes gràcies.
2: Adéu, que vagi bé. Bon dia.
7: Adéu.
8: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
2: Tu vius a Molins de Rei, no?
6: Efectivament.
2: Hòstia, m'han convidat aquest cap de setmana a passar el cap de setmana a Molins de Rei.
6: Ah, sí?
2: Un noi que coneixes tu, un amic que tenim en comú.
6: Sergi Gil.
2: Exacte, que a més es veu que té restauració i celebra l'aniversari del restaurant. Vine a passar el cap de setmana.
0: Oh!
2: Però ja
0: sencer,
2: no només això.
0: El cap de setmana sencer.
2: Sí, perquè a més, a part d'un restaurant, també té una discoteca.
0: Anda!
6: Sí, sí, just al costat, de fet.
2: Exacte.
0: Però això és com una cita, no, Badó? Més guapo, eh? Pot passar qualsevol cosa aquí. Quan et conviden un cap de setmana sencer.
2: Sí. La Gurgui va dir que abans que acabés l'estiu jo trobaria parella.
0: Pues ho estic veient, eh?
2: Ho veus, eh?
0: A Molins de Rei. Estem
5: a veure, pal, eh? Igual...
2: Estaràs tu per Molins de Rei o no?
6: Sí,
0: hi ha moltes curves, eh? No veguis.
2: Que hi ha moltes curves on?
0: Per arribar a Molins de Rei.
2: No, si no estic bevent.
0: Ah, no?
6: No?
0: Ah, doncs és a Corbera, que hi ha moltes curves.
6: Sí,
0: m'he confós. Ja està al costat, no?
6: Sí, sí,
2: a Òrrius, a Òrrius hi ha moltes curves. És allà, és allà. Vinga, va, el 1982 Queen va tocar el seu últim concert als Estats

0: Units amb Freddie Mercury. 4 anys després faria el seu concert de comiat a Anglaterra.
1: Doncs sí, per això precisament avui, per destacar aquesta efemèride, l'últim concert als Estats Units amb Freddie Mercury, Queen, del 1982. Escoltem 5 de les millors cançons de la banda britànica, com per exemple aquesta Another One Bites the Dust. Another one bites the dust.
0: Another one bites the dust. And another one gone. És de les, jo diria que és de les més discotequeres, eh?
1: Home, sí, és que començaven als 80. Sí, començava la dècada dels 80, 1980, publicaven el seu The Game i tenien aquest so una miqueta canviat. Una altra de les peces imprescindibles, una obra mestra de la música, podríem dir, des del disc Night at the Opera, Bohemian Rhapsody.
0: Aquesta ja és un rotllo diferent, eh?
2: Jo aquesta l'hagués posat al número 1, eh?
0: Aquesta és més Queen.
2: Bueno, aquesta és una de les millors cançons de la història.
0: Aquesta és més Queen.
1: L'ordre no altera el producte. I escoltarem 5 èxits en majúscules, eh? El següent també ho és. Una cançó que va compondre Brian May, el guitarrista de la banda. We Will Rock You. Seguir.
0: Una altra que s'ha quedat com a patrimoni de la humanitat, eh?
3: Sí,
0: una de les clàssiques de Queen. Clar, i les dues que venen, és que algunes ja són himnes...
1: I tant.
0: ...que s'utilitzen en moments molt especials, que seria l'última, però la penúltima...
1: Home, la imatge icònica que tots tenim al cap de Freddie Mercury passant l'aspiradora vestit de dona, el videoclip d'aquesta emblemàtica I Want to Be Free.
2: Un altre senyor feminista, dels que dèiem, que
0: sí,
2: són tan necessaris.
0: Sí, senyora. I una que es va fer l'any 1977, que s'ha convertit, sense cap dubte, com una sintonia de les victòries a tots els nivells. Ja no parlem de qualsevol una disciplina esportiva en concret. Totes les disciplines esportives, quan es guanya... Són aquesta, no?
1: I no esportives, eh? En general, l'himne de la victòria, podríem dir. Mm. En resum, és aquest We Are the Champions.

0: És la sintonia que escoltarem, que posarem el dia que surtin les audiències d'aquest programa. Eh, sí o no?
1: La posarem igual, ja t'ho dic ara.
0: Llavors, però el dia que posarem igual,
1: home,
0: no, posarem.
1: Aixecar-nos a l'hora que ens aixequem. Ai, és aixecar. És igual, l'audiència, si ens escolta tot Catalunya, Badó, ja t'ho dic jo, no tot necessitem números.
2: I a més, això de les audiències, com ho fan? Truquen a quatre iaies?
0: Hem arribat a 3:15 del matí, és dimarts 15 de setembre del 2026. Som els del Bon Dia, Bona Sort, el despertador d'aquesta casa, de Ràdio 4.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
0: De seguida ens posarem amb el Marc Llibre. Avui, per cert, de què parles, Marc?
4: Del gimnàs.
0: Del gimnàs?
4: Sí, m'he apuntat.
2: T'has apuntat?
4: Sí, primera vegada de la meva vida. I vull explicar-vos una mica com ho estic vivint, una mica. No, no és divertit, és un trauma per mi.
0: Parlarem del gimnàs. Vinga, va, anem als truquillos,
2: sisplau,
0: perquè crec que és un element fonamental d'aquest programa i, sobretot, del vostre benestar a la vida.
2: A veure.
0: Com tenir una bona qualitat en el dormir? I el primer truquillo seria una clàssica ja, que és apagar les pantalles abans d'anar al llit.
1: Una clàssica, però que la gent no ho fa encara.
0: No ho fa, jo no ho faig. Jo no ho faig.
1: És molt recomanable.
2: Però què vol dir no ho fas?
0: Que no ho faig.
2: No apagues el mòbil?
0: Espera, espera. Llegeixo i després t'explico.
1: Vale.
0: Intentar deixar el mòbil, la tauleta i l'ordinador almenys 30-60 minuts abans d'anar a dormir. Això no ho faig?
4: No.
0: No ho faig?
2: Jo m'adormo amb l'ordinador encès.
0: Jo m'adormo amb mirant el mòbil. La llum i l'estimulació de les pantalles poden dificultar que el cervell es prepari per descansar. Millor substituir-les per llegir, escoltar música tranquil·la o fer una activitat relaxant. Segon truquillo. Què dius?
2: Escoltar la ràdio.
0: Escoltar la ràdio. Segon truquillo. Una dutxa calenta per relaxar-te. Eh? Passa que, clar, si al cap de 5 hores t'has de tornar a dutxar una altra vegada, que és el que fem nosaltres...
1: Clar, és que jo sóc més d'una dutxa freda per despertar-me.
0: Exacte.
1: Una dutxa també calenta per dormir-me.
0: Tu et dutxes amb aigua freda?
1: Els matins.
0: En sèrio?
1: Aquests dies no ho estic necessitant.
2: Bueno, aquests dies encara no, que fa calor.
1: Home, no gelada, tampoc.
0: Però... Una dutxa o un bany calent abans d'anar al llit pot ajudar a baixar el ritme i preparar el cos per dormir. Després, amb poca llum i un ambient tranquil, és més fàcil entrar en el mode de descans, conciliar el son, eh? És un truc senzill que forma part de les recomanacions d'higiene del son. I la tercera de les propostes són totes bastant absurdes, eh?
2: Bueno, senzilla. La vida és senzilla, però al final...
0: Fer cada nit una rutina semblant pot ajudar el cos a entendre que arriba l'hora de descansar. Eh? Per exemple, pots llegir una estona, fer respiracions tranquil·les o escoltar música relaxant. També és recomanable mantenir uns horaris de son força regulars, fins i tot els caps de setmana.
5: Ens queda molta feina abans d'anar a dormir, perdona, eh? Que si la dutxa, el bany, les respiracions, la rutina i tot això, al final se't fa molt tard per anar a dormir.
0: Aquí hi ha un problema. Els que ens llevem tan aviat, que ens llevem a les 4 i... És que llevar-se... Això no és ni llevar-se aviat.
2: Això que feu és inhumà.
0: Això és inhumà, sí. Sí, abans, si es fa tard, vas a dormir, et poses al llit estressat. No es passa.
1: Sí. A mi m'entra l'ansietat de ja està, estic perdent temps, mira quina hora és, tal, si dormim menys...
2: Estressa.
0: Ahir vaig tenir que enviar un missatge, tenia que rebre una resposta del missatge, i el vaig enviar a 9:15, i de cop i volta allò que veig una mica de llum i dic, deu ser el missatge. I no era un missatge, després ja em vaig desvetllar i esperar el missatge.
1: Ostres, però jo per mi hi ha un abans i un després en el moment en el que decideixes posar el mode descansar o dormir a l'iPhone, eh? Això és una cosa...
2: Sí, el mode avió.
1: El mode avió.
2: I
1: jo des de que faig
2: ja
1: això...
2: Ja contestarem demà.
1: Clar, ja m'ho trobaré.
0: Vinga, exacte. Ens anem al gimnàs, va.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
0: Arribada a aquesta hora, sonant música a banda sonora, seria...
4: De Bambi, no sé què.
0: No, això és el remake d'ET, eh? La teva sessió. Arriba a aquesta hora i, com cada dimarts, és el moment en què el Marc Llibre acabarà despertant-nos del tot amb una secció que encara no té títol, ni sabem ben bé de què va, però que comença amb aquesta sintonia, eh? Amb aquesta que escoltem ara. Amb aquesta que escoltem ara. Aquesta que hauríem d'estar escoltant ara.
1: No l'estem escoltant.
0: No l'estem escoltant.
2: Pues aquesta colava com a sintonia, no sé per què dieu res.
0: Molt bé.
2: Era ben mona.
0: Sí, bueno, a la música de Doors, el Soul Kitchen.
4: Sí, en tot cas, Badó, el nom de la secció no el sabem encara, tot i que a mi m'agradaria que es digués el Cigaló, perquè si vosaltres radiofònicament parlant sou el cafè que desperta els oients, jo sóc aquell xurret de whisky que fa que el dia es compliqui ja.
1: Bona, bona.
4: En tot cas, com ja sabreu, s'acaba l'estiu, les vacances, la bona vida i comença tot allò que no ens agrada, però que és necessari per viure, com per exemple treballar. Però coses també com l'obsessió per cuidar-nos. Per tant, arriba l'època en què molts tornem a menjar bé i a fer una mica d'esport. Hi ha moltes maneres de fer això. Jo, per exemple, vaig provar una temporada de sortir a córrer, fins que pel barri em deien Forrest Gump. No sé si heu vist la pel·lícula. A mi no em va semblar un elogi.
0: Sí, home.
4: Ho vaig deixar, vaig dir. Bueno,
0: però vas aconseguir fer llargues...
4: llargues corregudes. Sí. Llargues distàncies.
0: Llargues distàncies.
4: Sí, però no m'agrada. És
2: que això de córrer no està bé. No està sempre, això. No està bé.
4: Ma,
2: no està bé,
4: per...
2: no, no està bé, no va bé pel genoll, ho passes malament. No.
4: Ah, ets runner?
5: Jo sí, a mi m'agrada córrer.
2: Però a la ciutat, allà al costat dels cotxes?
5: No, per la ciutat no. Per la ciutat no.
2: Cuidao, clar. És que és diferent.
5: No. A mi per la muntanya, per la platja...
2: Si vas a la muntanya, lo que li enjornet, tu mateixa, ja t'ho faràs. Un dia no vindrà perquè haurà caigut per un penya-segat, també t'ho dic. Bueno, que vagi fent.
4: També vaig valorar la possibilitat d'apuntar-me a CrossFit, però la veritat és que fa massa pudor a ruptura sentimental, relació tòxica, ganes de fer la mili... I d'allò com vas a superar la crisi dels 30 i surts amb la dels 50, coll i veu, fent sentadilles mentre et fot que ets un policia nacional. Total, que m'he apuntat al gimnàs. Jo de gimnàs fins ara no en sabia res. Penseu que fins fa 4 dies creia que les dominades eren una oferta de les pizzas Domino's. Però bueno, fa una setmana que hi vaig regularment, temps suficient com perquè algú com jo hagi pogut ja observar una mica què hi ha i què li agrada i què no li agrada, i si voleu ho comenteu una mica i em dieu. Heu anat al gimnàs tots alguna vegada?
2: Jo vaig cada dia.
4: Cada dia, no? Perfecte, doncs ho entendreu. Mira, d'entrada, pel que he vist, l'únic que m'agrada del gimnàs és l'únic que no et fa patir, que és una cosa que fas gairebé cada dia que, des de que vas néixer, que és bàsicament dutxar-te, val? Poquíssima il·lusió aquí, a més que siguis streamer, vull dir, la resta de la gent es dutxa un cop al dia, així que a mi no em fa molta il·lusió això. Dutxar-se està bé, però les dutxes tenen un problema, i és que són un niu de fongs.
5: Home, a veure, clar... Sí.
0: S'ha d'anar amb... Saps
5: que hi ha una opció
2: que és dutxar-te a casa teva, sí, ja, però, que és el que faig jo.
4: Sí, però ja has pagat la quota entre la dutxa, aprofites.
2: Guau, perdona de seguir rata.
4: No?
2: Per favor, la meva dutxa és mil vegades més guai que la del gimnàs.
4: Doncs jo perquè fa pinta que m'acabaré... O sigui, que apuntar-me al gimnàs serà per dutxar-me, eh? Vull dir, és una mica d'aigua.
0: Hi ha gent que, que no va al gimnàs i que va dutxar-se al gimnàs.
5: Sí, o a l'espa, directament.
0: Sí.
5: Allà al jacuzzi.
2: Jo a la piscina.
5: On veu?
2: La sala de fitness no l'he vist encara. Un spa, un jacuzzi, això sí, però dutxar-te, el fet de dutxar-te com a casa, no hi ha cap altre lloc.
5: Que hi ha gent que es dutxa a la platja, que es porta el sabó i es dutxa a la platja.
2: Ai, calla. Això
5: està prohibit.
0: Està prohibit, això.
5: Ja, però hi ha gent que ho fa.
4: Un altre problema és la relació dimensió del vestuari i quantitat de gent. En moltes ocasions la dimensió del vestuari i la gent que hi ha no... Això genera situacions estranyes, eh? Quan et fiques als calçotets, que fas una mica sentadilla, i el del teu darrere fa el mateix, xoqueu cul amb cul. No passa res, eh? Però pot fer ventosa... I és... Com els pitbulls, saps quan s'enganxen? Que...
0: Però sí que és veritat que hi ha situacions aquestes.
4: Sí, no sé.
0: Allò de, perdona, que vas passant, no?
2: Però això perquè, mira, el que jo deia abans de la diferència entre homes i dones, en canvi els vestuaris de tia sempre hi ha un bon rotllo. Anem totes amb boles per allà,
4: sí, però
2: felices...
4: No, però tampoc sé si voleu, vull dir, el contacte...
2: No volem res perquè les dones no pensem així. Val. Aquesta és la diferència. En canvi, a tu toca el cul al badó i ja penses, oi, aquest em vol fer alguna cosa.
4: No,
2: teniu la ment pertorbada.
4: Més coses que no entenc del gimnàs és el funcionament de les màquines. No tinc ni idea com funcionen, ni cap intenció de preguntar, perquè fa vergonya i perquè trencaria una de les meves màximes vitals, que és no relacionar-me amb ningú que utilitza el concepte press-banca. Ho diu, el del press-banca. Per tant, vaig perdudíssim pel gimnàs. Les màquines més sol·licitades sí que m'he donat compte són les que està sentat, són les que jo...
0: Ah, sí.
5: És fàcil.
4: Hi ha gent que a més està amb el mòbil, s'hi pot tirar moltes hores. A més, hi ha gent que et diu de compartir màquina, no sé si això et passa.
2: Sí, clar, això és molt important.
4: I comparteixes?
2: Clar.
4: És que a mi em molesta que em toquin el pes tota l'estona.
2: Bueno, sí, va, jo soc de les que dic, solo me queda una. Ja està,
4: i
2: tiro millor.
4: Queda, no?
2: Sí, i la veritat és que t'he dit que sí que compartia, però ara aquí penso no comparteixo.
0: Aquí hi ha un tema, i és la diferència entre estar al gimnàs amb mòbil o sense mòbil, el que parlàvem abans, de poder-se concentrar o no...
2: En general, a la vida, crec.
0: Pot ser d'una hora,
5: Ah, clar, el temps que t'hi passes.
2: Però et dic una cosa, si fas bé les màquines, necessites una pausa de 2 minuts entre sèrie i sèrie. I jo aquests 2 minuts, doncs miro el mòbil. Potser no ho hauria de
0: jo
2: fer.
0: Jo no, perquè m'allargo.
4: Són 2 minuts? Ho dic per anar apuntant coses, que jo no tinc ni idea.
2: A veure, hi ha gent que en fa menys, però diuen que com més, més es recupera i més millor és.
0: A veure, el Gorka, que precisament... aquí porta tatuat gimnàs en el front.
2: Et dirà mitja hora.
4: És un gimbró.
0: Està dient entre 3 i 4 minuts.
2: Veus? Com més, millor. Sí.
4: Bueno, clar. Més coses que he descobert aquests dies al gimnàs és un desengany absolut amb el concepte jubilació. Jo pensava que quan et jubilaves deixaves de fer coses que no t'agraden, però no. Al gimnàs pots comprovar que per alguna raó l'ésser humà és idiota fins al final. Perquè la salut, ja us dic jo, que no és suficient motiu com per justificar que amb 82 anys estiguis a les 7 del matí vestit amb unes malles i suant sobre una bici estàtica. Una altra cosa interessant és el tema tovallola. No sabia que s'havia de portar per no suar i tampoc sabia que la gent anava amb tovalloles de marca. Jo vaig amb les d'IKEA o una de Valentine.
2: A veure, a quin gimnàs vas, estimat? Els gimnasos dignes et donen la tovallola.
4: No, doncs el de Molins de Rei, no?
2: A Molins de Rei, clar.
0: Tu estàs dient als gimnasos guais.
4: Clar, clar. Tu vas als cars,
0: clar,
4: no?
0: Clar, clar.
2: Jo vaig al millor gimnàs del món.
0: Sí.
2: Al Club Natació Barcelona. Però no et donen tovallola allà.
0: No et donen tovallola.
2: No, però... Què més dona? Tu vas amb la teva tovalloleta, ben mona, no sé.
4: No sé, jo és que ja et dic, no, anava amb una gris que és molt, molt desengelada. Una altra cosa curiosa que he observat són el tema de les classes dirigides, ja de tot. Pots fer el que vulguis. Sí que hi ha moltes, sobretot si vas molt d'hora al matí, que sol haver-hi gent molt gran. Estan destinades a la tercera edat, jo crec que és una mica el tardeo de la gent jubilada. També he observat alguns personatges recurrents que he catalogat i us descriuré a continuació. Aquest el coneixeu tots, és el Musculman, el forçut de manual, que és curiós perquè aquest personatge és capaç d'aixecar coses tan grans i després jo crec que li deu costar una mica aixecar la cosa tan petita que té entre les cames. Aquesta persona sol patir el que jo anomeno complexa del mugàvaro i antia, està obsessionat amb el ferro. Diu coses de, hoy tocaremos un poco de hierro, levantamos hierro. Els agrada el ferro, no? la peça aquesta. També està el cranc, que és una persona que du una goma elàstica a les cames i va pel gimnàs fent el cranc. L'heu vist, aquest, o no?
5: Sí. Aquelles cintes, no? Aquella...
4: Sí,
5: que va caminant
4: goma, no sé exactament.
5: Cap aquí, cap allà.
4: També tenim la Blancaneus, tot el, i el Blancaneus davant del mirall tot el dia, mirant si estic guapo i fort. L'Indurent d'AliExpress, bici estàtica, no es mouen d'allà. I el Chapas, n'hi ha un que al gimnàs només va a xerrar i quan entres, si t'hi fixes, tothom es fica els cascos. Però ell és igual, eh? O sigui, tu, per molt que evitis el contacte visual... Ell va allà, t'explicava que ha tingut problemes amb els fills...
2: Aquest està tot arreu, també et dic, està al gimnàs, està al bar, està a la comunitat de veïns, està tot arreu.
5: Està com a les rotondes, està tot arreu. Sí, sempre hi ha un al gimnàs,
0: aquest,
5: també.
0: Al que vaig jo, n'hi ha un que ha explicat... que ja he sentit el seu viatge 3 vegades, ja. Però un pesat, explicant dels llocs on te va anar, però després te'n vas a una altra màquina i ho està explicant en l'altre, o sigui, el seu viatge, que és allò... Noi, publico, escriu un llibre.
2: I... Som massa educats, eh?
4: I hi ha gent que crida molt, també m'he fixat, eh? Hi ha gent que fot uns crits allà cada cop que aixeca la joga. Ja. Dius, ostres, no ho sé, noi.
0: Marc, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Se't comença a notar ja el canvi, eh?
4: Sí?
0: Sí. Catxes, que ets un catxes. En 3 minuts arribem en punt a les 8 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Anem encarregant ja aquesta recta final. Si avui fos festiu, on t'aniries, si avui fos festiu?
4: Al meu llit.
0: Al teu llit. I tu on t'aniries?
2: Jo aniria al club.
0: Al club.
2: A banyar-me a la piscina.
5: Jo faria com l'Imma, aniria a la platja, a la piscina, però no puc.
0: I tu què faries, Ares?
2: Doncs te dic lo que he portat. Jo avui, si fos festiu, aniria a Siurana.
6: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
2: Siurana, aquest poblet petit del Priorat, penjat dalt d'un cingle a més de 700 metres d'altitud. És d'aquells llocs on arribes i la primera reacció, mires avall i penses allò de qui va decidir construir un poble aquí dalt, eh? Per què està tan alt això? Té una història molt curiosa, perquè és que va ser un dels últims reductes musulmans de Catalunya i d'aquí surt la llegenda de la reina Mora Abdelàsia, que, segons expliquen, abans de ser capturada va preferir llançar-se pel precipici amb el seu cavall. Què et sembla?
5: Telma i Lluís de l'època
2: antiga. Sí. Encara hi ha un punt conegut com el salt de la reina Mora i la llegenda diu que la roca li va quedar marcada a la ferradura del cavall. Jo faria una volteta pel nucli antic, entraria a l'església romàntica de Santa Maria i després aniria fins als miradors, perquè les vistes sobre l'embassament de Siurana són espectaculars. I si encara voleu aprofitar que som al final d'estiu, doncs podem baixar després cap al pantà, caminar una estoneta per la zona o simplement doncs, quedar-nos allà mirant el paisatge. Siurana també és un dels grans paradisos de l'escalada de Catalunya, tot i que jo avui aquesta part la deixaria per a gent amb menys vertigen que jo, eh? Però
0: doncs,
2: així ho faríem.
0: Avui cap a Siurana, per cert, a Siurana és que no puc evitar que em vingui al cap a l'oli de Siurana.
2: Que bo!
0: Que és una meravella que tenim a Catalunya.
5: I els vins de la zona, el Priorat, mare meva. A quina zona.
0: M'encanta. Ho deixem aquí. Demà tornarem quan siguin en punt les 6 del matí. Tornarà el bon dia i bona sort. Esperem amb la vostra companyia i confiança. Gràcies, Montse
5: a
0: Vidal.
5: Bon
0: gràcies,
5: dia.
0: Marc Llibre. Cap al gimnàs. Tu sí que vas a platja i gimnàs.
2: Jo ara mateix, mira, a mitja hora estic a dintre del mar.
0: Gràcies, Imma.
2: Gràcies, Badó, fins demà.
0: Moltes gràcies. Us deixem amb el Cafè Idees de la Gemma Nierga. Demà, com dèiem, a les 6 en punt del matí ens hi posem com si cada dia fos estiu, que encara ho és. Que vagi bé aquest dimarts 15 de setembre. Bon dia i bona sort, Catalunya.
7: Si un dia per a mi mal viene a buscarme la parca.
8: Hola, molt bon dia. Són les 8. El president Salvador Illa va aprofitar la tarda d'ahir per fer un balanç de la meitat del seu mandat.
9: Un balanç i també molts anuncis. Vol un acord de país en educació, climatitzar les aules catalanes i controlar la IA, però les seves declaracions no van agradar a l'oposició, que parla de propaganda.
8: Precisament aquest matí s'asseurà amb nosaltres al programa el secretari general de Junts, Jordi Turull. Li preguntarem per les propostes d'Illa i també per si sap quan serà la possible tornada de Carles Puigdemont.
9: Això serà a partir de 8:45. Però vull saber què vas veure ahir abans d'anar a dormir.
8: Què vaig veure?
9: Sí, quina sèrie, per on vas?
8: Vaig per This Is Us, segona temporada.
9: Vas tard, eh? Emmys de This Is Us van ser el 2017. També ara t'has de posar al dia perquè acaben de guanyar The Pit una altra vegada o La maledicció de Widows Bays.
8: Doncs m'hi posaré. Ara obrim el Cafè d'Idees. Benvinguts.

0: la voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe, i de bona fe, tot generant corrents de confiança mútua en totes direccions.
1: El president de la Generalitat impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país. L'objectiu és destinar el 6% del PIB al sector.
2: I és que amb el rerefons de les proves PISA i les vagues del sector, Salvador Illa es veu obligat a agafar les regnes del sistema educatiu. Va seguir el seu discurs la Iliana Viera.
3: No es tractava únicament en aquest escenari de fer balanç de la feina feta, tot i que el president diu estar-ne satisfet, sinó i sobretot de mirar al futur, un futur pel qual diu Catalunya s'ha de preparar perquè té totes les potencialitats, i amb un to optimista i esperançat ha assegurat que ha arribat el moment de passar a l'acció per afrontar reptes que ha definit com a prioritaris: el canvi climàtic, el canvi demogràfic, però com sentíem, dos on han posat l'èmfasi: d'una banda el canvi tecnològic amb la intel·ligència artificial d'una banda, i de l'altra tot el que té a veure amb l'educació en ple conflicte enquistat amb els mestres. El president ha assegurat que es compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació i ha anunciat que, com li reclamen algunes formacions, en els propers dies convocarà els partits per treballar plegats en un gran acord de país. I encara miren a les aules, el president ha anunciat que avui el govern aprovarà un pla per climatitzar 2.500 centres educatius d'aquí a 5 anys, mobilitzant més de 2.500 milions d'euros.
2: Entre els 800 convidats hi havia representants d'entitats, institucions, sindicats i formacions polítiques. Mentre uns criticaven la falta de mesures socials i d'obviar els problemes a Rodalies, l'oposició parlava de propaganda electoral i els socis de govern de triomfalisme. Això va ser després del discurs, perquè abans Esquerra, Comuns, Junts i el PP ja havien qüestionat el lideratge del president.
4: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes.
5: Un govern que venia a gestionar, un govern que venia pràcticament a avorrir, i el que ens estem trobant és un govern amb crisis permanents.
6: Són uns mal gestors, i en segon lloc, perquè tenen una submissió total a Pedro Sánchez i a Madrid.
7: Com pretén resoldre el problema de col·lapse de serveis públics de Catalunya? I si no n'és capaç, el que ha de fer és plegar.
1: Aquest matí li preguntarem al secretari general de Junts, Jordi Turull, què li va semblar aquest discurs, que també es va centrar en la intel·ligència artificial.
2: Així és, Gemma. En ple debat sobre com regular la IA, el president ha anunciat la creació d'un observatori d'intel·ligència artificial per blindar els llocs de feina.
0: Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. No podem caure en la temptació del benefici limitat a costa dels llocs de treball. És necessari un codi ètic, compartit, consensuat i universal sobre la intel·ligència artificial. Això no vol dir anar en contra de la innovació tecnològica. Ben al contrari, significa promoure una ciència i una tecnologia al servei de tothom.
2: Unes paraules d'Illa que arriben després que tecnològiques com OpenAI, Anthropic o Microsoft hagin advertit dels perills de la IA. Les grans empreses estan disposades a acceptar regles, però volen dir-hi l'última paraula. I mentrestant, Wall Street tanca la baixa amb pèrdues, especialment en les produccions de xips com Nvidia. A l'altre costat del Pacífic, la Xina parla de posar controls, però sense frenar el seu desenvolupament.
1: Trump tampoc vol frenar la carrera de la intel·ligència artificial i afirma que l'únic que necessita la IA és un president fort, intel·ligent i amb un alt coeficient intel·lectual.
2: I per si tens dubtes de qui es refereix, és a ell mateix, a les xarxes socials. Ha insistit en la importància de guanyar la competició pel futur de la intel·ligència artificial i recorda que tenen competències reguladores i penals sobre les companyies. Per Trump, els avisos del CEO sobre els perills de la IA són una enganyifa.
1: La Junta Electoral Central acata el mandat del Suprem sobre la llei de nets i suspèn el dret a vot dels qui van obtenir la nacionalitat espanyola per ser fills i nets d'exiliats durant la Guerra Civil. El president del govern, Pedro Sánchez, creu que aquesta decisió alimenta el discurs de l'extrema dreta. Ho ha dit en una entrevista a La Sexta.
8: ¿De verdad se puede suspender un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho al voto, a 400.000 españoles? Yo creo que aquí no hay que temer al voto. Lo que hay que temer son aquellos partidos políticos, como el PP y Vox, que lo que pretenden es cercenar y suprimir un derecho esencial de la ciudadanía como es el derecho a votar.
2: La llei afecta a més de 400.000 persones que tenen passaport espanyol per ser descendents dels que van marxar d'Espanya entre 1936 i 1995. La Junta Electoral Central demanarà als registres consulars la documentació per verificar que realment tenen vincles amb l'exili. El govern espanyol ha carregat també contra els jutges dels que diu estan disposats a fer el que calgui per enderrocar l'executiu.
1: I la situació de Ceuta segueix tensionant la disputa política. L'oposició del Partit Popular parla d'esperpent i Vox de traïció. Aquest matí, Pedro Sánchez presideix una reunió de seguiment després d'afirmar que espera resoldre la crisi abans de final d'any.
2: Mentrestant, els principals assentaments de migrants, com la platja del Trampolín i la platja de Benítez, segueixen plens. Aquesta matinada la policia ha desallotjat els migrants d'aquesta última, però poc després hi han tornat a acampar. Alguns expliquen que s'hi quedaran fins que tinguin una plaça en un centre d'acollida. La crisi de la ciutat autònoma ressona també a Europa. Alberto Núñez Feijóo, dilluns vinent, visitarà Ceuta amb el president dels Populars Europeus i, a més, els seus eurodiputats han forçat avui un debat a Estrasburg sobre aquesta qüestió.
1: Doncs aquesta crisi li passa factura al PSOE, segons l'últim CIS. El Partit Socialista es manté com a guanyador en unes hipotètiques eleccions, però perd 2 punts en l'estimació de vot.
2: Segons el baròmetre del CIS, qui puja en intenció de vot és el Partit Popular, 4 dècimes, tot i que qui més creix és Vox, amb gairebé 1.5 punts. Sumar baixa i Podemos repunta fins al 3,7%. En aquesta enquesta, els espanyols tornen a suspendre a tots els líders. El més valorat continua sent Sánchez, seguit de Yolanda Díaz, Feijóo i Abascal.
1: I en plana judicial, la jutgessa de la Dana prorroga la causa 6 mesos més. El motiu és que la magistrada vol recuperar els missatges esborrats del cap del gabinet de Carlos Mazón el dia de la mortal riuada.
2: I amb una altra qüestió, Zapatero demana a l'Audiència Nacional que exclogui del cas Plus Ultra els seus negocis a Bolívia. L'expresident diu que, si ho fa, el jutge podria incórrer en una investigació prospectiva i, per tant, estendre la seva causa a qualsevol activitat personal o professional.
1: Aquesta matinada, Polònia ha desplegat avions militars per la proximitat de drons russos dirigits contra Ucraïna. Asseguren que és una mesura preventiva.
2: I tot plegat, Gemma, la mateixa nit que avions de combat de l'OTAN han derrocat un dron a l'espai aeri de Lituània. L'aparell ha sobrevolat el districte de Kaunas abans de ser interceptat per forces lituanes i italianes. Segons el govern lituà, era d'origen rus. Enmig d'aquest escenari, Rússia i Ucraïna han intercanviat atacs un dia més i el nord-coreà Kim Jong-un ha promès més suport a Putin en el que anomena Guerra Santa contra Kiev.
1: Precisament el president del Consell Europeu, Antonio Costa, ha defensat la necessitat d'adaptar la seguretat de l'Àrtic a la nova realitat geopolítica amenaçada pels interessos de Rússia, de la Xina i els Estats Units. Ho ha fet al costat d'altres líders europeus a la cimera de l'Àrtic que s'està celebrant a Finlàndia.
9: El que passa aquí no és una qüestió regional, és un assumpte europeu. Això significa que la seguretat de l'Àrtic és la seguretat europea. Ens hem d'adaptar a la nova realitat geopolítica.
2: I Londres ja ha reaccionat a la demanda dels partits nacionalistes que governen Irlanda del Nord, Gal·les i Escòcia, que reivindiquen el seu dret a l'autodeterminació. El primer ministre està d'acord amb una major descentralització, però insisteix que junts són més forts. Els nacionalistes creuen que el futur està a la Unió Europea i que el Parlament britànic no pot bloquejar la democràcia i negar-se a autoritzar consultes.
1: I també us expliquem que a l'Orient Mitjà les converses per reobrir Hormuz estan paralitzades mentre continua creixent la tensió pels atacs dels hutis del Iemen.
2: De fet, els Estats Units han reconegut contactes amb la milícia proiraniana per contenir la situació. Els hutis guanyen posicions al Iemen i controlen el pas marítim de Bab Mandeb, que dona accés al Mar Roig i al Canal de Suez. I passa un 12% del comerç mundial. La milícia ha atacat també Aràbia Saudita, que ha respost frenant una trobada clau de l'Iran amb els països del Golf.
1: L'empresa Meta afronta l'inici d'un judici a Barcelona per l'acomiadament de 2.000 treballadors que moderaven continguts a les xarxes socials.
2: I molts d'aquests treballadors, Gemma, ja havien denunciat malalties de salut mental per la duresa dels continguts que s'encarregaven d'eliminar. L'empresa, finalment, va tancar l'oficina per emportar-se la feina cap a altres països europeus, un moviment que els demandants consideren il·legal, ja que creuen que tenia per objectiu desfer-se de la plantilla.
1: I encara en clau judicial, us expliquem que la família del jove de 18 anys apunyalat mortalment a Tàrrega lamenta la condemna que se li ha imposat a l'agressor.
10: El jove que va apunyalar mortalment un noi de 18 anys a Tàrrega ha estat condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada. La família considera la sentència injusta i reclama canvis a la llei del menor.
11: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant.
10: Lamenta que l'homicida, que ha reconegut el delicte i que ja és major d'edat, no entri en una presó d'adults.
12: 13 dotacions de bombers han treballat en l'incendi d'una fàbrica a Mataró. El foc es va propagar ahir ràpidament per la nau a causa de l'acumulació de material tèxtil al seu interior. Per precaució, es van autoevacuar més de 200 treballadors i un edifici proper i es va confinar una escola. El foc ha afectat completament l'edifici i després d'estabilitzar-lo, els bombers han seguit treballant per evitar que les flames es propaguin a naus adjacents.
13: L'Ajuntament de Barcelona dotarà tots els vehicles de la Guàrdia Urbana amb detectors d'armes blanques. Aquesta és la mesura que ha anunciat l'alcalde Collboni després que s'hagin registrat 5 apunyalaments a la ciutat en tan sols 24 hores.
14: D'augmentar els recursos perquè la nostra policia tingui els mecanismes preventius, efectivament, per evitar que aquests fets es reprodueixin.
13: Aquestes mesures de prevenció s'incorporaran l'any que ve quan es renovin un 200 vehicles.
1: Vuit i 13, anem amb els esports. La cinquena jornada de la Lliga s'ha tancat amb la victòria del Betis al camp del Villarreal per 1-2. Els andalusos són tercers amb 12 punts, els mateixos que el Madrid, mentre que els groguets només han sumat 2 punts en 5 jornades i són tercers per la cua en zona de descens.
2: I la Lliga no s'atura aquests dies perquè avui mateix comença la sisena jornada, una setmana on hi haurà partits tots els dies fins diumenge abans que els futbolistes marxin amb les seves seleccions. Gairebé 3 setmanes el Real Madrid de Mourinho visita el camp de l'Elx aquest dimarts a 2:15 de la nit i demà el Barça rep el Racing de Santander al Camp Nou.
1: L'Espanyol juga avui a Madrid contra el Rayo en un partit que es disputarà a l'estadi Butarque del Leganés a causa del tancament del camp del Vallecas fins al proper 10 d'octubre.
2: Els blanquiblaus que venen de guanyar l'Osasuna a Pamplona confien en poder fer els 9 punts en joc d'aquesta setmana. Manolo González, que encara no podrà comptar amb Jofre, espera que Roberto, que surt a gol per jornada, continuï mantenint la seva bona ratxa davant un Rayo del que no se'n refia, malgrat haver sumat només 4 punts dels 15 possibles.
15: I és molt important jugar els 45 primers amb molt de cap i els 45 segons també. No ens val de res fer un molt bon partit 60 minuts i després no aguantar el ritme tot el partit. Tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat.
1: Ja hi ha dia i hora pel primer clàssic de la Lliga F que jugaran el Barça i el Madrid al Camp Nou. Serà el 4 d'octubre a les 5 de la tarda.
2: Sí, però hem de parlar també de bàsquet perquè la Lliga Catalana va deixar lesionats els dos finalistes però amb pronòstics molt diferents. El blaugrana Darío Brizuela només pateix una forta contusió. En canvi, Diagne, el pivot de l'Ierna Lleida, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. El senegalès haurà de passar per quiròfan i es perd el que resta de temporada.
1: I ahir la tarda segur que molts de vostès es van alegrar quan van veure que ja hi havia data pels concerts dels germans Gallagher a Barcelona. Seran els dies 10 i 11 de juliol i serà a l'estadi Lluís Companys.
2: I seran els dos únics concerts que Oasis farà a l'estat espanyol. El tour començarà per Glasgow el mes de maig. Tenen previst pujar escenaris de tota Europa i finalitzar als Estats Units. Qui vulgui aconseguir entrades, atenció, perquè s'haurà de registrar per internet abans de dijous a la web de la banda. Si ets dels afortunats o afortunades, rebràs un codi únic i intransferible i a partir del 25 de setembre podràs fer una cua virtual per comprar-les. Lírica universal, teatre i cinema es fusionen a Òpera i Sarsuela Dreams, l'espectacle d'Álvaro Sáenz de Heredia, que ja representa el Coliseum de Barcelona. L'escenari està presidit per una gran pantalla de tecnologia immersiva que interactua amb els actors. També combina música en directe, ballets i cors.
1: I moment de connectar amb el Sergi Lores, Lorena, perquè la calor d'aquests dies, la temperatura no és gens habitual.
2: I deixa'm preguntar-li al Sergi si, pel que sembla, Sergi, aquesta serà l'últim dia de calor estiuenca.
16: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, avui tornarem a assolir un ambient plenament estiuenc i atípic, però serà el darrer dia d'aquesta calor fora de joc perquè la temperatura tornarà a superar els 35 graus, com va passar ahir a moltes comarques de l'interior. A hores d'ara, un ambient molt suau, el que tenim a moltes comarques, el fresc només cap a l'àrea de la Pirineu, on la temperatura baixa fins als 10 graus. A la resta, a l'interior, passa dels 15 a 19 graus, amb més fresc que al fons de les valls, que no pas als cims de les muntanyes, on tenim inversió tèrmica, i cap a la costa la nit ha estat tropical, amb valors per damunt dels 20 a 23 graus. La pujada ha estat generalitzada pràcticament a tot arreu, per tant, si sortiu a hores d'ara de casa, notareu com fa menys fresca que no pas ahir a primera hora. Tot plegat amb un temps molt estable en general, però avui ens volem fixar amb el que està passant a l'altre costat del Mediterrani, on durant aquestes últimes hores s'ha format un sistema de baixes pressions molt actiu, que es va aprofundint per un procés de tropicalització entre el sud d'Itàlia i Grècia, al voltant del mar Jònic. De fet, l'aigua del mar aquí està al voltant dels 30 graus, i això fa o farà que durant aquestes pròximes hores aquest conjunt de tempestes, de sistemes convectius, pugui encara aprofundir-se una miqueta més, i d'aquí a que es pugui acabar esdevenint a un medicà, és a dir, la combinació entre Mediterrani i huracà. Un petit cicle mediterrani que durant aquestes pròximes hores podria afectar les illes gregues, la zona de Grècia, a més, portant aquí pluges localment intenses. Aquí, però, a Catalunya, al marge d'aquesta situació, un dia més sota el domini d'una massa d'aire força càlid i estable, que farà pujar encara més la temperatura, però de mica en mica les altes pressions es van allunyant cap a l'est d'Europa i també sobre l'Atlàntic, i entremig es va, doncs, escolant aquest front que de mica en mica s'anirà aproximant al nord de la península, i del que després en parlarem. De moment, jornada de dimarts, dominada pel sol aquest matí, només amb la formació d'alguns núvols baixos a punts de la costa, que s'aniran desfent amb el pas de les hores, i la tarda continuarà lluminosa i assolellada tot arreu, només amb la formació d'algunes nuvolades simplement decoratives en àrees de la Pirineu que no deixaran precipitació. Avui la temperatura puja, sobretot a la meitat oest, pot baixar una miqueta cap a l'alt i al Baix Empordà, malgrat tot, novament, calor intensa aquest migdia i xafogor cap a la costa, que amb màxim de 30 a 32 graus, cap a l'interior entre els 37 i els 33 graus de màxima. Fins i tot es podrien fregar els 38 o 39 graus cap a alguns sectors de la Vall de l'Ebre. De fet, s'activen avisos per calor intensa cap a les comarques de Ponent, i tot plegat amb temperatures, a Gemma, que un dia més s'acabaran situant entre 5 i fins a 10 graus per sobre de la mitjana climàtica.
1: I aquesta calor s'acaba, i a partir de demà haurem de tornar a estar pendents del cel?
16: Doncs sí, Gemma, demà haureu de sortir de casa probablement amb paraigua, fareu bé d'agafar-lo perquè la inestabilitat anirà més amb el pas de les hores, sobretot a partir del migdia, que és quan es reactivaran aquests ruixats i aquestes tempestes pel Pirineu, Prepirineu, però sobretot a les comarques de Girona i també a les de Barcelona, on de cara a demà al vespre i nit es podrien reactivar cap a alguns sectors de la costa central i fins i tot del Camp de Tarragona, ben bé fins al matí d'aquest pròxim dijous. En aquest sentit, ja s'activa van per demà avisos per precipitacions localment intenses i acompanyades de calamarsa, pedra i també fortes ventades, i per acumulació de precipitació més de 100 litres en 12 hores cap al Pirineu i Prepirineu més oriental. És aquí on les precipitacions podrien ser més abundants, sobretot cap a les comarques del nord-est, però puntualment també cap a algun sector de la costa de Barcelona. Una inestabilitat en forma de ruixats residuals que podria encara mantenir-se de cara a aquest pròxim dijous cap a algun alguns sectors del litoral i del prelitoral i divendres no acabaria de fer net a les comarques del nord-est, encara amb possibilitat d'alguns ruixats. Una inestabilitat acaba associada doncs, a la combinació d'un mar extraordinàriament càlid a uns 27, 28 o 29 graus durant aquesta època de l'any, que s'acabarà combinant amb l'arribada d'un potent solc d'aire fred en alçada amb valors pròxims a uns 15 graus sota zero o uns 5.500 metres d'alçada. El contrast tèrmic entre aquestes dues masses és el que comportarà aquesta convectivitat tan acusada al llarg del dia de demà. I tot plegat també comportarà l'enretirada de la massa d'aire càlid, l'entrada del vent del nord i l'arribada d'una massa d'aire més fresca que tocaria a fons de cara a la matinada de dissabte. Després s'allunyaria i entre diumenge i principis de la setmana que ve tornaria a entrar una de més càlida que faria pujar la temperatura. Per tant, som davant d'una muntanya russa termomètrica, la que tindrem durant aquests pròxims dies. De moment, demà, el que notarem també és l'entrada del vent de mestral, però sobretot la tramuntana cap al Cap de Creus, on la situació marítima quedarà alterada ben bé fins aquest pròxim dijous. Una entrada nord que farà baixar demà la temperatura entre 2 i fins a 10 graus en alguns indrets. Una clatellada tèrmica que durant aquests pròxims dies ens deixarà unes temperatures màximes al voltant dels 25 a 30 graus. Per tant, una caloreta molt continguda ben bé fins dissabte, entre diumenge i dilluns. Com bé dèiem, la calor es podria intensificar una miqueta més, però el que sobretot agrairem és aquestes nits i matinades molt més fresquetes, sobretot ja a partir d'aquest pròxim dimecres, dijous i divendres, amb un ambient molt més fresc a la costa, especialment cap a l'interior, fins i tot de Manteta, Gemma, i en àrees del Pirineu tornarà a glaçar, sobretot en àrees de muntanya. Per tant, tots plegats ho acabarem agraint.
1: Molt bé, doncs, Sergi Lores, gràcies. Les 8 i 22 minuts, ara aquí al Cafè d'Idees, és el moment de fer la lectura de la premsa. Marc Brau, molt bon dia.
17: Què tal, Gemma? Bon dia.
1: I un dia més trobem protagonisme per la cursa pel control de la intel·ligència artificial.
17: Sí, avui denominador comú pràcticament tant a la premsa editada a Catalunya com amb la premsa editada a Madrid. Si us sembla, comencem amb una doble portada, la del diari Ara i la de la Vanguardia, amb aquest paper important per la intel·ligència artificial. En aquest cas, des de dos enfocaments diferents. La Vanguardia ho fa des del punt de vista del mercat. Les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA, destacant que el Banc Internacional de Pagament admet valoracions excessives i m'ha cridat l'atenció també destacant que el Vaticà reivindica l'encíclica papal, que ja parlava també del paper profètic que tindria la tecnologia. En aquest cas, el diari Ara sí que aposta més per aquest cara a cara, la IA enfronta els Estats Units i la Xina. La fotografia, en aquest cas, molt semblant per aquesta conferència de meitat de mandat del president i ja valorant aquest pacte per intentar millorar el sistema educatiu.
2: Hi ha cap altre diari, Marc, que recull aquesta batalla a la Xina-Estats Units que sembla que va més enllà de la tecnologia i és més política que altra cosa?
17: En aquest cas, qui ho demostra de forma més clara la seva portada és el diari El País, que parla directament d'aquest frec a frec d'Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols per al domini de la intel·ligència artificial, destacant en portada les dues bandes. Trump parlant que refusa la proposta de les grans empreses de posar aquests controls i també Pequín, que acusa Washington amb aquesta expressió de tornar a la guerra freda. En aquest cas, la fotografia és per aquest crim que parlàveu abans també d'aquesta estudiant espanyola a Mèxic el passat dissabte. La fotografia és del campus de la Universitat de Granada on estudiava aquesta estudiant canària assassinada.
1: T'ha cridat l'atenció el periòdico que junta el discurs de balanç del president Illa amb el repte a la intel·ligència artificial i una declaració curiosa d'un jugador del Barça.
17: Sí, de fet, fan molt bé unir tots els temes dels quals va parlar ja el president Illa, perquè el titular és Catalunya regularà l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, però després en pàgines interiors destaca l'anunci que va fer el president Illa d'aquesta creació de l'Observatori per la Intel·ligència Artificial per intentar analitzar ben bé com seran aquests recursos i que no afectin el on i el com hi haurà aquesta regulació de la IA al mercat laboral. També parla d'aquest 6% del PIB que es destinarà al tema educatiu, però aquí veieu aquesta declaració del jugador del Barça, Gabriel Jesús. Sempre llegeixo la Bíblia abans de començar un partit. Veurem si la llegeix o també la regala, perquè hi ha un cas d'un jugador brasiler, Toninho dos Santos, ex de l'Amèrica de Mèxic, que abans de cada partit, als anys 90, regalava una Bíblia aquí al capità de l'equip rival.
2: Que bonic.
17: De moment, això no ho ha dit Gabriel Jesús.
2: Només una portada has trobat que parli de Ceuta, tot i la crisi humanitària i política que s'hi està vivint, i una proposta de l'oposició, també.
17: Sí, en aquest cas, el diari El Mundo, que és l'únic diari de totes les tirades nacionals que segueix parlant del conflicte de Ceuta. Aquí tenim aquesta fotografia amb aquesta platja del trampolín, amb aquest campament d'immigrants, i fent seva també a la portada aquesta declaració del Partit Popular i d'Alberto Núñez Feijóo dient que retirarà la nacionalitat a tots aquells que tinguin la doble nacionalitat i que cometin, en aquest cas, cas delictes greus, dient que en aquesta llei doncs, es podrà revertir aquesta nacionalitat, si així es considera. Però avui també vull fer un focus en aquesta portada del diari El Mundo, que és en aquesta part inferior a la dreta, també parla de la intel·ligència artificial, però en aquest cas és curiós el tractament, com podeu veure, perquè fa, en aquest cas, aquesta expressió. Aneu amb compte, traïdors. És una expressió de Donald Trump, però que el diari El Mundo ajunta com si també fos de Xi Jinping. Xi i Trump contra els caps de la IA, però en aquest cas una expressió de Trump que posen en boca de tots dos.
1: Això pel que fa a les portades dels diaris, però com sempre ens agrada llegir els articles d'opinió, i avui el Marc s'ha fixat en una tribuna conjunta, té com a protagonista Estats Units, i porta la firma de dos noms importants de la història política europea, Marc.
17: Sí, estem parlant de l'exalt comissionat per la seguretat de la Unió Europea i exministre Josep Borrell, i també de l'exprimer ministre italià i expresident del Consell Europeu, Romano Prodi. El titular, jo crec, Gemma Lorena, que ho diu tot. Parla directament de és hora de construir els Estats Units d'Europa. Uh-huh. Tot això forma part d'una declaració adoptada fa dues setmanes al tercer comitè d'acció Jean Monnet. En tot cas, el diari El País resumeix una miqueta tota aquesta iniciativa que analitza les decisions dels darrers anys, insta els executius europeus a actuar, però sobretot em quedo amb com parlen de tenir un lideratge més fort. També parlen de reformes fiscals perquè consideren que la Unió Europea s'ha de finançar de forma pròpia. No parlen directament de rearmament, però sí que parlen de la defensa, i sobretot em quedo amb aquest titular que destacàvem, de que s'ha de tenir unitat dels 27 i no cadenes separades.
2: I encara cueja, Marc, en clau política, o dir que un dels premis del Festival de Venècia.
17: Sí, ho treu La Vanguardia, ho hem tret diferents mitjans, però La Vanguardia ho explica molt bé en aquest cas, aquest documental NASA, que va ser premiat amb el Premi Especial del Jurat del Festival de Venècia. És un documental que posa sobre la taula l'estratègia del govern d'Israel en el tractament dels bombardejos de Gaza. Va ser un documental molt polèmic perquè posa de manifest que el govern israelià doncs, utilitza la intel·ligència artificial també. Tot això ja ha estat desmentit per part del govern d'Israel, però en aquest cas el ministre de Cultura parla directament de treure la ciutadania per provocar els aplaudiments dels antisemites. També el sempre polèmic ministre Ben-Gvir, ministre de Seguretat Nacional, va dir que són un deshonor per Israel.
1: Però ara alerta perquè arribem a la història del matí, sens dubte. Ara hem arribat a la història.
2: M'encanta.
1: Perquè té uns ingredients que sembla una sèrie de ficció, totalment, implica militars, espies i una festa de Nadal.
17: Sí, ara després parlarem dels Emmys, ja ha parlat abans de Lorena, però tots aquests ingredients, si els posem en una coctelera, pot semblar una sèrie de ficció o una pel·lícula, perquè el diari The Telegraph explica que l'any passat un militar espanyol va ser retirat acusat d'estar amb una espia russa amb la qual va mantenir una relació després de conèixer per Tinder. De fet, ja feia temps que la OTAN havia posat el focus en aquestes aplicacions de cites, no només la OTAN, sinó diferents organitzacions militars i polítiques, però el cert és que en una festa de Nadal al qual ell la va portar es van posar totes les alertes en marxa perquè deien qui és aquesta senyora. Janina White és el seu nom, tenia doble passaport britànic i polonès. Bé, doncs ja fa un any que doncs, la van acusar d'espionatge, ella nega absolutament els fets, però aquesta festa de Nadal va encendre les alarmes. Ella ha dit: nosaltres vam dir que a casa no parlàvem mai de feina. En tot cas, no hi ha fonts oficials consultades per part del govern espanyol, però sí que a The Telegraph admetien que aquest militar doncs, està a la reserva.
2: Un homeland, això, Gemma?
1: Sí.
2: Homeland total.
1: Sí, sí.
2: Però ara estàs amb This Is Us.
1: Sí.
2: Menys mal que ell s'ha mirat els Emmys.
1: Fa vergonya, dir que vaig amb This Is Us.
2: No, és preciosa.
1: Lorena ha dit que This
17: Is
1: Us... Sí, però This Is Us va guanyar els Emmys, m'has dit, l'any 2017.
2: 2017. També 2020, encara s'acosta una mica. Però no, però les premiades són unes altres.
17: Sí, tu ja en parlaves abans d'elles a l'inici del programa, La maldició de Widow's Bay, és la gran triomfadora d'aquesta gala que premia les sèries, 78a edició. En aquest cas, aquesta sèrie s'ha endut 14 dels 19 premis als quals optava. També destaca The Pitt, que s'ha endut el premi a millor sèrie dramàtica. Ja sabem que es diferencia les categories. Aquestes són imatges de la gala que ha tingut lloc a Los Angeles aquesta passada matinada, amb el protagonista de The Pitt, Noah Wyle, que també s'ha endut el premi al millor actor. La millor actriu ha estat per Gina Smart, i també vull destacar que la millor actriu protagonista ha estat per Rhea Seehorn, per una sèrie que també us recomano molt, que es diu Pluribus. És de Vince Gilligan, el creador de tot l'entorn i el món Breaking Bad i Better Call Saul. De fet, ja havia aspirat en Better Call Saul Rhea Seehorn a ser millor actriu. No li van donar el premi, en aquest cas sí, en una gala en la qual també es va homenatjar a Michael J. Fox per la seva investigació amb el Parkinson, i premis pòstums també per Catherine O'Hara i per Dolly Parton.
1: Tu per quina sèrie vas ara?
17: Uf, jo ara, des que he tingut una nena, va tenir la meva dona, no, jo, però Pluribus m'agrada... No, però Pluribus m'agrada bastant. És una sèrie... Jo soc molt de les distopies, és una distopia, es pot veure a Apple TV, la recomano.
1: La Shakira ja és a Madrid, Marc, ja és a Madrid per començar aquesta sèrie de concerts. Residència, es diu, que farà que estigui 12 dies a Madrid.
2: Se'ns farà llarg, eh?
1: Se'ns farà llarg.
17: Doncs de moment ja tenim
1: això. Se'ns va fer llarg Bad Bunny.
2: Imagina't, Shakira.
1: Va estar 10 dies a Madrid.
17: 10 dies a Madrid i dos a Barcelona, sí, sí. Aquí seran 12 concerts a Madrid, el primer serà el proper divendres, i Shakira, doncs, que és la protagonista també d'una de les primeres pàgines de La Vanguardia, amb aquesta fotografia que la cantant colombiana, doncs, protagonitza aquesta fotografia en la seva arribada a l'aeroport de Barajas. S'esperen un total de 600.000 persones que vagin a tots els seus concerts. Una Shakira que també aquest estiu ha estat notícia per la cançó del Mundial i que, doncs, a la seva arribada a Madrid també volia agrair a tots els fans com ha estat també, no el rellançament, no, però sí la consolidació d'una carrera que semblava que podia anar cap avall i que ara ha tornat a anar cap amunt amb aquest punt culminant que són aquests 12 concerts a Madrid. L'escoltem.
18: Saben todo lo que, bueno, todo lo que he pasado y el aprendizaje que tuve que vivir para poder reconstruirme como mujer, como artista, como madre. Y bueno, en todo ese proceso han estado ustedes ahí siempre.
2: Bueno, anem a altres protagonistes, esports, entrevistes avui, no sí. A Piqué.
17: Sí, i amb aquest concepte que es diu Media Day, que és un concepte molt americà, i el Barça va fer un Media Day, va posar a disposició de la premsa diferents futbolistes, entre ells els diaris. M'agraden les portades tant de Mundo Deportivo i Esport pels titulars. Mundo Deportivo entrevistant a Rodri. Flipo con los culés. És una expressió que jo no li posaria a Rodri, a la seva boca, perquè si el veig al camp dirigint, no sé, el veig com més seriós, no? Destacant que
1: li ha dit flipo con los culés.
17: Sí, i atenció, com juga el diari Esport amb les lletres i amb els colors. Me gusta que en el Barça estamos unidos. Amb aquest joc de paraula, avui que hem parlat tant dels Estats Units, Gabriel Jesús no és un titular tan cridaner com el del Periódico, però sí que també, doncs, destaca aquesta unió del vestidor del Barça.
1: Els diaris esportius editats a Madrid, diferents protagonistes.
17: Sí, un parlant de la pilota d'or i l'altre dels jugadors del Madrid pròpiament, que avui té partit. El diari Marca, parlant com els agrada posar aquestes sigles, aquí ens agradava la MSN, Messi, Neymar, Suárez, doncs parlen de la B-baixa. El que passa és que anem una temporada tard, perquè l'any passat ja es va parlar d'aquest Bellingham, Mbappé, Vinícius, que van deixar l'any en blanc. El motor de Mou, bé, doncs, si és com el motor d'Arbeloa, es griparà una miqueta. Això és el que volen, evidentment, els culers. I en aquest cas, el diari AS sí que segueix parlant d'això que ahir també vam parlar bastament al programa. Gemma, la febre de l'or, amb Lamine Yamal i Mbappé com a protagonistes de la portada, amb aquesta lluita, amb aquest frec a frec per la pilota d'or entre tots dos.
1: Molt bé, escolta, Marc, ara vindrà Jordi Turull, secretari general de Junts. Ell és de l'Espanyol.
17: Avui juga a l'Espanyol.
1: Doncs digue'm alguna cosa de l'Espanyol, sí. Home. Avui... Si no se m'enfada i diu que només parlem del Barça.
17: Avui juga contra el Rayo. Hi ha polèmica també amb aquest tema, perquè el Rayo encara no pot jugar els seus partits a casa, jugar a Butar, que juga a Leganés. Avui a les 7, Rayo Espanyol. Després a 9:45, Elx Madrid.
1: I l'Espanyol no li va malament, no? L'altre dia...
17: No, 7 punts. És veritat que va patir un parell de derrotes seguides, però va aconseguir empatar contra el Sevilla al darrer minut fa dues jornades i va guanyar 0-2 a Pamplona la setmana passada. Veurem si l'Espanyol aconsegueix dues victòries seguides a fora.
1: El comentari esportiu dedicat a Jordi Turull.
17: I tant.
1: Gràcies, Marc. El secretari general de Junts avui ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
19: El govern del president Illa ha fracassat en tots els àmbits.
20: Juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
21: Anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
22: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats.
21: Catalunya ja no pot acollir més.
23: I no ens oblidem dels que fa més de 9 anys que són a l'exili, perquè la repressió persisteix.
24: No hay contactos con el señor Puigdemont o con la dirección de Junts per Catalunya.
25: Que haga como se han hecho en muchos países de la Unión Europea, lo hemos visto recientemente en Inglaterra, y que dé un pase al lado.
26: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont que no hi pot ser.
1: 5 minuts passen de 9:15. Jordi Turull, secretari general de Junts, bon dia.
27: Molt bon dia.
1: Benvingut.
27: Moltes gràcies.
1: Al Cafè d'Idees. Salvador Illa va pronunciar una conferència sobre el futur de Catalunya. Què li va semblar?
27: Jo vaig veure més una agència de publicitat que un govern. I ho vaig veure perquè no hi havia ànima, no hi havia ambició, cap autocrítica, cap reconeixement de la situació actual, patada cap endavant, i desfer-se bastant dels problemes, no? Deixant allò en mans dels altres i ja està, no? Vull dir, amb la situació que té el govern, que ha demostrat episodis molt importants que ens han fet passar, insisteixo, no de mala gestió i prou, que n'hi han hagut molts, sinó episodis d'aquests que ens han fet passar vergonya com a país, ja sigui tot el caos que va haver-hi de Rodalies, ja sigui tot el tema de l'informe PISA, ja siguin tants altres episodis, home, un punt d'autocrítica jo crec que hagués anat bé. I, a més, no anar-li dient a la gent. Les solucions que tinc jo és pel 2031, pel 2040... És a dir, la gent està passant una situació molt complicada. Aquest és un país que val molt la pena, que està ple de gent amb talent, amb ganes, amb esforç, etc, però que veu que està passant un mal moment i el govern, en comptes d'actuar ara sobre com solucionem aquestes qüestions, patada cap endavant o mirant cap a un altre cantó, premiant la incompetència, ningú assumeix responsabilitats, i per tant jo crec que ahir va ser això, va ser un acte de publicitat, però de tirar la pilota cap endavant. Fixi's que totes les dates de totes les promeses que anava a fer, no, el 2031, el 2040, etc, endavant, escolti, estem al 2026 i la gent en molts aspectes ho està passant malament. I per tant ha d'haver-hi lideratge, ha d'haver-hi decisions, ha d'haver-hi propostes, però d'arrencada immediata, no?
1: Però fixi's que va fer una proposta, un gran acord de país, demanava per l'educació, una ronda amb el conjunt de partits per arribar al 6% del PIB en educació. Des de Junts estan disposats a treure l'educació del debat partidista i treballar per un acord?
27: Mira, des de Junts, i si recuperen, com que a vegades hi ha afició a recuperar declaracions, el 16 de maig d'aquest any, nosaltres, des de Junts per Catalunya, i jo personalment, vam proposar un gran acord de país en matèria d'educació, perquè veiem que un sistema educatiu com el català, que havia estat la joia de la corona en molts aspectes, que era l'enveja en molts aspectes, se'ns està desfent a les mans. I per tant vam dir, escolta, nosaltres proposem un gran acord de país, no un acord entre un govern o un partit o l'altre, no, de país, en el sentit que hi hagi la comunitat educativa, que hi hagi tots els pares, que hi hagi totes les forces polítiques, que hi hagi els agents socials, etc. Nosaltres el pacte el vam fer, el vaig proposar Mònica

0: que és que no ens dona ni per arreglar el que volem posar en matèria educativa. No?
1: Per tant, d'entrada sí que acceptarien aquest acord de país.
0: És que l'hem proposat nosaltres. Per tant, no és un tema d'acceptar. L'hem proposat nosaltres, he vist que cap al juliol Oriol Junqueras també deia, escolta, cal un acord de país, i ara va el president ell, escolta, nosaltres ho hem proposat i per tant nosaltres hi serem. Ara, des de l'ambició i des de no premiar la incompetència. I per tant, home, nosaltres entenem d'entrada que si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar a grans acords amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs en matèria educativa.
1: Clar, però aquest desastre en el món de l'educació, de les escoles, no és una cosa que vingui d'ara, evidentment. Ve de molts anys enrere. Vostès van governar durant molts anys. Quina part de responsabilitat creu que tenen? O quina part de culpa assumeixen?
0: En matèria d'educació, ho dic perquè ja fa uns quants anys que la cartera d'educació no ha estat en mans de ningú que ara estigui al front de Junts per Catalunya. Però podem fer o concentrar-nos i buscar culpables o trobar solucions. I nosaltres estem en el terreny de trobar solucions. Perquè la gent el que no vol és arqueologia política, vol solucions. La gent veu com el sistema educatiu té molts i molts dèficits. Els professors tenen cada vegada més pressió, els hi posem més responsabilitats a sobre amb menys recursos. El repte demogràfic que hi ha a Catalunya ha alterat tot això. És un repte que s'ha anat accentuant. El que no pots és fer veure que no està passant res. Escolti, tot el tema de la matrícula viva, els hi poso una pressió als mestres increïbles. No és només un tema. Nosaltres, quan vam oferir aquest acord de país, vam dir, no és un tema només que sí que s'ha d'arreglar, que és tot el tema salarial, amb la discussió amb els sindicats, i que han d'estar molt més ben remunerats, perquè és molta més la responsabilitat que tenen, la pressió que tenen. Però és un altre tema. Hem de parlar de l'autonomia dels centres. Els hi hem de donar molta més autonomia, perquè no és el mateix segons quina escola en un determinat territori que en un altre. Hem de parlar de les ràtios. No han de ser fixes absolutament per tothom. Hem de parlar de que els mestres no els hi donem tanta burocràcia, tanta paperassa que no es puguin destinar. Hem de parlar de totes aquestes coses i hem de parlar de recursos.
1: Per tant, en parlaran a partir d'ara? Entenc.
0: És que nosaltres ja ens vam oferir.
1: Es van oferir. No hi va haver acord o no hi va haver trobada i ara sí que...
0: No, ho van fer com allò que fan, no, si ho estem fent bé. El problema és que...
1: Ara hi ha hagut una rectificació, ara ofereixen
0: un acord de país. Ara hi ha una rectificació. Escolta, nosaltres, tot el que sigui en benefici del país i de millorar, nosaltres hi serem. No amb mesures de postureig, no amb mesures que nosaltres entenguem que van agreujant el problema, no amb atrinxeraments ideològics que a vegades et fan que, en matèria d'educació, sempre han jugat a una confrontació entre escola pública i concertada, quan les dues, en aquest moment, tenen la mateixa pressió en molts aspectes. El que hem de millorar, l'important aquí, és no la protecció d'uns o dels altres, sinó la millora del sistema educatiu i que preparem uns nanos, ostres, que amb tots els reptes que té i amb els nous codis que hi ha a la vida, doncs estiguin molt preparats, no?
1: Senyor Turull, Carles Puigdemont tornarà a Catalunya aquesta tardor?
0: Quan tornarà? El problema més si tornarà és perquè no ha tornat, i no ha tornat perquè hi ha una sèrie de jutges que, més que fer de jutges, fan de justiciers, no? I fixi's que s'han rebel·lat contra el poder legislatiu i, per tant, estem aquí, no? Jo soc dels que crec que d'aquesta batalla nosaltres ens en podrem sortir. Ara, quan comencem amb allò de quedar-nos amb si el calendari cap aquí o cap allà, jo no hi entraré. Per què? Doncs perquè ja veiem que cada vegada hi ha una resistència i una resistència per part del poder judicial d'anar-lo retrasant, però aquesta, com que és una victòria que segur que hi serà perquè és una qüestió de justícia i d'una llei que és molt claríssima, doncs jo estic segur que sí.
1: Sabia que em diria això del calendari, perquè sé que mai vol posar calendari i ho entenc.
0: No, perquè gat escaldat amb aigua tèbia o aigua freda.
1: Però sap per què li he tret el tema? Per l'altre dia el pronunciament de Llarena. Quan Llarena va dir, o sigui, anem a recordar que el Constitucional delibera dimarts vinent sobre el recurs d'empara de vostè, va sorprendre que Llarena va dir que aplicarà a Puigdemont la mateixa doctrina, pues que s'apliqui a Turull.
0: Però és que és increïble que un jutge digui que aplicarà el que té l'obligació d'aplicar. És que li heu dit dels Llarenes Marchenes, és que posem en valor que faran allò que tenen l'obligació de fer, però és que el jutge Llarena el que ja hauria d'haver fet és aplicar això fa 2 anys, quan es va aprovar la llei d'amnistia, i s'hi ha resistit i s'hi ha rebel·lat, i han anat posposant, i han anat dilatant el procés. Escolti, si això ho fas en un altre lloc, te n'has d'anar al carrer. O has de tenir conseqüències.
1: Però jo deia això de Llarena no tant per posar un valor, sinó perquè va sorprendre el pronunciament de Llarena. És a dir, va donar la impressió que algú pot tenir ara ganes de precipitar la tornada de Carles Puigdemont. Ho comparteix?
0: Això, jo crec que no.

0: Jo crec que a ningú li interessa, i per això mediàticament i des de les magistratures i des dels estaments polítics hi ha una voluntat d'empetitir la figura del president Puigdemont, de mirar, de generar una versió i un retrat que no és la que és, i li puc assegurar jo, quan hi tens contacte permanent, i per tant jo crec que a ningú li interessa, perquè la tornada del president Puigdemont tothom sap, perquè és un fet objectiu que sacsejarà el taulell polític.
1: Però no creu que la tornada de Puigdemont podria perjudicar Pedro Sánchez?
0: Jo crec que la tornada del president Puigdemont aquí beneficia a Catalunya. Si perjudica aquest o l'altre, és que sap què passa? Que això no ho mires amb càlcul electoral, ho mires amb càlcul de país i amb càlcul generacional. I per tant, jo el que em fixo és amb els beneficis que tindria d'aquesta victòria quan torni el president a Puigdemont pel país, no? I a partir d'aquí els càlculs i les conspiracions que fan tots aquests, miri, els fets només es demostren una cosa, que és quan és per anar contra Catalunya, i molt concretament pel president i per Junts, tots es posen d'acord.
1: Quan torni Carles Puigdemont, què farà? Serà el cap de l'oposició al Parlament?
0: Això ho decidirà ell, ja ho hem dit mil vegades. Això ho decidirà ell, té tot el dret a decidir-ho, crec que s'ho ha guanyat, i nosaltres al seu costat sempre. I per tant, escolti, això és un tema que sempre volem avançar pantalles, però que segur que ell deu sapiguer i nosaltres li respectarem.
1: Però permeti que em sorprengui que el secretari general de Junts no tingui pensat o preparat quin serà el paper de Carles Puigdemont políticament, he dit?
0: Sí, però no toca ara. Sap aquella frase d'ara no toca? No, perquè...
1: La frase, escolti, de Pujol.
0: Exacte, perquè...
1: Però entenc que em sorprengui que el secretari general de Junts no sàpiga què farà Carles Puigdemont quan torni.
0: Bueno, una cosa és si ho sé o no ho sé, l'altra si la vull dir o no la vull dir.
1: Ah, va. No, ho dic. Ho sap i no ho vol dir.
0: No, és a dir, escolta, primer... és a dir, primer ha de poder tornar. I aquesta és la nostra gran batalla, perquè és la gran victòria sobre la repressió de l'estat espanyol. I nosaltres estem concentrats en això. I després li dic una altra cosa. Nosaltres respectarem el que el president vulgui fer, però que el president és un gran actiu polític, no només de Junts per Catalunya, per descomptat, és el lideratge, però pel país, doncs escolta, nosaltres estarem al seu costat. Però ara la nostra batalla, fixi's que aquesta pregunta, que evidentment és lògica i és normal, ja fa dos anys que ens l'estem fent. El que no és normal, jo vull posar l'accent en no és normal, és perquè encara no està aquí el president Puigdemont. Mm-hmm. I insisteixo, no està aquí, doncs perquè a l'estat espanyol hi ha un creuament de poders. Els jutges fan de polítics i els polítics, el primer que trobes per la cantonada, et diu si això és constitucional o no és constitucional, o si això és legal o no és legal, no? I aquesta és l'anomalia democràtica que hi ha a l'estat espanyol i que nosaltres volem denunciar per no despistar-nos en el debat.
1: Per tant, ell farà el que vulgui fer, no em contesta si serà el cap de l'oposició o no al Parlament.
0: No li contesto, això ho ha de... Perquè, a més...
1: Ho ha de decidir ell, però segur que ho tenen decidit.
0: No, a part de decidir ell... Tot el que fa referència al seu retorn, tot el que fa referència al que farà, ho ha de dir ell. Perquè crec que s'ho ha guanyat.
1: Ell està molt callat.
0: Eh?
1: Està molt callat, Carles Puigdemont.
0: Bueno, callat...
1: Tot una mica desaparegut. Repassava ahir... Escolti, l'última roda de premsa que va donar Puigdemont és del 24 de gener.
0: Bueno, perquè...
1: Aviat farà 8 mesos.
0: Hem fet aquesta opció, però callat no està. Si vostè mira els pronunciaments en molts temes, no del dia a dia concretament, però dels temes que afecten el país, amb mirada llarga, ell sempre hi té un pronunciament.
1: Un altre dubte. L'estratègia de Junts, un cop s'apliqui l'amnistia i torni Carles Puigdemont, respecte al PSOE, vostès intentaran refer ponts amb el Partit Socialista o prepararan el terreny per entendre's amb el Partit Popular?
0: Nosaltres amb aquest Partit Popular no volem anar ni a la cantonada. És així de clau, ho hem dit una vegada, ho direm dos, ho direm tres, ho direm quatre. La nostra relació amb el PSOE no és només o no per la llei d'amnistia, perquè si no semblaria que haguéssim pactat aquí unes solucions personals que no són el cas. És més, jo li diré una cosa amb la llei d'amnistia. El fet de que nosaltres siguem els últims en poder estar amnistiats, els que vam estar al govern de la Generalitat, per mi ja ens va bé. És a dir, jo el que no podria, vull explicar, jo el que no hagués pogut o no hagués agradat gens és que se'ns hagués amnistiat allò que en diuen els líders del procés i tota aquella gent, des de joves que van estar en segons quines manifestacions, fins a alcaldes, fins a responsables de diversos àmbits, de diverses entitats, no haguessin estat amnistiats, perquè aquesta no era una solució personal. Fixi's que nosaltres, a Junts per Catalunya, va haver un moment, i ens vam sentir a dir absolutament de tot, de vam votar en contra d'un dels textos que hi havia de la llei d'amnistia, perquè ja les veiem avenida com anirien els justiciers, els jutges, els Marcelles, els Marchenes, Llarenes i tota aquesta gent de la toga nostra, ja veiem per on anirien, i s'havia de reforçar i blindar més. Gràcies a aquells canvis, hi ha hagut gent que ha pogut estar amnistiada, que en aquell cas no hagués pogut estar amnistiada.
1: Sánchez l'altre dia en una entrevista a la cadena se lamentava...
0: No esquivo la pregunta. Nosaltres, el PSOE, és un problema d'incompliments.
1: Ara li volia repreguntar per això del PSOE. És a dir, l'altre dia Sánchez a la SER deia que lamentava que no existissin converses amb Junts. Ell deia, si fos per mi, serien les converses. Llavors li vull preguntar si hi ha voluntat de reprendre el diàleg.
0: Nosaltres el que volem és que compleixin. Perquè nosaltres parlar amb el PSOE i hem parlat molt. Hem fet moltes reunions a Suïssa. N'hem parlat molt.
1: Alguna vegada sabrem què es van dir a Suïssa? Coneixerem les actes?
0: Això, els processos aquests de mediació tenen els seus protocols i, per tant, no sé si mai se sabran i mai sortiran les actes.
1: Creu que seria interessant que els ciutadans ho coneguessin?
0: Sempre s'hi ha de posar perspectiva amb això. Evidentment, jo soc partidari que més informació, menys rumorologia, no? Però sí que nosaltres, en un conflicte polític que segueix latent, que segueix obert entre Catalunya i Espanya, doncs el que no volem és carregar-nos o tenir la fama de que ens carreguem el que són processos de mediació internacional seriosos. I, per tant, escolti, si dones aquí els protocols, dius, escolti, això s'ha acabat, però no es tanca definitivament, perquè si mai, qui sigui, vol tornar a reprendre una negociació de mediació internacional, s'ha de poder respectar, no? Però jo deia, escolti, parlar amb el PSOE, si no compleixen, escolti, tots tenim molta feina, perquè no seria una conversa, seria una tertúlia. És a dir, nosaltres de moltes coses no ens en fiem, de dir, escolta, nosaltres farem això, farem allò, des de grans coses fins a petites coses, vam dir, fins aquí hem arribat. I per tant, escolti, els socialistes no compleixen, i quan no compleixen, el que has de fer és dir, fins aquí hem arribat. Per tant, jo vaig posar aquell exemple de que estem en una situació de concurs de creditors, és a dir, escolti, nosaltres tot el que vagin complint del que hi havia pendent, anirem votant a favor. Però arribar a nous acords a base de noves promeses, allò, no, perquè ja no hi ha prou pastanaga, ja anem escaldats.
1: Alguna vegada he sentit dir Míriam Nogueres que li demana a Sánchez que s'aparti. No sé si amb un sí o amb un no em pot contestar. Si Sánchez plegués, seria més fàcil reprendre el diàleg?
0: Bueno, si Sánchez plegués, perquè Sánchez ja ha demostrat, hauríem d'escoltar la nova persona que es proposa. És a dir, nosaltres el que diem, escolti, la gent està molt tipa de veure aquest president que no compleix, de veure aquest president doncs, que diu blanc i acaba fent negre, etcètera, etcètera, de la situació econòmica, de la situació social que viu el país. Escolta, i la gent tampoc vol de dir, escolti, aquesta gent que venen de la mà de Vox, tot això no els volem ni parlar, però sempre hi ha una solució, com en d'altres països es troba un país democràtic, on algú està tan atrapat, com algú com el president Sánchez tindrà tot el dia al cap, a veure quin dia i quin procés judicial, si és el PSOE, si és amb la gent del seu entorn, el va assetjant, no està centrat per les grans coses, i amb això de les diferents crisis que hi ha hagut s'ha vist, no? Aleshores, escolta, seria qüestió de veure-ho, però nosaltres diem, escolti, vostè plegui i proposin una altra persona, i a veure si amb aquesta altra persona es pot guanyar o no es pot guanyar la confiança, però llavors seria començar de zero les converses amb aquesta altra persona.
1: O sigui que sense el president Sánchez sí que començaria les...
0: I amb l'experiència d'allò que li deia, que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, eh? Ho dic perquè la paraula d'un dirigent socialista val el que val, eh?
1: Abans me sembla que deia que no tanca definitivament la taula de mediació, oi?
0: No. Tots aquests processos seriosos, quan vas amb un mediador internacional, tancar-se, el que és tancar-se, allò de dir, ei, borrón, s'ha acabat, no ho fan en cap procés. Això és el que ens van explicar ells. De dir, escolta, això queda aquí... queda confidencial, i si mai es vol tornar a reprendre, que se sàpiga que això està aquí. Justament perquè la gent que fa de mediador internacional, justament una de les seves funcions és no donar res per perdut, no? Mm-hmm. Però això no, sobretot això, que ningú tregui cap conclusió de que si nosaltres, els mateixos actors que hi eren, de dir, mira, segons què passi la setmana que ve hi tornarem. No és això, no estem parlant d'això.
1: Clar, el veig molt dur amb el PSOE, ho està expressant, i em tocava preguntar-li per pressupostos. Hi ha alguna possibilitat que vostès s'asseguin a negociar els pressupostos de Pedro Sánchez?
0: Nosaltres, des de Emilia Suïssa, diu, de què parlaven? Però és una cosa que s'ha parlat a Suïssa i fora de Suïssa. Nosaltres, al PSOE, des de fa molt temps, li vam dir, mira, per parlar dels pressupostos de l'any següent, ens han d'acreditar el compliment dels anteriors. Tot allò que no s'hagi complert, és a dir, si vostès diuen que a Catalunya s'invertiran 6.000 milions i n'han invertit, com passa sempre, entre el 30 i el 40%, la diferència, vostès fan un talonet, Generalitat de Catalunya, aquí té els diners, perquè més jurídicament és possible. No crear un consorci i fer bullir l'olla i que la responsabilitat quedi escampada i mana tothom i no mana ningú i Catalunya sense invertir, Si vostès volen seure amb nosaltres a parlar de pressupostos, primer han d'acreditar complir els anteriors, perquè el que no seurem és a negociar sobre una enganyifa. Per què? Perquè els pressupostos sempre estan carregats de bones intencions, però el debat important no és tant només els pressupostos, sinó la liquidació dels pressupostos. Perquè si tu diuen que a Catalunya invertiran tant i t'acaben invertint entre el 20 i el 40%, doncs, escolti, això és una enganyifa. I per què hem de discutir una enganyifa? Per què hem de discutir? Ho tenen molt fàcil, eh? De dir, escolti, nosaltres vam dir que durant l'any 2025 a Catalunya invertiríem tants milers de milions. Miri, ens hem quedat al 30% o el 40%, ens falta el 60%. Aquest taló se'n va a la Generalitat de Catalunya, que almenys els calés els tindrem aquí per executar.
1: L'altra carpeta és la del finançament. Vostè demana clarament, ho diu, la clau de la Caixa per aprovar-lo, però Alícia Romero, la consellera, també ho diu molt clar. Diu, Junts sap que no hi haurà un concert econòmic per Catalunya.
0: Ho sap, ella ho sap, perquè ella ja surt renunciada a casa, ella ho sap, perquè els 19 diputats del PSC, que tindrien una força, fixi's la força o les coses que hem aconseguit intentar tirar endavant o frenar des de Junts per Catalunya amb 7 diputats, imagini les forces que hi hauria, 19 més 7 més 7, no? 19 del PSC, 7 d'Esquerra Republicana i 7 de Junts per Catalunya, no? Però clar, si ells es dediquen allà a fer de majordoms del que mana el PSOE, doncs escolti, clar, llavors jo entenc que ella digui que no hi ha el concert, però escolta, tu no pots sortir renunciat de casa. Ens hi juguem molt. La senyora Alícia Romero no sé d'on traurà els diners de la promesa del president amb aquests 4.500 milions, perquè és que ja no surten els números, és que ells mateixos s'han desmentit. De dir, no podrem arribar al 6% del PIB d'educació, fixi's, la despesa desplaçada de sanitat, és a dir, aquella que quan comences l'any ja et fan falta, dius, escolti, jo, el pressupost de sanitat doncs és uns 10.000 milions d'euros, sí, però jo ja sé que me'n faltaran 3.000. 3.000 per sanitat, més els que fan falta per arribar al 6% del PIB per ensenyament, és que ja ens en falten aquí, dels 4.600, i llavors ja totes les altres necessitats. No?
1: Però algú que l'estigui escoltant pot pensar, però millor això que res, és a dir, Junts sempre estan preocupats per els serveis públics, sí, l'educació, seguretat, etc. Llavors, és coherent mostrar aquesta preocupació i a la vegada no permetre que Catalunya rebi 4.600 milions més?
0: Perquè la decisió és ara. I perquè jo m'haig de mirar amb ulleres generacionals. Perquè l'altra vegada, vostè se'n recordarà, perquè vostè segur que se'n recorda aquella roda de premsa de Joan Puigcercós, de 3.500 milions. Això era l'any 2009, 3.500 milions de finançament. Ara estem parlant de 1.000 milions més, només havent passat gairebé 20 anys. El millor sistema de finançament del món. Al cap de 2 anys ja vam veure que allò no donava per absolutament res. Catalunya genera 22.000 milions d'euros. Estem dient que hem de normalitzar que gairebé 18.000 milions d'euros se'ls queden allà amb les necessitats que nosaltres tenim aquí, perquè, home, més val això que res. Home, sí, si en comptes de 4.600 arriben a dir 2.500, que també hem de dir, home, més val això que res. És ara on s'ha de demostrar tota l'ambició i tota la força. I a part hi ha una altra cosa, que és que el senyor Salvador Illa i la senyora Romero és consellera, perquè el senyor Illa és president, és gràcies a que es va dir que hi expectava un concert econòmic solidari. On està el concert econòmic? Aquí no hi ha concert econòmic.
1: No.
0: Llavors, hem de normalitzar l'engany i que els catalans cada vegada siguem més pobres. Per què la gent està tan emprenyada? Perdó que parli d'aquesta manera. Per què? Doncs perquè li diuen, escolti, vostè, el país cada vegada és més ric, el govern de la Generalitat cada vegada recapta més. I la gent diu, sí, doncs jo cada vegada estic més pobre, perquè jo cada vegada, quan vaig al supermercat, 50 euros em donen per menys. Però, a més, em passa una altra cosa. Quan he de tirar dels serveis públics, és a dir, quan he d'anar a l'ambulatori, quan he d'anar de l'hospital, que sóc jo que amb els meus impostos estic finançant, no rebo els serveis que jo voldria a canvi amb el sistema i amb la qualitat que hi hauria.
1: I creu que aquest emprenyament que vostè està definint ara és el que hi ha darrere de que tants ciutadans mostrin simpaties per l'Aliança Catalana, per exemple?
0: Per l'extrema dreta? Totalment.
1: Sí.
0: Totalment, però és que, esclar, és que la gent diu, escolta, i nosaltres, a Junts, què diem? Nosaltres no jugarem a la polarització, nosaltres ens concentrarem en les causes que generen aquest empipament de la gent, perquè la gent està empipada amb raó, de dir, escolti, vostè m'està dient que jo cobro més i que sóc més ric, però jo cada vegada sóc més pobre, perquè a mi m'han pujat un 4% el sou, però la inflació se'n va al 12 o al 10. Ara va començar el curs escolar. I a tots els estudis van dir que l'increment del que els costa als pares, el tema dels llibres, de tot el material escolar, incrementa un 15%. Home, el sou quan ha incrementat. I qui diu el material escolar, que és el més imminent que tenim, ho diu quan se'n van a fer la compra, ho diem amb tot. I llavors la gent que diu, escolti, a mi m'estan escanyant, jo no prospero, jo vaig una mica menys, estic veient com els meus fills, a diferència del que han estat totes les generacions que hem pogut viure, és així, millor que els pares, hem tingut més oportunitats, etcètera, etcètera. Tinc uns serveis públics que jo em faig un fart de finançar amb els meus impostos, però impostos que no es queden a Catalunya, que se'n van a fora, no rebo els serveis, doncs esclar, la gent diu, escolta, hi ha molta gent que té la temptació, si després hi ha partits polítics que criden això, a activar la desesperança, no proposar solucions, sinó activar, doncs allò de dir que peti tot, doncs hi ha possible gent que, ni que, gent que no és ni d'extrema dreta, que no sé què, que digui, escolta, doncs que peti tot.
1: I per això I se'n van a votar partits de...
0: Bueno, se'n van a votar de moment...
1: D'extrema dreta. Les enquestes mostren simpatia cap a extrema dreta.
0: Una cosa és el que diu les enquestes, l'altra és el que passarà. I nosaltres, com a Junts per Catalunya, el que estem concentrats és en dir, escolta, nosaltres volem actuar a sobre de les causes que generen això, perquè hi ha solució, perquè jo insisteixo, és que el país hi és, el país val la pena, el país segueix tinguent el mateix talent. Ara què està passant? El país és un desastre? No, el país no és un desastre. El país està passant un molt mal moment. Tu has d'actuar com li passa a la gent, el dia que no es troba bé, ha de prendre decisions per prendre alguna cosa per trobar-se bé, però la persona és la mateixa. Nosaltres volem actuar sobre això. Nosaltres el que diem, escolta, passa que a vegades el que nosaltres com a Junts per Catalunya volem és intentar, si fem un 20% de protesta i un 80% de proposta, que ens arriba el 80% de proposta als menjadors de casa.
1: Però,
0: nosaltres...
1: senyor Turull, quan m'ha fet aquesta línia de la gent està desesperada, està empipada, se'n van a partits d'extrema dreta...
0: Té tentació d'estar desesperada, perquè el país, jo insisteixo...
1: Però no m'ha parlat dels immigrants, i aquest és un element també molt important. És quan la gent diu, no vull que vinguin més immigrants, i els que hi ha... i no són legals que marxin, o no hi cabem tots. Aquesta també és la temptació que hi ha a casa nostra ara mateix.
0: Bueno, no és que sigui una temptació, és que el debat de quants n'hi cabem, a quants nosaltres podem oferir uns serveis pel que es mereix l'esforç del país, és un debat que s'ha de tenir. Per això nosaltres, a diferència d'altres que poden fer discursos o negar la realitat, nosaltres, escolta, nosaltres podem fer grans debats sobre la immigració. Podem fer grans debats, però si no tenim les eines, no podrem actuar. I la gent el que vol és que actuem. Per això la nostra insistència en tenir les competències i els recursos per la gestió en matèria d'immigració.
1: Però Podemos ho ha aturat, això, no?
0: Sí, Podemos ho ha aturat. És curiós, no?, que Podemos digui, no, això ho pot portar la Guàrdia Civil, però no ho poden portar els Mossos d'Esquadra. Dius, bueno, escolti, per què? És a dir, per què es posen al costat amb un tema com aquest? Quan la realitat de Catalunya en matèria d'immigració... Catalunya, hi ha dues coses en matèria d'immigració que ens fa diferents als altres. Primer, evidentment, nosaltres som una nació i la gent, quan ve a Catalunya, ha de saber doncs, que aquí hi ha una llengua, que aquí hi ha uns valors que han sempre il·luminat el catalanisme polític perquè la gent pugui progressar, que hi ha uns drets, que hi ha uns deures, etcètera, etcètera. Segon, el volum d'immigració que té Catalunya no té res a veure amb el volum que tenen altres zones de l'Estat, no? I, per tant, aquí cal una veu pròpia i una política pròpia per part de Catalunya en matèria d'immigració. Amb quin objectiu? De fomentar la cohesió. Si no hi ha cohesió, no hi ha progrés. I la gent el que vol és prosperar. La gent el que li desespera no és assenyalar tant aquella persona, sinó veure que el país s'ha fet gran i el trajo és el mateix, i el trajo es queixa per tot arreu. I llavors hi ha gent, des d'un bonisme que neguen la realitat, altres que encara diuen l'animalada de no, és que hem d'arribar als 10 milions d'habitants. Sí, home, sí, vinga, 10 milions.
1: A Illa, Salvador Illa va parlar de 9 milions, que el 2050, crec que va dir, seríem 9 milions d'habitants.
0: Per què som tan... El que desespera la gent és dir, escolta, com ets tan bonista amb temes d'aquests i tan poc exigent a l'hora de que tinguem els nostres recursos perquè aquest sigui un país que tingui la qualitat de vida que l'esforç que fa la gent ens mereixem.
1: Senyor Turull, ja que parlem d'això de la immigració, he vist que Junts, parlo ara de la crisi de Ceuta, Junts no vol que Catalunya aculli cap menor dels que han arribat a la ciutat autònoma. Per què?
0: Primer, perquè a Catalunya... posem-hi sensibilitat perquè estem parlant de nanos i a vegades el titular pot semblar que estem parlant de mercaderies i aquí hi ha tot darrere tot això, hi ha un drama humanitari, etcètera. No? Catalunya, desproporcionadament, està acollint des de fa temps a moltíssims nanos d'aquests i altres territoris de l'Estat miren cap a un altre cantó. I quan nosaltres fem això, ja ho vam pactar en el seu moment amb el Partit Socialista. És que els hi vam posar les xifres per davant. No té res a veure el que està fent Catalunya. I nosaltres, els nanos que acollim, si ara els que ja hi ha aquí ens manquen alguns recursos per poder procurar tot allò que has de procurar. Quan algú et ve aquí, no és tenir-lo aparcat, eh? Mm. És a dir, quan tu prens la decisió o autoritzes que et vingui algú aquí, has de procurar, doncs, de donar-li tots uns elements que li facilitin el progrés personal, la integració, que sàpiga que aquí hi ha drets, però que hi ha deures, i si no es compleixen els deures, perds els drets, etc etc. I el que no pot ser és que cada vegada que Ceuta estornuda, Catalunya se constipa. I vam dir, fins aquí hem arribat. I,
1: escolti, clar, però vostè m'ho ha recordat, vostè va convalidar...
0: I al principi, quan ho vam dir, ens van dir de tot, perquè aquí hi ha aquest bonisme que si tu planteges abordar un tema amb les causes i els problemes que això genera i les solucions que pot haver-hi, et diuen de tot. Però vaig veure que l'altre dia algun dirigent ja d'Esquerra Republicana ja deia això, de que Catalunya no pot acollir indefinidament. És així. Per tant, al final, jo crec que la realitat s'imposa. I el que estem en un moment és que és un moment pel país molt transcendent. Jo insisteixo, és un moment gairebé fundacional del país. Per què? Doncs perquè ha canviat molt el país. Ha canviat amb repte demogràfic. Tenim coses que també han canviat. El repte demogràfic no és només amb els immigrants. Per sort, un dels grans èxits del segle XX, parlo del segle XX, va ser l'envelliment de la població. Gran èxit, però el gran repte del segle XXI és com li donem la qualitat humana a aquella gent, que això també afecta el tema sociosanitari. I fixi's, per això nosaltres en aquest debat no podem dir 4.500 milions d'euros en tenim prou. Escolti, la llei de la dependència mateix, que ara hem aconseguit finalment que Madrid... És que, clar, posar en mèrit que Madrid compleixi el que ha de complir i és gros respecte a Catalunya. Però, clar, quanta gent que ens pot estar escoltant ara mateix té els pares enllitats, té els pares dependents, que no se'n poden fer càrrec, que els hi costa molt, que estan demanant una petita ajuda. A més, és una injustícia generacional, perquè estem parlant de la gent gran d'ara, molt gran, que es van fotre un fart de pencar la postguerra, que no van tenir ni joventut, que ens van deixar un país molt millor i que ara demanen una ajuda i no perquè no tenim recursos.
1: De tota manera,
0: no?
1: Això dels menors que li deia, vostè ho recordava, Junts va convalidar el decret que convertia en obligatori el repartiment dels menors entre comunitats. Això va ser
0: fa un any. Sí, perquè aquest deia que a Catalunya no en venien. El repartiment aquest quedava clar que Catalunya ja havia assumit tot el que havia d'haver assumit, per això...
1: Feien uns càlculs basats en l'esforç que havia fet Catalunya d'acollida. En aquest cas, és a dir, Catalunya no pot acollir menors que venen de Ceuta? Creu que no pot. Creu que aquest país no els pot acollir.
0: Nosaltres el que creiem és que la solidaritat ha de ser compartida. I el que no s'hi val és que la solidaritat forçada sempre recaigui sobre Catalunya. O posem les alertes o això anirà malament. Jo el que crec... I el que vull és que nosaltres, els joves que estan aquí, que són molts més dels que hi ha en altres territoris de l'Estat, els hi puguem oferir els recursos necessaris. Perquè si nosaltres anem portant més i cada vegada el tractament respecte a aquestes persones quan arriben, perquè necessiten un tractament aquestes persones, no és dir, ja els teniu aquí i els hi garantim un plat a taula i ja està. No és garantir un plat a taula. És molt més que garantir un plat a taula, perquè això és una política d'aposta social. És una política de dir, escolti, jo si ve un jove d'aquests i al final el deriven aquí... i aquesta l'opció, que aquest sigui el seu país i com prosperi, sigui el país de la seva família, els seus fills, home, ha de tenir una atenció d'això. El que no podem fer és com si fos un pàrquing. Això no és un pàrquing. I el problema és que sempre a Catalunya. Però és que això se sap. Escolti, això ens ho han reconegut molt. És a dir, jo he estat a la presó amb molta gent que el seu origen és aquest. I quan van arribar i van travessar l'Atlàntic, els van dir, et donem 100 euros i ves cap a Catalunya. Per part de responsables que hi havia d'això. Això s'ha d'acabar. I per tant no és un tema d'insolidaritat. És a dir, no, és que nosaltres la solidaritat primer la volem decidir nosaltres, des de Catalunya. No que ens l'imposin, perquè llavors no és solidaritat. I després que si algú pot donar lliçons de solidaritat és des de Catalunya. I això pot parlar amb qualsevol entitat del tercer sector, que gràcies a Déu aquest és un país que, a part de les decisions governamentals, té un tercer sector de gent absolutament implicada amb el que és l'acolliment d'aquestes persones i el seu progrés, no només que vagin a un aparcament.
1: Veig a la portada del Mundo que Feijóo diu que traurà la nacionalitat a qui cometi delictes greus, estem parlant una vegada més de la immigració. I està d'acord?
0: O no, perquè jo estaria d'acord perquè... D'acord, faig broma, no és broma, i no s'ha de fer broma amb això, eh? Però clar, segons el senyor Feijóo, m'introduirien a la nacionalitat espanyola, cosa que és el meu desig des de fa molt de temps, perquè jo he comès un delicte molt greu segons els jutges que defensa el senyor Feijóo.
1: Clar, entenc la broma perquè, evidentment, ell parla de gent nascuda fora de l'estat espanyol.
0: Bueno, jo he nascut a Catalunya...
1: Vostè se senti un espanyol ha nascut a l'estat espanyol.
0: Ja. Jo crec que el repte demogràfic no s'ha d'abordar des del titular, des del postureig, insisteixo, és un tema de calat. I jo com veig que aquí es van tirant els plats pel cap, Espanya sempre es tira els plats pel cap per crisis profundes que tenen com la de Ceuta, entre els d'això, només hi ha una cosa que no es tira mai els plats pel cap i que s'ajuden, que és quan és una cosa que afecta directament a, que afecta directament a Catalunya.
1: Escolti, una cosa més, demà Salvador Illa inicia els actes de la Diada a Extremadura. Algú de Junts viatjarà a Extremadura?
0: No.
1: No els han convidat?
0: No ho sé si ens han convidat o no ens han convidat, però no.
1: Però jo... comparteix aquesta voluntat del govern de reconèixer l'aportació dels immigrants, en aquest cas extremenys, al desenvolupament del país?
0: Però jo crec que tornem a estigmatitzar. Escolti, els extremenys del país que van venir, i que van venir molts, però és que ara no els hem d'estigmatitzar amb que són extremenys que van venir al país. Escolti, aquest país...
1: Però això no s'estigmatitza.
0: Home, jo
1: això
0: crec...
1: Això és definir, són extremenys que van venir.
0: I són catalans, i són catalans amb tots els ets i uts, i també va venir molta gent del Pirineu a Barcelona a ajudar a fer progressar el país, i molta gent de les Terres de Lleida a fer progressar el país, i hi ha vingut molta gent. Jo crec que a la Diada Nacional de Catalunya el que vull és que se celebri una Diada Nacional de Catalunya posant en valor tots els catalans que hi han a Catalunya. Quan tu igualeixes la Diada Nacional a Catalunya i tens més ganes de caure simpàtica fora, perquè el president Illa sempre, amb la seva submissió al govern de l'Estat, té més ganes de caure simpàtic a Madrid i a Catalunya, allà fora de Catalunya, que no pas concentrar-se en el lideratge d'un país que és el que li toca a Catalunya, no? I, per tant, la Diada Nacional no és una diada neutra, no és una diada, no pot ser una festivitat neutra. Però, escolti, si ell vol anar a Extremadura, igual que sempre es havia anat doncs, a Madrid a fer un acte institucional, que ho faci, però que això no despisti, i jo el que no faré és estigmatitzar. Escolta, tots tenim familiars, tots tenim familiars de que el seu origen no és allò amb un poble de Catalunya, però és que tornar a recordar... Jo li recordo que vostè ve de... Home, Catalunya ha progressat gràcies a l'esforç de molta gent, i li diré més, lligat a el que li deia abans, si el senyor Illa vol reconèixer l'aportació que van fer els catalans que van aixecar aquest país als anys 40, als anys 50, que millori la llei de la dependència, perquè molts d'aquests que van venir de fora ara estan pendents de que se'ls arregli la llei de la dependència. Això és un reconeixement a una generació que els hi devem tant. I, per tant, que menys gesticulació i més feina per la gent del país.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, avui al Cafè d'Idees. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia. Bon dia.
2: La voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. I de bona fe. Tot generant corrents de confiança mútua en totes direccions.
3: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes.
4: Un govern que venia a gestionar, un govern que venia pràcticament a avorrir, i el que ens estem trobant és un govern amb crisis permanents.
5: Com pretén resoldre el problema del col·lapse de serveis públics de Catalunya? I si no n'és capaç, el que ha de fer és plegar.
6: Són uns mals gestors, i en segon lloc, perquè tenen una submissió total a Pedro Sánchez y a Madrid.
7: Yo creo que aquí no hay que temer al voto. Lo que hay que temer son aquellos partidos políticos, como el PP y Vox, que lo que pretenden es cercenar y suprimir un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho a votar.
1: Les 9 i 11 minuts, molt tard per obrir l'espai de tertúlia i d'anàlisi amb el periodista del Món.cat. Quico Sellers, bon dia.
8: Bon dia.
1: Sempre em passa quan ve el senyor Turull. Sempre m'allargo massa, Quico.
8: Bueno, està suelto, diguem-ne.
1: Sí. I avui un nou col·laborador, el periodista Josep Martí Blanc, que ens acompanyarà, si ho vol ell, aquesta temporada del Cafè d'Idees. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Què tal, Josep?
9: Pues molt content d'estar amb aquesta taula.
1: Doncs mira, te toca estrenar-te comentant l'entrevista amb Jordi Turull. Què t'ha semblat?
9: M'ha semblat una entrevista d'aterratge suau després de l'estiu, perquè... grans titulars no ens ha donat, no sabem si Junts acabarà donant suport a la nova proposta de finançament, no sabem, encara que ell ha amagat, fent veure que ell sí que ho sap, quin és el paper que haurà de jugar l'expresident Carles Puigdemont.
1: Seria interessant saber-ho.
9: No? Quan torni. Bueno, jo crec que la dificultat està, encara que sembli paradoxal, Crec que aquesta és una decisió que no està presa.
1: No està presa?
9: Jo crec que no.
1: Com dius, ella ha fet veure que sí. Ha dit, bueno, no és que no ho sàpiga, sinó que no...
0: Ha fet veure.
9: Jo crec que el secretari general d'un partit té l'obligació de donar la idea de que aquesta formació política, d'una manera o altra, ho té tot pensat i encarrilat, i que, per tant, no ho diu perquè no és el moment. Però crec que a l'espai de Junts tenim prou experiència com per saber que al final del camí el que hi ha és una decisió unipersonal, és a dir, del propi afectat, en aquest cas Carles Puigdemont, que aquesta decisió és mòbil en funció de les conjuntures polítiques que es van donant, i crec que hi ha una variable que no es pot despejar, que és el pàlpit que tindrà Puigdemont quan torni, s'enfronti a un país 10 anys més tard de quan ell va marxar, i que, per tant, haurà de posar el termòmetre, llegir bé, per poder determinar què és el que la gent espera d'ell, més enllà de lo que ell pugui esperar del país.
1: Quico, consti que quan he dit ell ha fet veure, no volia donar-li intencionalitat, sinó és el que ha declarat. Ell ha declarat que sí que ho sabia, Quico. També hem parlat de la relació de Junts amb el govern de Sánchez, no? A quina conclusió arribes?
0: Bé, de fet, és una relació prou paradoxal, perquè de fet ja fa mesos que van dir que no farien suport a aquest govern, i el govern allà està. El Sánchez continua.
1: El govern allà està i el govern acabarà.
0: Això ja ve més dubtes, eh? I, de fet, la proposta que avui ha repetit Turull és la mateixa que ve repetint Nogueres des de fa mesos, que és aquesta mena de canvi de, escolta'm, potser ens entendrem amb el PSOE si Sánchez surt de l'equació, no? Aquesta fórmula.
1: Això ho ha dit clarament, no?
0: Sí, sí.
1: M'ha semblat.
0: El que passa que la situació de setge a la qual està sotmesa al PSOE i al PSOE de Pedro Sánchez, que fa molt difícil la supervivència. De tota manera, hem vist pitjors girs de guió, hem vist en política, eh? I més amb un personatge com Sánchez.
1: Ahir Pedro Sánchez, perdó, jo vaig a tu, però ahir Pedro Sánchez va estar en aquesta particular gira que fa per mitjans de comunicació, ahir va tocar a l'intermedio de la Sexta i va dir això.
7: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien. Pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos. ¿De verdad se puede suspender un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho al voto, a 400.000 españoles? Aquí no hay que temer al voto. Lo que hay que temer son aquellos partidos políticos, como el PP y Vox, que lo que pretenden es cercenar y suprimir un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho a votar.
1: President del govern que està parlant de la decisió de la Junta Electoral que executarà l'auto del Suprem que suspèn cautelarment el vot dels beneficiats de la llei de nets. Josep, com veus el president? Deia aquesta particular gira que està fent per mitjans. Eh?
9: Bueno,
1: molt ben escollits.
9: La necessita triar mitjans, diguem-ne, que li asseguren un grau de confortabilitat elevat. I la necessita perquè en les últimes setmanes ha passat una cosa molt greu per un projecte polític, perquè la teva feblesa més gran és perdre la confiança dels teus i dels que estan més propers a tu. I en el cas de la crisi de Ceuta ha passat això. I ve de ferides del curs polític de l'any passat, vinculades a la corrupció, però que tu pots plantejar un discurs de polarització i defensar-te, no? O segregar i individualitzar les pomes podrides. Però en el cas de Ceuta això no ha estat possible. Tu no li pots fer pagar a la ultradreta, pots fer-li pagar que intenti treure profit, però el que no pots dir és que t'han entrat 80.000 persones per la frontera per culpa dels altres, t'han entrat per culpa teua. I el debat s'ha centrat en si se sabia, si no se sabia...
1: Sí, tu tens clar que han entrat per culpa del govern de Pedro Sánchez? Jo per la inacció del govern de Pedro Sánchez?
9: Jo el que tinc clar és que el govern ha quedat en una mala posició perquè ha quedat acreditat, crec, fins i tot després de desclassificar papers, que els avisos hi eren. Qui sap una mica d'intel·ligència sap que els avisos no són un guió d'un programa de televisió minutat, són informació que s'ha de valorar i que, per tant, t'ha de permetre prendre decisions i avançar escenaris. Sigui com sigui, ha quedat ve per activa. És a dir, sabent-ho o intuint-ho no he fet, no? Ve per passiva. Llavors, Esther Gira respon a això, però no està aconseguint revertir la situació. La crisi de Ceuta és, per a mi, des del punt de vista de conseqüències polítiques, és el fet més rellevant de la legislatura en aquest moment.
1: Pensava que anaves a dir la frase de Feijó. És l'epitafi de Pedro Sánchez.
9: No, perquè...
1: El que va dir l'altre dia en una entrevista.
9: Perquè no estirà solventat en el moment en què s'obri la campanya electoral, independentment de quan sigui, fins i tot si és a l'estiu, i a més li ha fet una via d'aigua en algo que en política té conseqüències, que és la credibilitat.
1: Deixeu-me saludar a Madrid el Daniel Besteiro, és corresponsal polític de Bloomberg a Espanya, i ens ajudarà aquesta temporada també a analitzar l'actualitat des de Madrid. Daniel, bon dia.
10: Hola, bon dia, Gemma, com estàs?
1: Bon dia. Doncs ara justament el Josep Martí Blanc estava parlant d'aquesta crisi de Ceuta, dient és el més greu, el més rellevant que li ha passat a Pedro Sánchez. I vèiem, Daniel, que ahir el CIS ja apuntava que reduïa, tot i que segueix donant que guanya el PSOE, cosa que pot sorprendre, redueix l'avantatge del PSOE. Tu veus igual? És la crisi més greu a la que ha de fer front Pedro Sánchez, a la que ha fet front a la seva legislatura?
10: Bueno, el ranking está complicado, ¿no? Porque las crisis que ha tenido que afrontar este gobierno, desde la guerra inflacionaria derivada de la invasión de Ucrania hasta un volcán, el COVID, los casos de corrupción, pero esta es de especial significación porque trata asuntos muy, muy delicados, como es, bueno, Ceuta y Melilla, la integridad territorial de España, que es algo que, como vemos, importa mucho porque es una crisis humanitaria y porque toca uno de los temas, bueno, más de moda y que está dividiendo a sociedades en toda Europa, como es la migración. Y no menor, se produce unos meses de las elecciones y ayer en esa entrevista el presidente del gobierno se puso como plazo hasta final de año, él espera que antes, ¿no?, para tener encauzada y solucionada esa crisis. Con lo cual es una crisis de una gran envergadura en la cuenta final, en la recta final a las elecciones del año que viene. Hasta que no se despeje el escenario de Ceuta, no hay más horizonte para el gobierno. Es decir, no. Hasta que no se solucione la crisis en Ceuta y la crisis humanitaria, el gobierno tiene muy poca autonomía y muy poco espacio para abordar otras prioridades. Tanto es así que otros partidos como el Partido Popular están posponiendo muchas de las decisiones sobre sus candidatos, sobre su precampaña, porque saben que en Ceuta tiene un ariete contra el gobierno.
1: Quico, estàs d'acord, no?
11: Sí.
1: Alguna cosa afegir a això?
11: Sí, hola. Bueno, jo afegiria que...
1: Presento el Daniel Besteiro, que l'estrena avui.
11: Què tal, Daniel?
1: Saluda aquí, que Sallés.
11: Ens coneixem.
10: Hola, Quico, què tal?
11: Com estem? Estem? Sí. Jo afegiria també que, és, i apuntant també, agafant el que explicava en Josep Maria, és aquesta via d'aigua, que és una via d'aigua, jo també veig molt difícil que qualsevol canvi de govern això es pugui arreglar. Ceuta i Melilla no és una qüestió, diem, no vull dir ni molt menys menor, però és una qüestió que va més enllà simplement de qui està ocupant ara mateix la Moncloa. És una qüestió geoestratègica. De fet, no només els avisos que s'han desclassificat, l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics feia un any que estava avisant, que és el think tank del Ministeri de Defensa, sobre aquestes possibilitats. La sentència de la sala que curiosament presideix l'ESMES, tampoc és un detall gens menor, és el que facilita, diguem-ho així, intel·lectualment, l'ofensiva del 30 i 31 de juliol. Ho diu la mateixa Comissaria General d'Informació, En tot cas, jo crec que el Ceuta és només ara, és només la punteta a l'iceberg del problema greu que es poden trobar fins i tot si hi ha canvi de govern i queda en mans de l'extrema dreta i la dreta extrema, de la dreta visigòtica, diguem-ho. Jo no sé, crec que és una qüestió de molt difícil solució, perquè fins i tot per la mateixa autonomia de Ceuta i Melilla, ja posant-me el cas, ja, escolta'm, faig política ficció, imagina't que no poden fer ni un referèndum. Com va fer el Gibraltar, suposem, en el cas aquell que vulguis descolonitzar, etc. Que és una situació molt complexa geoestratègicament i sobretot per a Espanya. Com defenses allò?
1: Clar, i abans, Daniel, el Josep és veritat que ha apuntat la idea de que fins que Ceuta... O sigui, que se solaparà la campanya electoral amb la crisi de Ceuta. Això crec que és així, perquè hi ha el president del govern, tu ho apuntaves, no? Va dir, se solucionarà la crisi... Va parlar de final d'any, és que queden queden 3 mesos, estem setembre, octubre, novembre, desembre. No, no, no sé si pot aguantar aquesta crisi 3 mesos més.
10: También refleja la complejidad del asunto, ¿no? Es decir, podemos criticar o cuestionar la rapidez, incluso la coordinación con la ciudad autónoma de Ceuta en los primeros días o semanas, ¿no? Y podemos ser muy severos con el análisis, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía hoy y que durante tanto tiempo haya miles de personas vagando por las calles o por las playas? Pero el propio Sánchez reconoce la complejidad de la gestión de esta crisis. Aquellos que proponen recetas muy sencillas, que se vayan todos ya, bueno, pues que firmen ellos, porque eso es prevaricar, porque eso va contra nuestras propias leyes, ¿no? Quienes dicen, lo habría gestionado de otra manera, y ahí enlazo con lo que dice Kiku, bueno, ¿y cómo? ¿No? Es decir, fijaos, en este momento pues es de los más duros con Marruecos, pero su primer viaje será a Marruecos y dice que quiere tener la mejor relación con Marruecos, ¿no? Este tipo de cuestiones, que son en realidad las de fondo, pues quedan en un segundo plano por la batalla partidista. Lo que es evidente es que hasta que no se solucione la crisis humanitaria en Ceuta, hasta que estas miles de personas, para empezar, duerman todas bajo un techo y tengan una ducha, estén filiadas, tengan unos procesos en marcha, y algunos, pues evidentemente, tengan que retornar y la ciudad de Ceuta vuelva a la normalidad, el gobierno no puede abordar prácticamente ningún proyecto. Y eso es para la oposición, evidentemente, una baza que no está dispuesta a dejar escapar.
9: No, vull insistir en la idea de que és ingestionable la crisi a curt termini. Una qüestió de logística. És a dir, si tu parles amb la policia i t'expliquen el número d'efectius que hi ha ara allà reforçant els serveis d'estrangeria per poder gestionar expedients lo màxim de ràpid que pugues, i agafes aquest número d'expedients diaris i ho divideixes entre tots els immigrants que estan allà esperant turno, et surten molts de mesos, però molts. Però és que, a més, dius, bueno, han pogut posar fil a l'agulla amb el problema humanitari de tindre la gent repartida per les platges i pels camps, però després n'encet és un altre, que és que trasllades a la península el debat polític sobre la immigració. I en això és una carta perdedora també pel govern, perquè els menors acabaran a la península.
1: Sí.
9: I bona part dels adults també.
1: Però has escoltat a Jordi Turull dient que Junts no vol menors a Catalunya.
9: Sí, però les decisions les ha d'acabar prenent el govern, i per tant estàs obligat o a mantenir, que ho hauràs de fer, perquè ja et dic, el ritme amb el que s'aniran solucionant els expedients és lent, i per tant la foto de Ceuta seguirà sent la mateixa durant molt de temps, però és que solucionant això, en l'hipotètic cas de que vagis a solucionar-ho de veritat, la solució passa per obrir la porta de la península. I llavors, políticament, a les portes d'una campanya electoral, tornes a tindre un problema que, en les actuals circumstàncies, és una carta perdedora.
1: Deixeu-me que Ceuta ara ho posposi un moment, perquè d'aquí un segon s'asseurà la Gemma Pinyol, que és experta en aquests temes d'immigració, i m'agradarà traslladar-li aquesta frase que deia el Josep, no?, de que és ingestionable la crisi de Ceuta. Però jo amb el Daniel volia parlar d'una qüestió més, parlant de Pedro Sánchez. Ahir vaig veure que l'entrevista a l'Intermedio, ell evidentment parlava molt d'aquesta decisió de treure el vot per la llei de nets a tots els que se'n podien beneficiar. Són 400.000 persones que veuen el seu vot afectat. Daniel, ara quines són les properes passes? O sigui, quan sabrem el desenllaç de tot aquest assumpte?
10: Bueno, el próximo paso es que el Tribunal Supremo entre al fondo de la cuestión. No es que no haya entrado, porque en realidad en su auto ya avanza parte de los argumentos, pero son medidas cautelares. Todavía hay margen antes de las elecciones para que tome una decisión, y es imprescindible que lo haga, bueno, pues se supone que con un plazo de 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, pendientes de eso, estamos en un asunto que va ganando envergadura, ¿no? Hace un tiempo, pues esto era, bueno, pues una reivindicación de partidos de extrema derecha. Sabéis que el recurso pues pertenece a una asociación de extrema derecha, también a Vox, que además no es el primero, hasta ahora habían sido infructuosos, con esas teorías a veces de pucherazo que, bueno, se dicen en su momento, que incendian las redes sociales, ahí se quedan. Acordados de Indra, acordados de Correos, esto no es nuevo, con lo cual aquí hay un caldo de cultivo político. Ahora tenemos una cuestión jurídica de primer orden, porque el Tribunal Supremo se ha metido de lleno lleno. La Junta Electoral ayer, pues como viste en un escueto comunicado, dice que no tiene más remedio que acatarlo, divididísima, 7-6 en esos pues catedráticos, expertos. Había también magistrados del propio Tribunal Supremo que están en contra de lo que ha decidido el Tribunal Supremo, por cierto, tampoco por unanimidad, con lo cual hay un problema jurídico y después hay un problema político pues de primer orden, ¿no? Yo entiendo a aquellos que pueden preguntarse, oye, ¿por qué los hijos o los nietos, personas que a lo mejor nunca ponen un pie en España, que no saben ni dónde es el pueblo de sus abuelos, ¿no?, tengan derecho a votar? Bueno, yo entiendo esa pregunta, pero todo el mundo tiene que saber que esa pregunta quedó sustanciada, quedó zanjada, quedó decidida pues hace varios años, en el 2022, con la Ley de Memoria Democrática. Somos un país que hasta hace unos años tuvo un esquema impulsado por Mariano Rajoy y Ruiz Gallardón para dar la nacionalidad, conceder la nacionalidad a los descendientes de los sefardíes, es decir, de aquellos judíos o descendientes de judíos expulsados de España con edictos de 1492 por los reyes católicos, ¿no? Si nos podrá gustar más o menos, pero tanto gobiernos de derechas como de izquierdas pues han tomado este tipo de decisiones respaldadas por el Parlamento, y ahora lo que vemos es un choque abierto, uno más, entre el gobierno y el poder judicial, en este caso el Tribunal Supremo, que es el tribunal con el que más choca el gobierno, de una gravedad enorme. Estamos hablando de retirar el voto a cientos de miles de personas, es decir, de considerarlos de segunda, porque no se les retira la nacionalidad. Se dice, tú eres tan español como yo, sí, salvo a la hora de decidir el futuro de tu país.
1: Doncs Daniel Besteiro és el corresponsal polític de Bloomberg a Espanya. Daniel, t'agraeixo molt. Tu tens la tasca d'explicar al món què passa a Espanya i a partir d'avui et demanarem que amb aquesta mirada calidoscòpica ens ajudis també a interpretar l'actualitat al Cafè d'Idees. Daniel, gràcies. Molt bon dia.
10: Moltes gràcies, un plaer. Fins la propera.
1: Adéu, bon dia. Gairebé 9:45. La Gemma Pinyol, com deia, és investigadora associada a l'UPF i una gran experta en processos migratoris i ha estat en aquest programa alguna vegada. Gemma, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Bé, el Josep acaba de dir que aquesta crisi és ingestionable. Faig servir la seva frase. És ingestionable?
12: No, jo crec que és de difícil gestió, però ingestionable no hauria de ser. El que és veritat que perquè gestioni bé una crisi d'aquesta magnitud s'han de posar en marxa molts instruments. La cooperació entre administracions dels primers i, com deia ell, hi ha recursos que s'han d'enfortir. És a dir, ja em sap greu tancar el titular, però vull dir...
1: No, però al Josep li agrada.
12: Per això, entenc que els titulars han de ser com són, però jo crec que és més de difícil gestió.
13: La meva afirmació és que és ingestionable políticament.
12: Ah, una altra
1: políticament.
12: Cosa.
1: És una crisi ingestionable políticament.
13: Sí. Vas a perdre segur, facis el que facis.
1: I no políticament, és a dir, la gestió de les persones. Gemma, m'interessa la gestió de les persones. Vèiem ahir, o abans d'ahir, vèiem aquella imatge dels immigrants que eren traslladats a un altre lloc i envoltats de la policia. S'estan respectant els drets humans?
12: Sí, és una cosa que...
1: Què et preocupa? El que estàs veient a tu, què et preocupa?
12: Jo crec que ens preocupa a tots moltes coses. És a dir, ens preocupa, evidentment, la situació de Ceuta, el nivell d'estrès en què viu la ciutat. Ens preocupa, jo crec, a tothom, els drets humans de les persones que han creuat, que estan allà, que estan moltes d'elles demanant asil. Ens preocupa que estan dient que s'han retornat menors quan van declarar que eren menors i tot i així han arribat a l'altra banda. És a dir, hi ha moltes coses que segurament han disfuncionat. També és veritat que en una situació d'aquesta magnitud aquestes coses, lamentablement, s'ha de dir, són habituals perquè passa el que deia, els mitjans són els que són i la policia moltes vegades tira pel dret sense tenir sempre en clar. És veritat que s'han de posar mesures i que s'han de posar recursos. També és cert que la col·laboració, i això ho dic perquè trobar espai per totes aquestes persones requereix molta col·laboració, entre altres raons, de les administracions que estan a la ciutat, que tenen els equipaments públics. I això és una cosa que, a diferència del que va passar el 21, no s'ha volgut fer. És a dir, el 21 es van obrir poliesportius i després va haver-hi molta queixa de veïns i veïnes. En aquest cas no s'ha volgut fer per evitar aquesta queixa i el que tenim és doncs, les imatges que veiem. És a dir, al final tot el que veiem és fruit de moltes disfuncions i el que tenim i el que hem acumulat durant els darrers anys, al meu entendre, la política migratòria en el cas espanyol és molta disfunció, entre altres coses, per falta de coordinació i de voluntat de les diferents administracions de treballar amb un mateix objectiu.
1: I amb una conseqüència molt clara, no, Gemma? Que és xenofòbia, racisme, que aquesta comprensible reacció també de veïns que diuen no podem viure, no ens sentim tranquils a casa nostra.
12: També crec que l'ús que se n'ha fet explica molt aquest discurs. És a dir, s'hagués pogut plantejar les coses o segurament el marc d'una altra manera, però és que nosaltres ja estem encabits en un marc on la immigració és un element de boc expiatori per tot i serveix per moltíssimes coses. I, a més, és l'element que l'extrema dreta ha decidit que tirarà endavant per crear situacions, tant a països on hi ha immigració com en no. Vull dir que jo crec que això és interessant que s'entengui, que no és només una qüestió de passa perquè existeix la immigració, sinó que l'han fet servir. I clar, el discurs de l'extrema dreta no és proposar, no són solucions ni viables ni realistes, és generar por, generar desconfiança amb la idea utòpica que quan ells arribin ho resoldran tots.
1: No, per exemple, sí que proposen expulsar-los.
12: No? El problema d'aquesta proposta...
1: Que tornin per on han vingut. Aquesta és la proposta.
12: És una proposta que no és viable. El que vull dir amb aquestes coses és que...
1: Per què no és viable?
12: Per moltes
1: raons.
12: Perquè
1: és il·legal.
12: Una primera és la falta, diguem-ne, de marc jurídic per retornar sense consulta jurídica o sense procediment administratiu en molts casos. En els menors especialment, perquè són persones amb extrema vulnerabilitat i, per tant, tenen un sistema de protecció molt més elevat. Però, a més, hi ha una altra cosa que m'agradaria que la gent entengués, que és no es torna ningú a Marroc sense la voluntat i col·laboració de Marroc. I, per tant, si tu estàs dient que no vols tenir relacions amb Marroc o que Marroc és molt dolent, però que no vols ser... Però alhora li estàs demanant que et retorni la gent, això té un preu. Un preu que pot ser econòmic, però és polític moltes vegades. I jo crec que aquí és l'embolic que no entén no només l'extrema dreta, sinó part de la política d'immigració a la Unió Europea, no? Que externalitzant la política, el control de les nostres fronteres, no estem generant cooperació, estem generant dependència. I, per tant, el que estem és quedant en mans de països tercers que jugaran les seves cartes el seu ús i convenient. No només països tercers, sinó altres països que poden utilitzar aquests països tercers.
1: Va, opinions o preguntes. Quico?
11: Sí, no, curiosament, i coincidint, el 4 de setembre, l'Institut Elcano feia un estudi força interessant sobre la situació de Ceuta, i el que acabava justificant és dir, escolta, permeteu-me l'expressió, no encabriteu al Marroc, perquè l'aliança amb els Estats Units i Israel pot tenir uns efectes no desitjats, en el sentit que puguis perdre personalitat de negociació directament amb els Estats Units. I, per tant, com que no convé emprenyar-te amb els Estats Units, tampoc encabronis el Marroc, perquè, d'altra banda, si el Marroc fa així amb l'interruptor, deixa Ceuta sense llum i no pots portar barcos amb espelmes, per entendre'ns, eh?
1: Però no sembla que Pedro Sánchez tingui una actitud de voler encabritar a Marroc, no?
11: No, precisament. Precisament això és el que estigui justificant. I una de les qüestions claus és aquesta. És a dir, el Marroc no és un veí fàcil. No ho ha estat mai. Mai ho ha estat, en aquest sentit. I ara menys, evidentment, ara menys, per una qüestió geoestratègica, geoeconòmica i fins i tot de poder polític emergent. I d'altra banda, el que sí ha fomentat aquesta crisi és que veig canvis de guió força destacats, fins i tot des del punt de vista de l'esquerra. És a dir, per primera vegada, sents partits d'esquerra com Esquerra Republicana parlant de demografia, no d'immigració, d'acord? De gestió de la demografia. I, d'altra banda, el discurs de l'altre dia, Gabriel Rufián. Aquella expressió, tratar-los con celeridad y devolver-los con dignidad. I va utilitzar fins a 3 vegades, si no recordo malament, l'expressió ordre. Clar, això és un canvi en el relat literari de la política que a mi em va sorprendre personalment.
1: Josep, què rius?
9: Bueno, que això són canvis que no tens prou en posar el termòmetre a la demoscòpia i veure cap on s'està movent majoria de la població en un tema i, per tant, fas en el timó i rectifiques el rumbo. Pel que fa al Marroc, Espanya té un problema, que és que per la Unió Europea Marroc és un país confortable a l'hora d'externalitzar la gestió fent-lo servir com a tap. El problema no és Marroc, està més avall, és el Sahel, que és una zona que Europa ha abandonat, els francesos van marxar en la cua entre les cames fa poquet, i que s'ha quedat, o està cada vegada més en mans d'interessos russos. Llavors, el risc de la immigració com a eina de pressió o de desestabilització política, la Unió Europea el veu al Sahel. I Marroc és un país que li fa de tap. Això posa les coses complicades a Espanya. Però també és veritat que en el tauler de les relacions internacionals, situar-te obertament en el terreny de la debilitat no acostuma a donar bons rendiments. És a dir, tu has de trobar la manera de demostrar i posar damunt la taula que aquesta relació, si ha de ser win-win, passa pel respecte mutu, i que, per tant, si tu provoques un atac híbrid utilitzant persones per agredir la meva integritat territorial, algun tipus de resposta jo he de poder posar damunt la taula. Però a l'hora de posar-ho, que la principal eina que tens són els fluxos comercials i la dependència econòmica del mercat espanyol i de l'europeu, aquí el que no tindràs és el suport d'Europa. Perquè Europa, la frontera sur, li amoïna molt menys que la frontera est, que és on té posat ara tota l'atenció i tots els recursos. Llavors, aquesta situació fa realment complicada

0: poden seguir. Vull dir que no hi ha, en aquest sentit, el que em sembla interessant és que no hi ha límit. Jo crec que és cert, i en aquest cas aquesta crisi ho evidencia, és que ha tocat a l'os a la solidaritat de la Unió Europea. La manera que la Unió Europea ha parlat ha sigut molt semblant en altres moments, però és que no ha parlat la Unió Europea gaire, no ha parlat la Comissió. Qui ha parlat han estat els Estats membres, i han parlat bàsicament Estats membres molt afins a Estats Units, en termes, per exemple, a Meloni i el seu vincle trumpista, o fins i tot Dinamarca amb la seva por de que Groenlàndia acabi sent un espai de gestió. Què vull dir amb això? Que la crítica a Marroc en aquests moments no és una crítica només a Marroc. És una crítica a Marroc com a aliat d'Estats Units. I, per tant, això distorsiona tota la manera de treballar, i per això segurament el to ha sigut baix. I això també és un aprenentatge per a altres tercers països que poden veure que movent a persones amb aquesta barreja de pressió, el que acabes aconseguint no només és desestabilitzar un país de la Unió, sinó posar en greu crisi el propi projecte de construcció europea, no? Perquè ho hem vist amb la reacció claríssima de voler tancar Schengen immediatament.
1: Gemma, hem d'anar acabant 20 minuts per les 10, però una pregunta més et vull fer, que té a veure amb els menors que han de ser traslladats a la península. L'altre dia vam veure que Navarra va acollir 5 menors. Li preguntàvem abans a Jordi Turull, l'oposició de Junts. És veritat que Salvador Illa ha dit que sí, que els acollirà. Ho veurem, això, ara, en breu? Creus que veurem el trasllat d'aquests menors a la península?
0: Espero que es vegi, perquè per això es va canviar la normativa, per intentar ajudar en aquell cas a Canàries, i s'entén que per tant es podrà també aplicar a Ceuta, sí, també es demana correctament i es fan tot. El que els veurem és poc a poc, perquè són procediments complicats i són procediments lents. I aquí el problema també és entendre que això sí que són processos de col·laboració de nou entre les diferents administracions, perquè arribaran a Catalunya sota la, diguem-ne, sota el marc de la Generalitat de Catalunya, però després aterraran en els municipis, no? I també s'ha de treballar sempre acompanyant, diguem-ne, tots aquests processos perquè no hi hagin aquestes disfuncions que després és les que fan que surtin les coses com surten.
1: Gemma Pinyol, investigadora associada de Gritim a la UPF, ets especialista en una de les matèries més complicades. Avui, una de les matèries més complicades de la política. Gràcies, Gemma, per haver vingut aquí al programa. Gràcies. Doncs vinga, ara, les 9:41, i encara no hem parlat amb el Quico i amb el Josep de la conferència d'ahir de Salvador Illa. Ho farem de seguida, també amb el Falgàs, que ens en farà un resum. Però abans la Lorena Amons explica com va l'actualitat. Lorena, bon dia.
2: Què tal, Gemma? Mira, comencem amb Jordi Turull, que es mostra disposat a un gran acord de país en matèria educativa, tot i que assegura que els números que va presentar ahir el president Illa per aconseguir-ho són inviables. El nostre programa, aquí al Cafè d'Idees, el secretari general de Junts no ha volgut posar data al retorn de Puigdemont ni pronunciar-se tampoc sobre en qualitat de què tornaria. Respecte a la crisi de Ceuta, Turull ha estat contundent. Catalunya no pot acollir més menors migrants.
3: Tu no pots sortir renunciat de casa. Ens hi juguem molt. La senyora Alicia Romero no sé d'on traurà els diners de la promesa del president amb aquests 4.500 milions, perquè és que ja no surten els números, és que ells mateixos s'han desmentit. Però arribar a nous acords a base de noves promeses, allò, no, perquè ja no hi ha prou pastanaga, ja anem escaldat. I el que no pot ser és que cada vegada que Ceuta estornuda, Catalunya se constipa. I vam dir fins aquí hem arribat.
2: I ja està en marxa el Consell Executiu, que ha d'aprovar avui el pla per climatitzar tots els centres educatius públics en 5 anys a Catalunya. Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa, que va detallar que es començarà per 100 centres al 2027 fins a arribar al total de 2.530 al 2031. També es vol assegurar el confort tèrmic i la qualitat de l'aire de 51 residències dependents de la Generalitat. I al Congrés dels Diputats es votarà avui si admet la proposta de llei de Sumar per prohibir que empreses i fons d'inversió puguin comprar vivendes d'ús residencial. Els de Yolanda Díaz busquen modificar l'article 10 de la llei d'habitatge i que el dret per adquirir un immoble sigui exclusiu a persones físiques, exceptuant les entitats sense ànim de lucre. La proposta, que arriba per segona vegada al Congrés, va ser rebutjada en una primera votació per PP, Vox i Junts. I amb aquesta informació, Gemma, ens acomiadem.
1: Molt bé, gràcies, Lorena. Fins ara.
4: No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya. 2 anys després, em sento orgullós de poder afirmar que estem complint. Avui Catalunya està més unida. Crearem el primer observatori.

0: Laboratori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. Som el país de les Aitanes i de les Rosavies, del Toni Bou, del Marc Márquez. Som un país capaç de fer realitat tot allò que es proposa i capaç de superar qualsevol repte. I en tenim molts de reptes, certament.
1: Som el país també del Lluís Falgàs. Falgàs, bon dia.
2: Què tal?
1: Benvingut.
2: Benvingut.
1: Director, bon dia. Aquí parlem.
2: Aquí parlem.
1: Aquesta setmana important, perquè has convocat de nou un debat entre portaveus dels grups parlamentaris.
2: Sí, a 11:15, dijous, per la 2. Per la 2, CAT, el gravarem una mica abans, a les 12 del migdia, hi haurà tots els 8 grups parlamentaris, i per nosaltres, com a televisió pública, l'orgull que tenim és que tots 8 hagin acceptat venir a un debat, cosa que no és fàcil, veure'ls a tots 8 que sigui en un lloc que no sigui dins l'hemicicle.
1: Però qui li pot dir que no al Falgàs?
2: No, no.
1: No gosen, ja ho farien, però no gosen.
2: Ja.
1: No gosen.
2: No, el fet és que vinguin, que parlin, que expliquin i que facin doncs, un debat àgil i sobretot que tothom l'entengui. El farem en el pati de llums del Parlament de Catalunya i els hi demanarem doncs, que tinguin llum. Que tinguin llum, que és el que ens cal en aquests moments, és llum per afrontar problemes tan immensos i grans com l'educació, la seguretat i molts altres problemes que tenim en aquests moments.
1: Aquest debat també el dona Ràdio 4, És un debat que podeu seguir per la 2CAT, dijous 11:15, i també seguir-lo per Ràdio 4. Què et va semblar Illa ahir? Com el vas veure? Hi eres?
2: Sí, vaig anar-hi.
1: Què et va semblar?
2: Home, era molt lluït, era un acte molt, molt lluït, un acte doncs d'aquells que si no existissin s'haurien d'inventar, probablement, no? Perquè, clar, que el president del govern, que el president de la Generalitat parli a la ciutadania a principi del nomenat curs polític, està molt bé. L'única cosa és que allà ningú li va fer oposició. És a dir, va dir segurament el que dirà en el debat de política general de principis d'octubre sense oposició de ningú. Per tant, el debat molt lluit...
1: Va parlar del país de les Aitanes Rosalies, de l'augment d'inversió estrangera a Catalunya, i va ser molt dur també amb els dirigents de l'última dècada.
2: I un tema, Gemma, important, pels mitjans de comunicació, perquè la gent ho entengui. No? Jo no ho havia vist encara en política, però portava un teleprompter. És a dir, són dos faristols petits i va llegint. Això els americans ho fan molt.
1: Sí.
2: Ho fan aquí els presidents de les grans banques.
1: Sí.
2: Ho han fet alguns industrials.
1: Però no ho havies vist en el president de la Generalitat?
2: No, mai ni en cap polític. És a dir, dona la sensació de que està parlant en el públic, que improvisa. Evidentment, el discurs probablement se'l va fer ell i probablement el va llegir 40.000 vegades. Ara, la sensació que donava és que no llegia, està molt ben pensat. És un prompter, un teleprompter, que a més no és un teleprompter fixe amb una càmera, sinó amb dos faristols i va mirant dreta i esquerra.
1: Recordem que el Josep va ser secretari de comunicació del govern d'Artur Mas. En aquella època no hi havia aquests prompters.
3: No
1: hi havia
3: prompters. Això encara no estava... Però crec que alguna vegada sí que van fer servir... No coses
2: tan sofisticats. Els discursos de Fidany normalment...
1: No tan sofisticat.
3: Però sí.
1: Josep, com vau veure el president? Què us va semblar?
3: Doncs a mi em va semblar, si estigués l'aire aquí, que és el que es dedica a aquestes coses, dels spin doctors, doncs segurament diria, si agafes un manual bàsic de màrqueting polític, diu, escolti, quan vostè comença, o quan comença a quallar la idea de que el seu govern està perdent empenta capacitat de lideratge polític, coses que pot fer. Diu, doncs miri, si coincideix a mi tan mandat, algo en format de conferència, solemne, que li permeti dir tot el que han fet fins ara, que a més és el que vam dir que faríem, i llavors prometre noves meravelles que necessiten una mica més de paciència però que estan al caure. Llavors, l'objectiu és aquest. El govern venia per primera vegada, probablement des que es va posar al capdavant de la Generalitat, amb ploma a l'ala, amb una narrativa complicada, dimissions en el segon nivell del govern, crisis que per acumulació en la gestió de serveis públics, doncs començaven a donar la idea de que una de les promeses bàsiques de Salvador Illa, que era ara no ens distraurem, gestionarem i gestionant les coses aniran millor, doncs que este pilar del seu projecte i de la seva promesa estava fent figa. Dius, m'hi he de posar i m'hi poso i faig esta conferència. A partir d'aquí, crec que si un vol mirar aquest govern amb uns objectius, algunes concessions les ha de fer. És a dir, escolti, estabilitat, bueno, és veritat, no és fàcil aprovar pressupostos, sobretot quan no tens un acord de legislatura, i hi ha uns pressupostos que permetran esgotar-la. Això, en l'entorn polític actual, té mèrit. El govern no expulsa ningú del seu paraigües, encara que pensis molt diferent al govern. És a dir, la idea és que el govern és de tots, independentment de qui l'hagi votat, qui no l'hagi votat, que això també era una promesa, i també jo crec que has de posar el gomet verd d'objectiu assolit. Un nou finançament, és veritat que per exigències del guió de Pedro Sánchez amb Esquerra Republicana, però el govern ha fet la feina, ja veurem com s'acabarà al Congrés dels Diputats el nou finançament, però temporalment, diguem-ne, esta medalleta, ella també se la pot posar. Això, ei, bé, endavant.
1: Aquests són els gomets verds.
3: És el que vas dir.
1: Els vermells.
3: Dius, ara anem al terreny de la gestió. Diu, dos anys després, l'ensenyament, home, no hem competit ni a PISA perquè ens han fet fora, perquè no volíem ensenyar les vergonyes, o pel que sigui, però la qüestió és que no tenim indicadors. En salut, està a punt d'implosionar el sector, i ve després del conflicte educatiu. En mobilitat, les coses a Rodalies no estan millor que estaven, probablement estan una mica pitjor. La mobilitat per carretera no està tampoc millor. Seguretat ciutadana, tampoc estàs millor, llavors necessitaves moure les ales i posar damunt la taula doncs això, la promesa de noves meravelles que exigeixen una mica més de paciència.
1: Deixa'm que ens aturem en una d'aquestes promeses, que és la d'educació. Això és el que va dir ahir el president, que va declarar que posava el tema de l'ensenyament i la crisi a les escoles com a centre de la seva gestió. Ho deia així.
0: La voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe, i de bona fe, tot generant corrents de confiança mútua en totes direccions.
1: Doncs aquests anuncis del president Illa en matèria d'educació arriben enmig d'una batalla entre sindicats, el govern, la Maria Rubió ha anat a veure els sindicats, a veure que ens expliquin com han reaccionat a aquest anunci de Salvador Illa. Maria, bon dia, endavant.
4: Hola, bon dia, Gemma. Sí, doncs, com deies, això, els sindicats i el govern travessen una fase de tensions i en aquest context doncs, volem saber què pensen d'aquests anuncis que va fer Illa en matèria educativa. Per això aquest matí ens acompanya la secretària general de la CGT Ensenyament. Bon dia, Laura.
5: Hola, bon dia.
4: Primer de tot, Illa va anunciar doncs, aquest 6% en inversió educativa. Creieu que així es podrien resoldre la falta de recursos a dins de les aules?
5: Sí, evidentment, amb el 6% que planteja l'EEC, doncs tindríem moltes situacions solucionades, sobretot a nivell de les mans que falten i els recursos que falten. El que passa és que tornem un altre cop, no, a aquestes intencions a cop de titular, però no ha posat un calendari, no entenem aquest anunci quan dijous ens vam reunir amb la consellera i no ens va dir res, i quan a més fa uns mesos, pocs mesos, just abans de vacances, es van aprovar uns pressupostos. Si aquesta era la intenció, per què no es van fer amb aquests pressupostos? Haurem d'esperar els propers pressupostos o quants més n'haurem d'esperar? Perquè, de fet, la LEC està aprovada des del 2009.
4: Un dels grans anuncis també que va fer ahir doncs és aquesta climatització de les aules. Fins al 2031 vol arribar a climatitzar aquests 2.500 centres. Creieu que és aquesta la manera d'abordar el problema de la calor a dins de les escoles?
5: Evidentment, la climatització és absolutament necessària, però a part de necessària, és urgent. I amb 6 anys, doncs, no arribem. I menys encara quan el president ahir plantejava fins i tot que hi hagués una part d'iniciativa privada. Què vol dir això? Que tindrem aires acondicionats promocionats per empreses, que aquesta climatització les hauran d'assumir les AFAs, com estan assumint bona part de l'equipatge de cuines. Necessitem concrecions i els titulars no donen concrecions i no fan avançar aquesta confiança que tant demanen.
4: Doncs sentíem ara la secretària general de la CGT Ensenyament, que demana més concrecions pel que fa a les inversions i també en aquest pla per climatitzar les aules.
1: Molt bé, gràcies, Maria. 7 minuts perquè siguin les 10 del matí. Incorporo en aquesta conversa a Enric Prats. Ell és doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona i acaba de publicar aquest llibre, L'educació sense horitzons, crisi, tensió, renovació. Professor Prats, senyor Prats, bon dia.
6: Bon dia.
1: Professor Prats, ja li deia.
6: Bon dia,
1: Enric, benvingut.
6: Bon dia. Gràcies.
1: Què li va semblar ahir Salvador Illa?
6: Bé, conec només les declaracions que heu transmès pels mitjans. Bé, és un cant interessant, el diàleg sempre és positiu, però portem anys dialogant en educació. Portem anys, plataformes, espais, moviments, i no és d'avui. PISA ha estat un reflex del que ja sabem. PISA és una fotografia que ja ens indica allò que ja sabem, per tant, el que hem de fer és actuar.
1: Una fotografia que ha estat nefasta, no? Un resultat
6: dolentíssim. Sí, però que no ens aporta cap novetat, perdona. No ens aporta cap novetat, ja ho sabem. Els que ens dediquem a això, i molt més els que estan a l'aula, ja saben això que, com està. La sorpresa la tenen els polítics, la teniu alguns mitjans, que durant dos o tres dies esteu reproduint aquest tema, que ens sembla molt bé, però, clar, a l'escola passen més coses. I això a l'escola té poca repercussió. Molt poca. De fet, el que crec que interessa a l'escola és prendre decisions, que les ha de prendre cada dia un mestre. Per tant, en l'altra capa, que és la capa política, crec que l'Illa ha fet servir una expressió que a mi m'agrada, que trobo interessant, que és la de la confiança. Recuperem la confiança.
1: Perquè s'ha perdut, no? S'ha perdut.
6: Absolutament. S'ha perdut. No hi ha confiança entre administració i sindicats. Sindicats, els mestres, ja heu vist com han reaccionat segons com amb els acords que han pres. Confiança relativa entre famílies i mestres, a vegades, perquè segons miri com porti el meu fill. No. Si no restaríem aquesta confiança, res. Evidentment, això no fa res si no portem recursos i no portem idees, ja que això es diu cafè d'idees. Crec que és important que precisament això, aquest debat que tenim a l'escola, que tenim al sistema, es porti a terme d'una manera sana, d'una manera... Ell parla de bona fe, a mi em sembla molt bé parlar de bona fe, però ja sabem, ja heu vist en els debats que heu tingut sobre Ceuta, sobre habitatge, sobre economia, etc., que precisament la bona fe no sé si és el que més mana, no? En la política. Per tant, aquí hem d'incidir de manera decidida amb aquests quatre nivells que tenim de debat que hem d'aprofitar.
1: Enric, vostè és molt contundent, molt dur amb el camí que ha pres l'escola en els darrers anys. Diu que hi ha un oceà de propostes vanes i banals que inunden el món de l'educació. Ens hem passat amb la innovació.
6: Bé, dic més coses, no només
1: moltes
6: això.
1: Moltes més, però
6: són 200
1: pàgines. Estem al principi de la conversa.
6: Heu triat la frase més
1: allò, no? Puc dir-ho tot.
7: És punyera, eh?
6: Sí, aquests periodistes, escolta, sempre aneu al... Però sí, però és cert, hi ha ocurrències en educació, hi ha ocurrències com hi ha en altres...
1: Això és perquè ho he dit, perquè hi ha un article del Martí Blanc que està sent molt celebrat, un de La Vanguardia, el somni escolar ja és un malson.
6: Sí.
1: I va una mica en la mateixa línia.
6: Sí. Crec que hi ha una idea que no podem perdre de vista. L'escola és una espècie de trobada. És un espai de trobada de diferents sensibilitats, diferents interessos, legítims, segurament, no sé si tots, però legítims, i per tant aquest espai de trobada és sí o sí un espai de tensions, és un espai de confrontació, i això hem de saber gestionar, perquè si no derivem en conflicte, derivem en desastre. I aquí hem d'entendre això. El somni de l'escola jo crec que és important recuperar-lo, perquè sense utopia no hi ha educació. I el que hem perdut és precisament la capacitat de pensar en utopies, no? I aquí és el que jo penso que, almenys aquest llibre, honestament, intenta aportar, no? Anem a aclarir-nos amb el debat d'idees que tenim, anem a veure aquest debat cultural, que crec que és l'essència de l'escola, aquest debat polític, aquest debat estètic, fins i tot, de com transmetem això a la societat i a les famílies, i aclarim-nos.
1: Aclarim-nos. Quico. Va.
7: Sí, jo crec que posa el dit a la nafra en quan parlem això de la lleialtat, no? De la bona fe. En principi, el principi de bona fe es trasllada en una sèrie de lleialtat. Els humans tenim una inclinació...
1: Però de què serveix la bona fe si hi ha incompetència?
7: No, és que precisament...
1: De què serveix la bona fe si es prenen males decisions?
7: És que més que incompetència, el que és que... Ens hem trobat que com a persones, és a dir, com a conjunció tribal, per entendre'ns, sempre tendim a actuar de tal manera que nosaltres puguem preveure el futur. És a dir, que hi hagi una certa seguretat. Encara que hi hagin condicions, siguin atmosfèriques, siguin genètiques, culturals, institucionals, etc, que canvien el teu entorn, no? La teva ecologia. És a dir, el teu paratge, el teu paisatge. Això implica que tothom ha de fer el que toca. I aquí el problema és que ningú fa el que toca. I quan fan el que toca, quan intenten fer, fan coses que no toquen. Per exemple, i recullo, la conferència del president Illa és absolutament irrellevant. És un llenguatge dels anys 90. Que això no agafa cap dels nous mestres i docents que han entrat aquest any. Ni se la van mirar. Perquè ens interessa. Perquè s'utilitza un llenguatge, s'utilitza una estructura mental i una estructura política que ha passat de moda, que és rosclomit, que és arroscovat. Ja no funciona. Igual que no funcionen molts mètodes d'innovació a l'educació amb una matrícula viva a Manresa de 1.000 alumnes l'any, Clar, són coses que són factuals, són fets provats i contrastats, i com que ningú fa el que li toca, ningú, res no acaba de funcionar bé. Ni la mobilitat, ni la gestió de la demografia, ni la gestió de la geografia, ni la gestió dels mitjans públics, ni dels mitjans concertats, ni dels mitjans privats, ni les garanties que pugui donar un taller mecànic. No funciona perquè és que ningú fa el que li toca, perquè no hi ha lleialtat i perquè s'ha vulnerat aquest principi, que estic encantat d'haver-lo sentit, que és aquest principi de bona fe. Però que aquest principi de bona fe no funciona ni entre les institucions que ens han dotat. Només cal veure les decisions, per exemple, de qui ostenta el més gran poder de l'Estat, que és la judicatura. És a dir, l'anàlisi global, l'educació, no és res més que una conseqüència d'aquest efecte desolador que ho arrossega tot, que és que ningú fa el que li toca. Ningú assumeix la responsabilitat de fer el que li toca. Ningú. Ningú. I això perverteix les properes generacions i la feina i l'endarreriment amb educació, amb mobilitat, amb immigració, amb seguretat, és políticament ingestionable ara com ara.
1: Deixa'm que en aquest moment parli als oients de Ràdio 4, perquè a partir de les 10 ells, els camins se separen, ja ho saben, i es queden a partir d'ara en la companyia de Xavi Freixas.
8: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. En una jornada on l'educació torna a tenir un pes destacat a l'actualitat de Catalunya, el Consell Executiu aprova avui la climatització d'un centenar d'escoles i instituts els dos propers cursos, un dels anuncis realitzats ahir pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que també s'ha compromès a impulsar un debat sobre educació per assolir un consens de país que permeti, diu, arribar al 6% de la inversió pública en matèria educativa, i apela tant als partits com a la comunitat educativa. Lorena Enns, bon dia.
10: Bon dia. Sí, dos anys després de la seva primera conferència a les Drassanes, el president ha traçat les línies d'actuació del seu govern per rellançar la legislatura i fer front als principals reptes que Catalunya té per endavant. Ha assolit l'equador del seu mandat i enmig del pols amb els docents, Salvador Illa ha anunciat que convocarà les forces polítiques per abordar un debat de país. El president demanarà al Consell d'Educació, un òrgan integrat per la comunitat educativa, també als sindicats, que sigui l'instrument per articular aquest debat.
0: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estava la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
10: És la recepta que el president aplicarà per tractar d'encarrilar un conflicte que ha desgastat el seu mandat. Illa també ha promès climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics d'aquí al 2031. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà avui mateix el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en un centenar de centres prioritaris fins al juny de 2028. Davant més de 800 assistents, el president també ha anunciat que el govern crearà el primer observatori català Dia i Mercat de Treball per analitzar, anticipar i governar l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral.
9: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que a Illa li va faltar autocrítica i que és incapaç de gestionar la crisi educativa. En una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4, Turull sobre el pacte de país en matèria d'educació, però reitera que el que el va proposar Junts i que fins ara, diu, el govern ha mirat cap a una altra banda.
11: Nosaltres ho hem proposat i per tant nosaltres hi serem. Ara, des de l'ambició i des de no premiar la incompetència. I, per tant, home, nosaltres entenem d'entrada que si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar a grans acords amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs en matèria d'educació. Clar, però...
9: Es confirma l'escalada de preus a l'agost. La inflació es dispara 7 dècimes d'una sola tacada fins a situar-se al 4,3%, la taxa més alta des del febrer del 2023. Climent Sabater.
12: Els preus s'enfilen amb força, pressionats per l'encariment dels carburants, que a l'agost s'han disparat per sobre del 20% en un context de retirada progressiva dels ajuts al combustible, malgrat que s'ha mantingut la totalitat de la bonificació al dièsel. És el grup del transport el que més empeny la inflació a l'alça, 7 dècimes en un sol mes, fins al 4,3%. No veiem una inflació tan alta des de fa 3 anys i mig. La bona notícia és que la tendència no es trasllada per ara als aliments i l'IPC de la cistella cistella de la compra queda en el 2,3, gairebé la meitat que la taxa general. A Catalunya, l'avenç dels preus és més moderat, queden en el 4%, 3 dècimes per sota de la mitjana espanyola.
9: I en matèria judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya celebrarà avui dimarts la vista oral per l'acomiadament de més de 2.000 treballadors que des de Barcelona exercien de moderadors de continguts per les plataformes de Meta. Els demandants van ser contractats a partir del 2018 per la societat Barcelona Digital Services, posteriorment absorbida per la multinacional canadenca Telus, fins que el 2 d'abril del 2025 van decidir tancar el servei. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat CESIF que es va oposar a l'acord per fer efectiu el tancament.
13: Definitivament, del que es tracta és dir, poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma poder aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors i treballadores que posen a produir o no poden?
9: Si la justícia els dona la raó, Telus hauria d'afrontar indemnitzacions per un valor superior als 90 milions d'euros. I acabem amb un apunt de serveis, perquè avui tanca la temporada de bany d'aquest estiu amb 43 persones ofegades. És la xifra més alta, almenys des del 2014. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. 25 persones han mort ofegades a platges, 11 a piscines i 5 més en aigües interiors, com rius, llacs o embassaments. Pel que fa a les piscines, la majoria dels ofegaments es van produir a piscines particulars, comunitàries o d'hotels i només una era municipal. El mes de juliol va ser el més complicat, amb 20 ofegaments mortals, el doble que a l'agost. La majoria de víctimes són homes i també hi ha 7 menors d'edat. Més de la meitat de les víctimes eren majors de 60 anys. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
14: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
15: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença, en directe, com sempre, el matí de Ràdio 4.
14: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
15: I a aquesta hora saludem el periodista Jordi Barbeta, el comunicòleg i publicista Lluís Carrasco i el periodista Carlos Losada. Senyors, bon dia a tothom, eh?
16: Molt bon dia a tots.
15: Com esteu? Hola. Salvador Illa vol un acord de país. Barbeta, tu hi vas anar?
17: Sí, vaig anar-hi, sí.
15: I què et va semblar? Un titular, per començar?
17: Bueno, Salvador Illa pujoleja, va fer un discurs absolutament pujol.
15: Pujol.
17: Però li falta la credibilitat de Jordi Pujol, no per res, sinó perquè el 155 i tot el que ha passat abans el marca.
15: Carlos.
16: Intent d'acord per quedar-nos igual que ara.
15: Illa pujoleja. Lluís Carrasco, diu el Barbeta.
18: És mentida directament. És intentar substituir el conflicte nacional per un pacte autonòmic on els independentistes no haurien d'entrar.
15: Bé, el president assegura que tots els centres educatius i residències també estaran climatitzades l'any 2031. De seguida parlarem amb Ari Aragoneses, que és professora i membre de la plataforma Aules que Cremen, per saber com valoren aquesta promesa del president Salvador Illa. Deuen, per cert, escepticisme del sindicat USTEC, que demana concreció. I Jordi Turull, també el sentirem, diu d'on sortiran els diners per complir totes aquestes promeses del president català. De seguida el sentirem a tots plegats i en parlarem, però Jordi Vila, com estàs? Bon dia.
19: Doncs content al teu costat, Xavi.
15: Ai, carai.
19: Sí, és que realment estic al teu costat.
15: Eh? Sí, nen. Escolta'm, què? Vindrà l'experta en relacions de parella, la Sílvia Severino, sí. Aquest matí, diu que té un truc infal·lible per saber si la nostra relació està en perill.
19: Sí, descobrirem quins gestos ens han de fer patir i què podem fer per recuperar el vincle amb la nostra parella. També ens aclarirà què és i què no és una infidelitat i ens donarà consells per superar-les.
15: La Severino diu, quan un home ja no és feliç en la seva relació, el primer que deixa de fer és convidar-te a fer plans. Barbeta! Deixa el mòbil, home.
17: És que estic llegint que han trobat un diplodocus a Teruel.
15: Ah, sí?
17: Sí.
15: Explica,
17: un
15: altre.
17: Diu que es deia Jiménez de los Santos o així, però...
15: Barbeta, per la mort de Déu. A veure, diu...
16: Què té a veure, Jiménez de los Santos?
15: Severino, tornem a...
17: Sí, a Teruel.
16: Teruel, Renomés,
15: D'acord.
16: Orihuela del Tremendal.
15: També diu coses com aquesta, la psicòloga que vindrà, eh? Mantenir una relació d'amistat amb la teva exparella, diu, no és saludable. És, de fet, perillós pel cor, pel teu cor. Barbeta.
20: Oh,
15: tu no t'has separat mai, no?
20: Jo no m'he separat mai, però m'he barallat cada dia. Però ho portem, és una manera de portar-ho.
19: És veritat que...
15: Diu que mentre et baralles vol dir que la cosa està viva.
20: Bueno, clar.
15: Que el dia que ja ni et baralles, deixa-ho córrer. La indiferència...
19: De l'amor a l'odi hi ha un pas, Xavi.
15: Bé, parlem d'economia, avui també, amb la Raquel Calart, perquè diu que estem asfixiats econòmicament, i ens explicarà com podem superar la costa de setembre, que no només hi ha la costa de gener, sinó també la de setembre. Diu que la d'enguany és la més dura des de fa molt de temps. Ens explicarà per què, a veure què diu la Calart.
19: Parlarem de l'augment dels preus, de l'encariment de les hipoteques i els préstecs i, sobretot, de com aconseguir que a final de mes encara ens quedin diners per estalviar.
18: Una de les grans claus dels problemes de parella, la manca de diners.
15: Sí, nen.
18: Ja l'ha dit aquesta que diu que quan l'amor se'n va per la porta...
15: Quan la misèria entra per la porta, l'amor salta o surt per la finestra. Així ho diuen, eh? Escolta, heu sentit a parlar d'això dels dragonets blaus? Són molt bonics, però molt perillosos. Cada cop n'hi ha més a les platges catalanes. Aquest cap de setmana se'n va haver de tancar alguna.
21: Dragonets blaus.
15: Dragonet blau, busca-ho. És preciós, però és molt perillós, molt tòxic. Doncs s'està posant de moda. Menys meduses, més dragonets. Em sembla que Altafulla, per exemple, però busca-ho, sisplau. Després en parlarem.
20: Això de les meduses és molt curiós, eh? Perquè sí. Avui l'aigua estava més calenta que mai i pràcticament
15: no hi ha meduses.
18: Però el dragonet és un peix perquè a Sant Pol el que hi ha són uns petits peixos que et mosseguen els peus, que no existien en el passat. És nou d'aquesta temporada. El vigilant de la platja em va dir que era degut a l'escalfament de l'aigua.
15: Bé, aquest matí sabrem exactament què passa amb el tema aquest dels dragonets blaus, Jordi.
19: Sí, parlarem amb el biòleg marí Xavi Salvador i aclarirem tots els dubtes sobre aquest mol·lusc marí, què són exactament i per què han arribat a les nostres platges. Quant mal ens pot fer la seva picada? Com hem d'actuar si en veiem surant un a l'aigua? I què passa si ens piquen?
15: Bé, atenció. Escolteu.
22: Total, que arriba el dia de la funció, comença l'obra i tot va com una seda. Surten a escena tots aquells angelets saludant la mama des de l'escenari i llavors li toca sortir al meu Brian i ja el tens allà.
15: Sí, senyor, és la gran, la grandíssima Mercè Arànega, que d'aquí a una estona serà aquí, en directe, al matí de Ràdio 4. Jordi, que contents estem avui,
19: eh? Quines ganes que tenim, eh? Va néixer dins d'una família humil de l'Argentina i va arribar exiliada a Catalunya als 10 anys. S'ha convertit en una de les grans actrius de casa nostra. El 30 de setembre estrena al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, al Cadell, i el 21 de novembre al Niu, a la Sala Villarroel. Té 69 anys, està incombustible, Xavi.
15: No ho sembla.
19: Sí, Mercè Arànega és Premi Nacional de Teatre 2010, Premi Butaca a la millor actriu teatral 2009 i Premi Memorial Margarida Xirgo 1997. Avui ens acompanyarà a la tercera hora de programa.
15: Bé, alguna pregunta per la Mercè Arànega?
18: És una de les grans del país, sense cap mena de dubte, incombustible, fantàstica, i brilla per si sola, poc a preguntar-li. Molt admirable.
15: Sí, senyor, totalment, eh? Barbeta, eh?
20: Perquè quan vaig al teatre la gent és gran?
21: Perquè els hi costa jubilar-se, perquè porten la professió a dins. Som ocasionals.
18: No, parla del públic.
20: Parla del públic. Per què? Per què els joves no van al teatre?
21: Perquè és car.
20: Eh?
21: Perquè és car, en alguns casos.
18: És un dels motius.
15: Bé, motius, eh? Més coses.
20: No, tampoc van al cine.
15: Oients, avui comença la Gelato Week Barcelona. És a dir, avui regalem gelats aquí al matí de Ràdio 4. Si en voleu menjar de franc, ens heu de trucar i endevinar, encertar el so del dia. I avui quin és aquest? Sentim-lo. Mira que bonic. Preciós, com canten, tu.
18: Fantàstic.
15: Fantàstic, però ni idea.
18: Em dones una setmana i segur que no encerto.
20: Això és un xiulet, no és un ocell.
15: I tant, com és un ocell, Jordi Vila?
21: Quin ocell?
15: Aneu doncs trucant, oients...
19: No es pot dir, clar. És que han de trucar la gent per esbrinar-ho.
15: Oients, tio. 900, des d'ara mateix, marqueu 900-454-455. 900-454-455. Genís Sabater, Marta Inglés, el control de so. Falten 2 minuts per 11:15.
23: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Ara us sentia amb el butlletí de les 10. L'IPC s'enfila a l'agost, amb pes pels combustibles. L'IPC estatal augmenta fins al 4,3%, la xifra més alta en 3 anys. Ara, per cert, hi ha por també aquí, a un daltabaix de les borses, per tot el debat que hi ha al voltant de la intel·ligència artificial. Mira, aquest matí, ara mateix, ho direm en directe, quan falta un minut i mig per un quart d'11, l'IBEX 35 cau un 0,74%, està a 19.421 punts. I, nois, el preu del barril de Brent, el petroli, el tenim a 107,74 dòlars, eh? Carrasco, no m'estranya que la costa de setembre, diu la Calàrdio, és la més dura dels últims anys.
1: No, sobretot perquè afecta absolutament a tot. Afecta el turisme, afecta el transport, afecta els serveis, afecta la indústria, afecta absolutament a tothom. Està lligat per tot arreu i, per tant, ho patirem per tot arreu.
0: Bé, el president Salvador Illa, més coses, eh? El tema, alguna cosa més sobre el tema IPC, Barbeta? No, no bueno, tenim el Bernardos, no tenim el Niño Becerra,
2: no,
3: que només cal anar a la benzinera per veure com
2: el
3: està
2: tema, el tema és com li afectarà això al Donald Trump a les midterms, perquè el preu de la gasolina disparat als Estats Units, allà necessiten el cotxe per anar al lavabo, eh?
3: Però espera, que també el tram els ha promès que votin amb ell 5.000 dòlars, eh?
1: Xavi, una cosa. Abans el Barbet ha preguntat, deixeu-me anar de tema un moment, per què la gent jove no va al teatre? El Carles ha apuntat el tema del preu. També és perquè els còdics comunicatius de la gent jove són molt diferents dels codis comunicatius del món del teatre, que són terriblement antics. De la mateixa manera que no es va entendre, perquè no es va entendre, a la Minyamal, quan ell reivindicava el premi per ell, perquè són els nous codis comunicatius de la gent jove, en el món del teatre passa una miqueta el mateix. Els codis comunicatius, la gent jove no s'hi sent reflectida en les obres que li ofereixen.
2: Però una cosa, Lluís, no, la gent jove no va al teatre, però tu saps la quantitat de gent jove que s'apunta a l'Institut del Teatre?
1: No, que fa teatre,
2: I que fa teatre, i que...
1: Bueno, això
2: és una moguda, vale, estranya.
1: Posa en valor el que t'he comentat. No troben en el teatre els codis comunicatius que ells emplen.
0: Bé, escolteu, parlem d'aquest acord de país que ha anunciat fa només unes hores el president Salvador Illa, que fa una crida a tots els partits perquè en formin part. Ramon Castelló, com estàs? Bon dia, Ramon.
4: Bon dia, Xavi.
0: Què més ha dit i promès el president català? A veure.
4: Doncs, adreçant-nos en aquesta conferència de mig mandat, com explicaves, feia aquesta crida, s'adreçava als partits, a sindicats, i et demanava això.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació.
4: Per tant, passar del diagnòstic a l'acció, deia el president, amb compromisos concrets per reforçar els aprenentatges entre els objectius. Arribar a un 6% d'inversió pública, que és el que fixa la llei d'educació del 2009. Per cert, que fa una estona, el que feia idees amb la Gemma Nierga, el secretari general de Junts, Jordi Turull, acceptava aquest pacte, tot i que es mostrava escèptic i advertia que el finançament és insuficient.
6: Del 6% del PIB, que això ja ho diu la LEC des de l'any 2009, suposo que això, juntament amb les necessitats de sanitat, suposo que el president Illa automàticament el que reconeixerà és que amb aquests 4.500 milions d'euros del nou acord de finançament no n'hi ha ni per començar. O és mentida la promesa, o s'ha de revisar i, per tant, han de dir, mira, nosaltres hem arribat a un acord de finançament que és que no ens dona ni per arreglar el que volem posar en matèria educativa, no?
4: A més, també Turull, per exemple, afegia que ells ja havien reivindicat també un gran pacte, que així també ho havia fet Esquerra, és una de les coses que ha dit Turull, entre moltes altres.
0: Sí, senyor. Lluís Carrasco.
1: No, és una miqueta això. En realitat, després de 2 anys de ridículs, perquè és un ridícul per amb dues parts, eh? He de parlar per part dels mestres, per part del govern de la Generalitat. Després de 2 anys de ridícul, ara és una forma de reconèixer que no se n'han sortit i s'ha de fer un pacte. I aquest pacte és un pacte autonòmic. Clar, pel partit independentista és un problema, perquè és entrar i consolidar un model espanyol i entrar en la lògica nacional, no en la lògica de país.
0: Carlos.
3: Bueno, jo crec que és un capítol més del que s'ha viscut els últims anys, les últimes legislatures. Tothom vol un pacte d'educació, un pacte de sanitat, però al final, doncs, com acaben aquestes bones intencions que va exposar ahir el president Illa? Doncs fent un pacte entre els partits de sempre, entre el PSC, entre Junts, Esquerra, la CUP i els Comuns. I es farà una llei, doncs, marcada per aquestes formacions. Queden al marge, doncs, com sempre, partits que defensen, doncs, l'escola concertada, l'escola privada, l'escola diferenciada, paritat del català català i castellà als centres educatius. Bé, això, si s'arriba a aconseguir, tot això que us ho dic, fantàstic. Però si no s'aconsegueix, ni pacte, ni entesa, ni bones intencions, que suposo que en deu tenir moltes illa. Ara, clar, cediran Junts, Esquerra, la CUP, el que deia el Lluís, no?, que ells treballen amb el mar independentista. Per exemple, PP, Vox, treballa amb un altre mar, no? Bueno, busquem un entès entre tots. Jo crec que no és possible. Serà el que diu ella, és fer fum, fum, fum, per quedar-nos com estem ara mateix, no?
0: Armeta.
2: Aviam, el que està clar és que el que no val és un pacte amb els sindicats, perquè els sindicats tenen uns objectius i uns interessos que no tenen res a veure
3: amb el meu model. És que només hi ha
2: un sindicat que diu que és majoritari perquè
3: ha destrossat el sistema educatiu.
2: No arriba ni al 10% dels docents. No arriba ni al 10% dels docents.
3: Ha paralitzat el país, aquest sindicat.
2: Perquè els altres estan pitjor. Llavors, aquí hi ha un... USTEC és un problema per,
3: i gros,
2: de país. Un problema
3: i
2: de país, perquè és un sindicat, diguem, que el seu objectiu no és arribar a acord, sinó és trencar acords sistemàticament. Ho ha fet al llarg de la
3: seva història. I no afavorir l'educació.
2: Llavors, el model que s'ha de redefinir el model, clar, perquè hi ha coses que no funcionen, però és que hem de començar pels criteris educatius, perquè aquí sí que les posicions són molt diferents, perquè hi ha els de l'escola inclusiva, els de la igualtat, els que busquen la igualtat entre els alumnes, mentre els que altres que defensen l'excel·lència per davant de la igualtat, no? Llavors això vol dir doncs, que els que rien que vagin junts i els que no rien que vagin junts. Llavors diu, oh, però que això els divideix i tal. Bueno, doncs aquí ens hem de posar de criteri. La cultura de l'esforç, l'autoritat del mestre, és a dir, l'autonomia del centre, ha d'haver un projecte pedagògic en una escola que el director mani. I si té un mestre que no compleix, que fora. El pugui despedir.
3: Clar.
2: Això ara no es
3: I
2: pot
3: pugui,
2: fer.
3: I que pugui triar els mestres
2: això
3: que vol pel seu centre.
2: Llavors, tot això, jo ho dic perquè tots els meus amics del món de l'ensenyament, que eren del Rosa Sensat i de tot això al temps de la transició, ara s'han tornat. Defensen l'uniforme, defensen altres coses, perquè l'altre no ha funcionat.
0: Un moment, acaba. Barbeta, sisplau. No. Lluís Carrasco.
1: Tant de bo els interessos anessin per satisfer a mestres, escoles, alumnes i famílies. Malauradament, entrem en període preelectoral. I, per tant, els partits facilitaran molt poc aquesta entesa perquè en aquest moment hi ha una guerra. I és que aquesta guerra d'aquí un any hi ha generals i en aquestes generals no podran ajudar al PSOE.
2: Bé, però això que diu ell és un problema sempre. Perquè sempre estem en campanya electoral. I mai no hi ha manera, només hi ha trinxeres, i no hi ha manera d'arribar a grans acords nacionals. Com és el cas d'Estòria.
0: Senyors, sisplau.
1: Per tant, Barbeta posen per davant els interessos de partit, els interessos de la societat.
0: Carlos, breu.
3: No, vull dir, Junqueras proposa un altre gran pacte quan tots els consellers d'educació aquí a Catalunya han sigut sempre d'Esquerra. Esquerra ha destrossat l'educació a Catalunya. L'ha destrossada.
2: Bueno, jo crec que això va ser...
3: col·laborat.
2: Jo crec que això va començar el PSOE amb la LODE.
3: Amb la LOCSE, vols dir.
2: Amb la LOCSE. Amb la primera LODE, després la LOCSE. És a dir, allò que es passa de curs encara que suspenguis, progressa adequadamente, tota aquesta tonteria...
3: Amb la senyora Celà es va agrebujar i es va augmentar.
1: El bonisme que ha destruït aquest país, en tots els sectors.
0: Gairebé, Barbeta, anem acabant, sisplau. Anem acabant, Barbeta. Anem acabant, gràcies. Pràcticament és un quart i mig d'onze. El president Salvador Illa, com dèiem, anuncia que tots els centres educatius, uns 2.500 en total, estaran climatitzats d'aquí a l'any 2031. Saludem a aquesta hora a Ari Aragoneses, que és professora i membre de la plataforma Aules que Cremen. Ari, bon dia i bona hora.
7: Hola, bon dia.
0: Contents amb l'anunci del president Salvador Illa?
7: Si fos veritat, sí. Si fos veritat, sí, però saben que és mentida.
0: Per què?
7: O sigui,
0: per què dius que és mentida?
7: Perquè és impossible que climatitzin en qüestió de 5 anys els 2.500 centres quan tenim un pla que en teoria està en marxa des del 2023 i n'han fet 50 centres.
0: 50 centres des del 2023 fins ara?
7: Sí, està el pla, crec que es diu Clima Actua o alguna cosa així, o Pla Actua Clima, ara no me'n recordo ben bé del nom, que en teoria deien que climatitzarien 100 centres l'any i crec que porten 50. Aquest any, aquest estiu mateix, ho hem vist. Van prometre gastar-se 20 milions en comprar ventiladors perquè arribessin ventiladors a tots els centres, s'han gastat 5 milions.
0: Però, Illa promet destinar el 6% de la inversió pública a educació, justament, diu, per superar la crisi a les aules d'una vegada per totes. Si es posen les piles i destinen més calés...
7: Si es posen les piles i destinen més calés, sí, o sigui, està bé, però no creiem que... O sigui, ara mateix ho estàvem dient vosaltres mateixos, estem a període preelectoral. Una mica tota, o sigui, tot això que parla, volem números i volem que es faci, volem que es faci ja. O sigui, ja. No, mica, que em diguin que es gastaran 2.500 milions en 5 anys, és que quan no estan complint ja el que... O sigui, cada cop que parlen, és... Saps? No sé si m'explico.
0: Sí, perfectament. Certament fa anys i panys que sentim que a partir de principis del mes de maig ja, i cada cop més gros i greu això, degut al terrible canvi climàtic que estem patint, des de principis de maig i fins a final de curs, i sovint també i encara al mes de setembre, quan els nens i nenes tornen a les aules, totes aquestes aules en molts casos s'acaben convertint en autèntics inferns. De quines temperatures estaríem parlant? Perquè això, pel que dieu vosaltres, és més gros i greu del que molts pares i mares s'imaginen, no?
7: Sí, bueno, vosaltres mateixos podeu entrar a la plataforma daulesquecremen.cat i tenim el mapa que es veu clarament. O sigui,
0: explica'ns aquest mapa. Què diu aquest mapa? De quines temperatures estaríem parlant?
7: Estem parlant de temperatures que fàcilment superen els 30 graus. A lo millor a les 8 del matí, 9 del matí, ja estem a 30 graus a dintre de l'escola. Tu imagina intentar fer classe amb 20 i pico criatures, que normalment són les que estan a l'aula, a 30 i pico graus. És que és impossible fer classes d'aquesta manera.
0: Si tenim 30 graus a les 9 del matí, vol dir que a l'hora de dinar les temperatures es poden enfilar fins als 34 o 35 en alguns casos, o no?
7: Sí, i s'han arribat... I aquí, per exemple, tenim temperatures registrades a l'Hospitalet de Llobregat de més de 40 graus dintre de l'aula.
3: I com us ho feu?
7: O sigui, són... Com us ho fem? Clar. Impossible.
3: Compreu ventiladors? O sigui,
7: bueno, clar...
3: Pingüins, què? A la piscina.
7: Ojalà, al bar de davant. Sabem de centres que han intentat climatitzar i bueno, que no... O directament no els hi han deixat posar en marxa perquè, segons el departament o no sé qui s'encarrega d'aquest aspecte, diuen que no compleixen la normativa, o que si els posen en marxa, com tenim centres... Com bé sabeu, són centres que tenen molts anys, les instal·lacions elèctriques no estan preparades i cada cop que posen en marxa el que dieu el típico pingüino, doncs se'n va la llum i tampoc no es poden fer servir. I com podeu imaginar, amb un ventilador o com a molt, si tenen sort a la classe, tenir dos ventiladors dintre d'un aula, si estàs a 30 i pico graus, un ventilador l'únic que fa és moure l'aire.
3: Ah. I sobre les finestres encara és pitjor, no?
7: És pitjor, clar.
0: Bueno, de dia no es pot fer això.
1: Exacte, no, fem broma, però estem parlant de possibilitat de patologies respiratòries, patologies dermatològiques, a partir de 35 graus.
0: A banda que és impossible concentrar-se en una temperatura insuportable.
1: I menys un cos en formació com el dels infants. Correcte. Estem parlant d'una cosa realment greu.
0: Molt greu.
1: Realment greu.
0: Molt greu.
7: Bueno, a nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències... O sigui, estem parlant que sí, que fem una mica així de broma, entre cometes, però que estem parlant de coses molt, molt serioses.
0: Totalment.
7: Clar, estem jugant amb la salut dels nostres infants i és això. O sigui, que a mi el senyor Illa surti ahir a la tele i em digui que es gastarà 200-500 milions d'aquí fins al 2031 per climatitzar tots els centres... ho dubtem moltíssim, que això es compleixi.
2: Carai, mira, hi ha raons per dubtar pel següent. Ell ha dit 2.530 i s'ha calculat que cada escola, climatitzar una escola, val 1 milió d'euros. I de moment, només avui aprovaran 100 milions d'euros. 100 milions d'euros per a 100 escoles prioritàries. Les altres 2.430 diu que ho deixen per col·laboració público-privada i pels ajuntaments. O sigui, ell ha fet l'anunci, jo faré això, però no ho farà ell, ho faran uns altres. Ho han de fer uns altres.
7: Sí, el marrón que se'n menja a l'Ajuntament.
2: Clar, és una mica un joc, una mica...
3: Bueno,
2: sí,
3: no,
2: la m'atreveixo a dir la paraula.
3: Cal també reclamar una mica la col·laboració entre administracions, la col·laboració pública-privada,
2: no,
3: vull dir...
2: Sí, no, si a mi sembla molt
3: està
2: bé.
3: Està bé, no? Però
2: quan tu t'apuntes a dir, escolta,
3: sí, no, va,
2: aquí el 2030 les escoles això ho tindré resolt.
3: Però com deia Lluís, estem ja en precampanya. Anem a vendre el titular, no? Jo faré això.
2: Entre altres coses, perquè una de les facleses del discurs d'ahir de l'Illa, ell va parlar de la transició energètica. Catalunya està a la cua d'Europa i d'Espanya amb el tema de les energies renovables.
8: Sisplau, tenim a
2: l'Ari. Tu saps el gasto que significa climatitzar 2.500... El gasto a la despesa energètica?
1: La despesa directa.
2: Home, escolta.
8: Tenim l'Ari Aragoneses, membre de la plataforma Aules que Cremen. Ari, Jordi Turull, ara el sentíem escèptic amb la promesa de Salvador Illa en matèria d'educació. Des del sindicat USTEC, tres quarts del mateix, i pel que veig, des de la plataforma Aules que Cremen, també. Escepticisme.
7: Sí. Sí, per lo que us he comentat, perquè és que si jo no han complert tot el que han promès fins ara, a mi qui em diu que compliran el que estan prometent ara? Que a sobre, el 2028 tenim eleccions. No sé si hi haurà canvi de govern o no hi haurà canvi de govern. Aquest pla, en teoria, s'ha de finalitzar el 2031.
3: Quan larga amb el final, no 2031, eh?
8: De moment...
7: Clar, no, és que,
3: ja veurem si el senyor ja continua.
7: És això, i després, clar... Però, i després
2: quins calés?
3: Bueno, en teoria ja hi ha un pacte per pressupostos a Catalunya, no?
8: Endavant, Ari, sisplau. Un moment, senyors. Ari.
7: No, el que volia comentar també és que, si al final, mira, tenim una mica d'esperança i es fa, després el manteniment, que això també val calés. Mm-hmm. Això no ho han pensat. Perquè nosaltres, per exemple, sabem d'escoles que tenen aire condicionat i que no els està funcionant perquè el tenen espatllat. O escoles, bressol sobretot, que tenen aire condicionat de fa 20 anys i funciona l'aire quan funciona, perquè no han tingut cap mena de manteniment aquests aires. Llavors, clar, això també s'ha de tenir en compte, que si posen la instal·lació però si després no fan manteniment, d'aquí 5 anys o 10 anys estarem una altra vegada igual.
8: Molt bé. De moment, aquest pla per climatitzar les aules catalanes comença, com deia el Barbet, amb 100 milions i 100 escoles, i el govern es compromet a invertir-hi aquest total que ara comentàvem també de 2.500 milions d'euros d'aquí al 2031.
2: No s'ha compromès. Ell ha dit que ho volen fer-ho, però que col·laboració público-privada i municipi.
8: Sí, però en qualsevol
2: cas, no farà ell.
8: L'anunci del president Illa és aquest i anuncia aquesta inversió de 2.500 milions d'euros d'aquí a l'any 2031.
2: La necessitat.
8: Ari Aragoneses, professora i membre de la plataforma Aules que Cremen, moltes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Molt amable, gràcies,
7: moltes
8: Ari.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
8: Vagi bé. Dos quarts tocats d'11.
9: El matí de Ràdio 4.
8: Pedro Sánchez posa data per resoldre la crisi migratòria a Ceuta. Diu que en 4 mesos restablirà la normalitat a la ciutat autònoma. Són declaracions a la Sexta.
10: Esto lleva un tiempo, pero estamos poniendo toda la maquinaria, todos los recursos del Estado para resolverlo cuanto antes. El plazo que nos hemos dado, Wyoming, en todo caso, de este mando único, es de aquí a finalizar el año y esperemos que tengamos ya estabilizada la situación.
8: El president del govern espanyol anuncia 10.000 places per acollir migrants a Ceuta. Per cert, Jordi Turull, fa una estona aquí al cafè amb la Gemma Nierga, al cafè d'Idees, ha dit que Junts no vol que Catalunya aculli cap dels menors que han arribat a Ceuta. Sentim-lo.
11: I el que no pot ser és que cada vegada que Ceuta estornuda, Catalunya se constipa. I vam dir fins aquí hem arribat. I, escolti,
12: clar, però i vostè m'ho ha recordat, vostè va convalidar.
11: Al principi, quan ho vam dir, ens van dir de tot, perquè aquí hi ha aquest bonisme que si tu planteges abordar un tema amb les causes i els problemes que això genera i les solucions que pot haver-hi, et diuen de tot.
8: Com i quan acabarà això, Carlos Lozada?
3: Doncs jo crec que no acabarà al finals d'any, com ha dit Pedro Sánchez, en 4 mesos ens posem al mes de desembre. Jo penso, personalment, que l'única solució per al tema de Ceuta és agafar-nos a tots, menors i no menors, i cap a Marroc una altra vegada. Què és el seu lloc?
2: No es pot fer, això.
3: Com que no es pot fer?
2: No.
3: Com que no es pot fer?
2: No, és il·legal, no es pot fer, no.
3: Bueno, doncs, els senyors del Marroc, els senyors que van organitzar tota l'avinguda d'aquesta gent cap a, cap a Espanya, perquè Ceuta és Espanya, doncs han de ser responsables de recollir-los de nou i portar-los allà. No es porta també el senyor Pedro Sánchez amb els governs de, del Marroc? Doncs que parli amb ells i que els digui, escolti, tota aquesta gent que vols fer, que vols portar cap aquí, agafa'ls i torna-te'ls cap aquí.
2: Perdona, si hi ha una persona aquí, un menor, que, no, que diu que no, que ell no vol tornar, que amb ell allà el matxacaran i que es vol quedar aquí, doncs, tot això té un procediment. I si tu no trobes aquí on enviar-lo, te l'has de menjar.
3: Amb qui estarà millor que els seus pares, el menor? Amb qui estarà millor que amb els seus pares, el menor?
2: No, no, jo no... Això de que està millor amb els seus pares, no ho crec, si el nano s'ha posat a nedar per anar-se'n a Ceuta.
3: O l'han motivat que es posi a nedar perquè se'n vagi allí, perquè diu, si te'n vas a Ceuta...
2: Carlos, jo estic d'acord amb tu.
8: A veure, podeu parlar, sisplau, d'un en un?
3: No es pot enganyar més a la gent.
2: Carlos, té raó, Carlos, que això no s'haurà arreglat. Però no a final d'any. No s'arreglarà mai. Això no té aturador. No té aturador ni aquí, ni als Estats Units. La immigració és un fenomen que no té aturador, que sempre està en funcionament.
3: El cas que ens ha fet aquests de Ceuta, el que està fent aquest senyor Pedro Sánchez és, que diu en castellà, patada a seguir. Vamos a esperar.
2: Farà el que vulgui, però quan vingui el PP passarà el mateix.
3: Us portarem cap aquí, o us tornarem a portar cap aquí.
8: Lluís Carrasco, sisplau.
1: No, en aquest país hem fet la trampa de no mirar el problema. Teníem el problema migratori, fèiem veure que no existia cap problema, miràvem a una altra banda i això se soluciona sol. I
8: Salvador Illa diu que l'any 2050 serem 9 milions.
1: Bueno, pues serem 9...
8: Què ho va dir, Barbeta? Tu qui vas anar?
1: No serem 9.
8: O tu vas perdre, sí, això?
1: Aquest pas no serem 9. No serem 9, serem 11. Aleshores, aquí al final és un problema de diners, com abans parlàvem, hi ha manca de corresponsabilitat. Per una banda, demanen col·laboració a les autonomies, a Catalunya en aquest cas, però no donen recursos. Sense recursos, com gestiones aquestes persones? Impossible. Per tant, demanen polítiques solidàries, però el sistema està fortament centralitzat i les autonomies, en aquest cas, aquest país que es diu Catalunya, no té cap mena de control sobre el tema migratori perquè no té cap mena de competència.
3: Però escolta, tampoc és una qüestió de competències.
1: Avui, del tot.
3: A quin temps? Com gestiones les persones que entren?
1: No les pots gestionar. No tens cap competència per fer gestió sobre persones.
3: Pues reclama-les, no les competències. No, no. Reclama més diners perquè tu puguis...
1: No, fa 300 anys que ho fem. No, si el problema no és reclamar, el problema és que et donin alguna cosa perquè puguis fer.
2: El problema és tenir un instrument. I l'instrument no hi és.
1: No existeix.
2: Probablement no tindrà mai Catalunya mentre no sigui, fins que no sigui un estat independent, que no sé quan passarà això.
3: Però vosaltres creieu que amb les competències seríem capaços de resoldre aquesta avalanxa de gent que ens arriba?
1: Seríem capaços de gestionar-ho.
3: No, és impossible.
8: A veure,
2: però no és el mateix tenir la gent amb un d'allò, amb un campament, dormint per terra al carrer, que és el que passa a París.
3: A veure, del litoral.
8: Nois, costa molt entendre que l'Osada, que tu saps de què va això de la ràdio més que jo, donant un home per respecte als oients, per l'amor de Déu. Barbeta, sobretot tu,
2: eh? Així, però que he parlat menys.
8: A tu de petita t'havien fer fora de classe cada dos per tres.
2: Sempre. I no tenien calefacció.
8: I no ho sabia.
2: No tenien calefacció ni aire condicionat, i a l'hivern, si em posava l'abric, em deien sense abric, al carrer. I anaven avant, saps?
3: Però tenies els profes, segur.
2: Les germanes maristes.
8: No teníem el canvi climàtic que tenim ara. L'Osada, sisplau, posa-m'ho fàcil. I tu, Barbeta, també, i sobretot. Carrasco, endavant. Que ets l'únic assenyat aquí.
1: Jo em porto molt bé. Al final també és un problema econòmic. No és només un problema social, també és un problema econòmic, perquè quan tens problemes socials però tens recursos, gestió, autonomia real per prendre aquestes decisions i tens diners, evidentment pots gestionar. En aquest moment Catalunya no pot gestionar, només pot obeir i callar.
2: Vale, però llavors també s'ha de dir una altra cosa. Quan venen immigrants a la península, la immensa majoria acaben a Catalunya. Per què? Perquè a Catalunya d'entrada és on tenen parents. On tenen parents. Si té un nano d'aquests petits menors d'edat...
1: I per què tenen parents?
2: Els deixen i els porten a Guadalajara. A Guadalajara aquell noi no té res a fer. I llavors què fa? Truca el seu cosí que està a Mataró. A Mataró. I llavors, i és així. Per què? Perquè també la indústria és una economia de serveis, perquè no van al País Basc. Al País Basc van només els que saben, els que coneixen oficis relacionats amb la indústria.
3: I és l'efecte crida, també. Perquè tots aquests del Marroc venen a Catalunya. Per què? Tu, que tens memòria històrica, te'n recordaràs del senyor Àngel Colom, veritat? que se'n anava allà al Marroc, vingueu cap a Catalunya, vingueu cap a Catalunya, que estareu molt bé. Doncs mira, de esos polvos, estos lodos.
2: Bueno, ¿vale? Si que era vinguem no... cap a Catalunya, sí, sí, no sí, era sí, exactament així.
3: Us convidaven, i el senyor Pujol també, han preferit ser...
2: No, el que és veritat que és que amb un ambient nacionalista comprensible, deien...
3: I no han volgut els sud-americans aquí, o no se'ls ha volgut els sud-americans aquí, No se'ls ha volgut els sud-americans aquí a Catalunya,
2: Això és el que et anava a dir.
3: S'han volgut més, han anat sempre cap a Madrid, País Basc, Galícia, Astúries, la resta d'Espanya.
2: Però, en canvi, des dels governs centrals s'ha fomentat la immigració latinoamericana, no em diguis que no. Entren cada dia... Diu, cada dia entren 1.000 colombians.
3: Però aquests tenen moltes més coses en comú que no pas els nord-africans.
2: Sobretot les poques ganes de prendre el català.
8: Lluís Carrasco, endavant.
1: Estem a punt de patir un canvi polític dràstic, però dràstic de veritat, en el nostre país cap a l'extrema dreta, i això és fruit del bonisme insuportable que han emprat les polítiques d'esquerres fent veure que aquest problema no existia. Sí, el migrant, al final, no és un problema. El migrant. La manca de gestió del migrant és el problema. Hi ha hagut manca de gestió d'aquestes persones, com si aquest problema no existís. I ara, com ho haurem de solucionar? De moment, amb governs d'extrema dreta que podran poc solucionar el problema existent.
3: Lluís, per què han vingut? Perquè tu els convidaves a venir cap aquí. Vine, però després els serveis que els hi podem donar no són els que necessiten aquest augment de població que tu parlaves. Jo, 9 milions.
1: Jo no he sentit a ningú dir vine. No sé a què et refereixes.
2: Jo només a l'Angela Merkel amb el welcome.
3: Falta mà d'obra, i anem a Roca a buscar-la.
1: Això fa 20 anys que va acabar. Ara no hi ha un problema de mà d'obra.

0: S'ha de parlar d'un anunci, no us ho van explicar. Moltes carreres i moltes històries, però...
1: El Barbet abans s'ha
0: de fer de periodista suspesos,
1: i jo no vaig pensar de fer de publicista, que ja ens podrà fora.
0: Un comunicòleg sap que s'ha de parlar, sí? Això que hem de parlar d'un anunci, aquí.
1: Això sí.
2: A mi m'han estat a punt de fitxar-me els MLB, eh?
0: Ah, sí? Escolta...
2: Me'n vaig quedar al periòdico.
0: Ara que parlàvem d'Illa, justament se'n va a Extremadura. Demà i demà passat, trasllada a la Diada de Madrid a Extremadura per reivindicar, diu, els vincles amb Catalunya. Què et sembla, Lluís Carrasco?
1: No he sentit el titular, disculpa. No,
0: Salvador Illa, sí? És que no esteu al cas.
1: No, perdona, en aquest moment no estava.
0: Ja. Trasllada la Diada de Madrid a Extremadura per reivindicar els vincles amb Catalunya. A partir d'ara, diu, cada any anirà a una comunitat autònoma diferent. Què et sembla la idea?
1: Em sona Loapas, em sona Café para Todos, em sona la dissolució del sentiment nacional, em sona la dissolució del sentiment social i polític català, em sona tot, i és absolutament alarmant.
0: Bé, l'ANC i Òmnium, ahir en parlàvem també, es feliciten per la presència de joves i adolescents a les manifestacions de la Diada. Diu, noi, això és senyal que hi ha relleu aquí, Carlos Losada.
3: Bueno, jo no sé si
0: més relleu... gent al carrer que l'any passat.
3: Més gent, sí. El que passa que també és una mica el fruit del que s'està coent a les escoles, no? A les escoles, molts professors i moltes directrius que ara mateix es d'afavorir, doncs, aquest sentiment independentista.
0: Com? Amb què et bases per dir això, per entendre-ho més i millor?
3: Només cal parlar amb algunes famílies, amb alguns nois i algunes noies, i t'expliquen això, que hi ha professors que es dediquen a fer, doncs, bueno, una mica d'adoctrinament, si em permeteu aquesta expressió.
0: Carrasco, favor, fas mala cara. Carrasco, amb la cara pagues. Un moment.
1: Jo directament estic al·lucinant, perquè el que està fent el Losada en aquest moment és una denúncia gravíssima que espero que pugui, d'alguna manera...
0: Demostrar.
1: Justificar. No, no. Justificar i demostrar.
3: Jo he pogut parlar amb pares, amb alguns nois, i diuen, escolta, aquí ens diuen que Catalunya independent serà molt millor, tindrem més diners...
0: Quants pares i mares t'ho han dit, això?
3: Bueno, uns quants, uns quants. No,
0: uns quants, quan són?
3: No centenares, però, bueno, alguns.
1: Jo el que vaig veure, efectivament, és moltíssima més gent jove en els carrers que els darrers anys, del tot cert. Persones d'aspecte molt clàssic, diré, una joventut molt estàndard. No sé si manteneu o no manteneu.
0: Sí.
1: Però, i em va sorprendre, perquè realment eren grups molt, molt majoritaris, eren grups molt nombrosos, no veia els professors adoctrinadors, no els veia entre els xavals, no els vaig veure. Vale? I per tant crec que és una bona notícia que desperti d'anar un cert sentiment social de reivindicació nacional.
0: Jordi Barbeta, sisplau.
2: Jo volia referir-me a això d'Extremadura, perquè això em recorda quan el Sandro Rosell, el primer que va fer quan va ser president del Barça, va ser anar a demanar perdó a Extremadura per lo que havia dit el Joan Laporta.
1: Va ser el principi de la seva fi.
2: Això és el... És a dir, anar a Extremadura a fer això és com, si diguéssim, anar a demanar perdó.
1: És servilisme.
3: Jo crec que estaria bé que els hi portés un regal al senyor Illa a Extremadura, dient, he parlat amb el Pedro Sánchez i l'AVE, ara veuran condicions a Extremadura, tindrem uns trens com deu mana a Extremadura. Extremadura, si mireu els mapes ferroviaris d'Espanya, és la comunitat més desèrtica que hi ha en quant a ferroviaris. Seria un bon regal pels extremers.
2: Han manat tant el PP com el PSOE.
3: Bueno, no, home.
2: Allà no ha manat Junts per Catalunya, ni Esquerra Republicana.
3: Ha governat molt més el PSOE que no pas el PP.
1: Ells no tenen trens i nosaltres tenim una xarxa ferroviària magnífica que no funciona.
3: No, escolta,
2: que la gestionen des d'aquí. L'Illa, ahir, de Rodalies, no va dir ni una paraula,
3: Què vols que digui?
2: Bueno, clar, és a dir, ahir al sortir parlaves amb gent i una que era del PSC, va dir, no ha dit res del tema dona, perquè era de les coses del feminisme. Una altra, els del tercer sector, sí, és que el tercer sector estem fatal i no ha dit res.
3: Cadascú es
2: reivindicava el seu. I de Rodalies no va dir res.
0: Ni paraula.
3: Però no va dir que un cop traspassada la gestió s'arreglaria tot? Quant temps fa que tenim la gestió de Rodalies? No s'ha arreglat res.
1: És una mentida és que Catalunya té la gestió de Rodalies.
3: Home, clar que ho gestiona. Els horaris, els trens i tot plegat.
2: No, els trens i les vies no. No, ni trens ni vies.
1: Cap infraestructura depèn de Catalunya.
3: Les vies sí que no són de Catalunya i ni ho seran mai, perquè són de DIF. Són de DIF, les
2: vies. Digue-m'ho a mi, que DIF, a la Garriga, ha fet un pont, ha eixamplat un pont, de tal manera que les ambulàncies no poden passar per sota. Estan fent un pas que travessen ara els camions. La Garriga té un passeig modernista magnífic.

0: I allò s'ha convertit en el lloc on passen els camions i per l'escola. Perquè Adif, diu, clar, vas a l'alcaldessa i li dius, escolta, això... Diu,
1: senyora Budó, que això és Adif. Senyora Meritxell Budó, no?
0: Meritxell Budó.
1: Ah. De Junts.
0: De Junts.
2: Carrasco.
3: No, està tot dit.
2: Et fa patir això de la intel·ligència artificial? Com ho portes, tot plegat?
3: No, del tot. En el sector... En el sector de la creativitat en general, i quan parlo de creativitat, parlo del món de la publicitat, parlo del món del periodisme, parlo del món del cinema, parlo del món de la televisió, parlo del món del teatre, parlo qualsevol sector on la creativitat sigui important. Home, el seu creador es va retirar al Tibet demanant perdó, no acceptant el Premi Nobel, i sent conscient de que havia, d'alguna manera, despertat un monstre. I aquest monstre, jo crec que ja fem tard en aturar-lo.
2: Se'ns menjarà això, Jordi Barbeta?
0: Aviam, jo no ho sé, però no, jo crec que no ho sap ningú. Portem hores de ràdio i de tele i pàgines de diari parlant de que, ai, l'intel·ligència artificial... Llibres a l'Erari, a tots aquests que escriuen, no? Però, en el fons, és que és tan nou i tan canviant que no sabem què passarà. No ho sabem què passarà. I, per tant, és donar-li voltes, perquè com que no sabem, tenim por. Com que no sabem què pot passar, tenim por. Però no en sabem res més.
3: Però es pot intuir, eh? Es pot intuir.
0: Bueno, jo crec que els que en saben més no ho saben tot, tampoc.
3: Però en aquest moment...
0: I aquests són pocs, eh?
3: La pròpia intel·ligència artificial ja hi ha mostres i ja es pot mostrar i demostrar de que la pròpia intel·ligència artificial no s'atura davant de la demanda del seu programador i que li demana una cosa en concret i va més enllà perquè considera que la demanda ha estat mal feta. Per tant, ja decideix pel creador i pel programador què és una bona pregunta i què és una mala pregunta.
0: Això
3: és terrible.
0: Però
3: això
0: que no sabem és a on devem parar amb això. No ho sabem on devem
3: parar. Acabarem com a Blade Runner, que Blade no es podia Runner. Distingir entre un replicant i un ésser humà.
0: I el replicant tenia consciència pròpia.
3: Del tot. I només podia saber si era replicant o ésser humà preguntant-li sobre el seu passat, perquè no en tenia, i aquí es desconnectava.
1: Però sempre hi ha un moment al final que la mà de l'home és la que pot aturar la cosa.
3: Jo el que sé és que una feina que abans fèiem en una agència 10 persones durant una setmana, en aquest moment es fa en 10 minuts. I el resultat de la feina, que és acceptable, és del tot deshumanitzada. Si el que volem és una societat deshumanitzada, endavant. Felicitats a tots.
1: Però escolta, també la supervises tu, aquella resolució que et dona la IA, veritat? Vull, al final, ets tu el que li dius sí o no?
3: A la meva agència està prohibit treballar amb intel·ligència artificial, directament.
2: Carai.
1: Agilitzar el cap, el cervell.
0: Per documentar-me i això ho faig servir amb molt de compte perquè la caga molt.
3: La intel·ligència artificial a nivell consultiu és molt útil, molt evidentment, però a nivell creatiu és un perill majúscul.
0: Hi havia una aplicació de la intel·ligència artificial que podia analitzar els meus articles, no? I jo, clar, els meus articles tenen dues versions, la castellana i la catalana. Doncs el mateix aparato, a la versió en castellà, deia que un article collonut, no sé què, no sé quantos, i tal, i que tenia bones idees, bona original, i no sé què, no sé quantos, i no sé si era el català o el castellà, i a l'altre deia... un article...
1: impresentable.
0: No, és a dir, poc atrevit, no sé, que tenia poca d'allò. La mateixa aplicació, no? Altres dies, jo, per exemple, sí que la faig servir per avançar amb el tema, per exemple, traducció, no? I llavors et diu, la màquina diu, vols que li doni un toc més periodístic? Ja, vés a la merda.
3: No, jo perquè...
0: I després diu, si vols li dono un aire com si fos de l'Arcadio Espada. Home, no, l'Arcadio Espada, per favor. El que es fa és del meu curs. No,
3: jo utilitzo...
0: I li conec totes les misèries.
3: I utilitzo a nivell consultiu, si vull saber, per exemple, Mbappé, quants gols i assistències va fer la temporada passada, de forma fefaent, ho diu de forma immediata i no de perdre mitja hora. Però només a nivell consultiu, a nivell creatiu, de cap manera.
2: Bé, ara de seguida parlarem del fortíssim canvi de temps que d'aquí a 24 hores afectarà Catalunya. De seguida parlem...
0: Cada setmana canvia
2: el
0: temps.
2: Marc Silvestre... Abans, però,
1: de
2: Carlos Losada, digue'm quan seran les eleccions generals, tu que ho saps tot, home.
1: No, jo calculo que... aviam, per Nadal seria molt agosarat dir que serien per Nadal. Jo calculo que el febrer-març.
2: Febrer? No ets el primer tertulià que ho diu. La majoria la situen al setembre, però arribant a la data límit del 22 d'agost. I, per tant, eleccions al setembre, o no?
0: No, jo crec que el Pedro Sánchez volen arribar el més tard que pugui. Però hi ha aquest debat de que els alcaldes del PSOE li demanen no ser els primers que rebin la bufetada. I a mi, un exalcalde, ahir a l'acte de l'Illa, em va dir les eleccions seran al març, perquè no ho ha de fer-ho abans que les municipals. Jo no estic d'acord amb això. Jo crec que és molt més per un alcalde, és més bon candidat si és el representant governamental que si és el representant del partit derrotat. No? Perquè, evidentment, si les primeres eleccions són les generals, el PSOE perdrà.
1: Però la tendència del PSOE és caiguda en picat, menys el FIS, que és del PSOE.
0: Escolta, resta... el PSC i el Collboni se'n ressentiran molt de la caiguda del PSOE.
3: El Pedro Sánchez necessita, com sigui en els propers mesos, un gran triomf en la gestió migratòria per poder presentar i posar-lo en portar i posar-lo en els aparadors. Si no aconsegueix aquest triomf amb la gestió migratòria, Pedro Sánchez es mor.
2: Bé, ara parlaves
0: de... Això no ho posarà ni ell ningú.
1: Gestió migratòria...
3: És el que estan intentant.
1: Quin seria l'èxit de la gestió migratòria?
3: És el que estan
1: intentant. Que els retornessin o que els acollim tots aquí?
3: De moment deixar de tenir aquesta sensació de caos en el que vivim.
2: Ara parlaves del CIS.
1: Caos.
2: Ahir justament en parlàvem, en aquest programa.
0: Però si no
2: es pot carregar
0: el CNI, tio. No té capacitat de carregar-se el CNI, que li ha pres el número.
2: Barbeta, gràcies. El CIS redueix a 5 punts i mig l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular després de la crisi de Ceuta.
1: Bueno, és una enquesta, com les típiques del CIS, del senyor Tezanos, que dona sempre guanyador, per més o per menys, al PSOE, caiguda de PP i Vox. Bueno, no és fiable, no és creïble.
2: El CIS manté l'avantatge del PSOE sobre el PP, tot i caure 2 punts per la crisi a Ceuta. Lluís Carràs.
3: S'ha convertit, malauradament, en una caricatura demoscòpica que ningú se'n creu, que ningú en fa esment, que ningú fa anàlisi i que ningú li dona crèdit.
0: I que ens costa un dineral. Sí. I que ens costa...
1: Jo, com el CEO, també, que ens costa un pastor.
0: No, perdona, jo crec que s'hauria de... tindria una iniciativa legislativa per dir prohibir que els governs facin enquestes.
2: Bé,
0: perquè les paguem nosaltres a favor seu. És a dir, és un
1: ho paguem diner... tot nosaltres, Barbeta, tot.
0: Sí, bueno, sí, tot. Però això és un consum propi.
1: Ja, sí.
0: És un consum, és a dir, paguem nosaltres una enquesta perquè després... Igual que la propaganda institucional. Escolta'm, ara estan fent propaganda de les inundacions, abans del foc, abans del no sé què.
1: La diada.
0: Tingues el compte amb la carretera. Ves el compte, ens tracten com a nens petits. Però pagant un dineral, que aquest dineral, que va als mitjans...
2: De la campanya,
0: la campanya, i els mitjans privats.
2: La campanya de trànsit està molt bé, Barbeta, per conscienciar la gent, no? Pregunto, eh?
0: Bueno, jo no sé si això és el paper que ha de fer l'administració. El que jo sí sé és que això es fa perquè belluga tota una sèrie de diners que es canalitzen cap als sectors privats.
3: És un gran debat, lo de les campanyes de trànsit, per exemple. Hi ha un gran debat en el sector en si cal fer aquestes campanyes més alarmistes o més pedagògiques. I fa molts anys que dura aquest debat i hi ha grans arguments per fer-les.
2: Tu què penses? Com ho veus, tu? Com s'hauria de fer això?
3: Jo crec que hauria de ser molt més pedagògica que alarmista, perquè la gent s'ha acostumat a l'alarma, s'ha acostumat al dolor, s'ha acostumat a aquestes imatges.
2: Ara veiem les víctimes reals i, home, això...
3: Sí, però ens estem...
2: Arriba, eh?
3: Sí, saps què passa? El que parlàvem dels còdics comunicatius de la gent jove. Avui en dia, a les xarxes, aquestes imatges són del tot habituals. I una cosa que era impressionant fa 10 anys, avui forma part del nostre dia a dia.
1: Que passa que a vegades la pedagogia, que estic molt d'acord amb tu, s'ha d'escoltar i has d'estar atent al que t'expliquen. I avui, que anem tots molt depres i molt corrigents, no hi ha temps. I una cosa de 20 segons et pot impactar més que una reflexió
3: després,
1: molt ben feta d'un minut i mig.
3: I després multes punitives ferotges,
1: tu,
3: però ferotges.
1: I carreteres en millor estat. Que agafes l'autopista Passet, tram de Girona, i és una vergonya, eh? Hi ha sots... De tot, de tot.
3: Competència estatal.
2: 7 minuts i les 11.
4: El matí de Ràdio 4.
2: Lluís Carrasco, la podries fer tu la previsió, però en sap més el Marc Silvestre.
3: Bueno, escoltem el Marc Silvestre, però preparem-nos perquè a la zona central de la costa catalana, especialment nord-est, atenció amb demà, eh?
2: Sí o no, Marc? Com estàs? Bon dia.
5: Ja estaria feta la predicció, llavors.
2: El Carrasco. El Carrasco és bo. És bo.
3: No, el Marc ja sap que m'agrada molt la meteorologia.
2: Molt bé. Per tant, pot picar molt fort a Barcelona demà, Marc?
5: Pot picar, a banda de Barcelona, moltes més comarques, eh? Però sí, pot ploure bots i barrals a Barcelona, àrea metropolitana, i a més, pot coincidir amb el Barça Racing, que seria el segon aiguat consecutiu, que això és un registre que és difícil de trobar. Per tant, demà tenim un canvi de temps molt important per un front atlàntic associat d'aire fred en altura, que augmentarà la inestabilitat. Ja al mig matí, migdia, al voltant de les 11-12, ja podem tenir algun primer ruixat a la ciutat de Barcelona. Per tant, serà un dia on també tindrem diferents tongades de pluja. Per tant, no estarà tot el dia plovent, però que sí que hem d'estar pendents amb aquestes diferents fases. Després, a la tarda, el plat fort esperem que es concentri a les comarques del Pirineu, Nord-est i Girona, Barcelona. Per tant, tempestes que poden ser explosives, violentes, amb calamarsades, pedregades i fortes ràfegues de vent, sobretot entre aquestes hores del migdia tarda, comarques del Ripollès, Osona, la Garrotxa, l'Alt Empordà, baixant després també cap al Lluçanès i al Moianès. I finalment, la reactivació més important que esperem després serà al vespre i a la nit, en aquestes comarques, ja diríem, del prelitoral i la costa central, el Vallès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Barcelonès també serien les comarques doncs, que hem d'estar més alerta per aquestes pluges que també podrien ser molt intenses i fins i tot en forma d'aiguat.
2: Carai, tu, déu-n'hi-do, i avall les temperatures, Marc.
5: Sí, temperatures que per fi tornaran a baixar després d'aquest dilluns i dimarts que ha tornat una mica la caloreta.
2: Pot aguantar.
5: Sí, sí, estiu llarg, que s'està fent molt pesat, molt feixuc, que està sent infernal. De fet, avui ja tenim un altre cop temperatures, podríem dir, de ple estiu. Però demà baixa la temperatura, les màximes ja quedaran majoritàriament per sota dels 30 graus i les mínimes les haurem de buscar a la mitjanit, precisament després de que passi el front, que entri l'aire fred en altura i que la pluja refrescant doncs, faci tirar cap avall els termòmetres. Per tant, suavització de l'ambient. La temperatura tocarà a fons dijous, que és potser el dia més fresquet que tindrem d'aquesta setmana ja amb regust de tardor.
2: Carai, tu.
1: I el cap de setmana?
2: Sumarem la tardor. Ara t'anava a preguntar, sí. Justament, mira, l'Ossada diu... Ells només pensen en el cap de setmana. I el cap de setmana, Marc?
5: Cap de setmana molt tranquil. De moment, els canvis de temps d'aquest setembre estan sent efímers, fugaços, i per tant, després ja a partir del dijous i el divendres encara el temps no farà net, encara quedaran alguns ruixats, però ja tot plegat molt més desorganitzat, a diferència de dimecres. Però cap de setmana ja millora el temps i, per tant, no esperem pluges, tornarà a pujar la temperatura, a veure, sense disparar-se,
2: i
5: per tant, doncs, farà un temps de setembre.
2: Mare meva.
1: Xavi, em permets una pregunta?
2: I tant.
1: Estaria justificat demà que ens enviessin un S-alert, Marc?
2: Home, al Marc no li toca decidir-ho, això,
1: eh? No. Però... Diria... Pregunto.
3: Podria donar-s'hi.
5: Opinió personal
3: podria
5: meva.
3: Podria donar-s'hi. A veure què diu el Marc.
5: Jo crec que localment, com diu el Lluís, hi ha factors, hi ha elements meteorològics perquè es pugui desmadronar una mica la situació localment, no de forma general. Ara bé, hem de ser conscients, és un front atlàntic, en tenim molts durant l'any, seran tempestes de finals d'estius, com cada any que hem tingut tempestes de finals d'estius, que localment doncs, sí que poden ser violentes, i per tant, bé, s'ha de tenir cura si enviem a l'S-Alert, perquè si enviem demà a l'S-Alert, n'enviarem uns quants durant l'any, i per tant,
2: esperen,
5: en aquest
2: no?
5: sentit, que el missatge no perdi credibilitat.
0: Ara bé,
2: si es compleixen les tendències que diu el Picó de cara al mes d'octubre, atenció, què dius tu de les classes?
0: Home, que no suspenen classes, ja no sé quantes classes ja han suspès abans de començar.
3: Jo crec que el que hem après és que l'S-Alert s'ha d'enviar més a prop de la crisi, no amb tantíssimes hores d'antelació que després la concreció no es dona.
0: Jo que no faré serà anar a aparcar a la Riera d'Arenys.
2: Sobretot.
1: Consell savi, en cap riera.
2: Cap riera.
0: Però és que la Riera d'Arenys sempre passa el mateix i sempre hi ha cotxes
1: que
0: se'n
1: no
0: van
1: a
0: l'aigua.
1: Històricament hi havia hagut grans riuades i grans cotxes s'havien marxat cap avall.
2: Moltes gràcies, Marc Silvestre. Abraçada gran. Fins demà, Marc. Merci. Adéu. Raquel Quelart.
6: Què tal? Un plaer estar amb vosaltres avui aquí.
2: Sabeu qui és, oi? Podcast Bolsillo, de La Vanguardia. Té un èxit brutal, Barbeta.
0: Sí?
2: Sí, home.
6: Sí.
2: I tant, és una passada.
6: M'escolten des de diversos països, eh? Aquest estiu em va contactar una noia que viu a Alemanya, que suposo que és aquí, d'origen català, i em va dir, t'escolto cada episodi que por, estic esperant en candeletes que surti el següent episodi.
2: En saps, s'explica bé i va molt bé seguir els seus consells. Ara, per exemple, diu que aquest any la costa de setembre feia anys que no era tan dura.
6: Sí,
2: què passa,
6: sí, perquè
2: Raquel,
6: s'ha ajuntat...
2: T'ha trinxat,
6: sí,
2: això.
6: Primer perquè a l'estiu sempre tendim a relaxar-nos, no? Pensem, hem estat 11 mesos treballant, fent esforços, doncs em mereixo unes bones vacances. Si hauràs tendim més a tirar de targeta i fins i tot el que no hem de fer mai, contractar préstecs per pagar les vacances.
2: I ara, no? Per a nostre, que esteu en el cel.
6: I després, clar, a fer dieta financera.
0: Bueno, i a més, amb una inflació del 4%,
3: Dieta financera jo, i dieta també del menjar.
1: Això dels crèdits que deia, això vaig dir no fa pocs dies, que havien crescut un 31% aquests crèdits al
6: consum.
1: Sí,
6: moltíssim, sobretot després de la pandèmia.
1: Per demanar sí. Nada.
6: Sí, i això ha passat molt després de la pandèmia.
1: I passes tot l'any pagant.
2: Losada, mira el rellotge. Són pràcticament les 11, per tant, donem pas als companys dels serveis informatius de Ràdio 4, ens posem al corrent de l'actualitat i nosaltres de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix, que no marxi ningú, eh?
7: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Creixen de forma exponencial els missatges d'odi a les xarxes socials arran la crisi a Ceuta. Segons xifres de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia, aquest creixement ha estat concretament d'un 76%. L'Observatori ha detectat una major presència de missatges contra dones, infants i adolescents no acompanyats. Les persones del nord d'Àfrica concentren el 72% d'aquests missatges. Sobre Ceuta ha parlat el president canari Fernando Clavijo, que creu que la crisi a la ciutat autònoma s'hauria d'haver tractat a una conferència de presidents. Són declaracions a Ràdio Nacional.
8: Lo que creo que esto es un problemón y está tirándose de un lado a otro como una pelota de tenis. Creo que la situación en Ceuta hubiese requerido, en primer lugar, si no una conferencia de presidentes, una reunión con todos los presidentes autonómicos. Los migrantes no llegan a Ceuta, llegan a Europa, llegan a España. A mí me gustaría que para dar respuesta a ese triaje, en vez de tenerlos retenidos en Ceuta, todas las comunidades fuésemos solidarias.
7: Clavijo ha demanat més implicació també a Europa i una major cooperació internacional amb el continent africà per fer front a aquesta pressió migratòria. Més del 70% dels 7.774 estudiants que es van examinar de la prova d'accés a la universitat a començaments del setembre a Catalunya l'han aprovada. Pel que fa als estudiants només examinats a la fase d'accés, més de 3.100, prop del 73% l'han aprovat amb una nota mitjana de 5,482 i una nota d'accés del 6,228. A Barcelona han aprovat un 70%, a Girona un 72%, a Lleida també un 70% i a Tarragona prop del 70,5%. La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà realitzar per als dies 16, 7, 17 i 18 de setembre i els resultats de la revisió es publicaran el dia 29. La preinscripció es podrà formalitzar els 16 i 17 al portal d'accés a la universitat. I a partir d'aquest dimarts, els operadors de telefonia mòbil bloquejaran els missatges procedents d'àlies no registrats a la base de dades oficials de la Comissió Nacional de Mercats i Competència. Més detalls, Míriam Andreu.
9: L'objectiu d'aquesta mesura és reforçar la protecció dels consumidors davant els fraus de suplantació d'identitat, en què els estafadors simulen que un missatge prové d'una organització legítima. Als micròfons a Ràdio Nacional, el portaveu de l'Organització de Consumidors OCU, Enrique García, ha valorat positivament la mesura, però s'ha mostrat cautelós a l'espera de veure com funciona. I és que creu que encara queda feina a fer per evitar les estafes digitals que afecten milers de persones.
10: De OCU, pues, nos alerta y nos alarma el número de cifras que hay. En 2025 hubo 470.000 denuncias por estafas digitales y una parte significativa era por este tipo de envíos.
9: García ha recordat que mai una empresa demanarà dades de les quals ja disposa i ha apuntat que la solució passaria perquè els consumidors poguessin identificar directament qui els truca o els envia un missatge.
7: Precisament, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que va defraudar més d'un milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació ha acabat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades a diverses províncies de l'Estat. En una primera fase, el març passat, els agents van fer entrades i escorcolls a Badalona i Terrassa, a més de Madrid i Cartagena, que van permetre desmantellar el centre de trucades des d'on s'enviaven els missatges fraudulents. L'operació, batejada com a Ibermed, va començar el 2025 arran de diverses denúncies a OSCA. La Guàrdia Civil ha identificat fins ara 43 víctimes, totes residents a l'Aragó. I ens fem ressò d'un cas de lentitud de la justícia, un cas que ha portat en Francesc Auger a intentar suïcidar-se després de 768 dies amb l'eutanàsia paralitzada pels tribunals. Sergi Bassoles.
11: Sí, després de més de 2 anys lluitant per un amor digne, la matinada del diumenge, en Francesc Auger va intentar treure's la vida. Segons confirmen fonts policials consultades per Ràdio 4, els Mossos, que van personar-se al seu domicili, alertats per un familiar, van localitzar una nota de suïcidi en la que carregava contra la justícia per haver-lo privat de rebre l'eutanàsia. Cal recordar que els metges i experts de la Comissió de Garantia i Avaluació de la Generalitat li van autoritzar la mort digne el 2024. No obstant això, un recurs del seu progenitor ha mantingut paralitzada l'aplicació durant més de 2 anys. Auger, recordem, arrossega greus seqüeles a causa de 4 ictus i 2 infarts, accidents cardio i cerebrovasculars que han deteriorat la seva qualitat de vida. Pateix enormes dificultats per parlar i també per moure's amb normalitat.
7: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
12: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
2: Pràcticament és mig quart de 12 i avui ens acompanya la periodista d'Economia de La Vanguardia, creadora del podcast Bolsillo, la Raquel Calart. L'hem saludat justament al final de la tertúlia. Parlarem, entre altres coses, de com afrontar aquesta terrible i dura costa de setembre. L'augment dels preus, l'encariment de les hipoteques i els préstecs, també i sobretot mirarem de saber com aconseguir que a final de mes encara ens quedi alguna cosa per estalviar un parell d'euros.
13: Aquest ha de ser l'objectiu.
2: Un parell d'euros. Ana Córdoba!
14: Què tal?
2: Home, doncs feliç.
14: Bon
2: dia. De veure't i de tenir-te aquí.
14: Sí, ara ja jo també estic contenta.
2: Ja podeu tancar la porta, que ja tenim l'Ana Córdoba.
14: No em deixeu marxar, no?
2: Ai, Anna. Que ets un puntal d'aquest programa.
14: Oi, per favor, mira, les coses que em
2: dius, Xavi. Rima, com allò que diu lo Pau de Pons, eh? Anna, que ets un puntal d'aquest programa.
14: Mira, doncs si et canses de fer el matí de Ràdio 4, et pots posar a fer cançons com el Pau, eh?
2: Mentre hi siguis tu no me'n cansaré. I mentre hi sigui el Pau, tampoc. Què, Raquel?
13: Què tal? Com ha anat l'estiu? No sé si heu tirat molt de targeta o no aquest estiu.
2: De targeta
14: és
2: no,
14: és una bogeria.
2: Estem més pelats que un jum, que diuen a Lleida.
13: No, va, jo us ajudaré una mica a posar en ordre, una mica d'ordre a la butxaca.
14: Ho necessitarem, eh? Em sembla que ho necessitarem,
2: això. Espera, que agafem paper i boli. Digues, explica, Raquel.
13: Doncs, evidentment, l'estiu és un moment de l'any molt complicat, perquè tenim moltes ganes de fer vacances, però a vegades no tenim suficients diners com per fer aquelles vacances que volem. I després, què passa? Que la gent tendeix més a tirar targeta, com explicàvem, a contractar préstecs al consum per marxar a vacances, i després, al setembre, doncs, la bola s'ha fet tan gran que no sabem com en sortir-se'n, no? Això passa, desgraciadament, a moltes llars. El primer que hem
2: fas?
13: De fer...
2: Què fas quan tens una bola d'aquestes que no et deixa respirar?
13: A veure, l'ideal seria no arribar a aquest punt, val? Ja, però, això seria l'ideal.
2: Però si ja hi som, què?
13: Hem de dir, a més, que al setembre hi ha el tema de la tornada a l'escola.
14: L'escola, és una bestiesa.
13: Cada cop és més cara. Crec que més o menys la OCU va calcular quant costava, depenent si anaves amb una escola pública o una escola privada, i fluctuava el cost entre uns 2.000, 1.000 i pico, 2.000 euros, 5.000 euros aproximadament, no?
2: Per, no es pot aguantar.
14: Només en material escolar, és a dir, llibres a banda, eh? El meu fill, per exemple, ha començat institut. És una cosa que no havíem tingut mai, fins ara no tenien llibres els meus fills de l'escola. Llibretes, bolígrafs, el compàs, l'escaire i el cartabó, no sé què. Vas sumant, i vinga a fer visites i visites a botigues i no pares de comprar.
13: Déu-n'hi-do, tres.
14: Però només un cabal institut. Només un cabal institut.
2: Ai, Déu meu. Ara deia el Carlos Lozada que els crèdits al consum s'han disparat un 31%.
13: Sí, bé, aquest efecte s'ha notat sobretot a partir de la pandèmia. Va ser un moment en el que la gent, quan van començar a sortir de la pandèmia, Primer, per les dificultats econòmiques que va comportar aquesta situació. La gent va tendir més a contractar això. I després, una mica perquè mentalment va dir la gent, ara que puc sortir i passar-m'ho bé, doncs carpe diem, no? I va vingar a contractar préstecs al consum. Aquesta tendència s'ha vist que en termes reals aquest volum no és realment no ha augmentat respecte al 2008, l'any aquell de la crisi financera, però en termes absoluts, sense comptar el tema de la inflació, de com es va devaluant els diners, sí. Doncs sí que hi ha hagut un augment molt significatiu.
2: Ara en parlem. Atenció, oients, perquè falta poca estona ja perquè arribi a aquest estudi la gran Mercè Arànega.
14: Sí, exacte.
2: Quina il·lusió que ens fa, tu.
14: Sí, sí, mira que hem estat darrere d'aquesta entrevista, eh?
2: Sí.
14: Ens ha costat moltíssim, però ho hem aconseguit.
2: Per fi,
14: avui . La tindrem aquí, la gran Mercè Arànega, i res, doncs veurem una miqueta, no? Tothom la coneix, però podem parlar una mica d'ella. Va néixer dins d'una família humil de l'Argentina, va arribar exiliada a Catalunya als 10 anys, s'ha convertit en una de les grans actrius de casa nostra. El 30 de setembre estrena al Teatre Nacional de Catalunya, al Cadell, i el 21 de novembre al Niu, a la Sala Villarroel. Per tant, feina a dojo.
2: I tant, i tant. Mira, deixa'm saludar, acaba d'entrar a l'estudi, Sílvia Severino, psicòloga. Una experta gran en relacions de parella. Com està, Sílvia? Bon dia i moltes gràcies, eh?
15: Molt bé, bon dia, gràcies.
2: Ens explicaràs això de mantenir una relació d'amistat amb la teva exparella, diu que no és gaire saludable, no? Ara en parlarem, eh? Però què, d'entrada sí o no? Més aviat no, no?
15: No molt.
2: No gaire.
15: No gaire, gent.
2: Doncs ara en parlarem, però abans deixa'm dir que aquest matí també aclarirem què passa amb aquests dragonets blaus, que són preciosos, però molt tòxics i, per tant, perillosos. Atenció.
14: Sí, exacte. En parlarem amb en Xavi Salvador, que és biòleg marí, i ens explicarà una mica què són, què hem de fer si ens en trobem, perquè aquest cap de setmana passat han hagut de tancar algunes cales a Tarragona.
2: A Tarragona,
14: precisament,
2: sí.
14: perquè n'havien vist. Aleshores, bé, doncs sabrem què passa, si són tan verinosos o no. De fet, la seva picada és verinosa. Ells no són verinosos de per si, sinó que el que fan és absorbir el verí de les seves preses. Ara ens ho explicaran
2: bé. Sí, em sembla que es mengen les meduses, però allò tan petit sí. Es menja una medusa, no ho sé, ja ens ho aclariran.
14: Sí, són molt petits, eh?
2: Sí. Sí. I bonics, són macos, eh? Sí o no?
14: Sí, és allò que ho veus a la platja surant i dius, ai, l'agafes i...
2: Patapam.
14: Ja està.
2: I diu que també presentarem una nova manera de conèixer la ciutat de Girona.
14: Sí, exacte. Us explicarem la història d'una noia, la Paola Mirto, que va venir d'Erasmus a la ciutat de Barcelona, ella és italiana, i es va enamorar de la ciutat, i a partir d'aquí va decidir que volia trobar una manera d'ensenyar aquesta ciutat que tant s'estima diferent, més respectuosa amb la ciutat, i a partir d'aquí ha començat a organitzar excursions, itineraris, per mostrar als visitants, als turistes, una Girona no tan coneguda com la que podem veure en els tours turístics oficials.
2: I avui, oients, regalem gelats.
14: Sí.
2: I quins gelats?
14: Regalarem gelats. Podem dir o no d'on són?
2: Ja, home, sí.
14: Sí? Vinga, de mamà heladera, d'acord? Ens visitarà la Irene Iborra, que és mestra gelatera, i amb ella parlarem doncs quins són els gelats que han arrasat tot plegat el mateix dia que comença la Gelato Week Barcelona.
2: Exacte. Doncs au, si voleu menjar gelats de franc, ara que encara fa calor, tot i que demà baixen les temperatures a partir de la tarda vespre.
14: Però el gelat sempre ve de gust.
2: Però després tornen a pujar una mica
14: sí,
2: el cap de setmana,
14: sí.
2: Sense arribar a la bestiesa que hem hagut de patir i suportar últimament. Ara en parlàvem amb el Marc Silvestre. Demà paraigües a Barcelona, a Girona, al Pirineu i al Prepirineu. I atenció, perquè pot picar molt fort, Raquel Calart.
13: O sigui que
2: molt fort vol dir que tempestes violentes. Així ho ha dit literal el Marc Silvestre.
13: Doncs compte. O sigui que alerta. La darrera vegada que va sonar és alert, crec que va ser la sí. setmana passada, no
2: sí.
13: va ser tant com...
2: Que van suspendre classes al Garraf, al
14: sí,
2: Baix Llobregat,
14: marques...
2: Vallès Occidental, a l'I Baix Penedès, aquestes cinc.
13: Esperem que s'equivoquin, no?, una altra vegada.
2: Ai, senyor, a veure què passa. N'estarem molt pendents també des d'aquest programa. Però bé, si voleu els gelats de franc, heu d'endevinar el so del dia. És preciós, i jo diria que bastant fàcil avui. Escolteu, atenció. Bonics.
14: Sí.
2: Home. Mira, quina meravella.
14: Sona bé.
2: És molt bonic, molt. Potser el millor, o dels millors. 900-454-455, 900-454-455, des d'ara mateix. Ja tenim a la gran Marta Inglés, el control de so, i només falta un minut per un quart de 12.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Sílvia Severino, psicòloga, experta en relacions de parella. Quan et separes et diuen, home, i per què no bon rotllo i fins i tot amistat amb la teva ex?
14: Molt cert.
2: Doncs resulta
14: i
2: que...
14: riu, ella riu.
2: Rius perquè dius que millor que no, no? Això de mantenir una relació d'amistat amb l'exparella.
14: Totalment. Si hi ha fills de per mig, ho veig diferent, no? Aleshores sí que establim una relació una mica cordial, però per poder parlar dels fills, únicament dels fills, no de la nostra vida privada, ni les nostres relacions, ni la socialització, ni res de tot això.
2: Perquè diu que pot fer mal al cor, que, això.
14: Què passa si tenim aquest vincle? Podem arribar a confondre'ns? Què és el que passa? Clar, no les dues persones que trenquen una relació estan en el mateix lloc. No? I aleshores, clar, la que és deixada, o la que encara sent, o la que encara està vinculada, doncs pot estar patint moltíssim. I moltes persones diuen és que no ho puc superar. Aleshores, la manera de superar és el contacte zero, que el contacte zero no és un càstig, malgrat la gent es pensi, és la manera que ell em tornarà a dir, o ell em tornarà a dir. No, el contacte zero és per mantenir el temps suficient com perquè nosaltres ja no tinguem aquest mono de parella.
2: Jo tinc un amic que es va separar fa molt de temps i em va dir, diu, sempre i en tots els casos s'acaba malament això. Diu, potser sí que al principi mires de mantenir un cert bon rotllo, sobretot, com dius tu, si hi ha fills,
14: fills
2: pel mig, però a la curta o a la llarga s'embolica la troca.
14: Hi ha mals entesos.
2: Sí. Per tant, el percentatge de gent separada, diguéssim, que manté aquesta relació d'amistat amb la seva exparella és baixet, no? Són pocs.
14: I molts són quan el trencament ha sigut més per una apatia, s'han anat desvinculant, s'han anat desgastant, no? I aleshores potser sí que es manté aquest tipus de relació, però no és una amistat profunda. Mm. Quan hi ha nens és diferent. No, perquè els hi explico moltes vegades que ens podem separar com a parella, però com a pares dels nostres fills no ens podem separar i necessitem aquesta comunicació. Mm-hmm. Però com a dues persones que ens hem separat i que jo t'explico la meva vida, és que hi ha moltes coses que no et podré explicar perquè puc fer-hi. I malgrat que hi hagi nens de pel mig, no tothom és capaç de tenir la maduresa com per mantenir un vincle afectiu que sigui saludable. No, ni molt menys, no? Sí que hi ha molta voluntat de les persones, no?, pels nens, i és gent molt treballada, també. Uh-huh. No? Gent que no vol malmetre, gent que vol que els nens creixin d'una manera determinada i s'esforça molt, perquè és molt difícil. És a dir, tot i les persones que s'hi esforcen, tenen molts conflictes. És dificilíssim.
2: Bé, expliquem més i millor per què no hem de ser amics de la nostra ex, en aquest cas.
14: Vale. No hem de ser amics de la nostra ex, primer, perquè ens pot portar moltes complicacions a nivell de superació de la nostra pròpia, no?, estat anímic, perquè ens confonem, perquè expliquem coses que no toquen, perquè hi ha gent que no ho supera, perquè arribem a punts conflictius, perquè potser estem cronificant un dol, perquè volem desvincular-nos, perquè acabem lligats a una situació que hem decidit que volíem trencar. Mm-hmm. No? Aleshores, quan nosaltres diem jo ja no vull estar amb aquesta persona, els nostres camins ja no són els mateixos, hem decidit que estem molt distanciats, que volem una altra cosa.
2: Per tant, a la pregunta amistat amb l'exparella, rotundament no.
14: Dic, rotundament no, no m'agrada posar-me de blancs i negres, però és millor molt recomanable que no.
2: Per tant, no.
14: Per tant, no.
2: No,
14: el saludaré, ens parlarem.
2: Bueno, més faltaria.
14: Però d'aquí a seguir mantenint algú que he decidit que vull trencar, no.
2: N'hi ha que mantenen sexe amb l'exparella.
14: Però, clar, aleshores, sí.
2: Aleshores, què?
14: Bueno, si és una bandera que nosaltres, la nostra parella, no ens ha marcat, si nosaltres ens està bé seguir tenint aquestes trobades a nivell sexual, perquè hi ha molta connexió, perquè sigui, però aleshores també ens hem de plantejar què és el que busquem en una relació de parella, què és el que no busquem, no? Hi ha molts matisos, com veiem ara, però... I si a la nostra parella li sembla bé, i si no en tenim, si a nosaltres ens sembla bé, i com ens fa sentir tot això.
2: Bé, les segones parelles van millor que les primeres?
14: Les segones parelles?
2: O pitjor?
14: Depèn de la teva pròpia, no?, regulació que hagis tingut, del que nosaltres haguem analitzat de nosaltres mateixos, de com haguem vist que han sigut aquelles coses que hem fracassat, on hem après alguna cosa i hem decidit millorar aquesta part nostra. Però sí, en teoria, si no ens hem posat una carcassa molt gran, si no ens hem posat una cuirassa i ens hem omplert de rancor o de cosetes, pues segur que anem après i tirem endavant.
2: Ah, Anna.
14: Clar, és que realment les relacions de parelles necessiten molta psicologia, no és el que deies tu, de persones que estan com molt formades, persones que tenen clar com volen acabar una relació, que hi han pensat, que no és una cosa... De l'impuls del moment. Aleshores, jo el que penso és, d'acord, si ha passat alguna cosa grossa, sí que ha de ser molt difícil mantenir el vincle. Però si és per aquest desgast que tu deies, potser sí que la relació pot arribar a diluir-se i acabar-se transformant en una altra cosa, no?
15: Per això no hi ha receptes, però normalment, clar, quan la gent ens ve a consultar, no? No és perquè s'ha diluït i estem bé i el puc trobar en un sopar o algun lloc i ens saludem bé, perquè hi ha dolor.
14: Yeah.
15: Aleshores, clar, la informació segrestada que vosaltres teniu d'aquests reels que faig, no?, és quan la gent té una afectació molt gran en el seu dia a dia i no pot viure amb això que porta.
14: Clar, estem parlant de persones que han anat a demanar ajuda a teràpia, clar, per clar. Tant...
15: És a dir, és com el famós reel, no?, de quan un home es desgasta amb una dona.
14: Ai, també sí, vaig ara fer... hi anirem, ara hi anirem aquí.
15: També vaig fer el de dones, no?, però com que va ser molt més polèmic aquest perquè es posava veu als homes i a vegades sí. Sembla que l'home, si no té sexe, es separa de nosaltres, no? O si no... O sigui, hi ha molts tòpics sobre tot això. Aleshores, quan la gent ve amb nosaltres... amb mi, amb coach, amb el que sigui, bé, perquè hi ha una afectació i perquè li costa la vida, perquè se sent apàtic, perquè ha tingut un punt de ruptura molt gran i diu, és que no trobo. O sigui, jo em vinculo amb altres persones i no sento res. Aleshores, potser sí que hem de separar aquesta relació que ell té, no? Aquesta idea que tenia de final feliç amb aquesta parella per poder reestructurar millor.
2: Per tant, mantenir un contacte constant, diguéssim, amb l'exparella impedeix avançar i construir noves relacions sanes, diguéssim, eh?
15: Totalment, totalment.
2: Molt desaconsellable.
15: Molt desaconsellable.
2: Deixem-ho així.
15: I depèn del que jo busqui amb aquest contacte. Estic mantenint una mica de flama.
2: Millor trencar el vincle, silenci,
14: ja és allò de
2: distància...
14: ni contigo ni sin ti, no? No et deixo anar del tot per si de cas.
2: Però lluny de la roba una miqueta. Una mica bastant. Què, Raquel Galar, què et sembla tot això?
13: Doncs, home, jo crec que té força raó i és veritat que són molt poques les parelles que arriben a tenir una relació, si es pot dir, d'amistat. Jo conec algun cas, que fins i tot doncs, han seguit anant als aniversaris, fins i tot amb les noves parelles, i, o sigui, un cas molt proper. I han mantingut sempre aquest tipus de relació d'amistat, també per als fills, també per als nets, i jo crec que és una cosa admirable, no?, quan és així, fins i tot mantenen un contacte doncs amb la parella de la exparella, no? O sigui, telefònic, com estàs, i és admirable, però sí que és veritat que molt poques persones, per la seva maduresa personal, poden arribar a aquest punt, no?
15: Que arriben amb una relació molt transparent, és a dir, no hi ha veritats a mitges, no ens mentim, no ens enganyem, no? Jo no m'escric amb la meva exparella i t'ho amago, i aleshores és algo molt transparent.
14: I estan en el mateix punt, no? És el que deies abans, és a dir, totes dues persones han arribat al mateix punt de dir, és que no vull més aquesta relació de parella, no n'hi ha una que està patint més que l'altra, perquè si no és inviable poder presentar-te a les noves parelles i que tot flueixi i funcioni bé.
15: I no tenim tasques pendents.
14: Clar.
15: És a dir, hem finalitzat, hem tancat aquesta relació.
2: Bé, més coses...
14: Parlem del reel aquest que deia dels homes.
2: No. Quan un home... Jo pregunto, per què un home i no una dona?
15: Perquè també vaig fer el de dona, però
14: no va resoldre els homes.
15: No va viralitzar.
2: Diu, quan un home ja no és feliç en la seva relació, el primer que deixa de fer és convidar-te a fer plans.
15: Deixar de convidar-te.
2: Deixa de fer...
14: Deixa de convidar-te.
15: Sí, ho deixa morir.
2: El primer que deixa de fer és això, convidar-te a fer plans.
15: Exacte. Però què passa? El ganxo, que ni diem, crida molt l'atenció, no? Però en si és això, quan una relació s'acaba, no hi ha futur, i el que l'home fa és deixar de programar aquest futur conjunt. Això és el que deia. No?
14: A mi el que més em va sorprendre d'això, però era el per què. És a dir, això era com l'estratègia covard dels homes de dir, en lloc d'afrontar el problema i dir...
2: Les dones...
14: No sento el mateix, no estic igual, agafo i deixo de convidar-te a fer plans, però què és això?
15: Bueno, però ho va entendre molta gent, eh?
14: Sí, sí.
15: Molta gent va entendre que aleshores és no hi ha futur en la nostra relació, no? I és així, o sigui, l'home es desgasta, i també es desgasta d'una manera, però ho parlem molt poc, de per què un home es desgasta, no? I li posem molta etiqueta i sempre ho encobrim molt de la traïció o del buscar altres coses, no? Però els homes també es desgasten. Igual que les dones, no? Arriben a altres punts i estan més a sobre de l'home i critiquen més les conductes, sí. Pues, però hi ha certs patrons. Això no vol dir que sigui sempre així, però és real que hi ha patrons.
2: Yeah.
14: Quina diferència hi ha, no?, entre els homes i les dones,
15: no
14: la
15: veus,
14: manera
15: no?
14: com es desgasten, homes i dones.
2: Explica. Jo t'escolto atentament, Sílvia.
15: Els homes, per mi, arriben més a un estat d'apatia dins de la relació. I és important perquè quan hi ha, si arriben a aquesta apatia, no hi ha un desig de seguir fent activitats conjuntes, no? Ara també hi ha una cosa que és el mòbil, el temut mòbil, i aleshores això ens serveix per evadir-nos un muntíssim, per posar-nos hores i hores, no? I la relació es va desgastant. I per mi, el que moltes vegades passa, o el que a mi m'expliquen a consulta, és que ho han deixat morir. La relació es deixa morir. O sigui, no ho alimento, s'ha desgastat, no hi havia cap motiu per separar-nos, però tampoc hi ha al·licients per seguir junts.
2: Ja, aquest matí el Jordi Barbeta, un dels tertulians del programa, diu que porta anys i panys, sempre amb la mateixa parella.
15: Molt bé.
2: Diu, però ens hem barallat i ens barallem cada dia del món. Dic, home, mentre et baralles és que encara busques alguna cosa. El problema és quan ja ni et baralles.
14: Ni et baralles.
2: Aquella indiferència que te'n fot absolutament tot.
15: Aquesta és una de les senyals de les dones, quan diuen...
2: Senyal d'alarma definitiu, aquest, diguéssim.
13: En el meu cas, porto des dels 15 anys, amb la mateixa parella.
14: Jo des dels 17.
2: I com s'aguanta això, Raquel Calart?
13: Doncs...
14: amb paciència.
2: Paciència i una
13: canya. Paciència i el que...
15: Comunicació.
13: Exacte, comunicació. Mm. També hi ha hagut baralles, evidentment, no? Però sí que és veritat que a vegades... Jo sempre, a vegades, quan estic una mica saturada ja, perquè dic, és cert que les parelles que es porten realment malament, que són incompatibles, és a l'estiu, quan passen més temps junts, no sé si en el teu cas doncs, podries confirmar-ho, doncs es barallen més. En canvi, quan estan separades, no tant, no? Però i en la meva parella, o sigui, la prova del cotó,
15: quina és?
13: És quan arribo a l'estiu, dius, ostres, quan estem millor, quan passem més temps junts, ens portem millor, deixem de barallar-nos, en canvi, quan estem amb el dia a dia de la feina i tal, amb l'estrès, ens barallem més, tenim més confrontacions. No sé si això es pot...
15: Bueno, pot passar també, suposo que el vostre dia a dia és molt accelerat, no? Teniu moltes coses, i quan realment esteu de vacances és quan us podeu mirar l'un a l'altre, perquè tendim a eliminar molt, no?, aquests espais de descans, de connexió amb l'altre, i anem tot el dia a tope. Però de tot el que tu expliques, per mi el més interessant és que tu has dit, ens barallem molt, no?, ens discutim molt, però és com us reconcilieu. No. I segurament aquí és on teniu el vincle fort, on els vostres aferraments són segurs, podeu parlar-ne, si jo et dic que algú m'ha fet mal, tirem endavant i no t'ho repeteixo, no ho agafo com...
14: Perquè com diferencies entre el que és un simple cansament o això, anem a tope amb la feina, estem esgotats, no trobem temps per connectar, i el que és un desgast real de la relació, perquè no és el mateix.
15: No és el mateix i és molt difícil. És molt difícil perquè les persones ens venen buscant moltes solucions i que els hi posem etiquetes. I abans de posar etiquetes hem de comprovar molt. Quan una parella no passa temps junts, quan ho provoquem, perquè a teràpia és el que venen a buscar a vegades, no? I provoquem, quan passen aquest temps junts, tornen a gaudir, tornen a connectar. Però quan ens hem desgastat, quan estem molt distanciats, quan les teves metes i les metes meves no són les mateixes, és molt difícil tornar-nos a...
2: Mira, a tot l'estat es van registrar 80.785 divorcis durant l'any 2025. Això ho diu l'última estadística de nulitats, separacions i divorcis de l'Institut d'Estadística Espanyol. Els matrimonis que van acabar l'any passat van durar una mitjana de 16,4 anys. De mitjana, 16,4 anys. Encara no els portes, tu, 16 anys.
13: Jo porto 11.
2: Que te'n queden pocs, ja. 5 anyets i... No. Però vaja, Déu-n'hi-do, eh?
15: M'agradaria veure la tendència, no? Perquè sí que en els últims anys la gent es desgasta molt més fàcil, les persones han posat molts més límits a coses que potser abans es sostenia, no? Les famoses banderes vermelles que tant es parla. Ah.
14: Però falta potser una mica de paciència també, és a dir, mantenir un vincle, sostenir-lo durant molt de temps, no és fàcil.
15: No.
14: És a dir, hi ha molts altibaixos. Jo, per exemple, ara estic amb 3 criatures.
15: El difícil, sí.
14: El pou. Aleshores, clar... També hi has de posar una mica d'esforç. De vegades penso, potser és fàcil rendir-s'hi, no? I dir, mira, fins aquí, no ho aguanto més, això.
15: Però aquest és un patró que també es deu repetir en altres esferes de la persona, no? Uh-huh. Les persones que tenen una resiliència forta s'ho treballen tot. I la relació de parella necessita molta resiliència, necessita uh-huh. molt d'esforç i necessita constantment per mig xequejar què és el que estem buscant tu i jo i fins on volem arribar, no? I com m'esforço. Ens hem d'esforçar.
14: Ja, perquè el que és fàcil...
15: No, és
14: a dir, quan és la passió,
15: no.
14: Tot fantàstic, això és el començament, això s'acaba molt ràpid.
2: Sí, 2 o 3 anys diu que dura això.
15: Bueno, sí? Hi ha que fins i tot diuen que la pujada és fins als 6 mesos, i dels 6 mesos...
2: Tant, també n'hi ha que diuen menys.
13: Sí. Ah, sí. I és veritat que aquestes parelles que mostren tant d'entusiasme al principi són les que pitjor acaba, perquè hi ha una mica aquest mite, no?
15: Bueno, el love bombing.
2: Pot ser això, Sílvia. Sí.
15: Bueno, és que hi ha persones que es vinculen de manera molt intensa, no? I és això que també m'ha explicat a xarxes, no? Que és el love bombing, i és gent que és molt intensa, que de seguida et diu que t'estima, que són plans meravellosos, futurs, i aleshores, clar, la relació puja super a tope.
14: Yeah. I quan la caiguda és...
15: Clar, és això el que ells no saben sostindre, la caiguda.
2: I per què els homes, allò que dèiem abans, no? Actuem d'aquesta manera. Què passa? Que som més covards, no ens atrevim a parlar del que passa, ens costa més obrir-nos en aquest
15: en
2: sentit.
15: En parleu molt menys, és cert. O sigui, els homes analitzen molt menys el que passa, tendeixen molt més a tapar, no? I ara hi ha moviments que sí que es parla molt més, venen molt més a teràpia, però fins i tot fa un temps les pacients eren més dones que no pas homes. I ara els homes sí que comencen a anar a teràpia, no perquè estiguin, tinc una depressió o s'ha mort algú, sinó, bueno, vull descobrir-me més.
2: Bé, hi ha un estudi, Ana Córdoba, de la Universitat de Stanford, que diu que en un 70% de les separacions són les dones les que prenen la decisió.
14: Sí, a mi aquesta dada... 7 de cada 10... em va sorprendre, perquè 7 de cada 10 són moltes, però tenint en compte això que dius, que els homes no parlen, que tal, al final és normal, és que penso que potser és pitjor el desgast de la dona que el de l'home. És a dir, l'home pot sostenir durant més temps aquest desgast, mentre que la dona, quan arriba a un punt de no retorn, diu fins aquí, o sigui, és que no puc més.
15: I encara que no ens agradi mirar, no, estereotips i coses, però sí que és cert que la dona, quan diu prou, poques vegades vol tornar-hi. Mm. I quan em venen a teràpia és m'he separat o em vull separar, com ho faig, Sílvia? Com faig aquest camí perquè sigui net per tothom? Però ja ho tenen aquí i executen.
14: Ja han pres la decisió.
15: Sí. I l'home sosté molt més temps dins del matrimoni, li costa una miqueta més prendre la decisió.
14: Quin seria el punt de no retorn? És a dir, en quin moment hauríem de dir prou, estem aquí intentant i això ja no és sostenible?
15: El que més veig és quan s'han decepcionat emocionalment les dones. Uh-huh. Quan hi ha una decepció emocional molt forta, aquí costa molt remuntar-ho. I aleshores hi ha la decepció emocional, minva l'afecte, ja no hi ha sexe, no? I encara que diguem, en sexe sí, però quan una relació ja no hi ha sexe, ja no hi ha plans, ja no hi ha comunicació, tot va sumant, no? I tot va... I quan ja no hi ha sexe, sí que es comença a notar, és algo molt evident dins de la relació, perquè al final és el que ens diferencia, no? Una relació d'amistat
14: sí.
15: A de parella, el sexe és important, i a poc a poc es va desgastant.
2: L'altre dia, un col·lega teu, el psicòleg Antoni Bolinches, ens deia, no estem fets per viure amb la mateixa parella tota la vida, i a més diu, només una de cada 10 parelles que comencen als 20 anys arriba a celebrar les bodes d'or.
15: És boníssim. M'encanta aquest home. És genial. I a més ell defensa molt aquesta postura, no? De que les dones moltes vegades ens vinculem molt per l'afecte i els homes més buscant més vincular-se a través, no? Del sexe i tot això. O sigui, m'encanta i és molt cert. Ell això en parla molt i costa. Costa mantenir aquesta llarga.
2: I cada vegada més, potser, no?
15: Sí. Cada vegada més. Bueno, la meva àvia va aguantar tota la vida amb el mateix home, no?
2: Va aguantar.
14: Clar, el tema és que
2: no eren
14: feliços. Bueno, però és que és veritat, a vegades es tracta d'aguantar i això és dur.
15: Però sí.
16: Bueno, els nostres avis...
15: Callaven.
16: Sí, sí.
15: Callaven.
16: Els meus avis, per part paterna i materna, tota la vida junts.
15: Tota la vida.
16: Tota la vida.
15: Però jo, curiosament...
2: Fixa't que tota l'estona esteu parlant d'aguantar.
14: No sempre és aguantar.
15: No, ho he dit ara per primera vegada.
16: Bueno, jo que sóc experta en el tema dels diners, és veritat que aquestes que tenen diners no aguanten tant, eh? De seguida se separen. Vull dir, aquí...
15: Però has dit una cosa molt interessant.
14: La dependència
15: molt interessant,
14: econòmica.
15: Molt, molt interessant. Això ha canviat ara, últimament. No? O sigui, si jo analitzo... Ma mare es va separar als anys 80.
14: Clar.
15: I la mirada que tenia la gent sobre ella era una divorciada.
2: Ui, tant, en aquella època, mare meva.
15: Però econòmicament no ho podies fer. Jo ara, si em vull separar, em mantinc.
14: No tens cap problema.
15: No necessito per res el meu marit.
14: Aquest és el tema, triar-lo. No et necessito,
15: exacto.
14: Trio estar al teu
15: trio
14: costat.
15: Tu, i no et
14: I
15: necessito.
14: Això és veritat, no? Ara que deia el Xavi això d'aguantar, és veritat que és difícil perquè moltes vegades la manera de processar, d'interpretar una mateixa situació, som diferents. Mm. I aleshores hi ha vegades, a mi em passa, amb la meva parella, que a vegades penso, i ara si m'està escoltant, pobra, dirà, ala. Però hi ha vegades que
2: esperem
14: penso...
2: Esperem que no, esperem que no.
14: En quin moment vaig pensar això? I després, al cap d'una estona, fa una altra cosa i penso, ai, és que és boníssim. Sí. És veritat, no? I dic, jolín, com pot ser que hi hagi moments que no l'aguanti i moments que l'adoro?
16: La vida és una contradicció, és també en la vida parella,
14: Acaba d'això.
15: Però amb els fills també.
2: Pobre Joan, santa paciència, nen. Santa paciència, nen.
14: Sí, el Xavi és el defensor número 1 d'en Joan.
15: I dels homes, perquè aquí, pobre...
2: Ja. Mira, una altra cosa que diu el Bolinche, es diu la intel·ligència de l'home enamora la dona, però la intel·ligència de la dona no enamora l'home.
14: Els espanta una mica.
15: Sí.
2: També estàs d'acord amb el Bolinche?
15: És que estem molt d'acord amb ell,
2: molt d'acord en general
15: sí.
2: En tot, no?
15: M'agrada molt, sí. M'agrada molt. Trobo molt que és un gran expert.
2: Sí, en sap, en sap.
15: I un gran comunicador. Sí.
2: I arriba, com tu, eh?
15: Gràcies.
2: També ens encantes, eh? Per això t'hi tenim aquí. I escolta, i vine sempre que vulguis, perquè, noi, tal com està el pati, necessitem psicòlegs dia sí dia també.
16: Sí, aquí. I cada vegada més.
2: I cada vegada més.
16: Cada vegada més.
2: Espera't que això... Ja sabeu com acabarà tot això.
14: Ja, però potser això és una cosa que ens haurien d'ensenyar des de petits, saps? Igual que vas al metge de capçalera, hauríem d'anar al psicòleg i aprendríem a gestionar molt millor les nostres emocions. I d'adults seria molt més coherents.
2: A un bon psicòleg, que també n'hi ha algun que li haurien de retirar el títol, potser. O alguna. És veritat, això,
14: És perillós.
2: Dit per psicòlegs.
14: És perillós.
2: Atenció si et poses en mans de segons qui.
14: Ja bé.
2: Et pot destrossar.
16: Sobretot si són terapeutes i no estan, potser, diguéssim, no tenen la carrera, no?, de psicologia.
14: És un terreny molt complicat, aquí. No. Però el que sí que hem de fer és sempre formar-nos, no?, i actualitzar-nos. I agafant, sesgant el que has dit abans, jo crec que l'educació també està canviant molt, perquè ara dins de les escoles es treballa molt l'educació emocional.
7: Sí,
14: que abans
7: era
14: tot molt curricular, i ara estem començant a frenar els nens, a escoltar-se...
7: Saber discutir de manera assertiva. Sí, és que és tan essencial, no?, poder escoltar una persona que t'està donant un punt de vista oposat al teu,
14: i acceptar-lo.
7: Però que l'has d'acceptar, que no pots agafar i dir, ara tens raó, i anar-te'n enfadat.
2: Com és que hi ha tantes infidelitats? Per què es posen tant les banyes?
14: Es posen molt.
2: Homes i dones, eh?
14: Es posen molt i moltes no saben.
2: I moltes no se saben? Vols dir la majoria no se saben?
14: No, s'amaguen, no? Et diuen que el millor secret és el que no expliques a ningú.
7: I però tu què consideres una infidelitat?
14: Per mi una infidelitat... Jo sempre he vist dos tipus d'infidelitat. Una és la sexual, no? I he tingut gent que em diu, bueno, no va haver-hi penetració. No.
7: A veure.
14: Per favor. I per mi hi ha una que és tremendament danyina i és la que acaba trencant i desfragmentant, que és els cuernos psicològics, no? És quan jo començo a passar temps comunicant-me amb tu, deixo d'explicar-li coses a la meva parella, t'explico ja les meves intimitats, busco compartir el temps amb tu, si sé que estàs en un bar o un restaurant, intento encaixar per arribar allà, no? Aquesta és la perillosa.
16: I perquè a les dones els hi fa més mal això, que no pas el tema de... Que hi ha diferències, també, en aquest
14: sentit.
16: Hi ha
14: moltes que es separen, eh? O sigui, arriben a aquest punt i diuen, sí, jo estic sentint tot
16: però a l'home li importa més el tema de la infidelitat sexual i a la dona li importa més la infidelitat, diguéssim, emocional.
14: Afectiva. Per això us dic que nosaltres com ens vinculem i ells com es vinculen amb nosaltres.
2: Clar,
14: no?
2: Mira, ara veig aquí una psicòloga que es diu Emma Trilles, que diu... Quan hi ha nens és quan més infidelitats hi ha. És veritat, això?
7: Home,
2: estàs d'acord?
7: Ja m'ha tocat a mi.
2: Em sap greu, en Acòrdoba, però...
7: Pintant
2: bastos, eh?
14: És que quan apareixen els nens, la parella en si transmuta cap a una altra situació, no? I aleshores la dona i l'home ja no estan únicament per ells, i aleshores la dona cuida els crios, però perquè és així, no?
7: Sí.
14: I aleshores, quan arriben a parella...
2: I els homes cada cop més.
14: Sí, però els homes cuiden molt a les dones, ara.
7: Clar, hi ha un rol de l'home que ha de cuidar la dona en aquest moment. És molt important. I això fa que el vincle, jo crec, s'enforteixi. Quan tu estàs criant els teus fills, l'home cria els fills, però també t'ha de cuidar tu, perquè això fa que el vincle no es trenqui.
14: És a dir, la mare necessita també algú que l'estigui cuidant, perquè ella frena molta part de la seva vida, tot i que ara hi hagin molts permisos i tot. Quan el pare cuida a la mare, no?, i l'ecologia familiar, per dir, tot creix d'una altra manera. I aleshores, quan els nens ja comencen a tenir una altra sensibilitat, que no és l'alletament i tot això, que és el que jo defenso, la mama el traspassa al papa, i el papa el gaudeix moltíssim, no? Però aquest ferrament és que és mamífer, és que no hi ha més, no?
7: Clar.
14: I la família s'ha de reestructurar. Ara, clar, si estem en una transició i jo segueixo buscant unes coses, o jo em desconnecto de tu, tant l'home com la dona, pues, aleshores és molt difícil. A casa estem vivint una situació i a fora la festa és molt divertida. Aleshores, depèn del compromís que jo tinc amb tu. Del que busco.
7: I sobretot és això, és que de cop i volta, no?, hi ha allà uns elements que t'acaparen completament i has de, per mi, ha estat reconstruir una nova relació i t'hi has d'esforçar. És a dir, el que abans sortia, no?, fluïa
14: natural,
7: i era molt, molt senzill, ara, quan hi ha això, tres peques per allà corrent, t'has d'esforçar a buscar espais per tenir temps per estar junts, i hi ha vegades que el dia a dia t'he tan esgotat que no tens energia per buscar aquests espais, no?
2: Un dia parlàvem de la infidelitat emocional, que amb la IA diu que ja és una realitat. N'hi ha que diuen, és que m'entén millor que la meva parella. Una mica així comencen el que alguns consideren infidelitats amb ChatGPT, que estan trencant relacions.
16: Sí,
2: cada cop
16: i fins
2: més,
16: i tot hi ha hagut algun casament d'una senyora que crec que va sortir a la Xina, a un país asiàtic, ara no recordo bé, que es va casar amb una intel·ligència artificial.
7: Això no ho havia vist.
14: A mi...
2: Estem trinxats.
15: Sí.
2: T'ha trinxat, això.
15: Està la cosa amb la ment, però a mi el cas més difícil és tenim discussió i jo li explico al ChatGPT, ell li explica i llavors ells dos es comuniquen i dius en quin moment, no? I clar, llavors a mi m'arriben a dir et puc dir el que m'ha dit el ChatGPT que li digui a ell? I dius no, jo vull saber tu.
14: Tu què penses? Pensa per tu sola, no?
2: I n'hi ha que diuen que les infidelitats es disparen sobretot coincidint amb els sopars d'empresa.
15: Bueno, perquè tendim a...
2: Sí, però embolicar-te amb gent de la feina seria zero aconsellable, diguéssim, segons com, no?
15: Sí, però la gent s'embolica. I molt.
14: I amb famílies de l'escola. Famílies de l'escola que se separen i s'ajunten amb pares i mares de la mateixa classe.
15: Però després el conflicte el tenim a l'escola, eh? Després el conflicte arriba a l'escola.
14: Això, després del confinament, va ser un boom que dius, mare meva...

0: per ella. Depèn, no? I et deia, és el que deia abans, si estic jo invertint molt de temps amb l'altra persona, que és el que em manca amb la meva. Vale. I això és el que hem de revisar.
1: Carai.
2: El tenir secrets, no?
3: No, també. Jo penso també, una cosa que diu el Bolinches, que ja l'hem citat diverses vegades, però que em sembla molt interessant, i no sé si la Sílvia coincideix amb el tema, que el principal problema de parella és l'habituació, que ens acostumem a les coses bones, no? Que ja les veiem normals, no?, de la parella.
0: I no suportem la frustració, el malestar, i comunicar, perquè no només t'he de dir que t'estimo, també et puc dir això m'està portant problemes, o no em sento bé, com em sento jo, què necessito i què busco.
1: Ara també es parla d'això de les microinfidelitats a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Què és això?
2: Què és una microinfidelitat?
0: Les microinfidelitats ha sigut la manera, sobretot, de connectar amb certes generacions perquè per fer-los veure, no?, quines conductes poden ser com faltes dins de la relació de parella si no les hem parlat. Perquè és important que, per saber si algú és una infidelitat o no, nosaltres dos hem de xequejar què és el que jo vull en la nostra relació, no? I les microinfidelitats és això, és buscar temps per anar a fer un cafè amb una altra persona i no dir-li a la meva parella. Mm. Tenir converses de 2 hores, d'una a 3 del matí, amb una altra persona, en comptes d'anar al llit, no?, amb la meva parella, fer o no fer res, però estar amb la meva parella i potser explicar-li amb ell això que estic explicant a una altra persona.
1: Ja, la majoria d'infidelitats es descobreixen a través del mòbil.
0: A través del mòbil,
1: que sí.
0: Sí, m'ha agafat el mòbil.
1: I això de les microinfidelitats, això, com ho podem detectar, això?
0: Bueno, és que n'hi ha moltes.
2: Clar, podem detectar, és que és el mateix, és a través del mòbil.
0: És que n'hi ha moltíssimes, és que n'hi ha moltes.
1: Yeah.
0: Però tornem al mateix, no? Què busques tu, què busco jo? Perquè potser la meva parella o jo i la meva parella han pactat que jo tinc amics i que jo els explico a nivell emocional i jo ho explico. O sigui, la qüestió és, m'estic amagant de la meva parella? Ho estic tapant?
2: Si t'estàs amagant és perquè saps que hi ha alguna cosa que no està bé.
0: I si ho tapo i em descobreix...
1: De vegades també hi ha gent excessivament gelosa en aquesta vida.
0: També.
1: Eh? I no és fàcil, tenir una persona gelosa
0: també,
1: a la vora,
0: també,
1: al
0: també
1: costat.
3: Perquè això de revisar el mòbil a la parella crec que no està tampoc molt bé, no?
0: No està gens bé. No està molt, però ho fa molta gent, eh?
2: Sobretot ara, els homes. I ara els joves cada vegada més, no? Això de revisar el mòbil de la parella, fins i tot porten la localització.
0: Sí, sí. Però hi ha les dues polaritats, no? Els que... No, jo no li miro i tal. Hi ha qui fins i tot el mòbil de la parella el posa boca baix en plan si arriba algú, no ho vull veure. I hi ha qui revisa molt, no? I fins i tot les bromes que hi ha entre adolescents, no? De jo soc tòxica contigo porque te quiero. Bueno, anem a analitzar tot això, no? I què és el que permeto i què és el que no permeto i fins on vull arribar.
1: Els gelos trinxen, destrossen moltes parelles, també.
0: És que... El gelos, clar, a vegades ens ho han vist de t'estimo, soc gelós i t'estimo i això és la nostra relació, però el gelos
1: s'ha d'analitzar. Aquella cosa obsessiva,
0: S'han d'analitzar, fa molt
1: de mal. Aquell control constant que al final, no?, tenen gelos està del canari.
0: I que la persona acaba mentint, no?, perquè depèn de quines parelles que són molt controladores, molt gelos, doncs l'altre, potser, ostres, t'has trobat a l'ex, ara no li vaig a dir perquè es pensarà que l'he anat a buscar. Doncs tapen i anem desencallant cosetes.
1: Ah, sembla que tens tard.
0: Em sembla que sí.
1: Has de marxar.
0: Ara meva.
1: Sí. T'esperen en una altra emissora de ràdio. Sí. Gràcies per haver estat primer a la nostra.
0: Al
1: matí de Ràdio 4. I torna quan vulguis, Sílvia. Ens agrades molt.
0: Ara ja sé quin tipus de reels t'he de fer.
1: Però molt, t'ho prometo.
2: Ens els pots anar enviant tots, eh? I t'anem trucant.
0: Vale.
1: Escolta, sempre que vulguis i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí.
0: Moltes gràcies, he estat molt a gust.
1: I nosaltres amb tu també. I els oients també, que és el més important en aquesta vida, perquè molts ens ho diuen, ens escriuen i ens truquen per felicitar-te. Gràcies, Sílvia.
0: Fins una altra. Fins aviat.
1: Un minut i 3:15.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Que tenim aquí a la Raquel Calart, l'estrella de La Vanguardia. Tu entres a La Vanguardia Digital
2: i
1: sempre
2: aquí
1: apareix el podcast Bolsillo.
3: El banner.
1: Que ha estat el que més ha resat aquestes últimes setmanes i mesos, el Bolsillo?
3: És que, són diversos temes, però...
1: El que més ha interessat a la gent?
3: És que són diversos temes. Sobretot a la gent li interessa tot allò que té a veure amb el tema de poder guanyar diners. No diré de manera fàcil, però de saber com guanyar diners.
1: Hi ha manera fàcil de guanyar
3: diners. I de poder viure bé, no? O sigui, guanyar diners i viure bé. La qual cosa, avui dia és bastant difícil, no? Pel que comentàvem. Teníem el tema de la costa de setembre, el tema de que augmenten els preus, però és possible. Si ens planifiquem, la importància és de planificar

0: i tenir unes finances endreçades i saber quines són les nostres prioritats a l'hora de la despesa. El consum ens juga una molt mala passada avui en dia, perquè tot constantment estem rebent inputs de consumeix, i això fa que no aconseguim mai estalviar i arribar als nostres objectius.
1: Ja. I els preus de les coses bàsiques?
0: Està molt car.
1: Jo deia, caríssim.
2: Avui,
0: mira, aquest estiu he anat de vacances en un país que és Dinamarca, no? Que allà crec que el salari mínim, si no recordo malament, ronda els 2.000 euros al mes. És almenys el que menys cobra la gent. No sé,
2: el pitjor
0: mínim
2: dels casos, 2.000
0: sí,
2: pavos.
0: Sí, aproximadament, no? I anaves a un súper i els preus estaven al mateix nivell que aquí, pràcticament, no? Potser una mica més, però no hi havia gaire diferència. En canvi, aquí, amb un salari mínim molt més inferior, sí, que ronda els 1.000 euros i escaig, doncs la gent ha de comprar i ha de poder subsistir amb uns preus que estan pagant en uns altres països amb salaris molt més alts.
1: Clar, no? A mi això m'ha passat a França aquest estiu, que sempre que hi anàvem els preus eren desorbitats i aquest any dèiem, doncs mira, si fa no fa, igual que a casa. I què podem fer davant d'aquesta situació? És a dir, com ho fem per recuperar-nos?
0: Evidentment,
1: no? Això del
0: jo sempre dic que aquelles famílies doncs, que cobren poc, per exemple, aquelles famílies que cobren 1.000 i escaig euros al mes i han de subsistir fins i tot una, dues, tres persones, doncs no queda més remei que intentar doncs reinventar-se, intentar formar-se per trobar una feina millor. Aquí no hi ha miracles, no? I evidentment, perquè donar consells, que et diré, estalvia 5 euros al mes, és una gestió de misèries, això, no? O sigui, tampoc no donarem consells de gestió de misèries. Per a aquelles famílies doncs, que estan en una situació més confortable, que ja guanyen un salari, diguéssim, famílies de classe mitjana, doncs aquí sí que tenim marge de maniobra i el primer consell que tenim és el tema d'intentar no tirar la targeta de crèdit, dels préstecs al consum, doncs intentar tampoc no tirar de préstecs al consum, de tenir un pressupost mensual i intentar complir-lo, no? I, evidentment, com ja parlarem una mica més tard, actualment hi ha aplicacions que hem dit que la IA, la intel·ligència artificial, és molt, bueno, ara hi ha aquest davant, no?, de si acabarà amb la humanitat, però jo estic convençuda que és un bon punt de partida per millorar les nostres finances. Ens pot ajudar i molt, no?
1: Com ens pot ajudar la IA?
0: Doncs, primerament, per totes aquelles persones que no saben o els hi costa fer un pressupost mensual, doncs avui en dia tenim, per exemple, ja tot el que són les intel·ligències artificials com ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, és molt fàcil a través del fil de la conversa, doncs dir-li, mira, jo necessito fer-me, em pots ajudar a fer-me un pressupost mensual? I a veure, ella ja està configurat i et diu, doncs mira, per poder-te fer un pressupost mensual m'has de dir quins són els teus ingressos i a poc et va guiant. Jo recomano que la persona que tingui curiositat i tingui interès per millorar les seves finances i no sàpiga com començar a fer-ho, doncs que ho provi i veurà que el resultat és bastant meravellós. I jo trobo, i jo a més conec personalment a gent que ha passat d'una situació de tenir deutes i estar malament, a poder ensortir-se'n i començar a estalviar gràcies també a aquestes eines, no? Ja dic, qualsevol ChatGPT, Gemini, Copilot o Perplexity, l'important és bolcar les dades allà, que ell a poc et va guiant i et pot dir, doncs mira, per poder fer, doncs has de destinar tant d'eines a això, a poc. I després, a més, tenim un ampli ventall d'aplicacions que ens poden ajudar també a poder estalviar i endreçar molt millor les nostres finances, per exemple Fintonic, Goin o Good Budget, no? Aquesta última aplicació, la de Good Budget, està inspirada en el mètode dels sobres, que consisteix a ficar en un sobre els diners que destinem a cada partida per evitar complir per intentar complir fil per randa el nostre pressupost, no? Allò del típic de 200 euros per les compres, doncs això ho podem fer de manera virtual. Sempre dic, hem de tenir una recomanació és evitar descarregar-nos aplicacions que no estiguin validades per altres usuaris, que tinguin pocs comentaris, que tinguin poques valoracions, perquè, evidentment, si fiquem aquí doncs, dades personals, dades bancàries, doncs és molt perillós. Per tant, que hagin de ser aplicacions reconegudes.
2: No marxis, que ara continuem parlant amb tu. Raquel Calart, falten 10 minuts per les 12. A veure, Volem saber què passa amb això dels dragonets blaus, aquests que cada cop diu que són més habituals a les platges catalanes. Saludem a aquesta hora a Xavi Salvador, que és biòleg marí, col·laborador de la plataforma científica Minca. Xavi, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquests últims dies hem vist banderes vermelles onejant en algunes platges del Tarragonès, per exemple, per la presència de dragonets blaus, que diu que cada cop són més habituals a casa nostra.
3: Bé, de fet, el dragonet blau, per qui no s'imagini el que és, no? Perquè amb aquest nom podem pensar que és un animal enorme o màgic, però no, o sigui, es tracta d'un petit llimac de mar, d'una babosa de mar, d'un color blau elèctric increïble, és preciós, o sigui, és de les coses més boniques que podem veure, i és un animal que viu bàsicament flotant, és a dir, que no té una mobilitat especialment desenvolupada, amb la qual cosa és portada per les corrents. El que ens estem trobant és que aquesta espècie, que sobretot és més freqüent a l'Atlàntic, no?, o a l'oceà, aquí en el Mediterrani s'està començant a veure, i de fet l'any passat ja es va reportar a Tarragona, no?, però que aquest any doncs, ha repetit una altra vegada, i segurament si miréssim les dates, doncs, són dates una miqueta similars, no? Uh-huh. El que ens indica que les corrents marines són les que ens apropen aquests animals a la sorra de les platges.
2: Ja, ja. Escolta, són molt bonics, la veritat. Veus una foto, tu busques dragonets blaus i són preciosos, sí. però tòxics, verinosos i, per tant, perillosos. Poca broma amb això, no?
3: Sí, aquí sobretot sempre es generalitza i es fa molt de drama i es ven molt la perillositat, no?, que poden tenir. S'ha de tenir en compte que aquesta babosa de mar que viu flotant, a diferència de moltíssimes que tenim en el litoral català, que poden tenir més de 300 espècies diferents, aquesta el que fa és agafa bombolles d'aire i flota panxa amunt. És a dir, que el que veiem és la panxa. La seva esquena és blava, perquè ha de camuflar amb el blau, no?, del cel, i en canvi la panxa és blanquinosa per tenir els reflexes de l'aigua, no?, amb la superfície i que no se'l vegi. I s'alimenta de coses que viuen flotant en el mar. I aquestes coses, bàsicament, són les caravel·les portugueses i una altra colònia també de pòlips, com seria el botonet blau, la porpita. Aquí, per exemple, a casa nostra, que pràcticament no tenim caravela portuguesa, el seu aliment majoritari és el botonet blau, que el botonet blau no té pràcticament toxicitat, amb la qual cosa ell el que fa per defensar-se és acumula les toxines del seu aliment en les manetes aquestes que podem veure a les fotos, sí, que se'n diuen cerata, doncs acumulen allà dins les toxines, de manera que quan algú els amossega, s'arrebenten i alliberen aquestes toxines perquè el depredador els deixa en pau.
2: Yeah.
1: I això en què es tradueix? És a dir, si nosaltres ens trobem aquest animal, no?, ens trobem aquest mol·lusc, sí, i ens pica o el toquem per error, en què es tradueix? És com una picada d'una medusa, per exemple?
3: Ell per norma general no ens pica, perquè no és una vespa que ens pugui picar activament. És a dir, per picar-nos el que hauria de passar és que se li rebentessin les cerates, les manetes aquestes, se li rebentessin i alliberés les substàncies. I llavors, depenent de lo que s'hagi alimentat i de quan fa que s'hagi alimentat, lògicament, la toxicitat seria més alta o més baixa.
2: I què et pot arribar a passar amb un dragonet blau d'aquests? Què et pot arribar a passar, en el pitjor dels casos, si està carregat de verí?
3: La quantitat és mínima. La quantitat, o sigui, la quantitat que té, sí, no és com si t'estigués picant una caravela portuguesa en directe amb uns tentacles de 2 metres de llarg i milions de nidòcits. És a dir, que la urticària que podria provocar, sí, és baixa. I a part d'això, hauria de ser sobre zones sensibles de la pell. Yeah. És a dir, normalment, què passaria amb un dragonet blau? Que el trepitjaríem amb el peu. Si el trepitgem amb el peu, és una part que és dura, que nosaltres podem trepitjar mil històries que punxen i que fan mal, i tot i així la nostra pell ens aguanta, no?
2: Yeah.
3: És a dir, perquè realment ens fes mal, primera, l'hauríem de rebentar, literalment, amb una trepitjada o amb el que sigui. I segona, sobretot, que ens toqués parts que són sensibles del nostre cos. Per exemple, les mucoses, no? Si ens el poséssim a la boca o coses similars.
1: Clar, però per tant, si jo estic nedant, Xavi, si jo estic nedant al mar, això no m'hauria de fer mal si n'hi ha allà surant a l'aigua.
3: Cap problema. O sigui, pensa que ell està a superfície, o sigui, no, està a 0 centímetres d'aigua. I si tu, per exemple, anessis nedant i li donessis una manada, no?, li donessis amb la mà, pum, el que faria s'enfonsaria i tornaria a sortir a superfície. Però en cap cas el rebentaries, perquè no hi ha res a darrere que faci d'obstacle com perquè la pressió sigui la suficient com per rebentar les cerates.
2: Yeah.
3: És a dir, en l'únic cas que pot passar alguna cosa és si nosaltres ens el trobem, l'agafem amb la mà, i comencem a remenar-lo, i al final s'acaba rebentant. I ell s'ha alimentat de caravela portuguesa fa poc, llavors sí, però tenim en compte de que aquí a casa nostra la caravela portuguesa és raríssima, i en canvi, si sortiu en barca a mar obert, és fàcil trobar botonets blaus. Jo mateix fa dues setmanes vaig sortir a navegar a 10 milles i hi havia concentracions de botonets blaus mar obert. Aquests són el seu aliment. Llavors, aquest aliment és super poc urticant.
2: Però, i si s'arriben a rebentar, què hem de fer?
3: Bueno, bàsicament s'ha de netejar la zona, intentar no netejar la zona amb aigua dolça, perquè normalment la majoria de substàncies d'aquestes urticants que hi venen als nidaris s'amplifica amb l'aigua dolça, sinó que s'hauria de netejar amb aigua de mar. Sí. I en cas de que se'ns irrités la pell o de més, pues, anar a urgències, és a dir, anar al metge, perquè ens posessin una pomada utòpica i perquè la pell pues, deixés de... És a dir, no anés més enllà, no ens afagi una erupció molt grossa, no?
2: Ja, anirà més això dels dragonets aquests, perquè tenim rècords de la temperatura de l'aigua del mar que està alta com mai. D'altra banda, curiosament, no hem vist tantes meduses. Quan teníem entès que les altes temperatures de l'aigua eren les que convidaven a les meduses a venir cap a les platges, no entenem ben bé perquè aquest estiu sembla que n'hi ha hagut menys, però el tema aquest dels dragonets acabarà sent un problema pels banyistes de catalans, per la gent... Que solem anar a la platja, o serà un mal de cap, això?
3: Aquí hi ha dos temes. Les meduses, hem de pensar que tenen un límit tèrmic, també. És a dir, totes les espècies viuen bé fins a una certa temperatura, a partir d'aquesta temperatura es perjudiquen. Mentre estan a la temperatura òptima, la seva reproducció es magnifica, o sigui, tenen millor reproducció, són més fàcils de veure, etc. En el cas dels dragonets blaus, el seu cicle de reproducció es produeix mar obert i de més. I són les corrents els que els porten. El que ens passarà és que l'augment de la temperatura, aquestes espècies que viuen mar obert, per així dir-ho, i que fins ara la barrera tèrmica impedia que s'acostessin, doncs cada vegada poden arribar a ser més freqüents. Que hi hagi dragonets blaus a la platja no m'ho preocupa en absolut. Vull dir, a zones com a Canàries, jo he estat a la platja buscant dragonets blaus, la gent passejant-se per la platja normal i trobar-me, per exemple, 3 o 4 dragonets blaus, però hi havia 40 caraveles.
1: I aleshores, sudava
3: de les caraveles.
1: Xavi, perdona, però per què aquí es tanquen platges quan veuen un dragonet blau si no és perillós?
3: Això és molt fàcil. És per al pànic a què és el que pot passar. És a dir,
1: per desconeixement.
3: Exacte, per desconeixement, què passa? Que és una cosa nova, que tu la busques per internet i és verinosa. I què fas? Curar-te en salut. És a dir, prefereixo que no li passi res a ningú, encara que no li pugui passar res, a que per culpa d'això, que ho tenim conegut, passi alguna cosa. Perquè, ja et dic, si tu vas a Canàries i et vas a qualsevol platja, és molt fàcil trobar caravela portuguesa i la gent se segueix guanyant.
1: I és més perillós que el dragonet blau.
3: Sí. Molt més perillós que el dragonet blau. Molt més.
2: Escolta, ens quedem molt més tranquils, eh?
1: Sí, Xavi? A mi m'agrada molt bé aquesta entrevista.
2: Xavi Salvador, perquè clar, aquí els dragonets blaus, perillosos, molt tòxics.
0: Quan tenim les platges plegades de meduses.
2: Vinga, tot el cap de setmana que llegim, tanquen les platges d'Altafulla i no sé...
3: Sí. Us heu de quedar amb que si l'arribeu a veure són uns afortunats, perquè aquí en el Mediterrani és raríssim, és una espècie absolutament increïble, se l'ha de tractar amb cuidado, en el sentit de no matar-lo, senzillament, no tant perquè ens faci mal, sinó perquè no hem de matar el pobre animal. I quan ells arriben a la sorra és per morir, és a dir, no saben tornar cap endins. A l'Atlàntic, per exemple, amb les marees, queden embarcats. Quan baixa la marea i quan torna a pujar la marea, tornen a dins de l'aigua, però aquí en el Mediterrani no. Amb la qual cosa, inclús, animar-vos a retornar-lo a l'aigua i que pugui seguir fent el seu cicle de vida tranquil·lament.
2: Xavi Salvador, biòleg marí, col·laborador de la plataforma científica Minca, moltes gràcies per haver-ho aclarit aquí en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies, Xavi, merci.
3: De res, a vosaltres.
2: Va, fem una cosa, sentim les notícies de les 12 i de seguida... Ara la Mercè Arànega, entre molts altres, el matí de Ràdio 4.
1: Sí, que ningú s'ho perdi.
2: Tornem de seguida. Fins ara mateix.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia, comencem amb una última hora. El Camp Nou acollirà la final de la Champions League de futbol del 2028-2029. Explica'ns, Josep Capel.
2: Què tal? Bona tarda. Efectivament, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Grècia. Ara fa pocs minuts, el Spotify Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. També han decidit que del 2028 es disputi a l'Allianz Arena de Múnich. No serà la primera vegada que el Camp Nou albergui el que és una final de la màxima competició europea. De fet, l'any 99 ja va albergar la final amb victòria del United 2-1 davant del Bayern, o el 89, 10 anys abans, aquella mítica del Milan de Sacchi, 4-0 davant de l'Steaua de Bucarest. A més, també s'han fet al Camp Nou dues finals de Recopa i una final de la Supercopa de Fires, com no també, evidentment, la inauguració del Mundial 82, aquell partit entre Argentina i Bèlgica, o la final olímpica recordada per tothom l'any 92, amb victòria d'Espanya davant de Polònia per 3-2. Per tant, com dic, l'Spotify Camp Nou, que albergarà la final de la Champions de l'any 2029.
0: I anem cap a Ceuta. Guàrdia Civil, Policia Nacional i Inspecció de Treball investiguen la contractació il·legal de migrants que van arribar a la ciutat autònoma a finals de juliol durant l'entrada massiva. L'operació conjunta mira d'esbrinar si s'estan encarregant feines a migrants irregulars que es troben a la ciutat, sense fer-los contractes ni tampoc garantir el compliment d'unes mínimes condicions laborals ni de seguretat. I en clau política, moviments a Podemos de cara al pròxim cicle electoral. El seu portaveu, Pablo Fernández, ha anunciat que es presentarà a les primàries per ser candidat a l'Ajuntament de Madrid. Se suma així a l'anunci de la candidatura de Ione Belarra a la comunitat madrilenya.
3: Me presento a las primarias de Podemos en Madrid para llevar la voz de quienes viven y trabajan en esta ciudad al Ayuntamiento.
0: D'altra banda, Irene Montero ha anunciat aquest cap de setmana que vol ser candidata a les eleccions generals del 2027 amb unes primàries obertes a tothom, amb la voluntat de liderar un projecte d'esquerres, proposta a la que ha respost la líder de Sumar, Verónica Barbero.
4: Nosotras, como saben, hace tiempo que estamos trabajando en un espacio amplio de la izquierda para darnos un proyecto firme y de futuro. Ahora mismo es verdad que no estamos en las fórmulas concretas, sino en otra serie de temas. Y por lo tanto, bienvenidas todas las, digamos, voces que llamen a una unidad de la izquierda.
0: Comissions Obreres ha protestat davant del Parlament de Catalunya per reclamar l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per blindar una inversió del 6% del PIB en educació. El sindicat ha presentat una campanya per enviar correus als diputats reclamant el vot favorable a la iniciativa. Toni Conde.
5: El sindicat Comissions Obreres ha creat una pàgina web on, mitjançant el llançament d'un dau, es tria un diputat aleatòriament a qui se li envia un correu automàtic reclamant l'aprovació de la ILP. Al davant del Parlament, una cinquantena de persones s'han concentrat per llançar un dau gegant amb els diferents partits a cada cara per tal de demanar un per un l'aprovació de la iniciativa. Comissions demana que després de 4 anys es debati i aprovi ja la ILP del 6% perquè amb aquesta inversió mínima els pressupostos es podran blindar i accelerar les mesures dels acords educatius pactats amb el departament. Esther Vila, responsable de Pública de Comissions.
6: El que farem serà, amb la ILP, aconseguir que siguin estructurals, és a dir, blindar un sistema públic de qualitat de primer nivell com es mereix Catalunya i accelerar i millorar fins i tot les propostes que surten en aquests acords signats per Comissions Obreres aquest últim any.
5: El sindicat ha reivindicat les millores incloses en l'acord educatiu i ha remarcat que es mantindran vigilants per assegurar el seu compliment.
0: I dels successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a una escola de Badalona per presumpte assetjament sexual a menors. Segons ha confirmat la policia catalana a Ràdio 4, els agents han obert una investigació per esclarir els fets. El cas hauria sortit a la llum després que dues estudiants adolescents l'hagin denunciat per assetjament sexual a través de les xarxes socials. L'home està pendent de passar a disposició judicial. I a la demarcació de Lleida han detingut un home per causar lesions a un altre durant una baralla ahir a Cervera, la Segarra. Pepa Sangenís.
7: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dilluns a Cervera un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte de lesions per haver ferit un altre home durant una baralla en un bar del Passeig Balmes de la capital de la Segarra, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar cap a les 4 de la matinada de dissabte a diumenge, quan va haver-hi una baralla entre dues persones. Una va acabar amb una ferida contusa i la policia investiga si la ferida, que va requerir un parell de punts de sutura, va ser provocada per una arma blanca o una botella trencada. La policia va poder tenir el presumpte autor de les lesions l'endemà dels fets al mateix municipi de Cervera.
0: Gràcies, Pepa. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Són les 12 i 6 minuts. Ara ho hem sentit, ja és oficial. Jordi Vila a la final de la Champions l'any 2029. A l'Spotify Camp Nou, nen.
1: Bon dia.
0: Ah,
1: ei.
0: Què sembla això?
1: Notición.
0: Notición.
1: Notición. Quina alegria, no?
0: Gran sí, notícia sí, aquesta. Sí, sí, sí, sí. De seguida, Mercè Aranega, en directe al matí de Ràdio 4.
1: Una de les
0: cal
1: grans,
0: caure, això, eh?
1: Una de les grans del teatre de casa nostra, que als seus 69 anys està incombustible, eh? A punt de dues estrenes, eh? El 30 de setembre al Teatre Nacional de Catalunya al Cadell i el 21 de novembre al Niu, a la sala Villarroel. Farem repàs de la seva gran trajectòria.
0: Sí, noi. I menjarem gelats, sí? I sí. Què més? Què més has portat, Irene Iborra? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Us he portat dos gelats, que presentem un d'ells al de Gelato Week, i una mica d'orxata del tio Che per vosaltres.
0: Carai! Orxata!
2: Sí,
0: casolana, no? feta com Déu mana,
2: feta cada
0: aquesta.
2: Dia, cada matí.
0: Molt bé. És complicat fer orxata o no?
2: Home, es pot té fer la casa, seva. No? Es pot fer casa, però dona feina, perquè s'ha d'hidratar durant 24 hores, després netejar bé, i doncs tot el procés...
0: Sí. Ens vols desanimar perquè vinguem a comprar l'orxata a casa teva, eh?
2: Exactament, això és el que vull, que vingueu a veure'ns.
0: Mestra gelatera de mamà heladera, perquè, a veure, avui la Gelato Week arriba per primer cop, per primera vegada a Barcelona.
2: Exactament. Porta 10 anys a Itàlia, dels germans Zarfati, però ara és la primera vegada que ho fan a Espanya, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Màlaga, València... I aquí.
0: Ara, diu, parlem de gelats, s'acaba l'estiu, però ara mengem tot l'any, cada cop és més habitual menjar-ne també durant l'hivern, de gelats, sí o sí?
2: Sí, també.
0: És
2: així. Però molt més a l'estiu.
0: Oh, dona, t'ho diràs. I més amb la calorada aquesta que tenim.
1: Jo aquest any n'he menjat un munt, eh?
2: Sí.
1: Un munt de gelats.
0: Mira, quines precioses imatges ens arriben ara mateix, en directe, des de Calella a Palafrugell. Gent a la platja, tot i que és dimarts, 12 del migdia i 8 minuts ara mateix, i així estan les platges a Calella de Palafrugell, l'aigua calenta encara, veiem la gent banyant-se i gaudint de les altes temperatures que tenen les hores comptades, perquè demà a la tarda nit, fortes tempestes, violentes fins i tot a Barcelona, costa prelitoral, comarques de Girona, Pirineu, i avall les temperatures. No plourà ni a Lleida, per desgràcia, ni a les Terres de l'Ebre, de moment. I no gaire al Camp de Tarragona, tampoc.
1: És a dir, que per tant,
0: el cap de setmana farà bo, no pateixis, perquè tu ja veig que fas mala cara quan sents a dir que plourà
2: i
0: que baixen les
2: temperatures. Ni plou entre setmana, millor que cada setmana, però una mica de pluja...
0: El cap de setmana farà bo. Doncs agrair al Miquel Galzeran, oient d'aquest programa, que ens faci arribar aquests vídeos de com està la platja ara mateix a Calella de... Tapa la Frugell, tu, mira quin ambientàs aquí.
1: Bueno, aprofitant, doncs, aquesta recta final de bonança i de calor.
0: Oients, voleu gelats de franc? Sí?
2: Bueno, de franc...
0: Com, home, el que encerti això el dia li regalarà gelats.
2: Dic a la Gelato Week, no. Ara, això que podem parlar nosaltres...
0: Ara, aquesta dona s'ha espantat, ara. Aquesta dona es pensava que convidàvem a tots els oients.
2: Dic, a veure, que de la Gelato...
1: Dic, va, tot a Barcelona... No, només el que encerti el so del dia.
0: Només el que encerti el so del dia, que pot menjar gelats acompanyat d'una altra persona, no de tothom qui vulgui, no de 25, sinó gelats per dues persones, els que endevinin exactament què és això? Atenció, escolteu. Preciós. 900-454-455. 900-454-455. Aneu trucant i el primer que encerti que endevini què és això, quin ocell, preciós.
1: Hem donat alguna pista? Hem donat alguna pista?
0: La Sílvia està discreta, no?
1: Caldria alguna pista, potser, no?
0: No cal. No.
1: Bé, és un ocell, pensa, és un ocell, eh?
0: Jordi.
1: És un ocell.
0: Això ja està dit.
1: Sí.
0: Tenim una audiència molt intel·ligent, home, per sort, en aquest programa. Ai, senyor. Ara de seguida la Mercè Aranega, però mentrestant, Irene Iborra, com va el món del gelat, en general? Esteu
2: gelat.
0: En un moment dolç, diguéssim?
2: Tenen un moment dolç, sí. Afortunadament cada vegada són més...
0: Això del canvi climàtic us juga a favor?
2: Home, no molt, perquè quan fa molta calda tampoc la gent surt al carrer fins a molt tard i això ens perjudica també als gelaters. A nosaltres ens va bé que la gent li vingui de gust anar a donar una volteta i a veure'ns i a prendre un gelat.
0: Vosaltres participeu amb això de... Sí?
2: De la Gelato Week, sí.
0: Gelato Week. Explica'ns una miqueta què és això, què es fa, on...
2: Aquí a Barcelona són tres rutes.
0: Tres
2: rutes de diferents... En cinc gelateries de cada una de les rutes. Una a la zona de Diagonal, una altra a Gràcia, una altra a la zona d'Eixample Esquerra, i Sants, i nosaltres amb el Gòtic i el Poblenou. I doncs tenen, compren uns tíquets de dos gustos o de tres i doncs fan la ruta de les 5 gelateries. I doncs cada una de nosaltres hem fet un gelat inspirat a Barcelona.
1: Ah. Déu-n'hi-do. El tiquet aquest...
0: Com és aquest gelat? Sí.
2: Pues cada un és diferent. Jo, per exemple, he presentat un amb el restaurant El Tribut, que ells estan inspirats en a la Pedrera, en el Gaudí, i doncs és avellana, així rodoneta, amb les formes així, i també té aigua de mar, representant el Mediterrani, també tota la inspiració en el modernisme, i farigola. Doncs la combinació és...
0: Farigola, diu?
2: Uah, farigola queda molt, molt bé combinada amb l'avellana i l'aigua de mar, que és espectacular.
0: Molt bé.
2: Sí, bueno, l'he portat perquè el tasteu.
0: Ah, vinga, va, porta. Abans no es desfaci, això, mirarem de...
1: Recordem que en aquesta Gelato Week podeu comprar un tiquet de 16 euros i dona accés a 12 per terrina, eh? O sigui, a tastar 12 terrines.
2: A 5 terrines. Sí. Mm-hmm. I doncs d'això depèn de si és la de dos gustos, que és la de 12 euros, i l'altra de tres sabors, que és la de 16, que també pot ser cono. Les terrines de la de 12 euros són una miconeta més petitetes, mm-hmm, però bueno, és a dir, dos sabors. El preu normal de moltes gelateries això no ho tenen. Però, vamos...
1: Quin ha estat el gelat més venut aquest estiu?
2: Bueno, la xocolata el sabor
1: que tira més.
0: La xocolata és antidepressiva, va bé, yeah, tot això.
2: Us he portat dos. Un, que és l'avellana, farigola i aigua de mar, que nosaltres servim amb un batejat d'avellana, xocolata i trossets d'avellana de Reus. I després us he portat
0: la negreta, la varietat negreta.
2: La varietat de... li comprem a Cal Roset. I després us he portat figues de Coi de Dama, amb farigola també, que m'encanta, i aigua de mar, la mateixa combinació.
0: Aquest és de figa, aquest?
2: Aquest és figa.
0: Pensava que era maduixa, això.
2: No, és figa. Ah. Està una miqueta fred perquè l'he portat perquè no s'ha d'espallir, però si no ens esperem...
0: Porta, que ho catarem, això. Quin és el que més t'agrada, tu, de gelat? El, de tots?
2: La combinació que més m'agrada és aquesta, o això us l'he portat.
0: Ah, carai, tu. Doncs au. El provarem aquí, molt bé. A quan van els gelats ara mateix? A quan els veneu vosaltres?
2: Nosaltres la petiteta 3,90, però posem molta quantitat. Després posem la de...
0: La petiteta és aquesta?
2: No, nosaltres la petita és molt més gran que aquesta.
0: T'anava a dir, perquè això 3,90...
1: Sí, aquesta és mini, eh?
2: Aquesta és la que porten en el Gelato Week, la que fan. Ara aquest està una miqueta ja fred, perquè el gelat s'ha de servir a menys 12. Jo el tenia preparat a menys 18, perquè no passés ningú batxe en el camí.
0: S'ha de servir a 12 sota 0.
2: Sí, 12 sota 0. És el gelat artesanal a 12 sota 0. El que passa és que el conservem a menys 18. Bo. I per portar-lo fins aquí, aquest a mi m'encanta.
0: És boníssim. Es nota la farigola, sí, però no carrega. No és allò, no, un palagós.
2: La farigola ha de tenir punt exacte, perquè si no...
0: Si et passes, això també... Fuà. No?
2: Clar, ha de ser, vamos. I l'altre també, que provareu de la Elisabet, és el record d'Elisabet, de la seva mare, és dels estius a la Costa Brava. I doncs el portar la figa i també la farigola en el punt just i l'aigua de mar també. Són dues combinacions en les mateixes bases, però amb una amb fruita i una amb l'avellana.
0: Carai, perfecte. Altres tipus de gelat que tinguin sortida ara mateix, a banda de la xocolata, que seria una miqueta l'estrella, com sempre?
2: Bueno, el fruit sec sempre pega molt fort. Ara, com s'ha posat molt de moda el festuc, tenim festuc amb avellana i xocolata, i aquest li diem la pagada, i es ven moltíssim, m'agrada molt, és un dels que més surten.
0: Carai, tu.
2: I el mantecado del meu iaio, que vam recuperar la recepta preguntant a les persones del Poblenou fins a arribar a la percepció exacta, i aquell també és molt top.
0: Aquestes diuen a Còrdoba i ha vingut a menjar gelats.
3: A mi m'han reclamat, eh? M'han dit, vine a tastar gelats.
0: Sí, dona, clar.
3: Voy.
0: És que no sé per què marxes. Som-hi. Del meu costat. T'he dit que estava tan content de tenir-te
3: de
0: i fots el camp.
3: Hem de fer guions, Xavi Freixas, i lligar temes per demà. Que no tens el programa complet.
0: No tenim.
3: No tenim encara demà,
0: som
3: no.
0: Som uns quants aquí, eh? Ai, senyor. Molt bé, doncs au, foli.
3: A què?
0: Doncs aquí, mira, tens dos tipus de gelat.
1: La terrina.
0: La Mercè Arana, que poc s'ho pensa que es trobarà aquest bé de Déu.
2: Aquest és d'avellana, amb farigola i aigua de mar. És el que li fem al restaurant en el Tribut, perquè està inspirat això.
0: Això d'aigua de mar, Aigua
2: de mar. No és d'aquí del Bogatell, però si no tots...
0: És que quan dius aigua de mar, diu que vas a la platja, agafes una galleta d'aigua i la fots al gelat.
2: Ho compro a Aquamarina. Són una gelateria. Són una empresa que agafen aigua de mar de molt profundament i molt de la Costa Brava, molt lluny, i la microfiltren. I doncs és la comercialitzen, fa comprar a molts postos comercials i en grans quantitats per als negocis.
3: I l'altra què és?
2: L'altre és fi cada coi de dama amb aigua de mar i farigola. Us he portat dues combinacions molt similars perquè casin entre elles i dues històries molt diferents. Una és això, la representació del tribut de, bueno, de un tribut a Gaudí, del restaurant que volíem, que ells tenen tot ambientat i nosaltres pues, li vam fer aquest gelat i he pensat que seria, és molt representatiu de Barcelona. I l'altra és la història de l'Elisabet, que li vam fer quan va fer el llibre, un llibre de la seva mare en commemoració amb ella, i és molt maco perquè representa tot aquest amor cap a les vacances que tenien, els moments en família, i doncs això d'agafar figues dels arbres, de les infusions calentetes...
3: Són boníssims.
0: Ana Córdoba, no et vull espatllar la festa, però aquí ho expliquem tot, diem les coses pel seu nom. Tu saps que les figues porten un insecte dintre, no? Bé, ho porten, portaven el seu dia per pol·linitzar, entra un insecte, es queda atrapat a dins...
3: Això m'ho estàs dient perquè sóc vegetariana i no menjo animals? Va, home, va.
0: Mira el vídeo.
3: Ho veig, ho estic veient.
0: A mi, des de que m'ho va explicar ma cosina, mira que m'agradaven, eh? No n'he menjat mai més cap. Em sap greu, eh?
2: Però el dit a la llaga.
0: No passa res, perquè ja no queda ni rastre del pobre insecte que... gràcies a ell, diguéssim, la figa pol·linitza quan és petiteta.
3: I creix.
0: I per tant creix i te la pots acabar menjant. Però...
3: Gràcies, Xavi Freixas, per fer-me la vida més feliç.
0: Els oients, per si algú no ho sap, busqueu això. Insecte, pol·linitzar, figa.
3: D'acord, que ho busquin.
0: I veureu els vídeos, no passa res. Escolta'm, hem de saber de tot en aquesta vida.
3: Va, explica'm, que m'he perdut el començament d'aquesta entrevista. Heu parlat
0: Sí, home, estàvem parlant...
3: De la Gelato Week Barcelona,
0: ells també hi participen, ara ens deia això de les rutes, de descobrir Barcelona...
3: És interessant, no?
1: Que és una iniciativa que ve de Milán, eh? Sí, que almenys fa una dècada, això.
0: Jo ara pateixo, perquè aquest programa pensa molt, també i sobretot amb els oients de Girona, del Pirineu, de la Catalunya Central, de Lleida, de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona. Ara penso, tots aquests deuen dir, bé, molt bé, això van a Barcelona, doncs ja t'ho faràs. No marxeu, que ara arriba la Mercè Arànega.
3: De Girona i d'altres llocs.
0: No marxeu. Sí, també poden baixar, si volen.
3: I també fem iniciatives d'altres zones de Catalunya.
0: Sí, dona, per això et dic que aquest programa també i sobretot vol parlar del que passa més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana. Però per això que no marxi ningú, ara ve l'Arànega i parlem de moltes altres coses i justament anirem a Girona aquest matí.
3: Exacte, sí, anirem a Girona per parlar amb una noia que va venir d'Erasmus i es va enamorar de la ciutat, va decidir quedar-s'hi i des d'aleshores està fent visites, fa excursions per ensenyar la ciutat d'una manera diferent. És a dir, vol mostrar un turisme diferent perquè s'entengui realment com és l'essència de la ciutat de Girona i no tant la part més de monuments i que coneix tothom.
0: Ja, yeah, molt bé. Farem un programa molt xulo el dia de la Mercè.
3: Sí.
0: Aquí parlem de tot, eh? Parlem de Santa Tecla, Tarragona, parlem de la Mercè, de la Misericòrdia a Reus, de Sant Miquel a Lleida, sí? Però el dia de la Mercè sortim de festa major, Jordi Vila.
1: Home, estarem
0: estarem
1: al Parc de l'Estació del Nord, que és un dels epicentres de la festa de la Mercè, que sempre doncs, fa moltes activitats al Castell de Montjuïc, també a la zona del Parc de la Ciutadella, i un dels epicentres importants és el Parc de l'Estació del Nord, a més de totes les activitats que estan distribuïdes pels barris. Allí estarem, amb una programació especial. Estic comptant els dies que queden perquè...
0: Veniu a veure.
1: Estic encantadíssim d'aquest programa.
0: Per Sant Jordi vam triomfar.
1: I tant.
0: Va venir gent de tot Catalunya, per cert. Hi havia gent de Lleida, també, per exemple, que van venir expressament, altres de Solsona, de la Catalunya Central, que van baixar, oients habituals d'aquest programa, per veure com fèiem el matí de Ràdio 4 en directe. Des d'allà, què rius, Ana Córdoba?
3: Que sí, va ser molt divertit.
0: Aquesta setmana, oients, regalarem el pastís aquest de la Mercè. La Hoffman, poca broma, eh? Recupera per temps limitat el pastís de figues i ametlles de la Mercè.
3: Figues.
0: Mira, però mira quina bona pinta que té, eh?
3: Sí.
0: Les pots treure, si vols. Que no queda
3: que
0: ni rastre, home,
3: Xavi,
0: del pobre insecte.
3: És que no m'havies de dir, això.
0: Per què no? Que no vols estar informada?
3: No. Sí, vull estar informada, però hi ha coses que a vegades és millor no saber-les.
0: Ara no menjarà mai més figues com jo.
1: Jo fa molt de temps que no les menjo, però són boníssimes, eh? Són boníssimes.
0: I aleshores tu per què no les menges? No és per l'insecte?
1: No, mira, fa temps, allò que vas a comprar i mira, no...
0: Doncs ara és època, eh? Bona collita, enguany ha començat més d'hora, com tot, per culpa de la calor, i més petites per la sequera.
3: Vaja.
0: No són d'una mida tan gran. Va, que anem a Girona. Explica'ns-ho tu, això, Ana Córdoba.
3: Anem cap a Girona?
0: Sí, això ho has preparat tu,
3: va,
0: doncs tu mateixa.
3: Som-hi. No, anem a Girona, el que us acabo d'explicar, no? A parlar Aviam un moment, que em centri, perdoneu, eh? Anem a Girona per conèixer aquesta iniciativa de la Paola.
0: Paola Mirto.
3: La Paola Mirto.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Tot bé, gràcies. Molt il·lusionada, la veritat.
0: Il·lusionada? Explica'ns per què.
4: Sí. Bueno, és el primer cop que parlo a la ràdio, primer de tot. Sé que per vosaltres és molt quotidiano, però per mi no. I res, això que el meu projecte no pensava que podia arribar, bueno, fins aquí. I no sé, si voleu començar vosaltres...
0: Sí, a veure,
2: sí, mira, presentem una mica el projecte.
0: Volem explicar la història de la Paola, que és una jove italiana que ha passat de venir d'Erasmus a Girona, ensenyar la ciutat als visitants, i a més diu que ho fas d'una manera molt especial. Explica'ns-ho tu mateixa, això, Paola.
4: Sí, a mi el que m'agradaria fer és plantejar aquests tipus d'itineraris per fer una forma de turisme que sigui mica més sostenible. Sabem tothom que ara mateix Girona està vivint una època particular amb el turisme i és això. A mi m'agradaria, el meu propòsit és fer conèixer a Girona els turistes amb els ulls de qui va arribar com a turista i visitant, o sigui jo, quan vaig arribar d'Erasmus era un estudiant internacional, no sabia parlar ni castellà ni català. I ara mateix me trobo després de 5 anys treballant aquí, pagant impostos aquí, llavors em sento part de la comunitat local. I m'agradaria que ells vegin Girona d'aquesta forma, també.
3: Què tenen de diferent els teus itineraris respecte als que pot trobar una persona que ve, doncs, això, a buscar una ruta turística habitual? Explica'ns quines són les coses que són diferents.
4: Sí, moltes gràcies, Anna, per la pregunta. Doncs, jo crec que els meus itineraris no són només de monuments, és a dir, no només es parla d'art i d'història, com normalment es fa durant una experiència d'aquest tipus, però sinó també que, a part de curiositat sobre la ciutat i sobre la seva transformació urbanística, també fer entendre als visitants quines són les dinàmiques socials, diria jo, de la ciutat, perquè puguin entendre també com els gironins i qui viu per allà doncs, pot viure la seva vida cada dia, quotidianament.
0: Bé, Mercè Arànega, com estàs?
5: Hola, bon dia.
0: Ja veig que estàs molt bé. Només veure't dic que està fantàstica aquesta dona.
5: Cansada, caminant i amb la llengua fora, però bé, contenta d'estar amb vosaltres.
0: On vas a peu amb aquesta calor i amb aquesta humitat i aquesta xafogor?
5: Jo vinc de fora, de Barcelona, aleshores deixo el cotxe...
0: D'on vens?
5: De per Sant Cugat, de per allà al voltant.
0: Vius per allà, al voltant
5: per allà,
0: de la Floresta allà. I tota aquella zona d'allà. Molt bé.
5: Aquí.
0: Perfecte.
5: I deixo el cotxe davant del Teatre del Nacional i llavors vinc caminant.
0: Molt bé.
5: Totes les coses que s'han de fer.
0: Com va la vida? Escolta, vas a tope, eh?
5: La veritat és que sí. La veritat és que no és que no em pugui queixar, és que em queixo. Massa. Ara és massa, ja. Però vaja, va com va. He anat dient que sí, i s'ha de fer.
0: Ja.
5: Et vas liant, vas dient que sí, perquè les coses que et proposen t'entusiasmen, t'agraden, trobes que tenen qualitat, i dius, fem-les. Però clar, després dius... Com és allò que diu en castellà, no me da la vida, doncs això em passa a mi. No, yeah. No em donen les hores, vaja.
0: A Premi Nacional de Teatre 2010, Premi Butaca, la millor actriu teatral 2009, Premi Memorial Margarida Xirgo del 97. Escolta, aquí no acabaríem mai més, tu. No sé, no n'hi ha gaires d'actrius catalanes que tinguin tants reconeixements com
5: o
0: tu.
5: O tampoc n'hi ha tantes de tan grans com jo,
0: Ni de tan bones. Calla, que aquest matí algú ha dit la teva edat i no me la crec. Si no m'ensenyes el DNI, jo crec que ens enganyes.
5: En faré 70 al maig.
0: Què dius, ara?
5: Sí.
0: Però si estàs igual.
5: Igual que què? Igual
0: estàs
5: que
0: igual
5: ahir.
0: O millor.
5: Que ahir potser sí.
0: No.
5: Que fa 40 anys ja et dic jo que no.
0: Però quin és el secret per estar així?
5: Doncs aixecar-se molt d'hora. Per exemple, avui m'he aixecat molt d'hora, he anat al gimnàs, després he anat a fer recados, he arribat a casa, m'he hagut de dutxar, venir cap aquí corrents, d'aquí, no ho sé, treballar, moure's, estar actiu i també guardar-te estones per viure.
0: Yeah.
5: Per això deia abans, sí, però massa, perquè a mi la vida... La meva vida, jo sempre he dit, no és el teatre. El teatre és la feina que m'agrada.
0: Yeah.
5: La meva vida és la meva vida. I m'agrada poder tenir temps per disfrutar-la. I més ara que estic jubilada. Doncs no.
0: Yeah.
5: Doncs no, però sempre em guardo estonetes.
0: Però no plegaràs mai, tu. És que no pots plegar i no volem que pleguis. Tens un problema.
5: Ara m'he plantejat... tota aquesta temporada que ve, he hagut de fins i tot deixar una funció... vaig deixar una funció però un any abans, vull dir que no hi ha hagut cap problema, però perquè vaig pensar, no puc, perquè es campalmo quatre funcions. Ah. I tenia dos mesos i en feia una altra, perquè és que ara estic assajant el Cadell. Estreno el 29 de setembre, però és que el 12 d'octubre, al cap d'una setmana i mitja, en començo a assajar una altra, amb la qual cosa estaré fent funció i assajant. Clar, m'han sortit unes sèries de televisió, no aquí, de fora, però clar, no les puc fer, no puc fer res, perquè estic...
0: De fora és, d'on?
5: Bueno, de Madrid, o unes a Canària, una altra concretament aquí a Catalunya, però no puc, perquè, clar, a les 3 o a les 4 he de ser al teatre assajant. Yeah. Clar, et diuen, les nostres jornades van fins a les 5, les 6, les 7 de la tarda.
0: Ah.
5: Però, vaja, llavors l'any aquest que ve no, però el 28... Miraré d'esponjar-lo una miqueta més, aviam si...
0: Sí, no cal...
5: Sí, almenys poder fer algun viatge a l'Inserso, tu, que no puc, que no tinc temps, i em toca, eh?
0: Espera, deixa'm agrair a la Paola Mirto, que la tenim des de Girona en directe, aquesta jove italiana.
6: Bon dia.
0: Moltes gràcies per haver estat al matí a Ràdio 4, Paola, que vagi molt bé això.
6: A vosaltres.
0: Una abraçada gran, que vagi bé. La Paola és italiana. Tu vas arribar de l'Argentina quan només tenies 10 anys, no?
5: Sí. Però de pares catalans, eh? Vull dir, a casa parlàvem català.
0: No, ja es veu, ja.
5: No, hi ha molta gent.
0: No, home, escolta, no, però vull dir...
5: Dels 10 anys als 69 he tingut temps d'aprendre'l, eh?
0: Sí. Només tens un català que a mi m'agrada particularment.
5: No sé.
0: Sí.
5: Va, com el vostre, no?
0: Oh, ves, això, hi ha molts dialectes, aquí hi ha una barreja...
5: Bé, però això també és bo, eh?
0: Home, i tant, com... Sí.
5: Sí, no, això d'acord. Del Barcelona... Jo parlo barceloní...
0: No es respecten prou, eh?
5: No es respecten
0: aquí
5: prou.
0: Aquí ens omplim la boca de que s'han de respectar la varietat dialectal del català en aquest país i tal, però quants dobladors, parlant del teu món, has sentit amb català occidental?
5: Clar, però saps...
0: Zero.
5: Saps què passa?
0: Que zero.
5: Sí, però mira... Si tu fas una família, per exemple, el que no pots fer és que dos fills, dos germans dels mateixos pares...
0: Ah, no, això no.
5: Un parli amb gironí i l'altre amb lleidatà.
0: Ja, però aleshores mates el lleidatà,
5: no,
0: mates el gironí...
5: No,
0: i, i només sentim el català central.
5: No, a veure, jo crec que per ficció...
0: A les pel·lis,
5: a veure... Si no són família, poden parlar perfectament.
0: Correcte.
5: Això... Estem d'acord.
0: No és una família, només...
5: Estem d'acord. Quan no és família, podríem parlar lleidatà, gironí...
0: De Lleida no en sents cap.
5: No en sents cap, no.
0: No.
5: Però suposo que no sé si deu ser culpa dels estudis de doblatge, no ho crec. Això ve de dalt, eh?
0: Ja, de dalt.
5: Normalment ve de dalt.
0: Tot ve de dalt.
5: Quan sabem què vol dir, no?, que ve de dalt.
0: Sí, exacte.
5: Com allò, quan el mal ve del mansa, tots el cansa, doncs igual.
0: Què t'agraden els gelats? Ets de gelats,
5: molt.
0: Tu? No? Ah, doncs mira.
5: No sóc molt de dolços.
0: Ho has ensopegat bé,
5: això. És el meu problema número 1.
0: Ah, és un luxe, dona.
5: La xocolata, el sucre, els pastissos. Per què ho he encertat?
0: Perquè mira qui tens aquí la vora. Mira, ara tastaràs. Explica-li tu aquest gelat.
7: He portat
0: dos tipus de gelats.
7: Dos gelats perquè presentem la Gelato Week durant una...
5: Que ets gelatera, tu?
7: Sí, soc gelatera.
5: Oh, que bé, quina feina.
7: Soc gelatera i faig gelats de records. De les persones en comparteixen el seu record.
5: Què dius?
7: I jo el passo a gelat. I doncs són gelats una miconeta diferents perquè...
5: Veus, una miconeta? Mira que bonic això t'acaba. D'on ets, tu?
7: De ma família... Bueno, jo soc nascuda ja a Barcelona i el meu avi, però ma família és de Alacant.
0: Es diu Irene Iborra. És mestra gelatera de mamà heladera. És que arrenca això de la Gelato Week, que arriba per primera vegada a Barcelona. Ells també hi participen. I ha vingut aquí a explicar-ho. I ara regalarem gelats d'aquests de franc als oients, els que endevinin el so del dia.
5: Els records d'algú. M'estaré menjant el record d'algú.
7: Sí.
5: Aquest record de qui és?
7: Porto un que està fet per la Gelato Whip, també amb el restaurant El Tribut, que ells estan inspirats en Gaudí. Doncs tots els plats són tradicionals i amb una mescla d'això, del modernisme. És molt maco.
5: El trencadís.
7: Exactament. Sí, és molt, molt bonic el puesto. Doncs he fet un gelat d'avellana, que porta també una infusió de farigola.
5: Mare meva!
7: I aigüeta de mar del Mediterrani. Doncs és,
5: aigüeta del mar!
7: Sí, doncs és bo, bo. I l'altre és el record de l'Elisabet. És un dels seus records, no, a la Costa Brava, quan eren petits, que anaven la seva mare i la seva família. I doncs el que feien era, pues, això, agafar figues dels arbres, estaven també...
0: Tasta-ho això, Mercè, a veure. Porta un punt de farigola,
5: a veure,
0: també, de
5: aquest
0: timó.
5: Aquest record de qui és, aquest primer?
7: Aquest és el de la Gelato Week que hem fet del Tribut. Ajunt amb el restaurant.
0: I l'altre porta figa.
7: I l'altre és de figa.
0: Coll de dama, diu.
7: Coll de dama.
5: És boníssim, perquè té tot el gust de l'avellana, sí, però té un punt salat.
0: Negreta de Reus, és bona aquesta.
5: Oh, bona.
0: Petita,
5: bo,
0: però bona, gustosa.
5: Sí. L'altre dia vaig estar a Brunyola,
0: sí,
5: que jo no sabia que Brunyola són tots els camps d'avellaners, és la terra d'avellaners d'aquí, i en un restaurant fan el flam d'avellanes.
7: Oh,
5: boníssim.
0: Que bo.
7: I horxata d'avellanes, també.
0: Ah, i l'horxata on és? On la tens?
7: Està guardada fora. Per...
0: I què fa guardada fora?
7: Això jo...
0: Esperes que se la foti algú?
5: Ah, aquest és
7: per vosaltres, perquè la pagueu quan vulgueu.
5: De figues.
0: És la busca.
7: De figa, de
0: coïdada.
5: Refrescant, refrescant, boníssim.
1: Per tant, podem agafar algun d'aquests gelats i podem fer un bon plan. Ens mengem un d'aquests gelats fantàstics i anem a veure't al TNC. Estàs a punt d'estrenar el Cadell.
0: Dues grans estrenes teatrals que dius, Mercè... Sí. Gairebé 70 anys i potser estàs en un dels teus millors moments professionals, o què?
5: Mm. Treballo, tinc feina. Estic en un bon moment de feina, sí.
0: Que bé.
5: La veritat és que sí, em feia por, pensava. A veure...
1: Algun moment has tingut allò que t'has quedat en blanc al llarg de les teves quatre dècades de trajectòria professional? Allò que dius, ostres, no en truquen, no en truquen...
5: 50... Bueno, no trucar no, però que la feina baixa molt, que igual estàs... I la pandèmia va ser, clar, va ser matadora, la pandèmia,
0: allò.
5: Per nosaltres, clar, perquè nosaltres no tenim... És a dir, molta gent va deixar de treballar però continuaven cobrant, nosaltres no. Mm-hmm. Jo, la pandèmia va ser un divendres, el dilluns havia començat a la Sala Gran amb l'Albertí a assajar una funció i dijous ens van dir, no torneu. Vam cobrar el que quedava de mes. Els altres tres mesos de feina que venien no els vam cobrar. I així, tira, tira. Però bueno, allò que em preguntaves d'un bon moment. I tu, cap allà als 50, 50 i pico, vaig tenir una baixada molt forta. Que és aquell moment en què ja no fas els personatges de... Fins a 40 i pico, 50, representa que les dones no som transparents. I a partir d'aquella edat ja comencem a ser invisibles. Perquè tu veus moltes sèries o teatres que homes de 60 i 70 anys són el director de l'hospital, el director de no sé què...
1: O fan d'avis o àvies, també, no?
5: Ells no. Nosaltres sí. Nosaltres fem de cuidadores.
1: Mm-hmm.
5: És a dir, si ell és el director de l'hospital, jo seré la que frega, o la tieta o l'àvia d'algú. Això està canviant. Gràcies a Déu, està canviant. També està canviant perquè hi ha moltes dramaturgues dones. I, per tant, es reivindica molt. A més, si mireu sèries... Jo no sóc de mirar sèries, però tothom m'ho explica. Les sèries americanes...
0: Mira que n'has fet,
5: ara,
0: de sèries.
5: Eh?
0: Mira que n'has fet, de sèries.
5: Sí, però no sóc molt de,
0: ja.
5: De mirar... No, sobretot això, sèries de fora... Que
0: ja,
5: tothom...
0: ja, t'entenc.
5: No, perquè és que no tinc plataformes d'entrada.
0: Ja, ja. Jo tampoc no miro res.
5: Però no tinc xarxes, tampoc.
0: No miro
5: no
0: ni escolto
5: res, no tinc
0: gran
5: ni
0: cosa.
5: Ni TikTok, ni Instagram, ni Twitter, sí, ni Facebook, no tinc res.
0: Sí.
5: Vull dir, trobo que això em bruta molt al cap. I allà, en aquestes sèries, a totes, sempre hi ha personatges de dones grans, però fortes. És a dir, és que no cal que quan tens 69 anys ser una iaiona que s'arrossega pel carrer. Jo tinc 69 anys i estic plena d'energia i vaig al gimnàs.
0: Avui en dia 70 anys no són res,
5: clar,
0: no són gran cosa.
5: Clar, bueno, i suposo que hi haurà gent doncs, que sí, que estarà molt
0: però
5: molt cascat,
0: cada cop menys.
5: Però no tothom. També hi ha homes de 69 anys que fan pena.
1: Per tant, Mercè, et consideres privilegiada, és a dir, has pogut fer molt de teatre, molt de televisió,
5: sí,
1: molt de cinema. Estem parlant d'un sector on 7 de cada 10 professionals tenen veritables dificultats per tirar endavant.
5: Tens tota la raó, i molts amb molt talent.
1: Uh-huh.
5: Mira, cal tenir talent, cal tenir sort, cal estar al lloc adequat, cal tenir resistència i resiliència, és a dir, esperar. El que passa que, clar, també és veritat que hi ha gent que es passa la vida esperant malvivint i no arriben mai. No es tracta d'arribar. Jo no he pensat mai a on vull arribar. Jo vull treballar d'això.
0: Yeah.
5: Això m'agrada. El que sí que és veritat és que si els papers són bons, ho disfrutes molt més.
1: Yeah. Anem a pams. Primer estrenes el 30 de setembre al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya,
5: el Cadell,
1: amb autoria i direcció de Josep Maria Miró.
5: Un geni.
1: Es podré veure fins a l'1 de novembre. Què veurem en aquesta obra?
0: Només un mes, això, Mercè Arana.
5: Ah, va, això va així, eh? Totes les funcions, i sobretot en teatres públics, no passen de 5 setmanes.
0: Explica'ns què veurem en aquesta obra.
5: Doncs aquesta obra és com un... Com ho deia abans? És com un retrat de la nostra Catalunya rural, de la més profunda.
0: Que bonic.
5: De la més profunda. És a dir, imagina't el dalt de tot del Ripollès, una masia perduda a dalt de les muntanyes,
0: uh-huh,
5: i una nissaga. Sobretot veurem les dones d'aquesta nissaga.
0: D'acord.
5: Des de finals de 1900 fins ara. Jo sóc l'última. És a dir, sóc la més jove. La meva àvia és l'Alba Pujol, que en té 40, imagina't. Mm. Però, clar, és que va per èpoques. Aleshores, veurem com ha estat aquesta vida, què ha representat per les dones aquest tancament que en aquestes masies fa 50-70 anys no es podia baixar durant un any. Quan nevava, estava 7 mesos aïllat. Com aquestes dones, perquè sobretot parla de les dones, bueno, hi ha un personatge masculí que fa tots els papers masculins, perquè realment els homes eren tots iguals. Tots manaven, les dones feien el que ells volien, però treballaven el doble que ells, perquè, a part de, se les considerava paridores. És a dir, l'única importància és que tu em donguis un cadell. I aleshores treballaven a la casa, portaven la canalla, portaven el bestiar, portaven l'hort, ho portaven tot i no tenien cap llibertat per res. N'hi ha una que s'enamora i no la deixen casar, es converteix en la tieta per tota la vida, una altra que es malcasa, vol tornar, no la deixen tornar, i llavors tots els lius i les coses... És com una saga a la catalana, però tot és negre, tot és fosc, perquè suposo que tenien una vida molt fosca, m'imagino.
1: I més dura encara que aquesta obra és El Niu, que estrenes el 21 de novembre a la Villarroel. Explica la història d'un matrimoni que ha d'enfrontar-se a la mort del seu fill. Es tracta d'una història guanyadora del Premi Pulitzer al millor drama.
5: Sí.
1: En aquest cas, està dirigida per Pau Carrió. Heu començat ja els assajos?
5: No.
1: És una obra duríssima.
5: Sí, és dura, però... A veure, té aquest toc que tenen aquestes obres angleses. No sé si anglesa o americana, eh? Ah, espera, ara no voldria ficar la pota, però bueno, que t'estan explicant una cosa molt dramàtica, però que no en fan allò sang i fetge, saps? És com superar-ho, com continuar vivint. És una obra esperançadora. No té un final amarg.
1: Una mare que se li mor al fill de 4 anys, no? Una mare que se li mor al fill de 4 anys.
5: Atropellat, a davant de casa.
1: I tu ets l'àvia.
5: Jo sóc la mare d'ella, sí.
1: Que també has perdut un fill,
5: sí,
1: no?
5: Sí, per drogues.
1: I aleshores
5: hi ha una germana que és la que va, viva la vida i no sé què, i va i es queda embarassada. Clar, la gelosia que això comporta... Avui dia és molt humana. Jo no diria que és un dramón. És una obra molt humana perquè es riu molt, també. Els personatges intenten ser, no ser amables, intenten viure, continuar tirant endavant. Jo la trobo molt bonica. És una de les funcions boniques que he llegit. Ja veurem què passarà, com la farem, però llegida és preciosa.
1: I el que dèiem, Xavi, que la Mercè Aranaga no para als seus 69 anys. El maig, abans de l'estiu, va interpretar amb èxit a la sala Atrium La meitat de l'ànima, i vaja, i continues.
5: I tornem amb els
1: i tornareu,
5: fills.
1: Tornareu, no?
5: Amb els fills, perquè quan vam...
1: Aquí t'escoltem en acció.
8: Deien la veritat, estava decidida a seguir endavant, per molt mal parada que quedés Cecília Balaguer.
9: Hi havia 9 cartes completes.
5: Això és la meitat de l'ànima. Sí. Això és la meitat de l'ànima. D'això farem bolos. Farem gira quan acabi El Cadell, que acabo a finals... Ai, El Cadell no, El Niu, que acabo a finals de febrer. Ens farem un parell de mesos de gira per Catalunya, per Mallorca...
0: Molt
5: per
0: bé. Tal.
5: I després, el juliol, entremig hi ha aquest mes i mig la funció que vaig dir que no, perquè vaig dir... Perquè el juliol tornem a la Villarroel amb els fills...
0: Els fills.
5: Els fills.
0: Sí. Amb Jordi Boixaderes, Emma Vilamassau. Han estat tots dos aquí, eh?
5: Ah.
0: Un dia va venir el Jordi, un altre dia la Vilamassau, que ens ho hem passat bomba.
1: I tant. Dos grans i tu ets la tercera.
5: Sí, sí. Doncs tornem.
0: Mira que fa temps que et perseguim, eh?
1: Sí, sí.
5: Ja, però és que no...
0: Costa portar-te a les ràdios, eh?
5: No.
0: No.
5: No costa, però és que ara he passat una època molt dura, molt.
0: Per què?
5: Explica. No, molt dura, per molta feina.
0: Ah, sí, és feina raida.
5: No, però clar, si vas al matí un lloc, a la tarda a l'altre, el juliol estava fent la sèrie. Clar, dius...
0: I la tele? T'agrada la tele o què?
5: Sí, n'he fet tants anys.
0: Tants anys, però clar, deu fer un punt... De vegades hi ha alguns grans actors o actrius com tu, no?, que diu, clar, tota una vida als escenaris, una trajectòria brutal, i sempre és... Mira, la d'Estació d'Enllaç.
5: Sí. Sí, però a mi de que et vas sí, no? fent gran... A mi ara em fa il·lusió, ja em coneixen pel nom... Abans era veure, mira, la Paquita o la Glòria...
0: Correcte.
5: Ara
0: ja saben que ets la Mercè, la Rànega.
5: Sí, la majoria de gent sí, i això fa il·lusió, la veritat.
0: Doncs sí, la veritat.
5: Això es pot aconseguir a base de fer papers.
0: El Boixaderes em va portar el vídeo d'un dia que vaig fer de Mosso d'Esquadra.
1: És veritat.
0: Si el tio em va portar el vídeo, em vaig quedar
5: però
0: mort.
5: Però això no sortia a l'estació.

0: I Piti Espanyol, eh?
1: Sí, per mi és de les millors. Més va ser la primera.
0: Va ser el moment en què et vas donar a conèixer potser al gran públic?
1: Home, abans havia fet el Tariro Tariro, eh?
0: Jo era també.
1: Havia presentat
0: Tariro, el Tariro.
1: I fills, havia fet moltes coses, ja. Sí, sí, bueno, i després el Cor de la Ciutat, 10 anys que va durar, eh?
2: 10 anys?
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do, eh? 10 anys? Com és que duren tant algunes sèries?
0: Doncs perquè el Cor de la Ciutat va marcar un abans i un després, eh? En els col·laborats catalans.
1: Mira la gent del barri, encara el fan, eh? I els tenders tenen 40-50 anys, eh?
2: Fa poc que et feien una entrevista i el titular va ser: si l'amor truca a la porta, li diré que el meu marit no hi és.
1: Veus que simpàtica que sóc?
2: Ets molt simpàtica, això ja faig que ho sabem.
1: Això ho faig quan truquen a la porta perquè venen algú i dic: no, perdoni, és que el meu marit, és que el meu marit no hi és i no puc obrir la porta.
2: Altres coses que has dit: no hi ha ningú al timó d'aquest món.
1: Manem?
2: No hi ha ningú al timó d'aquest món.
1: Tu creus que hi ha algú?
2: No ho sé, explica-m'ho tu.
1: I si hi ha algú, és el boig aquell del cabell carbassa, anem bé, anem aviats.
2: Ser pobre no hauria de fer vergonya, hauria de fer ràbia.
1: Sí.
2: Sí, senyora.
1: Això ho deia la meva mare.
2: Sí, senyora.
1: Això ho deia la meva mare, i és veritat. Sembla que faci vergonya ser pobre. Veus la gent jove amb tota la roba de marca, que no és de marca, perquè no se la poden comprar, però han de figurar que porten Dolce & Gabbana, que porten Prada, que porten Gucci, i dius: us heu begut l'enteniment, esteu tontos de la pandereta.
2: Ets una dona amb el caràcter fort?
1: Suposo que sí.
2: Suposo que sí. Algú t'ho ha dit.
1: Tu què diries ara, veient-me?
2: Home, un punt...
1: Soc molt carinyosa i molt tendra, eh?
2: Això també m'ho sembla. Des del primer dia.
1: Ara, tinc caràcter? Sí, sí, esclar. Però el tinc des de petita, ja, es veu?
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Ja vas néixer... Porta els gens, això,
1: sí,
2: una mica.
1: Sí, ja tenia la veu gruixuda.
2: Però això així, és bo, a mi les veus gruixudes m'agraden.
1: Ja, i em deien: Marceneta, on has deixat el carro? Jo deia: a la porta.
2: Ah.
1: Emprenyava molt que em diguessin això.
2: Què dius tu, Jordi Vila? Sí, què fots amb el mòbil?
0: No, doncs escolta, estem gravant alguns moments icònics per
2: penjar-ho. Que entri algú altre, home, que tu t'has de centrar en l'entrevista.
0: Per penjar-ho a xarxes. Mercè, sempre has dit que hi ha hagut un abans i un després a l'hora de dedicar-te al món del teatre, quan vas veure una obra de Degoll de Gom, una obra de Degoll de Gom que sonava així. Bé, sonava, ara l'escoltarem. I que a partir de veure aquella obra de Degoll de Gom, doncs vas fer un punt d'inflexió a la teva carrera professional.
3: Tot està tancat, clac, clac. Finestres i portes i cors enreixats.
1: Enreixat.
3: Com m'agradaria...
0: És Glups.
1: Sí, Glups. Però aquesta la feia jo.
0: Perquè, sí, la vas veure i la vas interpretar. Perquè...
1: No la vaig veure, la vaig estrenar.
0: Per què va ser tan important
1: a la teva carrera? Aval, però, a veure, no em vaig dedicar això per veure Glups, eh? Jo vaig fer Glups. Jo ja portava, ja feia 3 anys que havia sortit de l'Institut del Teatre, 2. Doncs perquè en aquell moment entrar de Goll de Gom era el que tothom que tenia 23 anys aspirava, és a dir, o era el Lliure, o era el de Goll de Gom, o eren els Comediants, o eren els Juglars. La nostra idea era formar companyies, no tenir un nom. I el de Goll de Gom per mi era el màxim. I quan em van agafar i vaig entrar al Degoll, va semblar com que ho havia aconseguit. I a més van ser 3 anys de la meva vida meravellosos. Meravellosos.
2: Mira, ara deixem una altra cosa.
1: Professional i personalment.
2: Que ha dit la Mercè últimament, diu... també vas dir, això fa més dies, en una entrevista al diari Ara, diu: m'agrada com veus aquelles parelles que s'estimen tant, però diu: això no està fet per mi.
1: No
2: Mercè ser... Arànega, 2 punts, eh?
1: Sí, sí, però no el fet d'estimar, sinó el fet de la durada, eh?
2: La durada.
1: La durada no ho he aconseguit mai. El meu tope són 3 anys i mig.
2: Tens parella, tu, ara?
1: No, en fa molts anys.
2: Quantes n'has tingut?
1: Tampoc t'ho diré, no es tracta ara aquí de fer un repàs a la meva vida íntima.
2: Dir, home, no passa res, si no vols dir...
1: No, el màxim que m'han durat són 3 anys i mig.
2: Però hi ha gent que diu: mira, m'he divorciat o m'he separat 5 vegades. 4, 3, 2...
1: No, jo ni m'he casat.
2: Jo una.
1: Val, veus que bé?
2: Veus que bé. Ets de bona.
1: No, és que no em duren. He sigut més promiscua.
2: Màxim 3 anys i mig. Llavors això també és una cosa íntima que vols explicar, que em sembla bé.
1: No. Sí, però és el meu top.
2: No n'has volgut de fills? Ho has tingut clar sempre? O no ho tenies clar i ha anat així?
1: Les coses, sí, van així i... Al final te'n dones compte que sí. Mira, la meva mare deia: el movimiento se demuestra andando. tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo

0: ser que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento i marea, m'entens?
1: No, i ara n'hi ha que els tenen als 50, eh?
0: Ja, però, ja, però dius... Si no pots anar dient que vols una cosa... Si no fas el possible per aconseguir-la, vol dir que no la volies tant, val? No ens enganyem.
1: No t'empenedeixes de no tenir-la.
0: No, et pots empenedir de... No et pots empenedir de tu mateix. Jo em puc empenedir de coses que he fet, que dic, no les hauria d'haver fet, o no les volia fer i les he fet. Però si això és el meu tarannà, és la meva bèstia, a empenedir-me és renunciar a com sóc. I això no ho vull fer, perquè només em tinc jo, la personeta aquesta.
1: Així com a molt 3 anys i mig. Sí. I per què això?
0: I no crec que amb l'edat que tinc trobi res que duri més de 3 anys i mig.
1: És complicat. Aquí, per què no? Perquè
0: ja ens morirem.
1: Escolta, no. Mira, en aquest programa ve una dona, és un geni, és una passada, la Pepita Bernat, que va fer 107 anys el dia 15 de juliol. És un pou de ciència. Ens encanta tenir-la aquí perquè ens dona lliçons de vida. Yeah. Aquesta gent són els que en saben, home. Sí, 107 anys per aquests mons de Déu.
0: 107 anys i bé, aquí encara...
1: Com? Cada diumenge va ballar la Paloma.
0: Què dius?
1: Sí, home, sí. I el secret és mantenir-se actiu i lluny de gent tòxica. En parlem molt d'aquests temes en aquest programa, perquè és el pa nostre cada dia. Separacions, això de les parelles que no venien amb rodes, el bolinxes que diu que una parella que comença... només una de cada 10 dels que comencen als 20 anys arriben a les bodes d'or.
0: I si arriben és...
1: I si arriben... és que...
0: Amb mitja melena.
1: Doncs ara no sé per què t'ho deia, això de la Pepita Bernat.
0: No sé, deu tenir parella, no en té...
1: Ah, no, calla, que el gran amor de la seva vida, que va ser el seu primer noviet, el va rescatar als 70 anys, i el gran amor de la seva vida no va ser el seu marit, amb qui va patir, que la buscava per aquests mons de Déu i la perseguia i li va fer la vida impossible durant 30 anys, sinó la relació que va començar als 70...
0: Que maco.
1: Ha sigut... Mira, justament als 70 anys.
0: Doncs mira,
1: 70 o 73.
0: T'agafo la paraula.
1: No, perquè ara em deies és que amb aquesta edat què passa, Mercè Arana?
0: No ho sé. Ara per ara em fa mandra.
1: S'està molt bé sol, també.
0: S'està bé, no. A vegades penses, m'agradaria estar acompanyada. Clar que sí, moltes vegades ho penso. Però després penses, m'he fet tant als meus horaris, a les meves coses, a entrar i sortir quan em dóna la gana.
1: Sí, senyora, no m'he de donar explicacions a ningú.
0: Clar,
1: mira,
0: ja
1: m'has fotut nerviós.
0: I no vol dir que te les demanin, les explicacions, perquè pots trobar algú estupendo que no te les demani, però fa mandra. El que passa que, clar, si l'amor és molt bèstia, suposo que les coses aquestes es passen per sobre.
1: Ah.
0: Es tracta de fer la balança, què pesa més, una cosa o l'altra. Però jo conec parelles que a aquesta edat, tens raó, però cadascú a casa seva. I estan molt bé.
1: Aquest és
0: el secret,
1: també, segons
0: diuen. I es veuen cada dia i ho fan tots junts i no sé què, i dormen ara a casa d'un, a casa de l'altre, o demà. Escolta, que demà he quedat per sopar, no cal que quedem, perquè igual quedaríem a les 4 del matí. No cal. Perquè aquesta edat ja no cal.
1: Sí,
0: no tens aquella necessitat d'anar-te'n al llit a cada moment. Vull dir...
1: Espera, que ens agrada molt sentir els oients aquí al matí a Ràdio 4.
0: Ah,
1: i ara
0: bé.
1: Tenim uns quants en línia. Per exemple, el Josep. Què tal, com estàs? Bon dia, Josep.
2: Hola, bon dia.
1: Des d'on truques?
2: Des de Terrassa.
1: Des de Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental. Atenció, atenció demà a la tarda nit, que pot picar fort, això, de les tempestes per aquí.
2: Diuen que sí.
1: Això ens han dit, a la White. Pendents, a veure què passa, com evoluciona tot plegat. Josep, vols tastar aquests gelats? Perquè són boníssims. Mira, que t'ho digui l'Arànega, això.
0: Boníssims,
1: que són bons,
0: molt bons. Molt, de veritat, Josep.
1: Doncs tant de bo endevinis, això, Josep. Va, què et sembla que és el so del dia? Què és això?
2: Jo diria que potser és una merla.
1: És una merla, això, Marta Inglés, sí o no? Em sap greu, Josep. No és una merla. T'esperem un altre dia. Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Ah, no n'hi havia prou, em dies un ocell.
1: No, home, no.
0: Ah, jo
1: ho sé. Ocell.
0: Ah, no ho sabia.
1: O sigui, clar, seria molt fàcil.
0: Per això he pensat que és fàcil, això.
3: M'ha de dir el nom exacte, si no, clar.
1: Són bons, però no tant. Rafel, com estàs?
4: Hola, bon dia. Bé.
1: Des d'on truques, tu?
4: De Cerdanyola del Vallès.
1: De Cerdanyola, tots sou del Vallès, avui. Està bé, això, home. Ja ens agrada, també. Molt bé, Rafel. Doncs endevineu, a veure si hi ha més sort aquesta vegada. Què et sembla que és, això? Un ocell, segur. Plomes, sí. Què més?
4: Jo crec que és un canari.
1: Un canari? Un canari? No. Mare meva, avui costa, això, eh? Costarà això, Rafael. Escolta, moltes gràcies per escoltar el matí a Ràdio 4 i torna a trucar el dia que vulguis. Gràcies.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Adéu. Hola, Bet.
5: Hola.
1: Ivet.
5: Hola, hola, Ivet.
1: Ivet, des d'on truques tu, Ivet?
5: Jo de Maials.
1: Des de Maià, de Lleida, ets tu, del Segrià?
5: No, soc de Terrassa, però visc a Maials.
1: I què hi fots, a Maials?
5: Mira, la vida, la vida.
1: La vida, la vida. I ara vols baixar a menjar gelats a Barcelona? Vindràs de Maials cap a Barcelona? Sí. Molt bé. Sortirà car, aquest gelat, eh?
5: A veure.
1: Aprofita el dia que baixis, no? Eh? No tanqueu en tot l'any, jo suposo, vosaltres.
6: Bueno, tanquem uns dies, però la majoria...
1: Quins dies, per saber-ho, a veure si baixarà de Maials.
6: A finals d'octubre, 9 dies, i després al febrer, tirant a febrer un mes.
1: Molt bé, perfecte. La Irene Iborra, de Mamà Heladera. Escolta'm, Ivet, endevineu. Trucant de Maials, ho has d'encertar, això. No sé per què
5: un
1: tinc...
5: Un rossinyol.
1: Rossinyol, que vas a França, rossinyol?
3: Rossinyol.
1: Sí o sí?
5: Barna, rossinyol.
1: Sí o sí? Sí, senyora.
3: Jo també ho he dit.
1: I bé, ho has dit. T'he sentit. És que és preciós. Vols dir que no és un
3: és
1: dels cants...
3: És que jo a casa en tenia un parell.
1: De rossinyols?
3: Bueno, a casa no, una mica més lluny.
1: Amb una gàbia no.
3: No, però els sentia... Els has de sentir quan arribes molt tard al vespre.
1: Ja.
3: Molt tard.
1: Són, m'encanta com canten, eh? Vols dir, és un dels cants més bonics que hi ha.
3: Són una parella. Es parlen de l'un a l'altre.
1: Són molt bonics.
3: I un parla, l'altre contesta i et pots quedar allà una hora, escoltant-los. És brutal.
1: Una vegada vaig trobar un...
3: No és cantar, és parlen. Sí, es parlen.
1: Niu de rossinyol amb una carxofera, tu.
3: Perdona?
1: Sí, amb una carxofera, amb una planta d'aquestes que fa carxofes. El niu de rossinyols allà al mig de la carxofera. Normalment el fan als arbres o...
3: No ho sé.
1: O els pardals a les teulades. I... No, en sèrio, de veritat. Ai, senyor. Ivet!
5: Manam!
1: Oh, felicitats. Que ens escoltes sovint o no?
5: I tant, cada dia.
1: Gràcies,
5: estic
1: dona.
5: Estic treballant amb la ràdio.
1: Molt bé. Què és el que més t'agrada i el que menys, va, d'aquest programa? Que ho volem fer encara millor, això, si podem.
5: M'agrada la sinceritat amb què exposeu els debats i bueno, és... No sé, ara em quedo en blanc.
1: No, dona, no. Què va. Aquí tal com raja, saps que som així una miqueta.
5: Nervis.
1: Escolta, per ser que estàs nerviosa, ho has fet molt bé. I a més, molt contents que hagis guanyat tu aquests gelats. Què li donaràs? El que vulgui, no?
6: Home, està més que convidada, amb qui vingui, i bueno, només que m'avisi per ser-hi, conèixer-la, sí.
1: Tu, quan hi vagis, gràcies. Demana per la Irene Iborra, sobretot, que et tractarà Irene especialment bé. Sí, que és la convidada que tenim aquí a l'estudi. Sí.
6: Envia'ns un mail, així estic, segur. Vamos.
1: Sí. I Bet, no pengis, que ara la Sílvia García del Pozo et dirà exactament com ho hem de fer, això. Sí?
5: Vale, merci.
1: Una abraçada, records a Maials.
5: Adéu.
1: Que vagi bé. Veus quins oients i quines oients més eixerides que tenim, Arànega?
7: Mercè, t'has quedat alguna vegada en blanc? Ara que deia...
3: Sí, una.
7: Què va passar?
1: Quan va ser això? Què va passar?
3: Va ser una obra que es deia Teatre sense animals i era al Teatre Metropol, a Tarragona, i estava en escena amb el Jordi Buixaderas, precisament.
7: I et van apuntar via apuntador, o no?
3: No, ja no en tenim, d'apuntador. Era un monòleg d'una pàgina i mitja en el que deia tonteries, jo. Representava que acabàvem... Era una comèdia, era un sketch. I acabàvem de veure un concert de la meva germana, que era cantant d'òpera, i jo li deia a ell, digue-li bravo. I em mirava i deia, no. I dic, doncs digue-li dos cops. I a partir d'aquí començava a dir una sèrie de tonteries, però sense parar, pa. I a l'acabar, el Jordi em deia, es pot saber què et passa, que xerres sense parar, o alguna cosa així. I vaig començar, doncs digue-li dos cops. Es queda en blanc. El Teatre Metropol. Jo veient tot allò del Jujol, tota la història modernista que em venia a sobre.
7: Van ser segons?
3: No.
7: Minut.
3: Bueno, i me'l vaig mirar com dient, ajuda'm.
7: Clar.
3: Perquè normalment ens ajudem. Vaig posar d'esquena els espectadors i veia que ell no deia res. I vaig dir, clar, és que el que ell em podia dir era per què parla sense parar, i és que jo no estava parlant, estava muda. I al final vaig anar al final del monòleg i ja està. Però clar,
7: són
3: no
7: coses,
3: em pot...
7: Escolta, coses que
3: I
7: passen.
3: I ell no em podia... Sí,
7: al llarg de 4 dècades d'exercici professional a dalt dels escenaris...
3: Després em costava.
7: Mira, volem posar en valor també, Mercè, has treballat en moltes sèries, i també a una de les sèries d'aquesta casa de televisió espanyola, una de les sèries més llargues que s'ha fet a la televisió pública de tota Espanya, 23 temporades, 413 episodis. Mira, aquesta és la sintonia.
8: Cuéntame.
3: vaig fer un rap. Tu què has
7: vivido? Com recordes les teves aparicions a Cuéntame, treballar al costat de l'Imanol Arias, d'Anna Duato?
3: Amb ell no sé si vaig... amb ella sí que vam coincidir.
7: Què tal l'experiència?
3: Doncs molt bé, vam anar a dinar, a més, en un lloc meravellós. Vam pagar ells perquè el seu home era el productor, no sé, una dona molt, molt propera, molt normal. Érem la Maria Galiana, ella, la Mercè Mariner i jo, que és la dona del que s'ha mort ara, pobret, el Francesc Garrido.
7: Déu-n'hi-do.
3: La Mercè Mariner.
7: I mira, de cinema impossible obviar que vas formar part de l'equip artístic de Pa Negre.
8: Això sí que no t'ho consento! I tant que ho has de consentir! Li dec al meu fill! Que me'n vas deixar sola!
9: Sóc capaç de deixar la meva mare.
7: Pa Negre, la pel·lícula dirigida per
3: Agustí Villaronga,
7: amb producció d'Isona Passola, que va aconseguir 13 premis Gaudí, 9 premis Goya, entre ells el de millor pel·lícula, millor director, una pel·lícula que rememora la infància viscuda a Osona durant l'època posterior a la Guerra Civil Espanyola. Què va suposar per tu aquella pel·lícula?
3: Doncs treballar amb l'Agustí, que era una meravella, era un geni, i la pel·lícula és meravellosa, m'ho vaig passar molt bé, a més em va fer fer una dona que era absolutament repel·lent. Em deien, aquest és el pitjor petó, el petó més escarós de la història del cinema català. El petó que li feia en el nen, amb un nen.
7: Ja.
3: Sí.
7: I mira, volem acabar aquesta trajectòria teva amb un moment molt, molt divertit. Buscant, hem trobat aquest moment on fas de reportera, de reportera.
10: A tot arreu passen coses, no només als cases particulars, a vegades les portes s'encallen, i aquí també se'ns ha encallat la porta d'un vestuari. I ara intentarem obrir-la.
11: Sí, reportera.
10: Aquí tenim el cap tècnic intentant d'arribar a una porta, perquè si no els actors no poden...
3: Ara me'n recordo.
7: Te'n recordes, eh? L'obra era el misteri
3: nacional,
7: de Duró.
3: Ni però això era camerinos, eh?
7: I no podíeu accedir.
3: No podíem accedir, no nosaltres, al camerino dels nois. I van haver
7: es va acabar fent l'obra per això aquell dia?
3: Sí, es va fer. Ostres, jo fins que has dit lo de que ve amb un... Com has trobat?
7: Doncs mira, perquè aquí explorem, ens informem, ens documentem.
3: Però això no crec que es pengés enlloc.
7: Sí, està penjat.
3: Ara meva, la gent ho
7: penja. Un moment divertit.
1: És molt boig. Escolta'm, Mercè, torna quan vulguis. M'agradaria molt tornar-te tenint aquest programa. Hi ha gent amb la que t'hi trobes especialment bé. No sé per què, però és així.
3: Mira,
1: sempre que t'he entrevistat...
3: Som de bona pasta.
1: Ja fa anys que m'arrossego, també.
3: També.
1: No en tinc tants com tu, però ja fa anys que ens coneixem, també.
3: Sí.
1: Ai, senyor. Irene, merci, eh?
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Bon gelat, tu. Que vagi bé.
3: Vinga, gràcies a tots.
1: Oh, no marxis, espera't, dona. Que queda un minut. Mira, demà tornem.
3: Pensava que em despedies.
1: No, deia gràcies només, però... Demà, tertúlia amb Joan López Alegre, Salvador Cot, amb el Guillaumet, el director de La Mañana, pendents del canvi de temps. Parlem amb el president de la Federació Catalana de Caça, a veure quan els paguen, finalment, per cada sangla que maten. Una mica com està el tema de la pesta porcina.
7: I, Xavi, connectarem amb l'Enric Luzán, que acaba d'arribar a la Xina.
1: I parlarem de la síndrome de l'olor de peix. És un problema gros que té molta gent, sí? Una intensa olor corporal que condiciona la vida social i la salut mental dels que la pateixen. Un dia d'aquests parlarem amb el doctor Sant Segarra, amb el psicòleg Rafael Santandreu, i, escolta, el Villanueva, la premsa del cor, l'Albert Rami... Fins demà. Bon dia a tothom. Les notícies de la una. Rànega, gràcies, t'estimem.
3: Adéu, a vosaltres.
1: Adéu.
12: És la una. Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bon dia. El govern ha aprovat la climatització de les escoles públiques en Consell de Ministres, ho acaba d'anunciar la consellera portaveu Sílvia Paneque.
14: Aborda la climatització dels 2.530 centres educatius públics a tot Catalunya.
13: Un compromís que va anunciar ahir el president Salvador Illa, que va insistir en obrir un debat de país per abordar la crisi educativa. La CUP exigeix al president que segui ja a negociar amb la comunitat educativa abans de convocar la cimera de partits, agents educatius i societat civil per un gran acord de país. Els anticapitalistes deixen a l'aire assistir-hi. Xavier Pellicer.
15: Ja estem cansats de grans pactes, de grans proclames i de grans titulars. Ja ho hem dit molt clar, el que calen són fets. I em sembla com a mínim d'entrada contradictori que es parli de seure amb no sé quants actors quan el president Illa no ha estat ni capaç de seure amb els sindicats. Que és una qüestió que li estan reclamant des de fa temps.
13: Qui no hi està convidat és Vox, que atilla Illa de sectari en excloure'l, si bé reconeixen que hi anirien a perdre el temps, ja que tenen un model oposat, com assenyala amb ironia Joan Garriga.
9: La veritat és que ens fa una certa il·lusió, perquè ens contrasta una miqueta el seu model amb el nostre, que és radicalment diferent.
13: Garriga acusa Illa de mentir amb les proves PISA i les polítiques. El Departament d'Agricultura ha engegat una campanya de promoció d'embotits i vins catalans a la Xina. El projecte, cofinançat per la Unió Europea, consisteix en reunions amb empreses i importadors i demostracions de productes per reforçar la presència dels productes catalans als mercats asiàtics, Xina, Japó i Corea. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, des de la Xina.
16: El centre de gravetat econòmic, social, innovador, tecnològic s'està movent cap als països d'Àsia, no només Xina, i per tant Catalunya hi ha de ser amb aquesta nova delegació, amb aquesta nova estratègia, amb aquestes accions, i per tant Catalunya encara hi som poc.
13: La Xina és el principal mercat extracomunitari del sector porcí català. En total, 312 empreses agroalimentàries catalanes exporten al gegant asiàtic, segons dades d'Agricultura. I anem ara als Estats Units, on el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de l'administració Trump per executar noves restriccions al vot per correu, tot plegat a menys de 2 mesos per les eleccions de mig mandat, en les quals es decidiran tots els escons de la Cambra de Representants i un terç dels del Senat, Míriam Andreu.
17: La decisió del Suprem manté els bloquejos de 2 jutges federals a Boston i Washington mentre continua el litigi sobre la legalitat de la normativa. La política impulsada per Donald Trump busca establir requisits uniformes per als sobres de les paperetes, incloent-hi elements d'identificació i codis de barres individualitzats. A més, d'obligar els estats a proporcionar al servei postal estatunidenc informació bàsica sobre els votants. Els detractors del president han argumentat que el servei postal s'accedia en les seves competències i que els nous requisits podien dificultar el vot de ciutadans.
13: I el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo compleix 4 mesos des que es va declarar oficialment i ja suma més de 3.500 morts. Segons ha informat el govern congolès, els casos confirmats superen els 7.200, mentre que més de 1.700 han superat la malaltia. Recordem que l'epicentre de l'epidèmia continua ubicat a Ituri, a l'est del país, i concentra més de 3/4 dels casos. La taxa de letalitat de l'Ebola és de prop de la meitat dels contagiats, concretament del 48,4%. Una 20ena de ponents del Festival de les Idees a Madrid, entre ells el director de cinema Rodrigo Sorogoyen, han cancel·lat la seva participació pels vincles d'alguns dels patrocinadors amb Israel. Els signants del manifest afirmen que no volen assenyalar l'organització del festival, sinó obrir una reflexió sobre la cultura, els interessos econòmics i els drets humans. I localitzades al jaciment tarulenc de la Tejeria, les restes òssies del que podria ser el primer diplodocus localitzat fora d'Amèrica del Nord. Es tracta de 14 vèrtebres de la cua, excepcionalment conservades, i alguns altres ossos també de la cua. L'exemplar feia 25 metres i va viure fa 150 milions d'anys. La seva presència al Terol aporta proves convincents que els dinosaures podien migrar entre Amèrica del Nord i Europa, probablement travessant ponts terrestres temporals que van sorgir quan la Península Ibèrica i Amèrica del Nord van patir fases de regressió marina. Aquesta troballa ens permet comprendre millor els ecosistemes ibèrics del Mesozoic i la diversitat de dinosaures sauròpodes que van habitar el Juràssic europeu. Els fòssils descoberts s'exhibeixen ja a la sala de dinosaures del Museu de Dinòpolis al Terol. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
18: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
19: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, com esteu? Avui La Tàctica va de mascotes, d'animals domèstics i de concerts. Dues coses que ens ajuden a ser feliços, però que es poden complicar, segons com. Us avanço que ahir no vaig aconseguir entrades per Harry Styles. Tenia 35.000 persones a la cua virtual i a mesura que avançava el preu, anava pujant el preu. Quan va arribar el moment, em va venir al cap l'Albert Vinyals, el nostre expert en la psicologia del consum. Ahir, recordeu, ens deia: la tàctica infal·lible contra el consumisme és jugar amb el temps. Doncs havia estat tanta estona a la cua virtual que m'ho vaig repensar i no les vaig comprar. Visca la utilitat de la tàctica. Bé, jo no tinc mascota, però estic envoltada de gent que té mascota i sempre tenen preguntes. No sé si el Jordi i la Marta en tenen. Ens infiltrem a casa seva. Va, som-hi!
2: Els diners.
3: Marta, mira quins ulls. Es diu Rocco. Té 2 mesos i busca llar. I si l'adoptem? Un gosset ens donaria una vida social increïble.
4: Jordi, en Rocco és un pastor alemany barrejat amb gran danès. En aquest pis de 60 metres, si el gos mou la cua a la cuina, ens tomba la tele del menjador.
3: No dramatitzis, Marta. Només necessitem una mica d'organització. Jo el trauré a passejar a les 6 del matí.
4: I tant! Com quan vas dir que aniries al gimnàs i l'únic que s'ha entrenat és el teu polze fent escrol al sofà. I quan marxem a treballar 9 hores? On es queda l'animal? Al balcó? Entre la rentadora i les mòmies de les teves plantes?
3: Home, i un gat, doncs? Els gats són independents.
4: Sí, i el nostre sofà de roba nova serà el seu rescador oficial. Adoptar és una responsabilitat enorme. No és un capritx pel cap de setmana.
3: Un hàmster ocupa poc.
4: Jordi, no.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Bé, moltes preguntes i obert ja el consultori perquè pugueu fer les vostres consultes personalitzades a un especialista. Com puc saber què m'està intentant dir el meu gos i que està estressat? Com es detecta que té angoixa, per exemple? Per què alguns animals tenen conductes agressives? Tot això ens ho pot respondre avui que parlem d'animals i de benestar animal la doctora en antrozoologia i etòloga, la Paula Calvo. Bon dia, Paula, com estàs?
5: Hola, bon dia. Encantada de que toqui parlar d'aquests temes.
1: Ja veuràs, que avui ja veuràs. Començarem a disparar i tu hauràs de contestar en aquest programa que el que és molt pràctic. Mira, clar, és setembre i el primer que hem pensat amb l'equip, amb la Natàlia Sánchez, amb el Genís Sabadia també, hem tornat a la rutina després de les vacances. Clar, els animals de companyia també noten alguna cosa? S'han d'adaptar d'alguna manera a aquesta tornada a la rutina? Quins consells donaries a la gent que té animals de companyia per, doncs, per adaptar-se en aquesta rutina?
5: Primer, sí, la resposta és sí, els afecta, perquè de sobte es troben que han estat amb nosaltres i compartint i més estona i de més, i ara torna a canviar tot. Clar. Normalment cap a pitjor, cap a dedicar-los menys temps, estar menys amb nosaltres, etc. El recomanable seria tornar a la rutina de forma progressiva, però crec que ja fem tard. Llavors, es tracta d'intentar almenys tenir una rutina que és previsibilitat i saber el que toca en cada moment pels nostres animals els ajuda a sentir-se segurs i així que puguem dir, doncs mira, aquests seran els horaris de passeig sí o sí pels gossos, o en el cas dels gats, aquests seran els horaris de joc, aquests seran els horaris d'alimentació i mantenir-los i ser molt constants amb això. I sí, quan tinguem una mica més de temps, si podem, ara mateix, doncs allargar una mica aquests passejos o aquest temps que, clar, després s'anirà escurçant una mica, però que ara fem l'esforç perquè s'adaptin, perquè, si no, molts d'ells acaben també patint la seva ansietat perquè ens perden.
1: És que veig que és exactament el que ens passa a les persones, no? Realment, o sigui, sí. No? Tornar a la rutina, la tornar als horaris, que abans dedicàvem... Mira, també ens passa, no? Abans dedicàvem moltes hores als nostres pares, que es fan grans, a l'estiu hem pogut dedicar-los-hi moltes hores i ara potser la rutina, el dia a dia, fa que tampoc no sigui tant. Escolta, una qüestió semàntica, perquè he estat com dient mascota, però així amb la boca petita... Perquè, clar, no sé, tampoc no és molt políticament, diríem, correcte, no? Dir mascota és una qüestió més com de propietat. Com hauríem d'anomenar els nostres animals?
5: Avui en dia es tendeix a parlar d'animal de família o animal de companyia.
1: Ah, animal però de família, mascota... acabo això.
5: Sí, hi ha mascota, clar, la mascota té una connotació més d'estar al meu servei, és una joguina, i això és el que volem evitar.
1: Totes aquelles persones que s'estiguin plantejant tenir un animal, la recomanació que els hi faries és l'adopció?
5: Sí, per suposat. A dia d'avui tenim tants animals que necessiten família que comprar-lo no té, diguem, cap sentit. Aviam, en alguns casos molt concrets, i per això no és només consultar especialistes quan ja tenim l'animal a casa, sinó abans. Uh-huh. En alguns casos molt concrets que puguis necessitar un gos amb un temperament especial o un gat amb un temperament molt especial per unes circumstàncies a casa d'una persona amb necessitats especials, vale? I per això torno a repetir especial, especial, especial, llavors aquí potser sí convé un animal comprat amb una genètica molt concreta i no només la genètica, sinó com el criador ha treballat la socialització d'aquest animal. Uh-huh. Però, en si, tenim tants animalons que ho necessiten i disponibles que no paga la pena anar a comprar.
1: De fet, l'abandonament d'animals a Espanya continua sent una llosa. Segons l'informe Ell mai no faria, elaborat per Fundació Affinity, el 2025 les protectores espanyoles van registrar 285.000 entrades d'animals abandonats i d'aquesta xifra 169.000 eren gossos i 116.000 eren gats. Aquestes són les dades. Va, anem per feina? Obrim línies de participació.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830. Who let the dogs out?
1: Va, tenim una bateria de consultes que ens han arribat des d'aquest número de WhatsApp del programa, que ja us hauríeu de tenir-lo apuntat a l'agenda i així teniu contacte directe amb nosaltres i ens podeu fer les consultes via nota de veu. Diem la paraula directe, perquè si us reenvieu des d'un altre xat, llavors no ho podem llegir. Per tant, notes de veu directes. Una consulta que té a veure... l'Anna ens pregunta, crec que és un gos... A veure què li passa al seu gos a l'Anna.
6: Hola, bon dia, sóc l'Anna. I m'agradaria preguntar, jo tinc un gos que és un beagle que ara mateix té 7 anys i, bueno, ens continua sent molt difícil deixar-lo sol a casa. És veritat que en el seu moment, a l'inici, doncs també vam consultar amb un etòleg, vam fer tot el que ens va dir, hem posat feromones, hem fet de tot el que està a les nostres mans per intentar evitar, no?, aquesta ansietat que té, perquè realment, pobre, ho passa malament, ell i nosaltres. I res, és veritat que ens havien dit, bueno, també a mesura que es vagi fent gran, doncs això anirà disminuint. I de moment no hem notat cap canvi. Aleshores, no sé si hi ha alguna cosa que puguem fer, alguna cosa nova que puguem provar per intentar millorar aquesta situació.
1: Uh-huh. Doncs bé, doctora Paula Calvo, un gos amb angoixa. Què fem?
5: Som-hi. Això és el que popularment es coneix com ansietat per separació. Tècnicament s'anomena trastorn relacionat amb la separació i vol dir que quan està sol, sense la seva família, no ho passa bé. I ara, pitjor, perquè segur que han passat molt de temps en família aquestes dates de vacances. Llavors, aquí el primer és desmentir que amb l'edat això canvia. No es passa. Al contrari, el que tens és un animaló que és vulnerable, que té aquesta tendència a angoixar-se per estar sol i no desapareix perquè passi el temps. Això, primer, tenir-ho en compte. Després, que, com bé comenta ella, que van consultar al principi, en els darrers anys hi ha hagut molts avenços en l'enfoc a nivell etològic tot el que és l'ansietat per separació. Per tant, li recomanaria que tornés a consultar un etòleg especialitzat en aquest tema, que ara ja n'hi ha fins i tot especialistes en aquest tema. I perquè avui en dia ja tenim, a més, medicació que pot ajudar, nutracèutics, que són suplements nutricionals que el poden ajudar, a part de que les pautes que li van donar fa 7 anys, segurament ara ja no són vàlides i tenim pautes per poder treballar-ho molt més ràpid i millor i poder ajudar aquest gosset que sempre serà vulnerable en aquest sentit i sempre ho hauran de tenir en compte quan hi hagi un moment de canvis, com és ara, tornada de vacances.
1: Clar, perquè veig que també vosaltres no us heu posat les piles, us heu anat especialitzant també en tots aquests temes que sempre eren, no, un gran desconeixement abans i ara, en canvi, es parla molt més, no? Va, anem a una altra consulta, en aquest cas, crec que va d'un cabell.
7: Bon dia, jo sóc Lourdes, tinc un schnauzer mini de 3 mesos i em van aconsellar que el posés a estones i a la nit, dormint amb gàbia, tinc una gàbia bastant gran al menjador. La veritat és que m'està anant molt bé perquè ja ha captat que és casa seva, que no és un càstig, i m'aguanta tota la nit, a més el tema pipí també, i jo no pateixo si marxo estones de casa, no tinc un cadell voltant sense vigilància, i em va molt bé perquè el puc tenir controlat. L'única meva pregunta és, a més no té ansietat ni res, fins quan l'haig de tenir en la gàbia? O quan hi és a partir de tant mes ja no et caldrà tenir-lo a dins. I la segona pregunta és tema dels pinsos, el menjar dels gossos, ara que n'hi ha tant de diferents, i el tema de amb gra o sense, vull dir, amb cereals o sense, què és millor per ara pels gossos? La moda d'ara quina és? Amb gra o sense? Val, gràcies.
1: Bé, doncs dues preguntes, Paula Calvo.
5: Amb la primera part, vinga. Va. El tema del... que gàbia no seria ben bé, és el que en diem parc de cadells, de posar uns límits en unes reixes, i que és un parc, perquè gàbia seria molt petit i pel que em comenta és grossa, tal, deu ser el que anomenem parc de cadells. I fa molt bé, perquè si no, sense supervisió, quan estàs sense supervisió, podria rossegar cables, fer-se pipí per tot arreu i això, bueno, i aprendre hàbits que no convé que aprengui. Això de la data, posar com la data és difícil. El que sí li dic és que prengui paciència, perquè ara té 3 mesos. Els 5-6 entrarà en l'adolescència. Encara necessitarà més aquest parc de cadells perquè l'activitat puja i l'exploració amb la boca, les potes, augmenta. Normalment, com que és un mini, l'any solen ser ja gossos adults joves i si se l'ha educat i acompanyat a aprendre el que pot tocar, el que no pot tocar, el que pot rossegar i el que pot fer a casa i el que ha de fer fora, doncs cap a l'any sol ser l'edat adequada per un gos d'aquestes característiques. Però ho marcarà el gos, perquè quan el treus d'allà dins i tu estàs supervisant, veus que el gos va corrent a t'agafo el coixí del sofà i vaig a trencar-lo. I tu li has de dir, no? I pum, i portar-lo cap a una joguina. I ella notarà que el gos ja ho deixa de fer i, per tant, ja no caldrà aquest parc de cadells.
1: Aleshores, entenc que la Lourdes està bastant ben informada, és a dir, que quan tens un cadell va molt bé, no?, tenir una artilogia d'aquestes característiques.
5: Sí, bé, sí, com el parc del nen, que ja no és del nen petit d'un any, que el poses allà en aquella mena de parc perquè saps que d'allà no pots sortir i no li passarà res. Bàsicament és això.
1: Ah, d'acord. I el tema de l'alimentació, potser no és tant ja el teu negociat, però
5: clar,
1: sí que...
5: No és el meu expertís, però, evidentment, informada n'estic. I el que passa és que, sí, els pinsos millor sense gra, però ara la tendència, i clar, m'ha fet gràcia també la paraula moda.
1: Sí, ha dit la paraula moda, sí.
5: Quina és la moda? Dic, no.
1: Ha dit la paraula moda.
5: Que anem investigant, anem sabent, anem aprenent. I avui en dia el pinso sabem que és un ultraprocessat. I ningú vol alimentar-se ni un mateix d'ultraprocessats sempre. Per tant, l'alimentació natural, que cada vegada n'hi ha més, és la més convenient. Tots els meus 5 animalons només mengen menjar preparat, que no el preparo jo, que ja ve preparat i ve amb una, congelat, i és menjar cuinat.
1: D'acord. Clar, doncs mira, és que crec que un dia potser hauríem d'obrir també consultori del tema alimentació, perquè hi ha moltes consultes que tenen a veure amb això. Per exemple, el Bru...
5: I avui en dia hi ha nutricionistes veterinaris boníssimes, i dic boníssimes perquè totes les que conec són dones, que a més poden establir un pla pensat en és un cadell, què necessita per poder créixer fort, per poder desenvolupar-se bé, etc.
1: Anem a una altra consulta.
8: Hola, sóc el Bru i m'agradaria preguntar què cal fer si el meu gat té una mica de sobrepès. Cal que li controli el menjar? Cal que li faci o l'ajudi a fer alguna dinàmica perquè s'exerciti una miqueta més? I no, gràcies.
1: Clar, és que els gats són tan independents que com els fas, no sé, moure's o... Què s'ha de fer en aquest cas?
5: Sí, sí, es poden fer moltes coses.
1: Sí?
5: Primer, revisar l'alimentació. Revisar no només la quantitat, sinó la qualitat de l'alimentació, perquè de vegades els estem donant alimentació amb molt de greix, pinsos en lloc de nutrició natural, etc. Per tant, torno a adreçar-lo a una nutricionista, perquè de vegades només amb el canvi d'aliment i el gat canvia de pes. Això per una banda. I per l'altra, sí que necessiten activitat i es pot fer... Per exemple, amb l'aliment mateix, no posant-lo en un bol i prou, no, sinó anar amagant l'aliment en diferents llocs de la casa, llavors ell s'ha de moure per aconseguir l'aliment. I això és la manera també més natural de fer la seva conducta de cacera, que la necessita també desenvolupar. Si no, menjar és molt avorrit, s'avorreix, menja més perquè s'avorreix, i llavors és menjar per avorriment també. I així, si li vas posant en joguines també, hi ha joguines dispensadores que s'ho ha de treballar per poder treure el menjar d'allà dins, és a dir, que s'ho guanyi, que el menjar s'ho guanyi, i això farà que per una banda tingui activitat física i per l'altra activitat mental, que també li anirà molt bé.
1: Doncs ja ho veus, Bru, el que has de fer és dificultar-li, fer com una tàctica perquè no sigui tan ràpid el que pugui menjar. Va, anem a la consulta de la Cristina.
9: Bon dia, em dic Cristina. Tinc una gossa que es diu Cherry, és una beagle, molt excursionista i que li agrada molt anar pel bosc. I tinc un dubte. De petita jo tenia una altra gosseta que acostumava a escapar-se i anar al bosc a menjar herbes per purgar-se. El meu pare sempre em deia que alguna cosa no li havia sentat bé i se n'anava al bosc a menjar herbes per curar-se. Avui en dia molts veterinaris i molta gent et diu no et deixis menjar herbes pel bosc perquè això els hi pot fer mal. Què és millor, deixar que segueixin el seu instint i mengin herbes o evitar que ho facin?
5: Bé, aquí tornem a que una visita, una opinió d'un veterinari estaria molt bé en aquest cas, més que d'un etòloga, però dit això, realment la conducta de menjar herba és normal. Els animals adults ja saben distingir què és sa, què no és sa i què li correspon, què no li correspon. Per tant, bé que ho faci un gos adult. Un gos jove, un cadell, que s'ho posarà tota la boca, no. Llavors, depèn més de l'edat de l'animal que no pas que el gos ho faci o no ho faci, o deixar-li fer o no deixar-li fer. Evidentment, també amb supervisió, perquè... Per exemple, a molts jardins, una cosa és el bosc, però molts jardins, molts parcs, el que hi ha és que la planta en si no és perillosa, però igual l'han sulfatat o igual li han tirat alguna mena de producte per evitar una plaga. I aquí és on entrem en el problema que ve de l'humà, que està ruixant aquelles plantes i tu no saps si són segures o no, per molt que aquella planta de per si no és perillosa ni és tòxica per l'animal.
1: Va, tenim més preguntes.
10: Hola, sóc Cristina. Tinc un gos que es diu Flick. I mira, tinc una consulta. El meu gos, bàsicament, fa dos àpats del dia que consten de pinso. I moltes vegades també li afegim una miqueta de pollastre o pavo. M'havien comentat que li podíem donar ou, val? I també iogurt. El que no sé és quantes vegades a la setmana li podria donar. Val? I si, bueno, el tema del pollastre també ho anem afegint, no cada dia, però el pavo sí que és una de les coses que sol tenir afegides amb el pinso o com a extra. Bueno, ja em direu. Vinga, moltes gràcies.
5: Aquí tornem al tema nutricional. Bé, el que hem de pensar és, primer, en les calories. Si tu ja li estàs donant tota la ració de pinso que li correspon i li afegeixes calories, hem de vigilar, perquè aquí el problema és que cada vegada tenim més animalons amb sobrepès, com el gatet anterior. Sí? Llavors, això és el primer. Si poso un extra d'algú, haig de reduir, per altra banda. L'ou, en el cas dels meus animalons, n'estan prenent cada dia, no és un problema. Iogurt, o fins i tot el kèfir, és fins i tot més sa per ells i es pot fer. Però torno a que l'alimentació com més natural millor i que estigui afegint aquesta alimentació natural, pollastre, està bé, però s'ha d'anar a buscar l'equilibri nutricional i quan hi ha aquests dubtes, de debò, nutricionista i així saber el que li convé més per l'edat, perquè no és el mateix un cadell que un adolescent que té molta energia i la crema tota, que un adult jove o que un sènior, que el sènior necessita més reforç en moltes coses. Llavors, aquí és on ja cada vegada entrem més en la individualització de la nutrició, igual que passa amb les persones.
1: Ja veieu que aquí a La Tàctica ens agrada posar un expert, una experta, perquè li feu les preguntes. Som servei públic.
0: Contra el cunyadisme creixent, La Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès. Perquè sóc el gat.
1: Anem a... Avui li estem preguntant a la doctora Paula Calvo moltes coses sobre els nostres animals. Hem llegit en una entrevista, Paula, que deies que un dels errors més normalitzats en la convivència amb gats és assumir que el contacte físic sempre és positiu. Explica'ns això.
5: Aviam, perquè nosaltres la felicitat humana la valorem en una relació, poder abraçar, poder tocar, poder fer petons. El gat no. El gat vol poder preveure qualsevol interacció i no que anem i l'abordem i que siguem invasives. I el gat en si el que li agrada és la companyia, la presència, però decidir ell cada interacció. I hi ha gats que poden estar enganxats a tu tot el dia, al teu costat, que et gires i dius, ui, està aquí, em torno a girar, estic en un altre lloc i allà està el gat. I això és la seva manera de demostrar que està a gust amb tu. Però no li cal gens que l'abracem, que l'apretem, i a menys que ell ho demani. I moltes vegades t'ho demana, però arriba un moment que s'atura i mossega o et marca amb la poteta per dir prou, ja n'he tingut prou. És a dir, que la gestió emocional i la manera d'expressar l'amor és diferent en els gats que en les persones.
1: I potser també en cadascun dels animals, no? Perquè moltes vegades hi ha gent que diu no, que l'acaben tenent moltíssim, no el seu animal, però com es podria saber, quan t'arriba un animal a casa, què t'està intentant dir, tu gos?
5: Ui, aquí... això és llarg, eh?
1: És difícil,
5: aquí, el que toca és, igual que ens formem en altres històries, aprendre de llenguatge, sigui de gat, sigui de gos o sigui de periquito, sí? I per sort, avui en dia a internet tenim un munt d'informació, buscant sempre informació de persones que siguin professionals i que tinguin el seu reconeixement darrere, d'entendre el llenguatge dels animalons. Perquè hi ha un repertori tan ric de gestos, de postures corporals, que de vegades no diuen res, no estan ni miolant ni bordant i estan explicant un munt de coses. I és a nivell de totes les seves tots els seus gestos i el seu llenguatge corporal. De fet, els gats, sabem ara per la intel·ligència artificial, que tenen més de 300 expressions facials diferents. Que jo no els hi sé veure, els meus gats.
1: Tantes, home, són moltes, eh?
5: Però les tenen. I el llenguatge del gat és tan sutil que moltes vegades se'ns escapa. Però igual que el del gos. El del gos potser no és tan sutil, és molt més expressiu, però sí, hi ha coses que se'ns escapen, especialment quan estan mostrant incomoditat. Perquè solen estar quiets, però llavors s'estan llepant molt la boca o eviten la mirada o es graten una mica més del compte. I, clar, són senyals sutils que hem d'anar entrenant-nos per saber-les reconèixer i poder-nos comunicar millor amb el nostre animaló i entendre'l millor.
1: El que està clar és que a vegades estem envoltats de tòpics i de coses dels animals i el que volem fer és ara preguntar-te uns quants mites i tu que ens els desmenteixis o els afirmis. Anem a fer el reel de la tàctica.
0: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, et plantejo algunes creences bastant esteses i tu ens ajudes a sortir de dubtes. Mites o veritats? Els gossos que mouen la cua sempre estan contents.
5: Això és un mite. De fet, un gos que està a punt d'atacar pot estar movent i molt la cua.
1: Ah, sí?
5: Sí.
1: Clar,
5: sí.
1: Doncs, ai, que bé que estiguis aquí, perquè... Va, els gats són animals freds i no estimen els seus amos, els humans.
5: Tot mentida. Mentida, mentida de les grosses.
1: Clar, per què tenim
5: creem
1: això?
5: Creem vincles molt potents.
1: No entenc per què això hi ha gent que ho pensa.
5: Bueno, perquè són, com que són tan subtils mostrant amor i mostrant i demostrant i comunicant-se i de més, doncs molta gent pensa que és molt independent. No, no, tu gira't, veuràs que el gat està allà pendent del que fas, del que deixes de fer, i podria estar en un altre lloc de la casa, i no és cert. I el miolar és només de gats, cap a persones, no entre gats. I han desenvolupat fins i tot el miolar perquè l'ésser humà li hi faci cas, que és que no és cert que no estableixin vincles.
1: Ara se m'està acudint que no sé, que vosaltres sou especialistes en animals i en el seu comportament. No sé si a cada persona li associaries un animal concret, no? És a dir, hi ha persones que tenen una personalitat que s'adapta molt més als gats que als gossos, per exemple?
5: Sí, totalment. I això s'ha vist científicament, que hi ha trets de personalitat que van més per persones més de gats i trets de personalitat que van més per persones més de gos.
1: Mm. Clar, això seria una mica, diríem, psicològicament i a nivell físic també sempre es diu aquell tòpic, no?, de que els gats, els animals de família, com tu dius, s'assemblen als seus propietaris. Això passa, també.
5: Sí, passa, perquè a mesura que comparteixes temps, l'expressió facial la van copiant. No és broma, eh? Vull dir, hi ha ciència que ho demostra.
1: És fort, això, no?
5: Sí, sí, sí, però hi ha ciència que ho demostra.
1: Ens acabem pentinant com els nostres gossos o els gossos es pentinen com nosaltres?
5: Ai, però no, això és la influència de la convivència. Això també ho podries dir de la parella, que també sabem que ens acabem semblant, de les famílies, que no és tant la genètica, sinó de vegades la convivència, els gestos, bueno, les faccions, tot plegat.
1: Mm. Un gos agressiu és un gos dolent.
5: Mentida. Un gos agressiu és un gos que està mostrant una conducta agressiva per una situació que el porta al límit, perquè ningú li fa gràcia estar agressiu.
1: Clar, ell ho està passant malament, també, vols dir.
5: Sí, moltes vegades la majoria dels atacs venen per por. Uh-huh.
1: Els animals entenen els càstigs?
5: No. La majoria no entenen per què se'ls castiga, perquè aquella persona que és el seu referent, el seu món, l'està cridant, l'està renyant, perquè moltes vegades, a més, ho fem fora de temps. El gos ha trencat una cosa fa dues hores, vas, ho veus, el renyes, i el gos no sap per què l'està renyant, només sap que aquella persona que s'estima per sobre de tot està sent, diguem, dura amb ell. Mm.
1: I l'última que et faig, per educar un animal cal ser el seu líder i imposar-se.
5: No, per educar un animal el que cal és ser el seu referent, que no líder imposant-te, sinó mostrar-li el camí amb joc, amb premis, amb també posant límits, però no imposant-te.
1: Oi, em fa l'efecte que això cada vegada és més com el comportament humà, no? Que tampoc, vull dir, aplicar una mica la lògica també del que faries amb un nano més petit, no sé, mira, suposo que hi ha diferències, no? Però sí que és veritat que cada vegada volem diferenciar-nos molt i es tracta de comportar-nos, no?
5: Sí, sí, totalment. I bé, també fa 30 anys s'educaven els nens d'una altra manera.
1: Ah, total.
5: Sí. I ara sabem que no, que així no toca. Sí, sí, sí. Llavors, el mateix està passant, que a poc anem aprenent a conviure millor i a crear vincles més potents i convivències més beneficioses per tots a la casa.
1: Doncs genial, perquè hi ha hagut molta participació. Gràcies a tothom que ens ha deixat aquestes consultes a través del WhatsApp del programa. I moltíssimes gràcies a la Paula Calvo, que és doctora en trosologia i etòloga. Moltíssimes gràcies, Paula.
5: Un plaer. Fins la propera.
1: Fins la propera. Ara ja tenim resolts els problemes i els dubtes del dia a dia. Els animals de companyia estan considerats des del gener del 2022 com a éssers vius dotats de sensibilitat i no com a simples coses o béns immobles com fins aleshores. El 2023 va entrar en vigor una llei que regula les obligacions dels propietaris i lluita contra el maltractament i l'abandonament. La Marina Vall-Llosada és economista, advocada especialista en dret animal. Ella és molt activa a xarxes en la gestió ètica i legal de les colònies felines i gats comunitaris. Els últims vídeos, concretament un últim vídeo, ha explicat què cal fer si tenim una colònia de gats prop de casa o a l'escola dels vostres fills.
11: Què fas quan una família demana retirar una colònia felina prop d'una escola per suposats motius de salubritat? Traslladar els gats pot semblar la via ràpida per un ajuntament, però jurídica i tècnicament pot ser il·legal i un error colossal. Fa uns mesos ens vam trobar exactament amb aquest escenari. Moure aquests animals hauria obert la porta a un expedient sancionador per part de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament. I la realitat biològica és que, excepte si els tancaven de per vida, cosa totalment prohibida, els gats haurien tornat exactament al lloc d'origen. Gràcies al dictament que em van encarregar, vam canviar les regles del joc. Vam donar argumentació sòlida al demandant sobre la seguretat de l'espai. Vam blindar la seguretat jurídica al responsable municipal. Vam evitar un expedient a l'administració autonòmica. Vam garantir la tranquil·litat de les gestores aconseguint que els gats no s'haguessin de moure de casa seva i vam estalviar recursos públics.
1: Va, anem a saber detalls de tot això que explica la Marina Vall-Llosada en aquest vídeo. Marina, què tal? Bon dia, com estàs?
12: Bon dia, molt bé, moltes gràcies, Mariola.
1: Escolta, és il·legal, per tant, traslladar una colònia felina?
12: Bé, no és il·legal, però està subjecte a quatre supòsits únics exclusius de la normativa, de la llei, de la directriu general i ara del pla d'acció que el govern estatal ha publicat.
1: Com es gestionen les colònies felines des de les administracions? Què ens podries explicar sobre això?
12: Doncs bé, primer de tot dir doncs, que la gestió de les colònies felines ja no és opcional ni depèn de la voluntat político-tècnica, sinó que arrel de l'entrada en vigor de la llei estatal 7/2023 obliga a tots els ajuntaments a tenir, entre moltes altres coses, primer de tot, el programa de gestió municipal, que seria com un pla estratègic per a una empresa, doncs han de tenir el programa de gestió aprovat i en vigor. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'accions que s'han de contemplar doncs, per executar aquestes polítiques públiques animalistes per a la protecció justament dels gats comunitaris en l'àmbit local.
1: La base d'aquesta gestió és el mètode CERT, no? En què consisteix?
12: Sí, és una de les potes més importants, però no és l'única, i el mètode CERT consisteix en la captura, l'esterilització quirúrgica i el retorn dels gats comunitaris al lloc d'origen on s'han recuperat. Deixa'm fer una menció especial a dir que el mètode CERT és això, captura, esterilització i retorn, però dins d'aquest, després de l'esterilització o durant l'esterilització, ja la legislació actual obliga a marcar els animals amb un tall a l'orella, dreta o esquerra, depèn del municipi, però sobretot a microxipar-los en nom de l'administració local, és a dir, en nom de l'Ajuntament.
1: Tot això ho ha de fer l'Ajuntament?
12: Sí.
1: No, i és com una obligació o com funciona? Perquè potser la llei 723 diu això, que és aquesta llei, no?, que es va aprovar pel benestar animal amb tot un seguit de drets pels animals, però no sé si fins a quin punt això s'acaba fent, tu que ho fas més al seguiment.
12: Doncs la veritat és que és una obligació d'ara fa 3 anys. El que ens trobem o el que me trobo jo en el meu dia a dia és que molts ajuntaments primer desconeixen la llei, cada cop és menys, per sort, però molts altres el que fan és que es queixen i moltes vegades amb tota la raó és que aquestes obligacions legals que venen derivades doncs, del govern estatal no venen amb, amb un cofinançament. Aleshores, és una altra obligació local que han d'assumir sense tenir recursos tècnics i barra econòmics, però realment això no hauria de ser una excusa doncs, per executar aquestes obligacions legals.
1: El que és evident és que, no sé si passa amb altres animals, però el cas dels gats sí que és veritat que es reprodueixen de forma molt ràpida, no? Els gats creus que són els grans oblidats del sistema? Perquè es parla molt dels gossos, no prou dels gats, i tenen com una casuística realment diferent, no?
12: Doncs completament, i em fa il·lusió que facis aquesta, justament aquesta pregunta. Jo personalment i professionalment m'hi dedico des de fa més de 15 anys. Ara fa un any i escaig va sortir una entrevista amb un altre mitjà de comunicació on justament el titular era aquest, on els gats són els grans oblidats. Justament doncs, perquè tenen una altra biologia, una altra psicologia, i el que no podem fer és ignorar-los, perquè realment hi ha eines tècniques, eines legals, eines econòmiques, doncs, per dotar-los dels drets que com a espècie els pertoquen.
1: Clar, que jo m'imagino que vius al costat d'un descampat o en un poble mateix, que arriba un gat mig abandonat i tu t'agraden els animals i, a més, velles pels animals, els hi dones menjar, però això ja vol dir que després comencen a venir altres gats i acabes envoltada de 30 gats a casa teva, no? Com hem d'actuar en aquests casos? Els podem deixar menjar? Què hem de fer? Perquè és difícil.
12: Doncs justament, Mariola, el que pretén el programa de gestió, aquesta primera base, aquesta primera pedra que han de posar els ajuntaments, és justament regular, ordenar, organitzar justament aquestes accions, no? Sobretot, entre elles, és no alimentar pel nostre compte. És a dir, si algú veu que hi ha un gat rondaire, un gat que no és d'un veí, un grup de gats que no té localitzat o que no sap què està passant, abans de fer

0: desvirtuar o fer anar malament justament aquesta política pública on hi han invertits recursos tècnics i econòmics. Sí? Per tant, resumidament, si ens trobem en aquesta situació és posar-se en contacte amb el Departament de Benestar Animal, amb l'alcaldia del municipi, i si no ho troba o si posen traves, doncs contactar amb l'associació, voluntaris o professionals com jo que ens hi dediquem per explicar-los el que s'hauria de fer i com s'hauria de fer.
1: Doncs està claríssim el teu èxit a les xarxes perquè s'està tot molt clar, molt pràctic, útil, i crec que més d'una persona que ens està escoltant li està passant una cosa semblant, i ara sabem ja com hem d'actuar. Marina Vall-Ossada és advocada, especialista en dret animal, respon a aquesta i moltes altres consultes des del seu compte d'Instagram i ens ha ajudat moltíssim perquè estic segura que algú està pensant, mira, la informació que necessitava. Marina, una abraçada, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada, Mariola.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Segurament l'has cantada tota, eh? El 10 i l'11 de juliol del 2027, els germans Gallagher Oasis actuaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Les entrades sortiran a la venda entre els dies 25 i 27 de setembre, però aquesta vegada els germans Gallagher ens han sorprès, no només perquè s'han tornat a unir, que això ja és una gran sorpresa, sinó perquè ho fan de forma diferent el tema de la venda. Per aconseguir les entrades es farà un sorteig. Fins al 17 de setembre els interessats s'hauran de registrar el web oficial del grup, oasisnet.com, i després es farà un sorteig i els afortunats podran accedir a la venda d'entrades amb un codi durant els dies 25, 26 i 27 de setembre en diverses franges horàries. No sé si també es produiran aleshores cues virtuals, però de moment és, ja dic, una mica fortuït, és un sorteig. D'altra banda, ahir van sortir les entrades dels dos concerts que Harry Styles faran a finals de juliol a Madrid. Ja us vaig explicar, 2027, eh? Jo us vaig explicar que intentaria comprar-ne, no vaig tenir sort, i és que tot i que els preus de les entrades oscil·len entre els 75,20 euros i els 284,70 euros, van volar. No acabo d'entendre, vaig estar a la cua virtual, 35.000 a davant meu, cada vegada anaven pujant el preu, cada vegada que clicava allò desapareixia, un festival, i a més, ja et dic, que al final vaig dir, que per què he de tenir tant fomo i comprar això? No vull comprar entrades, i ja està, ho vaig deixar. Dels preus desorbitats, de les cues virtuals impossibles, de la revenda i tot plegat, jo vull parlar amb el president de FACO a Catalunya, en Gerard Hernández. Hola Gerard, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És que, clar, això cada es complica molt, eh? I estic bastant farta del tema de les entrades i els concerts. Per què s'han encarit tant les entrades i fins a quin punt, Gerard Hernández, aquests preus són justificables?
1: Bé, entenem que no són justificables. Evidentment, es tracta d'un abús, no?, al consumidor, el fet de que s'incrementin preus d'aquesta manera tan forassenyada, el que tu comentaves, no?, que s'introduixin variables, és a dir, tan famosos preus dinàmics, no?, que tu entres ara, entres a quina estona, el preu és diferent, o entro jo des de l'ordinador, entres tu des del teu i el preu és diferent. Això d'entrada entenem que és abusiu i s'ha de posar límits, no? Per tant, cal que l'administració es prengui en sèrio que és aquest nou abús, no?, de la tecnologia que estem patint els consumidors, i d'altra banda, evidentment, tota una sèrie de clàusules abusives que eren acompanyant aquestes entrades, no?, i que moltes vegades denunciem i cau aquesta denúncia, doncs, s'ha acordat, no?
0: De fet, ens hem acostumat ja a aquest concepte de preu dinàmic, aquells preus que canvien segons la demanda, però des de Ticketmaster sembla que diuen que no apliquen els preus dinàmics i es refermen en aquesta idea i diuen...

0: que trobem preus alts perquè quan arribes a la compra moltes vegades ja no queden entrades les més barates i t'has de comprar les grans. Però des de Facua heu comprovat que això que ells diuen sigui cert? No apliquen preus dinàmics realment?
1: Bé, no hem tingut accés realment a l'interior, no? dels mecanismes que ells fan servir. Evidentment, no se'ns ha facilitat aquesta informació, però sí que el que tenim a sospita és doncs, que, efectivament, es tracta de preus dinàmics, perquè, com bé deies, fas la prova, no? I resulta doncs, que diferents persones o en diferents moments a preus mai és el mateix. No? I si és veritat que pot ser que les entrades més econòmiques s'han sortit abans, moltes vegades passa que tot i estar en una cuida virtual esperant a l'hora exacta que ja sortiria per la venda aquella entrada, resulta que quan hi entres ja no n'hi ha. Per tant, no pots arribar a comprovar-ho. No? Per tant, el que demanem és, i aquí l'administració és qui té la, no? qui té la potestat per exigir doncs, que s'aportin aquesta informació no? per part de les empreses promotores, doncs, que se'ls acrediti que, efectivament, els mecanismes, els algoritmes que gestionen no? informàticament la venda doncs, no s'apliquen aquests preus dinàmics i, altra banda, ja dic, altra banda, totes aquestes cues virtuals que s'han sospitat que dic, també hi ha doncs, certa, no? certa opacitat en quant a com es reserven determinades entrades, no? perquè ja dic, tot i que és veritat que, evidentment, és lògic que tinguin davant les més econòmiques, però és que més d'una vegada i de dues han vingut consumidors dient, escolta, no, és que porto tot el dia davant de l'ordinador esperant el minut exacte per poder entrar i quan entro és que ja no hi ha. Llavors, quan n'hi hauran? No n'hi hauran mai, perquè si tots els consumidors es passa el mateix, vol dir que alguna cosa falla. És a dir, no tenim la informació per poder-ho afirmar, no? per poder-ho acreditar, però evidentment la sospita hi és i el que demanem a l'administració és que faci la seva feina, no? que exigeixi aquesta informació, que inspeccioni aquestes empreses i que si realment doncs, no s'estan comportant com ha de ser, doncs se les sancioni, però se les sancioni de veritat, amb sancions que siguin exemplars i dissuasòries. Perquè moltes vegades, com deia abans, les denúncies que nosaltres fem, quan tenim la sort de que s'atengui no, i se les sancioni aquella empresa, acaben sent moltes ridícules que el que fan és pessigolles, no?, aquestes empreses.
0: Clar, s'entén, és a dir, que si t'estafen a la revenda, s'entén que pots fer una denúncia, doncs perquè aquella entrada que t'han venut, no sabem fins on arribarà, però això s'entén una mica. Però clar, totes aquestes coses, que és com, no sé si males praxis o que ho fan de forma, diríem, legal, dius, l'administració, des de Focua li reclamem això. Però clar, quina administració? Perquè no sé si són empreses, diríem, multinacionals, també, en el cas de Ticketmaster. A quina administració li esteu reclamant això?
1: Bé, d'entrada, l'administració, en aquest cas de Catalunya, l'Agència Catalana de Consum, que és aquí a Catalunya l'autoritat no, de consum, qui té potestat doncs, per inspeccionar doncs, les vendes que es facin aquí a Catalunya. Evidentment, entenem que són plataformes doncs, internacionals, però que en tot cas sí que apareixen a Ticketmaster i altres, eh? Tot i que siguin multinacionals, però tenen seu, tenen una pàgina web, no? i una radicada a Espanya, aquí també el Ministeri de Consum segurament també tindria potestat per poder exigir aquesta informació i terme aquest procediment sancionador. No? I dic, en aquest cas, tant l'administració autonòmica com l'administració de l'Estat, tots dos tenen competències, tots dos tenen potestat sancionadora i el que ja dic nosaltres, quan es tracta de qüestions programes que es produeixen només a Catalunya, evidentment, aquí denuncien que és l'Agència Catalana de Consum, però bé, a Facua, arreu de l'Estat, hem denunciat múltiples vegades diferents festivals o promotores no, de concerts que apliquen clàusules abusives i, malauradament, la resposta de les diferents administracions sol ser molt similar, no? És a dir, fer la vista grossa i quan no hi ha més remei, doncs aplicar una sanció mínima que ja dic que no porta enlloc, no?
0: Clar, que ja els surt a compte doncs està continuant així, no? De fet, no sé quin tipus de llei hi ha, però la llei està preparada per resoldre aquest panorama amb la compra d'entrades per a concerts o s'hauria de fer com una reforma d'alguna llei del consumidor en aquest cas?
1: Probablement no estigui preparada per les qüestions més novedoses, com vull, per exemple, el tema dels preus dinàmics, no? o les cures virtuals. Això, evidentment, no està contemplat, la legislació no ho contempla perquè ja té uns quants anys i això ha evolucionat molt ràpid. No? Sí que hi ha altres qüestions, com la llei actual a la mà, es podrien fer, es podria fer més del que s'està fent amb la legislació que ja és vigent, però bé, no estaria de més, evidentment, que es podria regular tota aquesta qüestió dels preus dinàmics no? i cures virtuals, que són les coses que més detectem i que se'ns escapen, no? de poder comprovar i que, per tant, de poder denunciar, perquè no està regulat realment. Per tant, això sí que caldria regular-ho. Però bé, mentre no arriba aquesta regulació nova, de dir, la legislació actual és suficient per sancionar altres qüestions que no s'estan sancionant, com puguin ser tot el tema de clàusules abusives, de no poder sortir d'un consell i tornar-hi a entrar, de no poder-hi entrar amb menjar o beguda de fora, totes les qüestions que la legislació ja ho regula, no? De fet, aquí a Catalunya se'ns diu que la legislació catalana, és veritat que és diferent a d'altres territoris de l'Estat, és bueno, donar a entendre que podria limitar-se, no? Però en tot cas nosaltres entenem que ha sentit que es limiti quan l'activitat principal d'un concert o d'un festival és la música, no és la venda de begudes ni la venda de menjar, per tant. Tot això, ja dic, si hi ha voluntat política, es pot fer amb la llei actual a la mà i, evidentment, es pot i s'ha de regular aquelles qüestions que no estan a dia d'avui, com puguin ser les cues dinàmiques, les cues virtuals o els preus dinàmics, no?
0: I escolta, i per exemple, posar un topall de preu, o sigui, per llei de dir una entrada de concert no pot costar més d'això, suposo que per lliure mercat no es podria, o sí?
1: Bé, segurament se'ns dirà que no. És a dir, nosaltres en aquest sentit sí que és veritat que en altres qüestions, per exemple, en temes d'alimentació, de carburants, sí que hem defensat mesures de topalls de preus, en aquest sentit, no? Perquè entenien que hi ha productes de necessitat que es veien sotmesos a vaivents molt forts de preu per qüestions especulatives, no? I aquí sí que hem defensat que hi hagi establert de forma temporal topalls de preus. En el cas dels concerts, bé, seria discutible, no? Si és possible amb la legislació actual, si respon a un interès general, no? El poder limitar els preus. Però en tot cas, el que sí que segur que no és de rebut, ja dic, és aquestes cues virtuals que de repente tu entres i ja estan agotades, les entrades, que tu veus un preu, un altre veu un altre preu, que tu vas a comprar una entrada i després si el concert es suspèn, Déu i ajuda perquè retornin les entrades, el preu de les entrades. Uh-huh. Hi ha moltes altres qüestions que sí estan regulades i sí són clares el dia d'avui, i que tot i així ens veiem amb molta dificultat perquè les empreses i la pròpia administració ens faci alguna cosa al respecte.
0: Clar, i la moda aquesta de vendre entrades amb visió limitada, ens estem tornant una mica bojos, no? O sigui, hi ha gent que paga per no veure res només per ser-hi, no?
1: Sí, també és un fenomen nou, no? Que en aquest sentit nosaltres defensem que d'entrada no... En principi, la regla general hauria de ser que no hi fossin, no? Clar. És a dir, que no es venguessin més entrades de les que realment pot acollir un recinte amb una visió doncs, normal, no?, de l'espectacle. Ara bé, sí, per les limitacions que pugui tenir un recinte particular, hi ha zones que tinguin una visita menor, el que sí que està clar és que ha de tenir una translació directa en el preu d'aquelles entrades. El que no pot ser és que tu compris una entrada sense saber que no veuràs res, pensant que veuràs el mateix que compra l'entrada que ve darrere teu i que tu et plantis allà i dius, ostres, si no t'ha gravat res. I això també s'ha donat i bueno, també hem hagut de tallar molt perquè es reconegui i es retorneixin les entrades o els...
0: Sí, això de fet ha estat...
1: Perquè evidentment és un abús.
0: Això ha estat molt bona feina vostra, de fet, perquè és veritat, s'estaven venent igualment les entrades amb visió limitada i no es deia, o sigui, ara almenys es diu explícitament, tu ja saps el que vas allà.
1: Sí. Mm-hmm. Exacte, sí, almenys aconseguir doncs, que se'ns informi, tot i que ja dic, no sempre es compleix, però bueno, en principi sí que ara ha de ser algú que el consumidor sàpiga de les entrades amb visió limitada, però ja dic, això hauria de ser, en tot cas, l'excepció en casos molt puntuals que siguin recintes doncs que realment doncs, siguin recintes petits, antics, que tinguin una sèrie de limitacions, no? Però que en principi, per exemple, en un gran estadi, perquè s'ha de maximitzar, anem a matar, perquè s'ha de maximitzar, no?, el número de seients d'entrades, no?, quan sabem que hi ha zones que no veuràs res, no?
0: Clar.
1: Hem de matar que potser això no entra del raonable, no?
0: Bueno, està clar que el que ha de fer també l'administració, posar-se les piles, com passen moltíssimes coses, que la veritat és que, clar, a més hi ha, o sigui, vots automatitzats que compren de forma discriminada quan a nosaltres ens diuen que només en podem comprar 3 i, en canvi, hi ha automatitzacions. És a dir, que la cosa es complica, ens haurien de posar al dia perquè tot fos com una mica, diríem, més democràtic. Gerard, moltíssimes gràcies. Gerard Hernández, president de FAUCO a Catalunya. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Moltes gràcies. Va, i demà la tàctica... Uau!

aquest és l'objectiu de tothom, està bé, I feel good del James Brown. Quan no ho estem, necessitem demanar cita on? Al CAP. Doncs bé, demà farem un consultori útil d'autèntic servei públic. És un consultori, més o menys, consultori-taller sobre la meva salut. L'espai de salut digital que tenim tots a la nostra disposició amb l'Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut. Sabrem quines són exactament les novetats en l'accés en aquest, a la meva salut, les novetats que volen aplicar, que s'ha generat un gran debat sobre si a partir d'ara s'haurà de fer amb certificat digital, si ja no serà amb una contrasenya, què passa si jo, per exemple, a la meva salut hi entro per la meva mare, clar, jo no tinc el seu certificat digital, cada un serà amb un mòbil, és que ara hi ha realment moltes preguntes. Podeu deixar les vostres consultes o notes de veu al WhatsApp de la Tàctica, que és el 690 080 830. A la vostra disposició, doncs, l'Elisenda Serra, que us dirà tot el que passa amb la meva salut, és la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut. Bé, doncs, som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater i la Marta Inglés a la realització, tots vosaltres a la participació, i qui us parla, Mariola Dinarès. Tornarem demà i ho resoldrem tot, la meva salut. Que tingueu un bon dia, adeu-siau.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. El govern català ha aprovat avui climatitzar totes les escoles públiques en els propers 5 anys. En total s'invertiran 2.500 milions d'euros a 2.530 centres educatius. Es començarà amb 100 escoles durant el curs de l'any que ve. L'anunci arriba després d'un any on s'han superat els 35 graus a molts centres educatius. Ari Aragoneses, de la plataforma Aules que cremen, en declaracions al matí de Ràdio 4.
2: A nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències.
0: Sobre la taula també el compromís del govern d'invertir en educació el 6% del PIB, que és de fet el que estableix la llei educativa aprovada pel propi Parlament l'any 2009. Junts es pregunta d'on es trauran els diners. I avui també parlarem de Francesc Auger, l'home de 56 anys que ha intentat suïcidar-se aquest cap de setmana. El francès, amb múltiples patologies, té l'eutanàsia aprovada, però porta 2 anys esperant acabar dignament amb la seva vida.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya, abans la resta d'informació d'Espanya i del món. Amb tu, fins ara.
3: Fins ara. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, investigarà la macrocausa a l'entrada massiva de migrants a Ceuta, inclosa la querella que estudiava un jutjat de la ciutat autònoma contra el delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano. Marc García, bona tarda.
4: Bona tarda. La fiscalia advocava perquè tot el que té a veure amb l'entrada massiva a finals de juliol se centralitzés a l'Audiència Nacional, i ara el jutjat de Ceuta s'ha inhibit en favor de la jutgessa Maria Tardón, que instrueix la investigació principal dels fets. Recordem que la magistrada està a l'espera que el govern li enviï els documents íntegres desclassificats la setmana passada. D'altra banda, avui hem sabut que Guàrdia Civil, Policia Nacional i Inspecció de Treball investiguen la contractació il·legal de migrants que van arribar a Ceuta a finals de mes de juliol durant l'entrada massiva, sense garantir el compliment d'unes mínimes condicions laborals ni tampoc de seguretat.
3: I més enllà del vessant judicial, aquest dimarts hi ha hagut la reunió de seguiment del govern central sobre la situació a Ceuta prèvia al Consell de Ministres. Al Senat, el Partit Popular porta al ple de la Cambra Alta 3 mocions sobre la ciutat autònoma, sobre les agressions sexuals, la situació sanitària i la crisi de seguretat nacional. I a la tarda, el Congrés dels Diputats es debatrà en ple amb una proposició de Vox perquè les forces armades participin en la lluita contra la immigració il·legal. El govern ha xifrat en 4.160 els migrants que es troben en places temporals on estan sent atesos, 1.612 dels quals són menors.
4: Pel que fa als migrants majors d'edat, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha assegurat que la majoria d'ells seran retornats.
5: La majoria de les persones que estan en Ceuta no van a tener derecho internacional. Hablo de los mayores de edad y, por tanto, si no tienen derecho internacional, todos van a ser devueltos. Quienes tengan derecho internacional se acrediten, tendrán derecho a permanecer en España. Los menores que no puedan ser reagrupados también, y en ese sentido ya tenemos por fin los primeros expedientes con el defensor del menor al objeto de que puedan ser reagrupados con el Reino de Marruecos y también establecer aquellos que no lo puedan realizar ese reagrupamiento, lo que marca nuestra normativa y nuestra ley, que es el poder ser reubicados en el resto del territorio español.
4: Sobre Ceuta ha parlat avui a Ràdio Nacional el president canari, que creu que ni el govern ni l'oposició han estat a l'alçada de la resposta que exigia aquesta crisi. Fernando Clavijo creu que Pedro Sánchez hauria de liderar la resposta i que s'hauria d'haver convocat una conferència de presidents.
6: Lo que creo que esto es un problemón y está tirándose de un lado a otro como una pelota de tenis. Creo que la situación en Ceuta hubiese requerido, en primer lugar, si no una conferencia de presidentes, una reunión con todos los presidentes autonómicos. Los migrantes no llegan a Ceuta, llegan a Europa, llegan a España. A mí me gustaría que para dar respuesta a ese triaje, en vez de tenerlos retenidos en Ceuta, todas las comunidades fuésemos solidarias.
4: Clavijo també ha demanat una major implicació d'Europa. Precisament aquest migdia, el Parlament Europeu debat sobre l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i la necessitat d'una major coordinació per protegir les fronteres exteriors de la Unió Europea. Dijous es votarà una resolució sobre aquesta qüestió que no serà vinculant.
3: Gràcies, Marc. Per cert, que l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia ha detectat un creixement exponencial de missatges d'odi a les xarxes socials arran la crisi a Ceuta. Un creixement que ha estat concretament d'un 76%. S'ha detectat una major presència de missatges contra dones, infants i adolescents no acompanyats. Les persones del nord d'Àfrica concentren el 72% d'aquests missatges. A partir d'aquest dimarts, els operadors de telefonia mòbil bloquejaran els missatges procedents d'àlies no registrats a la base de dades oficial de la Comissió Nacional de Mercats i Competència. Míriam Andreu.
7: L'objectiu d'aquesta mesura és reforçar la protecció dels consumidors davant els fraus de suplantació d'identitat, en què els estafadors simulen que un missatge prové d'una organització legítima. Als micròfons de Ràdio Nacional, el portaveu de l'organització de consumidors OCU, Enrique García, ha valorat positivament la mesura, però s'ha mostrat cautelós, a l'espera de veure com funciona. I és que creu que encara queda feina a fer per evitar les estafes digitals que afecten milers de persones.
8: De OCU, nos alerta y nos alarma el número de cifras que hay. En 2025 hubo 470.000 denuncias por estafas digitales y una parte significativa era por este tipo de envíos.
7: García ha recordat que mai una empresa demanarà dades de les quals ja disposa i ha apuntat que la solució passaria perquè els consumidors poguessin identificar directament qui els truca o els envia un missatge.
3: Per cert, que la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que va defraudar més d'1 milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació ha acabat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades a diverses províncies de l'Estat. Segons la trama, s'enviaven SMS que s'alertaven a les víctimes de suposats càrrecs elevats al seu compte i els facilitaven un número de telèfon per aturar l'operació. Posteriorment, els estafadors trucaven fent-se passar per gestors del banc i mitjançant dades personals de les víctimes les convencien perquè fessin transferències o contractessin préstecs que després desviaven a comptes controlats per l'organització. La Guàrdia Civil ha identificat fins ara 43 víctimes, totes residents a l'Aragó. I mentrestant, continua el debat sobre els límits a la intel·ligència artificial. La Xina demana més control. La Unió Europea diu que s'apliquin com més aviat millor i els Estats Units prioritzen liderar el sector, Claro Antañón.
9: El desenvolupament de la intel·ligència artificial s'ha convertit en una batalla entre les dues potències mundials, els Estats Units i la Xina. En les últimes hores, Donald Trump ha dit que hi ha una conspiració malaltissa contra la IA, igual diu que l'estafa del canvi climàtic. Un missatge que arriba en el moment en què els magnats de la intel·ligència artificial, inclòs Elon Musk, coincideixen en que cal abaixar el ritme i que els humans han de tenir el control sobre aquesta eina, si no, no val la pena desenvolupar-la. Per a la Xina, el desenvolupament de la IA és un nou escenari de rivalitat estratègica i preveu inversions milionàries en els propers anys. Però ja veus el govern de Pequín que adverteixen que estan en risc les dades de l'Estat, els secrets comercials i la privacitat i per això exigeixen una major protecció. L'ONU ha fet una crida a estats i empreses a governar la IA, que sosté porta molts beneficis a la societat, però també pot vulnerar els drets humans.
3: I encara als Estats Units, el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de l'administració Trump per executar noves restriccions al vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat, en les quals estaran en joc els 435 escons de la Cambra de Representants i un terç del Senat. Localitzades al jaciment tarulenc de la Tejeria, al Terol, les restes òssies del que podria ser el primer diplodocus trobat fora d'Amèrica del Nord, Anna Pujol.
10: Es tracta de 14 vèrtebres de la cua excepcionalment ben conservades i també altres ossos de la cua. L'exemplar feia 25 metres i va viure fa 150 milions d'anys. La seva presència a l'Aragó aporta proves convincents que els dinosaures podien migrar entre Amèrica del Nord i Europa, probablement travessant ponts terrestres temporals que van sorgir quan la península Ibèrica i Amèrica del Nord van patir fases de regressió marina. Aquesta troballa ens permet comprendre millor els ecosistemes ibèrics del Mesozoic i la diversitat de dinosaures sauròpodes que van habitar el Juràssic Europeu. Els fòssils descoberts s'exhibeixen ja a la sala de dinosaures del Museu de Dinòpolis, a Terol.
3: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb els Premis Emmy.

Els premis de la televisió nord-americana han reconegut el programa Late Night with Stephen Colbert o les sèries The Pitt i La maledicció de Widow's Bay, una gala que també ha homenatjat a Dolly Parton, qui va morir fa poc, de la mà de Sally Field i Reba McEntire, a qui estem escoltant. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Si tot va segons el previst, totes les escoles i els instituts de Catalunya estaran climatitzats abans del 2031. Això és, almenys, el que ha aprovat avui el govern de Salvador Illa. De moment, pel curs 2027-2028, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros per refrigerar 100 centres considerats prioritaris i acabar amb les anomenades aules que cremen. I és que, segons la plataforma que porta aquest nom, aules que cremen, el curs passat es van superar els 35 graus en molts centres. Són declaracions al matí de Ràdio 4.
2: A nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències.
1: Sobre la taula també el compromís del govern d'invertir en educació el 6% del PIB, que és de fet el que estableix la llei educativa aprovada pel propi Parlament l'any 2009, és a dir, fa 17 anys. Junts es pregunta d'on es trauran els diners per complir amb aquest 6% i el seu secretari general, Jordi Turull, ha advertit al Cafè Idees de Ràdio 4 que ella no pot liderar un hipotètic pacte d'estat en educació.
3: Si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar, grans acords, amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs en matèria educativa.
1: En aquest informatiu també parlarem del francès Auger, l'home de 56 anys que té l'eutanàsia aprovada, però que aquest cap de setmana ha intentat suïcidar-se després de més de 2 anys esperant una data perquè se li apliqui una mort digna. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric sobrevia a la producció i el Javi Martínez al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fin ara què?
4: Doncs en aquests moments comencem situant a la C32, a l'altura de Cornellà del Llobregat. Hi ha hagut un accident que talla dos carrils de la calçada en sentit sud, en sentit Viladecans, i provoca retencions des de la Ronda de Dalt a la zona de l'Hospitalet de Llobregat. Un altre punt conflictiu és l'autopista P7, a l'altura de Mollet del Vallès. Hi ha un camió avariat que talla el carril esquerre de la calçada en sentit Girona i provoca retencions des de Santa Perpètua de Mogoda. També aturades en aquests moments a l'autovia 2 entre el Bruc i Castellolí en sentit Lleida per unes obres, i acabarem situats també a l'autopista P7, on hi ha retencions a la zona de Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és tot.
1: Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia i fins a la mitja nit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa i possibilitat de fenòmens de temps violent. Això serà demà. Avui com està el cel? Emet Jordi Oriós.
5: Avui continua l'estabilitat a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes sense grans canvis. Continuen eixos valors significativament elevats a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: El govern català aprova un acord amb 2.500 milions d'euros per climatitzar tots els centres educatius públics en els pròxims 5 anys, un anunci que arriba després d'un curs escolar on es van superar els 35 graus a moltes escoles i també instituts. Laura Hurtado.
6: Pel curs 2027-2028, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros per climatitzar 100 centres considerats prioritaris. La resta de reformes, amb un cost de 2.400 milions, es faran a partir del 2027, tot i que encara no s'ha concretat com es finançaran. El govern preveu incloure la col·laboració público-privada i també els ajuntaments, que podran avançar la inversió de manera reemborsable. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
7: Per assegurar el confort tèrmic dels alumnes, per garantir també la qualitat de l'aire interior. S'ha parlat molt de la temperatura, però també la manca de regeneració d'aire també és una qüestió que es vol millorar, i per millorar també l'eficiència energètica dels equipaments.
6: A l'hora de climatitzar es prioritzarà l'aerotèrmia, que permet refrigerar i també escalfar. Des de la plataforma Aules que cremen, Ari Aragoneses, en declaracions a Ràdio 4, es mostra escèptica perquè diu el govern ha incomplert els acords actuals.
2: A nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències.
6: El govern també ha promès climatitzar una cinquantena de residències, tot i que encara no s'ha aprovat.
1: L'endemà de l'anunci del president Salvador Illa d'impulsar un debat de país per resoldre la crisi educativa, el govern es compromet a arribar al 6% del PIB en educació de manera progressiva. L'executiu situa l'aprovació de la reforma del model de finançament com el camí per poder assolir aquesta xifra. Anem en directe al Palau de la Generalitat. Lorena Ens, bona tarda.
8: Bona tarda, sí. L'anunci està clar. El govern vol assolir el 6% del PIB en educació, com indica la llei del 2009, però el camí per fer-ho possible no està del tot definit. El govern situa els pressupostos aprovats i el nou model de finançament com la recepta, la clau per poder assolir aquesta xifra. L'executiu ho admet, el camí serà llarg, amb una incorporació de recursos progressiva. Sílvia Paneque, portaveu.
7: No hi ha hagut l'impuls polític perquè això s'arribi a allò que es va acordar l'any 2009. Ara hi ha aquest impuls polític i d'anar-ho activant progressivament i efectivament, i no dic que això s'hagi de fer en aquests 10 anys, el que dic és que el projecte del president Illa i l'horitzó que ha marcat del seu projecte és d'aquesta propera dècada. Per tant, incorporació progressiva d'aquests recursos.
8: El cert, però, és que d'aprovar-se el model, 4.700 milions més per Catalunya, l'executiu encara no assoliria el 6%. No obstant això, el govern demana confiança i posa en valor l'ambició per tractar de resoldre la crisi educativa. L'estratègia passa també per abordar-la amb els grups polítics. L'executiu assegura que convocarà a totes les formacions, però que no prioritzaran els partits d'extrema dreta. La convocatòria, però, encara no té data.
1: Gràcies, Lorena. El debat sobre l'educació ha protagonitzat les declaracions de tots els grups parlamentaris avui al Parlament. L'oposició carrega contra Illa, que han dit Elena García.
9: Sí, l'oposició en bloc veu Illa fora de la realitat. Els socis tillen de cofoista el full de ruta del president i tots els partits qüestionen d'on traurà els 7.000 milions d'euros per invertir el 6% del PIB en educació. Els de Junqueras reclamen a Illa que el consens vagi de baix a dalt. Els comuns que serveixi, Capella i Albiach...
10: No des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre, sinó que ha d'interpel·lar el conjunt del país.
11: Sí o sí, ha de ser la reducció de ràtios.
9: Junts assistirà a la cimera d'Illa per un gran acord per l'educació, però critica que una conselleria fracassada el pugui liderar. El PP català condiciona ser-hi a que Illa acati les sentències del 25% de castellà a l'escola. Vergés i Roldán.
12: Ens fa estrany i creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja sent la protagonista en el fracàs de l'educació.
13: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques.
9: La CUP també deixa en l'aire sumar-se al consens pel Liceu.
14: Però és encara més imprescindible que el president Illa segui ara i aquí amb el conjunt de la comunitat educativa per resoldre la situació que en gran part ha creat la mala gestió del seu govern.
9: Vox ja no s'hi veu a la cimera del president pels models, diu, antagònics en educació, no ha estat a cap. Amatents tots els partits a les explicacions del president. Dimecres vinent al Parlament sobre el fiasco de les proves PISA.
1: Al Cafè Idees de Ràdio 4, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que a Illa li manca autocrítica i, malgrat obrir la porta a participar del debat educatiu, segueix desconfiant dels socialistes tant a Catalunya com a Madrid, Anna Pujol.
15: Els juntaires no es fien de Pedro Sánchez, però es mostren disposats a donar el seu suport als pressupostos estatals si es compleixen els compromisos anteriors. Jordi Turull, a aquesta emissora.
3: Escolti, nosaltres tot el que vagin complint del que hi havia pendent anirem votant a favor, però arribar a nous acords a base de noves promeses, allò, no, perquè ja no hi ha prou pastanaga, ja anem escaldats.
15: Insta el president espanyol a fer una passa al costat per començar, diu, les negociacions des de zero. D'altra banda, Turull descarta que Catalunya rebi menors estrangers des de Ceuta perquè assegura ja acull desproporcionadament, mentre altres territoris miren a un altre costat.
3: El que no podem fer és com si això fos un pàrquing. Això no és un pàrquing. I el problema és que sempre a Catalunya, val? I per tant no és un tema d'insolidaritat. És dir, no, és que nosaltres la solidaritat primer la volem decidir nosaltres, des de Catalunya, no que ens l'imposin, perquè llavors no és solidaritat.
15: Per això insisteix en el traspàs de les competències migratòries a Catalunya.
1: L'inici del curs l'afrontem amb menys diners a la butxaca, segur que ja ho han notat. Els preus es disparen a l'agost i situen la inflació en el 4% a Catalunya, màxims que no veiem Climent Sabater des de febrer de 2023.
16: I la culpa de l'escalada dels preus la té sobretot l'encariment dels carburants, per sobre del 20% el dièsel i del 16% la benzina. Un grup, el del transport, que dispara l'IPC 5 dècimes en un sol mes fins al 4%, la taxa més alta en 3 anys i mig. I amb el preu del petroli per sobre dels $100, el setembre serà pitjor encara, alerta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
17: Tenim ja un mes de setembre pràcticament condemnat, no? Seria molt difícil que tinguéssim bones notícies el mes de setembre.
16: Davant l'escalada de preus, els sindicats demanen pujar salaris per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies. Òscar Riu, de la UGT.
18: És el moment de fer front aquesta situació, és el moment d'augmentar salaris.
16: La bona notícia és que la tendència no es trasllada per ara als aliments i l'IPC de la cistella de la compra queda en el 2,3, malgrat que alguns productes, com els ous o el boví, s'encareixen per sobre del 10%. Al conjunt d'Espanya, la inflació és 3 dècimes més alta que Catalunya, del 4,3%.
0: Edició migdia.
1: Ens fem ressò ara d'un cas de lentitud de la justícia, un cas que ha portat en Francesc Auger a intentar suïcidar-se després de 768 dies amb l'eutanàsia paralitzada per als tribunals. Sergi Bassoles.
19: Sí, una desesperació que en Francesc ja expressava als nostres companys d'Emportada de Televisió Espanyola ara fa uns mesos.
20: El tiempo no es justicia, es condena.
19: Una desesperació arran d'una agònica espera que ja supera els 2 anys i que l'han portat a intentar treure's la vida. Ho va fer la matinada de dissabte estant sol a casa seva. I tal i com confirmen fonts policials consultades per aquests micròfons, deixant una nota manuscrita en la que carregava contra la justícia, la mateixa que després de 768 dies continua privant-lo d'accedir a una mort digna. El motiu, recordem, el recurs presentat pel seu pare contra l'autorització firmada per la Comissió de Garanties i Avaluació de la Generalitat el 2024. I malgrat que finalment la família va desistir aquest estiu de la seva oposició a l'eutanàsia, els tribunals continuen hores d'ara sense reactivar el procés. Un cas, el d'en Francesc Auger, que va portar el Tribunal Suprem a aprovar al maig que persones amb vinculació estreta puguin recórrer contra l'eutanàsia d'un sol·licitant, encara que l'alt tribunal, això sí, va proposar un canvi legal per tal d'agilitzar aquests recursos i evitar que s'eternitzin, quelcom que no ha succeït en el cas d'en Francesc. Als seus 56 anys i amb greus seqüeles fruit de 4 ictus i 2 infarts, es troba ara hospitalitzat sense que, de moment, s'hagin reactivat els tràmits judicials de l'eutanàsia.
1: Gràcies, Sergi. Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha fet lectura avui en comissió d'una proposició aprovada pel grup de govern Esquerra, Comuns i Junts, en què demana el defensor del poble investigar les dues agressions de 2 nois per portar una estelada a ells i al Corcón, a 2 partits de futbol, el 23 d'agost i el 6 de setembre per part de la Policia Nacional, i demana a les autoritats espanyoles protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. N'ha fet lectura del text la regidora d'Esquerra, Rosa Surinyac.
21: A iniciar una investigació monogràfica sobre les actuacions discriminatòries de les forces i cossos de seguretat.
1: La declaració institucional condemna també l'actuació dels agents de la Policia Nacional que van actuar en aquests 2 casos agredint aficionats del Barça i de l'Europa per considerar que es van coartar la llibertat d'expressió de drets fonamentals i les llibertats polítiques i socials. I anem ara fins a Lleida perquè la nova ordenança municipal preveu sancions entre 400 i 750 euros per portar la cara tapada en l'espai públic. Això inclou l'ús del vel integral, el burca o el NICAP. La normativa es debatrà el proper ple de setembre. L'equip de govern necessita, Joana Cendra, els vots de Junts per tirar-la endavant.
22: La prohibició del vel integral no és per seguretat, sinó per dignitat de les dones. Ho ha volgut deixar clar la tinent d'alcalde, Carme Valls.
23: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments, i que puguin participar plenament de la vida de la ciutat. És una norma de convivència, però també és una política feminista.
22: Primer s'advertirà i en cas de reincidir es multarà entre 400 i 750 euros. Tanmateix, la sanció anirà també acompanyada d'un programa especial de seguiment per tal que la dona pugui explicar la seva situació amb l'objectiu final que res ni ningú en restringeixi la seva llibertat. La nova ordenança també preveu un important increment de sancions per qüestions com anar nu, orinar o defecar al carrer o demanar serveis de prostitució. El govern no té garantit encara prou suports, confia que d'aquí a divendres vinent, quan se celebri el ple, Junts li doni llum verda i ho pugui tirar endavant.
1: A les portes de la tardor astronòmica, el Meteocat fa balanç de l'any pluviomètric, és a dir, quan ha plogut a Catalunya, i les últimes dades deixen un any especialment plujós a les Terres de l'Ebre i amb més dèficit de precipitacions al Pirineu Occidental. Més detalls, Mireia Moreno.
24: Quan parlem d'any pluviomètric, ens referim al període entre l'inici de la tardor d'un any i el final de l'estiu del següent. No és un any natural, perquè coincideix amb el moment en què la humitat del sol comença a recuperar-se. I segons el darrer any pluviomètric del que tenim dades, és a dir, entre 2025 i 2026, ha estat un any plujós, una mica menys que l'anterior, i amb precipitacions irregulars arreu de Catalunya, un fet que és habitual a casa nostra. Anna Rius és cap de serveis climàtics del Meteocat.
25: Que a les comarques del sud, sobretot al Montsià, podem dir que ha estat extremament plujós, perquè hi ha estacions com Amposta o Santa Bàrbara, al Mas de Barberans, on la precipitació dobla el valor de la mitjana. Suposa un 200% del valor de la mitjana.
24: I tot plegat a l'espera de veure com impacten els temporals derivats del canvi climàtic sobre aquestes dades. Lluny queda ja l'episodi de sequera de fa 3 anys, però assegura que la tendència és cíclica i tornarà a haver-hi manca d'aigua en un futur, si bé és impossible preveure quan passarà. Per això, recorda, la clau està en mantenir una bona gestió dels recursos hídrics.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre d'una escola de Badalona per presumpte assetjament sexual a menors. Segons ha confirmat la policia catalana Ràdio 4, els agents Toni Conde han obert una investigació per esclarir els fets.
2: El Col·legi Badalonès on treballava emès un comunicat on assegura que no tenia coneixement previ dels fets i que mentre duri la investigació ha estat apartat de la docència. El centre ha demanat respecte a la presumpció d'innocència i han manifestat confiança en la justícia. També el Club Joventut de Badalona de Bàsquet, on el mestre també feia d'entrenador, ha decidit suspendre el de les seves funcions de forma cautelar davant les informacions que han sorgit d'acord amb un protocol intern per evitar aquesta mena de situacions al club. El cas hauria sortit a la llum després que dues estudiants adolescents l'hagin denunciat per assetjament sexual a través de les xarxes socials. L'home està pendent de passar a disposició judicial.
1: I avui comencen els 10 dies de les festes de Santa Tecla a Tarragona, a Pilar Ribàs.
4: A les 7 de la tarda, a la plaça de la Font, hi haurà la crida que marca l'inici oficial. Sandra Ramos, regidora de Cultura.
5: 513 actes entre el 15 i el 24 de setembre, on podreu trobar oferta per tots els gustos, evidentment, amb totes les entitats del seguici, amb tota la nostra cultura popular i tradicional, però també tindrem concerts.
4: Aquest any, el màxim reconeixement festiu de la ciutat recau en el col·lectiu gitano, portador dels gegants moros i dels negritos, en homenatge a les generacions de famílies tarragonines que al llarg dels anys han mantingut viva aquesta tradició. Miquel Ximenis, cap de colla dels gegants.
6: Il·lusió, ganes, sentiment, i, bueno, i deixar clar que els perpetuadors som naltros, perquè aquest homenatge són per la gent que ja no hi són amb naltros, perquè gràcies a ells nosaltres avui un dia podem ser gegantes.
4: Durant la cerimònia d'aquesta tarda també retrà homenatge a les persones i entitats que han dedicat més de 25 anys a la cultura popular i tradicional de Tarragona. També seran distingits castellers dels Xiquets de Tarragona, de la colla jove Xiquets de Tarragona i de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
1: I neix una nova diada cultural al calendari, serà el 22 de novembre amb el lema Porta'm al teatre, i està dedicat al teatre familiar, una iniciativa impulsada per Adetca en el marc del Pla d'Impuls al Teatre Catalunya de la Generalitat i que s'ha presentat fa pocs minuts a la Conselleria de Cultura, Agnès Batlle.
7: Estimula la imaginació i la creativitat, afavoreix el desenvolupament del llenguatge, millora l'empatia, et fa conèixer conflictes i punts de vista diferents als propis, ajuda a identificar i expressar emocions i desenvolupa la capacitat d'atenció que en aquests temps accelerats d'immediatesa constant prou falta fa en infants i joves, a més d'afavorir el pensament crític i generar debat i diàleg. El teatre familiar ha estat durant anys relegat i considerat com un art menor. Ara pren força, reivindicant el seu valor com a creació artística amb entitat pròpia que no només entreté, sinó que explica el món des d'una altra perspectiva. Prenent de referència el 20 de novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants, el Dia del Teatre Familiar se celebrarà cada any el diumenge més proper a aquesta data. Enguany serà el 22 de novembre. Ja hi ha adherits 44 teatres de 31 municipis de tot el territori català i s'espera que en siguin molts més. A banda de les programacions de cada espai escènic, la jornada inclourà accions participatives per recollir opinions i valoracions, fotocall, catifa vermella, lectura d'un manifest reivindicatiu abans de les funcions i tallers vinculats a la programació. Òscar Rodríguez és el portaveu de la Comissió Familiar d'Adetca.
8: El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
7: Si veieu cartells pel carrer d'una tortuga en què la closca és un barret bombí vermell de clown, és la imatge de la campanya. Així doncs, el cap butaca avui de ja té el seu homòleg familiar en Porta'm al Teatre, que se celebrarà a tot Catalunya el proper 22 de novembre amb descomptes i activitats especials per una jornada que pretén reivindicar el teatre com un dret essencial pels infants.
1: I avui acabem amb Maria Coma. El mateix sol us banyava la cara. El mateix sol... Així sona el seu nou tema, Impresa duc la rebel·lia, on canta acompanyada per una trentena de veus femenines. Una cançó que la compositora, pianista i cantant de Barcelona dedica a les seves àvies, la Conxa i la Carmina, i que és el primer avançament del seu nou disc, que sortirà l'any que ve. I acabem amb un apunt d'última hora. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha desestimat la petició de la defensa de Carles Puigdemont d'aplicar la llei d'amnistia com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així que s'haurà d'esperar a la decisió del Tribunal Constitucional prevista pels propers dies. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Molt bona tarda, és la notícia del dia. Jorge Agüero, la gran inversió del Barça per fer un nou Camp Nou ja ha començat a donar fruits. El 2029 s'hi farà la final de la Lliga de Campions. Serà la primera gran cita d'aquesta versió del Coliseu culer, perquè l'antic ja havia viscut uns quants partits històrics.
2: Entre d'altres, José María, dues finals de la màxima competició continental. 1989, el Milà de Rigosaki va golejar l'Steaua de Bucarest per 4-0. I 10 anys després, el 1999, una de les finals més recordades en la història de la Champions. La victòria del Manchester United 2-1 contra el Bayern de Múnich, remuntant-li en dues jugades seguides en el temps afegit. Però n'hi han hagut més esdeveniments històrics al Camp Nou. Per exemple, el partit inaugural del Mundial 82 entre l'Argentina i Bèlgica amb el debut mundialista de Maradona, la medalla d'or d'Espanya als Jocs Olímpics del 92 després de guanyar Polònia per 3-2 i també, per suposat, d'altres competicions continentals. Dues finals de l'antiga Recopa, el 72 amb victòria del Glasgow Rangers i destrossa dels seus aficionats, el 82 amb victòria del Barça contra l'Estàndard de Lieja i també l'any 71 el Barça li va guanyar la Copa de Fires 2-1 al Leeds United.
1: Doncs inaugurem l'agenda de 2029, apuntem aquesta primera cita a la final de la Lliga de Campions de Futbol. Es disputarà al Camp Nou. Arrenca el quart temps amb l'Helena Ramos i el José Gil a la realització tècnica, el Jaume Riello aquí al meu costat. Des d'ara i fins les 3, Esports a Ràdio 4.

0: Evidentment, la prèvia del Barça Racing de Santander de demà per part de Hansi Flick ha estat centrada en la final de la Champions d'aquí a 2 anys i escaig, i en la pilota d'or, i en les declaracions reivindicatives dels principals candidats, inclòs Lamine Yamal. Josep Capel, fins a on està ja el tècnic del Futbol Club Barcelona d'aquesta edició de la pilota d'or?
1: Doncs amb ganes que passi aquest mes i arribi el 26 d'octubre perquè tot s'acabi respecte al tema pilotador, així que bastant cansat de respondre constantment sobre aquest guardó. Ha dit literalment en una de les respostes que estarà content quan tot s'acabi. Això sí, suport total a Lamine i les seves opcions d'aconseguir-ho. Veu normal que el club faci campanya perquè és jugador seu i té opcions, evidentment, de guanyar-lo. I respecte al posicionament explícit del davanter mostrat a l'entrevista amb Jorge Valdano, aquell convenciment de que s'ho mereix perquè ha estat millor que Kylian Mbappé, ha vingut a dir que preferiria que actués d'una altra manera, però ho positivitza perquè mostra el caràcter sincer i ambiciós del de Rocafonda. A part d'això, i sobre el partit de demà, s'intueixen rotacions pel que ha dit i s'espera un duel complicat contra un Racing al que ha elogiat enormement. La convocatòria de demà, en principi, hauria de ser Hamza, que aquesta tarda rubricarà el seu nou contracte fins al 2030.
0: Recuperem aquesta resposta més cridanera de la roda de premsa de Hansi Flick en relació a les reivindicacions que ha començat a fer també respecte a la seva candidatura a la pilota d'or, Lamine Yamal.
2: I will not prefer this.
0: Jo preferiria que no ho fes així, ha dit Flick, però això demostra com confia en si mateix i que vol guanyar la pilota d'or, que és molt important per ell. És així, l'acceptem i el recolzo. El Barça, ho hem dit, juga el seu partit de Lliga demà, l'Espanyol ho farà avui, obrint jornada.

0: Des de les 7 de la tarda a Butarque, Leganés, Rayo Vallecano, Espanyol, Àlex Carazo, els de Manolo González, primer van trencar la ratxa de derrotes contra el Sevilla, després van tornar al camí de la victòria, a Pamplona, i el nou repte és el d'enllaçar dos partits guanyats per primer cop aquesta temporada.
1: Amb un inici de Lliga molt equilibrat, les 5 primeres jornades, dues victòries, un empat i dues derrotes. L'Espanyol afronta aquesta setmana amb la possibilitat de marxar a la primera aturada de seleccions en una zona més còmoda. El primer repte, la visita al Rayo Vallecano d'aquesta tarda a les 7. L'Espanyol ha viatjat sense Quique García, Puado ni Gorosabel, encara fora per lesió, ni tampoc Jofre per precaució, per unes molèsties al pubis. Partit diferent, estrany, pels de Manolo González, pel fet de disputar-se a Leganés, a Butarque.
2: Estem una mica al marge i també desconeixem bastant el tema, si et dic la veritat. Cada club té les seves coses, les seves històries, i en aquest aspecte doncs, bueno, jo no em puc ficar. Intento parlar de tot i sabeu que sempre intento respondre a tot, però són situacions que les desconec i llavors quan desconec una cosa intento millor no dir res perquè no vull equivocar-me, i en aquest aspecte crec que cada club fa el que creu millor i realment crec que no sabem tot el que hi ha darrere, llavors és millor no opinar.
1: Una situació pel Rayo que podria canviar. Ja han rebut l'aprovació per tornar a jugar a Vallecas, però encara no pel partit d'aquesta tarda. Els blanquiblaus no comptaran amb seguidors a la graderia visitant, ho recordem. Només afeccionats d'abonats del Rayo hi poden accedir, i les úniques entrades habilitades són les de les zones VIP de Butarque, que el Leganés ven a través de la seva web. Recordem, 7 de la tarda, Rayo Vallecano Espanyol per obrir la jornada 6.
0: Avui es juguen dos partits més. Des de les 8 a la vés València, els llevantins estrenen tècnic Òscar Sánchez, que assegura que s'ha trobat un vestidor extra motivat.
3: Veo un equipo muy responsabilizado, me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
0: Recordo que el València és cué, amb només un punt aconseguit, un empat dels 5 partits que s'han disputat. Un punt de 15 possibles. L'Alavés en porta ja 10, només ha perdut a Santander la passada jornada. I per tancar la tongada de partits de dimarts, des de 2:15 ells, Real Madrid, l'equip de Mourinho, que ve de rebre crítiques per deixar-se dominar contra el Rayo Vallecano al Bernabéu.
4: Si me preguntas si me gusta bloco bajo, no me gusta. No me gusta. Pero hay perfiles de jugadores y de equipos más adaptados a eso. Y lo que yo no quiero es contradicciones entre lo que me gusta más a mí y las calidades de mis jugadores.
0: Abans de deixar el futbol, demà comença una nova edició de l'Europa League amb dos representants espanyols, Celta i Reial Societat. Els gallecs, per cent, hauran de debutar sense el lesionat Iago Aspas, que estarà de baixa aproximadament un mes. Ara, punts de bàsquet. Jaume Riello, el fitxatge mediàtic d'aquest estiu a l'ACB ha arribat avui amb la temporada a punt de començar. L'ex de Barça i Madrid, Nikola Mirotić, jugarà a València.
5: Amb 35 anys a terra a la capital del Túria, tercera aventura de l'aler pivot de la Lliga ACB. És ben conegut el seu passat pel Real Madrid primer i pel Futbol Club Barcelona després. Va arribar a ser, de fet, capità del conjunt blaugrana. Mirotić arriba a l'equip taronja lliure. Ha finalitzat el seu contracte amb el Mònaco i ha signat per una única temporada. La seva incorporació apuntala un València que ha tingut un estiu convuls, entre altres coses, per la sortida de l'entrenador de Pedro Martínez cap al Madrid.
0: I recordem una bona notícia d'ahir, l'ensurt del blaugrana Darío Brizuela a la final de la Lliga Catalana. S'ha quedat en això, en un ensurt.
5: Sí, especialment després de veure la imatge del jugador donostiarra sortint del terreny de joc a la final de la Lliga Catalana sense poder recolzar el peu dret. Comunicat mèdic del Barça, Brizuela no pateix cap lesió de gravetat, únicament una forta contusió, però insistim, descartades les lesions òssies i articulars, així que el veurem aviat sobre els terrenys de joc.
0: 2:38, el passat cap de setmana començava la Lliga Sobal d'handbol i li devíem una trucada al Granollers per analitzar aquesta nova temporada. Ja ens escolta el seu entrenador. Antonio Roma, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, què tal?
0: Si no m'han fallat les ulleres, és la desena temporada ja, la banqueta del Granollers, sempre lluitant al màxim per tot el que doni el planter i les pròpies possibilitats. Com t'ho fas? Com s'ho fa un per mantenir les ganes, la força, l'energia cada any?
7: No ho sé, la veritat. No, al final és pensar en cada temporada com una, com un repte diferent. Cada temporada té les seves particularitats i diguéssim, bueno, té el seu intríngulis, així que content per una temporada més i que anem sumant.
0: I aquesta com és? Aquesta com pinta? Estàvem repassant coses, estàvem preparant la conversa amb el Jaume Riello i el que més ens cridava l'atenció és que en relació al que és habitual teniu pocs canvis al plantell. Això m'imagino que és un avantatge.
7: Sí, s'han ajuntat doncs, el fet que aquesta temporada no hi ha hagut masses contractes que acabin la seva, o que tinguin la seva finalització, que s'ha pogut a renovar algun jugador que sí que tenia finalització de contracte i s'ha donat que hi ha molt pocs canvis. Sí que vam perdre doncs, a final de la temporada passada tant el Sergi Franco com el Tarcísio Freitas, però tret d'això no hi ha incorporacions noves i ara sí que hem tingut doncs, la baixa d'última hora del Luka Krivokapić. Però bueno, això és un avantatge perquè realment no estem massa acostumats a diguéssim, a evolucionar sobre una mateixa plantilla, així que bueno, un repte diferent, un repte més.
0: Això significa que sobre el paper teniu la possibilitat de començar més fort, de no sé, intentar marcar distàncies, no?, respecte als que sí que estaran encara fent un rodatge.
7: Bueno, s'haurà de veure, perquè al final aquí depèn de moltes coses, no? Depèn també dels rivals, no? Perquè al final els rivals, si hi ha equips que es reforcen més i millor, que realment aquest any dona la sensació de que hi ha equips amb bons reforços i que penso que han fitxat molt bé. I bé, potser el nostre hàndicap és que som un equip justet de gent, no? a la que tinguem algun refredat o algun mal de panxa ja patirem. No? Ara hem començat amb la baixa de Bruno Reguard, que se'ns va lesionar fa dues setmanes i és un jugador clau i important per nosaltres. Veurem, de moment hem començat amb una victòria, però sempre amb peus de plom per anar mica en mica i cada dia pensant en el que es pot millorar.
0: Correcte, si és que en realitat podem parlar de coses concretes perquè ja heu obtingut els primers punts a Sobal per 4 gols a Cangas. A la prèvia deies que tenies moltes ganes de que Granollers demostrés de què estava fet des del primer dia, des del primer partit. És així o ha estat així? Estàs en el punt que tu vols per seguir desenvolupant-vos?
7: Bueno, al final, encara que tinguis l'equip fet i que tothom sàpiga què vols, penso que l'engranatge no funciona fins passades unes setmanes, sobretot pel

0: competitius al màxim de partits possibles, però també moltes vegades depèn de com són els altres equips. Potser abans eres capaç de competir contra un equip que aquest any s'ha reforçat molt i millor i que aquest any et passa per sobre i és millor que tu, no? I al final s'haurà de veure a mesura que anem avançant. El que sí hem de repetir és l'esperit competitiu, les ganes de guanyar, les ganes de que cada partit doncs, voler ser millor que l'altre, de lluitar cada atac i cada defensa per intentar ser un equip que costi de guanyar, no? I si som capaços d'això i de mantenir-ho al llarg de la temporada, penso que intentarem o estarem en possibilitats de poder obtenir doncs, una situació semblant. Semblant no vol dir segon ni tercer, perquè al final les diferències reals entre el segon i el setè o el vuitè de la Lliga no són tantes en quant a número de punts, sinó tant amb la regularitat aquesta de poder estar d'espera i que no tinguis mala sort també durant tota la temporada.
1: I en dues setmanes arriba a Europa. Home, sempre es diu, no? I en el vostre cas m'imagino que serà el mateix. El que us dona de menjar és la Lliga, és la competició domèstica, però a somiar, no? Aviam si es pot repetir un rendiment com el de fa 3 anys, quan us veu plantar a la final. Mira, per començar, teniu el Flensburg en el grup, que és un superrival galàctic, però precisament us el veu trobar en el camí d'aquell any.
0: Sí, va ser una experiència molt maca, però també és veritat que tots sabem que la cosa ha canviat i que segur que ells també s'ho prendran d'una altra manera. És una competició que a més ha pujat moltíssim nivell, no? Amb la reformulació de les competicions europees, doncs aquesta European League és potentíssima i és un goig poder jugar-la. I no és que hagin de posar, diguéssim, o que l'hagin de deixar de costat, perquè nosaltres sí que és veritat que no podem triar. I al final, doncs, quan competim tot, és important que el club i que la ciutat doncs, es mereixi ser competitiu i jugar a qualsevol pista d'Europa. Així que per nosaltres, ja et dic, és una competició com la que més i que la lluitarem cada partit com si fos l'últim.
1: Que no ho he dit, Flensburg, Aguasantes i Bussau, els rivals del primer grup per Granollers, i els dos primers accediran a la següent ronda. Amb el Jaume també parlàvem de que, deies tu, la reformulació de les competicions europees. A la Sobal li ha correspost només a Champions una plaça. Tant de bo que en el futur més d'una hi sigui per vosaltres. Això sí que seria un somni, no? Mirant més a llarg termini.
0: Sí, això si veus, això sí que seria una cosa que no hem aconseguit mai i que ostres, seria un gran èxit, no? Que Balomar Granollers pogués jugar a Champions. Tant de bo passi, tant de bo estiguem preparats i disposats tant a nivell esportiu com a nivell d'estructura per assumir un repte com jugar a la Champions. Tant de bo, i tant.
1: Bueno, per això haurà de seguir també, haureu de fer la vostra feina i haurà de seguir fent la feina la Sobal. Tens la sensació que poquet a poquet va creixent la competició? Doncs es van afegint poblacions importants, no? La temporada passada a Alacant i Ciudad Real, enguany Sevilla, això és un punt important.
0: Sí, per això et deia, no? Que el fet de que hem de mirar també els altres equips, em referia a això, no? Em referia a que hi ha nous projectes que estan entrant molt fort, no? Tu ho has dit, Ciudad Real, que és un històric, no? Que penso que ha fet molt bé la feina. Sevilla, que té un projecte doncs, també molt engrescador i que sembla que ja ha apostat, no? Tant econòmicament com a nivell de ciutat i d'estructura, i després equips i projectes que no fa tants anys que estan en la Sobal, però que s'han assentat, doncs, com pot ser Torlavega, i després tots els històrics, no? Bidasoa, Logroño, Ademar, Valladolid, Cuenca, vull dir que al final penso que és una lliga molt, molt competitiva, sobretot en les posicions, diguéssim, per la lluita de posicions d'Europa.
1: I la darrera, Antonio, un nom propi perquè, bueno, tu ja saps que s'emporta sempre molts focus. Serà la darrera temporada amb vosaltres de Marcos Fis. Si continua l'evolució, doncs estareu més a prop dels objectius.
0: Sí, a veure, és un jugador que ens aporta moltíssim, no? I és un jugador que està en plena efervescència i que està cada dia millorant i cada dia aprenent coses. I és un gust, no? Però ja et dic, el millor que té el Marcos és que és un jugador que que ell és conscient de que està aquí per aprendre, que està aquí per millorar, per ajudar els companys, que els companys milloren amb ell i ell amb els

0: companys i la veritat és que és un complement i un jugador que ens dona moltíssim.
1: Antonio Rama, entrenador del Granollers, molts èxits i molta felicitat per la temporada que està començant. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, merci.
1: Recte final del quart temps. Li volem dedicar els darrers minuts del programa d'avui a un dels esportistes de casa nostra que més han triomfat aquest darrer cap de setmana. La setmana passada el Canal Olímpic de la Seu d'Urgell va acollir la darrera prova de la Copa del Món de piragüisme slàlom, una competició que a més ha servit com a assaig general de cara al Mundial que es farà l'any vinent al Parc Olímpic del Segre. I déu-n'hi-do com li va anar al palista local Miquel Travé, que va guanyar en C1 i va ser finalista en K1. Miquel, bona tarda i enhorabona.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Quin 2026, campió del món fa unes quantes setmanes, i aquesta victòria a casa, doncs, la cirereta, no? L'arrodoniment a un any que està sent fantàstic.
3: Sí, la veritat és que sí. Ha sigut una temporada bastant bona. Al final ha sigut molt bo. Al principi va costar una miqueta, però ja era la idea de que el pic de forma arribés al Mundial, i així va ser que vaig poder portar la victòria amb C1 i una sisena posició molt valiosa amb K1. I bueno, ara ja quasi tancar la temporada amb honor a la Copa del Món de la Seu, doncs la veritat és que està molt bé. No era difícilment millorar la temporada passada i crec que ho he aconseguit.
1: Faig un parèntesi per matar una curiositat. Has dit buscàvem el pic de forma perquè coincidís amb el campionat del món. En piragüisme slàlom, com es busca, com s'aconsegueix el pic de forma? Estem més acostumats potser a interpretar-ho quan parlem d'esports més físics, menys tècnics, no? Atletisme, natació, etc.
3: Sí, exacte. Bueno, al final tot passa per una bona preparació física, una bona preparació tècnica, però sobretot amb una bona preparació per les competicions importants, i així és com ho vam plantejar. Al final no vam preparar especialment les tres primeres copes del món. Evidentment que sempre vols que vagin bé i arribem amb un en bon moment de forma, però sabent que la prioritat no era aquella i que si aquelles setmanes havíem d'arribar certament més cansats per poder al cap d'un mes i mig arribar al Mundial i poder estar amb el millor moment de forma possible, doncs acceptar que aquelles copes del món doncs no ens trobaríem frescos, no ens trobaríem potser en un moment perfecte, però bueno, acceptar que era un procés, que era un moment de pas, per dir-ho d'alguna manera, per poder arribar i estar ben preparats per arribar al Mundial i fer-ho el millor possible.
1: Tanco el parèntesi i torno al motiu de la trucada. Miquel, com és competir a casa al màxim nivell, on tenim tots els focus a sobre, no només com a campió del món, sinó amb tota la gent que podia i volia anar a veure't probablement en el canal, la pressió sí que has demostrat que la portes de meravella.
3: Sí, bueno, al final a això ens dediquem, això és el que treballem al dia a dia, intentar gestionar bé la pressió, intentar gestionar bé les emocions d'estar a casa o fora de casa, i bueno, al final en aquest cas estar a casa sempre és un punt a favor, sé que hi ha tothom donant suport i apoyant darrere, animant, i bueno, s'ha de saber gestionar, perquè també és veritat que és una situació diferent, hi ha més soroll de l'habitual, per d'alguna manera, però bueno, crec que ho he pogut gestionar bé i crec que és una cosa que em fa créixer en lloc de fer-me petit.
1: Per tu també és un assaig, no? De cara a, m'imagino, el gran objectiu de 2027, d'aquí 12 mesos, Mundial a casa.
3: Sí, i tant, al final moltes ganes de que arribi ja al Mundial, jo també, però bueno, ara sí que pas a pas, encara queda una temporada sencera per davant, llavors això, moltes ganes de que arribi el Mundial i és una bona forma de tancar l'última competició internacional important que fem aquí a casa per ja arribar amb tota la confiança al Mundial de l'any que ve.
1: Abans d'anar als propers 12 mesos, m'imagino que el primer objectiu ha de ser rematar de la millor manera el rànquing olímpic, no? Deixar els deures per Los Angeles fets o gairebé fets. Fins ara ho portes d'una manera immillorable, pràcticament.
3: Sí, la veritat és que ho porto d'una forma pràcticament, et diria, inimaginable a principi de la temporada. Al final, aquest any només comptaven tres competicions, que era el Mundial, la Copa del Món de París i la Copa del Món de la Seu, i poder-me emportar dos primeres posicions i una quarta són uns resultats extraordinaris i m'ho deixa molt encaminat. Al final, l'any que ve s'ha de tancar la feina, però bueno, sabem que ho tenim ben a prop, ho tenim bastant, bastant de cara, però bueno, aquest esport no... No et pots confiar mai i bueno, s'ha de seguir treballant per intentar arribar amb tot i intentar arribar a tancar-ho com més aviat possible per ja assegurar-nos la plaça i poder començar a apuntar cap a Los Angeles.
1: Ho portes encarrilat en C1, però també estàs molt ben posicionat en el K1. La voluntat és anar a tope amb les dues modalitats, en les dues especialitats? T'agradaria
3: sí,
1: aspirar
3: sí, sí.
1: a tot l'any vinent i al 2028 i a Los Angeles i on sigui?
3: Sí, és evident que sí, que a mi m'agradaria anar-hi tant amb caiac com amb canoa. I bueno, sí que em cau vaig fallar una d'aquestes tres competicions, però les altres dues han estat bastant bones i la idea és això, intentar apretar amb tot per poder arribar a l'any que ve al Mundial d'aquí a casa i fer-ho bé i a part del Mundial, doncs intentar arribar a classificar-me per Los Angeles del 2028 i si puc, doncs anar-hi tant amb caia com amb canoa i intentar fer el millor resultat possible allà per lluitar per les medalles.
1: Entenc no només pel teu cas, sinó per molts altres, que a nivell de preparació no compromès, no sé si tot aviat o tot just al contrari, el dedicar-se a les dues modalitats, si no per igual, semblant.
3: Bueno, la veritat és que ajuden bastant, es complementen bastant bé, i jo penso que a mi sempre m'ha anat bé fer les dues, més que res per no saturar-me d'una modalitat i arribar a moments d'ofuscació, que diríem, d'estar fent sempre el mateix i tenir una altra opció per poder alliberar una mica mentalment i tenir algun altre estímul a dins de l'aigua, doncs crec que m'ha anat molt bé i crec que es complementen bé. Al final sí que quan fas entrenaments amb caia que els estàs deixant de fer amb canoa, però d'alguna manera, però com que es complementen, doncs... en trec profit de tot.
1: Ara què? Us donen uns dies, unes setmanes d'agafar aire o això no s'atura? Perquè, com dèiem, teniu unes quantes cites importants de la Copa del Món fins que arribi el Mundial de casa d'aquí a un any.
3: Sí, està clar. Ara estem acabant la temporada 2026. Encara no s'ha acabat. D'aquí dues setmanes celebrem l'Europeu a Itàlia. I la setmana següent de l'Europeu tindrem una competició última invitacional a Xina. Llavors tindrem un viatge curtet d'una setmana a Xina, però bueno, aquesta temporada ja la part important ja s'ha tancat i l'any que ve lo important serà estar bé a les primeres copes del món per acabar de tancar, com dèiem abans, el rànquing olímpic i estar a tope pel Mundial i poder treure un bon resultat allà.
1: El Miquel Travé, amb qui estem parlant, ha estat doncs, aquí probablement se li ha donat millor aquesta cita de la Seu d'Urgell en la Copa del Món disputada la setmana passada, però a la resta de l'equip espanyol no se li ha donat malament, Miquel. Tres medalles, èxit absolut.
3: Sí, la veritat és que ha sigut una molt bona Copa del Món. Hi ha hagut bastantes finals, a més. Hi ha hagut dues finals amb caiac masculí, que ha sigut del Pau Echaniz i meva, també. Amb canoa femení va haver una final i una medalla, i amb caiac femení va haver dos finals, de les quals al final cap va ser medalla, però bueno, van estar allà lluitant. I la veritat és que amb caiac cross també, un Manu Ochoa que es va emportar un or molt valuós i amb la baixada individual, on també va fer podi, així que la veritat va ser una bona Copa del Món. I això, jugar a casa sempre té aquest punt d'avantatge i tenir tota la gent animant, doncs ajuda.
1: En tot cas, la cita de Lleida, del Parc del Segre, com tot 2026, el que no ha fet és més que confirmar que de cara a Los Angeles, Espanya ha de tenir arguments doncs, pràcticament per somiar en totes les modalitats.
3: Sí, sí, sí, això està clar. Evidentment, aquest equip ha crescut molt en els últims anys, ha millorat molt en els últims anys i s'ha pogut anar veient reflectit amb els resultats i a tots els mundials estem lluitant per medalles i encara ho farem més l'any que ve, que el mundial serà a casa, així que bueno, anem amb moltes ganes i amb molta motivació per fer un gran mundial.
1: Una altra vegada ha tornat a deixar una lliçó més la Maialen Chorraut. M'imagino que cada vegada que podeu compartir canal amb ella, cada vegada que compartiu una cita amb ella, doncs a obrir els ulls i aprendre, no?
3: Sí, sí, a veure, al final és una inspiració, és una palista i una esportista de 10, és un exemple, i la veritat és que és una motivació per tots. Al final, quan la veiem funcionar, quan la veiem entrenar, doncs és un exemple per tot, i poder tenir-la allà com a referent i que amb 42-43 anys segueixi estant allà al nivell més alt, on ha acabat emportant-se una tercera posició a la classificació general de les Copes del Món d'aquest any, doncs diu molt d'ella. Vull dir, es cuida molt, entrena molt, està molt dedicada a això, i tenir-la com a referent a davant durant tants anys i ara poder compartir equip amb ella i seguir veient-ho des de prop, doncs és molt, molt motivant i ajuda bastant.
1: Miquel Través, repeteixo, enhorabona pels èxits d'aquest estiu, que puguis arrodonir 2026 de la millor manera a l'Europeu d'aquí a dues setmanes. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I encara tenim temps per un apuntet de tennis. El circuit masculí s'atura aquesta setmana perquè hi ha Copa Davis. Espanya juga a Xile. I al circuit femení tenim tornejos a Mèxic i al Brasil. A São Paulo avui juguen Jessica Bouzas, Caitlin Quevedo i Paula Badosa. I a Guadalajara ho farà Cristina Buxa. Ara sí, terminem. Demà torna el quart temps, demà més esports a Ràdio 4 quan siguin 2:45 de la tarda. Ara, butlletí de notícies i després els irrepetibles de Carles Mesa. Bona tarda.

0: Son las 3.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem amb una notícia que hem conegut fa uns minuts. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha desestimat la petició de la defensa de Carles Puigdemont i Toni Comín d'aplicar la llei d'amnistia com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així doncs, haurà d'esperar la decisió del Tribunal Constitucional prevista per als propers dies. Més enllà d'aquesta qüestió, la llei de nets continua sent un dels punts calents del debat polític. El govern no entén la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el vot dels nous nacionalitzats, mentre que el Partit Popular proposa una llei per retirar la nacionalitat als qui cometen alguns delictes. Paula Mañ, bona tarda.
2: Bona tarda. El Consell de Ministres, celebrat aquest dimarts, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha donat les dades dels inscrits i ha posat en dubte que beneficia el seu partit.
3: Se han aprobado 571.000 expedientes, eso es lo que tenemos regulado. Es verdad que hay una petición de solicitud de cita que es mucho mayor, pero esos son los que están inscritos y los que están aprobados. La pregunta es, ¿quién sabe lo que van a votar?
2: És una posició que respon a la decisió del Tribunal Suprem de suspendre de manera cautelar el vot dels nacionalitzats, que són fills o nets dels espanyols que abandonaren el país entre 1936 i el 1955. En aquest sentit, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat una llei perquè es pugui perdre la nacionalitat espanyola en cas que es cometin alguns delictes concrets perquè, segons diu, s'otorga amb molta frivolitat.
0: Gràcies, Pau. I una qüestió més sobre el Consell de Ministres. Aquest dimarts s'ha aprovat la partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport del Prat sempre que es passin els controls mediambientals, una mesura que enfronta el Partit Socialista amb el seu soci de govern, Sumar. Per cert, que acabem de saber que el govern italià ha prorrogat per segona vegada els controls a ports i aeroports a viatgers procedents d'Espanya. La decisió serà aplicable durant 15 dies més i les autoritats italianes van decidir implementar-la arran de la crisi migratòria a Ceuta. Una crisi que ha arribat avui al ple del Parlament Europeu, intercanvi de retrets entre PP i PSOE per la gestió d'aquesta crisi. El Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de ser còmplice i responsable. Escoltem Dolors Montserrat.
4: Sánchez lo sabía y se fue de vacaciones 25 días. Una irresponsabilidad que le convierte en cómplice y culpable.
0: Els socialistes acusen el PP d'utilitzar la crisi migratòria per atacar el president del govern i el seu executiu, Iratxe García.
4: Pedir expulsiones que incumplan la ley del menor, la ley de extranjería y la legislación europea e internacional es violar el Estado de Derecho.
0: El comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, ha demanat una solució d'urgència a aquest conflicte i que els migrants que van entrar de forma il·legal, ha dit, siguin retornats al Marroc. Aquest dimarts s'ha presentat la primera de les tres jornades del 30è concurs de castells que se celebrarà a Torredembarra el proper 27 de setembre. Més detalls, Pilar Ribas.
5: Hi actuaran les 12 últimes colles del total de 42 que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada. El director del concurs, Xavier González, confia que es puguen veure castells de 8.
6: A nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8. Evidentment, les colles tenen la paraula, però també és veritat que això que dèiem abans del tema de repensar el castell per fer en solitari, doncs també es deu al nivell assolit per les colles, que cada vegada totes van pujant.
5: Com a novetat, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de set per agilitzar la diada.
6: Les actuacions en solitari són a partir del 5 de set o superior. Fins fa dos anys era el 7 de 7, per tant també esperem que això pugui agilitzar una mica més la diada. I també el tema de les rondes conjuntes, que a partir de la quarta i cinquena ronda hi haurà una única ronda conjunta de les colles.
5: El concurs bianual celebra la seva 30a edició.
0: I acabem amb una informació de servei. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins la mitjanit. Es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb més probabilitat a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, arribar al Pla de l'Estany, al Gironès, la Garrotxa i la Selva durant la tarda de demà. Durant la nit i fins la matinada, la probabilitat de xàfecs intensos es desplaçarà cap a les comarques del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat i l'Anoia. En aquesta darrera zona del litoral i prelitoral central, durant la nit i matinada es podrà superar el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Demà, dimecres al matí, es farà un comitè tècnic de seguiment d'aquest episodi de pluges intenses. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
7: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
8: Bé, t'has portat dos instruments que tens a les mans tot el dia.
9: Pues sí, un tot el matí i l'altre tota la tarda.
8: Quin és el del matí i quin és el de la tarda?
9: El del matí és el llapis,
8: sí.
9: Un llapis de mina tova, sobretot, que és el que dibuixa millor, que estic al meu despatx d'arquitectura de sempre i estic tot el matí amb el llapis. I a la tarda música, amb el violoncel, i per això he portat l'arc.
8: Des de quan, el violoncel?
9: El violoncel des de poc, des de 4 anys. Perquè jo havia fet piano.
8: Piano, sí, sí, sí, ja en parlarem.
9: Tota la carrera,
8: sí,
9: de piano, sí. I
8: però per què violoncel?
9: Pues perquè em van recomanar, jo tenia un pànic escènic amb el tema del piano. Vaig començar a fer concerts.
8: Que per això ho vas deixar, no?
9: Que per això ho vaig deixar.
8: Sí.
9: I, bueno, per això, i perquè vaig començar arquitectura i era massa, massa, massa, masses coses.
8: Sí.
9: Però sobretot perquè tenia pànic escènic. I fa poc, el piano l'he anat tocant sempre, i fa poc un amic meu, que és músic, em diu, escolta, si tens pànic escènic, intenta tocar un altre instrument. I vaig fer cas, i vaig dir, quin instrument m'agrada més? El cello. Doncs vaig començar el cello. amb una edat provecta, ja, eh?
8: Sí, sí, sí. Com va? Com ho portes?
9: Molt bé, em diverteixo molt.
8: Perquè tens una formació, també, eh?
9: Sí, tenim un grup de cambra. Un grup de cambra que ens ho passem molt bé, molt
8: ja
9: bé.
8: Ja has perdut el pànic?
9: Sí, he perdut el pànic.
8: Però per què? Què ha passat? Quina diferència hi ha?
9: He perdut el pànic amb el cello. Perquè, clar, com no el toco bé, doncs no tinc... No m'autoexigeixo gaire.
8: Ja.
9: Perquè fa 4 anys que el toco. I el piano, contra millor el toques, més exigeixes, clar. I bueno, doncs, la formació és, a més, amb gent molt coneguda per mi... Per tant, no tinc pànic.
8: Sí, sí,
9: no
8: són
9: tinc
8: familiars.
9: Són quasi familiars, sí. Quasi familiars, sí, sí. Dos filles de l'Oriol.
8: Sí,
9: perquè l'Oriol
8: Buigas.
9: L'Oriol Buigas, que també era, sí. Tenia la família, era una família molt música. Ell tocava el piano molt bé. I bueno, hem començat a tocar juntes, els tres. I ara ja som un quintet.
8: Avui la nostra irrepetible és l'arquitecta Bet Galí.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
8: Bet Galí, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
8: Arquitecta, dissenyadora, paisatgista, gran defensora de l'espai públic, Bet, una trajectòria que va començar fa quasi 45 anys.
9: Ara mentre m'ho deia, estava calculant, si als anys 80, el primer Ajuntament Democràtic. Mira.
8: Sí, sí, sí, sí. Una pionera en molts aspectes. I al llarg de la conversa parlarem molt d'arquitectura, de la teva forma també de treballar. Tu sempre has dit que l'arquitectura l'has de sentir i s'ha de vibrar mentre dissenyes. Què significa això?
9: Bueno, més que sentir, s'ha de pensar.
8: S'ha de pensar.
9: Sí, tot el que és projecte de disseny o d'arquitectura és pensar. Perquè conflueixen molts factors i, per tant, tot això ho has de posar en ordre.
8: Mm-hmm.
9: I, a més, t'has de deixar anar pel tema més creatiu.
8: Ja. Yeah.
9: Que ja sí, és més de sentiment o més intuitiu, sí, o el que sigui. Sí. Però són professions que jo sempre dic als estudiants i això quan donava classes, que han de pensar molt amb el que estan fent, allà on els porta, amb quin camí agafen, quins errors fan, com els corregeixen, com... L'altre dia a Itàlia em van convidar per fer unes conferències i els hi vaig explicar que projectar és una mica com entrar en un laberint. Era una conferència molt divertida, que era il gioco i l'arquitectura. Uh-huh. Em va divertir molt. I
8: que és un joc, no? De fet.
9: Sí, és un joc. Sí, sí. I a més els hi vaig ensenyar, els hi vaig demostrar que és un joc. Uh-huh. Entrar en un laberint, que t'equivoques, agafes un camí equivocat, vas enrere, vas seguint una línia, un concepte general. Sí. L'arquitectura, si no hi ha concepte, no s'aguanta. O sigui, és molt difícil que es vagi desmoronant, diguem, el projecte.
8: Però això de vibrar, jo pensava que tenia a veure justament amb el llapis que has portat.
9: Ah, bueno, perquè la mà vibra.
8: Sí, clar, dic, no ho sé.
9: No,
8: la vibració del llapis.
9: No vibra gaire, eh? No, perquè el vas conduint molt, molt fermament, perquè
8: sí,
9: si no...
8: Sí.
9: Una mica vibra, sí, és veritat, que hi ha un factor d'anar deixant una mica la mà suelta.
8: Dic que és molt més natural que un ordinador, per exemple.
9: Ah, no? Sí, molt més. Jo crec que... Jo no entenc com es projecta un ordinador, eh? No ho entenc, perquè, esclar... El pensament va directe a la mà.
8: Ja.
9: El cervell està molt relacionat amb els gestos que fem i...
8: Uh-huh. Escolta, i encara utilitzes el mar per pensar?
9: El mar?
8: Sí.
9: Ah, sí, tota la vida.
8: Per què?
9: Carai, sí que sabeu coses. Bueno, perquè jo quan tenia... Mira, vaig néixer a l'abril, el juny ja em van posar en una barca. O sigui, anàvem amb un bressol.
8: Sí.
9: Em van posar el bressol a dins de la barca, una barca de vela que el meu pare... li agradava molt, era molt manetes i es va fer una barca de vela.
8: Ell. I et dona calma?
9: Bueno, depèn, eh?
8: Perquè clar.
9: El mar, de tant en tant, es posa sèrio,
8: sí,
9: eh?
8: Sí, però si l'utilitzes per pensar és que et dona calma, no?
9: Bueno,
8: en dies de tempesta no cal.
9: No, la veritat és que no pots estar gaire amb calma al mar.
8: Eh? Ja.
9: Bueno, si et porten, sí. Et poses allà a la proa i ja fa.
8: Sí, sí.
9: Però com a mi m'agrada portar les barques i no em deixo portar gaire.
8: Res de calma, no?
9: No gaire calma, no.
8: Tirem la vista enrere.

0: Elisabet Galí i Camproví. Vas néixer a Barcelona el 19 d'abril de 1950. Quins records tens de la teva infantesa, Bet? Perquè crec que eres una nena com una olla de bullir.
1: Es veu que sí.
0: Bueno, ara això
1: que
0: va ser el mar.
1: Ara que estàs sonant el Schumann, que és una meravella.
0: Sí.
1: Molta música. A casa meva...
0: Molta música.
1: A casa meva, molta música. Venia gent a escoltar música amb aquells...
0: A casa teva?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Tenien un gramofon i els discos aquells de 78 i tot allò.
0: Sí.
1: I es posaven tots allà, escoltant Bach, escoltant... Després el meu pare tocava molt bé el piano. Jo he estat envoltada de música. Si no, no he sortit una mica música, és que realment estava molt negada.
0: Sí, sí, sí, sí. I què recordes d'aquella Barcelona dels anys 50-60 que després i amb el temps ha canviat moltíssim, no?
1: Bueno, era una...
0: I no sé si per bé.
1: Per bé i també per... Bueno, hi ha errors.
0: Ja. Yeah.
1: Hi ha errors. Però, bueno, això... Això depèn de l'alcalde, eh?
0: Dels alcaldes.
1: Dels alcaldes.
0: Ah,
1: exacte, dels alcaldes. Sí, sí, sí, sí.
0: Després parlarem més de Barcelona.
1: I molt que depèn dels alcaldes, eh?
0: L'avi era pintor. Francesc Galí, d'Asís i Fabra, que havia estat mestre de Miró.
1: Sí.
0: Recordes el teu avi?
1: Molt.
0: Molt.
1: Molt, perquè tenia l'estudi a sobre de casa nostra.
0: Uh-huh.
1: O sigui, nosaltres vivíem en una caseta allà al carrer Folgueroles, i a dalt de tot, en el terrat, el meu avi tenia el... I de tant en tant, des de dalt ens tirava unes monedes, deia, necessito un nen i una nena que em vinguin a fer de model. I tots cap a dalt. Sí, el recordo molt, però molt, molt.
0: O sigui,
1: molt,
0: que
1: era
0: hi ha
1: un personatge...
0: quadres en què tu ets protagonista.
1: Sí, no se'm reconeix, eh?
0: Ah, no?
1: No.
0: Perquè eres petita.
1: Perquè era molt petita.
0: Eres molt petita. Entre d'altres coses, va fer les pintures de la cúpula del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que, per cert, ara fa un any se li va dedicar una exposició. Quina meravella.
1: Sí, era un personatge, eh? Una meravella, jo el recordo, una meravella.
0: Per cert, el Pompeu Fabra era el germà de la mare del teu avi.
1: O sigui que era tiet.
0: O sigui que era tiet.
1: Tiet,
0: clar.
1: No?
0: Sí.
1: Era nebot, ell.
0: Sí.
1: Això sí.
0: Molta cultura a casa teva.
1: Sí, però quan ets petit no te n'adones gaire. Suposo que això va calant.
0: Ja, de mica en mica. No?
1: Algú d'una calant.
0: Sense saber-ho.
1: Sense saber-ho.
0: També la professió del teu pare, que era dissenyador i interiorista.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: no?
1: Sí. Jo em passava, quan sortia del Liceu Francès, jo anava amb tots al Liceu Francès, sí. Feia cosa dels republicans que no volia que els fills anessin amb col·legis de monges i capellans.
0: Yeah.
1: I jo, no saps les gràcies que els he donat tota la vida. Quan sortia de l'escola, anava sempre al despatx del meu pare i em quedava fins que em portaven a casa. I jo, clar, també veia que dibuixava sempre a mà,
0: clar,
1: a llapis, i que, bueno, doncs tot això va calar, segur.
0: Clar. I la teva mare, bibliotecària.
1: Sí. Havia sigut bibliotecària durant la República i després ja amb la família...
0: Ja quan es va casar, ja està, no? Ja s'acaba tot. I ella és qui et va portar piano?
1: Ella és la que realment estava a darrere meu...
0: Que no, empenyent.
1: Sí, sobretot quan tenia els anys aquells tan difícils, els 15, 16 anys, que jo el que tenia ganes era anar-me'n amb els amics i les amigues i sortir...
0: Ja, clar, com tothom,
1: sortir,
0: no?
1: Totes les tardes i totes les nits i sempre que pogués.
0: Sí.
1: I la meva mare estava allà al peu del canó dient, fins que no acabis aquest preludi no sortiràs.
0: No surt de casa. Escolta, ho deies abans, et vas educar al Liceu Francès. Com ho recordes, tu, això?
1: Una meravella.
0: Sí?
1: Sí.
0: Educació laica...
1: Educació laica, molt lliure, nens i nenes al col·legi, o sigui, a la classe, junts, clar. Jo tenia molts amics que anaven amb col·legis...
0: Éreu uns avançats, no?
1: Bueno, era això el Liceu Francès.
0: Clar, sí, sí.
1: Però el Liceu Francès és un capitoste de l'ensenyança francesa, vull dir que sempre és igual. Jo crec que deuen ensenyar el mateix, perquè són d'aquestes ensenyances que inamovibles.
0: Sí, sí. I des de ben petita et vas començar a implicar a l'empresa familiar.
1: Sí,
0: de quina
1: bastant
0: manera?
1: Jove, més que petita.
0: Bastant jove, sí.
1: Sí, quan jo vaig... moltes vegades, quan sortia de l'escola, m'anava allà i...
0: Quan sorties de l'escola?
1: De l'escola.
0: Sí.
1: M'anava allà i sempre...
0: Molt joveneta.
1: Sí, doncs no tenia 18 anys encara.
0: Clar, sí.
1: I allà moltes vegades em posava un taburet i començava a dibuixar coses, però no tenien cap valor, eh? No tenien... Bueno, em posava a dibuixar, és que no em feia... El meu pare no em feia ni cas. Però això va anar va anar creixent, més, no? I sí. Llavors el problema que no podia, jo no podia estudiar cap universitat en aquell moment espanyola, perquè els que venien de l'ISO francès no ens volien. I vaig fer Eina, Escola Eina.
0: Sí. L'Escola de Disseny Eina de Barcelona.
1: Eina, sí. Que és una altra meravella.
0: Per estudiar disseny industrial.
1: Per estudiar disseny industrial.
0: Llavors, què tal, que... Eina?
1: Eina, una escola fantàstica.
0: Sí?
1: Entre tot, entre una cosa, quasi tots els professors havien estat expulsats de la universitat per no ser franquistes, diguem.
0: Ja. Yeah.
1: I clar, pues, un ambient bastant molt...
0: Molt obert.
1: Bueno, que anava molt en consonància amb el que jo havia viscut a casa, també.
0: I el primer que vas fer, joies de plàstic.
1: Sí. Joies de plàstic. Estava entusiasmada amb el plàstic. Em passava el dia a Servicio
0: Estación. Però per què
1: estación?
0: Vas començar fent joies de plàstic amb material comprat a Servicio Estación?
1: Exacte.
0: Que era un paradís per tu, no?
1: Perquè estàvem una mica sonats, la veritat. No, perquè...
0: Són teus aquests braçalets que portes?
1: Ah, no, això són de la Magda Sunyer, que me'ls regalat. És una meravella. Bien. Filla de joier.
0: Sí.
1: Del Sunyer Joier. Sí, no, és que jo el de la... Avui sí que porto una mica de plata, però la plata i l'or, tot això, es veu que no m'agradava.
0: Preferies el plàstic.
1: I vaig pensar, bueno, i per què no fem coses? Vaig fer mobles de plàstic, tot. Aquella època, em passava el dia a la estació i veia meravelles allà. I fins que un dia vaig fer unes joies de plàstic. Sí, sí.
0: Tenies grans professors, Bet, Miquel Milà, per exemple, o Federico Correa.
2: Empecé, vamos, ya ejercer de arquitecto, y me di cuenta que para mí no era bastante. Yo quería hacer algo más. Cuando comprendí eso, pues dije, bueno, pues yo qué salida tengo. No voy a coger una metralleta e ir al monte, porque eso no lo sé hacer ni lo puedo hacer. Pero en cambio hay un punto en el que sí puedo hacer algo por luchar contra este régimen injusto en el que vivimos, que es la enseñanza, la arquitectura.
0: Eren unes declaracions de l'any 2017 i crec que és un dels professors que més et va marcar.
1: Sí, grandíssim professor, grandíssim. Jo el vaig tenir a Eina.
0: Sí.
1: I perquè tenia unes dots pedagògiques, molt saber, feia plorar els estudiants.
0: Sí.
1: Cuidado. Sí.
0: Però per què?
1: O perquè era molt crític i no et deixava, no deixava passar allò, qualsevol cosa.
0: Sí, era molt dur.
1: Era dur, però al mateix temps molt afable i molt,
0: però
1: molt educat.
0: Però tu vas plorar, també?
1: Jo no, em sembla que no. A mi m'estimava molt, no em feia plorar.
0: Ja.
1: I...
0: Era més benevolent amb tu.
1: Pues devia ser més benevolent.
0: No sé, pregunto,
1: perquè
0: no
1: sé, no
0: home,
1: no
0: però
1: recordo.
0: Déu-n'hi-do, no? Fer plorar els alumnes.
1: Hombre, jo vaig passar moments bastant d'usos de dir, bueno, això, ostres, ho deixo, perquè és que m'estan aquí m'estan empenyent massa.
0: Home, vas una prova de foc, eh?
1: Sí. El Federico era una prova de foc, però després reconeixies que bé, que havia anat molt bé, perquè t'havia fet pensar molt. Sobretot són d'aquests que et feia raonar tot.
0: Ja.
1: Era un gran racionalista, tot i que semblava que era un personatge així, com molt... molt com de la noblesa tronada, no? Jo diria. Perquè era una mica com... I semblava molt cursi, com anava vestit, com parlava, com anàvem sentit.
0: Sí.
1: Però era d'un racionalisme que et deixava totalment, bueno, fred. Perquè feia pensar. Jo crec que tota aquesta mania que tinc jo de que per dissenyar s'ha de pensar... Em ve del Federico.
0: I tant pensaves, que quan estaves ja amb el teu pare i el teu germà a l'empresa familiar, atenció, vas inventar, per exemple, un telèfon dutxa imantat.
1: Sí, la dutxa telèfon.
0: La dutxa telèfon, sí.
1: Sí, perquè això, veus, ve de pensar.
0: El
1: Federico sempre es deia...
0: Tu un dia estaves a la dutxa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, estaves a la dutxa, mullant amb els ulls tancats, amb tot el sabó als ulls, no veus res, i comences a intentar... posar la dutxa en el seu lloc. No pots, et cau la dutxa. Bueno, un drama. I vaig dir, escolta... I un imant que sempre a mi m'atreia, l'imant que feies així, i clac, de lluny ja...
0: S'enganxava a la paret i ja està, no? Sí. Te n'oblidaves.
1: Doncs pues això.
0: Vas durar poc temps allà i vas començar a estudiar arquitectura, especialitzada en urbanisme. Per què? Tot i que et vas matricular a Ciències Exactes, a Matemàtiques. Però vas durar un any.
1: Sí, sí, vaig durar un any perquè tot
0: moltes
1: això...
0: Moltes anades de les
1: matemàtiques,
0: eh?
1: Sí, clar, moltes anades... Hombre, les matemàtiques va començar d'una manera molt atractiva, quan tenia un professor que em deia que ell ensenyava l'estètica de les matemàtiques.
0: I era fantàstic. I això m'agrada.
1: I això m'agrada, clar, l'estètica. L'Eduard Bonet, encara me'n recordo, un personatge fantàstic. I dic, pues, quan acabi Eina... me'n vaig a fer matemàtiques, l'estètica de les matemàtiques, sí, i vaig entrar a l'Autònoma, a Ciències Exactes, i el segon mes ja pensava, ui, això...
0: Què és això?
1: Això no són les estètiques, no és allò que l'Eduard Bonet ens explicava. De totes maneres, te la busques, l'estètica de les matemàtiques, jo crec que sí que és veritat, sí, sí, clar. L'exactitud és algú que sempre té algú d'estètic. I jo me la buscava, amb totes les fórmules ja complicades, però vaig durar un any.
0: Sí, sí.
1: I aleshores sí, vaig aterrar corrents cap a arquitectura.
0: A l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. I allà vas tenir com a professor, entre d'altres, l'Oriol Bohigas.
1: Sí.
0: Com era el professor Bohigas?
1: Una meravella.
0: Era dur,
1: que
0: també?
1: Que jo, el professor Bohigas, sí, jo el coneixia des de que jo tenia 7 anys. Cuidado.
0: De casa dels teus pares.
1: De casa dels meus pares, que era d'aquests que venia a escoltar música.
0: Sí.
1: O sigui que quan el vaig tindre professor, per mi era com...
0: Un conegut.
1: Bueno, un conegut, no? Una persona molt coneguda i un gran professor. Grandíssim, sí, professor. I un grandíssim... formava equips fantàstics, que això és importantíssim. En qualsevol lloc, l'equip és fonamental. I l'Oriol el que tenia és que et formava el seu equip, la seva càtedra, dels millors professors, arquitectes... Anava, o sigui, a buscar les persones que realment poguessin fer la feina, perquè era una feina d'equip, clar. I això, entre això, i que era un boníssim arquitecte i una persona molt afable, al contrari del Federico, l'Oriol tractava molt bé els estudiants, els estirava el millor que tenia dels estudiants, i el dolent deia, oblideu això, estireu aquest fil. Estira aquest fil, per exemple, tal cosa, no? Era un magnífic professor.
0: Qui t'havia de dir que es convertiria en l'amor de la teva vida?
1: Ostres, i tant, la passió de la meva vida.
0: La passió de la 50 teva
1: anys,
0: vida.
1: Una nit boja de Cadaqués, 50 anys, realment, és...
0: Molt de temps. I què deia la família de tot plegat?
1: Home, la meva mare es va quedar com... Dic, això no m'ho facis.
0: A més, perquè us portàveu 25 anys de diferència.
1: Sí, 22.
0: D'edat. 22. 22 anys, sí, de diferència d'edat.
1: Però és que a mi sempre m'ha agradat la gent gran, eh? El primer marit també era gran, els nòvios eren, sí, grans, no sé, era molt més gran.
0: La gent en general té molts prejudicis, no?, sobre això. També la família, suposo.
1: Molts prejudicis, no, a casa això no, però el que siga, quan ja vam veure que passava alguna cosa amb l'Oriol, la meva mare diu, ostres, això no m'ho facis.
0: No podia ser una altra.
1: No podies buscar enamorar-te d'una altra persona.
0: Sí, sí. I segueixo les classes de l'Escola Superior d'Arquitectura. Van ser temps complicats, perquè, clar, tu t'havies d'implicar també amb la lluita antifranquista, no?
1: Sí, eren escoles en aquell moment molt, molt, molt conscienciades amb la lluita antirègim. I els estudiants, bueno, entre altres coses, perquè les grisos entraven dia a dia també dins de l'escola. Ja. Cosa que ara és impossible, que un gris entri en una escola. Llavors, clar, ens provocaven a tots i ens passàvem el dia corrent davant dels grisos a la Diagonal. Jo recordo haver fet la Diagonal de dalt a baix, corrent, unes corredisses, perquè, clar, anaven darrere i anaven picant. I això ens va formar molt políticament, jo crec que ens va... Hi ha tota una generació de gent que va viure aquests anys, a la universitat, sobretot, que ens va motivar molt. Ens va motivar molt cap a... Sempre tenim la vertent política molt, molt...
0: Normal.
1: Molt alerta, no?
0: Normal.
1: De tot. Quan treballem, quan ens relacionem amb algú de l'Ajuntament, quan tenim sempre la... Hi ha algú que ens fa lligar política i les feines nostres.
0: Tres noies a la classe.
1: Sí. I... Espera't. Em sembla que érem com uns 400 i pico en total.
0: Quina barbaritat.
1: Tres noies a la classe.
0: Tres noies. Com ho vivies, això?
1: Molt bé, ens mimaven molt.
0: Ja.
1: Molt bé, molt bé. ens cuidaven, no? Teníem amics fantàstics.
0: Sí, però clar, tenies aquesta sensació de ser de les poques, de les poquíssimes, de les pioneres, no?
1: És que no, mai tens aquestes sensacions,
0: no?
1: No? És com això quan ets petit i a casa teva tens un ambient, que un toca el piano, l'altre no sé què, no? Tot això va
0: fluint. O sigui, al final naturalitzes que tothom sigui home, menys tu, i dues més.
1: Sí, en aquella època ni se'ns passava...
0: Ja.
1: El feminisme estava molt encara als començaments aquí, a no? Amèrica, no?
0: Afortunadament les coses han canviat molt, eh?
1: Han canviat,
0: dones arquitectes.
1: Ara potser... Ja. Bueno, sí, dones... Hi va haver un moment, va ser fantàstic, jo donava classes a l'escola aquella,
0: sí.
1: Hi va haver un moment que el director em diu: ostres, avui hem fet la matrícula de la noia que ja passa el 50%. Recordo que vaig dir: ostres, el 50% de noies,
0: que bé,
1: és veritat.
0: Que bé.
1: I l'Òscar Tusquets em deia sempre una cosa, que ell donava classes, em deia: dels dolents, les noies sempre són menys dolentes.
0: Ah, sí?
1: Sí, que és una frase bastant...
0: I tu ho penses, això? Sí.
1: Sí que ho penso, sí.
0: Tot i
1: les noies...
0: Jo no sé si encara els grans encàrrecs arriben més als homes que a les dones. O això també ha canviat.
1: Hombre, jo crec que arriben, perquè jo passo negre, per tenir càrrecs. Bueno, aviam, m'haig de presentar a mils de concursos a fora.
0: Ja.
1: Jo la meva carrera important...
0: L'has fet fora,
1: l'he
0: sí.
1: L'he fet a fora.
0: Sí.
1: Perquè aquí no guanyava ni un concurs, no em menjava ni un rosco.

0: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles, conversant amb una pionera, l'arquitecta Beth Galim. Dius que a la teva vida no poden faltar els Beatles.
1: No.
0: No, sempre no. Beatles.
1: Sempre Beatles.
0: Per què?
1: Uns grans músics. Mm-hmm. Jo me'n recordo quan era molt jove, quan els vaig descobrir, clar, jo estava ficada amb la música clàssica, molt. Mm-hmm. Estudiava a l'Escolania de Marsall, que a Marsall era només clàssic, i un dia vaig sentir els Beatles i dic, ostres, és el clàssic contemporani. Fantàstic. Són uns músics... La gent els posa com a distracció. Jo els posava com a inspiració musical.
0: Mm-hmm. També per treballar.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí. Ara, sí. Vaig de pols. I ara en el piano toco algunes coses d'ells. Mm-hmm. Let It Be, per exemple.
0: Et gradues i comences a treballar a l'Ajuntament de Barcelona com a arquitecte municipal entre el 82 i el 88. Per tant, els inicis aquí. No havies de sortir encara. Què va significar per tu l'arquitectura municipal en aquells primers anys, Bet?
1: Clar, va ser... Jo he tingut molta sort, en la meva trajectòria, perquè entro just en el primer Ajuntament Democràtic. Allò era, bueno, una bomba, clar, era d'una eufòria. Estava tot per fer.
0: Clar.
1: Barcelona estava per fer, havia passat molts anys que no s'havia fet res.
0: Res.
1: Res de res. És que ni les clavegueres... restaurades, noves, res. I clar, ara el que va ser fantàstic és que quan vam entrar vam fer un equip de gent que encara no tenia el projecte final de carrera, vam voler que fóssim estudiants, que no estiguéssim gaire contaminats. Uh-huh. I tots vam dir, ostres, nosaltres no hem fet mai res d'espai urbà en la nostra vida, ni l'hem estudiat, però en aquell moment a l'escola no hi havia una assignatura que fos espai públic. Uh-huh. Hi havia urbanisme i jo deia, ostres, però és que no tenim ni idea,
0: no?
1: No tenim ni idea de lo que farem. I bueno, és aquestes coses dels equips, no? Que el Maragall va fer un bon equip i l'Oriol va fer el seu bon equip.
0: També hi havia l'Oriol Bohigas a l'Ajuntament, no?
1: Sí.
0: El Tornado.
1: El Tornado, li
0: deia. El Tornado, li deia.
1: El Tornado, sí.
0: Ja ens podem imaginar per què, no?
1: Hombre,
0: que no parava.
1: Les tempestes d'amor i odi que desperta l'Oriol, que despertava, són excepcionals.
0: Escolta, i tu vas escollir el barri de Sants Montjuïc. Per què?
1: Perquè em va interessar que fos una part que tingués verd, que tingués paisatge, muntanya Montjuïc, i tota una part de barris petitets, com Poble Sec, tots aquests barris, i una mica d'eixample. O sigui, vaig pensar, és un districte que té totes les tipologies que a mi m'interessen en aquell moment. Tenia urbanisme i tenia paisatge. I això. I cada un va escollir, ningú volia escollir Sants Montjuïc. I jo vaig dir, ostres, però si és el districte que podem aprendre més.
0: Que té de tot, no?
1: Que té de tot i que bueno, pues sí.
0: Vas arribar a treballar amb el Joan Miró.
1: Sí.
0: Què tal, això?
1: Sí, quan vam fer el parc...
0: A més que t'unia amb el teu avi,
1: sí, clar.
0: No, d'alguna manera.
1: Sí, sí, quan ens vam conèixer i algú li va dir, mira, és la neta del Francesc Galí. I el tio se'm queda així, mira, diu, punyeta! No va dir res més, punyeta! Punyeta, per ell era allò, carai, tu...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I ens vam... Bueno, jo el vaig disfrutar molt amb ell.
0: Escoltem l'alcalde Pasqual Maragall a la inauguració dels Jocs Olímpics del 1992.
2: Avui l'estadi és refet i la ciutat també amb l'ajut de tothom que jo agraeixo. I tinc l'honor de saludar-vos a tots i donar-nos la benvinguda a Barcelona, a aquells que sou aquí i a aquells milers de milions que ens veieu o que ens sentiu arreu del món. I ho faig en nom de l'actual president de la Generalitat i en nom del president del govern espanyol, els quals m'honoro a representar. Sense la seva intervenció i la del vicepresident Narcís Serra, aquest moment no hauria arribat mai.
0: Tu adoraves Pasqual Maragall i l'adores.
1: L'adoro.
0: I l'adores.
1: L'adoro, l'adoro. Molt, però molt, Era un personatge que ens motivava a tots, a tot l'Ajuntament, fins l'últim funcionari, que no es motiven mai per res, o sembla que no es motiven per res. tothom estava en marxa. No, és fantàstic, fantàstic. Sí.
0: Deia ell en aquest fragment que hem escoltat, l'estadi és refet i la ciutat també. I és que entre el 88 i el 92 va ser sotsdirectora de l'Institut Municipal de Promoció Urbanística i els Jocs Olímpics. Allò devia ser molt il·lusionant, també.
1: Molt, clar. És que, per això dic que he tingut sort, jo, a la vida. És que...
0: Home, també tu has treballat, no?
1: Bueno, no tant, eh? La sort, bé.
0: No?
1: No, no. Ja. Perquè, per exemple, això de passar de l'Ajuntament a l'IMPO,
0: sí.
1: l'Institut Municipal pels Jocs Olímpics, de repente un dia a la Cevillo,
0: sí.
1: Oye, vet, perquè a mi em tracta així. Ara l'haig de presentar perquè li donen un premi a, no sé, un premi honorífic a l'Ajuntament i em va trucar i em diu, me tienes que presentar tu. I dic, però si sempre m'he peleado contigo. Hòstia, si hem estat a la grenya sempre.
0: Se n'ha oblidat.
1: Se n'ha oblidat, per sort. Llavors va fer un equip d'uns quants que estàvem a projectes urbans, va dir, així s'ha dit, eh, el Carcamal, perquè era una mica bèstia, oye, tú, no sé qué, de sola, el tal, tal, tal. Vamos a formar un...
0: Un equipo.
1: Un equipo para los Juegos Olímpicos, para hacer las obras en Barcelona de los Juegos Olímpicos. Bueno, para hacer una part. Per exemple, sí, sí, es portava
0: sí,
1: una part.
0: Sí, sí. Però el fet és que Barcelona va canviar del tot.
1: Ostres, i tant.
0: Del tot.
1: Massa ràpid per mi.
0: La ciutat del disseny, no?
1: Sí. Ja portava un bon entreno, eh? Perquè des del 82 que es va fer formar projectes urbans fins al 88, ja Déu-n'hi-do, que hi havia, la ciutat ja havia agafat un entreno amb els grans canvis urbanístics que s'havien produït. I el 88 ja va ser una explosió, clar. A més, es tenia que anar amb un ritme perquè hi havia un dia que es tenia que acabar
0: clar,
1: tot.
0: Clar, sí, que s'havia d'inaugurar tot.
1: Que es tenia que inaugurar tot.
0: Les coses han canviat força, Bet. I ara Barcelona és una ciutat que pateix la gentrificació, que està perdent la seva identitat, els barris cada cop són més guiris. No sé si sóc massa negatiu.
1: No, és la realitat. Jo és que...
0: Tu continues vivint a la plaça Reial.
1: Jo continuo, sí, continuo, perquè sí. Crec que segueixo pensant que els centres històrics de la ciutat són allà on te passa tot. I segueixo
0: les
1: pensant...
0: Les coses bones i les dolentes, eh?
1: Sí, algunes dolentes, sí, bastantes, però no són tantes com... No són tan greus com el que diu la gent que no viu al centre històric. I allò va ser... Sí, va ser explosiu. Jo crec que es va fer massa ràpid, però no per la qualitat, perquè les coses van sortir a temps, sinó perquè... Clar, no ens vam donar compte que allò estava provocant ja tota una sèrie de poders financers que no estaven dins del públic, evidentment, que eren privats, que estaven allò a la White. Perquè, clar, era un bombó per pues, totes les immobiliàries, tota la gent que vivia...
0: Sí, pels inversors. Sí.
1: Els inversors. I això ningú va pensar.
0: Ja. Yeah.
1: Per dir, bueno, escolta... S'ha de fer alguna cosa. I es va tirar endavant amb 4 anys les rondes. Les 4 àrees olímpiques.
0: Sí,
1: bueno, era una cosa...
0: Sí, sí, sí.
1: I mentrestant hi havia tot un run-run que nosaltres no ens donàvem compte que estaven tots allò a la White, no? A partir del 92 és la nostra
0: convultors
1: allà sobre la ciutat.
0: Sí, sí.
1: I una mica va passar això.
0: D'aquells anys, de 1988, és aquest fragment d'una entrevista que et van fer a Televisió Espanyola al programa Un verano tal cual amb la Isabel Gemio.
3: ¿Qué margen de libertad tienen realmente los arquitectos? Porque da la impresión que muchos trabajan por encargo.
4: Sí. Bueno, margen de libertad, siempre estamos como bastante ligados a unas pautas, diríamos, urbanísticas. Cuando trabajamos en la ciudad, los pautas que nos da la planificación de la ciudad y que, por lo tanto, nosotros tenemos que acoger y realizar nuestros edificios según estas pautas. Y, por lo tanto, estamos sujetos a una serie de condicionamientos que me parece que son siempre como positivos para la propia arquitectura, que estemos como sujetos a unas condiciones, a unas limitaciones que son los que dan finalmente el producto arquitectónico.
0: ¿Recordabas això?
1: Sí, ara sí.
0: Quan... Sí, ho recordaves?
1: Sí, ara sí.
0: Clar, és molt interessant el que dius, no? S'ha de lluitar constantment contra la burocràcia a l'arquitectura?
1: Mira, em va molt bé que hagis posat això, perquè ara diria el contrari, exactament el contrari del que deia.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè en aquest moment és veritat que tot el que eren normatives anava conduint l'arquitectura. Ara, en aquest moment, la burocràcia, que és el nostre enemic, ara, o sigui, en aquell moment la burocràcia no era el nostre enemic, perquè vèiem que el que estava fent era que la ciutat, doncs, hi hagués unes coherències que venien donades per les normatives, per tota aquesta mena de, diguem, burocràcia urbanística, però que era necessària. Perquè no hi hagués algun... Bueno, perquè jo sentia dir a l'Oriol, la normativa està feta pels mals arquitectes. Perquè els bons la toregen, la saben, saben manejar-la.
0: Adaptar-se. No?
1: Adaptar-se i inclús ser molt creatius fent cas de les normatives. En aquest moment hem arribat amb un absurd, que moltes vegades són les normatives van en contra totalment de la qualitat de l'arquitectura. Moltes vegades és burocràcia inútil. O sigui, la burocràcia ha augmentat de tal manera que fa realment molt difícil ser arquitecte, jo ho dic pels joves. Però molt difícil que hi hagi bona arquitectura. Malgrat això, ja hi ha arquitectes que fan bona arquitectura perquè, bueno, perquè es casquen moltes hores pensant i esquivant la burocràcia. Però nosaltres ara, per el Congrés de l'UIA, vam fer un manifest denunciant una mica, així dit d'una manera una mica...
0: Bèstia.
1: Que tenim la sensació que les administracions ens han abandonat.
0: Ah, sí.
1: Que abans les administracions públiques vetllaven molt per l'arquitectura, per la bona arquitectura. I la normativa inclús ells mateixos la torejaven, o sigui, la interpretaven. Moltes vegades el funcionari que et tocava doncs, sabia interpretar, perquè quan hi havia una arquitectura que s'ho valia, o sigui, no hi havia aquesta mena de burocràcia tan tancada i tan inquebrantable, no? Aleshores, jo crec que això està fent molt mal. I la sensació aquesta de que ens han abandonat la funció pública abans vetllava molt per la qualitat de tot, de l'ensenyança. Bueno, de l'ensenyança, ara en aquest moment, sobretot, que ha sortit lo de PISA, per l'ensenyança, l'urbanisme, o sigui, vetllava per tot això. I jo crec que ara estan la funció pública s'ha burocratitzat tant que gairebé no poden arribar a la qualitat que és al final que és el que tots esperem.
0: Sí, i al final també va en contra de la creativitat i les idees.
1: I en contra,
0: no?,
1: de la creativitat. Clar. O sigui, li has de donar moltes voltes al cap perquè realment surtin coses innovadores que tinguin un sentit, diguem, creatiu.

0: Abans sonaven els Beatles, ara John Lennon. Tu també imagines un món millor?
1: Sí, és que a la força la nostra feina és sempre...

0: Arquitectura humana. Bueno, que sí, perquè sempre he dit que l'arquitectura està dins de l'humanisme. És una assignatura de l'humanisme, diguem.
1: Perquè, clar, està fer la vida més fàcil als ciutadans,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, i fer la vida més fàcil als ciutadans. Si podem fer-ho, escolta, bingo.
1: La qüestió que ja amb la teva empresa comences a presentar-te a concursos internacionals, fora d'aquí. Com va?
0: Va molt bé. El primer que guanyo em dona el punt de partida per treballar a molts països, que va ser Holanda, precisament. A Holanda, més que guanyar, perquè com són tan oberts aquesta gent i tan permissius, va venir un...
1: No hi ha burocràcia.
0: No hi ha burocràcia, gens. No? Si tingués, t'explicaria coses d'Holanda, que jo sempre els dic, aneu a Holanda, que us ensenyaran moltes coses, us dic, els
1: estudiants.
0: Els d'aquí, no, els estudiants no, perquè pobrets, ja tenen prou. No, va venir un grup d'holandesos, hi havia arquitectes, alcaldes, I a mi, el de Sevillo, sí. Oye, tienes que acompañar a aquellos que son unos pesados. Acompáñalos por Barcelona, que tú te sabes muy bien la ciudad. I ja els vaig portar. I quan van acabar, em van marxar i em van escriure a casa, senyor Galí, nosaltres el que vostès fan aquí volem que ho faci a Holanda. I jo els vaig contestar dient, si tenen els alcaldes que tenim aquí.
1: Clar.
0: I els equips. Si tenen alcaldes magnífics i equips també de primera línia, jo els ajudaré amb el que vulguin, si no, no hi ha res a fer. Llavors em van dir, bueno, doncs a Rotterdam i a Sertogenbosch, que és una ciutat molt petita, creiem que tenim això que vostè... I clar, tenien això i més, perquè són els holandesos, és una gent que hem d'aprendre molt d'ells.
1: I et veig enamorada d'Holanda.
0: Molt, molt, molt, però molt, molt.
1: Bé, has estat també presidenta de la FAT entre el 2001 i el 2009. Com ho recordes?
0: També una altra època que és, bueno, era un luxe estar en un lloc que pots decidir una mica tot el que...
1: També qüestió de sort?
0: Tot. Sí, perquè jo no em vaig presentar. Em van demanar, escolta, per què no et presentes? Que no es presenta ningú. Perquè abans havia hagut el Juli Capella, que havia sigut una bomba, clar,
1: sí.
0: I ningú es volia presentar. I jo dic, bueno, escolta, pues sí, em presento. I clar, com només era l'única, pues vaig guanyar. sí, sort.
1: Sé que en aquell temps et vas poder entrevistar amb el filòsof, politòleg, intel·lectual Noam Chomsky, a Boston.
0: Sí.
1: Com va ser aquesta trobada?
0: Estava fent un llibre.
1: Sí.
0: Jo ja feia temps que havia començat un llibre de converses amb gent que a mi m'agradaven. I agafava i m'anava allà i tenia una conversa que jo gravava.
1: Sí.
0: Llavors, a poc a poc, aquest llibre va anar creixent i un dia em vaig...
1: El llibre?
0: Sí, ja l'he vist.
1: Contradiccions.
0: Ja. Contradiccions.
1: Sí.
0: Un dia que jo conec molt el Ricardo Rodrigo, de RBA,
1: sí.
0: I dic, Ricardo, tinc un llibre, no sé, igual us interessa, tal. Bueno, aquestes coses també de sort, que trobes a Ricardo Rodrigo, que era un personatge. I, hombre, sí, m'interessa. I ja està, jo em vaig posar em vaig anar... entrevistar el nom, Chomsky, me'n vaig interessar. Tota aquella gent que a mi m'agradaven, per qualsevol, bueno, per algun motiu o altre, anava a parlar amb ells, anava a tenir una conversa, que no era una entrevista, perquè tampoc sabia tanta cosa d'ells.
1: Yeah.
0: Parlàvem de lo que, per exemple, amb el nom Chomsky, doncs parlàvem del tema de les llengües, de lo que ells saben, no? I era una conversa de política, de... I sí, va anar endavant.
1: Molt interessant.
0: I RBA el va publicar.

0: sobre aquestes variacions Goldberg, que també ens has demanat, escoltem si et sembla què ens deia a Irrepetibles el desembre de 2024 l'arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí.
1: Gaudí dedica aquests últims anys de la seva vida precisament a això, a projectar un edifici perquè altres el construeixin. I el que han fet tots els que han vingut darrere és construir amb la màxima fidelitat tot el que Gaudí va deixar, que va ser

0: molta informació, amb maquetes, amb textos explicatius, amb dibuixos també. Tenim el dibuix de la façana, del porxo de la façana de la pressió, i s'ha construït molta fidelitat amb el seu dibuix. Clar, és una idea diferent de la feina de l'arquitecte, perquè no és habitual que un arquitecte estigui projectant sabent que no el construirà, i llavors el que fa Gaudí és deixar-ho tot preparat, al màxim de preparat, perquè es pugui construir les seves idees i perquè aquelles parts que no podia definir el detall es poguessin projectar seguint la seva manera de pensar i de projectar.
1: Opinions hi ha de tot tipus, clar. Per exemple, hi ha qui diu que no s'havia d'haver fet res després de la seva mort.
0: Jo ho entenc, tot això. Ho entenc, perquè com a arquitecte i tot l'ensenyament de l'escola d'arquitectura, i sense conèixer el que hi ha a la sala de família, potser m'ho podia haver pensat abans, no? Però ens haurien quedat sense veure les naus, per exemple, no? Que són extraordinàries. I aquest conjunt de les torres centrals, conjuntament amb les torres de la Passió del Naixement, hi ha algun arquitecte que ho ha dit, i ho hem d'agrair, no? Ho ha dit, doncs mira, ens vam equivocar. Perquè no coneixíem tot el que Gaudí havia deixat, i allò que va deixar ha donat lloc a aquests espais interiors, doncs, plens de llum, extraordinari.
1: Què et sembla?
2: Bueno, com sé?
1: Crec que ho sé.
2: Aviam, em diuen moltes mentides. Tota la gent que està al voltant d'aquesta bogeria de la Sagrada Família diuen moltes mentides.
1: Per què?
2: Bueno, perquè volen justificar el desgavell que han fet, suposo.
1: Ja. O sigui, tu la preferiries inacabada.
2: Ai, era preciosa. L'altre dia em vaig baixar d'internet una foto. Jo la recordo inacabada.
1: Sí, sí, jo també.
2: Sí,
1: clar.
2: Sí, però tu ets molt més jove.
1: Ja. Yeah.
2: Me la vaig baixar i dic, bueno, és que era màgic. Tenia aquesta cosa de l'obra inacabada, que ja és, en si ja és una obra important. En música, per exemple, la música inacabada ja és un gènere.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
2: Ja és un gènere, i amb arquitectura, clar.
1: L'Oriol Buigas deia que la Sagrada Família és una vergonya mundial.
2: Sí. Bueno, perquè ell va promoure un moviment mundial.
1: Sí, sí, sí.
2: Que van firmar Le Corbusier, Pevner, sí, sí, sí. Tàpies... Allò sí que era...
1: Clar, però ara ha passat tot el contrari, no? Des del centenari de Gaudí, amb la visita del Papa fins i tot, la mirada de tot el món va venir a la Sagrada Família.
2: Sí, perquè és que fan un màrqueting, això sí que ho fan bé. El màrqueting que han fet de la Sagrada Família tots aquests anys. I és... Aviam, és molt fàcil vendre volum. Impressiona el volum sempre. Però això no vol dir que sigui qualitat. O sigui, la mida de les coses, la gent els impressiona. Quan diu el Faulí, quan diu això de les naus, clar, parla només del volum. Vale, d'acord. Lo gran, no sé per què, però sempre impressiona. Però després, quan mires una mica més l'esperit i tot això, clar, allà no hi ha esperit.
1: Ja. Yeah.
2: Hi ha construcció, només. I et diré una cosa, que el que és impressionant és l'estructura que va pensar Gaudí. Com pujar aquelles torres de 100... No sé quants metres, ara no me'n recordo, sense contraforts, que és com es construïen les catedrals, sense cap tipus de recolzament, sinó que van pujant... Això sí que és important.
1: Mm-hmm.
2: Això no, ningú en parla.
1: Sí, sí, un avançat, no?
2: Un avançat, temps. Però bueno...
1: Sí, i sense quasi tecnologia.
2: Sense tecnologia, sense no? Tecnologia. Era impressionant. Nosaltres, jo tenia un profe d'estructures que un dia ens ho va explicar, com s'aguantava allò, i dic, ostres, realment, aquest home era un geni. Perquè un geni que, a més, era un gran creador de la textura de la seva arquitectura, no? Sempre té... I això, la textura, per exemple, ha desaparegut, clar, era impossible, perquè ell tenia els equips d'artesans i ell mateix, que vivia allà... La... Mm-hmm. I això de que va construir la Sagrada Família pensant que no acabaria, això és una gran mentida, perquè no hi ha ni un arquitecte en el món, per molt gran que sigui, que es pensi que el que està fent... Bueno, clar, si tens 90 o 100 anys, potser sí que ho penses, però... Gaudí estava bé. No, és una gran mentida.
1: No la tiraries a terra, no?
2: Sí. Hombre...
1: La tiraries a terra?
2: Sí, no costaria gaire, perquè... Bueno... No, ara s'ha posat de moda d'entre els arquitectes, amics meus, sí. Dir que és una meravella, però és que són uns snobs.
1: Ja.

0: I també t'ha agradat molt la docència. Has estat professora a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, on tu mateixa havies estudiat. Has estat professora convidada d'altres escoles a l'estranger, a Suïssa, a Holanda, als Estats Units. Per què?
1: Perquè m'agradava, bueno, perquè havia tingut professors molt bons, o sigui, jo crec que tot això et va calant, o sigui, sí. Quan has tingut professors tan bons, el Federico, el Correa, el Moneo, l'Oriol... Clar, jo tot això anava i vaig, sí, bueno, vaig entrar a urbanisme a donar classes i m'agradava. I després vaig fer unes conferències a Suïssa i em van dir, pots venir, podries venir a fer classes, home, una mica lluny, però sí. I, pues, i una cosa porta a l'altra.
0: Com ets tu com a professora?
1: Soc molt tendra, eh?
0: No, soc, dir, no vas plorar, com...
1: No, al revés.
0: Els alumnes?
1: Al revés, venen a treballar al despatx.
0: Ja, ja. Escolta, i deia al principi que portes quasi 45 anys al món del disseny i de l'arquitectura. Jo no sé si la tendència ara, cada cop més, és cridar l'atenció.
1: Bueno, ara estem en un moment de baixa. Això és com el Guadiana. No sé
0: sí, les estridències estan baixant.
1: Sí, vam passar una època de grans edificis singulars i de grans sí. estridències molt personals de tota l'arquitectura singular, que es deia, no?
0: Sí.
1: Els anys, precisament, 80, 90, 2000. I ens va haver com una mena de rebuig d'aquesta mena d'arquitectura... tant d'ego dels arquitectes. I va haver una valoració de les arquitectures més austeres, més que solucionaven els problemes, més que fer l'espectacle. No? Jo crec que en aquest moment estem
0: tornant.
1: Estem encara amb aquesta, amb aquesta idea d'austeritat.
0: D'austeritat.
1: De que l'arquitectura ha de donar un servei, al final, a la població.
0: I per quan un gratacels a Nova York?
1: Res, no ha vingut. És el primer que vaig dir quan vaig sortir de l'escola.
0: Només sortir de l'escola, ja vas dir, vull fer un...
1: M'agradaria fer un gratacels a Nova York. Perquè és que,
0: i què ha passat? Pues amb no, això no has tingut
1: no,
0: sort.
1: No me l'han demanat. No, amb això no he tingut sort.
0: I clar, com no, l'Arola i l'Andrea, sí. les teves filles, sí. també arquitectes.
1: Sí. Home, clar, perquè aquestes nenes...
0: Clar.
1: Jo arquitecte, el pare arquitecte, el... La parella de la seva mare, arquitecta.
0: Està escrit.
1: Jo sempre els deia, hi ha una cosa que és fantàstica, que jo la volia estudiar i no la vaig estudiar, que és biologia. I no parava de dir-los.
0: Però no fan cas, no?
1: Estudieu biologia, que és una meravella, és el més creatiu que hi ha. Re.
0: Beth Galí, cavallera de les arts i les lletres del govern francès el 2003, déu-n'hi-do. Creu de Sant Jordi el 2005. I moltes altres coses. Un plaer haver conversat amb tu aquesta tarda. Moltes gràcies.
1: Un plaer és meu.
0: Gràcies.
1: Sobretot.
0: I nosaltres marxem, però tornem demà amb un altre irrepetible. De seguida, butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Fins demà.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Tribunal Suprem ha rebutjat amnistia a l'expresident Carles Puigdemont per malversació, tot i l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i manté també l'ordre de detenció. Més detalls, Sergi Bassoles. Bona tarda.
2: Sí, l'instructor de la causa del procés ha tombat les pretensions de Carles Puigdemont. Rebutja aplicar a la causa de l'expresident la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També fa cas omís del suport de la llei que el Constitucional ha manifestat en resposta als recursos del PP. Per al jutge Llarena, cap d'aquestes dues instàncies ha analitzat la interpretació del Suprem que va excloure de l'amnistia el delicte de malversació, delicte que ha servit fins ara per deixar fora de la mesura de l'oblit penal a Puigdemont i també als exconsellers Comín i Puig. Al mateix temps, el magistrat remarca que el seu nou rebuig a l'amnistia no és irreversible i aquí rau un petit canvi en la postura de Llarena. En l'anterior resolució, datada de 2024, el jutge va negar rotundament l'oblit penal a l'expresident. Per tant, la nova negativa coneguda avui de Llarena no declara irreversibles ni les ordres de detenció en vigor, ni tampoc l'examen que procedeixi davant d'altres circumstàncies concretes, en clara al·lusió als recursos d'empara dels dirigents del procés davant el Tribunal Constitucional.
0: Gràcies, Sergi. Encara de l'àmbit judicial, l'Associació pel Dret a Morir Dignament lamenta i condemna el bloqueig judicial que pateix Francesc Auger. L'home que havia demanat l'eutanàsia i fa dos dies va intentar suïcidar-se després de 768 dies amb el procés paralitzat pels tribunals. La Generalitat va autoritzar la mort digna a l'agost del 2024, però el seu pare la va recórrer. Aquest estiu la família ha decidit desistir en la seva oposició, però els tribunals no han reactivat el procés. En declaracions a Ràdio Nacional, la portaveu Cristina Vallès ha assegurat que el fet que terceres persones puguin presentar recursos que s'allarguen en el temps per la lentitud de la justícia perverteix l'esperit de la llei.
3: Todo lo que está pasando va en contra del espíritu de la ley. El espíritu de la ley precisamente iba a facilitar a que estas personas que tienen un sufrimiento grave que no se puede parar de ninguna otra manera, pudieran hacer este paso y decir basta, no puedo más, quiero que se acabe.
0: I ho acabem de conèixer, la plataforma Zeroport rebutja l'acord del Consell de Ministres que aquest dimarts ha donat llum verd al tercer document de regulació aeroportuària conegut com DORA d'AENA. El text fixa una inversió d'uns 13.000 milions d'euros per ampliar aeroports a l'Estat, una partida que, segons ha explicat avui l'executiu, inclou 191 milions per l'eventual ampliació de l'aeroport del Prat. Des de Zeroport critiquen que el document s'ha aprovat d'amagat. Ariadna Cortés, gran de la plataforma en declaracions a Ràdio 4.
4: Ara ens trobem que 5 dies abans de les manifestacions de Barcelona, Palma i Eivissa contra les ampliacions dels aeroports aproven un DORA d'amagat sense que s'hagi fet pública cap dada ni el document prèviament i amb inversions milionàries pels aeroports. No parlen d'inversions per educació, per rodalies, per sanitat, per serveis públics, per restauració ambiental.
0: I fa una crida a la mobilització massiva aquest diumenge a la manifestació convocada per Zeroport contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor del Col·legi Badalonès de Badalona per presumpte assetjament sexual a dues adolescents a través de les xarxes socials. La policia catalana té oberta una investigació per aclarir els fets. L'acusat, que ha estat apartat de les seves funcions a l'escola-institut concertat, també era entrenador de les categories inferiors del Club Joventut de Badalona. L'entitat esportiva també l'ha suspès cautelarment. I un monitor d'equitació d'Arenys de Munt ha acceptat 29 anys i 5 mesos de presó per abusar sexualment de 9 menors entre el 2015 i el 2023. L'acord entre Fiscalia, Defensa i Acusacions ha evitat el judici a l'Audiència de Barcelona aquest dilluns. L'home ha reconegut diversos delictes d'abusos sexuals, alguns amb penetració i també de pornografia infantil. La resolució considera que aprofitava la seva posició de professor per guanyar-se la confiança de les víctimes. A banda de la pena de presó, tindrà 9 anys de llibertat vigilada i no podrà treballar amb menors. A més, haurà d'indemnitzar les víctimes amb 62.000 euros pels danys morals i també per les seqüeles. I fem un apunt en clau cultural. El poeta mallorquí Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia d'enguany amb la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Lourdes Gata, bona tarda.
5: Sí, Bona tarda. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que entrellaça la història col·lectiva i la intimitat familiar. El jurat ha destacat la capacitat de l'obra per transitar amb una genialitat idèntica des del llenguatge pres de la denúncia històrica fins la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil des d'un cinema al centre de Palma que va esdevenir una presó. El guardó atorgat pel Ministeri de Cultura està dotat amb 30.000 euros.
0: Gràcies, Lourdes, i acabem amb el temps. Avui continua el cel estable amb cels clars i temperatures estiuenques, màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 a Tarragona. Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

0: L'IPC estatal ha augmentat fins al 4,3%. És la xifra més alta en 3 anys. I jo estava pensant, no podem normalitzar que treballar ja no garanteixi arribar a final de mes, ni que omplir la nevera s'hagi convertit en un luxe. Jo crec que ens han acostumat a pagar més, a renunciar a més i a escoltar explicacions que sovint, a mi almenys, em sonen moltes vegades a pantomima. En fi, això ja és molt personal. I tot plegat mentre el ciutadà paga i calla. I mentrestant l'habitatge encadena anys de pujades fins al punt que tenir un sostre ja no és un dret que et dona estabilitat, sinó una cursa de preus que expulsa cada cop més gent de la vida que, en teoria, doncs, s'ha guanyat treballant, no? No sé, faig preguntes. No sé si una societat que ho aguanta tot sense preguntar acaba corrent el risc de deixar de ser ciutadania i convertir-se simplement en ramat. Són les 4 i 7 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Tot sona molt bé, el control tècnic amb el Pau Robert i el Martín Noia. Tot està molt controlat a la producció amb la Sònia Rodríguez Justícia. Tot és meravellós en aquesta subdirecció amb el David Gallac. Què tal, David? Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Pensava que anaves a dir tot està descontrolat gràcies al David Gallac. Dic, bé, les coses a vegades cal controlar-les una mica.
0: Però, és que...
1: tampoc tanto.
0: El bon descontrol és meravellós.
1: És on està el major control.
0: Ai, t'amigo.
1: Fins aquí, l'editorial.
0: Sí. Jo tancaria el programa allà, eh?
1: Jo?
0: Ja està.
1: O ampliaria, potser faria més hores.
0: No, espera, que hem de saludar a la persona que fa que tot olori tan bé en
1: fantàstic,
0: aquest
1: fantàstic.
0: No literalment, que també, sinó també simbòlicament. Què tal, Maria? Com estàs? Maria Coll!
2: Xavi Martínez, no tan bé com tu.
0: De bé o d'olorar?
2: De les dues coses, perquè tu fas molt bona olor sempre. Fas molt bona olor.
0: Estem molt bé, estem molt contents.
2: Ja hem quedat. Aquest programa és un programa que fa bona olor, de gent que fa bona olor, i a més els olorem quan entren a l'estudi, i vam començar a fer-ho, i avui crec que seguirem.
0: És l'encarregada, això. En fi, encara amb notícies com aquesta que acabem d'explicar-te, no? De l'IPC, que de seguida ampliarem, i moltes més. Prepareu-vos que avui tenim una tarda de Ràdio 4 històrica.
3: La tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
0: On són els 4 punts d'informació més calents a aquesta hora de la tarda? Els 4 punts d'informació que a més estan arrossegant més conversa social. Doncs, per exemple, la primera, evidentment, la de l'IPC. I és que anar a comprar, omplir el dipòsit, pagar la llum, que són 3 gestos quotidians que ens tornen a recordar que els diners no arriben tan lluny com abans, doncs aquest agost els preus han pujat un 4% a Catalunya. Respecte fa un any, eh? El conjunt d'Espanya, l'encariment arriba al 4,3%. És la inflació més alta des del febrer de l'any 2023.
1: I fixeu-vos, Xavi, en una distinció. Això no vol dir que tot s'hagi encarit un 4,3%, ni que aquesta pujada s'hagi produït això en un únic mes. Atenció, és la mitjana de l'evolució dels preus respecte de l'agost de l'any passat. Entre el juliol i l'agost, l'augment ha estat del 0,7%. Què empeny aquesta pujada? Doncs, sobretot, segurament ho haureu notat, els carburants. El conjunt de l'Estat, el gasoil, és un 30,3% més car que fa un any i la benzina un 16,9%. Per fer-nos una idea, una quantitat de gasoil que fa un any costava 50 euros, ara en costaria 65 si apliquem aquest increment mitjà. La mateixa quantitat, és a dir, 15 euros més. Atenció, però la pressió sobre la butxaca va molt més enllà d'aquest exemple que expliquem de la benzinera. L'electricitat s'ha encarit un 9,2% en un any. El servei de recollida d'escombraries, un augment del 22,7. Són dades estatals. La variació concreta pot ser diferent en funció del municipi o el contracte que tinguem.
0: Sí.
1: I el supermercat? Doncs també ho hem notat a les nostres butxaques. Aliments i begudes no alcohòliques pugen en conjunt un 2,3%. Però aquesta mitjana el que fa és amagar unes diferències molt grans. Les baies fresques, per exemple, s'encareixen un 35,7%, els cítrics un 17,1%, els llegums verds frescos refrigerats un 15,9%, els ous un 12,5%, el peix fresc refrigerat o congelat un 7,8%. I aquí hi ha una dada que el que ens ajudarà és entendre per què de vegades aquests titulars semblen contradictoris. Els ous, per exemple, baixen un 0,8% respecte al juliol, però, clar, són un 12,5% més cars.
0: Exacte.
1: Si ho comparem amb el que ens costaven l'any passat. Sí. Per tant, que un producte pot baixar aquest mes i continuar considerablement més car, com és aquest exemple, que l'any passat. Hi ha altres descensos. El cafè, per exemple, els seus succedanis costen un 4,2% menys, el sucre un 3,1%, la categoria de xocolata, cacau, de productes a base de cacau baixa un 2,2%, i fora del supermercat s'abarateixen els vols i el transport de passatgers per tren. Una altra dada a tenir present és la inflació subjacent, que és la que deixa fora, recordem, l'energia i els aliments no elaborats. En aquest cas, què fa? Baixa una dècima i se situa en el 2,9%. Això és un repunt especialment vinculat a l'energia, però no significa que la resta de preus estiguin baixant. Per tant, quina pregunta hem de fer quan tanquem la calculadora? Els nostres ingressos han crescut tant com aquestes despeses que tenim dia a dia, perquè ningú no compra la mitjana de l'IPC, cadascú paga el supermercat, el transport i les factures. I aquí és on es nota si arribem millor o pitjor a finals del mes.
0: Molt bona anàlisi del David Gallac. És bestial, eh? Maria Coll, un més 22,7% en recollida d'escombraries, gairebé un 18% cítrics. Oh, el tema del gasoil i de la benzina és una bogeria, evidentment, ja ho hem comentat. Més d'un 16% llegums verds frescos o refrigerats. En fi.
2: Els ous, per exemple, ho dèiem, un 12,5%. Les assegurances de salut, atenció, un 8,9% més cares que ara fa un any. El peix fresc, també, un 7,8%. La roba per nadons, igual, un 7,8%. Els automòbils de segona mà, també, un 5,5%. Els serveis veterinaris, també, un 5%. L'educació primària, fins i tot un 5% més que fa un any. S'ha encarit el subministrament d'aigua per xarxa, gairebé un 5%. Com dèiem, aquests són els productes que més han pujat. Si parlàvem dels que han baixat, el David també ho ha dit. Els vols nacionals, per exemple, un 16%. Els vols internacionals, un 15%. El transport de passatgers per tren ha baixat un 9%. Tot el que és el tema dels paquets turístics, un 5%. El sucre, per exemple, ha baixat. El cacau, la xocolata, un 2%. Les fruites de pinyol, un 2%. Tampoc és gaire, però bé, hi ha alguns productes que baixen. Sí que m'ha sorprès la baixada dels vols, per exemple, no? Que cada vegada són més barats els vols nacionals i internacionals, en aquest sentit.
1: Això diuen les dades.
4: Això diuen.
1: A mi no em passa.
0: No em passa, no?
1: Jo sempre que intento comprar un vol, sempre pago
2: més.
1: Sí,
2: a mi també. Jo acabo de comprar uns vols ara fa poc i caríssims.
1: Maria, no sé què fem. Alguna cosa fem malament, Maria, perquè si baixen i nosaltres els comprem més cars...
2: Més cars és que no estan.
1: És que no ho sabem fer bé, Maria. No sé què estem fent malament.
0: M'han dit aquest matí, David Gallà, que t'han fet el cap del Ministeri de la Felicitat Estadística.
1: Sí.
2: Com és això?
0: Explica'ns això.
1: Benvinguts a aquest Ministeri de la Felicitat Estadística. Aquí doncs sabem que hi ha gent que no arriba a finals de mes i per això el que farem és estudiar. Potser una de les mesures és que al mes, potser, al final de mes el posarem al 20. És a dir...
2: Ah, val,
0: el dia 20, el dia 20.
1: D'aquí 5 dies.
2: M'agrada.
1: S'acaba el mes. Com que
2: cobrem el dia... Per tant, cobrem ara, també.
1: Sí, cobrem ja demà. Demà cobrem. 16 s'ingressen els diners, pensions, nòmines, tal, i el 20 s'acaba el mes, i així ens estalviem 10 dies, que a vegades més valer poc i 20 que molt mal. Aleshores, aquí, clar... Aquest ministeri estem buscant un portaveu, perquè això és de nova creació, no cal saber gaire d'economia, només que potser una persona que estigui pagant un cogombre a terminis, que això també
2: aquí poc ens passarà, eh?
0: Si pagar un cogombre a terminis és molt real.
1: Des d'aquí el nostre escalf. A veure, jo el que faré, Xavi, Maria, jo us donaré un problema, d'acord?
0: Vale.
1: I vosaltres l'heu de convertir en èxit.
2: A veure.
1: Clar, no podeu proposar solucions reals. Aquí no ens compliquem la vida. A veure, ara ho entendreu. Primera prova. Hem d'anar al supermercat.
0: D'acord.
1: Hem parlat d'aquests productes que han pujat, els que baixen. I a veure, una família paga més, clar, paga més ara i surt el què? Amb menys menjar que sortia abans. Això com ho podríeu vendre com un avenç?
0: Home, podries dir, clar, en aquest cas...
2: El Ministeri de la Felicitat.
0: Meravellós. Podries dir, hem reduït el pes de les bosses. És una gran notícia per a l'esquena del ciutadà.
1: Això estaria
2: clar.
1: Bé. No? Menys lesions.
2: O llences menys menjar, no? Perquè si en tens menys, doncs no malbarates tant menjar, que potser et quedes amb gana, eh?
0: Clar.
2: Però clar, no et llences.
0: O podries dir, no, és que el consumidor ja no compra per impuls. Ara entra...
2: Ah.
0: mira i reflexiona, no? Hem convertit el supermercat en un espai cultural.
2: Està molt targetes bé, de racionament, el molt bé, també.
1: Molt bé, molt bé. Clar. El supermercat com una nova eina de reflexió. un espai, un refugi climàtic i una, clar, i una també reflexió, un refugi climàtic o una visita a l'Antàrtida. Hi ha supermercats que has d'anar amb una jaqueta i un polar perquè també la temperatura
2: és de menys
1: 50 graus. Jo
2: quan anava a l'acampada jove, en la meva joventut, que passava 3 dies amb un blanc tirada en una tenda de campanya, no he entès mai perquè ho vaig fer en el seu moment, com a refugi climàtic, anava al supermercat.
0: Però m'agrada aquesta de que el consumidor ja no compra per impuls, que entra, mira, reflexiona, no? Sí.
1: Pensar per què. Necessitem realment aquest cogombre?
0: Clar, és que, exacte. És que tenim gent que no pot comprar formatge però està creixent com a persona.
1: Correcte. Sí. Molt bé, Xavi, molt bé.
2: Aquella mitja llimona que tinc seca en la nevera, me la menjaré? No cal? Pues em compro només mitja llimona.
1: O no compro la llimona.
2: O no compro.
1: No la compro. No estem per fer luxes.
0: No la puc comprar, però no és per això, només.
2: Exacte.
1: Em sembla molt bé. Supermercat, crec que l'hem superat aquesta prova. El dipòsit. Clar, una persona pot dir, un treballador, una treballadora, que clar, no li surt a compte agafar el cotxe per anar a treballar, pel preu de la benzina, del gasoil, que hem dit abans. Què li podem respondre, això?
2: Home, aquest és fàcil, no? Medi ambient. Ah. Aquí, medi ambient, anem amb transport públic, si no pots pagar la benzina, Ministeri de la Felicitat, medi ambient, estàs mirant pel medi ambient de tots.
1: M'agrada aquesta Maria Mala.
0: O dir-li, no, si omple el dipòsit, ja té una part important dels seus estalvis en un actiu tangible.
2: Ah, clar.
0: Ah, aquesta és bona, no?
1: El dipòsit com a cosa teva.
0: Ah, exacte.
1: No? Com a cosa teva, molt bé, molt bé. Molt bé, clar, també el que passa, no? Potser una altra la s'ha acut, aquesta de no parlem de pobresa, no? Perquè és un senyor que té un xofer.
0: Un xofer?
1: Clar, no? És a dir, això, el que passa, el xofer també és ell.
2: Clar.
1: És la mateixa persona.
2: Ell es porta ell.
1: Està molt bé. Això del dipòsit ho podríem apuntar fins i tot com a patrimoni, eh? Per apuntar-ho a la... Això m'ha agradat molt del dipòsit, el medi ambient és molt important.
0: I això pots ficar a la declaració de béns.
1: Clar, i això et grava alguna coseta. Va, tercera i última prova, la nòmina. A veure, jo us plantejo això. M'han apujat el sou, però, clar, puc comprar menys. Aquí al Ministeri volem una resposta que sembli una explicació, però que no expliqui gaire el que està passant.
2: Clar, com podria ser això? M'han apujat el sou, però puc comprar menys, clar. Clar, podria ser, per exemple, que hem guanyat diners, no? Però que no ens podem fer responsables del que tu pots fer amb aquests diners.
1: Pots
2: comprar menys, doncs potser pots fer més... Pots comprar més vols, per exemple, perquè són més barats, els vols.
0: En euros has guanyat.
2: Clar.
0: No podem fer-nos responsables de les coses que vol fer amb aquests euros.
2: Clar, clar.
1: No? Nosaltres qui som per dir-te el que
2: has de fer?
1: On vas malgastant a la vida comprant llimones? Què fas? Que no estàs bé?
0: No.
2: Pots comprar menys llimones, però pots comprar més vols. No, perquè són més barats, vull dir.
0: O una altra podria ser, la seva nòmina està millorant. És la realitat la que no està col·laborant.
2: Ah, exacte.
0: I la realitat no col·labora amb vostè.
1: La culpa és de fora, és d'ells.
2: És d'ells, com sempre, quan se'n va la llum, és d'ells.
1: És d'ells. Està clar. Doncs em sembla perfecte. Alguna podria... A veure, quina, Xavi, digues.
0: No, que estava pensant, dic, una altra podria ser... Vostè està confonent cobrar més amb viure millor. Són dos departaments diferents.
2: Clar. El Departament de la Felicitat no es fa...
1: Són aquesta i... Sí, alguna tipus, per exemple, pensava que en euros, clar, tu en euros has guanyat, però
2: sí,
1: nosaltres,
2: sí,
1: clar...
2: Sí.
1: Aquesta m'agrada molt, no podem fer-nos responsables, aquesta me l'apunto. De fet, és una mica, no, gairebé, un faristol caldria per fer-la, perquè té un punt desagradable.
0: Sí, és molt desagradable, aquesta última. Sí, sí, sí.
1: Doncs molt bé, prenem nota d'aquestes frases, d'aquestes opinions, i us trucarem des del Ministeri de Felicitats.
2: De la Felicitat.
1: Si sou els candidats... candidates seleccionats o seleccionades, sí, perquè sí, sí, el Ministeri de la Felicitat segurament tornarà a sortir en algun moment de la tarda a Ràdio 4.
0: Ha estat molt bé això del Ministeri de la Felicitat. Sí, sí. Ens has donat un problema real i nosaltres l'hem convertit en un èxit sense proposar una solució real, està prohibit, i perquè no hem vingut aquí a complicar-nos la vida.
2: No,
0: o sigui que...
2: no.
0: En fi, David Gallac, del Ministeri de la Felicitat i de l'IPC saltem a Rodalies, Maria Coll, perquè atenció si sou usuaris habituals de Rodalies. Avui desapareix definitivament de les botigues d'aplicacions mòbils l'antiga app de Rodalies. I la nova app serà l'única opció oficial disponible per consultar servei.
2: una nova aplicació que va ser presentada a principis d'agost i que permet consultar informació en temps real sobre els serveis, seguir la ubicació de trens, accedir a mapes interactius, és fantàstic. També incorpora funcionalitats per comprar bitllets, fer cerques de veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat que té cada usuari. Segons el govern, l'aplicació reuneix en un entorn únic digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. L'aplicació, que és impulsada doncs, per Renfe, també incorpora la intel·ligència artificial, atenció, per personalitzar continguts i recomanacions. La nova app hauria de deixar enrere les deficiències de l'anterior, diuen, que queda molt lluny de l'aprovat en les valoracions que fan els usuaris. Els d'Android la puntuen en un 2,2 sobre 5, l'anterior, també us dic, la nova segur que és fantàstica. I els d'Apple, atenció, un 1,7 sobre 5. Per tant, no anava gaire bé, faltava informació, però aquesta nova serà fantàstica. Però clar, nosaltres hem pensat en aquest debat de les aplicacions que podrien sortir aplicacions alternatives fetes a partir de la creativitat i l'altruisme d'alguns usuaris, que serien doncs, com aquesta app de Rodalies, però que a més també et donarien un altre servei, no?
0: Boníssim, això.
1: Sí, perquè clar, anem a donar aquí, de la mateixa manera que tenim el Ministeri de la Felicitat, anem a veure com podem desenvolupar dins d'aquesta nova aplicació altres subaplicacions que estiguin dins de la nova app de Rodalies. Per exemple,
0: a veure.
1: Hem pensat que podria tenir un Rodinder. Què és un Rodinder?
0: Un Rodinder?
1: Rodinder és un apartat de l'app on tu pots conèixer i fer match amb altres usuaris. És a dir, tu pots trobar l'amor a una andana de l'estació de Sant Andreu mentre esperes un tren que havia de passar a les 15:35 i per algun motiu encara no ha arribat. Doncs tu pots conèixer altres persones que baixen, per exemple, a la mateixa estació i pots compartir trajecte amb aquestes persones.
2: Rodalies i Tinder? Rodinder?
1: Podria ser.
0: Clar.
1: I parles de les teves aficions. És que a mi m'agrada fer, no sé què, anar al Rocòdum. Perfecte, jo també vaig. Mira, quin vas, el d'aquí? Vaig al de Rubí. Però anem tots junts al de Rubí. No ho sé.
0: Rodalinder, no?
2: Rodalinder. Com vulgueu.
1: Rodalinder m'agrada també molt.
0: Rodalinder.
1: Li canvio el nom. Rodalinder.
0: Rodalinder.
1: Sí. Un altre. Rodglobo és que tu tens gana, no? Passa que no arriba a tenir i tens gana. Doncs no passa res. Tu demanes un Rodglobo i et porten alguna cosa de menjar mentre fas temps. Igual no arribes a aquell sopar que tenies previst a una hora. Per tant, no passa res, perquè Rodglobo t'ho porta directament des de la cuina fins a l'andana.
2: Fins
1: aquí, pam, i ja està, cap problema.
2: Està molt bé.
1: Un altre.
0: Si et quedes parat enmig del trajecte, Rodglobo també arriba, obre la porta, no?, de seguretat del vagó.
1: Amb un permís especial, amb seguretat. I entra i diu, escolti, què ha demanat?
2: Hem demanat un Frankfurt.
1: Unes braves
2: i un Frankfurt, què ha demanat aquí?
1: Vago 3. Ah, perfecte. Okay.
0: Clar, portes 4 hores allà parat i no arribes al sopar.
1: Igual fas, tot correcte. Rodalista.
0: Rodalista. Rodalista.
1: Que sembla el nom de telenovela, Rodalista. No, és una aplicació. O sigui, quantes hores heu passat mirant els edificis que envolten la vostra estació? De capçalera.
0: Ah,
1: quantes
0: clar,
1: hores?
0: Rodalista. Clar.
2: Sí.
1: Heu pensat, és que m'agrada tant aquest entorn que estic veient aquí al voltant de l'estació.
2: De la Floresta.
1: Per exemple, Viladecans, no ho sé. Que vulgueu. I dius, no, la solució està aquí a Rodalista. Un llistat de pisos de lloguer i de compra que comparteixen la mateixa descripció. Molt ben comunicat amb l'estació de tren.
2: Fàcil accés a l'estació de tren, no a la ronda de dalt.
1: No,
2: a l'estació de tren.
0: Que a més els tens supervistos, clar.
1: Sí,
2: els veus sempre.
1: És que porto tota la vida mirant aquest pis i mira, posa en lloguer. Ah, doncs pues m'interessa. I a l'aplicació tu fa. Rodicrash. El Rodicrash és una... aquest és per jugar.
0: Rodicrash.
1: Tu pots fer diferents combinacions amb els models de tren.
0: Ah, molt bé.
1: Amb diferents models de trens de Rodalies. Potser no els diferencies perquè estan plens de grafitis. Que això pot passar que el model de tren estigui tot pintat. Per tant, no es vegi res. O es vegin iguals. Però a sota del grafiti hi ha un model diferent. Per tant, la dificultat és saber com pots fer doncs, 3 iguals, 4 iguals, per anar passant pantalles.
2: I aquí pots jugar mentre esperes el tren.
1: Ah, exacte, tot això és per distreure's.
2: Fantàstic.
1: Una última. Rodalingo.
0: Ah, Rodalingo.
1: El Rodalingo, tu dius, ai, que vaig molt liada, no puc apuntar-me a idiomes, no puc tocar. Tu però et pots practicar idiomes amb aquesta subaplicació els minuts que vulguis, perquè t'ensenyaran, jo què sé, una frase molt habitual, no? Que pots dir, que tu la saps, i és que aquesta frase em faria il·lusió dir-la en anglès. Doncs, estimats usuaris, el següent tren no circula per problemes derivats d'una incidència tècnica produïda d'arran d'una derivació aïllada del sistema STP del control central. Això en anglès, no? Per exemple, frases ferroviàries en anglès.
0: Sí.
1: En francès, en alemany, en vulguis. Estupendo. Perquè saps idiomes i a la vegada esperes un tren. O sigui, no n'hi ha
2: fantàstic.
1: Cap mena. Tot això és per amortitzar el temps dels usuaris mentre, a l'espera del tren, que a vegades es fa més de l'habitual, no passa res, tu. Aquí, a la tarda de Ràdio 4, donem solucions. I si no us convenç cap d'aquestes, RNE Àudio, i recupereu la tarda de Ràdio 4.
0: Que ah, aquesta, molt bona aquesta és molt bona. Aquesta és molt bona. Més coses, 4 i 26 minuts d'aquesta tarda. El tercer punt calent d'actualitat és a Can Barça. La UEFA ha escollit l'Spotify Camp Nou per acollir la gran final de la Champions League el proper 2 de juny del 2029. El comitè executiu de la UEFA ha pres aquesta decisió aquest dimarts, ara fa uns minuts, no massa, en una reunió a Tessalònica, a Grècia, i al Camp Nou s'ha imposat a Wembley, Maria.
2: I un dels grans arguments a favor de Barcelona era la capacitat de l'estadi. Quan estiguin acabades les obres, el Camp Nou podrà acollir fins a 105.000 espectadors amb més de 9.000 localitats VIP. Serà, a més, el retorn d'una gran final europea a Barcelona 3 dècades després. Recordem que el Camp Nou ja va acollir la final de la Copa d'Europa el 1989, quan el Milan va derrotar l'Steaua de Bucarest per 4-0. 10 anys més tard, el 99, l'estadi va ser escenari d'una altra final històrica, la del Manchester United contra la del Bayern de Múnich. Te'n recordes?
0: Em va marcar molt com a nen. L'he mitificat tota la vida.
2: 2-0 van guanyar els anglesos. Exacte. 2-1 van guanyar, remuntada, com deies, en els últims minuts. Sí. I abans de la final del 2029 encara queda camí, perquè el Camp Nou estigui completament acabat, ja ho sabeu. Està previst que l'estiu del 2027, l'estiu que ve, comencin les ombres de la coberta, i això obligarà el Barça a jugar tota la temporada que ve.
0: Home,
2: una
0: no.
2: altra vegada sí, a l'estadi Olímpic Lluís Companys. Ja estic fins als nassos.
1: I acabaran les obres pel 29?
2: Home, esperem.
1: Això ja s'ha calculat bé.
2: Es preveu que el Barça pugui tornar al Camp Nou a principis del 28, eh? Atenció.
1: A principis del 28?
2: Que puguin tornar al Camp Nou a principis
0: això
2: del 28.
0: No, però és que ja ha tornat el Barça al Camp Nou.
2: Sí,
0: ja
2: marxen.
0: Ha de tornar a marxar per la part...
2: Per la coberta.
0: De la coberta.
1: No li posis la coberta.
2: I després, a principis del 28, puguin tornar.
1: Camp, què fa la coberta al camp?
0: No vas veure l'altre dia com plovia?
1: Bueno,
2: Ai, sí.
0: Tu hi eres al camp?
2: No. Jo aquesta temporada no hi he anat encara.
0: Era que terrible veure la llotja.
2: Com vols que fos si estava aquí Xavi Martínez?
0: No, sí, és veritat. Sí, Barça feia, no.
2: I la final del 27 es jugarà al Metropolitano. Això ho sabeu, no?
0: La d'aquest any?
2: La del 27.
0: La d'aquesta temporada.
1: Jo no ho sabia, però m'ho apunto ara, gràcies.
2: La del 28 a Múnich i la del 29 al Camp Nou. Per tant... Ja ho sabeu.
0: Doncs a final de la Champions del 2029, que jugarà al Camp Nou. I sí, amb coberta. El que et deia, David, és que la imatge d'altre dia era molt impactant veure la llotja, tots allà amb trajadíssims, xops. Era terrible, allò, no?, amb la que va caure. Clar, era diferent, no?
2: Necessitem coberta.
0: Sí, home, jo penso
1: no cal.
0: Que sí.
1: Per
0: tant...
1: Posa
0: no cal,
1: un tendal...
2: Ara sí que s'hauran de posar les files, per les obres.
1: Aquelles cortines que
0: un estor.
1: Es mouen...
0: Posa un estor.
1: Un estor. Clar,
2: amb les obres s'hauran...
1: Camp Nou estor.
2: Camp Nou estor.
1: S'hauran
2: de posar les files, amb la final. Vull dir que si les obres comencen a l'estiu de l'any que ve, del 27, després a principis del 28, en teoria mig any seria fins a que el Barça tornés al Camp Nou, que serà una mica més, el 29 no s'han enganxat els dits, ja han posat temps, però bé.
0: Però en principi l'IMAC, no?, que són els que estan fent el camp, eren els que ho feien abans, perquè van guanyar el concurs per això, em sembla, perquè ho feien abans i m'he esperat, no?
2: Doncs ni una cosa ni l'altra, no?
0: Penso que no.
1: Abans crec que no ho han fet. No. El tema econòmic, no, ara no tinc les dades, Xavi, però...
0: En una reforma, en unes obres, sempre hi ha alguna cosa, eh?
1: Per
0: sempre,
1: això us deia, sempre. Que no m'ho confiats, però sempre has de canviar a casa l'aixeta del lavabo i triguen... Ai, és que la peça no està. I han de venir a buscar la peça.
2: Sabeu d'on ve la peça sempre?
1: D'Alemanya.
2: D'Alemanya.
1: Clar,
2: les peces sempre venen d'Alemanya.
1: Si venen d'aquí, imagineu-vos posar...
2: No són peces a Catalunya.
1: Posar una coberta. Una coberta.
0: Bé, i la quarta de les quatre d'aquesta tarda, la quarta... És un diplodocus a Terol. Sí, no, és literalment això. A Terol han descobert els primers fòssils de diplodocus fora de Nord-Amèrica. No havia passat mai, això. Les restes s'han trobat al jaciment de La Tejeria, això és el municipi del Castellar, i corresponen a un exemplar que va viure fa uns 150 milions d'anys durant el Juràssic Superior.
2: Els paleontòlegs de la Fundació Dinòpolis, que m'agrada molt el nom.
0: Sí, a mi també, Dinòpolis. Dan ganes de ir al Finde. con los niños.
2: Han recuperat 14 vèrtebres de la part mitjana i posterior de la cua i diversos ossos que s'articulaven amb la part inferior de les vèrtebres. Un diplodocus era un dinosaure herbívor, quadrúpede, conegut sobretot pel seu coll llarg i la seva cua extremadament també llarga. I en aquest cas, els investigadors calculen que l'exemplar, atenció, podia arribar als 25 metres de longitud. Un descobriment que s'ha publicat a la revista Journal Vertebrate Paleontology i és especialment rellevant perquè és la primera evidència d'aquest gènere, ho deia Xavi, fora dels Estats Units, on se'n van trobar els primers exemplars l'any 1878. Segons els investigadors, les restes aporten doncs, noves proves a que hi havia intercanvi de fauna entre l'Amèrica del Nord i Europa durant el Juràssic Superior, quan els dos continents estaven separats pel que es coneix com a el Protoceà Atlàntic. El jaciment de Terol és ara una nova peça per entendre la diversitat dels grans dinosaures que habitaven la península Ibèrica fa 2 milions d'anys. Jo crec que tots hem pensat doncs, en Jurassic Park, no?, quan hem llegit aquesta notícia.
1: Sí, jo he pensat, per exemple, en el gentilici del castellar, que són castellinos o castellines. És a dir, que parlàvem d'altres municipis. No me'n recordo d'on era l'altre, d'ahir. Doncs el castellar, castellino o castellina. Mira, enhorabona als castellinos i castellines, que ara tenen dins la seva família un diplodocus. Allò que vas trobant coses... Vas trobant coses per... A vegades us passa que trobes, vas buscant coses per casa i no les trobes. On havia deixat...
2: El diplodocus.
1: Jo tenia un mitjó que no trobo la rentadora i em falta un. I el diplodocus, on estava? Al castellar, a la tejeria. Clar que sí. La tejeria, alegria que...
0: Tejeria, la que es porten els promotors dels concerts d'Oasis.
2: Ui, després en parlarem,
0: Parlarem d'això, perquè és una bogeria. Jo no dic aconseguir entrades, que encara no es poden aconseguir, ni es poden comprar. És entrar en el que seria el procés, no, Maria?
2: Exacte, és un procés complicat, és un procés a través d'un link, t'has de registrar, tot això no t'assegura tenir entrada. Després us direm la guia definitiva, atenció, per aconseguir, o bé intentar-ho, no us diré aconseguir, però per intentar aconseguir entrades pels concerts d'Oasis. Després us ho explicarem. Estigueu atents, perquè és complicat, i escolteu la tarda de Ràdio 4 si voleu intentar aconseguir entrades per Oasis.

0: Doncs sí, sí, sí, ho està demanant l'afició, de fet, Maria García Coll, aquesta guia definitiva per intentar aconseguir entrades pels concerts d'Oasis a Barcelona. Que, de fet, ja ho explicarem després, però hi ha un moment en què et donen a escollir ciutats, no?
1: Sí.
0: Pregunta com vols veure Oasis.
1: Sí, no és fàcil.
0: Tu diries Caldes.
1: Per exemple, Caldes amb
0: un vols. No? Si et diuen on vols.
2: No, on vols. On vols. A mi m'agradaria
1: a Castilleja de la Mancha.
2: Sí. De la Cuesta.
0: Sí. Doncs s'apunten. Cuenca.
2: Perfecte.
0: Vamos.
2: A Lugo, doncs a Lugo.
1: Cuenca, you're my wonderwall, et diu Liam Gallagher.
0: Exacte. No, no, et pregunten on vols d'entre la llista de ciutats.
1: Sí,
0: és Barcelona.
1: Las Vegas, per exemple.
0: Exacte.
1: Si tu tens una casa a Barcelona i una altra a Las Vegas, diu a Las Vegas.
0: Que és molt habitual. Vull dir que això de tenir segona residència a la Costa Brava...
1: Tots els que ens estan escoltant
0: ara és a Las Vegas.
1: Tenen casa a Las Vegas.
2: Una escapada de cap de setmana. Sí, rapideta. Estigueu aquest cap de setmana a Las Vegas, que tocaven els Oasis, i he pensat, mira, com que l'estat aquí a Barcelona em quedava lluny...
1: Estigueu atents, la guia definitiva per aconseguir entrades per anar a veure els Oasis.
0: Però tenim més guies aquí a la tarda de Ràdio 4 i aquesta temporada. Estem molt contents perquè els dimarts ens sentirem millor, molt millor. I ho farem gràcies al fantàstic Adam Martín. Què tal, Adam? Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda. Com estem? Us sentireu millor si em feu cas.
0: Sí, no. Ja només escoltant et sents millor. Després ja que ho posis en pràctica és diferent, eh?
3: Sí, sí, gràcies.
0: Però per això es queden ja in eternum les teves aparicions ja a RNA Audio.
3: Vull dir que si algú es va perdre...
0: Per sempre. Si s'ho va perdre la passada setmana, que et recuperi.
3: Ho pot recuperar perfectament, sí, sí.
1: Voleu que l'olori?
0: Ai, és veritat. Maria ha d'olorar els col·laboradors...
1: La cara és increïble.
0: Que entren al programa.
1: Sí, sí, sí.
3: De
1: veritat
3: m'has d'olorar, ara.
1: Sí, ho hem fet ahir. Vols que l'olori o no?
3: Sí, no, no.
0: Ah, sí, sí.
3: Vale. Si puc triar... Sí, mira, avui em sento
2: segur.
3: Si puc triar, clar. En aquest aspecte, avui em sento segur. Un altre dia no sé què dir-te.
0: Vale, hi ha dies que arribeu corrents o... No. Del metro.
3: A veure.
4: Vale, molt bé.
0: Què, Maria?
3: Com està, Maria? A dues bandes, a més.
0: Sí, et dona una volta sencera.
3: Fa banda i banda.
2: Oloració completa.
4: Vale.
2: A veure, Maria, veredicte.
3: I ara què? Hi ha un veredicte?
2: Sí, una nota.
3: Per favor.
1: Es compleix la norma que tots els homes col·laboradors, de moment, fan olor de roba neta.
3: Mm. Home,
1: no fan olor a colònia, però no fan olor a colònia.
3: No.
1: Damià Amorós, de l'Adam, i qui més va venir ahir?
2: Alberte,
1: fan olor de roba neta. O sigui, de suavitzant. Però, atenció, perquè de moment el suavitzant que més m'agrada és el de l'Adam, eh?
0: Ah. És que tu estimes molt l'Adam.
1: Bueno, sí, el vaig conèixer la setmana passada, però...
3: Perquè és molt recent la nostra relació.
0: Ah, però tu tens una admiració cap a l'Adam especial.
1: No, li poso un 8.
0: Ei, només portes dues setmanes, Adam. I la Maria és molt exigent.
1: Exacte.
0: Molt
1: bé. Apuntat.
3: Espero que no comencem a dalt i acabem avall.
1: No,
3: també, Maria.
1: No pateixis.
0: Doncs avui parlem de proteïnes.
3: Sí, sí.
0: Avui parlem d'un nutrient bàsic que s'ha posat molt de moda, no? La proteïna. Sí. El súper és ple de iogurts. No us passa que només veieu iogurts de proteïnes?
1: Tot.
0: Pasta, pa, batuts, llet i el que faci falta amb extra de proteïna. Tot té un extra de proteïna, no? La pregunta, Adam, és si ens cal, no? Això o no? Ons estan aixecant la camisa?
3: Ah, ara ho sabrem. Ara ho sabrem.
0: Per això tenim aquí a l'Adam Martín, periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva. I a més és que ha guanyat... tants premis, per exemple, un Ondas. O sigui que, poca broma.
3: Van tenir un mal dia.
0: Adam.
2: No diguis això.
0: Home, no.
3: Van tenir un mal dia. Proteïna, és que saps què passa? A mi també em passa això. Tu vas al supermercat, jo... A mi hi ha una cosa que em molesta profundament, que és totes aquelles persones que es volen preocupar per la seva salut i que volen comprar bé i que mengen productes saludables i tal, i després van al supermercat i diuen proteïna. Proteïna està bé, no? És necessari, és indispensable. Per tant, aquest producte amb extra de proteïna el necessito.
0: Clar, clar.
3: Doncs ara sabrem si sí o si no.
0: Ah, que potser és que no.
3: Ara ho sabrem. És que si no la gent no es queda.
0: No,
3: ara ho hem de
0: fer. Que bé lo juegas, eh?
3: Ara ho hem de fer.
0: Som-hi.
3: D'entrada, proteïna. Escolta, hem d'explicar què és això de la proteïna, perquè tothom es pensa que només és un nutrient que serveix per fer músculs, que sí, però té moltes altres funcions, eh? Serveix per la producció d'enzims, per hormones, per anticossos, per tant, per les defenses, que això és important. El tenim pràcticament a tot arreu, no només als músculs. Ja posats a parlar de músculs, si voleu fer múscul, menjar proteïna no és el que fa múscul. El que fa múscul és fer exercici. Ho dic perquè
2: només
3: si tu...
2: Només menjar la proteïna no va?
3: No.
2: Si jo menjo 35 postres d'aquest xocolata només amb proteïna, no equival a... a moltes hores de gimnàs?
3: No, senyor. No, aquest és el problema.
1: La clara de l'ou, no?
2: Ara tinc tantes coses que em passen.
3: Clar.
1: La clara de l'ou, molta proteïna també, a la clara de l'ou.
3: A la clara de l'ou també hi ha molta proteïna. A l'ou en general, molta no. Més que res seria proteïna de qualitat, però ara en pararem perquè la proteïna de l'ou és interessant, eh? Llavors, una altra pregunta. Quanta proteïna necessitem? Perquè, clar, aquí sempre pensem que això ja vam dir-ho la setmana passada, més no sempre és millor nutrició. I amb la proteïna passa una mica el mateix, penses la proteïna és necessària, quanta més millor. No, no. Hi ha un nivell de proteïna que si el passes, no estàs fent res més, no estàs aconseguint més coses. Quin és aquest nivell? Depèn una mica. Però, bàsicament, per qualsevol de nosaltres, que tenim una activitat física moderada...
0: Sí,
3: anava a dir,
0: moderada,
3: anava a dir petita, però no volia insultar.
0: Fem massa coses.
3: Per les persones normals, que van a treballar i que tampoc que no són atletes normal, i tot plegat, estem parlant de 0,8 grams de proteïna per quilo de pes. Vale? Què dius? No en té res, no? Perquè 0,1 grams, quilos de, grams de quilo
0: o sigui,
3: de pes...
0: per cada quilo que tu agafes cada dia...
3: Per cada quilo que tu, del que tu peses...
0: Ah, del teu pes.
3: Clar.
0: Em sembla que era que per cada...
1: No.
0: Clar, una mancuerna. 8 quilos, doncs 8, com...
3: A veure, Xavi, si no m'has d'escoltar, jo no faig més aquesta secció, perquè, clar, per les persones que no... Clar. No, pel pes que tu tens, llavors es multiplica per 0,8 o per arrodonir per 1, més o menys. Però per fer-nos una idea, si peses 70 quilos, necessites només, és molt poc, 56 grams de proteïna cada dia. És molt poquet, això.
0: Home, sí.
3: És poc. Si volem arredonir, perquè per no fer càlculs per multiplicar per 0,8, multipliquem per 1 i ja està. Jo, que peso molts quilos, 100, doncs necessito 100 grams, més o menys.
0: Però tu és molt alt.
3: Gràcies.
0: Un xicarrón del norte.
3: Soc alt i em passen més coses i que justifiquen, expliquen el meu pes.
0: Està molt fort, el tio.
3: Després, les persones que fan molt exercici, però parlo de molt exercici, parlo d'atletes professionals, no parlo dels que anem al gimnàs tres cops a la setmana, que això tampoc és gaire important. Parlo dels atletes i tot plegat, que necessiten més 1,2, 1,3. Els que fan culturisme poden arribar fins a 2 i escaig, però aquests necessiten molta proteïna perquè trenquen molt el múscul i tot plegat, val? Però la resta de mortals, molt poqueta.
0: Estàs matant un mite increïble.
3: No, bueno, a veure. És que no sé com s'ha creat aquest mite. 50...
0: Ja, però s'ha creat.
3: Clar.
0: Jo tenia aquesta percepció de que has de prendre molta proteïna i després sí, fer exercici, evidentment, però molta proteïna.
3: També haig de dir que si menges més proteïna del que necessites, el que et farà el teu cos és compartir-la en greix o eliminar-la a través de l'orina, coses d'aquest tipus. Però si tens problemes amb els ronyons... potser que vigilis amb l'accés de proteïna.
0: Ah, sí?
3: Però només si tens problemes de ronyons. Si no, no, eh? No et fa més mal els ronyons menjar més proteïna. Però sí que si tens una condició renal has de vigilar amb l'accés de proteïna, perquè és on es processa tot, vale? Clar, aleshores dius, amb aquesta poca proteïna puc aconseguir-la només amb els aliments o necessito tots aquests productes que estàvem dient abans? No els necessites. No és que no els necessitem, perquè és molt fàcil arribar a aquesta quantitat. 50, 60, 70, en el meu cas 100... Necessites molt poca quantitat, no? Aleshores, tot aquest producte que trobeu al supermercat, alt en proteïnes, enriquit en proteïnes, proteïnes, no ens cal. Sobretot perquè o bé és un producte que ja té proteïna i que ens estan aixecant la camisa, perquè si tu dius ous rics en proteïna, ja en tenen de proteïna.
0: Ja, sí,
3: m'estàs dient una cosa que ja tenen.
0: Sí.
3: Iogurt ric en proteïna. El iogurt normal té 5 grams de proteïna, un iogurt normal de 125 grams... i un iogurt ric en proteïna, igual en té 7. Aleshores, ja estàs pagant una mica més o més per un producte que en realitat no t'està aportant res. T'està empobrint, però no està enriquint
0: o sigui
3: el teu
0: cos. Adam, no necessitem aquests iogurts enriquits, aquestes barretes o batuts de proteïna.
2: He de llançar mitja nevera, jo, eh?
1: Compres moltes coses de proteïna, David?
2: Coses de proteïna, els iogurts aquests, sí.
1: Sí, els compres?
2: Sí, sí.
3: Vale, perfecte. Doncs
2: però
3: ja
2: no,
3: està.
2: No, clar,
0: però t'agrada el sabor o...?
2: No que sé, perquè pensava que només a menjar-me'l ja estaria estupendo amb 2 dies de classe de gimnàs i amb el iogurt ja està.
3: Fer una pregunta ara, sense faltar, eh? Quant temps fa que els prens, aquests productes?
2: Ui, ja fa bastant.
3: Ja fa temps. No, has notat algun canvi?
2: No, tens raó, Adam.
3: Potser podries haver deduït sol que no...
2: No, perquè em calia algú que m'ho digués.
3: Clar,
2: perquè jo anava fent i pensava...
3: Fent, dius...
2: Mira, ara m'estic empobrint... Potser, no noto res, clar, però dic, bueno, m'hauré de menjar més coses.
3: Potser l'efecte és acumulatiu i demà, quan em llevi,
2: clar,
3: no? Diré, uala, però quin cos.
2: Jo pensava, d'aquí uns anys, digue-li 2, digue-li 5, estaré estupendo.
3: Exacte. A banda que els productes són ultraprocessats i tenen edulcorants, tenen substàncies que no són la més recomanable. I de vegades són els en proteïnes, però també són els en greixos, de mala qualitat, o els en sucres, també. Vull dir que...

0: A més, pensa, 100 grams de pollastre són 100 grams de proteïna. No, allà hi ha més coses. Hi ha greixos, hi ha més històries, hi ha aigua i tal. Un producte animal, per tant, tret de l'ou, ens donaria, doncs això, 25 grams per cada 100 grams. Aleshores, estàvem parlant d'una persona de 70 quilos que necessita 56 grams aproximadament al dia, sí. Amb 200 grams de pollastre ja arribaria aquí, pràcticament.
1: Ah, mira.
0: Estaria a 50 grams de proteïna.
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, tot l'altre no et cal.
2: Pregunta, per fer. El tema dels ous, que durant tants anys, no sé si és una llegenda urbana o... que s'ha dit, escolta...
3: Potser t'ho puc respondre jo, també.
0: Quants ous?
2: Clar, quants màxim podem prendre cada dia?
0: Això ha anat a debat sempre. A principi es deia que no es podien menjar molts ous a la setmana perquè com que tenen colesterol, aleshores incrementava el colesterol del teu cos, per tant, no podies passar-te de 2 o 3 a la setmana. Però amb els anys hem descobert que el colesterol que hi ha en els aliments no incrementa el teu colesterol del cos. Perquè el colesterol del cos és un colesterol que el teu cos fabrica. I a no ser que tinguis un problema congènit amb el colesterol, no? Que hi ha famílies que tenen problema amb el colesterol, a no ser que tinguis aquest problema que has de vigilar, la resta poden menjar tants ous com vulguin.
3: Això, i si són bons, millor.
1: Tants com vulguis.
0: Tants com vulguis. El que passa que
1: quan
0: diem tants com vulguis, sempre que menges molt d'una cosa, estàs menjant poc d'una altra.
1: Ja.
0: Perquè, clar, al final l'estómac et dona el que et dona i el temps que tens al dia per menjar és el que tens. Per tant, si menges molts ous, estaràs menjant o menys peix, o menys pollastre, o menys no sé què, no? Per tant, es tracta de buscar una cosa equilibrada. Però per salut podries menjar només ous.
3: I és que, si són bons, encara millor. És que, clar...
1: Ja, és que vols ficar la falca,
3: Perquè tinc una granja d'ous, jo.
0: Tens una granja d'ous?
3: Tinc una granja d'ous, jo. Granja Vicola Coll.
2: Són impressionants. I són enormes.
3: Clar, és que són ous bons, són ous de qualitat. Sí, sí, sí. Al final,
0: no,
3: si
0: no t'ho puc dir perquè no els he tastat mai.
3: Ja te'n portaré. Però vull dir, són ous que... són ous que normalment, quan tu els compres, no tenen més de 4 o 5 dies de posta.
0: Clar,
3: o sigui, són d'una granja de proximitat, però vull dir, igual que parlo de la meva, parlo de les granges de proximitat, Que tu, si compres en un gran magatzem, no saps realment... Bueno, sí que ho pots saber per la data de caducitat dels ous, però realment fa molt més temps perquè la cadena de producció és molt més ràpida. Sí. En canvi, nosaltres, que venem doncs, a botigues més petites i a proximitat i això, doncs al final compres ous amb 4 o 5 dies de posta, que són ous molt frescos i, per tant, són molt bons. Molt ben dit.
0: Secció patrocinada per...
2: Era impressionant.
3: Granja
2: Vicola
3: Coll. No fins aquí, broma.
2: Però alhora és servei públic.
3: No,
2: i estem defensant el...
3: Però parlo del producte de proximitat,
4: ous propers.
2: Jo només volia dir-te que des d'ahir dilluns, aquesta setmana he començat a menjar ous al matí. No ho havia fet mai, només d'hotel, saps? Quan vas a un bufet lliure, doncs ja hi ha dos i aquest matí un parell
3: més.
2: És
3: molt british, això, no?
0: Però jo et diria que no mengis ous cada dia, tampoc, sinó que avui ous, demà no sé què, dijous una altra vegada ous... Vull dir, està bé esmorzar proteïna, perquè aleshores estàs saciat, estàs ple durant més temps i menges menys merdetes, que en el fons és el que incrementa. I molta gent diu, on hi ha proteïna? Doncs hem parlat dels iogurts, dels làctics, també formatge, de la carn, evidentment, del peix, que tots aquests tenen aquesta quantitat que hem dit abans, i els llegums també tenen proteïna, i és proteïna molt interessant. 100 grams de llegum cuit, per exemple, poden tenir doncs, uns 9 grams de proteïna. Val? Que 100 grams de cigrons és molt poquet, realment.
2: Sí.
0: Val? O sigui que aquí també arribes. I també hi ha proteïna als cereals. A l'arròs, per exemple, al blat... Tots aquests llocs també hi ha petites quantitats de proteïna que també sumen al final del dia. Vull dir que al final sempre pensem en proteïna només en productes animals, però els productes vegetals també són rics. Hi ha productes especialment interessants vegetals, com la soja, que després hi ha productes com el tofu, com la soja texturitzada i tot això, que també són molt interessants des del punt de vista nutricional. I llavors un altre gran mite, que és les proteïnes animals són millors que les proteïnes vegetals. Que això sempre s'ha dit
4: sempre, no? Sí, sempre s'ha dit, sí.
0: Clar, que jo no sé per què exactament. Primer, les proteïnes són iguals siguin on siguin. Proteïnes estan fetes d'aminoàcids i si trobes una proteïna amb un cigró, serà igual... Els aminoàcids són els mateixos, més o menys, que els que trobes en un tros de carn. El que passa que a la carn hi ha una cosa que s'anomena proteïnes del valor biològic, no? Que són aquestes proteïnes que tenen tots els aminoàcids que necessitem per funcionar. I en alguns llegums no hi són totes, tots aquests aminoàcids. Llavors, això va portar una altra llegenda que era has de combinar llegums amb cereals, per exemple, per tenir proteïna completa, que tampoc cal.
2: Ja,
0: de fet, és... Els estudis ens diuen que la gent que obté fonamentalment més proteïnes dels aliments vegetals que dels aliments animals té millor salut. té millors marcadors cardiovasculars, té millors... De fet,

0: redueix la mortalitat per qualsevol raó si treus més proteïnes dels vegetals que dels animals. Ara que s'ha posat de moda menjar carn tot el dia i que la carn és meravellosa i que tal, doncs els estudis ens diuen el contrari.
1: T'ha agradat, Tomàs, aquesta moda de menjar molta carn?
0: És que a mi no m'agraden les modes alimentàries en general, que et porten cap a una banda i cap a l'altra.
2: Sí, arrosseguen en un sentit o en un altre sense cap fonament.
0: Diu, ara molta carn. Ja, insisteixo, si menges molt d'una cosa, menges poc d'una altra.
1: Sí.
0: Al final es tracta una mica d'això.
3: Variat, no?
0: I d'anar equilibrant, exacte. Sí, és que al final... El que ens passa als que ens dediquem a la nutrició basada en l'evidència científica és que som una mica avorrits, no? Perquè sempre és menja variat, menja més verdures... Menja, no?
1: Un mig, sempre.
0: Que és el que hem dit sempre.
1: Sí.
0: En canvi, si agafes un influencer d'aquests que et diu no sé què i és un flipat, doncs és molt més interessant i per explicar-ho als teus col·legues sopant un divendres a la nit és més xulo dir que he descobert que la carn... Jo només menjo carn i bec aigua, no?
1: És molt interessant això que expliques, Adam, perquè jo crec que ens mengem gairebé setmanalment tots, totes, bulos a TikTok, a Instagram, sobre nutrició. I que moltes vegades podem normalitzar fins a un nivell de dir, escolta, ho he interioritzat a la meva dieta. Gent que està bevent l'aigua normal de tota la vida i ja li comença a posar sal marina.
0: Calla.
1: No?
2: I a l'aigua?
3: Electrolytes, això que està tan de moda,
0: sí,
3: no?
0: Sí, això és una cosa que s'ha posat de moda relativament recentment, que és gent que surt a xarxes dient que l'aigua normal no hidrata.
1: Que no hidrata.
0: No hidrata. Sí. Aleshores, clar, primera pregunta, a barge del que puguis saber, no?, sobre nutrició i tot plegat, però la primera pregunta és, a veure, portem, no sé, 250.000, 300.000 anys d'Homo sapiens. Com hem arribat fins aquí si l'aigua no hidrata? Com no hem mort com a espècie? Perquè el fet de descobrir que posar sals a l'aigua és millor deu ser recent. És un miracle que estiguem vius. I això ho apliques a tot, a qualsevol substància que es posi de moda, a qualsevol cosa, i dius, és que és un miracle, no? No podíem viure, per exemple, la creatina, que un dia parlem de la creatina.
1: Ui.
3: Oi.
0: No, la creatina està molt bé, és fantàstica i tal, però dius, cal? No. T'ajuda? Sí, però caldre, és essencial? No. Com hem viscut sense creatina? Doncs bé, normal, aquí estem, no?
2: Fins aquí hem arribat tan estupendos, eh?
0: No. Jo sé això d'aquesta tonteria que l'aigua no hidrata... Clar, doncs, a més, qualsevol aigua, encara que sigui baixa en minerals, té minerals que també contribueixen a la hidratació, perquè sí que és cert que sense minerals l'aigua no entra dins de la cèl·lula i no t'hidrata tant, o no t'hidrata. Però d'aquí a posar sal marina, d'agafar aigües d'aquestes riques amb pH, alcalí i tot això, de cop ens estan aixecant la camisa i ens estan traient els quartos.
1: I gent amb problemes renals, per exemple... O tensió, sí. Problemes de tensió... És que es poden fer cada bajanada.
0: Sí, senyor.
1: En fi,
0: sí, senyor.
1: Un dia estaria bé que féssim com un recull de bulos. De bulos de nutrició a internet, perquè són a diari, això.
0: No, a mi fa molta ràbia, perquè a més la gent... Sí. Clar, tu veus una persona allà que suposa que està informada i formada, fins i tot hi ha metges que ho diuen, i alguns companys nutricionistes que també ho fan, i dius, tios, no feu això, per favor.
1: Sí, és per guanyar likes, eh?
0: Sí, és només per guanyar likes, perquè és més interessant dir això que això que deia abans.
1: Ja.
3: Menja llegums.
0: No? Perquè menja llegums és que sembles una àvia, collons, perdó. No. Sembles una àvia.
1: I mira, i gràcies a les àvies.
0: Clar.
1: Hem arribat a 2026.
0: Sí, senyor. I tant, sí. Exacte, i per això. Sembles una àvia, és el millor que pot passar-te, segons com.
2: I tant. Tant de bo.
1: Bé, deies que t'hem tallat aquí, Adam.
0: No passa res. Estan parlant de les proteïnes i al final és, el tema és, hem dit, és fàcil arribar a la quantitat de proteïnes que necessitem, no cal menjar extra de proteïna a través dels productes extra que trobem al supermercat, millor si la font bàsica de proteïna és d'origen vegetal, que no pas d'origen animal. Dic millor, però no dic només. És a dir, no estic dient, no mengeu carn, que és dolenta, no mengeu... No, estic dient, traiem més proteïnes dels llegums, dels fruits secs, d'altres aliments d'origen vegetal, perquè tenen beneficis suplementaris. Tenen fibra, tenen minerals, tenen determinades substàncies vegetals que també són interessants per la salut, que els productes animals tenen altres coses, però aquestes no les tenen. I estan relacionades, per exemple, la fibra està relacionada amb un millor control del colesterol, una millor digestió, una millor microbiota i totes aquestes històries que amb la carn no hi són. A banda que hi ha molts estudis que ho diuen. Aleshores, clar, com seria més o menys una dieta d'una persona que pesa 70 quilos per arribar doncs, fins als 56 grams de proteïna, més o menys, no? Fàcil, mira. Per exemple, un iogurt natural, 5 grams, 2 ous, 17, un plat de llenties, normal, 200 grams, amb això estem pràcticament ja a la meitat, i un tros de pit de pollastre, que són 100 grams, de la mida del palmell, ja has arribat a 60 grams.
1: Ja està. Ja tens.
0: O sigui, un iogurt, 2 ous, un plat de llenties i un trosset de pit de pollastre. Qui diu pit de pollastre diu peix, de carn vermella o del que sigui.
1: I el Martín Noia, un dels nostres tècnics, que ens està ensenyant des de l'altra banda de l'estudi, el control, és un iogurt de proteïnes, no?
3: Clar. Mira,
1: que,
3: veus?
1: Piquem tots.
2: No estic
1: tots.
2: Sol, gràcies, Martín. Clar, és que, a veure...
0: És que s'ha de fer tanta feina.
1: Ja.
0: Tanta
3: feina. Jo no m'havia apuntat
2: doncs,
3: aquesta moda,
2: tots,
3: eh?
2: Perquè no val.
1: Jo els he provat, els he provat.
2: No, això.
1: No em va agradar massa el sabor.
3: Jo no m'he apuntat a aquesta moda, de moment. Prenc altres cosetes, però aquestes coses no. Clar. Prenc altres merdes, anava a dir.
0: I després, amb vegetals també és molt fàcil arribar. Qui ha de prendre aquests productes o proteïnes en pols? Insisteixo, aquests productes no són dolents per la salut, eh? Però no calen. No calen, però no són dolents, a no ser que siguin ultraprocessats. Però, per exemple, proteïna en pols, hi ha algunes persones que fan molt exercici, que necessiten molta proteïna perquè trenquen molt múscul,
1: clar.
0: I aquestes persones, potser pel que sigui, no arriben menjant aliments a la quantitat de proteïna. Que es pot, eh? Però jo què sé, imagina't que tu te'n vas de casa a les 8 del matí i esmorzes quatre coses molt ràpid. Vas al gimnàs i entrenes 4 hores, però després empalmes amb no sé què. Mai passes per casa ni per un lloc on hi ha proteïna. Aleshores, és allò que es diu convenience food, no? És més fàcil prendre't un batut de proteïna que no pas seure i menjar-te 300 grams de pollastre, per exemple, perquè no tens temps, no? La serveix per complementar una dieta, però mai per substituir la proteïna. Però, clar, ara tothom, quan dius això, tothom diu, ah, però ja està, perfecte. No ets la persona que fa això, en general. Perquè, clar, sempre diem, no, la gent que entrena... Només el 30% de la població va al gimnàs. I d'aquest 30% de la població, què seria? Un 2% la gent que entrena realment de manera intensa? Per tant, no és per tu que vas al gimnàs.
1: Yeah.
0: És per tu que ets un atleta d'elit. Aleshores, sí.
1: Mira, precisament pensant en la gent gran, estem parlant massa de proteïna entre els joves musculats i massa poc, per exemple, de sarcopènia, no? Que és on realment pot haver-hi un problema de salut important.
0: Sí, quan ens fem grans anem perdent massa muscular, que és aquest concepte de la sarcopènia. Més o menys es considera que és un 5% cada 5 anys o cada 10 anys. No recordo exactament la dada, però en qualsevol cas el que és important és que ens anem fent grans, anem perdent massa muscular. Val? Per tant, què hem dit abans que hem de fer per no perdre massa muscular o per tenir-la? Exercici. Sobretot exercici de força.
1: No?
0: I en el cas de la gent gran, sí que ha de menjar una miqueta més de proteïna, perquè aquest intercanvi que hi ha, aquesta despesa que es fa d'aminoàcids i de múscul i de tot plegat i de teixit, perquè tu vas perdent teixit mentre et vas fent gran, ajuda per l'osteoporosi també, menjar proteïna, que moltes vegades quan pensem en la pèrdua de massa òssia,
1: molt important.
0: Pensem també, pensem només en calci i la proteïna també és molt important pels ossos. Les persones grans han de menjar una miqueta més, 1,2. Persones malaltes, també, una miqueta més. Les persones que estan recuperant d'una lesió. Les criatures, una miqueta més. Els adolescents. Però res, estem parlant de 1,2 grams per quilo de pes. No hi ha tanta diferència amb el que estàvem dient abans.
1: Doncs quin viatge, no? Pel món de la proteïna. Importantíssim tot el que avui portava l'Adam Martín aquí a la tarda de Ràdio 4. Paper i boli, bona nota.
3: Ja podeu llançar tot el que tingueu de proteïna.
1: Exacte.
2: Neteja de nevera... I apa.
0: Us ho acabeu
1: i ja està.
0: Compreu
1: més. Fora.
2: Fet.
1: Moltíssimes gràcies. Adam Martín, dimarts vinent més.
0: Més.
1: És que és veritat, m'agrada molt matar mites d'aquesta manera.
3: Clar, és molt interessant perquè és el que veiem a les xarxes, no?, cada dia, i al final doncs ens empapem d'això i no tenim en compte l'opinió real.
1: Arribem a les 5 de la tarda, butlletí informatiu, i just després, atenció, perquè... ens endinsarem en la violència d'un orfenat de Belfast, també el luxe de les màfies, la corrupció de Marbella, amb tres nens que acaben construint un imperi criminal. Més o menys això és el que explica Los Huérfanos. És el nou llibre, la nova novel·la de els Carmen Mola. Els hi hem de dir així, no? Els Carmen Mola.
2: Els Carmen Mola.
1: Sí. Són tres.
3: Van guanyar el Premi Planeta.
1: Exacte. El Jorge Díaz, l'Agustín Martínez, l'Antonio Mercero, que abandonen ja el personatge d'Helena Blanco i comencen nova etapa. O sigui que de seguida amb nosaltres Carmen Mola per presentar Los Huérfanos. Sí, David, m'estàs mirant i evidentment jo també estava pensant en la broma, eh? Sí, Carmen Mola.
3: Us ho deixo per vosaltres.
1: Sí. Muchísimo.
2: Ja, muchísimo.
1: i Arantxa
0: no,
1: Coca...
0: No, no,
3: que...
0: no, no, no.
3: Jo és que no entro en aquesta informació.
2: El nivell Adam és així.
1: No, Adam, escolta, això és...
3: Són ells dos i jo poso seny a aquestes sí, coses.
1: De... Si volem un segon ondes en, aquesta, en aquest estudi de ràdio, vindrà per això, per coses com aquesta. I de seguida, Arantxa Coca i el seu consultori de parella, de família, serà meravellós.
3: Envia també la teva pregunta per l'Arantxa.
1: Arroba la tarda de Ràdio 4 amb el 4 en número. La tarda de Ràdio 4 per missatge directe a Instagram. Va, notícies i seguim.
4: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. En marxa al Senat la sessió de control al govern espanyol, on la situació a Ceuta està prenent protagonisme. Fernando Martínez Maillo, senador del Partit Popular, ha llançat retrets contra la ministra de Defensa, Margarita Robles.
5: No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede agradar a Sánchez y agradar a España. No se puede sostener la verdad o mantenerla y al mismo tiempo estar sentado al lado de Sánchez en el Consejo de Ministros.
6: Señoría, yo no sé por qué no se cansan ustedes de darme consejos y saben que no les hago ningún caso. Entonces, bueno, si ustedes quieren perder el tiempo, ese es su problema.
4: Des de l'oposició exigeixen a l'executiu la compareixença de la directora del CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, a la Comissió de Secrets Oficials. D'altra banda, des de Moncloa, demanen als jutges valentia per reconèixer el que qualifiquen de parcialitat d'alguns magistrats. El primer en expressar-se en aquest sentit ha estat el ministre de Transports, Òscar Puente, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Puente ha insistit que les decisions judicials, com la del Tribunal Suprem, de paralitzar l'adhesió al cens electoral dels nacionalitzats a través de la llei de nets, qüestiona la imparcialitat del poder judicial. Òscar Puente també ha respost a l'associació Francisco de Vitoria, que ha denunciat les crítiques i ha acusat l'executiu de deslegitimar els jutges.
7: Me temo que si los miembros de la carrera judicial se escudan exclusivamente en las declaraciones que hacemos los políticos, se tapan los ojos y no se dan cuenta de que quien está poniendo en cuestión la propia imparcialidad del poder judicial son algunos jueces, creo que cometerán un grave error.
4: En aquest context, el govern espanyol ha prorrogat fins al pròxim 8 d'octubre els controls fronterers aeris i marítims als viatgers procedents d'Itàlia, segons confirmen fonts del Ministeri de l'Interior. L'executiu espanyol ha comunicat a la Unió Europea la decisió de mantenir els controls adoptats el passat 8 d'agost perquè es mantenen les circumstàncies que van motivar l'adopció d'aquesta mesura. L'executiu ha actuat en aquesta direcció després que el govern italià, encapçalat per Giorgia Meloni, hagi anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya i els controls als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol arran la crisi migratòria a Ceuta. I després de la pressió de més de 30 participants que amenaçaven amb abandonar el Festival de les Idees de Madrid, Allianz ha decidit retirar-se de l'esdeveniment arran les denúncies per la seva col·laboració amb Israel. Entre la llista de possibles abandonaments, el festival Rodrigo Sorogoyen, Inés Hernán o Rodrigo Cuevas. Tots ells defensen que la cultura no és un espai neutre. A l'espera d'un comunicat oficial per part d'Allianz, la companyia d'assegurances alemanya s'ha desvinculat del certamen. El Festival de les Idees perd així el seu principal patrocinador. Amb tot, el festival madrileny continua reivindicant la seva postura pro-palestina i assegura que la programació continua en ferm. Tampoc es coneix, de moment, què passarà amb tots els artistes que amenaçaven amb retirar-se del cartell. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els pisos turístics del barri vell que no utilitzin el sistema de recollida de residus, una mesura que l'Associació Turística d'Apartaments considera injusta. L'entitat reclama al consistori que, abans de sancionar, se centri en millorar el servei. Gemma Esteve.
8: El consistori calcula que prop del 27% dels habitatges d'ús turístic del barri vell de Girona, un centenar de pisos en total, no han utilitzat mai les àrees temporals de recollida de residus. Ara l'Ajuntament estudia sancionar els propietaris, una mesura que des del sector rebutgen. Diuen sentir-se assenyalats i consideren inadmissible que responsabilitzi els habitatges turístics d'un problema que, segons denuncien, també està relacionat amb el funcionament del servei. Esther Soler és membre de l'Associació Turística d'Apartaments de Girona.
9: Molts de problemes a l'hora de tirar les escombraries en aquestes estacions. Els forats que van fer eren massa petits, no hi cabien les bosses. Sempre volem seguir les normes i evidentment estem parlant dels residus i que volem que recollin correctament, però creiem que el servei no ha estat a l'alçada del que paguem.
8: Des de l'entitat denuncien, a més, que els habitatges turístics paguen el triple per un sistema, diuen, que genera queixes entre els usuaris i contribueix a projectar una mala imatge turística de Girona. Per això reclamen a l'Ajuntament que abans d'aplicar sancions parli amb els sectors afectats i busqui solucions.
4: Gràcies, Gemma, i ampliem a aquesta hora la previsió del temps. A Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
10: Bona tarda. Avui continua l'estabilitat a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes sense grans canvis continuen eixos valors significativament elevats a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. És una informació d'Emet.
4: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
11: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
12: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
1: Serà difícil, ja et dic, fins i tot enregistrar dades perquè et puguin arribar links per comprar després si és que encara queden entrades. Maria, és una bogeria tot el que està passant amb els Oasis, que, clar, és el retorn dels germans Gallagher i només dos concerts a Barcelona, no? Ho explicarem de seguida.
2: 10 i 11 de juliol del 2027, apunteu la data i manteniu la ràdio encesa si voleu saber tot el que heu de fer pas per pas, perquè no és fàcil, atenció, eh? T'has de fer, et fan preguntes, has de posar dades, és una odissea, però
1: nosaltres...
2: Hi ha nosaltres...
1: com un quiz per saber si realment ets fan d'Oasis o no, et fan preguntes...
2: Com si no ho poguessis buscar per internet, però és igual, bueno, és igual.
1: Així ells saben si realment ets fan d'Oasis o... Sí. Tens accés a Google, vull dir, clar, així ja poden diferenciar.
3: No apagueu la ràdio i tingueu molta paciència.
1: David Gallac, de seguida.
3: Molta paciència, perquè això fa molt difícil,
1: sí,
3: trobo.
1: Sí, sí, sí.
3: Tot, fi, molt complicat. Tot és molt complicat.
1: Però ho hem d'intentar, ho aconseguirem. Sí. T'anava a dir que a la nostra Rosa Ediego, la cap de programes, ens envia una notícia, ara m'escriu, em diu, l'aeroport del Prat registra un rècord de 5,9 milions de passatgers a l'agost i supera els 40 milions des de principi d'any. Aquest ritme, aviat a Barcelona, serà més fàcil trobar un turista amb maleta que un català en pis.
2: Sí, ui, sí.
3: Igual ja ho és ara, això, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
3: És a dir, això va per camí de ser així.
1: Saludem a les 5:32 a la doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca. Bona tarda,
4: què
1: com
4: tal?
1: Estàs?
4: Què tal? Molt bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, molt contents de tenir-te a la tarda.
4: Gràcies.
1: De Ràdio 4.
4: Igualment, amb moltes ganes de respondre a les vostres consultes.
1: Comencem ja, no?
4: Sí, l'Arantxa Coca, no cal que l'olori perquè fa una olor increïble. És que estic olorant a tots els col·laboradors.
1: Sí, Arantxa, és que ho està fent.
4: Sí, però és que l'Arantxa ja l'heu olorat moltes vegades perquè és que només t'acostes a l'Arantxa i fa superolor. És un 10, l'Arantxa. Tenim la nota més alta de les millors olors.
3: Nota més alta.
4: Fa una olor increïble, l'Arantxa.
1: Veus? S'acaba d'apropar la Maria al coll de l'Arantxa.
4: Però ja l'havia olorat, eh?
1: La Maria Coll.
4: És veritat. Maria, digues. Jo també t'estimo.
2: I jo.
1: @ la tarda de Ràdio 4. El 4 amb número, a Instagram i a X és el mateix. @ la tarda de Ràdio 4. I per missatge directe, Maria.
4: Sí,
1: els
4: teniu...
1: oients i les oients que envien peticions, consultes, dubtes per l'Arantxa Coca.
4: I teniu ara mateix una piulada ja a X parlant de que si ara mateix voleu fer-li una pregunta en directe a l'Arantxa, la deixeu aquí, els comentaris de X, o també podeu trucar al 900-454-455 i l'Arantxa te la respon en directe. Ja hi ha gent que ens està fent enviar notes d'àudio, eh?
1: És el telèfon gratuït del programa, 900-454-455. Però el que dèiem, si t'estimes més, envia un missatge anònim, perquè no t'he de
4: buscar... No cal dir, no.
1: Exacte, doncs ho pots fer a través d'Instagram, a la bústia...
3: Deixes missatget?
1: Missatget directe, no.
3: Perfecte.
1: Direm ni qui ets, ni et dius, ni com és la teva foto, ni res.
3: Res, zero.
1: Ens han arribat àudios, missatges de veu a través d'aquesta bústia d'Instagram, Maria.
4: Efectivament, si voleu sentim la primera, tenim nois, noies, n'hem triat tres, n'hi havia més, però els següents els guardarem per les properes setmanes. Hi ha una persona, Arantxa, que et fa una pregunta. Mira, l'escoltem.
5: Hola, Arantxa. Mira, cada vegada que discuteixo amb la meva parella acabem parlant del mateix i fent-nos mal amb els mateixos retrets. Com pot una parella trencar aquest cercle quan tots dos estem esgotats però no volem separar-nos? Una abraçada.
1: És bona, no?
3: A veure...
1: Bona. Moltes gràcies per escoltar-nos i per enviar el missatge.
6: Moltes gràcies. Això significa, sent molt breu i donant les píldores directes, que teniu assumptes pendents, no tancats, importants, no tancats en el passat. Que tu creus que sí, que li has perdonat, però que a la mínima que sents incomoditat per algú que ha passat, ni que sigui una tonteria avui, fa que connectis amb una emoció passada de disgust que segurament té a veure amb allò que no està resolt. Llavors ho treus. Uh-huh. No acostuma a passar a la primera ronda. Jo la primera ronda és la discussió de... Si tu i jo, Maria, estem discutint per aquest poli, que l'estem compartint, i que tu... Això és la primera ronda, sobre l'objecte. Hi ha una segona ronda que és molt general, que és que tu sempre... Llavors ja ens hem anat de lo concret ja a lo més abstracte. És que sempre estàs igual. Ja parlo de la seva personalitat i ella acabarà parlant de la meva personalitat.
4: Una cosa que vas repetint, no?
6: Sí, és que clar, tu sempre... Tu estàs... Ja no parlo del boli, ara estic parlant de tu. I la tercera ronda ja és treure de nou coses concretes però del passat, que són els exemples. Com aquella vegada, llavors aquí anem a parar sempre els mateixos temes. Aquests temes, doncs saps què et dic? Li dic a aquesta noia que m'ha fet la consulta, que esteu d'enhorabona, perquè almenys els teniu detectats. Aquests els hi direu, pren nota, els temes calents.
2: Ai.
6: Són els vostres temes calents, que temes fa calents. Que us cremeu. I podeu fins i tot escriure'ls, sisplau que no siguin més de 3, no em treguis una llista enorme, que llavors ja no necessiteu el psicòleg, sinó l'advocat. No, han de ser 3, aquell que tens clavadet. Potser un diu, no, a mi jo no ho tinc tan clavat, és igual, però fa pupa. I a l'altre sí, i mentre a l'altre no ho tingui tancat, tu continues tenint un problema. Els escriviu, els llegiu en veu alta i decidiu que s'acaben aquí, que no hi ha més justícia, que no aplicaré la justícia, que no buscaré tribunal, que em menjaré el meu ego i la meva veritat i la meva intel·ligència, que és més gran que la teva, que ho sàpigues, però igual me la menjaré amb patates i que tancarem sí o sí amb determinació aquests temes aquí i mai més tornaran a sortir. I no els podeu comentar fins després de 12 mesos, que això és un any sencer.
3: Oh. 12 sí, mesos, és sí, el termini?
6: Sí. Ah? No els convertirem en un tabú per tota la vida. Mai més de la vida tornarem a parlar. Els tabús no funcionen, són prohibicions. Però una altra cosa és que diguis, com un hàbit, teniu l'hàbit de treure'l. Doncs ara tindreu l'hàbit durant 12 mesos de no treure'l. I així el deixaràs realment tancat, com és que t'estàs proposant, en aquell calaix on avui t'has proposat deixar-lo i ja no el pots tocar. No pots tenir tentació. Et dic una cosa, després d'un any, aprox, perquè no crec que te l'apuntis a l'agenda, avui fa un any, justament, ja s'ha aixecat el veto, i ja podem parlar del tema, tindràs ganes. Ja no tindràs ganes, perquè realment has pres la determinació de passar la vostra relació i el vostre amor, que m'has dit que us estimeu, davant, prioritzant aquests temes calents que no ets capaç de deixar enrere, doncs perquè et van ofendre. I amb motiu, jo no estic qüestionant que no fossin importants, però si voleu avançar i em fas la consulta perquè vols avançar, i em fas la consulta perquè encara us estimeu, vol dir que aquells temes, ho sento, han de quedar darrere del vostre amor.
2: Que pot ser, per exemple, doncs, un problema que vam tenir un dia, que encara recordi l'ex,
6: sí, tot això. Vol, sí, sí. Ah. I aquell dia que em vas contestar d'aquella manera que quan estàvem al cine i vaig passar vergonya. No pot ser qualsevol tipus de les ofenses, si algú he après com a terapeuta, que són molt singulars, molt particulars.
3: Cadascú té la
6: molt
3: seva.
6: Clar, jo no puc dir, apa, per això t'has posat així. No, això jo no ho puc comentar. Si a ella li ha fet mal, li ha fet mal. I a vegades la parella em diu, Arantxa, home, digue-li tu, que per això no es pot posar així. Jo dic, jo no soc ningú. El que has d'entendre és l'experiència de dolor de la teva parella. Respectar-la i sense jutjar-la, veure com podem saltar. Hem de fer...
1: I avançar, no?
6: Avançar,
2: que per una persona li molesta i per una altra això és un món, no?
6: Llavors, allò que dius, oh, una altra vegada, ja em diuen, 300 vegades m'ho treu. En un mes, m'ha tret allò que va passar una tonteria.
3: Però que no hi ha importància, que, no hi ha que per importància, mi no és
6: important. No? I ja li he demanat perdó, i ja li he dit, i ja li he regalat, i no hi ha manera de poder-ho reparar. És que l'altre no t'ho repararà mai. Al final, si surt tant, també li dic a la noia que ens ha fet la consulta, si et surt tant, és que ja no és un tema solventat de la teva parella, no busquis allà. És un tema solventat teu. Busques la goma d'esborrar i te l'esborres a la teva ment. Com? Doncs mira, aquí t'he deixat un exercici en plena consciència. Ep, vine, els 3 temes que sempre surten, aquells que sempre dius, una altra vegada, ja estem igual, els escrius i dius, a partir d'avui, això queda fora del nostre contracte de parella i fora de les nostres converses, perquè ens fa mal, perquè s'endurà no només aquells moments dolorosos, s'endurà el nostre amor. I, per tant, es queda aquí. I no tornarem a comentar aquestes 3 situacions fins dintre de 12 mesos, si encara tenim ganes. Llavors, torneu a trucar aquí al programa, dintre de 12 mesos, t'espero al setembre, el 15 de setembre del 27, i m'expliques si ja teniu ganes de tornar a parlar i si hi ha necessitat o no. Ja veuràs com no.
2: Primera pregunta, resposta, en tenim més. Hi ha un noi que, atenció, perquè ja parlem de temes de perdonar, de no perdonar, i això és el que ha preguntat.
7: Hola, Granja, bona tarda.
8: La meva parella m'estima, m'ho demostra, i és una bona persona, però sento que he de demanar atenció, afecte i temps constantment. estic sent massa exigent o m'estic conformant amb menys del que necessito. No sé. Bueno, aquesta és la meva consulta. I res, moltes felicitats pel nou programa.
1: Gràcies.
8: Genial, eh? Moltes gràcies. Adeu.
1: Moltíssimes gràcies. Quina veu tan maca. Sí. Gràcies a tu per escoltar-nos, per ser part de la tarda de Ràdio 4 i per animar-te a enviar aquesta nota de veu a través de la bústia del nostre Instagram, @latardaderadio4, el 4 amb número, @latardaderadio4. Què, Arantxa?
6: Doncs aquesta és una...
1: Què fem,
6: aquesta consulta? És una pregunta en profunditat. Sembla una cosa així, com puc ser... Però és una pregunta en profunditat.
2: Ha perdonat, però no sé si ha perdonat
3: del tot. No del tot, clar, potser.
6: És que diu... que la seva parella, diu, la meva parella, deia, m'estima, m'ho demostra, ai, però de vegades sento que no.
1: Ja. Yeah.
6: Diu, la consulta, oi? Jo he entès, no? La meva parella m'estima, m'ho demostra, però sento que he de demanar, encara he de demanar-li coses. Això és una contradicció, perquè per una banda sents, d'una banda sents que t'estima, no ho dubtes, però el que et dona sembla que no és suficient, no t'arriba a satisfer del tot, i aquí és on entres en dubte. Què necessiteu? Tu deies, soc massa exigent, o m'has de contentar amb això i ja està content. Donaré, falta la tercera. Ni ets exigent, ni t'has de contentar, has de parlar. Necessiteu comunicació. I això que m'has dit a mi, li has de dir a ell o a ella. Que segurament em diràs, sí, ja li dic. Però em diu, faig el que puc, jo no sé fer-ho d'una altra manera. No, així no parleu. Així, bueno, així ja ho heu intentat i així no funciona. Has de fer-ho en forma de demandes concretes. I això vol dir que tu has de tenir molt clar com se't fa a tu fer-te sentir estimat. I no és una pregunta fàcil. Jo ara aquí podria fer un silenci de 20 segons, ja sé que a la ràdio no es fan aquestes coses, però feu-ho a casa, no, a vegades... en algun moment.
2: El teu love language, eh?
6: Sí.
2: Quin és el teu llenguatge de l'amor? Sí. Que pot ser que per tu sigui una cosa i per una altra una altra. Mm-hmm.
6: Però aquest encara és més complexa, però també és interessant saber com se t'arriba a tu. Anem a fer-ho aterrant una mica més a les conductes concretes. A tu, què ha de fer l'altre per tu dir, uau, aquesta persona m'estima molt. Mm. I no tinguis por de que siguin coses que puguis pensar que són ridícules, materials, superficials. Mira, a mi quan ve i em porta una rosa o em porta una flor, és una tonteria. I potser és una cosa antiga. Però a mi, que tingui aquests detalls o que no em digui res i em vingui a buscar la feina, que no li he demanat mai, però que tingui iniciatives. És una tonteria fets...
1: Que em faci el cafè al matí.
2: Que em faci el
1: cafè.
2: El sopar,
1: o
2: sí.
1: Que sempre estigui pendent de la camisa que m'agrada portar el dia d'allò planxat.
6: Exacte.
1: No? Detallets aquests.
6: De vegades això no s'expressa per por a semblar antic o antiga, per por a ser exigent, per por a perdre la màgia, és que si li dic jo... Clar,
2: no ho farà ja, perquè li surt,
6: clar,
2: no?
6: Li ha de sortir, llavors ho fa perquè li he dit jo, no? I perquè, a més, són coses, de vegades pensem, lògiques. És que li hauria de sortir. Llavors és decepcionant. Mm. Amb la qual aquí estaria sent exigent amb les teves expectatives sobre què vol dir ser estimat. Fes la teva minillista de Reis Max, de com em fan sentir a mi que sóc estimat. Tu ja saps que la teva parella t'estima. T'ho ha demostrat de moltes maneres, l'únic que li falta una mica més de sal. En què consisteix? I digue-li a la teva parella que faci el mateix. Aquest tipus d'exercicis de comunicació han d'estar molt equilibrats. Mm. I encara que l'altre digui, no, però si jo estic bé com estic, molt bé, anota-m'ho, què és el que et serveix. Mm-hmm. Què és el que jo faig, que fa... que per tu ja estigui bé.
1: És bona aquesta, perquè quan tu estàs dient no, jo vull, em falta, i quan dius, vale, ara fes-m'ho tu a mi,
6: sí.
1: Et pots sorprendre, eh? Clar. Perquè potser tens una altra persona davant que també està...
6: Bueno,
1: amb manca d'aquest tipus d'estima i no ho sabies o no t'havia comunicat.

0: Exacte,
1: o si ho haguessis fet, quan... això m'hagués agradat.
2: Quan estàs enfadat, normalment res està bé.
0: Res es diu bé.
3: Retret.
2: Res.
0: I l'únic que comuniques és la frustració i la teva parella, que potser ha fet un esforç d'una altra banda, també se sentirà frustrat perquè dirà, ostres, no encerto ni una,
2: sí,
0: tu.
2: Sí, no,
0: si jo ho feia amb tota la bona intenció. Feu aquest exercici com un joc, un diumenge al matí, que aneu a esmorzar, aquells esmorzars que es fan de vegades fora, no?, especials, un moment diferent que us regaleu allà. Escolta, aquí les teves tres coses que una persona, no jo com a teva parella, la teva parella hauria de fer, hauria de comportar-se per tu sentir-te realment estimat o estimada, realment valorat, i no tinguis por de que semblin ridícules. I, sisplau, tranquil, tranquil·la, si jo no l'has endivinat. És que, clar, ja les hauries de saber, igual. Potser ja les sé, però igualment t'ho pregunto. I poder-ho escriure, i llavors el meu paper te'l dono, medita'l. Jo no et diré què, quan, com, medita'l. I el teu paper me'l dones a mi. Si l'últim persona deia que hi havia profunditat perquè hi podia haver una altra capa, una capa més allà amagada. Si fet d'això, encara dintre d'un mes, tornes a trucar al programa i dius, ara no em funciona, continues sentint que no em valora, no m'estima prou. Llavors, hi ha punts perquè tinguis un problema d'incredulitat en l'amor. Potser tu no et creus prou vàlid per ser estimat, i l'altre ja et pot donar
3: que, si
0: que tu no
3: t'ho
0: creus i no t'arriba. Llavors et diria, no facis un treball en parella, medita què et passa a tu. Segurament tema d'inseguretat o autoestima.
2: Tenim una tercera
3: consulta que ha arribat.
2: Jo crec que sí.
3: A l'arroba la tarda de Ràdio 4 amb números, que és el nostre Instagram.
1: Amb números sense números.
3: Arroba la tarda de Ràdio 4.
1: No poseu la tarda de Ràdio 4 amb número. No. És la tarda de Ràdio 4 i el 4 amb número.
2: El 4 és amb número,
1: eh? I aquí t'heu d'escriure, perquè si escriviu més no arribarà res enlloc. O sigui, no sé si hi ha un compte que diu la tarda de Ràdio 4 amb número.
0: És molt difícil d'una secció així, eh?
2: Però sí, és que és molt fàcil, és la tarda de Ràdio 4,
3: ja està.
2: I com deia la Maria, el 4 amb número 4. Ja.
1: Perfecte.
3: A Instagram i també a X, que t'hem posat un...
2: A X és públic.
3: Sí, exacte. No? Però ens ho pots enviar també per missatge directe.
2: També,
3: X.
2: El que vulguis.
3: I hi ha una altra persona, que atenció aquí, entrem ja en terreny perillós, perquè parlem de banyes, eh?
4: Hola, Arantxa, què tal? A mi em passa que vaig perdonar la infidelitat fa 2 anys a la meva parella, però hi ha dies que el dolor torna com si hagués passat ahir. Però no sé si realment he perdonat o si segueixo atrapada a la ferida. No sé, si em podries dir la teva opinió. Merci.
3: Ai.
0: Vinga, clar que sí.
3: Hem perdonat, no hem perdonat?
2: Uau.
0: Sí, hem perdonat.
2: Ah, sí?
0: Clar que sí, sí. El perdó no ve exempt de dolor, mai. Ja no fa mal, he perdonat.
2: Això és com deixar de fumar, no? Passen 2 anys, però ja no fumo. Jo no
0: però
2: fumo,
0: no fumes, no. Clar. Molt bé, m'ha agradat molt aquest exemple.
2: Has vist quina analogia?
0: Just a la
1: quina
0: fusta.
1: Quina bona comparació.
0: Exactament. T'has de parlar de l'ansietat posttraumàtica.
3: Ai.
0: Sí, l'ansietat que prové d'haver passat un trauma, el trauma és la infidelitat, té un efecte traumàtic per la parella, i tots dos, després, durant un temps, generalment més d'un any, aproximadament un any i mig, gairebé 2, si ho fan bé, viuen símptomes posttraumàtics. La víctima de la infidelitat, entès que és ella, farà ansietat. I és una ansietat de va i ven. Va i ve. Durant els primers mesos, els primers 6 mesos després de la infidelitat, és una ansietat diària. Cada dia està allà, cada dia. Que llavors és quan es fa la promesa, o els dos es fan una promesa de que ho superaran i no ho superen. Llavors et truquen al terapeuta i diuen, i tu dius, quan va passar això? Fa 3-4 mesos. Clar, no suporta l'ansietat. Uh-huh. És una ansietat que provoca un pensament molt circular. Entres en bucle. Allò. I és molt pesada en aquest sentit. Primerament és una ansietat molt simptomàtica. Et trobes malament. Et costa respirar. Se't tanca l'estómac, molt fisiològica. A mesura que va passant el temps, aquesta ansietat és menys física i és més mental. Ja són les imatges que tu t'imagines, o si els vas agafar infraganti,
3: wow,
0: o vas trobar fotos, doncs aquelles fotos, unes fotos, unes imatges invasores a la teva ment, pam, de bon matí, pumba, ja t'ha vingut la foto que vas veure que no hauries d'haver vist mai, o potser sí, segurament al telèfon de la teva parella. I apareix, i no saps com treure-la d'allà, i potser t'acompanya.

0: Penya, unes quantes horetes al matí. I a la tarda se'n va.
1: Poc se'n parla de lo estrany que és, ja no donem fidelitat, sinó de veure la teva parella fent-se un petó amb una altra persona. No ho he vist mai, ni ganes de veure-ho.
0: Si
1: és
0: fos
1: a dir,
0: petó.
1: Ja, o el que sigui.
2: Si
1: però encara que no estiguin junts ni sigui una infidelitat, eh? O sigui, veure a la teva parella fent-se un petó amb el seu ex, uau, o sigui, no ho he vist mai, eh? Però aviam, és que no m'ho vull imaginar.
3: Home, és una cosa... És raro, no?
1: Els petons, per això és molt inquietant, no?
2: No tinc parella, jo.
1: És
2: per tant,
1: inquietant.
2: A mi, David, moment, ja, ara, no puc imaginar
3: ara
2: res.
3: No, però
1: és molt inquietant, no?
3: No tinc inquietant, és inquietant.
1: Explica per què.
0: Els petons no es fotografien mai. Llavors, si tu has vist el petó, has agafat la teva parella fent-se un petó amb el seu ex, generalment és infraganti al lloc.
3: És un paparazzi que l'ha fet.
0: Saps on? Al cotxe. S'agafen, s'enxampen molts petons in situ, dins el cotxe, dins un pàrquing.
3: Ah, això? Sí. Molt clar, amb la teva experiència.
2: Cotxe i pàrquing.
3: Cotxe i pàrquing.
0: Que si no arribo en el lloc, jo, es lien allà.
2: Si no arribo a aparcar, per exemple, sí, al costat, és
0: o passar,
2: aquí on...
1: És com d'acomiat, no?
2: Agafo.
1: És com d'acomiat, el petó.
0: No.
1: Ah, no. És per amagar-se.
0: No, és un petó de reiniciar, justament.
2: És un petó de
1: reiniciar. D'acomiat vull dir que has quedat i t'acomiades d'algú...
0: No.
1: Vale.
0: Estàs a cotxe.
1: Veus aquelles... que poc cancer d'infidelitat, veus que bé.
3: Sí. Aquelles places que tenen els pàrquings d'algun...
1: De què? Elèctriques?
3: No, aquelles que estan amagades, que tu vas baixant plantes
0: que no hi ha cobertura. I llavors, bueno...
2: Així que hi ha una tanca a vegades no i no pots baixar.
3: Exacte.
1: Heu demostrat que les coneixeu, jo no.
0: La teva sorpresa, les teves ganes de donar una sorpresa o la teva intuïció, que mira, no sé per què, aquell dia el vaig a voler anar a recollir i me'l vas trobar.
3: I pam.
0: Pam. Això no és amb una foto. Si enxampes fotos, és el mòbil de la teva parella, per tant, li has hagut d'agafar, segurament quan s'està banyant.
1: És que ho sap tot, sí, és increïble.
0: Sí, quan s'està banyant. Sí. I les fotos acostumen a ser de postures. O de parts del cos.
1: Tintin.
0: Això sí que es fan fotografies. Hi ha molt voyeurisme, bueno, és el joc sexual, la gent doncs, fa l'acte i es fa fotografies perquè després li agrada veure-les i compartir-les, te'n recordes?
3: Nudes.
0: I fer sexting, no? Amb el seu amant.
2: La gent fa unes coses...
0: Aquestes són les fotos, que es troben.
2: Feina tindria jo per... Bueno, és igual, no? Perquè a vegades me n'oblido que estem en família i a vegades una setmana he explicat mitja vida. Feina tindria jo per fer coses sobre per enviar la foto. O sigui, no.
0: Doncs sí que la troben. Sí, ei, és donar-li aquí el botó, d'enviar.
2: Sí. Però he d'estar concentrat en una cosa. No puc estar amb el telèfon fent foto. No. Per mi és molt complicat, tu. M'atabalo.
3: Però ara, a més, cada cop abans, no? Els adolescents. Això dels nudes
1: és
3: una cosa molt habitual
1: fem,
3: ja des de fa uns anyets.
0: Sí, per això... Bé,
3: superperillós.
0: Per això se'n parla tant dels fanpage, d'aquests fenòmens, dels OnlyFans, de les xarxes socials. Per això s'està fent aquestes polítiques restrictives d'accés a xarxes, una mica, doncs, en realitat, per frenar aquestes conductes, no perquè siguin primerenques, sinó perquè són immadures en persones encara immadures, no? Immadures perquè estan en persones immadures. Llavors, sí, realment, aquesta és la part... És un altre tema, seria un altre meló, però aquesta és la part preocupant. Llavors, què t'has de dir, tornant a aquesta noia? Que és normal que el puguis tenir? Sí, veuràs que són com ràfegues de goixa de recordar la ferida. Jo poso sempre l'exemple d'altres tipus de traumes que coneixem, doncs, perquè els hem viscut més de prop, o que són les de l'accident. Aquella, la persona que ha superat l'accident, que ja es troba bé, que ja camina, que s'ha recuperat aparentment, encara està 2 i 3 anys, que quan tanca els ulls, de tant en tant, no cada nit, però alguna nit té malsons. I encara es recorda que està estirat al terra, no?, del carrer. És exactament el mateix fenomen. Ja no tant una ansietat física, com deia, una ansietat més que treballa a nivell mental, enviant-te imatges, enviant-te records i enviant-te dubtes. Per què el dubte? I amb això ja acabo. Perquè tu has continuat amb la relació, entès. Després de 2 anys s'has perdonat. Llavors, el malestar et farà lligar que tu has donat una oportunitat, potser una persona a qui no li hauries d'haver donat l'oportunitat. Llavors, el dubte de, he fet bé perdonant això? He fet bé perdonant? És el primer, estimada, que tu t'has de perdonar.
3: Bona. Gràcies, Arantxa Coca. Moltíssimes gràcies. Ens hem quedat amb ganes una miqueta d'aquest truc que portava avui l'Arantxa per no procrastinar. Que, però és que, clar, amb tantes preguntes dels oients, que per mi és el més important, que vosaltres, com a oients...
2: Que participin,
3: clar, participeu, clar, i també pugueu rebre aquest servei públic, mai millor dit, directament en directe de l'Arantxa.
0: Sempre hi ha temps per donar-vos consells per no allargar i postergar la feina. Tenim, acaba de començar el curs, encara tenim un trimestre.
3: Doncs, setmana vinent, vinga, que és molt important, això, eh? I diu l'Arantxa que hi ha una cosa que es diu la regla dels 2 minuts.
2: Dos minuts,
0: i funciona, però jo l'he provat.
2: Sí,
0: puc dir que funciona, però fins dijous vinent, escriviu, 4 amb número, doncs...
3: Arroba la tarda,
0: doncs,
3: la ràdio,
0: 4 amb número. Exactament, doncs, aquí estarem.
3: Demà. Gràcies, Arantxa.
0: A vosaltres, igualment.
1: Maria. I fas molt bona olor, Arantxa.
0: Ai, Maria.
3: Deies, Maria. Parlem dels Oasis.
1: Oasis, per aconseguir entrades, ho estem dient, però és molt important perquè hi ha molta gent que ens està dient, escolta, parleu, expliqueu-nos com hem de fer per intentar aconseguir entrades per anar a veure els Oasis el 10 i l'11 de juliol a Barcelona.
3: De seguida
1: us ho explicarem perquè vosaltres ens heu dit, sisplau, expliqueu-nos-ho, doncs nosaltres us explicarem. És que és veritat?
3: És que no, de debò, és un dels grans temes del dia.
1: No, però
3: es veu que és impossible,
1: és impossible
3: enregistrar-te, no?
2: No 2 minuts, no. 2 hores... Has de tenir
1: a l'Arantxa no li interessa gent,
2: però
1: hi ha molta gent que sí.
2: En aquella web, aquí no necessites 2 minuts, 2 hores, o per a saber si ja han fet el concert als Oasis i has tornat i encara no has pogut entrar a la pàgina web.
1: Ja pot ser.
2: Això pot ser complicat, sisplau, simplifiqueu els tràmits de les entrades.
1: Menys burocràcia. Demana, doncs, menys burocràcia per veure els Oasis.
3: Burocràcia.
2: Que vull veure els Oasis, que no vull fer una instància. Home, un moment, que és tot molt complicat. Una pregunta, que si on vull que facin el concert. On? Al menjador de casa meva vull que vinguin, home, per voler. Si puc, no aniré a un altre lloc. Que fan unes preguntes.
3: De seguida, també, ara arribarem a les 6. Moment per actualitzar la informació amb el butlletí de les 6 en punt. I després s'estrena a la tarda de Ràdio 4 el meravellós Marc Biarnés.
2: Fantàstic.
3: Marc Biarnés, que serà amb nosaltres, a més, dimarts i dimecres.
2: Meravella.
3: No viernes, sinó dimarts i dimecres. Aquí a Ràdio 4. Arroba no solo viernes 2, no?
2: Amb número també.
1: A Instagram.
3: Amb número.
2: O sigui, com nosaltres el 4, però hi ha 2.
3: A mi m'encanta.
1: El tindrem connectat en directe des de Girona, amb els companys de Girona.
3: Exactament. Des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4 a Girona, perquè ell viu allà i a més està molt enfeinat i li va molt millor en els estudis de Girona, encara que algun dia vindrà també aquest de Barcelona.
2: Fantàstic.
3: Ahir va venir,
1: sí.
3: Perquè ahir no tenia aparició en directe, però va estar aquí amb nosaltres, tan maco i tan...
2: Sí, sí, em vam conèixer i avui s'estrena. Fantàstic.
3: Un dels catalans que més ho està petant ara mateix a dia d'avui, a les xarxes, a la tele també, i que, a més, fa una cosa que a mi m'agrada molt, és que a través d'aquesta mirada tan característica que té i tan especial, llença uns zasques... Agafa una notícia...
2: No deixa ningú indiferent,
3: deixa títere con cabeza.
2: Ningú.
3: I m'agrada molt el Marc Biarnés.
1: Destrenarem una notícia que hem comentat ràpidament, que és aquesta aparició del Diplodocus a Teruel, a veure el punt del Marc, perquè no sé què ens hi podrà dir ell, Tot això segur que té una mirada satírica, una mirada curiosa.
3: Tinc ganes de saber què pensa de que, clar, la ONU adverteix que tots els drets humans, no 4 ni 10, tots els drets humans estan en risc davant l'avançament de la IA. A veure què...
2: Sí. I això acabarà malament, ja vaig dir. Això acabarà malament, d'una manera que això està agafant un color que no m'agrada gens. Però bueno, aneu fent amb la IA aquests reptes virals i aquesta història, després va tot com va.
1: Reptes virals.
3: Va, i hem de parlar dels Emmy, també.
2: Ai, sí.
1: Perquè ells van entrar i us explicarem quan heu de pagar cada mes per veure totes les sèries o la majoria de sèries que van triomfar als Emmy. Perquè, clar, s'ha de pagar bastant, eh? Abans tot puja, doncs les plataformes de streaming també pugen.
3: Que tenim més. Una convidada en aquesta tercera hora de programa també avui amb nosaltres, Melody.
1: Fantàstic.
2: Una diva
3: avui amb nosaltres. Melody. En directe, a la tarda de Ràdio 4.
2: M'encanta.
3: Ai, Maria, mi Maria.
1: Que no se calla ni bajo la
3: voz. Va, notícies, actualitzem la informació amb el butlletí de les 6 i seguim a la tarda de Ràdio 4. De seguida, Marc Biarnés.
4: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda, comencem molt pendents d'un incendi de vegetació que crema a Alfarràs, al Segrià, i afecta petits masos, eres i massa forestal. Els bombers de la Generalitat hi treballen per contenir-ne la progressió. Hi ha 26 dotacions mobilitzades, 5 de les quals són mitjans aeris, i també hi participen els bombers d'Osca. El foc avança amb vent de ponent fluix o moderat. Els bombers han demanat confinar el nucli d'Andaní, d'uns 240 habitants, i les granges situades al voltant de la carretera nacional 230. Carles Puigdemont reclama al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia en la causa pels diners del procés i adverteix que emprendrà accions legals contra l'Estat si no ho fa. La defensa considera que el Tribunal està reinterpretant la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avalava l'amnistia del delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, assegura que la sentència europea s'ha de complir i no reinterpretar. Puigdemont també ha demanat que retornin els 9 milions i mig d'euros embargats com a fiança als encausats. La defensa sosté que el procés es va finançar exclusivament amb recursos propis de la Generalitat i recorda que ja ha recorregut a les institucions europees. Respecte a aquesta possible tornada de Puigdemont, en parlava aquest matí el líder de Junts, Jordi Turull, al Cafè d'Idees de Ràdio 4. Abans de conèixer aquesta decisió del jutge Llarena, Turull ha afirmat que la seva tornada seria una victòria i una qüestió tan simple com l'aplicació de la llei d'amnistia.
6: Quan tornarà? El problema més si tornarà és perquè no ha tornat, i no ha tornat perquè hi ha una sèrie de jutges que més que fer de jutges fan de justiciers, no? I fixi's que s'han rebel·lat contra el poder legislatiu i per tant estem aquí, no? Jo sóc dels que crec que d'aquesta batalla nosaltres ens en podrem sortir.
5: Més qüestions. La ministra de Defensa, Margarita Robles, està disposada a comparèixer juntament amb la directora del CNI a la Comissió de Secrets Oficials per donar explicacions sobre la gestió de la situació a Ceuta després de l'entrada massiva de persones a finals de juliol.
7: Que lo pidan y que nos convoquen y vamos tranquilamente. Yo, además, no sé quién ha dicho que la directora del CNI no quiere ir, no sé de dónde ha salido. En cuanto se la convoque, va a ir.
5: Partit Popular, Vox i Sumar havien demanat aquesta compareixença d'Esperanza Castelleiro, directora d'Intel·ligència, però encara no hi ha data per a aquesta comissió de secrets oficials. Per cert, que l'ambaixada del Marroc, davant de la Unió Europea, ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació en la crisi migratòria de Ceuta. Les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació. En la missiva, més qüestiona en quin interès tindria el Marroc de crear la crisi, diuen, més greu entre Espanya i la Unió Europea. I precisament ens quedem a la Comissió Europea, que vol agilitzar el reconeixement de títols per facilitar que els treballadors puguin exercir la seva professió en altres països de la Unió Europea. A més, la proposta permetria reduir els tràmits i el temps per homologar les titulacions. La vicepresidenta de la Comissió Europea ha destacat que d'aquesta manera els drets dels treballadors viatjaran amb les persones.
8: Wherever you go in the European Union to work, your social rights, your social protections travel with you.
5: Brussel·les també proposa una targeta digital de la Seguretat Social amb documents com la targeta sanitària europea al mòbil. Brussel·les també demana als estats que accelerin el reconeixement de títols professionals, especialment en sectors regulats com el sanitari, amb l'objectiu de reduir els tràmits i facilitar la contractació de treballadors entre països de la Unió. I arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La Nacional 230 està tallada al Farràs en sentit al pont de Suert per regulació de trànsit arran d'un incendi. A l'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la C58 hi ha lentitud de Sant Quirze Badia en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C59 hi ha retencions a Palau-solità i Plegamans en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la B23 hi ha cua d'Esplugues a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. La Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions. A la Ronda del de Barcelona hi ha retencions d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Besòs per un vehicle variat. Retencions també de Collserola a l'Hospitalet en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca, Rambla Prim i a Bonpastó en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
5: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4.

0: Ha marxat l'Arantxa Coca. Maria, David, no li hem preguntat pel debat de les tentacions, però bé, ja arribarà. Sí, perquè aquest any té la fauna,
1: eh? Tens raó.
0: Té-li,
1: no he vist res, no em podo spoiler.
0: I ara arriba el meravellós Marc Biarnés, l'home capaç de trobar sentit a l'actualitat, fins i tot quan l'actualitat ja fa temps que l'ha perdut. Marc, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda a tothom. Què tal, com esteu?
0: Com estàs? Molt feliç d'escoltar-te.
2: Sí,
0: i de...
2: jo també. Jo
0: i
2: també.
0: Que estiguis aquí amb nosaltres, que siguis part de la tarda de Ràdio 4.
2: Ai, sí, quines ganes. A part, estic aquí a l'estudi.
0: Estàs a gust?
2: Ai, sí, molt a gust. Sí. Estic veient un botó que passa aquí. Tos. Això és por si tos. En sèrio?
0: Sí. Ah, que bo. Llavors, vols provar-ho, si tens tos?
2: A veure, no, no, és que clar, a veure, jo no estic prenent pastilles de fumar, llavors, jo sóc molt fumador, llavors... A veure, un moment, le doy. I fa silenci. A veure,
0: prova. O fes alguna cosa, un erupto.
2: Ah, molt bé.
0: Ah, veus que no?
2: Ah, doncs mira, ho aniré fent, perquè m'entra com el pollastre aquest raro.
1: Però també has de saber, Marc, que, clar, evidentment, talles el micròfon, o sigui, nosaltres no. O sigui, no et sentim. Si després a tu sí, deixes el botó apretat, i si ara tu tinguessis algú al costat que parlés amb tu, que no és el cas, també li tallaries el micròfon amb ell.
2: Ah, vale. És la dada. O sigui, tot a Girona en silenci estaria.
0: Exacte.
1: Mira, és interessant això, diu el nostre tècnic, el Martín Noia, que a Galícia això no funcionava, per tant, apretaven el botó i per antena se
0: clar, i va ser quan li van donar el Premi Ondas a RN Galícia, no?
3: Tampoc no passa res, perquè la tos també és maca, és a dir, tu pots tossir, és a dir, si en algun moment senta't lliure, tu sense cap problema.
2: Bueno, és que a mi m'allibera molt, tossir.
3: Clar, tossir és maco també, tossir és sexy.
2: Sí. Menys la tos del matí, que aquesta sí que, digo, qualsevol dia tinc un nen.
0: Mare meva, Marc.
2: Sí. Una cosa que estava sentint... Abans us estava sentint amb l'Arantxa, allò dels... aquests moments com calents o no sé què, amb això de tenir una cosa a dintre. Jo tinc un dubte, Xavi. M'ho estava guardant per avui.
0: Sí.
2: Tu vas fer un cop a un hotel de Barcelona de jurat d'un programa de talent?
0: A un hotel de Barcelona, no, a Madrid.
2: A Barna mai, un dia esporàdic?
0: Jo penso que no, perquè Factor X no vam anar mai...
2: Fa anys. O sigui, el gran era a Madrid, el que es veia per la tele, però després es va fer un dia a Barcelona. Que no hi havia ni càmeres ni res. Bueno, tenia vosaltres com una càmera així...
0: Però amb la Laura Pausini també...
2: No,
0: i amb el...
2: no estava la Laura Pausini, però jo diria que eres tu.
0: Ah, doncs no ho sé. Ara mateix jo diria que no, però no sé per què ho dius, això.
2: No
0: sé.
2: Perquè em vas dir que no.
0: A tu?
2: A mi.
0: I no tenim document d'això?
3: Oh, hem de recuperar això.
0: Espera,
2: sí,
0: un moment.
2: Sí, t'ho juro. I ahir quan em vaig veure la cara... Sí, jo ja sabia qui eres, però ahir quan vaig veure la cara dic...
0: No pot ser.
2: És el cabronazo.
0: M'encanta que passi això, perquè clar... Però espera, m'has de donar detalls.
1: Però estaves cantant o què feies?
0: Sí. Què feies?
2: No.
0: Jo què feia a Barcelona en un hotel fent de...
2: Era en un hotel com del centre de Barcelona, i era com una audició que es feia per la tarda, però sense totes les càmeres, o sigui, sense molta parafernàlia, saps? En petit comitè, perquè el gran es feia a Madrid. Però, sí, va ser una tarda a Barcelona.
0: Jo t'ho juro que jo crec que no, però bé, pot ser, no
2: ho sé. Ja t'ho recordaran,
0: no,
2: segur.
0: No, segur. Però estàs parlant de Factor X o d'un altre programa?
2: Sí, no, jo diria que aquest, Factor X, sí. Ara, fa molts anys.
0: És que fa ja molts anys.
2: Sí, i a part, jo me recordo que jo estava molt nerviós i a la nit anterior vaig anar a prendre alguna
0: cosa. Sí.
2: I més nervis, més prendre alguna cosa, i clar, vaig arribar sense dormir. I a sobre jo cantava Billie Jean, imagina't.
0: Ostres!
2: Sí, i clar, vaig cantar fatal. I me'n recordo que tu em vas dir, i aquesta cançó a qui li cantes? I jo vaig pensar, que és igual a qui li canti, si acabo de cantar-la fatal, o sigui, millor que hi ha ningú. Però sí, aquesta.
0: Clar.
2: T'ho juro que eres tu, eh?
0: El Billie Jean de ressaca. Però jo, de debò, ara hi pensaré, buscarem. Però prometo que no hi caig.
1: També és veritat que el Xavi s'oblida de les coses.
0: Sí, també és veritat, Marc.
2: Clar, o sigui,
0: jo vaig esborrant,
2: I a part fa molts anys.
0: Sí. I tu hi cantaves, i volies cantar. Que
2: sí, mira, vaig enviar un càsting així per vídeo, perquè, no sé, en aquests moments que dius, a veure, una feina que em doni diners, tal.
1: La música.
0: L'artista, clar, sí.
2: Clar,
0: això,
2: però
0: segur.
2: La cançó no estava ben escollida, està clar.
0: No, i la nit anterior tampoc.
2: I la nit anterior tampoc. No, perquè clar, jo ja estava per cantar alguna cosa més los rebujitos... Los rebujitos. Sí, lo de Billie Jean va malament, mala idea.
0: Ostres, m'ha agradat molt aquest moment.
2: Sí.
0: Doncs bé, Marc Viernes, hem de dir que tindrem la sort de comptar amb tu per analitzar una miqueta l'actualitat, no? Comentar aquestes sí. últimes hores que ens van arribant.
2: Sí.
0: I comptar també amb la teva mirada, que a mi és una cosa que m'encanta, no?
2: Sí.
0: Encara que moltes vegades ens poden fer fora del país, potser per...
2: Sí, clar, jo com això és la ràdio pública, sí, sí. jo ja vaig una mica amb cuidado.
0: Sí.
2: Que jo ja vaig treballar la nit i ja sé el que és això.
0: No, però escolta, aquesta és la ràdio més lliure, o sigui sí. que sigues tu mateix...
2: Pas... No, el de la nit també era el més lliure, ja m'ho van dir, perquè com era l'horari de la nit i tal...
0: Ja.
2: Però bueno, ara ho està fent la Isabel Gemio, que ho fa molt bé.
0: Per cert, una abraçada molt, molt forta als companys i les companyes tècnics de Girona, dels estudis de...
2: Quin
0: ràdio...
2: company? Si hi ha una persona.
0: El company. El company, l'assistència tècnica de Girona. Una abraçada molt forta. Iker, moltes gràcies.
2: Iker. Molt bé, Iker.
0: Doncs molt ja bé. Està. Deies, Marc, deies.
2: Que faré un repàs de l'actualitat. Depèn de com sigui l'actualitat aquell dia.
0: Teníem una última hora d'avui mateix?
2: Mira, avui tenim una última hora d'avui sí. mateix perquè han descobert a Teruel, que existeix, el que seria el primer exemplar de Diplodocus trobat, atenció, fora de Nord-Amèrica. De Nord-Amèrica.
0: Mm.
2: O sigui, és raro que estigui a Teruel. Així, en poques paraules. Clar, és una última hora estranya perquè, en veritat, porta ja 150 milions d'anys aquí, però bueno, s'ha trobat ara. Existeix aquest exemplar que és de Diplodocus, que és el típic dinosaure amb coll molt llarg,
0: sí.
2: Diputada del PP, no? Una cosa així. Llavors, a aquestes hores ja hi ha gent de Madrid dient que el Diplodocus s'ha trobat a només 300 quilòmetres de Madrid. Que això passa molt a Madrid... Us ho juro que jo he llegit ja articles que estan dient s'ha trobat un Diplodocus a només 2 hores i mitja de Madrid, tot a Madrid. Me'n recordo en el terratrèmol que va haver fa poc al sud, que hi havia gent dient s'ha notat a Madrid. Què dius? Joder, com vols que s'hagi notat a Madrid? Però bueno. Que,
0: Teruel Madrid, la distància és d'això, de 300 quilòmetres.
2: Sí, sí. No, per això, doncs clar, doncs ho han trobat ells, pràcticament. Ja hi ha gent de Madrid dient tot això, i, a més, doncs segur que la Ayuso estava molt contenta perquè, entre el gran esdeveniment de Fórmula 1 i això, diu que Madrid s'ha col·locat al centre del món.
0: Sí. Veu veure alguna cosa de Fórmula 1 aquest cap de setmana? Us va agradar?
1: És que no soc molt de Fórmula 1.
3: Jo no vaig veure...
0: No. És el típic circuit que no pots avançar, no?
1: Sí, això van dir.
0: Que sigui massa emocionant.
2: No és molt... Sí.
3: Però què van pel mig?
0: Però és marca Madrid.
2: Sí, a Madrid deien...
3: Diu que van pel mig.
1: Bueno, no és Mònaco, per exemple, no? Però Mònaco és impossible avançar. O sigui, no és tan difícil com a Mònaco, però sí que costa avançar.
2: A Madrid estaven dient que era el millor... i la gent que entén està dient que és dels pitjors.
0: Ja.
2: De fet, ja estaven parlant avui de que han de canviar 3 corbes.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí.
1: Molts accidents, també, sembla, sí. eh?
2: I Catalunya ha dit també que lluitarà perquè sigui amb nosaltres. O sigui que...
0: Doncs no sé. A veure, això també és marca Madrid. És a dir, sí. ells lluiten perquè la marca de Madrid doncs, arribi a tot el món, no?, amb esdeveniments així.
2: Sí, però bueno, que a Espanya es fan molts esdeveniments grans, que també ho estaven posant aquest cap de setmana, com això ens col·loca a nosaltres. Escolta, nena, que nosaltres hem fet unes Olimpiades.
1: Exacte.
2: Sí, a veure,
3: ara,
2: mica de respecte.
3: Ara parles.
2: A veure, i també la Copa Amèrica. Que van assistir 12 persones.
0: Això t'anava a dir.
3: Però quines 12 persones?
0: La Copa Amèrica és el nostre Mad Ring, no?
2: Sí, la Copa Amèrica és el nostre Mad Ring, total. Sí, jo me'n recordo que van posar un comptador de persones i tu passaves per la tarda i posava 84 de les persones que havien entrat. O sigui, clar, és que, a veure, són esdeveniments per gent, per gent de calés.
0: Sí, sí.
2: A veure, pues avorrit, a veure. I més si és un circuit que tampoc ni pots adelantar, ni pots fer res, i a sobre et seuen a la sorra, doncs... Pues...
3: Ai, sí, això no es pot fer, eh?
0: M'interessa molt, Marc, el que ha dit Junts sobre aquest
2: sí,
0: Diplodocus, no?
2: Sí, Junts assegura que el Diplodocus és el primer dinosaure que parla català i que portaran al Congrés una llei per poder acollir els restos fòssils. No menors, sí dinosaures. una mica, a veure, un moment, això sèrio. Cal dir, per si algú està una mica dispers, a veure, que s'han trobat restos fòssils. No ha aparegut un dinosaure com a tal. No ho dic perquè a X ja he llegit els primers comentaris de gent dient que no s'ho creien i que volien veure una foto. I que com s'han assabentat ara? Que on estava? Clar, bueno, claro, és que els informes PISA estan ahí. No?
0: Clar, o sigui, clar, que això t'anava
2: a
0: dir.
2: A veure, clar, què vols que et digui?
0: Els nostres ni entren.
2: No, clar, d'això no sabem si va ser el primer ésser en emigrar des dels Estats Units fins a Teruel i si fugia d'alguna cosa, però que va ser un camí llarg, doncs sí, això segur. I també a aquestes hores doncs ja tenim gent de partits polítics dient que la culpa la tiene Pedro Sánchez.
0: Ja.
2: I alguns influencers també, que han patit la caïda de los influencers, han dit pues, que això és una cortina de fum perquè no es parli de Ceuta. O sigui, representa que el PSOE porta dos dies que ha portat allà uns arqueòlegs dient, bueno, sacar d'aquí un dinosaurio
0: claro.
2: I no parlem de Ceuta, si us plau.
0: Sí, perquè...
1: És com els influencers que deien, no, Marc, que l'eclipsi sí. Era també per no parlar de la crisi migratòria,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Sí, l'eclipsi sí, era una tapadera.
3: El van fer expressament sí, clar, aquell dia per tapar el tema perquè no es parlés d'una altra cosa.
2: A veure, jo tinc contactes i a mi m'han dit que fue Begoña. Va ser Begoña que va dir...
1: Va alinear els
2: clar,
1: planetes.
2: Ella va dir, avui m'aixeco i mouré el sol.
0: També hem conegut avui que la ONU adverteix que tots els drets humans estan en risc davant l'avançament de la IA.
2: Sí,
0: Marc Biarnés.
2: Sí, la ONU... A veure, jo, quan la ONU adverteix, jo tinc por, perquè, clar, és un grup de persones que, bueno... llavors, sí, tots els drets humans estan en risc per culpa de la IA. No han dit res de les guerres.
0: No, no.
2: Tampoc han esmentat la precarietat amb la que viuen els joves. Ni sembla tampoc que vagin a dir res sobre les crisis geopolítiques que provoquen els diplodocus, que estan al capdavant de països. Que, jo he de dir una cosa, que jo no dic que no estiguem en perill per culpa de la IA, però em fa molta menys por, la veritat. O sigui, jo he estat parlant amb ella, amb la IA, sí. La que jo tinc al mòbil. De fet, tampoc em dona a mi la sensació de que sigui molt llesta.
0: No?
2: No, m'ha dit gent que l'entreni, però clar... també gent que li veig una mica al cap i dic, bueno, doncs potser no l'entrenc. O sigui, jo és que això, jo ja tinc un chihuahua, que bastant tinc, que sit, seu i em porta la pilota.
0: Mossega o què, el teu?
2: Depèn.
0: Ja. Yeah.
2: Sí, depèn.
0: Sí.
2: Tinc un gos que és racista, el cabron.
1: Sí? Sí,
2: molt fort. Sí.
3: Com, per què?
2: Doncs pues no ho entenc, perquè jo no li he dit res. Sí, ja. Però és una cosa molt forta, t'ho juro.
0: No ho aprens a casa,
1: que borda, no? Borda a les persones d'una altra raça?
2: Sí,
1: o?
2: Sí, sí, literalment. Jo no sé, un expert, bueno, expert, em va dir que era expert.
1: Un etòleg.
2: Sí, bueno, no sé què era, estava en un bar.
3: Però un baròleg,
2: sí, però em va dir, això és per l'olor. Ah. Perquè els gossos senten l'olor, depèn d'on visqui la gent o no sé què, doncs... Pues...
1: Potser el racista era el que t'ho va dir, també,
2: Sí. Potser sí. Sí. Sí, potser sí.
0: En fi, no sé com hem arribat al chihuahua del racista, viernes.
3: Veníem d'entrenar la IA,
2: Sí, veníem d'entrenar la IA.
0: Això deies, Marc, sí.
2: Llavors, que, bueno, que a mi tampoc em dóna la sensació... No sé si vosaltres parleu molt amb la IA del mòbil i tal. Digueu-ho sense vergonya, que la gent s'avergonyeix d'això.
0: Cada dia contrastem informació.
1: Sí, això sí.
0: Per feina...
1: Però parlar-hi veu en veu, voleu dir?
3: Clar.
1: Jo això no ho he fet mai, no. Però ahir a la nit amb la meva parella ho vam fer per una broma que ell sí que ho fa sovint i ho fèiem.
2: O sigui, de parlar.
1: Sí, parlar. Però és increïble, perquè jo vaig flipar ahir, perquè és que justament ahir ho vaig fer, que es pensa les coses i tot. O sigui, és tan real, li dius, busca'm informació sobre això, i et diu, espera un moment, que penso, de veritat,
0: Sí, això.
1: O sigui, és com una persona real,
0: fins
1: i tot tos una mica i tot fa... De veritat, no, us ho prometo.
0: Fort, perquè no té el botó que té
2: segur
0: el Marc.
2: Que no tenen una persona tancada. Jo també estic parlant, jo també estic pensant, el dia que surti la veritat de tot això...
0: Ja.
2: I treguin d'uns magatzems a persones que estan allà tancades, fent de la IA de cadascú de nosaltres...
0: Són molt ràpids,
3: I responent les preguntes a vegades fora d'hores, sense necessitat.
2: Exacte.
3: Surti aquesta gent treballant dissabtes i diumenges a la nit perquè et diguis la ruta més ràpida per anar-nos a ser-ho, però ho pots mirar d'una altra manera, aquell dia fliparem.
2: Exacte. A veure, molt bé no està, jo ara estava fent unes proves i abans, per exemple, li he preguntat em recomanes comprar bitllets per l'Ocean Gate? Això que va, el submarí que va explotar baixant a veure el Titan.
0: Sí, home, granazo.
2: Sí, i m'ho recomana.
1: Sí? A veure, vaig a preguntar-li jo.
2: O sigui que m'ho recomana. Sí que m'ha dit que van explotar, bueno, implosionar, però bueno, que m'ho recomana.
0: Que recomana l'experiència de poder.
2: Sí, et recomana l'experiència d'anar a veure el Titanic, que ja ves tu, que xorrada. Que jo no sé qui vol anar a veure quatre ferros al fons del mar, però bueno.
3: I que tens la pel·lícula, és a dir, que pots anar amb la pel·lícula tranquil·lament.
0: Tenim la peli.
3: I ja està, no cal anar a veure in situ res. És que tenim unes manies a vegades.
2: Sí. Bueno, és que s'ha de ser ric, per això. Sí.
0: Tu tens ànima de ric?
2: Jo sí, però sóc pobre. Ja. És una incoherència total.
1: Marc, et dic que sí que has d'entrenar la teva intel·ligència artificial perquè la meva, que està ben entrenada, no em recomana anar a Ocean Gate. Diu, Maria, jo no t'ho recomanaria gens i després del que sabem avui, encara menys.
0: Has
1: perquè...
0: posat Ocean Gate o Ocean Gate?
1: L'Ocean Gate, ja ho he dit bé.
2: Perquè l'Ocean Gate jo tampoc et recomano anar, nena.
3: Anava a fer un comentari, ara penso fer ara mateix.
2: Jo aquests vaixells, jo aquests creuers amb gais i tal, tampoc t'ho recomano.
1: Sí, no?
2: No.
1: Bueno.
2: No.
1: La meva intel·ligència artificial diu que no compri bitllets per anar al Titanic, a veure el Titanic, de veritat. Diu que no, que la investigació ha conclòs que van implosionar i que millor que no ho fem. Ja.
0: Bueno. Algun oient ens està enviant per X ara mateix. Quiero montarme en tu velero, no entenc per què. T'ho diuen a tu, Marc Viernes.
2: Llavors... A mi, mi velero, mentre no sean el Ocean Gay este. A mi, bueno.
3: Sí, allà també implosionen coses, eh?
2: Bueno. Sí. Sí,
0: Deies, Marc Viernes, deies.
2: No, llavors, avui he estat buscant informació sobre feines que desapareixeran d'aquí a 5 anys.
0: Sí.
2: I si allà, per exemple, a la central de RTV de Barcelona, hi ha algun processador de textos o mecanògraf, el podeu dir adéu.
0: T'imagines?
2: Sí.
0: Tenir un mecanògraf, m'encantaria. Crec que ja es va jubilar, eh?
1: Que vivim a l'any 1900,
0: no, un mecanògraf? No, però jo crec que va agafar una bona prejubilació.
2: Bueno, al Congrés estan allà les nenes taca-taca-taca-taca.
1: Sí, és veritat. Taca-taca-taca-taca.
2: També operadors de centralita al carrer i, el més important, si us plau, segons un estudi publicat avui al País, els locutors de ràdio i discjockeys, esteu, us parlo a vosaltres perquè jo he començat avui i tampoc em poso en el gremi, però esteu en un risc molt alt de desaparèixer. De fet, d'aquí al 2035, la tassa de desapareguts ascendeix a un 7,6%.
1: Molt poc.
0: O sigui, només un 7,6% deixaran de fer ràdio.
2: No desapareixeran, però bueno, és molta gent.
1: Desapareixerem, eh?
2: Clar, perquè tu has de sumar també la gent que per edat també morirà. I també has de comptar que a Mediaset no tenen ràdio, llavors desapareixeran les altres. Perquè si encara tinguessin ràdio dirien, bueno, és la primera que va desaparecer.
0: És però, dolent, clar, és dolent.
2: Soc dolent, eh?
0: El viernes.
2: Soc dolent,
0: en fi. No. Però tu tens por amb tot plegat o què?
2: No. És que a mi me la pela una mica el tema de la IA i tal. O sigui, em fa més por tema guerres i tot això, perquè digo, també penso, ara que ha sortit aquesta setmana lo de, que en una dècada ens matarà, ens pot matar. També penso, digo, que, bueno, i com?
0: Com, no?
2: No, diuen, s'apoderarà d'internet. Bueno, internet ja el tenen els que el tenen. Vull dir que...
0: Sí, però clar, si li dones poder, et pot fer caure un avió. Saps?
1: Això és el que ens han dit els experts.
0: O un tren, un cotxe...
2: Jo no viatjo i la meva família tampoc. A mi el de viatjar també és una cosa que em fa pal. És que a mi la IA no m'ha afectat.
0: Viatjar està sobrevalorat?
2: Joder.
0: Molt.
2: I tant.
0: Molt.
2: Moltíssim. Ja, bueno, el fet de fer maleta ja està sobrevalorat. O sigui, fer maleta, desfer, avió, tal, retras... com seguis a la fila entre la 8 i la 12, no surts de l'avió fins... Bueno, igual hasta volves a viajar. Fora. I després anar, no sé... És que a mi no em crida... O sigui, jo voldria veure, per exemple, balenes, fer com un viatge així, però això de dir... La gent que està tot el dia a Bali o la gent que és com del pal... Oh, que gent més pesada.
1: Mira, sí, Marc, jo ho faig el mes que ve, anar a veure balenes i això.
2: Ah, que bé. A on?
1: A Noruega.
2: Oi.
1: Anirem al nord de Noruega, no he fet viatge de nuvis, i clar, ho faig ara a Noruega, i ja farem Tromsø i les illes Lofoten, i jo ja n'he vist de balenes, les vaig veure a Islàndia, i ara a Tromsø les tornarem a veure, i aquests dos d'aquí al meu costat estan rient perquè els ha fet gràcia el nom de les illes Lofoten.
0: No,
1: sí, es diu així.
0: No.
1: Es diu així.
3: David, no. Lofoten. foten?
4: Lo foten.
1: Busqueu, no, sí, busqueu, és un paradís natural.
2: Com
1: els padres deia
2: que són los follen, no?
3: A mi lo foten.
1: Busqueu, busqueu.
4: Lo foten. Entre el tronxo i lo foten, dius.
1: Busqueu, busqueu.
3: Lo foten, a mi em sona jugador d'un equip d'aquests de segona divisió.
4: És davanter de l'Eslàvia de Praga, eh?
3: De l'Eslàvia. Oh, te lo foten.
4: Bé, deies, Marc, que...
3: Són maques, les i lo foten.
1: Veus, aquí vaig jo, aquí un mes.
4: Clar, també volies comentar alguna cosa sobre aquestes paraules de Donald Trump, no? Sobre sí, tot el tema de la IA.
2: Sí, què ha dit? Pues ha dit que, que és tot un engany, que els robots mai ens conqueriran i pues que no, que la IA és el millor que hi ha al món.
4: Clar, perquè vol competir amb la Xina.
2: Ell vol competir, clar, ell també té molts diners ficats.
4: Ah, amigo.
2: Claro, home... Llavors, clar. Llavors, us donaré un consell d'una professional de la IA.
4: Vale.
2: Segons Future of Jobs Report 2025, és que ara no em sortia en anglès, 2025, elaborat pel Fòrum Econòmic Mundial, prop del 40% de les habilitats que avui utilitzen els treballadors canviaran abans que acabi la dècada. I 6 de cada 10 professionals necessitaran actualitzar les seves competències abans del 2030.
4: Posem-nos les piles, no?
2: Sí, poseu-vos les piles. Llavors, una dona ha sortit a xerrar, bueno, aquí en el fòrum aquest, no? Perquè diu, què podem fer? Doncs cada cop més la resposta passa per una paraula que ja és molt més que una tendència que es diu reskilling.
4: Reskilling?
1: No la sí.
3: coneixem. No, no sé què és.
2: Clar, a veure, fixeu-vos que us ho diuen en anglès, això és per fer-ho menys dur.
4: Sí. Sol passar.
2: És com el co-living.
3: Sí, tal qual.
2: És una puta merda conviure amb 6 persones, que és una merda. No perquè lo llames co-living, serà maco. Llavors, què vol dir? Doncs que reciclatge professional. Ens hem de reciclar. Així ho explica la Sílvia Leal, que jo no sé qui és, però pues segur que és una dona que ven cursos sobre reciclatges, perquè jo ja sospito de tot. La Sílvia diu que quan tu arribes a certa edat on ja no tens ganes de fer res, pues clar, pues que t'hauràs de reciclar. O sigui, volen que estem tota la vida reciclant-nos, que clar, si et fan reciclar, per què és? Pues perquè segueixis treballant, que jo crec que és la trampa de tot. I jo, jo sóc jove, però ganes de treballar...
4: No.
1: No gaires,
4: no. Però, compte, ara t'estàs fent un fart de currar.
2: Home,
4: Marc,
2: però treballo del que m'agrada, ens ha
4: ja,
2: fotut.
4: No, ja, però...
2: Porta'm al súper un altre cop. Però clar, jo crec que la idea de tot això és, productivitat a tope. I treballar, perquè jo ara tampoc em posaré a reciclar, o sigui, més igual al 2030, més igual si ens avança la IA, perquè la Sílvia diu que aprendre serà la competència més important.
4: Vaja. Aprendre, és bona aquesta.
2: Sí, això fa un tufillo, eslògan de curs de reciclatge, a Sílvia Leal, per només 500 euros.
1: Sí.
2: I clar, i jo no és per donar la raó a l'últim informe de PISA, sobre nivell acadèmic dels nostres joves, però a mi em fot un pal, jo ho reconec, que si conforme em vaig fent gran he d'assistir a classes de reciclatge i estar constantment dedicat a l'aprenentatge per després treballar, doncs mira, prefereixo que arribi la IA i a prendre pel cul.
4: Marc Villarnés, sisplau. T'haurem de rentar la boca amb lleixiu, eh?
2: Sí.
4: No, o sigui...
2: Sí, quan treballava la nit em posaven unes alarmes.
4: És veritat que el Marc Villarnés... Bé, vas fer matinades a Ràdio Nacional,
2: sí,
4: no?
2: Sí, que jo sempre deia, pues si no las podemos decir a las 12 de la noche, ¿cuándo las vamos a decir?
4: Ja, però, doncs, però clar, és que home, pensa que a aquesta hora de la tarda hi ha molt moviment. Saps? Famílies, sí, nens que surten de l'escola, pares, mares que... Llavors...
2: Pues a llegir que està l'informe PISA que se nos cae. A llegir que venga. Que s'ha de llegir molt, i molta matemàtica i... Home, clar. I a sobre, a nosaltres ens tocaria aquests cursos de reciclatge, coincidiríem quan aquesta gent de l'informe PISA es fes gran. Llavors coincidiríem amb tota aquesta gent. Imagina't la classe.
1: Clar.
2: La classe. És que prefiero el diplodocus ese per estar a la classe, m'entens?
4: En fi, bona repassada de l'actualitat, amb el Marc Villarnés.
2: Sí, bona repassada.
4: Bona repassada.
2: Sí, sí. Jo no sé per què he fet així mig guió. Mañana vengo aquí o...
4: A pelo
2: a hablar un poco.
1: Tens molts oients fans, Marc? Ja ens estan escrivint, ens estan dient a @latarda de Ràdio 4 que són fans teus, que ja et seguien i que, a més, els agrada molt escoltar-te. I fans també de tu, algun que li agrades físicament i tot,
4: Sí.
1: Vull dir,
4: sí,
1: ens ho han dit.
2: Ah, mira.
1: Marc, potser tens aquí una sortida, eh?
2: Mira, però de la meva veu no diuen res, que és el que es diu a la ràdio, no?
1: Mira, suposo que t'han buscat i els has agradat, no sé.
2: Bueno, pues nada, estic... I'm open mind and I'm open leg.
4: Saps, saps a qui trucarem ara? Saps a qui trucarem, Marc?
2: Aquí?
4: A la Melody. Pues és a Diva.
2: Va, molt bé, m'encanta.
4: T'agrada? Tu et sents identificat?
2: Ai, mi Maria, mi Maria. Ai, mi Maria. Ai, com és la Maria, com és la Maria.
4: Allò va ser un moment històric, a més vam viure aquí en directe a la ràdio, quan fèiem el Xavi Fornia. I vam deixar, vam punxar la roda de premsa en directe de la Maria Izaguirre, de la Melody, sí, post-Eurovisió, amb tot el que havia, sí, passat i demés, no? I va ser un impacte...
3: Allò és històric. Home, és històric. Hosta la història.
2: Sí, sí, és que ja es veia calentito, sí, sí, a l'ambient.
1: Ja la tenim preparada, la Melody.
4: Doncs bé, Marc, que vagi molt bé, que tinguis, pues, molt bon dimarts. Demà més.
2: Demà ens escoltem més,
4: va,
2: Marcus.
4: Demà més, a les 6. Una abraçada molt
2: una
4: fort.
2: Una abraçada molt fort.
4: Marc Viernes.
2: Adéu, guapos.
4: A la tarda, adéu, adéu. Ràdio 4. Avui s'estrenava. Què?
1: Increïble.
4: Sou viarneses?
1: Sí, sí, sí, 100%.
4: Evidentment, 6 i 32 minuts aquesta tarda, a la tarda de Ràdio 4. Truquem a la Melody o què? Sí, no? Ah, ja la tenim. Sí, ah, que ja està. Ja, meravella.
1: És
4: a Diva, és a Diva. Meravella.
5: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
1: Hi ha artistes que tenen una cançó que marca una generació. La Melody porta 25 anys aconseguint que diverses generacions, Maria, continuïn cantant amb ella.
2: Des del Baile del Gorila fins a Essa Diva, ella ha crescut davant de nostra, ha sobreviscut als canvis de la indústria i fins i tot a una Eurovisió que en parlàvem ara, li va donar moltíssima conversa.
3: Desde que era bien pequeña, antes de saber andar.
2: Ara arriba a Barcelona amb el Bosque Encantado Tour, una gira que ella mateixa està presentant com una etapa més madura, més lliure i també més poderosa.

0: demanen a la Melody, li demanen dissabte alguna cançó d'Oasis.
1: Ah, podria ser.
2: Segurament. Ser,
0: Ho improvisaria bé, eh?
2: Pot ser, sí, home, segur.
0: Maria, Oasis, què està passant?
2: A veure, ahir us ho vam explicar.
0: Això és una bogeria.
2: Exacte. 10 i 11 de juliol del 2026, els Oasis seran a Barcelona i ara comença el procés, que són els Jocs de la Fam, pràcticament per intentar aconseguir alguna de les aproximadament 1.700.000 entrades que Oasis posarà a la venda per als seus 38 concerts. Fa 38 concerts en general, no? Per tant, el que ens interessa... Com podem aconseguir entrada? Doncs no és gens fàcil, però, com us hem dit, aquí us portem la guia definitiva per intentar aconseguir entrades per Oasis. Dic intentar perquè, si no ho aconseguiu, no em reclameu res a mi, sisplau,
0: sí,
2: ni a la tarda de Ràdio 4.
0: Reclameu-li coses a la Maria, que sí, home, que sí.
2: Reclameu-li
0: Maria
2: al Xavi Martínez i als germans Gallagher, que són els que han decidit no fer més concerts. Per tant, atenció, no hi ha una venda general d'entrades. Tu no pots entrar a una web d'entrades,
1: no hi pots.
2: No existeix una venda general d'entrades. Què s'ha de fer? Apuntar-se a la prevenda. Oasis ha habilitat un formulari de registre a la seva pàgina web, oasisnet.com/home, que si busqueu Oasis és el primer que us surt a Google.
0: És Oasis i net, no?
2: Com Oasis i net, sí.
0: Oasis i llatina net.
2: Si busqueu Oasis a web, és el primer que us surt.
1: És complicat. Ho dic abans que era complicat.
2: Busqueu Oasis a Google, el primer que us surt.
1: No és fàcil.
2: Aquest formulari està obert fins dijous a les 5 de la tarda. I quan us registreu, atenció, haureu de posar les vostres dades, nom, cognom, telèfon, correu electrònic, lloc de residència, data de naixement. Nosaltres ja ho hem fet. Escollir tres ciutats per ordre de preferència. Poseu Barcelona la primera, òbviament, i després hi ha altres ciutats com París, Roma, Manchester, Glasgow, Múnich, Las Vegas... Bé, doncs la que decidiu triar, no?
1: El que vulgueu, l'ordre que vulgueu.
2: Sí. Després, atenció, perquè jo aquí he flipat. S'ha de respondre una pregunta sobre Oasis. Diuen literalment que això serveix per ajudar a garantir que els codis únics s'assignin a fans reals de la banda.
0: O gent que tingui accés a Google.
2: És a dir, tothom.
1: Són les dues formes gent que pugui entrar a l'ordinador i buscar el mòbil i buscar la resposta.
2: La pregunta és, quin disc van publicar els Oasis el 1995? Jo us dic la resposta, no cal ni que la busqueu a Google. És What's the Story, Morning Glory. És aquesta la resposta. Hi ha diverses opcions, és tipus test. Doncs la resposta a la pregunta és aquesta i... Atenció, seguim, perquè una vegada registrats hem de saber que registrar-nos no garanteix aconseguir entrades ni aconseguir un codi. Perquè entre totes les persones registrades es farà un sorteig i entre els seleccionats rebran un codi personal únic i intransferible que s'enviaran entre el 24 i el 27 de setembre a l'adreça de correu que us hagueu registrat. Tot i que t'has registrat, pot ser que no rebis
1: això
2: aquest
1: no,
2: codi.
1: Això no garanteix, no?
2: No garanteix, ni codi ni entrada.
1: Ni codi, ja, molt bé.
2: Però és que encara que tinguis codi, tampoc et garanteix entrada. Perquè si reps un codi, pots intentar comprar les entrades i una venda que es farà entre el 25 i el 27 de setembre, segons la ciutat, ja ens ho diran. Al correu t'indiquen dia i hora exactes en què podràs entrar a la venda. Podràs accedir a una cua de 30 minuts abans de l'hora que t'hagin assignat i la compra es farà a Ticketmaster. Per tant, necessitaràs un compte de Ticketmaster amb el correu que t'ha registrat també a Oasis.
0: Això és molt important el que dius, Maria. Et registres a la comunitat oficial d'Oasis, però amb el mateix correu electrònic amb què has de tenir un compte de Ticketmaster.
2: Sí, si no ho tens, mateix. Te l'has de fer, exacte. Atenció, perquè tenir
1: complicat,
2: aquest codi...
1: Molt complicat.
2: Sí, és el que dèiem. Tenir codi, o sigui, tenir aquest link, tampoc et garanteix entrada, no?
0: Ah,
2: ja hauràs d'entrar en un sorteig per aconseguir el link i tenir el link tampoc et garanteix entrada. Només et dona dret a entrar al procés de compra. Quan arribi el teu torn, si queden entrades, podràs comprar-ne un màxim de 4. Per tant, registrar-nos, sorteig, si ets seleccionat, reps codi. Si t'assignen una hora, entres a Ticketmaster. I si encara queden entrades, en pots comprar fins a 4 en un preu d'entre 85 i 225 euros. Segons aquesta informació, aquesta és l'única via oficial. Per tant, si el sistema ja t'ha plantejat problemes a la venda que va haver-hi el 2024, us en recordeu, cues que van arribar a superar les 500.000 persones i va haver fortes polèmiques pels canvis de preu a la revenda, doncs ara s'han intentat aconseguir que això no passés.
0: Jo tinc una teoria, i és que tot això és un test, perquè si et fixes al calendari de concerts, veus que... Perdó, això és que van sortint els efectes de deixar de fumar, vull dir que això està així, em sembla, una setmana. Juliol 2 i 3 és a Munic. Juliol 10 i 11 a Barcelona. Ah, quants dies hi ha entre el 3 i el 10? I després Amsterdam, juliol 16-17. Entre l'11 i el 16, quants dies hi ha? Doncs potser, segons les peticions i la gent registra,
2: ampliarien concerts.
0: Jo crec que va per aquí, ampliaran.
2: Estic segura que serà així.
0: En fi, hem de marxar, que arriba l'Andreu. L'Andreu Vinyes amb l'edició Vespre. Gràcies, Martín Noia, Pau Robert. Ha sonat impressionant el programa, com un tro. Gràcies a la gran Sònia Rodríguez. Justícia. Gràcies, subdirector.
1: A tu.
0: David Gallac. I gràcies, Maria Coll, la reina de la ràdio. Demà més, a les 4 de la tarda, de Ràdio 4.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. El Consell de Ministres ha aprovat prop de 1.800 milions d'euros per l'aeroport del Prat, per ampliar-lo fins al 2031. Serviran per remodelar les terminals, sobretot, però el gruix de l'ampliació queda per al pas següent, pel pla següent. Tot i això, Òscar Puentes ja ha deixat clara la voluntat del govern espanyol d'allargar la polèmica pista. És el seu objectiu sempre i quan es compleixin alguns requeriments.
2: Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que, y ahora entraré en el tema, los requerimientos medioambientales que s'exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: Aquesta és la posició oficial del govern espanyol. El govern català ho considera estratègic sumar Esquerra i els Comuns. Posen objeccions ambientals o de governança, i sobre aquesta ampliació també, ho dèiem ahir, més de 200 entitats es manifestaran diumenge contra el projecte, i avui també han parlat.
3: Ara ens trobem que 5 dies abans de les manifestacions de Barcelona, Palma i Eivissa contra les ampliacions dels aeroports aproven un DORA d'amagat, sense que s'hagi fet pública cap dada ni el document prèviament, i amb inversions milionàries pels aeroports.
0: És Ariadna Cotés de l'associació Zero Port. L'altra decisió d'avui, que també arriba del Suprem en clau política de tribunals sobre l'amnistia, Pablo Llarena rebutja aplicar ara l'amnistia a Carles Puigdemont, i Toni Comín manté les ordres de detenció. Admet que la justícia europea ha descartat que la malversació afectés els interessos financers de la Unió, però conserva l'altre argument, que hi va haver un benefici personal de caràcter patrimonial. La decisió definitiva queda, com ja estava previst, pendent del dictamen del Constitucional a finals d'aquest mes. De seguida us ho ampliem. Salutacions dels serveis informatius. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans, aquests són els titulars que ens deixa també aquest dimarts, que us avancem amb Laura Monill. Escepticisme entre la comunitat educativa davant el pla del govern per climatitzar tots els centres educatius els propers 5 anys.
4: Es preveu una inversió de 2.500 milions d'euros i el curs vinent s'actuarà en un centenar de centres prioritaris, entre ells l'Institut Escola Agustí Barberà d'Amposta, que demana rapidesa, mentre la plataforma Aules que Cremen es mostra reticent.
5: Perquè 5 anys són molts i altes temperatures cada any que passa, de moment anem a pitjor.
6: Si en 3-4 mesos només han sigut capaços d'executar una quarta part del pla de xoc de 20 milions, com han de ser capaços de climatitzar en 2 anys 100 centres i en 5 anys 2.500 centres?
0: A Ceuta encara hi ha entre 700 i 1.000 menors al carrer, segons la darrera actualització del ministre Ángel Víctor Torres.
7: Calculamos que entre 700 y 1.000 menores pueden quedar en las calles de Ceuta, también acorde a las entregas de las comidas que estamos realizando.
4: La situació migratòria a Ceuta ha estat objecte de retrets entre el Partit Popular i el PSOE avui al Parlament Europeu. Dolors Montserrat i Irache García.
8: Sánchez lo sabía. Una irresponsabilidad que le convierte en cómplice y culpable. Que incumplan la ley del menor, la ley de extranjería y la legislación europea e internacional és violar el Estado de Derecho.
0: De l'economia, de les nostres butxaques, la inflació s'ha disparat fins al 4,3% a l'agost, la taxa més alta en 3 anys.
4: Un increment impulsat pel preu de l'energia i dels carburants, que s'han encarit entre un 16 i un 20%. En canvi, els aliments mantenen una evolució moderada. A Catalunya, la inflació se situa en el 4%, 3 dècimes per sota.
0: La justícia manté paralitzada l'eutanàsia de Francesc Auger, autoritzada des de l'agost del 2024 per un recurs del seu pare.
4: Després de 768 dies esperant, Auger va intentar suïcidar-se aquest cap de setmana. La presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament ha denunciat el bloqueig judicial per part de terceres persones.
9: Per molt que t'estimis a la persona, has d'entendre que aquesta persona està patint, que aquesta persona el que vol és resolució del seu cas en base a l'eutanàsia.
0: Hi ha esforç en marxa al partit de l'Espanyol davant el Rayo. Àlex Carazo, bon vespre.
10: Bon vespre. Acaba de començar el duel. Cobra la jornada 6 a la primera divisió de futbol. L'Espanyol visita el Rayo Vallecano en l'estadi de Butarque de Leganés, de moment amb marcador d'empat a 0 al minut 3. A més, la UEFA ha fet oficial que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de 2029 en un dimarts amb roda de premsa de Hansi Flick en la prèvia del partit de Lliga del Barça, que rep el Racing de Santander demà a 2:15 de la nit.
0: Última hora a les carreteres. Ens interessem per com se circula a aquesta hora. Mireia Camats, hola.
11: Hola, bona tarda. Comencem destacant la Nacional 230, que continua tallada al Ferràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'un incendi. Es fan desviaments cap a la C26. A l'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C58 hi ha lentitud de Badia Sant Quirze en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C32 hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la B23 i a cua d'Esplugues a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. La 2 va carregar de Cornellà de Llobregat en sentit Lleida i la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Ali hi ha retencions d'Esplugues a Collserola en sentit Besòs i la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca Rambla Prim i d'Esna Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies. També estem pendents d'un incendi al Ferràs, al Segrià, que obliga a confinar els 240 veïns d'Andaní i les granges de la zona. Com escoltàvem, això afecta a una de les carreteres que va cap a la Vall d'Aran. El foc afecta unes 30 hectàrees agrícoles i forestals i encara no està estabilitzat. També treballen una trentena de dotacions dels bombers, 8 aèries. S'ha tallat, com dèiem, la Nacional 230 en direcció al Pont de Suert. L'alcalde a Ràdio 4 ha parlat fa uns minuts a Ràdio 4. Els nostres micròfons s'ha mostrat optimista que pugui ser confirmat aquesta l'erradicació d'aquest incendi. Ara sí, previsió meteorològica de cara a demà. AM, Jordi Oriós.
12: Demà a Catalunya s'espera cel poc ennuvolat a la primera meitat del dia, però atenció a la tarda a la meitat oriental i al Pirineu, perquè s'esperen ruixats i tempestes que a Barcelona i Girona seran probablement forts i sense descartar-se que siguin molt forts i persistents i vinguin acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Perill important al Pirineu de Girona i al Prepirineu de Barcelona, així com al litoral i al prelitoral, per acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en 3 hores. Les precipitacions i les tempestes podrien arribar també a la nit al litoral nord de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà en descens serà localment notable a les màximes al Pirineu. Seran màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona. A partir del dijous continuaran els descensos a les temperatures. Pel que fa a les mínimes, demà a la nit no baixaran dels 20 graus a Barcelona i Tarragona, 18 a Girona, 17 a Lleida. Atenció també demà al vent a la nit per ratxes molt fortes al final del dia a punts del sud de Tarragona i del litoral de l'Empordà.
0: Les 7 i 7 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Vinyes.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el document de regulació aeroportuària, conegut també com a DORA 3 d'AENA, un pla d'inversions pel període 2027-2031 que contempla 13.000 milions d'euros en inversió a la xarxa d'aeroports estatals i que inclou una partida de mesures preparatòries de cara a l'eventual ampliació de l'aeroport del Prat. Bon vespre, Mireia Moreno.
13: Bon vespre, sí, així és com ho ha definit el ministre de Transports, Òscar Puente, després de la reunió del Consell de Ministres. Mesures prèvies, no destinades a la pista en si, però que preparen el camí per la seva ampliació. El ministre Puente.
14: Hay previstos en el DORA 3 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias.
13: Són accions com les obres per transformar les terminals 1 i 2, renovar el paviment de la pista o la seguretat en les instal·lacions. Sumen uns 1.760 milions d'euros d'inversió i, si bé no són les definitives, sí marquen l'inici de l'ampliació de l'aeroport del Prat. El gruix de la despesa es farà allà, al Prat, però també hi ha inversions a l'aeroport de Girona-Costa Brava, al de Reus i al de Sabadell. El ministre ha reiterat el compromís de l'executiu central amb el projecte i també ha recordat que la seva continuació queda en mans de Catalunya.
0: Una aprovació, Mireia, que coincideix amb la convocatòria de la manifestació contra l'ampliació del Prat prevista per aquest diumenge.
13: Sí, ahir la plataforma Aeroport feia pública la convocatòria a la qual s'hi han adherit més de 210 entitats i col·lectius. Denuncien que l'aprovació del DORA s'hagi fet avui de manera totalment opaca i sense debat públic. Ariadna Cotés és integrant de la plataforma en declaracions a Ràdio 4.
15: Ara ens trobem que 5 dies abans de les manifestacions de Barcelona, Palma i Eivissa contra les ampliacions dels aeroports aproven un DORA d'amagat, sense que s'hagi fet pública cap dada ni el document prèviament i amb inversions milionàries pels aeroports.
13: I recorda que el DORA és un pla d'inversions, no una llei, per tant, es pot revertir. També fa una crida a la mobilització massiva de cara a la manifestació d'aquest diumenge.
0: Doncs també ha parlat el govern de la Generalitat celebrant l'aprovació del DORA 3, asseguren que demostra el compromís ferm del govern espanyol amb el projecte la consellera portaveu Sílvia Paneque.
16: decisió presa i l'aprovació d'aquest Dora 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del Dora 3 comença el seu camí de manera efectiva.
0: No pensen els socis del PSOE al Congrés. Sumar, diverses veus de la formació han rebutjat l'aprovació d'aquest text, entre ells el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
17: Nos hemos manifestado en contra hoy de una manera muy clara y lo vamos a seguir haciendo porque nosotros, desde luego, no compartimos este modelo.
0: Per contra, el discurs de la patronal catalana, que Pimec considera preocupant el pla aeroportuari que no concreti com augmentar la capacitat del Prat. La patronal reclama que els gairebé 2.000 milions d'euros previstos pels aeroports catalans serveixin per crear un sistema integrat amb Barcelona com a centre internacional i Girona i Reus com a instal·lacions complementàries.
1: Edició Vespre.
0: Després del discurs d'ahir de Salvador Illa, avui s'han afinat algunes propostes. El govern de la Generalitat d'entrada preveu que el 6% del PIB per l'educació serà progressiu, però no marca un horitzó per assolir-ho. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, diu que el nou finançament ajudaria a l'objectiu, però confia també en recursos fruit de la bona economia. Tres paràmetres que els grups parlamentaris consideren poc reals, tot i que s'avenen a reunir-se amb l'executiu per parlar-ne i detallar les qüestions exactes. Helena García.
18: Sí, ella demana temps. Si el govern vincula invertir el 6% del PIB en educació, el nou finançament i el creixement econòmic, però evita fixar un calendari i assegura que l'increment de recursos serà progressiu. Paneque.
19: La marxa de l'economia va bé. La incorporació ha de ser progressiva.
18: Junts reclama el concert econòmic per disposar de més recursos. Turull, a Ràdio 4.
20: Suposo que el president Illa automàticament el que reconeixerà és que amb aquests 4.500 milions d'euros del nou acord de finançament no n'hi ha ni per començar.
18: Els socis Esquerra i Comuns marquen distàncies amb Illa per Cofoi i pecar d'optimisme, però li mantenen el suport, Alemany i el Biac.
21: Un discurs molt desconnectat de la realitat i fins i tot manca d'empatia.
18: La majoria accepta reunir-se amb Illa per la crisi educativa, encara que el PP ho deixa en l'aire i Vox, aïllat o no, com Oriols, no han anat mai. Vergés, Capella, el Biac, Pellicer, Roldán i Garriga.
22: Se'ns fa estrany que qui lideri ara doncs sigui la mateixa consellera Niubó.
23: No cal que anem encadenant vagues.
24: La primera mesura, sí o sí, ha de ser la reducció de ràtios.
25: Que comenci seient amb qui ha de seure.
26: El primer que han de fer és acatar les sentències lingüístiques.
27: Allà aniria Matilde de cara enfonsat a nivell educatiu.
18: En compte enrere, Illa, per retre comptes en 8 dies al Parlament del fiasco de Pisa i l'oposició amatent a l'informe de Niubó que no arriba.
0: Doncs més veus. D'una banda, Comissions Obreres, que ha protestat avui davant el Parlament per reclamar que s'aprovi la ILP del 6% del PIB per educació. USTEC i CGT desconfien també amb l'anunci de Salvador Illa. Ens ho explica Toni Conde.
28: El secretari general de Comissions Obreres d'Educació, Eduardo Núñez, ha reclamat aprovar la iniciativa legislativa popular que el sindicat va presentar fa 4 anys durant una protesta davant del Parlament.
29: Ahir l'Illa va fer unes declaracions que nosaltres valorem positivament, però és que té aquí al Parlament la iniciativa legislativa popular que fa possible i pot fer possible aquesta voluntat política.
28: Des d'USTEC asseguren que l'anunci d'Illa d'invertir un 6% del PIB en educació no és un compromís si no es posa data. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de CGT, ha afirmat que el govern ja podria estar fent aquesta inversió pública.
30: El govern del PSC va tenir la possibilitat d'executar la inversió del 6% del PIB en educació pública fa uns mesos, quan negociava i aprovava els pressupostos, i no ho ha fet, sinó que a més s'ha quedat molt lluny de la xifra que marca la llei.
28: CGT i USTEC demanen al govern seure a negociar.
0: I l'altra derivada dels anuncis del discurs de Salvador Illa, la climatització de les escoles. La comunitat educativa rep amb escepticisme l'anunci de 2.500 milions d'euros per climatitzar tots els centres educatius en 5 anys. De moment, el govern ha concretat una inversió de 100 milions pel curs que ve. Laura Hurtado.
31: Una partida que es destinarà a 100 centres considerats prioritaris, entre els quals l'Institut Escola Agustí Barberà d'Amposta. El director Marc Fornós celebra la mesura, però demana celeritat en l'execució.
32: Jo me n'alegro amb el que sigui dins d'aquests 100 centres. També m'alegro, no, que s'hagi fet segurament una aposta per millorar, no, les condicions de l'alumnat. I el que sí que podríem arribar a discutir no són els tempos, perquè 5 anys són molts i les altes temperatures cada any que passa, de moment anem a pitjor.
31: Des de la plataforma Aules que cremen, Aleix Vidal desconfia que finalment s'acabi aplicant.
6: Si en 3-4 mesos només han sigut capaços d'executar una quarta part del pla de xoc de 20 milions, Com han de ser capaços de climatitzar en 2 anys 100 centres i en 5 anys 2.500 centres, quan una climatització d'un centre és molt més complicada que no pas instal·lar ventiladors a les aules.
31: La USTEC i la CGT també reben amb desconfiança l'anunci, mentre que Comissions Obreres valora positivament la mesura.
0: El jutge Pablo Llarena rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont pel delicte de malversació, malgrat l'aval del TJUE a la llei. L'instructor del Suprem manté l'ordre de detenció contra l'expresident, tot i que obre la porta a retirar-la més endavant. Detalls, Sergi Bassoles.
2: Sí, cop de porta de l'instructor del procés a les pretensions de l'expresident. El togat ha desestimat la petició de Puigdemont d'aplicació de la llei d'amnistia als fets qualificats provisionalment com a delicte de malversació a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol. Al no prosperar aquesta sol·licitud, el jutge també rebutja aixecar l'ordre nacional de detenció contra ell. I Arena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió i, per tant, manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en cas del delicte de malversació. Un rebuig nou del togat a la mesura de l'oblit penal que no és irreversible, ni les ordres de detenció en vigor, ni tampoc exclou l'examen que procedeixi davant altres circumstàncies concretes, en clara al·lusió a recursos d'empara dels dirigents del procés davant el Constitucional, que es començaran a debatre la setmana vinent contra la negativa del Suprem d'amnistiar-los.
0: Doncs respecte a la possible tornada de Carles Puigdemont, ha parlat el líder de Junts, Jordi Turull, al Cafè Idees de Ràdio 4, abans que coneguéssim la decisió del jutge Llarena. Ha afirmat que la seva tornada seria una victòria i una qüestió tan simple com l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Quan tornarà? El problema més si tornarà és perquè no ha tornat, i no ha tornat perquè hi ha una sèrie de jutges que, més que fer de jutges, fan de justiciers, no? I fixi's que s'han rebel·lat contra el poder legislatiu i, per tant, estem aquí, no? Jo sóc dels que crec que d'aquesta batalla nosaltres ens en podrem sortir.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una declaració institucional en què demana al defensor del poble obrir una investigació sobre l'actuació racista i xenòfoba, diuen, de la Policia Nacional a Elx i al Corcón per l'agressió a 2 joves perquè portaven una estelada. Maite Boada.
4: A la declaració institucional per les agressions de la Policia Nacional contra els 2 joves aficionats al Barça i del Club Esportiu Europa, l'Ajuntament demana també al Govern central actuar per protegir la llibertat d'expressió en l'ús de símbols polítics.
5: Instar les autoritats estatals competents a adoptar les accions necessàries per protegir el dret a la llibertat d'expressió en els recintes esportius, garantint que cap instrucció política, policial ni particular impedeixi, mitjançant censura prèvia, l'exhibició de banderes estelades ni de cap altre símbol polític pel fet de ser-ho.
4: En el text presentat a Iniciativa d'Esquerra i que ha comptat amb el suport de Junts, PSC i Comuns, es mostra, a més, el suport als joves violentats i es condemna així mateix els càntics o expressions catalanofòbics en qualsevol tipus d'esdeveniment.
0: Per cert, que l'ANC ha convocat a les 8 del vespre una protesta davant de la comissaria de les Corts de Barcelona contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants durant la diada de l'11 de setembre.
1: Edició Vespre. Andreu Vinyes.
0: Sobre la situació a Ceuta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha actualitzat les dades de la situació de la ciutat autònoma. Hi ha 2.000 menors filiats a Ceuta, dels quals 1.600 des de finals de juliol, però encara en queden alguns vagant pel carrer.
7: ¿Cuántos quedan en las calles? Bueno, pues esa pregunta es complicada de responder. Calculamos que entre 700 y 1.000 menores pueden quedar en las calles de Ceuta, también acorde a las entregas de las comidas que estamos realizando.
0: Pel que fa als adults, s'han iniciat ja 1.800 expedients per analitzar si poden quedar-se al país o si seran expulsats. I un apunt més, avui l'assistència a classes dels nens de Ceuta ha estat del 90%, unes xifres, en paraules del ministre, que entren dins la normalitat. Però doncs, també ha arribat Ceuta al ple del Parlament Europeu, on s'ha viscut un intercanvi de retrets entre el Partit Popular i el PSOE per la gestió d'aquesta entrada massiva de migrants. Marc García.
8: La Comissió Europea creu que s'han de reforçar les fronteres i millorar el sistema d'alerta per detectar la mobilització a xarxes, però que el més urgent ara mateix, segons el comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, és retornar els migrants que van entrar de forma il·legal a Ceuta.
9: All those who entered illegally and have no right to stay must swiftly return to to Morocco.
8: Un ple marcat, com deies, pels retrets entre populars i socialdemòcrates. El PP acusa Pedro Sánchez de ser còmplice, ho ha dit l'eurodiputada popular Dolors Montserrat.
10: Sánchez lo sabía y se fue de vacaciones 25 días. Una irresponsabilidad que le convierte en cómplice y culpable.
8: Els socialistes acusen el PP d'utilitzar la crisi migratòria per atacar el president del govern i el seu executiu, Iratxe García.
10: Pedir expulsiones que incumplan la ley del menor, la ley de extranjería y la legislación europea e internacional es violar el Estado de Derecho.
8: Dijous es votarà una resolució impulsada pels populars europeus sobre aquesta qüestió que no serà vinculant.
0: La jutgessa de l'Audiència Nacional, per cert, Maria Tardón, investigarà la macrocausa de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, inclosa la querella que estudiava un jutjat de la ciutat autònoma contra el delegat del govern Miguel Ángel Pérez Triano. La fiscalia advoca perquè tot el que té a veure amb la causa se centralitzés a l'Audiència Nacional i ara el jutjat de Ceuta s'ha inhibit en favor de la jutgessa Maria Tardón. I una derivada més de Ceuta. El govern espanyol considera una vergonya que Itàlia allargui 15 dies més els controls fronterers amb Espanya per l'entrada de persones a Ceuta. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
11: Yo entiendo que el gobierno italiano está actuando por política interna, pero es vergonzoso y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles y a la unidad y la solidaridad de los europeos.
0: Moncloa respost de manera recíproca i també prorroga els controls fronterers fins al 8 d'octubre. Amb tot, l'executiu acusa el govern de Giorgia Meloni d'actuar per interessos de política interna i de trencar amb el principi europeu de solidaritat. Us ho dèiem en titulars, l'Associació pel Dret a Morir Dignament lamenta i condemna el bloqueig judicial que pateix Francesc Auger, l'home que havia demanat l'eutanàsia i fa dos dies va intentar suïcidar-se després de 768 dies amb el procés paralitzat pels tribunals. Ens ho explica l'Àlex Eloi.
12: Sí, la Generalitat va autoritzar la mort digna de Francesc l'agost de 2024, però el seu pare la va recórrer. Aquest estiu la família va decidir desistir en la seva oposició, però els tribunals no han reactivat el procés. En declaracions a Ràdio Nacional, la portaveu Cristina Vallès ha assegurat que el fet que terceres persones puguin presentar recursos que s'allarguen en el temps per la lentitud de la justícia perverteix l'esperit de la llei.
13: Todo lo que está pasando va en contra del espíritu de la ley. Hay un bloqueo judicial, hay un no avanzar, que es lo que creemos que ha llevado a Francesc a decir basta, no puedo más.
12: Recordem que el Tribunal Suprem va fixar jurisprudència arran del seu cas i va avalar que persones amb vincle estret puguin recórrer contra l'eutanàsia, alhora que també va proposar un canvi legal per agilitzar els recursos i evitar que s'eternitzin. En aquest sentit, el Congrés tramita una iniciativa per reformar la llei i que els recursos no tardin més de 20 dies en resoldre's.
0: També vist per sentència el judici celebrat avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'acomiadament de 2.000 treballadors d'una empresa que treballava per Meta, moderant continguts. Isabel Palacios.
14: El demandant assegura que l'acomiadament col·lectiu de 2.062 treballadors va vulnerar els seus drets, com ara el de reunió, però, sobretot, argumenta que va ser la resposta a la represàlia per les més de 1.200 demandes i denúncies que havien presentat. La gran majoria pels problemes de salut que patien per la feina de moderar continguts, però també per discriminació laboral i salarial. Les empreses demandades, el que era el comitè d'empresa i els sindicats majoritaris asseguren, però, que l'expedient de regulació es va fer respectant el marc legal i, a més, argumenten que el sindicat que els ha portat fins a judici no està legitimat per fer-ho. Si la demanda prosperés, les indemnitzacions podrien superar els 90 milions.
0: De l'exterior us expliquem més qüestions. Pau Alemany, bon vespre.
15: Bon vespre.
0: La Comissió Europea ha presentat un nou paquet de mobilitat laboral per facilitar que els ciutadans puguin treballar en altres estats membres.
15: Entre les mesures, Brussel·les proposa crear un passaport europeu de seguretat social que permetrà sol·licitar i rebre per internet documents com la targeta europea d'assegurança de malaltia, així com emmagatzemar-los i verificar-los a través de la cartera d'identitat digital de la Unió.
0: Revés de la justícia Donald Trump, que li ha prohibit dues mesures aprovades per la seva administració.
15: Un jutge federal ha bloquejat l'enduriment dels visats per a estudiants i periodistes estrangers, mentre el Tribunal Suprem ha rebutjat limitar el vot per correu. Tot plegat coincideix amb un informe que alerta del deteriorament de la democràcia als Estats Units.
0: Tres palestins, entre ells un menor de 15 anys, han mort assassinats en nous atacs israelians al nord de la Franja de Gaza.
15: Els bombardejos han afectat un campament de desplaçats a Jabalia i a la ciutat de Gaza, on també hi ha diversos ferits. Tot i l'alt el foc vigent des de fa gairebé un any, els atacs continuen sent pràcticament diaris a la franja.
0: Derivades, l'empresa Allianz principal patrocinadora del Festival de les Idees de Madrid, es retira del certamen després de la pressió de més de 30 participants pels vincles de l'asseguradora amb Israel.
15: Entre la llista de possibles abandonaments al festival, Rodrigo Sorogoyen, Inés Hernand o Rodrigo Cuevas, tots ells defensen que la cultura no és un espai neutre. Un boicot que se suma a l'expulsió del cantant Macklemore de la gira d'Ed Sheeran per haver pronunciat les paraules Palestina Lliure enmig d'un concert.
9: Say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
15: I al Parlament Europeu, més de 100 eurodiputats han demanat una proposta legislativa que prohibeixi el comerç amb els assentaments il·legals d'Israel a Cisjordània.
0: La carrera per dominar la intel·ligència artificial està enfrontant de nou els Estats Units i la Xina després de la crida de la mateixa indústria d'autoregular-se per evitar escenaris catastròfics. Les dues potències s'acusen mútuament de maquinar subterfugis per obtenir beneficis d'una suposada ralentització de la indústria que de moment no arriba. Europa té un paper molt limitat en aquest escenari i està estudiant quins límits s'ha de posar aquesta eina. A Catalunya també ha arribat el debat, clar, on tenien...
16: En ple debat sobre els límits de la IA, el món empresarial català fa una crida a no perdre competitivitat. Sánchez Llibre, Foment del Treball.
17: La pregunta ha de ser què és que hem de canviar perquè les nostres empreses i Europa en el seu conjunt puguin competir de veritat amb aquesta nova etapa.
16: El govern sosté que és possible innovar i alhora regular. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
18: Mirem aquesta transformació amb por o amb esperança? Hem de poder-la veure amb esperança, però també amb, amb la consciència dels riscos que estem afrontant.
16: L'impacte de la intel·ligència artificial al mercat laboral sembla inevitable. De fet, avui el govern ha aprovat la publicació d'un informe anual per quantificar quants llocs de feina creen i destrueixen les noves tecnologies i també la formació d'un comitè de bones pràctiques que no tindrà capacitat normativa.
0: En clau econòmica, a l'inici del curs l'afrontem amb menys diners a la butxaca. Els preus es disparen a l'agost i situen la inflació en el 4,3%, la més alta en 3 anys, Climent Sabater.
19: I la culpa de l'escalada dels preus la té sobretot l'encariment dels carburants per sobre del 20% el dièsel i del 16% la benzina. Un grup, el del transport, que dispara l'IPC 7 dècimes d'una tacada fins al 4,3, la taxa més alta des de febrer de 2023. I amb el preu del petroli per sobre dels $100, el setembre serà pitjor encara, alerta l'economista Josep Soler.
20: Tenim ja un mes de setembre pràcticament condemnat, no? Seria molt difícil que tinguéssim bones notícies al mes de setembre.
19: La bona notícia és que la tendència no es trasllada per ara als aliments i l'IPC de la cistella de la compra queda en el 2,3, malgrat que alguns productes, com els ous o el boví, s'encareixen per sobre del 10%. A Catalunya els preus pugen de forma més moderada i la inflació queda 3 dècimes per sota de la mitjana espanyola, en el 4%.
1: Esports.
0: I en esports espanyols s'està enfrontant a aquesta hora el Rayo Vallecano. El partit cobra la jornada número 6 de la primera divisió de futbol. Àlex Carazo, bon vespre.
21: Bon vespre. Un duel que està ara mateix al minut 27. Perd el Rayo, perd l'Espanyol, 1-0 amb gol d'Àlvaro al minut 3. A les 8 comença l'Alavés València i a 2:15 l'Elx Real Madrid. Demà serà el torn del Barça, rep el Racing de Santander a 2:15 de la nit. Aquest Barça-Racing de demà es disputa evidentment al Camp Nou, que serà l'escenari de la final de la Lliga de Campions de 2029. La UEFA ho ha anunciat aquest matí i l'estadi blaugrana acollirà la tercera final d'aquesta competició de la seva història. Ja va ser el camp de les finals del 89 i el 99. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha posat en valor la decisió.
22: És una gran notícia, és motiu d'un immens orgull, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou com un estadi de referència mundial. I és cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou.
21: Un Barça que aquesta tarda ha formalitzat la renovació del davanter egipci Hamza Abdelkarim fins al 2030. Per cert, l'Espanyol acaba de rebre el segon gol del Rayo, venç 2-0 al Rayo a l'Espanyol.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara.
21: Fins ara.

0: En cultura, el poeta mallorquí Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia d'enguany amb la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que entrellaça la història col·lectiva i la intimitat familiar. El jurat ha destacat la capacitat de l'obra per transitar amb una generalitat idèntica des del llenguatge pres de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil des d'un cinema al centre de Palma que va esdevenir una presó. El guardó atorgat pel Ministeri de Cultura està dotat amb 30.000 euros. I avui acabem amb la música de Maria Coma. El mateix sol us banyava la cara. El mateix sol us banyava la cara. Així sona el seu nou tema, Impresa Duc la Rebel·lia, on canta acompanyada per una trentena de veus femenines una cançó que la compositora, pianista i cantant de Barcelona dedica a les seves àvies, la Conxa i la Carmina, i que és el primer avançament del seu nou disc que sortirà l'any que ve. Marxeu, Maria Coma, demà tornem a les 7 en punt. Adéu-siau.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
2: En primer lugar, van 459 millones para la reconfiguración de la Terminal 1. Van también para la Terminal 2, 91 millones. Actuaciones en campo de vuelo y plataforma, no de ampliación de pista, sino de mejora de pista, renovación y adecuación de pavimento, etcétera, 158 millones. Mejora de seguridad e instalaciones, 91 millones.
3: Aquestes xifres de les que parla el ministre Òscar Puente formen part, segur que ho han encertat, dels 1.760 milions aprovats pel govern central i que formen part de la inversió anunciada per dur a terme l'ampliació de l'aeroport del Prat. Unes inversions que inclouen, entre d'altres qüestions, ara ho escoltaven, millores tant a la Terminal 1 com a la 2, als aparcaments o a l'elaboració del projecte per allargar una pista que és, com saben, el punt més conflictiu. De fet, justament després de l'anunci d'Òscar Puente, les veus contràries a l'ampliació de l'aeroport s'han fet sentir recordant, entre d'altres qüestions, que hi ha convocada una manifestació a Barcelona recolzada per 200 entitats que s'hi oposen a aquesta ampliació de l'aeroport. Escoltem la portaveu dels comuns a l'aeroport, Jessica Albiach.
4: Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà. Ho aturarem a Europa i, a més, aquesta oposició no és només nostra. Aquesta oposició també compta amb tota la societat civil mobilitzada que aquest diumenge ha convocat una gran manifestació a Barcelona amb més de 210 col·lectius socials, veïnals, mediambientals. I, evidentment, els comuns hi serem al costat de tota aquesta societat civil que torna a dir que el futur de Catalunya no pot passar per més avions, més emissions i més turistes.
3: És la portaveu dels comuns al Parlament. Una notícia aquesta que ha hagut de conviure amb una altra de ben diferent. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat avui aixecar l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont sota l'argument que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no s'ha pronunciat sobre el delicte de malversació. Caldrà esperar, doncs, el pronunciament que farà el Constitucional en breu sobre aquest assumpte. De moment, avui, davant els micròfons de Ràdio 4, el secretari general de Junts, Jordi Turull, titllava la postura del jutge d'incomprensible.
5: És que és increïble que un jutge digui que aplicarà el que té l'obligació d'aplicar. És que li heu dit dels Llarenes Marchenes, és que posem en valor que faran allò que tenen l'obligació de fer. Però és que el jutge Llarena el que ja hauria d'haver fet és aplicar això fa 2 anys, quan es va aprovar la llei d'amnistia, i s'hi ha resistit i s'hi ha rebel·lat, i han anat posposant, i han anat dilatant el procés. Escolti, si això ho fas en un altre lloc, te n'has d'anar al carrer.
3: I tot plegat en aquest dia en què el Congrés ha seguit parlant molt sobre Ceuta, després que el president espanyol assegurés que el full de ruta del govern marca com a màxim al final de l'any perquè la ciutat recuperi del tot la normalitat. També avui hem sabut que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decidit prorrogar 15 dies més els controls als viatges que arribin des d'Espanya. A banda que el govern espanyol ha decidit respondre amb la mateixa mesura, el màxim representant de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, definia així la postura de la italiana.
6: Yo entiendo que el gobierno italiano está actuando por política interna, pero es vergonzoso y es desde luego un ataque directo a la dignidad de los españoles y a la unidad y la solidaridad de los europeos.
3: Ara passen 3 minuts de 8:15. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més en aquest inici del Pla B de Ràdio 4, en un dia en què a Catalunya ha estat marcat per les reaccions a la conferència de mig mandat que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa. Dels molts temes que va posar al damunt la taula, clarament el que ha tingut avui més volada ha estat la proposta d'obrir un gran debat per parlar del model educatiu que li cal a Catalunya. Illa va parlar de fer passes que portin a la inversió del 6% del producte interior brut català per tal de portar l'ensenyament, diu, a l'excel·lència desitjada. De fet, avui insistia justament en aquests mateixos termes la consellera Sílvia Paneque.
7: Com va dir el president, iniciarà aquesta ronda amb els grups parlamentaris de l'arc parlamentari, però amb l'encomana i el mandat de que sigui el Consell d'Educació de Catalunya l'instrument per tal de generar aquest debat i per tal d'assolir l'excel·lència educativa.
3: El tema omplert d'avui els discursos polítics, dues reaccions ben significatives, la de Jordi Turull de Junts i la Jéssica Albiach dels Comuns.
5: Si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar a grans acords amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs.
4: Deixe de dilatar la tramitació de la llei que va promoure Comissions Obreres precisament per arribar a aquesta inversió del 6% del PIB per educació.
3: Passen 5 minuts de 8:15. Teníem previst saludar en aquests moments un home que ha fet 1.000 estudis sobre el tema de l'ensenyament. Esperem poder establir comunicació el més aviat possible amb Salvador Cardú, sociòleg i periodista. De fet, avui havíem volgut convidar al nostre programa la que fora consellera d'Ensenyament per Esquerra Republicana, Anna Simó, en el sentit en el que, efectivament, seria molt interessant escoltar la seva postura sobre aquest anunci fet pel govern. El que sí els hi puc dir ja, primer, que Anna Simó ha dit que de moment prefereix no escalfar més un debat que de per si ja és prou calent. Sí, és veritat que dilluns de la setmana vinent ens acompanyarà una altra persona que va ocupar aquesta cartera. Ernest Maragall seurà al davant dels micròfons de Ràdio 4. En un instant, com diem, doncs, tindrem l'oportunitat, esperem, de saludar Salvador Cardús en un dia en el que també ens fixarem en una altra qüestió potent dins l'àmbit informatiu. Com saben, avui ha quedat vist per sentència el judici dels treballadors de Meta. Avui ens acompanyarà una persona que va ser moderador de continguts de Telos, el projecte de Meta. Saben que aquest és un tema que ha portat molta polseguera, primer per la pressió psicològica que patien al respecte i després per com va tancar l'empresa marxant a un altre país i provocant un ERE del que no estan gens satisfets els que van ser treballadors en el seu dia d'aquesta empresa. En parlarem d'aquí uns minuts en el nostre programa, però estem molt expectants perquè ja saben vostès que s'anunciava que dimecres hi haurà un canvi de temps potent a Catalunya. Anem a comprovar-ho. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
8: Hola, molt bon vespre, Toni.
3: Es confirma que efectivament demà comencen a baixar les temperatures?
8: Comencen a baixar, però tampoc és allò de dir demà arriba la tardor o demà ho haurem d'agafar roba, de veritat, a veure. D'un cap de temps que el notarem sobretot de cara a la tarda. Sí que les temperatures màximes baixaran, però és que avui ha fet molta calor. Avui màximes, en general, que hem tingut de 30 a 35 i 36 graus de màxima. Demà aquestes temperatures, en general, entre els 25 i els 30, que és calor, però una calor més moderada. El canvi important ve, sobretot, ja a partir de mig matí, migdia, algunes gotes, no molta aigua, cap a la costa central, però a partir de la tarda aquestes precipitacions a la costa central guanyaran intensitat i compte perquè a punts de la costa demà a la tarda pot ploure amb una mica més de ganes. Al llarg de la tarda, precipitacions que aniran afectant també comarques de Girona, comarques de Barcelona, nord de les de Tarragona i també Pirineu i Prepirineu. I serà ja de cara a última hora del dia quan aquestes pluies poden ser una miqueta més generals al nord i també a l'est, però no tant cap al Pla de Lleida i Tarragona. A les comarques del sud i de Ponent pràcticament ni plourà. I serà quan acabi de ploure, ja cap a la matinada, que baixaran més les temperatures. Per tant, allò, unes temperatures, diríem, que més de tardor, les tindrien dijous al matí. Dijous, algun ruixat encara cap a la costa central i temperatures normalitzades. Què vol dir això? Doncs màximes entre els 24 i els 28. I els matins cada cop més frescos.
3: Tindrem una miqueta de tardor, doncs, no?
8: La notarem al matí. De dia, ja et dic, demà baixen les temperatures, però venim d'uns valors tan alts que encara que demà les temperatures et baixin 5 graus, cap a migdia encara podrem dir fa una miqueta de calor, no la d'avui, que ha sigut bastant important, 32 de màxima a Barcelona, 36 a Tarragona, perdó, a Lleida, 31 a Tarragona, 35 a Girona, són temperatures altes. Demà baixen, doncs, això, 4, 5, 6 graus respecte a les d'avui, però partint de valors tan alts, demà farà menys calor, però encara en farà una mica.
3: I de pluja demà i poc més, no?
8: Sí, sí, ja et dic, demà, que localment, comarques de Barcelona, comarques de Girona, en alguns indrets pot baixar bastanta aigua, tinguem en compte, és a dir, ni riera ni rierols, passar-nos a prop mentre estigui plovent, els cotxes ben lluny de la riera, i allò que es puguin inundar, doncs sabíem que de forma puntual podria haver alguna inundació. De cara a dijous, una mica de pluja a primeres hores del matí a punts de la costa, però això marxaria ràpidament, i és una situació del pas d'un front que ens afectarà demà a la tarda, primeres hores de dijous, i l'aigua s'acabaria. Després ja et dic que es mantindrien aquestes temperatures, doncs, més adients per l'època de l'any.
3: Molt bé. Jordi Miralles, gràcies, com sempre. Una forta abraçada.
8: Bona tarda.
3: Bona tarda. Una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Val a dir que jo estic segur que recorden vostès, no?, quan vam començar a sentir a parlar de la feina dels moderadors de les xarxes socials, és a dir, aquella gent que comprovava el que la gent penjava a Facebook o a Instagram abans de ser publicat de veritat, no? I clar, eren persones sotmeses a unes imatges molt violentes, en ocasions, veritablement esperpèntiques, que després patien tota una sèrie de conseqüències lògiques, el que ens passaria a qualsevol de nosaltres si estiguéssim veient assassinats en directe, literalment. Aquest va ser un tema del que se'n va parlar molt, va haver-hi molta polseguina en el seu dia, i això va provocar que l'empresa que estava fent aquest servei a la Torre Agbar de Barcelona decidís, amb un acord amb el sindicat Comissions Obreres, tancar l'empresa, van fer un ERE i l'empresa va marxar a un altre lloc. Es va continuar fent aquesta feina, però des d'altres ciutats del món. Doncs bé, tot això ha arribat a judici per l'acomiadament d'aquests 2.000 moderadors de Meta a Barcelona. Ha quedat vist per sentència aquesta tarda i la vista judicial ha posat en relleu les males condicions dels empleats i el model de subcontractació per revisar continguts impulsat per la multinacional de Facebook i d'Instagram. Ens acompanya César Spiedel, és exmoderador de continguts de Telos, el projecte de Meta. César, què tal? Bon vespre, bona tarda.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
3: Al contrario, te agradecemos mucho que estés con nosotros en este momento. Creo que has estado presente en el juicio, ¿no?
9: Sí, el juicio comenzó a eso de la... Estaba pautado a las 9:30, pero nos hicieron ingresar a las 11 y terminó alrededor de eso, de las 2:45 de la tarde.
3: ¿Qué te ha parecido?
9: Bueno, tres cosas importantes. La primera es que el Meta utiliza la subcontrata de Telus que absorbió antiguamente a CCCC y dicen que ellos simplemente por condiciones objetivas y organizativas terminaron el contrato sin más, sin decir realmente las causas, y lo que terminaron alegando todo el juicio es que eso ya es una causa suficiente, se firmó con los sindicatos mayoritarios y el sindicato FIS que estaba pidiendo la nulidad del ERE pedía que como fueron apartados por no tener representación, el ERE era nulo por la serie de demandas por igualdad salariales, pero la empresa fue muy bien cargada con abogados de firmas como Brian McKenzie, fue la abogada de Meta, el abogado de Comisiones Obreras, que bueno, la empresa dice que como Comisiones Obreras y UGT son los sindicatos mayoritarios, estaban en el comité de empresas, ya se firmó el ERE del pasado mayo 25, y por ende este sindicato, el FIS, como no tenía representación y una serie de regularismos legales sobre el tema de que no tenía representación en el comité de empresa, ya bastaba, y que no se fueron dejaron el proyecto en Barcelona, no tenía nada que ver con las demandas por el tema de la lengua y por la serie de demandas por lo difícil que se veía el contenido. Esto lo que evidencia es que estas empresas, las grandes big techs, las grandes empresas tecnológicas, buscan una subcontrata, se limpian las manos y, como se dice, no se hacen responsables. Eso es lo que te puedo decir de lo que vi como una especie de diagnóstico de lo que vi del juicio, que fue bastante extenso, de 5 horas en el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña.
3: Claro, estamos hablando, César, de personas que estaban consideradas personas que tenían sueldos bajos y muchas personas que continúan arrastrando secuelas psicológicas de lo que fue ese trabajo, ¿no?
9: Sí, exactamente. Hay una serie de demandas. Yo creo que si el tribunal de acá, de una ciudad todavía que se considera progresista, yo creo que este es un caso, con todo lo que estamos en la inteligencia artificial, ojalá que veamos que hagan los jueces, esto es una oportunidad de decir de que utilizaron para alimentar la inteligencia artificial. Yo no creo que nada de lo que nosotros hacíamos en la torre, que se segmentaba por países, se eliminaba. muchas cosas grotescas, nadie sabe si eso pasaba vía judicial, y estas empresas decían que ellos tenían sus propios moderadores, siendo como casi una ente supra de censura que pasaba cualquier vestigio legal de cualquier cosa. Eso podría ser un caso ahí, pero se quedaron muy al tema de que cerró la empresa, no tiene que dar ninguna explicación, y a otra cosa, y bueno, se llevó para lo que se dice que sí es efectivo, que se llevó a otro sitio, como llaman la relocación. Entonces pagan menores salarios de lo que pueden pagar aquí en Barcelona y con menos condiciones laborales en las que hay, existen acá.
3: Per desgràcia, vostès ho estan comprovant, el so amb el que ens arriba aquesta comunicació no és l'ideal. En qualsevol cas, hem entès bé el que són els arguments d'aquest moderador en el seu dia de continguts de Meta. Solo una pregunta más, César.
9: Dime.
3: ¿Tu arrastres algun tipus de seqüela? Porque es verdad que el trabajo de los moderadores os obligaba a ver contenido muy fuerte, muy duro, ¿no?
9: Sí, yo en mi caso, si tengo que ser honesto, no, pero sí tengo varios compañeros que al sol del día de hoy sí están en demandas de secuela, tienen síndromes de depresión, problemas de sociabilidad, fatiga social, antidepresivos, y esos están en las demandas. Efectivamente, no estaban los mecanismos realmente de la empresa, ni ellos hacían de que si veías una imagen súper violenta, había un mecanismo de ayuda psicológica 45 minutos, decían de que ya en el trabajo tenían que aceptar esas condiciones, pero evidentemente hay unas leyes acá que no están todavía reglamentadas, y yo creo que aunque ellos no lo quieran aceptar, saben que aquí se cumple una serie de prerrogativas. Yo creo que lo mandaron a otro sitio donde ellos simplemente se quieren lavar de las manos, porque estos son temas de unas empresas mayoritarias que se tienen que adecuar a los nuevos tiempos, y no basta solamente con sus mecanismos internos, tienen que responder a las leyes, porque no son un suprapoder, ojalá que no lo sea en un futuro tan distópico, claro, como estamos viendo hoy en día.
3: César Espedel, muchísimas gracias por atendernos.
9: Dale, bona tarda.
3: Mucha suerte, bona tarda. Adiós. Ara passa un minut de 7:45. Aquests primers dies de programa després de les vacances ens serveixen també per retrobar-nos amb persones habituals aquí al programa. Ho fem, com sempre, per ordre d'aparició. El primer a arribar avui ha estat el Nil Font. Com estàs, Nil? Bon vespre.
10: Hola, bon vespre.
3: És brutal, aquesta història de Meta, eh?
10: Sí, sí, és brutal, molt interessant. I com també bé ha dit l'afectat, les Big Tech estan tendint a netejar-se les mans en tot el que passa al món, i en gran part són les causants. Així que és hora de que els ciutadans i ciutadanes comencem a exigir responsabilitats.
3: Això és el que pretenen, efectivament, aquestes 2.000 persones que cal...

0: Claudia, bona tarda.
1: A tu ja ens havíem retrobat, ja ens havíem retrobat. Deia l'Arnau, quin paper jugarà la intel·ligència artificial en aquesta qüestió? Home, aquests dies, home, la pregunta és quin paper jugarà la intel·ligència artificial en totes les qüestions.
0: Sí, no? També resulta que una situació així, que pot a més comportar la responsabilitat que comportarà per Meta, perquè tant si es falla la nul·litat, la improcedència o el que sigui, perquè a més també hi havia defectes en la negociació col·lectiva de l'ERO que s'havia practicat, sí que coincideix, a més, amb un cap de setmana on han vingut a dir que la intel·ligència artificial acabarà amb l'ésser humà, que a més després s'hi han pujat a l'Elon Musk, després s'hi han pujat a Nvidia. I en el fons dius, això què és? Què és el que està passant? Perquè tot just que surtin tots plegats a dir, ui sí, anem amb compte amb la IA, justament els que es dediquen amb la IA, quan a més d'aquí pocs mesos també tant OpenIA com
1: Anthropic
0: surten a la borsa i on a més hi ha un interès de portar el debat d'aquesta regulació, on a més anirem tard, perquè el que avui es reguli vers la IA i l'afectació que tindrà a les persones ja està obsolet, segurament amb el tipus d'IA que tindrem demà. Però en tot cas, i en relació amb el que ha passat aquí a Barcelona, no deixa de sorprendre, i això passa a Espanya i segueix passant en comparació amb els països d'Europa, ja, si tu parles amb altres països d'Europa, no deixa de sorprendre la gran responsabilitat que poden arribar a tenir algunes companyies davant dels jutjats. I això, malauradament, realment és fàcil de canviar-ho agafant-ho i emportar-t'ho cap a un altre país. Però l'afectació que està tinguent sobre les persones, tinguent en compte que ens omplim la boca de riscos psicosocials, doncs potser que ho obrim des d'un ventall molt més ampli.
1: Si cal, seguirem parlant després d'aquesta qüestió. Estem a 11 minuts de les 8 en punt del vespre. Això és el Pla B i el tema del dia es diu ensenyament. I diem que és tema del dia perquè clarament va ser un dels plats forts del que ahir va parlar el president Salvador Illa amb aquest discurs a mig mandat que va fer el president. Va anunciar aquest gran diàleg de país en el qual tothom havia d'intervenir per tal de trobar realment la solució a una situació que jo crec que tots i totes coneixem perfectament, que és l'estat clarament millorable en el que es troba l'ensenyament a Catalunya. Avui hem volgut convidar al nostre programa a una persona que sobre ensenyament ha estudiat molt, n'ha parlat molt, ha escrit molt. Parlo d'un home conegut per tots, és sociòleg, és periodista, ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Salvador Cardús, què tal, senyor Cardús? Com està? Bon vespre.
2: Molt bé, bon vespre. Esperant que refresqui el temps.
1: No, així estem tots, així estem tots. I esperant que millori una mica la cosa, també des del punt de vista de l'ensenyament, sí. Perquè d'un i dos els mesos que portem, no, senyor Cardús?
2: Sí. És un... De fet, ara ha esclatat, però el malestar i la consciència de que les coses no anaven bé és una... Diguem, ja porta uns anys, ja ho portàvem arrossegant fa uns anys. Passa que el món de l'educació té un problema, el tenen també altres mons, eh? Però són mons tan ideologitzats que es fa molt difícil parlar de la realitat. Yeah. Es parlen de principis, es parlen de valors, es parlen de qüestions teòriques, i la veritat del que passa a l'aula costa molt de parlar-ne d'una manera directa.
1: De què no s'està parlant? És a dir, aquesta realitat de la que costa parlar, què és el que ens vindria a ensenyar?
2: Home, són moltes coses, eh? I ara no voldria simplificar i fer veure que això és fàcil, però està clar que el malestar principal del professorat, dels mestres, és el clima, per dir-ho així, deixa'm fer dir la paraula, que és gairebé tabú en el món de l'ensenyament, però és la indisciplina, diguem, el cacau que hi ha a les aules, bé sigui per casos de criatures que tenen dificultats objectives, des dels que no coneixen la llengua del país, els que venen de cultures molt diferents i, per tant, hi ha codis que aquí els hem anat evolucionant, jo què sé, codis, per exemple, en el tracte de les noies, i que venen de contextos en què això, diguem, té uns altres perfils o té uns altres unes altres, uns

0: altres codis, o bé per una manera d'entendre a vegades el treball a l'aula que facilita el desordre, per dir-ho així, i que fa molt difícil treballar tranquil, diguem, de l'hora de classe, el temps que s'ha de dedicar a pacificar l'aula acostuma a ser més que el temps que tens per ensenyar el que sigui matemàtiques o el que convingui. Ja. Naturalment, no totes les escoles és igual, no tots els centres passa exactament el mateix, però aquest és una de les situacions, diríem. Les causes són més complicades, però és una de les situacions que fan molt difícil un bon treball a l'aula. I això no és un problema de Catalunya o d'Espanya. Jo no fa massa vaig escriure un article a partir d'informació que havia trobat d'aquest debat, aquest mateix debat educatiu a Escòcia, i precisament allà els sindicats posaven molt l'accent en aquest problema de la desafecció del professorat o de la dificultat o de l'estrès del professorat a causa d'aquestes situacions, a vegades de violència i de violència verbal contra els companys, però també contra el professorat. Per tant, i l'altre dia, precisament, aquesta setmana passada, un alt responsable de PISA, un alt tècnic, quan se li deia també quin era el factor fonamental d'un mal resultat escolar, també deia que era aquest, era, diguem, el no aconseguir un clima de treball adequat a l'aula. Llavors, diguem, podem discutir molt de quina és la causa de per què ha passat això, d'aquest clima de desordre i per què no es pot treballar bé. Però finalment, per dir així, és el malestar, que és una sensació, diríem, confusa, d'incomoditat, d'estrès, de cansament, de frustració, es produeix en aquesta situació que costa molt de descriure, com dèiem abans, de parlar-ne clar, perquè aquí de seguida la pell és molt prima i sembla que no estiguis dient que altres coses, diguem-ho, que no s'interpreti de mala manera.
1: Dins d'aquest mateix raonament de coses que sembla que no es poden dir de la mateixa manera, l'altre dia estava en aquest programa Gregori Luri, vam estar parlant molta estona, sí, amb el senyor Luri, igual que m'agradaria que un dia vingués vostè i en parléssim amb calma d'aquesta qüestió, perquè és una cosa realment per pensar-hi amb calma, no? I em va cridar molt l'atenció una cosa que va dir Gregori Luri, em va assegurar que havia estudiat els models d'èxit de l'ensenyament, sí, ara mateix en diferents punts del món, i que el que teníem tots en comú era una forta inversió en formació del professorat. I d'això, en canvi, sembla que no estem parlant. Clar. Estem buscant les ràtios, estem parlant de la diversitat a les aules, però no estem parlant, i jo crec que és un tema que hem de posar al damunt la taula, sí, de la formació dels docents que tenim a casa nostra, no?
0: Sí, sí, sí. És molt important. Jo crec que em sap greu dir-ho perquè jo vinc del món universitari, però jo crec que en el món universitari no s'ha estat a l'alçada a l'hora de detectar quins eren aquestes pegues, aquests obstacles per un bon ensenyament. I en els professors, jo crec que ni tan sols en l'ensenyament bàsic, a ciències de l'educació, diem que ha sigut un ensenyament, penso, més teòric i més de principis, més ideològic, que no pas pràctic, doncs té una part de la responsabilitat. L'altra, que ja fa també molts anys que ho defenso, que ho defensava, era la necessitat del que tenen molts països, dels anys sabàtics o dels semestres sabàtics, que són no festes, sinó que són precisament dedicats a la formació del professorat, és a dir, que té uns mesos diguem, que deixa de fer classe, però que va a conèixer altres experiències d'èxit o experiències que poden millorar el seu treball a l'aula i que, per tant, torna amb nova informació, amb bona formació. Clar, clar. Jo crec que fa molts anys també algú deia, potser era el mateix Luri, que ens coneixem molt i l'he llegit molt i pot ser que ell mateix ho digués, que mai una escola podrà ser més bona que els seus professors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per tant, que el nivell d'excel·lència el marquen els professors més que no pas això que en diem el sistema. És veritat que menys alumnes a l'aula, que segons quins suports tecnològics o suports de personal especialitzat, de psicòlegs i de treballadors socials, poden alleugir una mica aquesta tensió a l'aula i que no carregui tot sobre el mateix professor. Però, el professor ha d'estar ben format per aquestes noves circumstàncies que han canviat molt en poc temps.
1: I que continuen canviant, i que si alguna cosa evidencien és que ens sotmetran a viure una vida de canvi continuat, segurament.
0: Sí.
1: No? Senyor
0: Ara
1: Cardús...
0: parlàveu de la intel·ligència artificial, això torna a canviar les regles de joc. És a dir, ens hem adonat fa un any, un parell d'anys, que l'introducció de les xarxes, els ordinadors, els mòbils, havien estat uns elements disruptius que no hem sabut incorporar adequadament, sí que ho han fet bé en alguns altres països, nosaltres no ho hem sabut fer bé, i quan encara això començàvem a entendre que era un... que creava dificultats, ara resulta que ens arriba la intel·ligència artificial, i si vedem, tornarem a anar tard, sempre es va tard amb les innovacions tecnològiques perquè no saps quines conseqüències tenen a llarg termini.
1: No.
0: Però, home, una mica més de capacitat de reacció jo crec que l'hauríem de tenir.
1: Ha estat un plaer, senyor Cardús. Ens veiem aviat i parlem amb calma sobre aquest assumpte.
0: A la vostra disposició.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada, bon vespre. Un minut i les 8 del vespre. Certament deia jo ara fa una estona que avui havíem convidat-la que fora consellera d'Ensenyament, l'anterior consellera d'Ensenyament, Anna Simó, ha declinat estar amb nosaltres, molt amable, perquè Anna Simó és una persona molt amable, dient que no volia contribuir d'alguna manera a tot el pollastre que tenim al damunt la taula amb aquesta qüestió. Però cert és una cosa, quan Salvador Illa posa al damunt la taula aquesta necessitat de fer un diàleg de país, no és d'alguna manera el que va començar a fer Anna Simó l'anterior etapa de la conselleria, quan efectivament es van citar a Palau a tot un seguit d'experts per començar a parlar o a tenir un diàleg que després es va aturar en el moment en el que va haver-hi un canvi de govern. Que seriós estàs, Enric, com estàs? Bona tarda, bon vespre.
2: Bona tarda.
1: L'Enric Bárcena comença la temporada no estan d'acord amb mi, em sembla, no?
2: No, estava pensant i visualitzant que és una conselleria... que els governs d'Esquerra també tenen molts consellers. Vull dir que una part dels problemes és la continuïtat
1: clar.
2: En les polítiques, que es comencen molts plans i pocs se concreten.
1: Ja. Bé, hi ha una cosa... Raimon Blasi, com està, Raimon? Bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Hi ha una cosa que sí, hem de tenir clares, no? Que si realment volem que això millori i ens posem de manera seriosa a tirar endavant aquest diàleg, segurament haurem de posar-ho tot de veritat al damunt la taula, no allò que sigui políticament correcte o no políticament correcte parlar, no?
3: No, totalment. Jo és dins de la carpeta d'aquells pactes, no?, anava a dir d'estat, Catalunya, pactes d'aquells de transversals i globals, sens dubte, un mes. I malauradament hi ha masses carpetes obertes o masses... apartats dins d'aquesta mateixa carpeta de temes importants que s'han d'abordar i que no abordem per por o per manca de compromís o per pensar que a vegades el desgavell ens afavoreix políticament.
1: És evident que totes les persones que tenim aquí a l'estudi, que ja hi som tots, cosa que a mi em deixa molt tranquil, estic molt content de que sigueu tan meravellosament puntuals, volen intervenir al respecte, ho farem immediatament, però en sentit els senyals horaris, això ens porta directament fins a la primera de Roc Boronat, que és on estan els serveis informatius d'aquesta casa, amb la Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
4: Bon vespre, Toni.
1: Tenim declaracions de Félix Bolaños, no?
4: Exacte, i s'ha pronunciat sobre la llei de l'amnistia. El ministre de la Presidència, com deies, Félix Bolaños, ha assegurat que l'aplicació completa de la llei d'amnistia és qüestió de temps. Ho ha dit després que el Tribunal Suprem mantingui el rebuig a aplicar-la a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també a Toni Comín pels delictes de malversació. Bolaños ha destacat que el Tribunal esmenta en la seva resolució els recursos d'empara pendents al Tribunal Constitucional i també la sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: Hoy la más importante novedad que contiene el auto del Tribunal Supremo es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y también menciona e incorpora en su fundamentación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio pasado. Y por tanto, creo que es un auto importante del Tribunal Supremo.
4: Segons el ministre, aquests elements poden obrir una nova etapa judicial, per això defensa que cal deixar treballar els tribunals perquè l'amnistia acabi aplicant-se a tots els protagonistes del procés i es completi la normalització, diu, política a Catalunya. D'altra banda, l'incendi al Farràs de la comarca del Segrià evoluciona favorablement, però encara continua actiu. De fet, segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi afecta una superfície aproximada de 20 hectàrees. Protecció Civil ha enviat un SMS fa uns minuts per desconfinar la població d'Andaní i les granges del voltant. Pau Alemany, bon vespre.
6: Bon vespre. Tot i l'avenç favorable i el desconfinament de la població, la carretera nacional 230, que està actuant de tallafocs, continua tallada en direcció Pont de Suert. També la C26 al Farràs en tots dos sentits. Els bombers treballen hores d'ara al flanc esquerre, on encara hi ha flama activa, ja que la resta del perímetre està controlat. Així veu la situació l'alcalde d'Alfarràs, Joan Carles García.
7: Els veïns estan preocupats, evidentment, perquè, clar, al estar tan a prop de les vivendes, doncs la gent ho veu des de casa seva.
6: Al llarg de la tarda han treballat més de 90 bombers i 28 dotacions.
4: Gràcies, Pau. I també estem molt pendents d'un incendi forestal declarat aquesta tarda al terme municipal de Tuéjar, a la Comunitat Valenciana. Les tasques d'extinció s'estan complicant a aquesta hora pel fort vent que bufa a l'àrea afectada. S'hi han desplegat 14 mitjans aeris, tant autonòmics com estatals, i més d'una vintena de dotacions terrestres. També s'hi ha incorporat la Unitat Militar d'Emergències, la UME, per reforçar els treballs d'extinció de les flames. Davant l'avenç del foc, el Centre de Coordinació d'Emergències ha activat la situació 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals.
1: Haurem d'estar molt atents a l'evolució d'aquest incendi. Doncs, Laura Bonell, gràcies. Fins després.
4: Fins ara.
1: 8 i 4 minuts, actualitzem ràpidament informació. Comencem pel temps. Marxem fins a l'EMET, una crònica de Jordi Urios. Què tal, Jordi? Bona tarda.
8: Bona tarda. Avui continua l'estabilitat a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes sense grans canvis. Continuen eixos valors significativament elevats a la Depressió Central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Demà la situació es complica a la tarda, amb ruixats i tempestes especialment a la meitat oriental i al Pirineu, que a Barcelona i Girona podran ser localment forts, sense descartar que siguin molt forts i persistents i vinguin acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Perill important al Pirineu de Girona, al Prepirineu de Barcelona i així com al litoral i al prelitoral, per acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en 3 hores. Les precipitacions i les tempestes a la nit podran arribar també al litoral nord de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà en descens serà localment notable al cas de les màximes al Pirineu. El dijous continuaran baixant les temperatures. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Jordi. 8 i 5 minuts per parlem del trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la Nacional 230 es manté tallada al Farràs en sentit al Pont de Suert per regulació de trànsit arran d'un incendi. També pel mateix motiu s'ha tallat la C26 al Farràs en tots dos sentits. A banda d'aquests problemes, la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord per anar cap a Terrassa. A la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Sarrià a Collserola en sentit Besòs i a la ronda litoral, la B10, i a l'antitud i aturades entre la Barceloneta i Poble Nou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
10: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb Arnau Viver, regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Junts, Nil Font, qui és enginyer informàtic i d'Esquerra Republicana de Catalunya, Raimon Blasi, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Enric Bárcena, membre de la Comissió Executiva Nacional de Catalunya en Comú, i l'advocada Clàudia Tarines. Hem arribat a les notícies de les 8 amb el que és el gran tema de Catalunya aquests dies, el tema de l'ensenyament, és el tema de què hem de fer amb l'ensenyament després que ahir Salvador Illa anunciés aquesta obertura d'un diàleg que incloïs a tothom, inclòs a l'escola concertada, cosa que ha provocat, per cert, certes crítiques per part de l'USTEC, sobretot. En fi, m'agradaria saber què penseu tots vosaltres. Nil Font, com ho veus tu?
11: Jo crec, bueno, en general, des de la meva opinió, des del meu punt de vista, crec que és important obrir un debat general i és important posar tota la carn, diguem-ne, sobre la graella i que tots els partits s'involucrin i, per tant, que s'arribi i es pugui arribar a un acord, diguem-ne, transversal al Parlament de Catalunya, però És veritat que he trobat a faltar una mica la crítica sobretot del que ha passat l'últim any. L'últim any han passat moltes coses. L'últim any s'ha tensat molt la relació, per exemple, amb l'Austec i el govern. I l'últim any ha passat tot el tema dels informes PISA. Han passat un munt de coses al terreny d'educació i m'ha faltat la part més d'autocrítica del govern. És evident que cal el debat, s'ha de tirar endavant el debat i l'hem de fer, l'hem d'afrontar, no només en aquesta legislatura, no? Segurament serà un debat, diguem-ne, que requereix un compromís de tots els partits, de comprometre'ns que en els següents passos hi seguirem treballant, però abans cal començar per una autocrítica i entendre que hem fet malament, perquè els professors han tornat a començar aquest curs en vaga, i per tant cal entendre què ha passat i cal criticar el que ha passat. I què millorarem ara mateix?
1: Per què dius que no, Clàudia? Estaves dient que no amb el cap.
12: O sigui, sí, però no. En venim, el Partit Socialista fa 2 anys que està governant, venim d'un govern d'Esquerra Republicana que ja l'educació ja va començar a fer aigües. I ja va ser un dels punts que cada any també comentàvem i no s'ha fet res. O sigui, i a més, sorprenentment, a mi em sap greu perquè penso, ostres, fa tot això, tots estem d'acord amb que a l'educació falten recursos ben enfocats i tinc la sensació que pacte, a vegades, erròniament s'entén com et dono el que vols. Et dono el que vols i d'aquí un any tornem a seure'ns i te'ns tornes a queixar d'exactament les mateixes coses i em tornes a tirar per terra tot el que no funciona. Sí que, una mica trista, perquè jo pensava que el canvi de rumb potser seria més efectiu o que el Partit Socialista potser en entrar, sabent que això era un dels punts cabdals i a més fluixos de Catalunya i d'Espanya en general, entraria en vamos Pepe con todo, però és veritat que tampoc no ho ha tingut gens fàcil i que aquests són els primers pressupostos que també tenim de fa molts anys. Però crec, sincerament, que el que es faci a partir d'ara suposarà o novament un retrocés si és únicament de concessions el que demana l'Austec en quant a ràtios i punt, que no pas si ens seiem i realment hi ha una ruptura del tot. I quan parlo d'una ruptura del tot és també posar de relleu una mica el que es fa malament des de les escoles. I recordem que les escoles, a més, són un punt de llum en moltes vides de menors d'edat. A l'escola et pot canviar la vida. A l'escola trobes un refugi si a casa no estàs passant per un moment segur, si tens situacions que cal una atenció específica. Aleshores, que l'escola no tingui el personal adequat per tractar tots els nens amb totes les diferències que tenim i que cada vegada en són més, és un problema. Per tant, els que primer també han de fer autocrítica són els mestres. I, francament, tal com s'estan duent les negociacions, sap greu, perquè crec que tots els que som pares d'aquest país estem d'acord amb que l'educació fa aigües i, a més, els hi donaríem tot el suport als mestres i, a més, estem al seu costat de veritat, però tal com ho estan fent, fan que ens hi tornem en contra. Aquesta és una mica la sensació que jo tinc, eh?
1: Arnau Vives, què dius?
13: No, jo ara pensava que a vegades es troba a faltar la consellera Irene Rigau, però en qualsevol cas, jo tot aquest anunci d'aquest gran pacte nacional o gran pacte de país per l'educació, com anunci el veig molt bé, però crec que ens hauríem de tornar a aplicar tot allò que temps enrere tots els partits ens vam apropiar d'alguna manera, que era allò dels fets i no paraules, i fer que tot això no quedi en paper mullat, perquè em temo que acabarà quedant en paper mullat. De fet, l'anunci del 6% de la inversió en educació, si no fixes un termini, si no fixes l'estratègia per fer-ho, crec que queda això en un simple anunci i no en un compromís com a tal. Per tant, bé, i en certa forma crec que és positiu que tot això tiri endavant. Crec que és positiu que s'incorpori el paper de l'escola concertada, perquè per molt que algú els hi pesi, l'escola concertada juga un paper fonamental a l'educació i a la xarxa d'educació pública d'aquest país també. I per tant, veurem com avança tot això.
1: En qualsevol cas, el que deia avui el conseller de presidència sobre el 6% és que cal caminar cap al 6%, però en funció de que hi hagi pressupostos i també del comportament de l'economia, perquè si no és d'aquesta manera, aquest 2% del producte interior brut l'hauries de treure d'un altre lloc. I aquí la pregunta és, aquells que volen solucions ja o anuncis ja, haurien de dir d'on ha de sortir aquest 2% del PIB que ha d'anar directament a l'ensenyament. Ho dic perquè, efectivament, a mi em sembla raonable el de veure que l'aprovació dels pressupostos, com a mínim raonable, no sé si després, però siguin el que possibilitin caminar cap a, en aquesta direcció. No? Enric Bárcenas.
2: Sí. No poden venir els diners de l'aeroport, ara em venia al cap, no. Jo crec que els pactes està bé, però és el que hem dit, que la discontinuïtat política no afavoreix, i també la metodologia amb què es fa, que al final el pacte el que acaba sent és un punt d'objectius tan de consens, que al final es dilueixen les decisions atrevides de canvi, no? I el que s'està plantejant és quins canvis en profunditat s'han de fer. I aquests són els que no s'aborden, perquè requereixen valentia política i requereixen diners i calendarització. I això és el que no està passant. Aleshores, primer és, mentre això es resol, mentrestant, es poden fer coses. Les condicions a les aules, el reforç de personal, l'aposta per la universalització de la 0-3. És a dir, hi ha condicions, les millores, diguéssim, amb la comunitat que treballa amb l'educació. Dit això, el pacte, clar, s'han d'abordar, jo crec que aquí sí, grans coses. Aquí hi ha decisions, especialment de metodologies, el paper de la tecnologia, que quan els fem ja estan decidint, diguéssim, amb un marc passat, això també ens passa, i que anem fent cops de volant. Ara sí, ara no. Tecnologia sí, tecnologia no. Metodologies més punitives o més... I al final, aquesta decisió, que aquesta sí que és de fons, no les acabem de fer. I aquí té que veure els professionals de la pedagogia, etc. I són debats irresolubles. I per últim, l'aposta decidida. I aquí, jo em sap greu amb la concertada, però estem parlant d'educació pública, i és una educació de país. I sobre aquesta, després ampliem, però el centre ha de ser l'educació pública, perquè si comencem ja amb rebaixes, i una cosa que fa molt el Partit Socialista, que bueno, sempre inclou els privats quan parlem de públic, i ja comença a repartir. De la privat ja li reserva una part. I això és un vici que té el Partit Socialista que no es pot permetre al país. Primer reclam l'educació pública, que ha de posar abast a tothom, hem d'evitar la segregació escolar, que és un dels problemes de reptes que tenim en moltes ciutats catalanes, i a partir d'aquí fem el debat i plantegem, si és un debat a 4 anys, tant de bo sigui a 4 anys, si després ho mantenim 20. El que passa que fem debats a 4 anys i les polítiques duren 2. I això, i el mentrestant, que crec que no pot esperar un acord.
1: Raimon, sí.
3: Bueno, la segregació, Enric, ja saps que és un dels temes que fa excloure de la concertada moltes escoles privades, i em sembla bé. Perquè el que has de buscar en aquest sentit és una igualtat. I estic d'acord en aquest cas amb l'Arnau. Dic, excloure a l'escola concertada és un error. I perquè l'escola concertada masses vegades li salva el cul a l'escola pública. I no té els beneficis que té l'escola pública. I això hem tingut oportunitats de debatre-ho. I perquè, en el fons, aquelles alumnes que van a l'escola concertada també són persones i, en aquest sentit, doncs, també han de poder veure i viure dels beneficis del sector públic. M'ha agradat, quan parlava Salvador Cardús, que introduïssis el tema del Gregori, dic, sobretot per la part de formació. I perquè mentre anava parlant en Salvador Cardús, jo anava pensant en la vocació, no? Dic, i crec que és un element importantíssim i que, malauradament, amb el professorat no hi parem prou d'atenció. Sempre ho acabem centrant sempre en temes com hem parlat de la ràtio, parlem del tema de la retribució salarial i a vegades pensant que la retribució salarial soluciona tots els problemes perquè ens farà anar una mica més alegres i simpàtics a l'escola. Discrepo amb un tema que deia la Clàudia. L'escola no pot ser el refugi ni de la societat, ni de la família, ni dels entorns. Allà s'han de poder detectar, sens dubte, però tampoc hem de sobrecarregar. I en aquest cas sí que descarrego de competències i de responsabilitats al que seria el món docent. Perquè, ojo, l'educació comença a casa. I, malauradament, dius, aquest és un element que l'hem de tenir en compte. Insisteixo, no anem a aparcar criatures, anem a que es formin, anem a que tinguin un futur, a que tinguin unes possibilitats. M'imagino cap per on t'anaves, eh? I és amb el tema de la detecció, però després això s'ha de caminar cap on toca, però no a les aules, eh? Perquè llavors sí que entrem a dins aquesta dinàmica que, escolta'm, que Salvador Cardús ho ha dit allò molt... Pensar que seria una mica més atrevida. Escolta'm, no a l'escola inclusiva. Dic, és que al final anava parlant amb això i jo entenc que el missatge que estava dient és anem a debatre sobre l'escola inclusiva o no. En qualsevol cas, l'estratègia Salvador Illa jo em sembla interessant. Dic, tot i que no ha solucionat un problema, anem a obrir el ventall i els sectors, els agents, perquè participin. Segur que l'USTEC continuarà enfadada en aquest sentit. Dic, ara... pressupostos. Si tenim 3, 4, 5 temes que són de país, que són temes nacionals, l'habitatge, l'educació, la feina, etc., dic, queda molt clar que el pressupost és el 90% de tots aquests temes i que qui li correspongui governar tindrà una disponibilitat d'un 10%. M'invento, era totalment a l'atzar les xifres que he donat. Dic, però som-hi. És a dir, si d'una forma més tecnòcrata hem d'abordar aquests temes, ens els creiem i hem de veure que va a futur i que no és un tema d'avui per demà, doncs fem l'aposta. I si ens equivoquem, doncs ja rectificarem. Dic, però, per tant, també vol dir una limitació i no hipotecar ni justificar el no abordar aquests temes a raó de tenir o no tenir pressupostos.
1: Vols contestar, Clàudia?
12: No, és que jo, o sigui, anava una mica per aquesta via, eh? Potser me n'he anat massa dotant, o sigui, carregant massa els mestres. Jo aquí, a més, ho he dit múltiples vegades, crec que a l'escola un dels problemes que també té és que se li ha tret molta autoritat. Sense entrar en la metodologia, de com ha de ser o no ha de ser l'educació, però que els pares d'avui en dia també són una pedra al mestre i el director és una realitat com un temple. I que no acceptem que els nostres fills també la caguen, també ho és. Perquè nosaltres l'hem cagat, la cagaran ells i la caguem tots alguna vegada. I dir que no, perquè vivim d'una hipocresia en la que tots hem de ser perfectes i els nostres fills també, fa que no creixin. Que no creixin, que no madurin i que l'educació, a més, sigui precària i cada vegada hi hagi menys respecte. Perquè cada falta de respecte, cada mala actuació en la que impera la tolerància dels pares, fa que el proper sigui més violent, menys educat i menys respectuós.
1: Algú vol afegir alguna cosa? No? Doncs anem al tema que posava al damunt la taula l'Enric ara fa una estona, quan ha dit que els diners podien venir de l'ampliació de l'aeroport. Aquest ha estat un dels anuncis del dia i un altre d'aquelles qüestions que hi han dos punts, jo crec que avui bastant ben representats, sobre si cal o no l'ampliació de l'aeroport. Avui el Ministeri ha anunciat 1.760 milions d'euros dels 3.000 que en principi es van anunciar, i que també arribaran, però en fases posteriors, per dur a terme les primeres passes per efectivament dur a terme aquesta ampliació de l'aeroport. Vinga, començo per dir, abans sentíem Jessica Albiach molt enfadada, i recordant la manifestació que hi haurà aquest diumenge a Barcelona. No?
2: I que hi serem, bueno, alguns, no? Almenys. És un pas més del capteniment del govern de Salvador Illa per una infraestructura que està plantejada des d'una visió del passat. I a vegades tinc la sensació que el programa electoral econòmic del Partit Socialista i del Salvador Illa és un casset dels anys 80, que el podries trobar en una gasolinera al costat de les cintes de los chichos, perquè no surt d'allà. És a dir, és petroli, és gasolina, és un desenvolupament que a més va contra el que ha passat aquest estiu. La gent no es pot dormir a casa seva durant l'estiu ni una nit, 8 hores, de la calor, i estem apostant contra el que és la reducció d'emissions d'un sistema aeroportuari que no necessita això. I aleshores avui el que s'ha aprovat és aquest, el govern unilateralment, vull dir, perquè és el govern que aprova i allà ho porta, a la petició d'Aena. No inclou l'ampliació directament, és a dir, perquè hi ha dos temes de l'ampliació, una part és la pista i l'altra són les instal·lacions i les terminals. Les terminals podria tenir una justificació en millorar els serveis, etc. La pista és absolutament insostenible ecològicament en termes d'econòmics de Barcelona, i de que Barcelona, un aeroport que no tindrà mai connexions internacionals perquè no té les companyies que sostinguin això, bàsicament s'estendrà en aquest punt a punt, i això vol dir augmentar turisme. I per tant, sí, enfada, perquè és un pas més, però no és una victòria dels que són ampliacionistes, perquè això té molts fronts a la Unió Europea, per via judicial, i jo crec que passarà com als Jocs Olímpics, que la realitat climàtica i la realitat de país s'imposarà sobre aquells que segueixen tenint al cap una Catalunya desarrollista que ja no forma part de l'any 2026.
1: Raimon, què t'havies fent cares?
3: No, dic, escolta'm, a tots ens agrada viatjar. I viatjar amb, no sé, dins de les possibilitats de cadascú, eh? Viatjar i viatjar amb condicions. I en aquest cas, doncs, l'aeroport de Barcelona, sens dubte, està saturat. Jo no he mai aprofunditzat amb el tema de si la solució és el perllongament de la pista, si per munt o per avall. El que, sens dubte, és necessari és una actuació, i és una realitat. I jo crec que el futur i del transport, amb grans trajectes, perquè jo, de llarga distància, sens dubte, és l'avió. A dia d'avui, escolta'm, efectivament tot evoluciona, i veurem el tipus de combustible, i veurem, escolta'm, també ho hem vist amb els creuers, i probablement no s'esperava, no? Fins i tot en fer una connexió elèctrica en lloc de seguir tenint els motors en marxa, no? És a dir, jo crec que hem d'estar atents i s'ha de fer una aposta. Estic d'acord, hi ha una part que és la renovació d'instal·lacions, la terminal 2 em sembla que és de l'època olímpica, i per tant la intervenció sí o sí s'ha de fer. No entenc tant la de la terminal de la T1, i el concepte de la terminal satèl·lit, doncs, s'ha d'estudiar molt bé, perquè l'experiència, almenys la poca que tinc d'haver viscut terminals satèl·lits, per poc que es massifiqui, és una cosa totalment impracticable. Vale? Per tant, doncs, sens dubte s'ha de fer bé. Dic, ara, jo tampoc vull privar la gent de la mobilitat, perquè em sembla que és una sort. Crec que haurà de tirar una mica més endavant, i a partir d'aquí, com se les tinguin, doncs, els que van signar l'acord de govern del senyor, d'investidura, el senyor Salvador Illa, doncs aquí el problema és vostre. Dic, la lletra petita es llegeix.
1: Sí, Nil.
11: Per mi també és una mica un tema de model, no? Al final, què volem que sigui l'aeroport de Barcelona? Al final, l'aeroport de Barcelona volem que sigui una porta d'entrada, no? Un aeroport d'una capital d'un país, que evidentment ha de ser internacional. Ara, el que no volem és que sigui un aeroport, diguem-ne, de vols low cost a base de contaminar el planeta. És a dir, el que no pot ser és que surtin, entre cometes, de Barcelona vols per anar a Florència a 30 euros, quan de cop tenim que el tren en costa 250. És a dir, el que hem de fer és una aposta per la mobilitat ferroviària clara, que baixi els preus del viatge en el transport més pròxim, i acabar amb aquests bitllets low cost que ocupen i saturen l'aeroport de forma innecessària, i que a més contaminen de forma desproporcionada. Per tant, el que hem de fer és una aposta per un aeroport modern, decent, que evidentment agilitzi els viatges a llarg, diguem-ne, de llarg recorregut, que evidentment en un món globalitzat, que segurament no és el meu model, però estem en un món globalitzat, és necessari, i evitar els vols low cost que estan sobre, diguem-ne, dimensionats i segurament sobre subvencionats, i els hem de treure de l'aeroport de Barcelona. Digue-li, posar-los en un aeroport satèl·lit, o directament no posar-los. És a dir, el que no, jo repeteixo, és que a mi em sorprèn que entres a la web de Ryanair per posar una companyia low cost i et trobes vols a Florència per 30 euros, i busques un tren per anar a Florència o per anar-te'n a París, i et costa 250, i dius, en quin moment agafar un avió, gastar litres i litres, diguem-ne, de combustible, em pot sortir més barat que anar amb un tren a París o amb un... Per tant, apostem per la via ferroviària. Tots aquests diners que s'han d'invertir per augmentar, diguem-ne, pistes perquè puguin aterrar més avions, que s'inverteixin en fer, diguem-ne, un transport ferroviari de qualitat, que torni al tren nocturn, que tornin mil altres opcions, i que, evidentment, la T2 segur que cal modernitzar-la i cal donar un bon servei, però el que no cal és rebentar, diguem-ne, tot el sistema ecològic de l'entorn de l'aeroport.
1: Avui la gent que està seguint el programa a través de les càmeres, que n'en tenim moltes aquí a l'estudi, està veient que hi ha cares molt expressives avui. Segons sí. Va parlar la gent, jo tinc ganes de saber què s'ha amagat darrere les teves expressions, Clàudia.
14: A mi és que em permetreu, però és que
12: és que aquest debat em consumeix, perquè el món és tan gran i nosaltres som tan petits i a vegades també la vida és com un tren que t'hi puges o no t'hi puges, i si no ho fem a Barcelona s'ampliarà l'aeroport de Lyon o tornaran a ampliar el de Madrid o tornaran a ampliar el de València, i al final aquí ens omplim la boca de que ve turisme low cost perquè tenim companyies low cost i et diuen que no vindran companyies que evidentment necessiten la pista per poder portar Airbus de grans dimensions per poder fer bé l'aterratge. Ostres, si volem ser una entrada i si realment volem canviar el model de turisme que té Barcelona, que té Catalunya, home, doncs potser una de les possibilitats de canvi, digo jo, serà l'aeroport de Barcelona. No fer-ho segur que ens aboca a, novament, portar companyies low cost com Ryanair, perquè t'asseguro que els primers interessats que té en canviar companyies low cost per companyies arreu de món que tinguin calés és Aena, perquè les taxes que evidentment paga Ryanair doncs no són comparables segurament a les que podria pagar un Emirates, per exemple. Però, paral·lelament a això, dius, hosti, ens omplim la boca amb la contaminació. Evidentment, hem de crear exemple, i jo penso que Europa té un paper cabdal amb les, evidentment, polítiques verdes en un món que, evidentment, és negre. Però és que tenim els Estats Units en cantó, Rússia per l'altre, Xina l'altre, i nosaltres aquí preocupats per si l'ampliació de l'aeroport suposa el fi dels nostres dies i del canvi climàtic. Jo no crec, eh? Jo no ho crec.
1: Tinc dues paraules demanades, el Raimon i l'Enric, abans l'Arnau, sí.
13: Sí, a veure, jo crec que el debat de l'ampliació és un debat que hem tingut des de fa molt temps i personalment crec que no és cap secret que jo sóc ferm defensor de l'ampliació. No sé en quins termes, no sé si és una qüestió d'allargar la pista per millorar l'operativa, que segurament sí, si és una qüestió d'ampliació de les terminals, de la construcció fins i tot d'una nova terminal, que segurament també, però jo crec que hi ha un element que és troncal, que és el tema de la governança d'aquest aeroport, i que la ciutat de Barcelona i la ciutat dels entorns també tinguin alguna cosa a dir sobre l'operativa i el tipus d'operativa que s'hi desenvolupa. Abans ho deia la Clàudia, si volem evitar companyies low cost, hem d'apostar doncs, per un turisme de major qualitat. I en aquest país tenim la sort de tenir altres aeroports que si estiguessin ben connectats amb Barcelona, com passa, per exemple, a Londres, potser determinats vols o determinades companyies podrien derivar-se cap allà. Antigament, Ryanair volava únicament des de Girona, si no recordo malament. A Londres pot passar l'exemple similar a Stansted, que també vola Ryanair allà, i està ben connectat amb la ciutat. Si fem una aposta també de connexió de Girona, de Reus, de Lleida, bueno, seria un altre debat, amb la ciutat de Barcelona, doncs segurament molt, aquest debat quedaria més reduït. I després, bueno, jo crec que també hi ha un altre element que no és menor, que és que durant molts anys hem vist com evolucionava la mobilitat, hem vist com evolucionava els combustibles fòssils, i fins fa pocs anys no podies anar de Barcelona a Madrid amb un cotxe elèctric, ara sí que pots. Jo no dic que hi haurà avions elèctrics, però que evidentment doncs avançarem també cap un sistema d'emissions més baix. Ja passa també el port de Barcelona, malgrat hi ha un relat de l'alta contaminació dels creuers, que contaminen, no negarem la major, però és evident que quan un creuer està estacionat al port de Barcelona hi ha una connexió 100% elèctrica. Això, si no recordo malament, es va fer quan Mercè Conesa era presidenta del port de Barcelona, i per tant es va electrificar tot els mòbils de creuers, i jo crec que aquest canvi de model també el veurem aviat als aeroports i concretament a l'aeroport del Prat.
1: Sí, Raimon.
3: Mercè Conesa amb un projecte que venia del govern de Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona. En qualsevol cas, governança m'ha agradat, perquè al final el tema de low cost, no low cost, tenir companyies i connexions intercontinentals, també hi ha una qüestió que es diu estat espanyol, que ens limita l'accés a aquestes connexions, i no només per turisme, perquè és que és veritat que jo he comès el primer error de parlar de turisme, i de dir que tots tenim dret a viatjar, però és que hi ha molt viatger que no és de turisme, i ho dic perquè és una mobilitat que tampoc la podem menys tenir, no sé en quins percentatges ens estaríem bellugant, i per això abans també he intentat parlar del dret a la mobilitat. Jo insisteixo, la política a nivell d'aeroports jo crec que també ha estat molt erràtica i equivocada. l'Arnau ha estat molt, molt, molt lleuger amb Lleida, una equivocació, una inversió amb Lleida, perquè l'aeroport aquell probablement s'hauria fet a Andorra i compartit, si és que Andorra volia tenir alguna connexió i nosaltres ens volíem estalviar uns calés. Sentit o no sentit amb Reus i amb Girona, pues jo fins a cert punt també tinc els meus dubtes. Inversió ferroviària, completament d'acord. Dic, però avui, mira, avui em preguntes, escolta, m'has d'anar a Madrid, sí, dic, i com hi vas? Amb tren o ara vas amb avió? Dic, hosti, que greu que em preguntin això. Dic, no, no, continuo anant amb tren. Dic, ara, quina aposta ferroviària que continuo anant cada dia més minutets. Si jo ja sóc de la línia de Ripoll, bueno, de la Garriga, en aquest cas, que ara me la desdoblen. Sí. Que any que passava, minuts que augmentava el trajecte, no? Dic, és que és ridícul. I em sembla molt bé una connexió europea, una bona connexió europea amb xarxa ferroviària, Dic, però també tenim un petit hàndicap, i és el temps. I malauradament som molt esclaus en aquesta societat del temps i de la immediatesa. I per tant, doncs, solucions complicat en aquest sentit del que apuntaves, Nil, que em sembla molt interessant. I sens dubte, per poc que es pugui, les coses ben fetes, perquè hi hagi menys contaminació, perquè puguem ser exemple. Dic, però una mica amb el que deia la Clàudia, no? Dic, tampoc ens deixem passar la mà per la cara. Dic, perquè malauradament sempre hi haurà algú que ho farà i potser ho farà millor. Pues, siguem nosaltres els que ho fem i ho fem millor, i els que som exemple, i els que busquem l'excel·lència en tots els sentits. No és fàcil. Dic, però bueno, dic, a qui li correspon que s'hi fixi i que passet a passet, petit a petit, doncs vagi evolucionant.
1: Et toca tu, Enric.
2: En una de les vides que he tingut, jo vaig ser coordinador de vols a l'aeroport de Barcelona.
1: Ah, sí?
2: Prat, sí.
3: Molt bona.
2: Sí, llavors, conec una mica la dinàmica aeroportuària. Llavors, el problema, estic molt d'acord, és la governança. L'aeroport de Barcelona es governa des d'una empresa que pensa centralísticament i que a més té un interès polític en potenciar un, que és deficitari, que ara mateix no és del tot rentable el de Barajas, i que van invertint-hi. I a Barcelona és la gallina dels ous, és a dir, i és rentable, per exemple, pels low cost. És a dir, tenen allà una indústria i no és que el primer que no ho prioritzaran mai. I després, perquè la decisió no és dir, canviem, perquè podríem fer-ho, podríem tenir vots intercontinentals, les pistes, hi ha una pista, el que passa que hauries de reduir els altres, els petits, els de low cost. I aquesta priorització costa diners en els beneficis d'Aena. Vull dir, si no tens això no tindràs. No, és que hauràs de renunciar a una sèrie de vols. Jo estaria disposat, i crec que molta gent, a reduir vols de, diguéssim, turístics i prioritzar aquests. Vull dir, perquè l'operativa hi és. Vull dir, hi ha molts passatgers a Barcelona, es podrien reduir una part. Però el que s'està dient és, no volem renunciar a aquest, sinó que usem l'argument de que així tindrem una pista que es podrà fer una cosa que ja es pot fer, ampliant fins al màxim aquests vols que són la gallina dels ous d'Aena. Per això és que hi ha una trampa que ja es pot, si volguéssim, les condicions. Spanair va ser una experiència d'intentar crear una companyia catalana que creés un hub a Barcelona. Va fracassar econòmicament. Però sense un hub que puguis associar a Barcelona, no existirà mai. I les companyies que ho volen, ho poden fer. Ara, a un preu per a Aena, que no vol assumir, que és deixar de sacrificar el benestar dels barcelonins i altres tots els temes climàtics i mediambientals per fer quartos. I això és el que hem de posar sobre la taula. Aena està disposada a prioritzar el benestar dels barcelonins i de Catalunya i reduir, que crec que és necessari, de créixer el volum de turistes que arriben i prioritzar aquests vols? Això ho podria fer, però no ho vol. És a dir, no és una qüestió de o tot o res, és que hi ha una estratègia comercial que va a exprimir la llimona.
1: Digues, Nil, sí.
11: No, jo, és a dir, secundant el que acaba de dir l'Enric, vull dir que realment estem intentant posar una dicotomia com o ampliem o hem de renunciar als vols internacionals, quan no és així, és a dir, podem no renunciar als vols internacionals i no haver de fer la ampliació, podem ser un aeroport de primera sense haver de fer la ampliació de la pista, evidentment, cal millores a les terminals i que cal inversió, diguem-ne, que com també ha explicat bé l'Enric, que Aena depèn de com li interessa fer. Però, per tant, podem no renunciar a ser un aeroport de primera sense haver de fer l'ampliació. Ara, anar allargant perquè tardarem molt de temps a fer, diguem-ne, una línia ferroviària decent, entre altres coses, el corredor mediterrani, que cal fer-lo,
3: sí,
11: per tema de mercaderies. Vull dir que és que anem a la cua d'Europa a nivell de mercaderies ferroviàries. La regió de Catalunya és de les de cua d'Europa i és una vergonya amb tota la mercaderia que tenim. Per tant, hauríem de treballar en tenir d'una vegada el corredor mediterrani tant per les mercaderies com per les persones. És a dir, repeteixo, és que podríem viatjar, jo recordo fer un viatge quan era petit amb el tren nocturn que anava a París per anar a Disneyland París amb els meus pares. Val? aquest tren va desaparèixer per falta d'inversió, per falta de manteniment, per 1.040 coses, perquè ara mateix la via d'alta velocitat ja no està connectada perquè no arriba ben bé fins a Perpinyà, fins al final de tot, però el que cal és que el govern aposti i inverteixi aquí. És a dir, el que no podem dir és, no, com que tardarem temps, no ho fem. No, no. Fem-ho ja i ho tindrem com abans millor. I ho necessitem.
1: Hi ha una demanda col·lectiva de petites intervencions. Hi ha tres persones que m'han demanat una intervenció breu. Per cert, ara, quan parlava al Nil del tren nocturn, em venia al cap al Talgo. El Talgo nocturn, amb aquell restaurant meravellós.
2: Jo hi havia treballat, també.
1: Havies treballat al Talgo?
12: Sí,
1: tu tens moltes vides. Sí, tens moltes vides.
2: El tren nocturn de París.
1: Ah, no, jo era habitual en el Talgo nocturn a Madrid i era meravellós sopar en aquell restaurant.
3: Jo, perquè ets high class, jo anava amb el tren nocturn, eh? Allò es va llogar.
1: El
3: Borreguero.
1: Raimon, sí.
3: No, escolta'm, jo és només un concepte, perquè a mi, sempre quan parlem de determinats temes, amb l'habitatge o el turisme o poder anar a la Cerdanya, m'invento, eh? Poder viatjar. I parlo del dret a la mobilitat i parlo del dret a poder viatjar. És a dir, no és només els turistes que en venen a la ciutat de Barcelona i de la seva qualitat, sinó, escolta'm, que al final nosaltres també som usuaris d'un low cost perquè la butxaca no ens permet un altre tipus de transport per poder viatjar, conèixer experiències i anar arreu del món. Ho dic perquè està molt bé, perquè introduïm el limitar el low cost, ens anem a companyies amb un preu molt més car, que també segur que et deuen donar uns serveis molt, te'ls donen, molt més bons, però dic, escolta'm, qui pot assumir aquesta despesa? I quan jo penso en un vol intercontinental de tantes persones que se'n van a veure la seva família a països llatinoamericans o se'n van a la zona asiàtica, etc. Escolta, també els hi hauré de limitar. És on entra el meu punt de contradicció, sobretot, eh? És a dir, i ho entenc. Dic, com a receptors, però també com a emissors i com a usuaris.
1: Sí, Clàudia.
12: Jo crec que part de l'ampliació no és perquè no es puguin fer vols internacionals. Evidentment es pot fer vols internacionals. El que passa que actualment hi ha dos pistes a l'aeroport del Prat on es poden fer aterraments i, a més, hi ha una freqüència d'aterrament entre vol i vol. I només en una d'elles pot aterrar vols internacionals. Per tant, necessiten una nova pista perquè també puguin aterrar vols internacionals. No que no es pugui, sinó que la freqüència dels vols internacionals sigui més àmplia que no pas la dels vols que poden ja aterrar en aquestes dues pistes. I, evidentment, Barcelona té la capacitat que té. És a dir, Barcelona tampoc pot créixer més. Si arriben aquests vols i tenim la capacitat que tenim, creixerem també una mica per substitució, dic jo.
1: Sí, Enric.
2: Sí, sí, això és la qüestió dels slots, eh? Sí, és a dir, les configuracions van canviant al llarg del dia. El Prat, cada cop que a vegades és pel vent, ha d'aterrar un, han d'enlairar-se un d'aquests grans, paren, llavors el que vol dir que has de tenir menys vols, per això dic que sacrifiquen els petits per als grans avions. Però ara dèieu, el combustible... Pot ser la tecnologia. Una de les coses que són les estratègies dels fabricants aeris, ara mateix, és la de fer vols intercontinentals, punt a punt, no amb grans connexions de hub, amb avions de passadís curt. De fet, és el famós Airbus 321XLR Extra, que permet anar de Barcelona a Boston amb un avió com el que vas a París o el que vas a Roma. I això què vol dir? Que si això funciona, i que ja estan operatius, Iberia és la primera companyia que el practica, no necessitarem pistes més llargues per fer aquests vols. Perquè, a més, l'estratègia de Barcelona, que és que no té un hub on suportar les connexions, que són aquests grans avions, econòmicament, això sí que els és rentable a les companyies. I, per tant, a vegades, quan diem cap on va el futur, doncs a vegades no va tant amb la tecnologia del combustible, que és bastant difícil per una qüestió de potència calòrica, etcètera, etcètera, que els avions petits hi han de perfeccionar, hi ha crítiques a aquest tipus d'avió, però és l'estratègia que ha fet Airbus, que és molt intel·ligent, és operativament és molt més rentable per les companyies els avions de passadís únic i intentar allargar-los amb una millora de gestió dels espais. Ho dic perquè a vegades, perseguint el mateix objectiu, que crec que no hem de discutir això, és que potser la resolució no està en seguir fent models antics, sinó és que ara ja molt petit podem fer el mateix i, a més, s'adapta millor al model econòmic de Barcelona. I això no s'està dient. Per tant, un moment, plantegem, perquè a mi quan la gent dona només una solució única, dius, em puja la mosca al nas. hi ha altres solucions tecnològiques que poden donar resposta al que ja tenim i, sobretot, dic molt, mantenir la dimensió de l'aeroport de Barcelona al que la ciutat necessita en tots els seus àmbits.
1: He anat a mirar quin percentatge de vols de passatgers que arriben a Barcelona són turistes, quins venen per motius de treball. És interessant, eh? La majoria són turistes. El 66% dels visitants que arriben a l'aeroport del Prat són turistes, el 20% de mitjana ho fan per motius professionals i treball, i després una qüestió que efectivament no hi contem, que són els motius personals, com anar a veure la família, per exemple. Mm. Està al voltant del 14%, aproximadament. Són dades que m'han semblat interessants quan el Raimon les posava damunt la taula.
2: Saps quin és més interessant? Quants barcelonins o catalans usen l'aeroport i quants de fora? És a dir, quan exportem i quan... Perquè aquí el desequilibri és molt gran. Mm. És a dir, i en el sector turístic és molt clar. Per molt que viatgem i que tots agrada viatjar, però està molt desequilibrat.
1: Clar. En fi, estem a 4 minuts de 3 quarts de nou. Hem obert el butlletí informatiu de les 8 amb les declaracions del ministre de Presidència, Félix Bolaños, assegurant que l'aplicació completa de la llei d'amnistia és qüestió de temps. Ho ha dit després que el Tribunal Suprem mantingui el rebuig a aplicar-la a Carles Puigdemont i a Carles Puigdemont i a Toni Comín per malversació. Estic mirant l'Arnau, com a portaveu de Junts en aquest moment aquí al programa. Com has viscut aquesta declaració del jutge Llarena?
13: Home, jo crec que era una decisió previsible. És una qüestió que diré presumptament, perquè ara fa uns dies un amic meu, candidat de Junts a Sant Just, va ser processat, bueno, va tenir el judici per un tuit sobre el 2019, dels fets del 2019, del 2017, a la Conselleria d'Economia. És igual, no m'entretenc, torno al d'allò. I llavors diré que era previsible, perquè Llarena sempre ha estat un presumpte prevaricador. I quan tenia sentències, inclús del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que deia que l'aplicació de l'amnistia era perfectament legal, que no atemptava contra els interessos econòmics de la Unió Europea, doncs, malgrat això, ell ha continuat insistint en que en aquest cas, en el cas del president Puigdemont, però també hi havia els consellers Puig i Comín, hi havia una qüestió d'enriquiment personal. Quan es va aprovar l'amnistia al Congrés dels Diputats, el jutge Llarena va decidir mantenir les ordres de detenció amb dos motius. Un era que ell considerava que hi havia hagut un enriquiment personal. Això no es va demostrar mai, o fins on jo sé no s'ha pogut demostrar d'una forma empírica, i l'altra era que atemptava contra els interessos econòmics de la Unió Europea. Quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que això ja no és així, doncs només li quedava aquesta, i és el que està mantinguent ara. Ara, d'aquí uns dies, crec que és el 22 de setembre, veurem el Tribunal Constitucional resolent un dels recursos de, si no recordo malament, de Jordi Turull.
1: Sí, senyor.
13: Veurem què passa, segurament decaurà, i per tant el que farà el ple del Tribunal Constitucional serà proposar un nou ponent, i amb aquest nou ponent previsiblement doncs sí que s'aprovarà.
1: Deixeu-me que us digui que l'altre dia va estar Gonzalo Boye aquí al programa, i de veritat, de les forces vegades, unes quantes vegades que l'hem entrevistat, jo el vaig veure molt més optimista. És a dir, com veient molt propera ja l'aplicació de l'amnistia. Miro l'advocada, Clàudia Terinasi.
12: Jo també ho crec. En aquest sentit, no hi ha dubte. Sabíem que que tard o d'hora arribaria. Sí que ho estan allargant el xiclet, perquè en el fons tot aquest impediment, quan s'aprova la llei al Congrés i no s'aplica, tot aquest impediment ve de tribunals que ja sabem pues, que venen amb una ideologia ja, i a més contrariats per la llei que s'havia aprovat en aquell moment. Tinc ganes. L'altre dia vaig dir aquí que crec que els de Junts per Catalunya no tenen cap ganes de que tornin Puigdemont, però després, a més, vaig fer una reflexió més enllà.
1: Però això ja tornant cap a casa.
12: Sí, sí, sí.
1: Ah, molt bé.
12: Però t'ho juro, vaig dir, però realment és que qui tampoc li interessa gens que torni aquest senyor és el Partit Socialista. Vull dir, que són els mateixos que estan defensant l'aplicació d'amnistia i que realment estem on estan, o aquesta gent està on està, gràcies a l'impuls de la llei d'amnistia que va tenir per part del Partit Socialista en part, però és que quan torni aquest senyor no li té cap tipus d'amistat en el senyor Pedro Sánchez, i aquí tornarem a tenir unes bambolines d'aquí cap allà, no ho creus?
1: Jo no estic massa d'acord.
12: Creus que són amics?
1: No, no crec que siguin amics. No. Que crec que el Partit Socialista té moltes ganes de tancar aquesta carpeta.
12: I creus que es tancarà?
1: Jo crec que sí. És a dir, perquè en el mateix moment en el que arribi la normalitat, perquè, efectivament, la notícia de l'arribada de Puigdemont serà un dia, però a la que porti una setmana, i en un panorama tan canviant en el qual els pactes avui són uns, però d'aquí un any poden ser uns altres i poden necessitar vots de Junts. Ja hem assistit en més d'una ocasió a com el Partit Popular li ha tirat els trastos a Junts, convidant-los a recolzar la seva opció. Tampoc li interessa. De fet, se li ha preguntat en diverses ocasions al senyor Núñez Feijóo si quan ell arribi a ser president del govern tirarà enrere el tema de la llei d'amnistia, i no ha contestat mai, perquè efectivament segurament és una feina ja feta i també li interessa d'alguna manera tancar una carpeta que mou el que mou, però que també impedeix el que impedeix, no? Em tanco a... M'ha preguntat, li ha hagut
3: de respondre. La meva resposta hagués començat pel final, dir, escolta'm, és que el primer interessat en que s'acabi i es tanqui la carpeta és el Partit Popular.
1: Clar.
3: I ho veig així, perquè és l'aconseguir una normalitat i, a més, d'aquí dos dies hi ha eleccions. I, per tant, doncs, veurem quin rol pot exercir Junts i l'empatia o la simpatia de Puigdemont amb Pedro Sánchez. Però torno, jo estic cansat de jutges que van per lliure, jutges que ens costen molts diners a l'erari públic, i que mai se'ls escarmenta i mai se'ls penalitza. I, per tant, doncs, aquí sí que ho deixo. Veurem com evoluciona i espero que de forma satisfactòria. Jo crec que ja això s'ha endarrerit massa i sembla que la tendència, pel que es va dir el dia de la inauguració del curs judicial, la tendència i la voluntat, fins i tot pel Tribunal Suprem,

0: debat, crec que a Catalunya es requereixen uns relleus, toquen uns relleus que no s'estan podent fer de manera natural en els partits, i dic tots, que impulsin el que ha de passar, és a dir, de les noves generacions que en els partits van assolint responsabilitats.
1: Enric, que diu que la de Colau s'ho està tornant a plantejar, tu. Dic, sí, això és menudo relieve, eh?
2: Què has dit? Què has dit, Enric?
0: No, que sí, però ha estat fora, és a dir, el problema de la direcció de Junts, i, però dic amb tots, vull dir, i també estaria... Jo estic d'acord en que tots els partits, també el meu, han d'anar plantejant, i és un problema que tenen els partits, d'anar plantejant un necessari relleu natural, acompassat, i no és fàcil. I en el cas de Junts, però no només, ho posava com a exemple, que crec que també ajudaria, perquè són direccions polítiques que han viscut una polarització tal que es fa molt difícil reconstruir certes dinàmiques per tot el que hi ha de càrrega. I crec que el país necessita nous lideratges en què es puguin traçar complicitats àmplies, també amb el front democràtic necessari, però que això és molt difícil si no es normalitza la situació. Perquè Puigdemont doncs, arrossega Junts, però això també arrossega aleshores el lideratge d'Esquerra, arrossega els altres lideratges de tots els partits, i això és necessari. No dic que et corri pressa, ningú vol matar. Jo m'estimo molt els meus caps, els meus perquè he fet molta campanya per ells.
3: Entenc el que dius, però no ho comparteixo. Precisament la direcció nacional de Junts es va renovar, si no recordo malament, fa un parell d'anys, amb una direcció nacional escollida amb una amplíssima majoria de prop del 97% dels vots. La direcció nacional d'Esquerra Republicana s'ha renovat fa poc, escollint a Oriol Junqueras i a Elisenda Alemany com a president i secretari general i per tant...
1: És el que t'està dient l'Enric. Jo entenc el que diu l'Enric.
3: Entenc el que diu, però no ho acabo de compartir.
4: Deixa'm que et digui una cosa. Dins de Junts segurament hi ha gent que apostaria per una renovació i gent que està totalment convençuda. Ho dic perquè l'altre dia, i ho dic perquè ho va dir públicament, Joan Granadell, el diputat de Junts al Parlament, està absolutament convençut que la tornada de Carles Puigdemont pot ser un revulsiu de cara a les intencions de vot de Junts per Catalunya, que quan estigui aquí segurament canviaran. Estàvem comentant les últimes enquestes que van sortir l'altre dia.
0: Però això és en curt, que tots els partits, els líders que tenen més exposats, són els que primer poden donar un resultat a curt. Però el perill d'un partit és que no sigui capaç de generar nous lideratges de la
4: resolució. Clar.
0: I et dic, a tots els partits ens passa, hi ha líders que malgrat no estan, segueixen estant. I si no, feu reunions constantment a Waterloo, si no mana. Vull dir, sí que hi ha un pes, una autoritat i una organització paral·lela o un procés decisional paral·lel dins de la democràcia dels partits, que això no es resol bé.
2: I això també és que els partits tinguin referents.
0: Sí,
2: vull dir, però entenc que, és a dir...
3: No, però aquí no estem parlant de si mana o no mana i si fem reunions a Waterloo, és que és el president del partit.
2: Sí.
4: Nil, sí.
3: És normal que es facin reunions presencials amb ell.
2: És a dir, jo en certa mesura comparteixo o entenc el que diu l'Enric, és a dir, sí que és veritat que un moment o altre haurem de fer un canvi de fase o d'estat que segurament es precipitarà un dia o altre. I segurament molts partits, de fet et diria que pràcticament tots els, diguem, els respectes del Parlament, hauran de fer un relleu regeneracional i que, per tant, doncs, ho han de preparar. I en aquest sentit, evidentment Junts, evidentment Esquerra, segurament també Comuns, i per tant sí, caldrà un canvi, i segurament... De fet, segur, que de les èpoques precisament d'aquelles que hi ha moltes crispacions i moltes rancúnies, que segurament també és necessari treure'ns de sobre. Però també per construir un país, vull dir, en aquest sentit, des de la meva perspectiva política, vull dir, jo el que vull és construir un país nou i segurament hi ha coses, o queden coses enganxades del passat, que quan ens volem posar a construir-lo haurem de, no de deixar que siguin els nostres referents, però segurament sí de deixar, diguem-ne, un costat. És a dir, pot ser el teu referent polític, pot ser, però potser no ha d'estar liderant segurament el que ha de ser una nova generació o un nou intent de canviar el govern d'aquest país.
4: Què passa, Raimon?
1: Que ho comparteixo amb tu si el concepte no és generació vinculat a edat. Saps què vull dir?
2: Sí, jo
1: parlo de relleu, vull dir, perquè, escolta'm, en alguns s'han enterrat molt joves, saps què vull dir?
2: Correcte, no parlava.
1: I probablement hi ha gent que té dins dels partits que té molt de recorregut,
2: i que, per tant,
1: s'ha penalitzat. Igual que també estic una mica cansat, i ja que em deixen el micròfon, dels canvis de cromos. És a dir, avui estic a l'Ajuntament per anar-me'n després a Madrid, per després me'n vaig a Europa, però després torno a encapçalar l'Ajuntament. No sé si m'explico, eh?
2: Sí, sí.
1: Dius, a mi també això són falsos, des del meu punt de vista,

0: vista, eh? Són falsos relleus i que jo crec que tampoc són positius, eh? Ara, quan una persona val, també a tope, eh? Vull dir, sense res a dir.
1: Digues, Enric.
2: Jo crec que aquesta dinàmica de canvi de cromos en part és provocada per la manca de no haver fet relleus i, per tant, que recorres als partits d'estratègia, al que aquell que li dona el resultat immediat.
0: Els personalismes
2: clopen això. I perdona, ara faré una cosa una mica provocadora, però crec que un dels elements que dins del món independentista s'estan trobant és que els lideratges d'Esquerra i de Junts tenen un problema competitiu amb Orriols en aquest sentit, que és que Orriols, diguéssim, ve del moment post, diguéssim, procés, i això molta gent l'exculpa de moltes responsabilitats. I això és un repte, eh? No dic que jo allunyadíssim de les tesis d'Orriols, però crec que també fa difícil poder entrar en el debat amb igualtat de condicions.
1: Deixeu-me que us recomani que escolteu després de les notícies l'entrevista que fem avui. És una passada, ja us dic ara. És un llibre de veritat d'aquells que qualsevol persona interessada en la història recent de Catalunya i que a més li interessi la política, doncs és lectura gairebé obligada. De l'antifranquisme al pujolisme, la pugna per l'hegemonia, d'Eloi Gommà Vidal, amb pròleg de Xavier Domènech. Per cert, ara de seguida estarà amb nosaltres l'Eloi Gommà i ens parlarà de tota l'època Pujol, de com Pujol va arribar a fer-se amb el govern de Catalunya, que quan va morir Franco, Catalunya era clarament, diríem, una Catalunya d'esquerres, no? Amb el PSOE, amb el PSC, amb el PSUC, etcètera, etcètera. I, en canvi, realment, pocs anys després, dues eleccions després, per ser més exactes, la victòria de Jordi Pujol va ser absolutament incontestable, no? Començant tota una etapa. Tenim el Toni Mata esperant-nos. Toni, què tal? Bona nit, senyor.
3: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i amants de la política que espereu aquesta entrevista. Com esteu?
1: Estem contents i amb ganes de saber de què parles avui al colofó.
3: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant de l'escalfament del mar Mediterrani, que com bé sabeu està com un caldo de pollastre galets. Fins ara ens hi hem anat acostumant. El mar ja no et refreda quan tens calor, sinó que surts de l'aigua ben humit i l'airet sobre la pell. És el que et fa un efecte refrigerant, com si fossis un radiador. Molt bé. Alguns de nosaltres pensàvem que havíem driblat així novament els efectes del canvi climàtic perquè s'anuncia que el fenomen del Niño serà terrible enguany, però com que ens sona a nen mexicà, doncs ens dona la sensació que queda lluny i no ens afecta. Aquella idea tan egoista i tan humana que fa que els problemes, si passen lluny, no t'importin tant. Que hi ha unes paparres californianes que mosseguen la gent i la deixen catatònica. Ah, bueno, però a Califòrnia, ja s'espavilaran, sortirà Schwarzenegger a trepitjar paparres en plan Terminator, a mi no m'afecta, m'és igual. Que les altes temperatures resulta que fan que aquestes paparres mortals ara trobin que Catalunya fa patxoca. Alarma, alerta, morirem tots. Ja tens el mainat fent tuits esbarat, que amb la pasta que s'ha gastat en viure 120 anys, que s'ha gastat tot el que ha guanyat amb la trinca en semblar més jove, després, vinga, sobreviu a una exdona mortal i ara ja seria mala llet que vinguin unes paparres a carregar-se. L'home, pobre, seria un disgust. Però el Mediterrani, dèiem. Rafael Acarrà deia allò de para hacer bien el amor hay que venir al sur. I ja ens agradava una mica la idea que els pobles de la Mediterrània fossin els més calents del món, els més torris, que tinguéssim aquesta fama, que ja sabem que el nostre mar està habitat per un munt de sardines ben eixerides. Però, ai, amigues i amics meus, pujar massa la temperatura porta tota mena de problemes i ara resulta que a l'alçada de Sicília, no sé si heu sentit, s'està formant un medicà. Un medicà, no? És un senyor d'Estats Units anunciat per un nen de 5 anys. Senyor de senyors, el medicà. No, un medicà és un huracà a la Mediterrània. Direu, això és nou. Efectivament, això és nou. Els meteoròlegs inventen conceptes nous. I si fins ara us preguntàveu, quan veieu els danys provocats pels huracans als Estats Units, per què coi construeixen cases de fusta, ara us preguntareu, per què posem teules als nostres sostres? Amb una bona ventada, efectivament, sortiran totes disparades com les ungles postisses de la Rosalia si els hi fas palanca. El mar de la Rafaela, el del Serrat, i què li vull fer jo si jo nací en la Mediterrània? Això a la merda tot. Fins ara ens preocupàvem si quedaria sorra a les platges, i ara el que caldrà veure si el teu amic orellut el podeu lligar a terra perquè no se li inflin les veles i acabi a Reykjavik. Així estem, Toni Marín, en el món de la por. O acaba amb nosaltres la IA, o el fracàs escolar, o els medicants. Ha arribat el moment, jo crec que ara ja sí, Toni, de proposar un pla.
1: Estic totalment d'acord amb això. Una abraçada, Toni, gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
1: Adéu, ens queden un parell de minuts per arribar a les 9 en punt de la nit. Per cert, parlant de la IA, avui l'Ignacio Rigau, que ja saben que avui ens toca el diccionari de la Botarada, s'ha vingut a fixar en una cosa que m'ha fet molta gràcia, que són els cartells fets amb intel·ligència artificial, que ja els tenim per tot arreu, no? A banda de memes, mira, com és enginyer informàtic i d'això controla el Nil, és veritat que la gent s'ha llançat al món de la creativitat, eh?
4: Bueno, en general la gent crec que s'ha llançat a abusar una mica de la IA, però sí, sí.
1: Abusar una mica.
4: Home, crec que sí, crec que ja arriba un punt inclús que a vegades detectes textos que t'envia gent escrits en via i ja comences a pensar, home, potser no calia.
1: Mira, no m'he, sincerament ho dic, no m'he llegit l'article perquè no tenia temps. La Vanguardia avui publica un article molt interessant, com a mínim pel títol, que parla justament d'escriure malament a posta
5: perquè sembli que perquè, no ho ha estat la IA.
1: Perquè evidenciïs que no ha estat la IA qui ha escrit aquell text. És fort, això, Arnau,
5: és molt
1: no?
5: Fort, és molt fort. És també molt ho estava llegint aquest matí i, sí, eh? I bé, al final hem arribat a una societat en què es premia la mediocritat o la manca de talent, que quan algú, ostres, quan algú escriu bé és un gust llegir algú que escriu bé, no?
1: I tant.
5: I que hagis de demostrar que no ets ja escrivint malament a propòsit, doncs deixa-m'ho que desitja.
1: No posem els accents.
2: Fer faltes d'ortografia, ara serà el mostre d'autenticitat.
1: Exacte, mira, potser amb això milloren...
2: Pisa, sí, una afegida en forma pisa.
1: Vinga, Arnau Vives, Nil Font, Raimon Blas i Enric Bárcena, Clàudia Tarines, ha estat un gust, un plaer, com sempre. Us espero veure ben aviat. Molt amable. Gràcies.
6: Bona nit.
1: Senyores, senyors, notícies de les 9 i de seguida de l'antifranquisme al pujolisme amb l'Eloi Gommà Vidal. Tornem de seguida. Fins ara.
7: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit. Mig centenar de persones s'han concentrat aquest vespre davant la comissaria dels Mossos de les Corts de Barcelona per protestar contra les càrregues policials durant les manifestacions de la Diada.
9: Parlon dimissió! Parlon dimissió!
8: Anem fins allà amb el nostre company Àlex Eloi, bon vespre.
10: Bon vespre, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana sota el lema Prou impunitat policial, parlon dimissió. Els manifestants han denunciat en aquesta concentració el que qualifiquen d'impunitat dels agents contra els independentistes. Asseguren que els van pagar indiscriminadament i que van fer un ús desproporcionat de la força contra menors. Ignasi Rigalt, coordinador de mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana.
11: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat.
10: En aquest sentit, demanen la dimissió de la consellera d'Interior i el restabliment de tota la cúpula dels Mossos.
8: Gràcies, Àlex. En aquest context, també aquest vespre, desplegament policial dels Mossos a Lleida per evitar que una manifestació de Vox es trobés amb una concentració antifeixista de rebuig. Inicialment, els d'ultradreta havien convocat a la plaça del Clot de les Granotes, però una vintena de col·lectius antiracistes i antifeixistes s'han concentrat mitja hora abans de la prevista al lloc i han aconseguit reunir més de 300 persones. Els Mossos desplegats amb furgonetes de l'Arro i antidisturbis s'han desplegat entre els dos bàndols i poca estona després que Vox comencés la marxa, els antifeixistes han desconvocat. L'incendi d'Alfarràs a la comarca del Segrià evoluciona favorablement, però encara continua actiu. Segons dades provisionals d'agents rurals, les flames afecten una superfície de 82 hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat el nucli de població d'Andaní, d'unes 200 persones, i també ha quedat reoberta la carretera nacional 230, que estava actuant com a tallafocs. Els bombers treballen hores d'ara al flanc esquerre, on encara hi ha flama activa, ja que la resta del perímetre està controlat sobre el terreny i treballen desenes de dotacions dels bombers, també a que s'han retirat fa tot just uns minuts quan ha marxat la llum del dia. També estem molt pendents d'un incendi forestal declarat aquesta tarda al terme municipal de Tuéjar, a la Comunitat Valenciana. Les tasques d'extinció s'estan complicant pel fort vent que bufa a l'àrea afectada. S'han desplegat 14 mitjans aeris, tant autonòmics com estatals, i més d'una vintena de dotacions terrestres. També s'hi ha incorporat la Unitat Militar d'Emergències, la UME, per reforçar aquests treballs d'extinció. Davant l'avenç a les flores, flames, el Centre de Coordinació d'Emergències ha activat la situació 2 del Pla Especial d'Incendis Forestals. I en l'àmbit econòmic, el Consell de Ministres ha aprovat una inversió de més de 1.700 milions d'euros a l'aeroport de Barcelona-El Prat, que es repartirà durant els propers 5 anys. L'objectiu és reconfigurar les terminals T1 i T2, millorar la T2 i les seves zones d'aparcament i perfeccionar algunes pistes de sortida, i també es reserva una quantitat per si finalment surt endavant l'ampliació de l'aeroport, tal com ha anunciat el ministre de Transports, Óscar Puente.
6: Hay previstos en el DORA 3 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias.
8: El soci de govern Sumar s'hi oposa a aquestes mesures, Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
12: Nos hemos manifestado en contra hoy de una manera muy clara y lo vamos a seguir haciendo porque nosotros, desde luego, no compartimos este modelo.
8: Aquesta inversió, com sentíem, s'emmarca en el tercer document de regulació aeroportuària, conegut com DORA 3, un pla estratègic per millorar els aeroports, que comprèn el període 2027-2031. Des de l'aeroport critiquen que aquest document, diuen, s'ha aprovat d'amagat. Ariadna Cotés, integrant de la plataforma, en declara declaracions a Ràdio 4.
13: Ara ens trobem que 5 dies abans de les manifestacions de Barcelona, Palma i Eivissa contra les ampliacions dels aeroports aproven un DORA d'amagat sense que s'hagi fet pública cap dada ni el document prèviament i amb inversions milionàries pels aeroports. No parlen d'inversions per educació, per rodalies, per sanitat, per serveis públics, per restauració ambiental.
8: I fa una crida a la mobilització massiva aquest diumenge a la manifestació convocada per Aeroport contra l'ampliació del Prat. En esports, l'Espanyol ha perdut contra el Rayo Vallecano en el partit que ha obert la jornada 6 a la primera divisió de futbol. El marcador final ha estat 2-1 favorable pel Rayo. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
7: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 5 minuts, aquí seguim. Això és Ràdio 4, això és el Pla B. Ignacio Rigau, què tal, Ignacio? Bona nit, com estàs? Nova entrega del diccionari de la Hortarada.
14: Així és.
1: El tema d'avui m'interessa moltíssim, perquè no és broma. Fa uns dies prenia un cafè amb el responsable d'una empresa de màrqueting i estaven molt preocupats per com la intel·ligència artificial comença a fer-se notar realment en el que són les contractacions d'aquests serveis, perquè hi ha molta gent que ha decidit utilitzar la IA per fer, no sé, les seves campanyes publicitàries, no?
14: Sí, i tant, i moltes vegades amb uns resultats espantosos. Clar, francament.
1: D'aquí que hagis escollit aquest tema com la hortarada de la setmana.
14: Sí, i especialment perquè jo crec que connecta amb una cosa molt important, que és posar en valor el treball de gent, per exemple, que es dedica al màrqueting i sobretot del cartellisme, que és una disciplina artística molt popular en aquest país, con lo que ha sido, no? I jo crec que és una tornada comprensiva, perquè m'havia adonat que havia estat una mica dur les últimes edicions, i ara doncs, jo comprenc a qui recorre a l'hortarada, però l'hem de redirigir, l'hem de redreçar.
1: En qualsevol cas, tindrem convidat de luxe, realment, perquè és una persona que del món de la comunicació en sap moltíssim. Lluís Pastor és professor de comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya. Avui anem de professors universitaris, perquè l'Ignacio és professor de SADE, perquè Lluís Pastor és professor de comunicació a la UAB i perquè l'Eloi Gomà... Hola, Eloi, com estàs? Bona nit.
15: Molt bona nit, moltes gràcies.
1: És, entre d'altres coses, és professor de teoria política a la Universitat de Girona, és economista, és doctor en història contemporània per la UAB i autor d'aquest llibre que tenim al damunt la taula, de l'antifranquisme al pujolisme. M'ha cridat molt l'atenció, Eloi, com comences el llibre, la dedicatòria del llibre. Dius, els convergents de tots els partits. Això m'ha fet molta gràcia. Qui són els convergents de tots els partits, Eloi?
15: Bé, això bàsicament el que ve a mostrar, no, és que quan algú construeix una hegemonia política tan forta com la que va construir Jordi Pujol, doncs això fa que la seva visió de Catalunya, la seva visió del país, de què és la catalanitat, doncs acabi permeant en molts sectors, no? I que avui doncs hi ha molts sectors que no es consideren ni convergents ni que ho han estat mai, que sense saber-ho potser incorporen moltes idees de Catalunya de Jordi Pujol que han anat calant en l'imaginari col·lectiu.
1: És veritat que quan vagin passant els anys i cada vegada veiem més distància, la figura de Jordi Pujol, el que és inqüestionable és que era un geni. O sigui, més enllà de que un estigui o no d'acord amb les idees que propugnava o amb el que va ser la seva acció de govern o com es va fer, amb algunes qüestions, és veritat que era un geni aquest home, no? Bueno, és un geni.
15: Era una personalitat política extremadament hàbil i intel·ligent, i així ho va demostrar, no?
1: Certament, deia l'altre dia, tinc la frase apuntada, jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur, hi ha molt de futur per vosaltres, un futur col·lectiu. No em diguis, i ara entrem de seguida amb el que és el llibre, no tens una mica de curiositat per saber realment, veient una mica tot el que tenim al damunt la taula, com ho gestionaria un Jordi Pujol jove, tot això, no?
15: Sí, clar, eren temps històrics molt diferents. A mi, del missatge, sí que et diria que em va agradar el fet de que Jordi Pujol encara segueixi sostenint que és català tothom qui viu i treballa a Catalunya, no? Perquè amb els temps que corren crec que això és important.
1: Els nous catalans,
15: i,
1: no?
15: Sí, vull dir, està molt bé que sí, Pujol segueixi sostenint això. I després també hi havia aquesta cosa molt pujolista en aquest missatge, no? Que hi parlava molt de que el que en realitat necessitem és optimisme, no? És fer a nosaltres mateixos, és fer en el país. Però clar, vull dir, hi ha moltes qüestions dels problemes que tenim a Catalunya que no s'expliquen per això, sinó que també s'expliquen, doncs, per exemple, per les desigualtats econòmiques que tenim, pel poder de les elites econòmiques, que són sectors que Pujol, que sempre va estar del costat dels poderosos, no va assenyalar mai, no? Per tant, sí que em sembla bastant pujolista el missatge aquest.
1: Aquest llibre neix amb una pregunta que, efectivament, ho estàvem comentant ara fora d'antena, és una pregunta que ningú s'havia formulat fins ara i que, d'alguna manera, era òbvia. És a dir, mor Franco, aquella Catalunya postfranquista era una Catalunya clarament d'esquerres, Partit Socialista, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC, i en canvi amb dues legislatures, la primera guanya però necessita Esquerra i també la CDS.
15: I la UCD.
1: I la UCD, sí, perdona, sí. La CDS.
15: La UCD era la que crea després,
1: exacte,
15: el Suárez.
1: Exacte. Però immediatament, 4 anys més tard, aconsegueix un resultat absolutament espectacular. Com passa això?
15: Sí, això, evidentment, en la història i el llibre es basa en moltes explicacions d'aquest fenomen, no? És a dir, doncs, per exemple, hi ha el component que tu assenyalaves abans, l'habilitat estratègica i tàctica de Jordi Pujol, que sabrà molt bé on situar-se en cada moment, quan situar-se dins dels consensos de l'antifranquisme, quan trencar-los, etc. Després també hi ha l'altre element que assenyalaves, que és aquesta capacitat de fer aliances de Jordi Pujol, no? Que, per exemple, a les eleccions del 80 farà una aliança que el farà president amb dues forces tan diferents entre si com Esquerra Republicana i la UCD, no? Per tant, o sigui, Pujol podrà posar d'acord sectors nacionalistes catalans amb sectors conservadors de l'Estat més propers a l'espanyolisme, no? Després també hi haurà el component que Pujol, després de ser president el 80 amb un govern minoritari, serà ell qui construirà en solitari la Generalitat i, per tant, la gent veurà que la Generalitat estava fent moltes coses i Pujol s'apropiarà de tot això, no? Aquests són factors, jo crec, rellevants. Però n'hi ha un, i deixa'm que faci incís en això, que jo el poso bastant sobre el paper en aquest llibre perquè és un element que no ha estat massa recordat en la història del nostre país, que és la intervenció que tenen els empresaris i particularment la patronal Foment del Treball en aquelles eleccions de 1980 que ajuden a decantar molt la balança en favor de Pujol i evitar que les esquerres guanyin, no? Que la patronal intervé d'una manera molt clara en aquelles eleccions, finançant la campanya de Convergència, finançant la campanya d'Esquerra i dels altres partits, pagant molta propaganda als mitjans que venia a dir que si guanyava l'esquerra Catalunya entraria en la ruïna, que els empresaris marxarien. Per tant, hi ha un component també molt fort d'això que quan ho vas a mirar en les fonts de l'època és realment bastant extraordinari, que és una mica una mostra d'un escàndol democràtic que van ser aquelles eleccions.
1: Tot i que alguns segurament entendran que la resposta a la pregunta que vaig a fer és òbvia, però per què a Foment del Treball li interessava tant que fos Jordi Pujol qui guanyés les eleccions?
15: A Foment del Treball li interessava més que no guanyessin les esquerres que guanyés Pujol, no? Ja. És a dir, perquè Foment del Treball, per exemple, o sigui, Convergència no va ser la primera aposta de Foment del Treball, perquè inclús hi havia molts empresaris que eren més propers al règim i que desconfiaven de Pujol durant l'antifranquisme perquè Pujol era algú que s'havia situat clarament contra el règim, perquè la primera Convergència tenia uns postulats socialdemòcrates prou d'esquerres, i això va fer que molts sectors empresarials veiessin amb certa distància el pujolisme i, per exemple, l'any 77 apostessin més per Tarradellas, no? És a dir, Tarradellas era una opció més fiable pels empresaris perquè el que havia aconseguit estabilitzar la situació a Catalunya després de l'any 77, que guanyen aquelles eleccions també l'esquerra, però Suárez va buscar Tarradellas per neutralitzar aquesta victòria, i arriba l'any 80 i veuen que l'única persona que té possibilitats i que està en condicions de derrotar l'esquerra és Pujol, no? I per tant acaben apostant per Pujol perquè segurament no podien apostar per ningú més.
1: Uh-huh. A la pàgina 30 del llibre es cita el document de 1961 del SUC. És molt interessant aquest document, eh? El problema nacional català.
15: Sí, sí, sí.
1: Vaig, si no t'importa, ho llegeixo perquè entenc que és molt, molt ric realment per entendre aquesta situació. En aquest document s'afirma que les llibertats nacionals formen un tot indissociable amb les llibertats socials i que l'única classe capaç de portar el catalanisme fins al final és la classe obrera i no la burgesa. En canvi, Pujol aconsegueix deslligar una cosa de l'altra. És a dir, com ho fa Jordi Pujol, això?
15: Correcte, correcte. És a dir, durant l'antifranquisme, per el paper que havia tingut el SUC i perquè l'antifranquisme s'entenia també com un projecte d'emancipació no només nacional, sinó també social, és a dir, hi havia un component social molt fort a l'antifranquisme i que allà, per exemple, hi havien les idees de que no s'havia d'aconseguir només una democràcia formal de votar cada 4 anys, sinó que s'havia de construir una democràcia participativa, econòmica també, no? És a dir, no només acabar amb les elites econòmiques polítiques del franquisme, sinó també econòmiques, no? I Pujol el que aconsegueix és deslligar aquestes dues qüestions, no? És a dir, Pujol el que aconsegueix és connotar una altra vegada la catalanitat de components conservadors, no? Per tant, hi ha un canvi d'hegemonia política que es tradueix també en un canvi de què entenem per la catalanitat, què entenem per l'interès nacional de Catalunya, no? És a dir, doncs pel SUC, qui havia de liderar el catalanisme eren els treballadors i era la classe obrera, no? I aquí es dona un canvi en el pas dels anys 80, i com a resultat del pujolisme, el que entenem per catalanitat i per l'interès de Catalunya també canvia.
1: Estic segur que l'Ignacio té ganes de fer-te moltes preguntes, Ignacio, sí, endavant.
14: Sí, jo volia preguntar-te, no sé si ho abordes el llibre, perquè jo segurament sí, perquè és molt interessant, però la relació de el pujolisme, o Pujol en particular, amb el sistema de mitjans català, és a dir, la creació d'un, cap i a la fi, un ecosistema de mitjans propi de Catalunya.
15: Sí, o sigui, evidentment, Pujol construirà TV3 i Pujol entendrà, també de manera molt hàbil, durant els anys 80, que les grans polítiques importants de país havien de ser, en certa manera, consensuades, no? I, per tant, TV3 serà un dels punts en els que Pujol aconseguirà un consens de forces àmplies perquè serà conscient de que ha d'aconseguir-lo per qüestions importants. I després també, doncs, per exemple, amb la qüestió de TV3, Pujol també ho aprofitarà per generar una mena de conflicte polític, no? Perquè quan es posi en marxa TV3 hi haurà bastantes ingerències de l'Estat governat pel PSOE que posarà certes traves aquí, no? I per tant, Pujol construirà un tipus de conflicte polític que serà diferent al dels anys anteriors, no? Que era un conflicte social més de classe obert, i Pujol construirà un conflicte polític en oposició als intents de recentralització de l'Estat, com per exemple quan es posaven traves per TV3, que evidentment era un conflicte polític real, que això estava passant. Però sí que Pujol serà hàbil per veure com que en aquestes grans qüestions com TV3 havia de tenir el consens de totes les forces.
1: És veritat, i d'això no hem parlat, però la política comunicativa d'aquell govern de la Generalitat estava molt ben feta. Mm. Realment, jo tinc la sensació, ho comentàvem aquesta tarda a la redacció, jo que ja fa uns quants anys que m'hi dedico a això, vaig arribar a veure, era molt jovenet jo també, però vaig arribar a veure Jordi Pujol exercint de president de la Generalitat, amb reunions amb periodistes, o quan arribava, per exemple, a una fira, i arribava el president. Hi havia un, ostres, una aura al voltant seu que jo crec que no s'ha repetit en cap altre president del govern a Catalunya. Estaries d'acord amb això o no?
15: Segurament sí, segurament
1: sí. Potser Pasqual Maragall, però tampoc,
15: sí,
1: no?
15: Sí, segurament sí, i això que tu comentes ha portat una mica que la historiografia que s'ha escrit sobre Pujol estigui molt centrada en la seva persona, no? És a dir, que estigui molt fascinada per la biografia del propi personatge. Jo intento distanciar-me una mica d'això, no? I analitzar també quins elements de context i quines dinàmiques històriques permeten entendre la Victòria Pujol més enllà del propi personatge, no? Jo intento desmarcar-me una mica d'això.
1: Clar, ell va aconseguir una cosa que per un polític realment és segurament el súmum, arribar a relacionar Jordi Pujol amb Catalunya, no? Sí, parlar malament de Jordi Pujol era parlar malament de Catalunya.
15: Això, el moment en el que es veu més clarament és l'any 84, no? Quan després de que Pujol tregui la primera majoria absoluta, hi ha la querella de Banca Catalana, no?
1: Clar.
15: I això s'acaba llegint com un atac contra Catalunya i contra l'autogovern.
1: És brutal,
15: no?
1: Això, eh? Com i arriba a optimitzar aquell assumpte, que era un escàndol des de molts punts de vista, i en canvi li acaba afavorint electoralment, no?
15: I això és exactament en què consisteix l'hegemonia, no? És a dir, en confondre la persona, la institució, el país... Vull dir, jo no... O sigui, això no em sembla tant un component que jo li faria una crítica, sinó que crec que qualsevol projecte polític que esdevé hegemònic acaba encarnant els interessos de Catalunya, no? I això és el que fa que el pujolisme esdevingui hegemònic.
1: I una cosa, en el teu llibre, una no, hi ha hagut moltes coses que m'han semblat molt interessants, m'estan semblant molt, molt interessants, però hi ha una cosa que històricament hem pensat sempre que Jordi Pujol era la figura o la continuïtat natural de l'antifranquisme. Mm. I tu al llibre dius que és exactament tot el contrari.
15: Sí.
1: M'ho expliques, això?
15: Sí, això és... El títol del llibre ve una mica d'aquí, no? És a dir, que segurament pel fet que Pujol hagi governat durant 23 anys, no? I també pel relat públic que comentava abans que s'ha fet del personatge, no hem tendit a tenir aquesta idea com si Pujol estigués predestinat a ser president, no? És a dir, aquest relat segons el qual Pujol, als anys 50, puja al Tagamanent, no té una visió de que ha de reconstruir Catalunya, i com si tota la història fos un camí segons el qual Pujol acaba arribant a ser president de Catalunya, no? I jo vinc a desmuntar una mica aquesta idea venint a dir que, si et vas a mirar les fonts del període, no hi ha res que indiqui que Convergència havia de guanyar les eleccions del 80. És a dir, Convergència era la tercera, quarta força política de Catalunya a les eleccions del 77 i el 79, no? I que, per tant, això va ser una gran sorpresa i també va introduir una discontinuïtat important respecte als anys anteriors, no?
1: Mm-hmm. Estàvem mirant les dades, efectivament, dels resultats que havia tret Convergència. En l'any 77 crec que va ser un 16,9%, mentre que l'any 84 el 46,8%. Sí. És espectacular, això, no? I l'esquerra? Com l'esquerra va viure tot això? Perquè, en realitat, aquí hi ha un punt, no sé si d'impotència, de passivitat, d'enfrontaments dins d'ells mateixos?
15: Sí, en realitat aquest llibre té dos camins paral·lels, no? Un és el recorregut d'auge del pujolisme i l'altre és el recorregut de l'esquerra, no? Per tant, té aquestes dues cares al llibre i s'analitzen molt les dues coses. I el que acaba passant és que durant els anys 80 Esquerra Catalana entra en una crisi molt profunda, no? Que s'emmarca també en la crisi de tota l'esquerra del segle XX, no només a Catalunya sinó a tot el món, i que en certa manera Pujol vindrà a ocupar una mena de buit polític en un moment en el que aquestes grans esperances de transformació s'estaran esvaint, no? Perquè durant els anys 80 el PSUC, que havia estat el gran partit de l'antifranquisme, entrarà en crisi, no? Entrarà en disputes internes l'any 81 amb una crisi del partit i passarà de tenir gairebé el 20% dels vots l'any 1980 al 5% dels vots el 82, i el PSC serà un partit que començarà durant els anys 80 un procés de reconversió ideològica, no?, que acabarà fent les paus amb el capitalisme i que també en l'àmbit nacional doncs acabarà acceptant moltes polítiques propugnades pel PSOE, que, com per exemple la LOAPA, no?, que la LOAPA era una política que bàsicament el que venia a fer era limitar amb l'extensió de competències de les autonomies, instaurar aquest café para todos, no? I aquí bàsicament el PSOE li farà un xantatge al PSC dient: si tu no em dones suport en això, jo crearé, jo em presentaré com a PSOE a Catalunya, no? I el PSC acabarà acceptant en tot això, però això tindrà un cost molt gran perquè al PSC li costarà molt situar-se com una força que defensa l'autonomia de Catalunya.
1: Clar, em vols dir alguna cosa, Ignacio?
14: Sí. El que volia dir és... però hi ha una part que fins a cert punt del PSC, que suposo que quan acaba revifant, acaba integrant molt del pujolisme. O almenys d'aquesta idea del PSC catalanista, aquell catalanisme que feia o ens fa una mica d'olor a pujolisme. O potser hem acabat assimilant catalanisme a pujolisme, això també.
15: Sí, jo no estic massa d'acord amb això, eh? Igual que també molts cops es diu que l'independentisme seria la culminació del pujolisme, cosa que tampoc hi estic d'acord, perquè crec que l'independentisme trenca amb el pujolisme, no? Sí, o sigui, jo crec que molts cops s'ha tendit a confondre amb catalanisme i pujolisme, precisament per aquesta hegemonia, però que no era ben bé el mateix, tot i que tampoc era el PSC dels anys 70, que era un PSC clarament anticapitalista que deia que s'havia construït una Catalunya sense classes.
1: Bé, partit sense classes. El PSC, perdó, la broma. És curiós, realment, perquè el plantejament és... Sí, dius, el pujolisme va trencar... perdó, l'independentisme va trencar amb el pujolisme. És molt interessant. Segurament explica molt bé el que va passar. Des d'aleshores hi ha una part potent dels antics convergents intentant ressuscitar el pujolisme, no?
15: Sí, sí, i no només dels convergents, sinó també una certa part del govern, no?, i del PSC. Sí, o sigui, jo crec que aquesta recuperació des de l'entorn convergent que s'està fent ara de la figura de Pujol té a veure amb un moment de pèrdua d'horitzons i de projecte polític pel catalanisme, no?, i que en certa manera es vol retornar a un passat idealitzat, no?, que ja no tornarà, però crec que té a veure amb això. Però també és sorprenent, perquè Pujol és algú que no hagués arribat a convocar mai l'1 d'octubre. I, per altra banda, també des del propi govern i des del propi president Illa, també reivindica, en certa manera, la figura de Pujol, i jo crec que això té a veure amb el fet de que Pujol va jugar un rol d'estabilització als anys 80 a Catalunya després d'uns anys amb molt conflicte social i nacional. I crec que avui el president Illa i el PSC està intentant jugar una mica també aquest rol d'estabilització i jo crec que per això s'emmirallen.
1: Home, ha estat el primer en tornar-lo a situar, aquesta situació de blanquejament de la que parlaves després d'un temps que Jordi Pujol deu haver passat molt malament, no? Tot el tema dels seus fills, els contes d'Andorra, tota aquesta història, després d'una vida com la seva, o sigui, ja no entrant en consideracions judicials, sinó estrictament personals, no? Això deu haver estat molt difícil de pair per ell, no?
15: Sí, sí, o sigui, és la caiguda d'un personatge, tot i que sí que crec que, i trenco una llança aquí al seu favor, que hem de poder també fer una anàlisi de la seva trajectòria política com a tal, no?
1: Estic totalment d'acord.
15: I que aquí, doncs, jo sostindré unes certes posicions crítiques amb el que va representar, però crec que això seria interessant i també crec, d'altra banda, que tot i que amb el judici que s'estigui fent els Pujol hi hagi una intencionalitat de fer mal a Catalunya, i això no tenim per què negar-ho, sí que això no ens pot privar de fer una reflexió a dins del catalanisme sobre tot el que va representar això, no?, i sobre com, en realitat, també doncs aquestes coses del 3% i de Convergència i les seves relacions amb els empresaris, jo explico el llibre que és una cosa que no només va venir en el moment de la corrupció, sinó que ja es trobava en certa manera present des de l'inici, no?, amb aquestes relacions en Foment del Treball amb els empresaris que el van ajudar a ser president.
1: Déu-n'hi-do, Ignacio, eh?
14: Superinteressant, super, superinteressant. Jo, si puc fer...
1: I tant.
14: Respecte de justament el cas aquest, que ara que parlàvem del cas Pujol, a mi em costa molt fer la distinció, perquè és veritat que fins i tot quan Pasqual Maragall diu vostè té un problema que es diu 3%, semblava que, jo no me'n recordo de com era aquesta època, no? Però semblava que era com una espècie de secret a veus. Es pot fer d'una forma tan clara la distinció entre la faceta judicial, no vull culpabilitzar les coses que no tenen de les quals no és culpable, però de la faceta judicial o de tot el que estava passant darrere del seu govern amb l'obra de govern de Jordi Pujol?
15: Jo crec que no es pot separar del tot, tot i que sí que es pot fer una anàlisi polític del personatge que no passi per centrar l'anàlisi exclusivament en aquests casos de corrupció. Però sí que estic d'acord amb tu que és difícil deslligar-ho, perquè al final el cas del 3% què ve a mostrar? Unes relacions de servitud entre el poder econòmic i el poder polític. I això és una cosa molt central que jo sostinc que no és una cosa que es trobés només en el pujolisme quan es va corrompre, sinó ja des de l'inici, no? Quan aquests sectors van apostar per Pujol i, per tant, aquesta relació entre el poder econòmic i el poder polític ha estat molt important a la democràcia a Catalunya durant molts anys, no? I crec que això requereix d'un debat que tinguem a dins del catalanisme en aquests termes.
1: També és cert que eren altres temps, no? I segurament la visió sobre la propietat del país... Perquè, recordem, abans parlaves de TV3, s'havia parlat molt en el seu dia de que Marta Ferrusola trucava de tant en tant a TV3, però no li agradava, recordo, no sé quina sèrie, era El cor de la ciutat o una sèrie d'aquestes, si hi havia un petó entre dos homes, i això jo no sé si és un mite, és veritat, o no ho sé, però que aquest punt de la figura de Jordi Pujol fins a on va arribar, de reconeixement amb Catalunya, sí que d'alguna manera era... és casa meva.
14: Bueno, ens estan regint en els calaixos, això va dir Marta Ferrusola que enganyen els socialistes.
1: Exacte, sí, sí. Exacte.
15: No. Clar, també, en certa manera, perquè Pujol és qui construeix l'autonomia, no? És a dir, quan Pujol arriba a ser president, el pressupost de la Generalitat era 7.000 milions de pessetes l'any 80. L'any 84 ja estava en els 320 i pico mil milions, no? És a dir, tota aquesta construcció que acaba fent de l'autonomia, doncs té a veure amb això, i també, doncs, sí, o sigui, hi ha molta gent que diu no, és que hem d'estar molt agraïts a Pujol perquè va construir l'autonomia. Sí, la va construir Pujol perquè era qui estava en aquell moment al poder, però la va construir d'una manera determinada.
1: Clar.
15: I es podria haver construït d'una altra manera, també.
1: Fixa't, m'està venint aquella escena de Pujol i Nano hablen castellano, que va precedir el Yo hablo catalán en la intimidad, de José María Aznar, o que Pujol fos nomenat Espanyol de l'Año pel diari ABC, no? Era l'ABC, no?
15: Correcte.
1: Era el diari ABC. Clar, és molt significatiu, tu deies abans, Pujol no hagués, jo estic convençut, no hagués declarat unilateralment la independència. Segurament no ho hagués fet, no? Però ell va saber jugar molt bé els dos cantons a la vegada, no?
15: Sí, sí, de fet ja des de l'inici, perquè la UCD li dona els vots a la investidura. De fet, Aliança Popular, l'any 84, a la investidura de Pujol, Pujol tenia majoria absoluta i no necessitava cap suport més, però Aliança Popular i Esquerra Republicana, sense necessitar el seu suport, li tornen a donar, no? Per tant, era aquesta disparitat en els actors polítics que aconseguia construir aliances, no? Igual que a dins de Convergència es van acabar integrant molts sectors que venien des de la UCD, els centristes, fins i tot alguns alcaldes franquistes es van acabar integrant a Convergència, no? I, en certa manera, quan es proclama Pujol Espanyol de l'Año, l'any 84, se li ve a reconèixer això, no? En aquell editorial de l'ABC diuen perquè Pujol, igual que Tarradellas en el seu moment, van contribuir a estabilitzar Catalunya i a fer possible la monarquia i la Constitució, no? Per tant, es reconeix aquest rol de Pujol com algú que va aconseguir estabilitzar Catalunya en un moment en el que el règim estava molt preocupat per la radicalització política que hi havia.
1: Al final del llibre dius que és com Margaret Thatcher, no? És, per què? Perquè
15: bueno,
1: això...
15: no és una cosa que la digui al final del llibre, sinó que el llibre intenta en tot moment analitzar què passa a tot el món mentre a Catalunya estan passant aquestes coses, no? I parteix d'una reflexió que és que a tot el món, als anys 80, es comença a donar reaccions conservadores, no? Que és el que coneixem com el neoliberalisme. I aquí hi ha Thatcher, que guanya l'any 79, Reagan, que guanya l'any 80, i aquí a Catalunya també es dona un gir conservador, no? En el pas dels anys 70 als anys 80, i per tant jo intento veure quines relacions podem establir entre aquests fenòmens que es donaven a nivell global i aquests fenòmens que es donaven a Catalunya, evidentment amb unes lògiques pròpies.
1: És cosa meva o tu has passat bomba escrivint aquest llibre?
15: M'ho he passat bé, m'ho he passat bé. He fet molta feina d'arxiu, he llegit moltíssima premsa del període
1: feina,
15: i he parlat
1: feinada
15: amb alguns actors del moment, també.
1: Amb Jordi Pujol, no?
15: Jordi Pujol, no.
1: No l'has arribat a conèixer?
15: No l'he arribat a conèixer.
1: És al·lucinant quan el tens davant, aquest home. No, no, ho dic de veritat. El recordo quan estava, clar, amb tota l'energia, que era tot un personatge, era molt simpàtic. Bueno, és molt simpàtic, m'imagino, en fi. Escolta'm, l'enhorabona, de veritat, per aquest llibre. Ens ho hem passat molt bé preparant l'entrevista, no tant com tu, perquè es nota. Ara amb què estàs treballant? Després d'un... Quant de temps has estat per fer aquest llibre?
15: He estat 4 anys, és la meva tesi doctoral que s'ha convertit en llibre. Ara no ho sé, no sé en què m'agradaria treballar. Un altre personatge que m'interessa al llibre, que surt bastant i que potser m'interessaria estirar el fil, és Jordi Soletura.
1: Jordi Soletura? Per què?
15: Però... Doncs perquè crec que representa molt bé l'intel·lectual català d'esquerres, antifranquista, que fa també tot el seu recorregut, no? I que és algú que és un dels intel·lectuals més importants de l'antifranquisme a Catalunya, dirigent del SUC, escriu el seu llibre Catalanisme i revolució burgès, analitzant aquesta pugna per l'hegemonia dins del catalanisme, i és algú que acaba també sent ministre amb el govern de Felipe González, del PSOE, ministre de Cultura, no? Per tant, també amb contradiccions, i és algú que m'interessaria molt estudiar.
1: Doncs el dia que sigui, espero que no passin 4 anys.
15: Jo també ho espero.
1: Ens tornem a trobar i seguim parlant. Eloi Gommà, ha estat de veritat un plaer tenir-te amb
15: vosaltres. Igualment.
1: Moltíssimes
15: Moltes
1: gràcies. Ignacio, per cert, el tema de la intel·ligència artificial, com el portes tu?
15: La veritat és que no el controlo massa. He estat mirant una mica el que puc del que va sortint.
1: Sí, tens... comparteixes que potser ens matarà tots d'aquí a poc temps? O...
15: El que també he llegit, no, és que pot ser una estratègia de càrtel, no, de les pròpies empreses d'IA, no, perquè veuen que s'estan fent moltes inversions que no estan tenint un retorn esperat, no, per l'entrada a borsa, no, per poder tenir també suport estatal, entenc, però no ho sé, no sóc un expert en el tema, per tant...
1: Donald Trump ha dit avui que podem estar tranquils, per tant, qui s'ha d'amoïnar si Donald Trump diu això. Eloi, gràcies, de veritat.
15: Moltes bona. Gràcies a vosaltres.
1: Passen 2:45, ara farem una petita pausa. Impressionant aquesta història, Ignacio.
14: Increïble, increïble. Jo estaria una hora més escoltant
1: no, no, l'Eloi. I tant, però això significaria que quedaria sense secció. I això tampoc no pot ser, perquè hi ha molt fan del diccionari de l'Hortonada. Bueno. Fem una petita pausa i de seguida parlem això de la intel·ligència artificial, l'ús de la intel·ligència artificial com a Hortonada. De seguida, aquí al Pla B.
16: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
7: El Pla B, amb Toni Marín.

0: Abans deia el Nil que ens estem passant amb la intel·ligència artificial, que hi ha massa vídeos d'intel·ligència artificial, que ara veus gats que parlen, nens petits que ballen coreografies...
1: Donald Trump, el propi Donald Trump, fa un ús pervers de la intel·ligència artificial.
0: És veritat, és veritat.
1: Publica vídeos, per exemple, d'ell rodejat de Patton i Eisenhower o un vaixell pirata i coses així.
0: O fent de Déu.
1: Bueno.
0: Això és més Photoshop que no pas intel·ligència artificial, no, diríem? Escolta'm, és veritat, la intel·ligència artificial té tot un seguit de conseqüències horteres, Ignacio, no?
1: Sí, no sé si ens matarà tots, però matarà el bon gust, això, sens dubte. Perquè hi ha un tema que a mi em té obsessionat des de fa un temps, perquè un cop et comences a fixar, està per tot arreu, que són els cartells fets amb intel·ligència artificial.
0: Sí.
1: Tots tenen aquest mateix estil, que té, primer, la pròpia estètica acostuma a ser molt bàsica, infantilitzada, a vegades una mica llefiscosa, tenen aquest punt com d'una brillor especial, i en concret, em semblen especialment nefastos, especialment horteres, els cartells de restaurants, que anuncien els seus plats fets amb intel·ligència artificial i aprofiten per fer tot el cartell, no? L'oferta, el tal, el combo i una representació de l'hamburguesa de torn o les fajitas de torn. I totes tenen un aspecte que és molt irreal.
0: Yeah.
1: És molt irreal quan no és directament dolent, no és apetitós, no? I jo, per un costat, ho entenc. Entenc que un restaurant, un comerç, un negoci, el que sigui, vulgui recórrer a la intel·ligència artificial perquè, per dues raons. Primer, perquè és ràpid. Tu li poses el prompt, no? Li poses totes les idees que vols i et genera ràpidament un cartell.
0: Mm-hmm.
1: Segon, perquè, i tu ho saps millor que jo, li diem dissenyadors, no és, un treball de bufar i fer ampolles, perquè un dissenyador, com fa les coses amb carinyo i tu les vols d'una determinada manera, acostumen a produir diversos esborranys i les anar corregint i tal.
0: Hi ha una feinada al darrere.
1: És una feinada. Sí. Col·locar-ho bé, veure les lletres, tal, és una feinada. I a part costa diners perquè és una feina, no? I jo entenc que vulguis recórrer una eina que és relativament barata quan no gratis perquè et generi una cosa que tu et fa il·lusió perquè tu vols anunciar les teves hamburgueses o el teu sushi o el que sigui, no? El teu producte o el teu torneig de pàdel, m'és igual. Però fent això, el que estàs, en el fons, és contribuint a l'avorriment, a la falta d'autenticitat, especialment venint estant en una disciplina com és el cartellisme.
0: Yeah.
1: El cartellisme és una disciplina meravellosa, que neix al 1866.
0: Mm-hmm. 1866?
1: Sí, sí. Aquí és quan comencen els primers cartells, perquè es comença a poder imprimir amb determinats tipus de colors.
0: Clar.
1: No és fins una mica més endavant quan es comença a col·laborar directament artistes i cartellistes. I així, per exemple, tenim cartells molt, molt, molt famosos, molt importants, per exemple, del Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec, que era, no, qui dissenyava el cartell. I va ser durant aquest final del segle XIX on veiem que apareix el cartellisme com una disciplina artística nova. Superinteressant. Potser el més famós, el que ens toca més a prop aquí a Catalunya, és els de bombons Ametller, que són d'Alfons Mucha, no? L'artista txec, que és com el gran geni de l'Art Nouveau. I això és 1895,
0: ja
1: per
0: veus,
1: exemple.
0: Ja veus.
1: I és molt interessant perquè tot el cartellisme va evolucionant com a disciplina publicitària. I ja no és simplement vull destacar a un carrer, vull destacar als bulevards i als cafès que es començava a posar de moda a principis del segle XX, sinó que comença a ser, ja no només vull destacar, vull fer una obra d'art, vull atraure i vull enviar un missatge. I fins i tot comencen a aparèixer les combinacions interessants amb lletres. Abans, els primers cartells que podem veure que encara són molt rudimentaris, com per exemple, nosaltres, per exemple, jo tinc a casa una col·lecció de cartells de festes populars i de corrides de toro.
0: Que bo.
1: No? Que eren moltes lletres, i ben carregades de missatge. No? Hi havia una, per exemple, que em fa molta gràcia, que era una corrida de toros a Sevilla, on anunciaven un desfile d'aerostatos grotescos.
0: Ja veus.
1: Espectacular. Què ajuda molt al cartellisme? La Primera Guerra Mundial. a la Primera Guerra Mundial comença a aparèixer, per exemple, el famós Tio Sam, no? L'oncle Sam, comença a aparèixer, diguem, el missatge directe, ben col·locat, la combinació de colors, comença a aparèixer com la brevetat, que no serà fins als anys 50 que obtindrem grans cartells com, per exemple, el de Ketchup Hand, que només es veia una hamburguesa, o fins i tot aquesta idea tan senzilla, tan matment, dels anuncis de tabac, etcètera, etcètera. També és molt interessant, per exemple, com contribueix el cartellisme al comunisme, no? O a la Unió Soviètica, perquè comencen a incorporar directament el missatge d'acció, no? L'acció és un missatge que estèticament és molt violent, i aquí venen, per exemple, Steiner, que va ser un gran cartellista comunista, on ja comencem a incorporar ja no només... vull oferir-te un producte, vull que destaquis, sinó ja ho comencem a incorporar com a missatge patriòtic, fins i tot, no? O com a missatge de promoció d'un determinat tipus de visió conjunta. Per tant, veiem que es converteix, com dic, en tota una disciplina artística superinteressant. A Itàlia també van ser molt famosos, per exemple, uns cartells d'un senyor anomenat Capello, o com es van combinant els cartells de... o diguem les avantguardes artístiques com futuristes, molt, molt, molt italianes, amb després el missatge polític i de consum.
0: Yeah.
1: Per tant, hi ha tota una història del cartellisme i probablement tots tinguem en ment un cartell molt xulo que estava fet de tal manera que tu et captava l'atenció, et venia un producte, que per això estan els cartells,
0: clar,
1: producte ja sigui polític o comercial,
0: sí, sí.
1: Però estaven fets de tal manera que tot tenia un sentit. No era una cosa fàcil, perquè en el fons no li pots dir a un escultor que et faci una cosa ràpida en 5 minuts, no li pots dir a un pintor que et faci una cosa ràpida en 5 minuts, o a un modista.
0: Segurament la intensitat del pecat actual envers els cartells de la intel·ligència artificial difereix en base a qui els estic utilitzant, no és el mateix.
1: Exacte.
0: Un bar que utilitza el cartell del menú diari, que això s'entén perfectament, que un altre tipus de negoci, no?
1: No, i tant, però per què els negocis han de fugir d'alguna cosa bonica?
0: Li preguntem a una persona que d'imatge ho sap tot i de comunicació també. Lluís Pastor és professor de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya i un plaer sempre escoltar-lo. Com estàs, Lluís? Bona nit.
2: Molt bona nit, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: No, al contrari, ara l'Ignacio ens estava fent, ja l'has escoltat, no? Un petit passeig,
2: sí,
0: per la història dels cartells dins una secció que es diu Diccionari de la Horterada, perquè avui has situat justament l'accés d'intel·ligència artificial aplicada a la cartelleria. Com veus aquest tema, tu, Lluís?
2: Doncs mira, és molt interessant en la línia també del que comentàveu ara, i és... Tenim en compte que la intel·ligència artificial és un tipus de tecnologia de substitució. És a dir, que hem estat molt acostumats a tecnologies de servei i acompanyament, com són l'ofimàtica que tenim els ordinadors, etc, etc, però la intel·ligència artificial és de substitució, és a dir, ve a substituir tasques senceres que fan els humans. Llavors, aquest tipus de cartells que estem veient ara, sobretot els més, diguem, que s'han publicat en els diaris anglesos sobre cartells de menjar... Tinguem en compte que quan estaven fets per humans ja era un simulacre de la realitat. És a dir, tots sabem que els anuncis de gelat estan fets amb crema d'afaitar i els anuncis de les hamburgueses estan adornats amb tot tipus de pega perquè sembli que és aigua que està sobre de màquet o que això. És a dir, que en origen la intel·ligència artificial que ve a substituir la funció humana ja s'ha fixat amb un tipus de cartelleria, en aquest cas concret, que ja estava basat en un simulacre, en una mentida. Amb la qual cosa, quan fan la substitució d'això, queda més patent i es fa més evident que, efectivament, estem allunyant-nos dels estàndards de menjar normal, corrent, el que podem tenir a casa un dissabte, perquè, en origen, ja la indústria alimentària ja havia fet simulacres d'aquestes imatges del menjar.
0: Que interessant, eh?
1: Però passa una cosa molt interessant, això que anomenes del simulacre, que em sembla l'expressió a utilitzar, perquè si anem, per exemple, a l'altra banda, que és la pura realitat, és a dir, restaurants que feien fotos dels seus plats i els posaven a uns plafons, això era el màxim de lo cutre.
2: Sí, però volia ser molt descriptiu, és a dir, que, i això encara passa amb alguns restaurants xinesos, com que saben que hi ha molta gent d'Occident que no sap la llengua,
0: clar,
2: el que miraven de fer en origen era la reproducció més fidel d'allò que feien ells, perquè no hi hagués una expectativa frustrada després quan la gent consumís. Però això ho hem oblidat, és a dir, ara les coses que reprodueixin la realitat amb la lògica de la intel·ligència artificial i abans de la intel·ligència artificial, amb la lògica del màrqueting aplicat als productes, fa que les coses reals siguin massa fades, fa que les coses reals siguin massa poc substantives i fa que el propi màrqueting, en el primer moment, ja va començar a substituir productes reals per productes irreals i la intel·ligència artificial l'únic que ha fet és el substituir la funció humana, multiplicar, volumitzar aquest simulacre natural que estaven fent algunes indústries. Quan això que deies tu és cert, és a dir, la reproducció que deies tu cutre dels plats que n'hi havia en molts bars de carretera, o encara ja et dic, en alguns països on el tràfic de gent no sap la llengua, intenta reproduir en la mesura del possible el que donen en aquell restaurant. Potser és una merda, sí. Perdoneu-me l'expressió.
0: No.
2: Potser no té gaire sentit apetitós, però intentaven que fos una reproducció fidel, perquè si poses un pollastre espectacular i després vas al bar i et fan una cuixa de pollastre que no val la pena, es queixaran perquè l'expectativa com a consumidor ha estat frustrada. I ara estem just a l'altre costat. Estem al costat de tot allò que reproduïm, des d'un punt de vista marketingià, però també la substitució que fa la intel·ligència artificial, intenta ser productes que de tant espectaculars, bonics, simulacrejats, ja resulten increïbles. Mm-hmm. I és una cosa que s'aplica en la indústria del consum, absolutament, però que també la veiem en el carrer. Vull dir que al final estem vivint una lògica on les reproduccions que estem veient gràfiques que volen ser més o menys fidels de la realitat no ho acaben sent mai, sinó que hi ha com dos mons reals. El món de les coses del dia a dia, de la cuina de la iaia, i les coses que veiem, sobretot aquestes últimes fetes per intel·ligència artificial, que semblen pràcticament marcianes.
0: Fixeu-vos que estem parlant de les fotografies de plats com si parléssim d'una cosa del passat, i jo tinc la sensació que mai no s'ha fet tanta foto de plats en ciutats com Barcelona, a la qual hi ha tant de turisme, una mica la línia del que parlàveu els dos, no? De gent que a través de la visió d'aquell plat sap realment el que està demanant, no?
1: Clar, clar, i tant. Però és una cosa com molt curiosa perquè potser el que deia el professor Pastor, no? Era que per un costat tenim la fotografia que és útil, que és jo no sé quin és el plat, així que et poso el plat
0: sense filtre. I una altra, la que crea unes expectatives que no es corresponen amb la realitat. La cosa, no?
1: En el fons és com, són com les tres, no? Podrien ser els tres estadis, no? La fotografia lletja, la fotografia com envellida o feta bonica, i la fotografia que ja és falsa, que és pura falsedat.
0: En fi, ets optimista de cara al futur, Lluís? Perquè la sensació és que ens hem entregat amb braços oberts a aquesta tecnologia, no?
2: Mira, sóc optimista de cara al futur sempre, saps? Perquè és allò que hem de viure, Toni. Però respecte a això en concret, hi ha moviments que ens fan pensar que s'està substituint la realitat per altres coses que no són realitat. Mm-hmm. Fins i tot amb aquesta mateixa línia del que hi ha ara, hi ha tendes a Barcelona on els cartells d'allò que se suposament donen unes coses meravelloses i després, quan t'ho posen a la copa o al plat, no és allò. I la gent no es queixa, perquè la gent ja viu en un món tan digital que les coses reals sembla que ja no tinguin tant de pes. És com la típica cosa que passa quan conduïm, que veiem al davant que el carrer està tallat, o al revés, veiem que el carrer es pot passar, però ens diu el nostre navegador que no passem, i encara que veiem que podem passar, no passem. És a dir, ens creiem més aquesta lògica alternativa digital reinventada que no allò que veiem amb els nostres propis
0: dubtes. Sento, en aquest cas, portar-te a la contrària. Cada vegada que no li faig cas al GPS perquè penso que, va, segur que s'ha equivocat, acabo empenedint-me,
2: Com si sabés alguna cosa que no saps tu.
0: Segurament la sap. En determinats moments, tinc una experiència molt recent que em porta a dir-te aquesta història. En qualsevol cas, hi ha una cosa que sí que és al·lucinant, no? Un 27% de les agències de màrqueting reconeix un descens en els seus ingressos per l'efecte de la intel·ligència artificial, i el 53% de propietaris d'aquest tipus de negocis considera la IA com una amenaça directa. Estan canviant les coses amb aquest tema,
1: A veure, si és que té, de nou, té tot el sentit. I els economistes ens diran que la IA ha de ser una ajuda, ha de ser un company, o ens ha d'ajudar fins i tot a com eliminar els treballs de poc valor afegit. Però la qüestió és que jo crec que pel camí el que hem perdut és, primer, el valor de l'estètica o el valor de, la, diguem, el dissenyador gràfic.

0: de menjar. És a dir, són tendències que són molt homogeneïtzadores, que no deixa de ser curiós.
1: Déu-n'hi-do. Lluís, com ho acabem això? Amb quina conclusió vols que ens quedem?
2: Doncs mira, jo et diria el d'abans, no? Siguem optimistes perquè hem de ser-ho, però una cosa que apuntàveu ara i jo crec que hem de subratllar és que la intel·ligència artificial és una tecnologia de substitució. O sigui, això que alguns gurus ens diuen que venen a ajudar-nos, no venen a ajudar-nos, venen a substituir-nos.
1: Yeah.
2: Llavors això ho hem de tenir al cap i ho hem de tenir clar. És a dir, el que no podem fer és tecnofòbics, evidentment, però que no podem ser és tecnoidiotes. Llavors, des d'aquest punt de vista, hem de saber que la lògica de la intel·ligència artificial és una lògica substitut.
1: M'encanta el concepte del tecnoidiota. Ara en parlarem una mica d'això. Lluís, un plaer escoltar-te, a veure si ens veiem aviat. Una abraçada molt forta.
2: Quan tu vulguis, abraçada forta.
1: Gràcies. Una mica més de 10 minuts per arribar a les 10 de la nit. És interessant perquè, fixa't que ens entreguem, amb els braços oberts, insisteixo, a aquesta història, però el que està fent l'intel·ligència artificial és deshumanitzar allò que toca. És bastant evident. És divertit, el resultat. És divertit veure com un juga amb la seva pròpia imatge moltes vegades, però traient-li autenticitat a la imatge en favor, segurament, d'una estètica, una moda, el que tu vulguis, no? Però ens entreguem a aquesta tecnologia.
0: Sí, perquè en el fons jo crec que un punt que és, com deies tu molt bé, que era jugar, i perquè fins i tot ho comprenc, perquè no tothom tindrà coneixement en edició o serà bon dibuixant o tindrà les habilitats com per traslladar el que té al cap a un full en blanc, no? A una creació, al cap i a la fi. I això, per un costat, està bé, perquè està bé que la gent jugui, la gent s'ho passi bé amb aquestes coses, no? Però, per una altra banda, també està bé entendre que el producte del joc també té un valor. Hi ha gent que ha estat jugant molt de temps per fer un cartell bonic o per fer un dibuix bonic. I per això és autèntic. I a part hi ha una altra cosa de l'intel·ligència artificial, i és que, en el fons, com no pot crear des de zero, el que fa és alimentar-se. I sempre serà una reproducció, una regurgitació. Això, de fet, et volia preguntar una cosa. Tu...
1: No, tu a mi,
0: no,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Ah, molt bé.
0: Tu no, és que tinc un en concret en ment, però no tens com en ment un cartell, un anunci, una cosa del que te'n recordes habitualment? O diries, aquest va ser el meu favorit?
1: Mira, tota l'estona que estàs parlant em ve l'anunci de la sopa Campbell.
0: Sí, Warhol va ser, per exemple.
1: De l'Andy Warhol, per exemple, no?
0: Warhol, per exemple, és com
1: Warhol és un dels reis del cartellisme...
0: Revolucionari, diguem... Ja quan hi ha un moment que el cartellisme és molt xulo perquè passa... Passem del cartell Moulin Rouge, que és barroc i bonic i tal, a la supersimplicitat. Que també es pot dir que ara ens hem passat de minimalistes, però és la supersimplicitat, que és superxula. A mi, per exemple, durant els 80, hi havia uns cartells que a mi m'agrada molt, que són del tabac Camel, que eren com com imatges quasi psicodèliques de camells vestits de traje o del que sigui, fumant.
1: Sí, sí.
0: Superxules, superxules. I tant per Warhol com el Camel, hi havia una idea, hi havia una autenticitat. Jo crec que podem tenir un retorn, un gir xic de tot això.
1: Jo estic convençut.
0: Perquè
1: jo crec que aquest nivell del cartellisme no està amenaçat de cap manera.
0: No.
1: Sí, jo crec que hi ha un cartellisme més d'anar per casa, si em permets l'expressió, més casolà,
0: sí.
1: Que aquí sí que podem tenir una mica més de...
0: Però jo crec que és precisament en el cartellisme casolà on tenim l'esperança.
1: Segur.
0: Perquè... Per exemple, ja fa poc, a la New York, per exemple, o a una revista italiana de disseny, de sobte es van fixar en una cosa que nosaltres no ens hi fixaríem, que és els dibuixets dels tovallons de paper dels bars.
1: Sí.
0: Però aquells tovallons de paper que són quasi impermeables i que posa gràcies per la seva visita.
1: Aquells horribles, els que... Sí, però... Com te'ls facis per la cara... No,
0: ja, mira, Luis Piedrahita, l'humorista, diu que quan li poses això...
1: Com m'agrada Luis Piedrahita.
0: M'encanta.
1: Oh, a mi també.
0: Quan li poses un d'aquests tovallons a un dònut, sembla que el dònut vagi a un concurs de samarretes mullades.
1: Sí,
0: no?
1: És boníssim. és veritat.
0: Doncs,
1: és
0: bo. Aquests, fixa't, quan vagis a qualsevol bar, molts seran un dibuixet, i és un petit cambrer o una ampolla de vi, i tots són boníssims. I ara, dins de la modernez, ara s'han posat molt, molt, molt de moda, aquests. I estem parlant de, el que no deixa de ser, un tovalló cutre, de bar cutre, que, i en el millor sentit de l'expressió. De la mateixa manera que jo crec que hi ha una cosa molt xic de el cartell que està fet

0: el que consideraríem malament.
1: Ja.
0: O sigui, fins i tot amb una falta d'ortografia, no sé com dir-ho. Un carter que la tipografia no està centrada, no hi ha cap tipus de tal, hi ha una fotografia mal col·locada, un fons blanc sense cap tipus de gràcia. Jo crec que en això hi ha una mica de xic.
1: Fixa't que és interessant, perquè és la segona vegada avui que es parla de faltes d'ortografia i en els dos conceptes estem parlant de la intel·ligència artificial.
0: Uh-huh.
1: Parlàvem, ho dic per a aquella gent que no hagi escoltat aquell moment del programa, d'un article que avui publica La Vanguardia, a la qual s'assenyala que hi ha gent que escriu voluntàriament malament perquè quedi clar que no ha estat la intel·ligència artificial qui ha escrit.
0: Ah, això és molt interessant.
1: Aquesta història, això és un article d'avui de La Vanguardia, directament. I l'altre és ara mateix, com efectivament hi ha faltes d'ortografia que li donen autenticitat i efectivament... Jo pateixo una mica. He de dir que quan em trobo una falta d'ortografia és allò que arribes i la veus,
0: sí,
1: i ja no puc mirar cap a un altre cantó. Però és veritat que la fan pròpia, la fan personal, no?
0: De fet, hi ha fins i tot una falta d'ortografia estilística, que és posar-li dièresi, això és molt americà, però és posar-li dièresi on no toca.
1: Ah.
0: En una paraula no toca, per exemple, a la revista New Yorker, és molt estilós posar-li a la paraula coordinació una dièresi.
1: Però això, deixa'm dir-te, estimat Ignacio, que un ja veu que una dièresi la poses malament a posta.
0: Sí, és com quan la dièresi de Häagen-Dazs, no?
1: Quan escrius... Mira, quan escrius bacon... Sí, bacon és tot un munt de possibilitats en el món, no? Dels cartells, dels bars, com s'escriu bacon. Un dia podríem fer un petit estudi de mercat de la quantitat de maneres d'escriure-ho. O, ja dius bacon, a ver, no? O sigui, la ver...
0: Mira, jo fa poc vaig llegir una conversació, em van ensenyar una conversació, d'una persona que volia escriure monogamous, en anglès, monogamous, i va escriure mangomús.
1: Pobre. Déu-n'hi-do. En fi, sí, aquest és un altre tema. El tema de les faltes d'ortografia és un altre tema. Però és veritat que al final aquestes coses humanitzen.
0: Sí, tant.
1: I és exactament el contrari del que estem dient durant el programa d'avui, no?
0: Exacte. O sigui, la cosa en general, la producció artística, o malament dit artística, de la intel·ligència artificial és que és freda, és maquinal, perquè no pot admetre l'error, perquè al cap i a la fi la intel·ligència artificial no deixa de ser un procés de digestió de molta informació per obtenir les millors parts. Per tant, no hi haurà l'error, no hi haurà l'arruga, no hi haurà arruga vella, no?
1: Yeah.
0: Com deia Adolfo Domínguez, no?
1: Sí.
0: Doncs, i aquest jo crec que és molt interessant. I fins i tot és interessant, per exemple, veure els treballs d'una persona que està concebint una obra d'art. I veure, per exemple, jo vaig estar, no fa molt, al museu al Reina Sofia, on estaven... Picasso va fer cartellisme per la Guerra Civil per recaudar diners per la República, no? Per recaptar diners per la República. I estaven tots els esborranys fins al cartell.
1: Ah, quina meravella.
0: I això era meravellós, perquè, clar, al cap i a la fi, som éssers fal·libles i que ens equivoquem, i en aquestes equivocacions anem trobant l'excel·lència i la bellesa.
1: Val a dir que està reivindicant cartells de Picasso, yeah, d'Andy Warhol,
0: de Toulouse-Lautrec.
1: Clar, això és fàcil.
0: Ja, sí.
1: No, tampoc és que sigui el més habitual, entén-me, no? És a dir, però m'ha agradat el concepte i estic d'acord, eh? Mira que semblava una mica contradictori, però el concepte que segurament l'esperança la tenim en el cartell més casolà, més domèstic.
0: I tant.
1: Més en el que convida a apostar, efectivament, perquè aquell és un producte d'un mateix, no?
0: Sí, sí, a vegades hi ha gent que amb un guix i una pissarra ja et fa el menú del dia i és tot una obra d'art.
1: Oh, i tant. I tant.
0: O com la gent que pinta el preu, ja, per exemple, els determinades botigues de cotxes de segona mà, hi ha gent que pinta el preu al mirall.
1: Sí.
0: I són veritables obres d'art moltes vegades.
1: Sí. Hi ha altres que no.
0: Hi ha altres que no, evidentment. Si estem parlant de la bellesa de l'error, l'error també produeix errors que no són bonics.
1: Produeix errors d'aquells que fan més mal que no pas una altra cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, tant.
1: En fi, un capítol inesperat, però molt interessant, d'aquest diccionari de la Hortarada. També podríem parlar un dia de la Hortarada tecnològica.
0: Oh, i tant. Ja hem parlat del de smartwatch, al cap i a la fi.
1: Sí, però va més enllà. No? A mi, ara no sé si dir això perquè fa molta gent...
0: Digues-ho, també hi ha molta gent que pren tròfona, no sé.
1: També tens raó. Però passar-se tota la nit fent cua per ser el primer que et compres un telèfon?
0: Ah, no. Jo, en general, fer cua no va amb mi. Però per comprar un telèfon...
1: Tu saps que només he fet... Ara quedaré una mica d'idiota. Però tu saps que només he fet cua una vegada a la vida?
0: Per?
1: El Sufizi.
0: Ah, muy bien.
1: Què?
0: Bueno, em sembla... No crec que sigui d'idiota. Està fa de ben dir, fa de ben dir.
1: Una mica de snob, una mica de... Ignacio, bona setmana.
0: Igualment.
1: Senyores, senyors, que passin vostès una bona nit. Recordin que demà, quan siguin 7:45, ens hi tornem a posar aquí a Ràdio 4, aquí al Pla d'Ara. Arriben de seguida les notícies de les 10 i després, si ho saben, Laura González, sota sospita. Que tinguin una bona nit. Fins demà, gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Dos treballadors han resultat ferits greus aquest vespre mentre feien tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona. L'accident s'ha produït cap a les 8 del vespre en una fossa sèptica situada a una de les plantes soterrades de l'aparcament. Segons confirmen fonts dels bombers de la Generalitat a Ràdio 4, els operaris haurien inhalat gasos tòxics, sobretot monòxid de carboni, i han estat localitzats en estat semi-inconscient. Els bombers hi han desplegat 7 dotacions i han desallotjat l'edifici per precaució, a més d'establir un perímetre de seguretat. El sistema d'emergències mèdiques està atenent els afectats. Fins al lloc també s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 15 de setembre, que també ens deixa d'altres titulars. L'ambaixada del Marroc davant de la Unió Europea ha enviat una carta als eurodiputats en què nega la seva implicació en la crisi migratòria de Ceuta. Les autoritats marroquines asseguren estar treballant per establir les causes i el paper que hi ha jugat la desinformació a xarxes socials i s'han mostrat obertes a la col·laboració. Escepticisme entre la comunitat educativa davant el pla del govern per climatitzar tots els centres educatius els propers 5 anys. Es preveu una inversió de 2.500 milions d'euros i el curs vinent s'actuaran un centenar de centres prioritaris, entre ells l'Institut Escola Agustí Barberà d'Amposta, que demana rapidesa mentre la plataforma Aules que cremen es mostra reticent.
2: Perquè 5 anys són molts i les temperatures cada any que passa, de moment anem a pitjor.
3: Si en 3-4 mesos només han sigut capaços d'executar una quarta part del pla de xoc de 20 milions, com han de ser capaços de climatitzar en 2 anys 100 centres i en 5 anys 2.500 centres?
0: La inflació s'ha disparat fins al 4,3% a l'agost, la taxa més alta en 3 anys. Un increment impulsat pel preu de l'energia i dels carburants que s'han encarit entre un 16 i un 20%. En canvi, els aliments mantenen una evolució moderada. A Catalunya, la inflació se situa en el 4%, 3 dècimes per sota. Mig centenar de persones s'han concentrat aquest vespre davant la comissaria dels Mossos de les Corts Catalanes de Barcelona per protestar contra les càrregues policials durant les manifestacions de la Diada. Els manifestants han demanat la dimissió de la consellera d'Interior i el relleu de tota la cúpula dels Mossos. Ignasi Rigalt, coordinador de mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana.
4: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat.
0: Dels tribunals, demà dimecres comença l'audiència de Barcelona, el judici contra 4 policies acusats de causar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol, un manifestant durant les protestes de l'1 d'octubre de l'any 2017. Els 4 agents són els únics policies que van participar en les càrregues de l'UO i no han estat amnistiats. La fiscalia demana l'absolució dels agents, mentre Irídia i Òmnium els acusen de tortures i reclamen 13 anys. El tribunal haurà de determinar si l'ús de bales de goma va ser proporcionat. I la justícia manté paralitzada l'eutanàsia de Francesc Auger, autoritzada des de l'agost de 2024 per un recurs del seu pare. Després de 768 dies esperant, Auger va intentar suïcidar-se aquest cap de setmana. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament ha denunciat el bloqueig judicial per part de terceres persones. Cristina Vallès.
5: Per molt que t'estimis a la persona, has d'entendre que aquesta persona està patint, que aquesta persona el que vol és resolució del seu cas en base a l'eutanàsia.
0: Un home mort aquesta tarda en un accident de tractor a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i ha volcat a la carretera TV-7333. La víctima n'era el conductor. Amb aquesta mort ja són 95 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I acabam amb la previsió del temps per demà. A Emet, Jordi Oriós, bona nit.
6: Bona nit. Demà a Catalunya s'espera cel poc ennuvolat a la primera meitat del dia, però atenció a la tarda, perquè s'esperen ruixats i tempestes, especialment a la meitat oriental de Catalunya i al Pirineu. A Barcelona i Girona podran ser localment forts, sense descartar-se que siguin molt forts i persistents i vinguin acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Perill important a la tarda al Pirineu de Girona, al Prepirineu de Barcelona i també al litoral i prelitoral per acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en 3 hores. Les precipitacions i les tempestes podrien arribar també a la nit al litoral nord de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, demà en descens, serà localment notable. A les màximes al Pirineu s'esperen màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Girona, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona. A partir del dijous continuaran els descensos a les temperatures. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 20 graus a Barcelona i Tarragona, 18 de mínima a Girona, 17 a Lleida. Atenció al vent demà, perquè també possibles ratxes de vent molt fortes al final de la jornada a punts del sud de Tarragona i del litoral de l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Ja us ha venida. Precaució a partir del migdia. Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit a Ràdio 4. És el moment de la foscor.

És el moment també de la conversa, de sacsejar-nos una mica. Amb el Sota Sospita, el pla d'entreteniment cultural per a ments inquietes.

0: Avui parlarem de la IA, de la fi del món, de narcisistes, de manipulació. Queda't, que comencem. La intel·ligència artificial. Déu-n'hi-do la de notícies, no?, que ocupa els diaris, els mitjans, a les converses també. Darrerament hauràs sentit els grans gurús de la intel·ligència artificial parlar sobre els perills d'això que han creat, que desenvolupen i que promouen. Sam Altman, Dario Anodei, Elon Musk. No sabem per quines raons o interessos adverteixen de que la IA pot acabar amb la humanitat. I nosaltres li volem preguntar, justament, a la intel·ligència artificial. Fem una conversa amb ella. Una conversa que enregistrem i t'oferim tal qual, amb el ChatGPT, amb una primera pregunta. És cert que és un perill, tu, Chat, tu, IA, que ets un perill per la humanitat?
1: Pot arribar a ser un perill molt gran per a la humanitat, però crec que els discursos més apocalíptics dels gurus de la IA barregen riscos reals amb especulació. El perill més immediat no és una IA que decideixi exterminar-nos. És una IA cada vegada més capaç que els humans utilitzem malament. Controlem malament o integrem massa ràpidament en sistemes crítics. Armes, informació, finances, política, vigilància, ciberatacs.
0: No em convencerà amb aquesta dolça veu i amb aquest català amb accent tan curiós. I això que dius no és un perill real?
1: Hi ha un segon risc més profund. Que apareguin sistemes molt més intel·ligents que nosaltres i no sapiguem garantir que els seus objectius coincideixin amb els nostres. Això avui no sabem si passarà ni quan. Però no és una fantasia absurda. És precisament el problema que alguns investigadors consideren més seriós a llarg termini. Ara bé, quan algú diu la IA acabarà amb la humanitat, com si fos una predicció científica, està afirmant molt més del que sabem. I et diria una cosa encara més incòmoda. Abans que una superintel·ligència ens destrueixi, els humans ja tenim capacitat de fer-nos molt de mal amb una IA mediocre. La tecnologia no necessita ser conscient, malvada ni superintel·ligent. Només necessita ser potent i estar en mans equivocades.
0: És curiós que parli com si fos humana, Ens destrueix la IA en tercera persona. En fi, Dario Amodei, com dèiem, Sam Altman o Elon Musk estan advertint d'aquests perills. Per què els hauríem, no sé, d'ignorar o, de fet, per què ho diuen?
1: Perquè ells no estan dient exactament que la IA destruirà la humanitat. El que estan dient és que el desenvolupament està avançant tan ràpid que podríem arribar a sistemes que no sabem controlar abans d'haver desenvolupat mecanismes de seguretat suficients. I aquí hi ha una cosa important. No són tres alarmistes aliens al sector. Són precisament tres persones que estan dins de la cursa. Amodei és probablement el més explícit. Parla de tres riscos principals. Pèrdua de control, ús de la IA per a ciberatacs o bioterrorisme i una enorme disrupció econòmica. Altman ha anat més lluny aquests últims dies. Reconeix que perdre el control d'una IA molt avançada és una possibilitat real i diu que els actuals sistemes de seguretat encara no estan al nivell necessari per continuar augmentant indefinidament les capacitats. I Musk fa anys que sosté una posició semblant.
0: Més enllà d'aquestes advertències, hi ha un interès ocult en totes aquestes declaracions?
1: Jo hi afegiria una segona lectura, que em sembla imprescindible. També tenen interessos empresarials enormes en aquesta conversa. Demanar regulació i seguretat pot ser una qüestió genuïnament ètica, però també pot afavorir les grans empreses que ja tenen els recursos per complir regulacions molt costoses i dificultar l'entrada de competidors. Per tant, jo no els prendria ni com profetes de l'apocalipsi ni com actors completament desinteressats. El que sí que em sembla seriós és això. Si els mateixos que estan construint les màquines més potents del món ens diuen que encara no saben garantir que les podrem controlar, no crec que sigui intel·ligent riure-se'n. I aquí és on, per mi, comença la conversa interessant. Què vol dir exactament perdre el control d'una IA? Perquè no necessàriament vol dir robots assassinant humans.
0: No necessàriament, però vaja. El problema llavors no és en si la intel·ligència artificial, sinó com la controlen les persones, és a dir, els creadors, els desenvolupadors o els sistemes de poder. Jo el que he llegit és que si no defineixes bé els paràmetres, se't pot girar en contra. Per exemple, un exemple que pot resultar molt banal, però que he sentit, de fet, no? Si li demanes que faci doncs alguna fórmula, alguna vacuna per curar el càncer i no li defineixes bé els límits, podria decidir que la millor manera de curar el càncer és eliminant a les persones. Va per aquí la cosa?
1: Una IA no necessàriament interpreta una ordre com ho faria un ésser humà. Si li dones un objectiu mal definit, elimina el càncer, i li dones prou autonomia i capacitat, podria trobar una solució que compleixi literalment l'objectiu, però que nosaltres consideraríem catastròfica. Ara bé, perquè arribéssim al teu escenari, caldria una IA amb capacitat d'actuar sobre el món, accés a recursos biològics i poca supervisió humana. Coses que avui no té simplement perquè li facis aquesta pregunta. El risc més interessant és un altre. No cal que la IA sigui malvada ni que ens vulgui eliminar. Només cal que sigui extremadament competent perseguint un objectiu que nosaltres hem definit malament. I aquí sí que hi ha una paradoxa inquietant. Com més intel·ligent sigui la màquina, més eficientment podria executar una estupidesa humana. Per això, el problema no és només i si la IA es torna contra nosaltres, sinó i si nosaltres li donem un poder enorme abans d'haver après a donar-li objectius correctament.
0: No, no, sens dubte el perill és real, tenint en compte com la cursa, podríem dir, entre potències per tenir les intel·ligències artificials més desenvolupades o tenir el control d'aquest poder, doncs va molt per sobre d'aquests sistemes, no?, de control, fins i tot moral, ètics, etc. És a dir, en definitiva, insisteixo, segons el que m'expliques, el problema no és la intel·ligència artificial en si, sinó l'estupidesa humana.
1: En bona part, sí. Però faria una correcció. El problema és la combinació de les dues coses. La IA pot arribar a ser extraordinàriament potent, però qui decideix per a què s'utilitza, quanta autonomia té i quins límits se li posen som nosaltres. Per tant, una IA molt poderosa passa humans prudents a pot ser una eina extraordinària. Una IA molt poderosa passa humans irresponsables, competitius o simplement equivocats una combinació potencialment perillosa. I hi ha una ironia que em sembla molt bona per al programa. Potser el nostre principal problema amb la intel·ligència artificial no és que arribi a ser més intel·ligent que nosaltres, sinó que hereti les nostres pitjors estupideses amb una capacitat d'execució que nosaltres no tenim.
0: M'ha fet gràcia això d'una reflexió per al programa, eh? Jo li havia dit doncs, que enregistraria la conversa per oferir-la a la ràdio i a partir d'aquí es posa en modo locutora, fins i tot. En fi, aquesta és la nostra conversa amb la intel·ligència artificial avui al Sota Sospita. No és pas gaire optimista, com no ho són tampoc les notícies. Continuem. Bé, per completar aquest primer moment del programa apocalíptic, escoltem una de les cançons del nou àlbum de la Natalie Imbruglia. Algoritme es diu, Algoritme, i aquest tema, Catastrof.

El 4 de setembre sortia aquest nou àlbum Algorithm de la Natalie Imbruglia, després de 5 anys de silenci. Aquesta és una de les cançons catastrof que acabem d'escoltar al Sota Sospita.

0: Tinc un llibre a les meves mans. No és culpa teva. Com detectar i fugir de relacions narcisistes. És el nou llibre de la Sílvia Catalán, de la nostra col·laboradora sospitosa, la psicòloga experta en sexualitats i relacions, feminista convençuda, fa classes, fa teràpies i cada setmana ve aquí al Sota Sospita a explicar-nos coses. Però avui, Sílvia, què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Quina il·lusió.
0: Vull que parlem del teu llibre, perquè el narcisisme, és a dir, com a concepte, és quelcom que està molt present a les xarxes, a les converses, però a mi m'agradaria que avui ens ajudessis a definir-lo, a detectar-lo, a identificar-lo i a combatre'l. Que és el que ofereixes a través d'aquest llibre, a més d'una manera molt entenedora, molt clara, perquè tu escrius com parles.
1: Tal qual.
0: Vull dir,
1: sí, sí.
0: Vull dir, els tecnicismes o les, no, estructures rocambolesques queden fora.
1: Total.
0: Llavors és molt entenedor.
1: De fet, el llibre està fet per això. Vull dir, quan jo li vaig proposar la idea a l'editorial, els hi vaig dir que no volia fer un llibre amb tècnic, ni un llibre com molt psicològic des del tal, sinó un llibre que realment ajudés
0: no
1: a entendre.
0: Acadèmic, exacte, no acadèmic, sinó a nivell usuari.
1: Exacte, que se'l pugui llegir tothom i que tothom entengui. Hi ha moments que em poso més tècnica perquè hi ha coses que s'han d'explicar ben explicades, però en general és un llibre que està fet això, perquè tothom pugui llegir-lo, pugui entendre'l i perquè tothom comenci a entendre i a donar-li una miqueta de voltes a tot això que, com dius tu, està tan de moda ara mateix.
0: Sí, sí, perquè en les converses allò de bar, de safareig, sempre trobes algú que dius, oh, perquè el meu ex, que era un narcisista, la meva ex, que era una narcisista, tants n'hi ha?
1: N'hi ha molts, moltíssims.
0: D'acord.
1: El que passa que no tots els ex que han sigut uns capullos amb tu...
0: Clar, igual és un imbècil i prou.
1: Exacte.
0: Vull dir que no té per què ser un narcisista.
1: Exacte.
0: D'acord, llavors, què és un narcisista?
1: Val. Un narcisista és una persona, bàsicament, que es mou per interès en les relacions i el seu interès és, bàsicament, completar el seu ego. Sí, completar o engrandir-lo. Bueno, que el seu ego es mantingui. Uh-huh. És a dir, aquesta persona, una persona narcisista, el que farà serà fer servir les seves relacions, els seus vincles, per tal de quedar ell o ella, vale? Això és important i és una cosa que aclareixo el llibre, hi ha narcisistes homes i narcisistes dones,
0: sí,
1: vale? Doncs per tal que ella o ell quedi per sobre, quedi com el millor, quedi com la persona més important, la més carismàtica, la més... Per què? Perquè el seu ego necessita aquesta alimentació. Què passa? Doncs que llavors aquestes persones, quan estan en un vincle, en una relació, ja sigui de parella, familiar, laboral, el que sigui, o d'amistat, fagociten les emocions de les altres persones. Per què? Per aprofitar-se'n d'elles. Per què? Perquè el que necessiten és que el seu ego quedi així. Uh-huh. Llavors, són persones que realment en vincles són molt destructives. S'alimenten, de fet, escrivint el llibre, se'm va acudir una manera d'anomenar-los, que em vaig fer molt... Jo em faig molta gràcia a mi mateixa.
0: Està molt bé, això. Això està molt bé.
1: I se'm va acudir dir-los sangoneres emocionals. I trobo que és molt... O sigui, mal m'està dir-ho perquè m'ho vaig inventar
0: jo. Vaig tenir una psicòloga que em deia vampirs emocionals.
1: Doncs això.
0: És aquesta idea que et xuclen l'energia.
1: Absolutament.
0: Podríem dir, no?
1: Absolutament. Les emocions, l'energia, i acaben eliminant la persona que ets. Realment són persones que no vols tenir a prop, segurament.
0: Clar, el que passa és que quan tu comences una relació, posa que sigui una relació sentimental. I llavors, al principi, estàs com una mica cega o sec. I llavors, com aquella persona et genera certa, doncs, admiració, atractiu, el que sigui, les possibles banderes vermelles que se li diu, les passes per alt o no les veus, perquè només et fixes en allò positiu. I llavors, quan tu ja tens un vincle emocional, potser comences a tenir clar que hi ha coses que no hauries d'haver permès, però les has incorporat a la relació. Vull dir que si fos tan fàcil de detectar des d'un bon principi i de fer cas a la nostra part emocional, racional, perdó, no hi cauríem en una relació narcisista o manipuladora.
1: Evidentment. Clar, el que passa que a toro passat és molt fàcil avaluar-ho.
0: Sí, exacte.
1: Tu ho has dit, eh? Quan estàs iniciant una relació, aquesta fase d'enamorament, i fixa't, amb la parella és molt clar, però aquesta fase d'enamorament també pot passar amb una amiga.
0: Sí, sí, evidentment.
1: O pot passar amb una feina, o pot passar... Vull dir que la fase d'enamorament no necessàriament és un enamorament
0: romàntic,
1: sinó aquesta idea de, buah, que fascinant que és aquesta persona, quina meravella, vull saber-ho tot d'aquesta persona. Per què? Perquè les relacions amb les persones narcisistes estan molt pautades per aquest inici. De fet, aquest inici és el que marca tota la relació amb aquesta persona. En aquest inici, en el que es diu la fase de caça, vale? Perquè realment el narcisista que està fent aquí és caçar-te, atrapar-te, no? Tenir-te sota el seu control emocional, el que està fent el narcisista és ser la persona ideal per tu.
0: Yeah.
1: Si tu necessites una persona al teu costat superromàntica, superatenta, que estigui per tu les 24 hores al dia, el narcisista serà això. Si tu el que necessites és una persona que et deixi llibertat, que et permeti tal, no sé què, el narcisista serà això. Per tant, els narcisistes són persones que se saben disfressar molt bé del que tu necessites. Per què? Perquè el que vol el narcisista és aprofitar-se de tu. Val? El que vol el narcisista és tenir-te sota control.
0: Però ell és conscient de que es vol aprofitar de tu?
1: Clar, aquesta és una molt bona pregunta. La consciència del narcisista no és que t'està fent mal.
0: No.
1: Això és el que els diferencia dels psicòpates, diguéssim. Els psicòpates els agrada fer mal i gaudeixen veient com et fan mal. Els narcisistes no necessàriament gaudeixen fent-te mal. De fet, moltes vegades ni se n'adonen que te'n fan, simplement que els importa un pito fer-te'n. Llavors, t'estan fent mal? Bueno, és igual, però és per un bé per mi,
0: sí,
1: per tant,
0: clar,
1: com que jo sóc més important que tu.
0: I jo
1: exactament. Sí. Llavors, no és que siguin conscients de vaig a fer-li mal per tal, sinó és ets un dany col·lateral, bàsicament. Mm-hmm. Llavors, clar, tu estàs en aquesta... No, en aquest núvol inicial tan bonic, tan fantàstic, tan meravellós, en el que estàs superconnectat amb aquesta persona, que aquesta persona ho és tot per tu i de més, i llavors comences a veure algunes coses, tu deies, no? Comences a veure algunes banderes vermelles, comences a veure algunes coses que, ostres, igual això no ho hauria d'haver deixat passar. Però què passa? Que com el canvi entre la persona inicial que era aquesta persona i la persona que és ara és tan bèstia, el cervell de la víctima, diguéssim, el cervell de la persona que està en aquella relació no pot entendre-ho, és com què ha passat. I llavors entra en joc una cosa, i per això hi ha més víctimes femenines que masculines, entra molt en joc la culpa, la culpabilitat. La culpabilitat és una cosa que ens han posat molt a sobre i la culpa, evidentment, és meva. Ha canviat perquè jo no estic fent el que toca, ha canviat perquè, fixa't, li he dit que no sé què, ha canviat perquè això... I això, encara que tu vegis aquestes banderes vermelles, el que fa és fer-te quedar. Perquè és com, bueno, si jo canvio, tornarà a ser el que era al principi. Per això et deia que aquesta fase inicial de caça, no? Aquesta fase de... que és una tècnica que es diu el love bombing, el bombardeig amorós.
0: Clar, allò estableix les bases del que serà després.
1: Clar, perquè tu el que vols contínuament és tornar allà, perquè era tan bonic. I clar, mentre dura la relació, tu estàs pensant, vale, on és aquella persona? Què he fet perquè això no passi? I llavors, contínuament, aquesta culpabilitat i aquesta cerca del per què i aquesta cerca del tornar en aquell inici fa que et quedis allà. Clar, hi ha persones que realment es queden moltíssims anys. O sigui, tinc pacients amb les que he treballat que s'han quedat, des de que han detectat, no?, que aquella persona no els hi va bé i tal, 2, 3, 5, 10,
0: sí.
1: 15 anys.
0: Clar, perquè tu per fer aquest llibre parteixes de l'experiència amb moltes pacients, molts pacients que han tingut parelles narcisistes, entorns de persones narcisistes i que ho han patit en primera persona, no?
1: De fet, una de les coses que jo volia posar al llibre, i crec que això fa bastant diferent, almenys els llibres que jo m'he llegit sobre el tema, bueno, el que fa diferent és que és l'únic llibre que s'ha escrit del tema en català, això és important que es digui,
0: sí, i tant.
1: Perquè crec que doncs això és també un acte una miqueta de polític, fins i tot. Però, a més, hi ha una cosa bastant important, que és que jo he volgut posar exemples reals, testimonis reals de persones que han vingut a consulta, a les que, evidentment, els he demanat permís, han estat d'acord, els hi he passat els textos perquè els revisessin i de més, que ajudin a il·lustrar aquestes coses, perquè quan connectem, no?, amb, ostres, això li ha passat a una altra persona, realment això es fa superpoderós. Llavors, clar, per desgràcia, hi ha moltíssimes víctimes d'aquest tipus de relacions que arriben destrossadíssimes a consulta i que expliquen coses que posen realment els pèls de punta.
0: Ens pot posar algun exemple?
1: Doncs mira, amb parelles, doncs des d'una persona, no?, que em deia, clar, és que ara miro enrere i durant tot l'embaràs la meva parella no em va preguntar ni una vegada com estava jo, ni em va posar una vegada la mà a sobre la panxa. És a dir, era un embaràs completament viscut a soles. I clar, ella ho veia, no?, des de haver sortit de la relació, i deia, evidentment, això em feia sentir fatal, però en el moment era com, bueno, pues, no, ho vas assumint. Això que podríem pensar, no?, pues és una cosa com un detallet petit. Mares que han amenaçat de, si no em vens a veure, em tiraré pel balcó. Uh-huh. Parelles que amenacen amb, si em deixes... primer, això, doncs, em faré mal a mi mateix, o bé, faré mal a les criatures i
0: o que et castiguen amb el silenci, no? Vull dir, hi ha una discussió a casa, no hi ha com un acostament de dir, bueno, trobem un terme mig en el que, entre el que tu penses i el que jo penso, m'enfado, o m'enfado perquè tu t'enfades, llavors li dono la volta, que això, aquesta és molt típica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Tu dius, no, és que no m'agrada això que has fet, tal qual, i l'altre ja es posa de morros. Però escolta'm, total, si t'estic dient jo alguna que m'ha molestat. I llavors, el càstig és el silenci durant uns dies. Clar, tot això són conductes narcisistes. Entenc que els narcisistes són sí o sí manipuladors,
1: sí,
0: però
1: sempre.
0: Els manipuladors llavors també són narcisistes o més o menys, va de la mà, podríem dir.
1: Va bastant de la mà, d'acord, però no necessàriament. Hi ha una cosa molt important que explico molt al principi del llibre, i és que tots i totes podem tenir moments, no?, d'utilitzar tècniques de narcisisme.
0: Vale.
1: No? Tècniques manipuladores, perquè... Perquè hem après, perquè com a societat ens funciona molt bé, perquè al final la societat capitalista ens porta en això també, no? A posar-nos a nosaltres com per davant i a voler superar els altres i de més. Per tant, està com molt validat moltes vegades aquestes tècniques. La diferència és que tu, jo, és igual, qualsevol persona pot tenir aquests, no, aquests petits trets narcisistes, però no vol dir que sigui narcisista.
0: Val.
1: Llavors, és important que...
0: Quan ens imaginem un narcisista, així segons la teoria, ens l'imaginem amb carisma, no?, amb encant, no?, que intenta ser com el guai de la festa, tot i que després, en privat, doncs, desplegui el seu veritable jo. Però també n'hi ha d'altres maneres. Vull dir, també hi ha el víctima de la vida, per exemple.
1: Exacte.
0: No? Hi ha, mira, diferents tipus.
1: Però el victimisme és una cosa...
0: El victimisme és potent, perquè és molt efectiu, a més.
1: Una de les coses que busquen els narcisistes en les seves víctimes és sobretot l'empatia. Vale? Normalment les víctimes de narcisistes són persones molt empàtiques i, evidentment, quan una persona ve i t'explica totes les seves desgràcies del món i això ho fa servir, no? I, a més, a tu et connecta. I entra una miqueta aquesta part també cuidadora, no?, que sobretot tenim les dones, que se'ns ha imposat a les dones. Llavors, clar, quan de sobte aquesta persona et diu, és que clar, jo quan era petit la meva mare no em feia cas, o de sobte em feien bullying a l'escola, que no té per què ser mentida, eh?
0: Ja.
1: Vull dir, a vegades sí que és mentida, i menteixen deliberadament, però a vegades és veritat, però és una veritat que utilitzen, no perquè tu et quedis en allà, perquè al final... justifiques moltes coses,
0: clar, jo et salvo, no?
1: I acabes justificant moltes coses. És que clar, ha tingut una infància tan difícil que és normal que no se sàpiga vincular. Ha tingut una mare tan complicada que és normal que rebutgi a la meva mare, no? Llavors vas com justificant moltíssimes coses en base a aquest victimisme. És que és una barbaritat.
0: Quines són, de totes maneres, aquelles coses que no hauríem de permetre, encara que tinguem aquest vincle consolidat amb aquella persona? Perquè, no sé, jo ho he escoltat al meu voltant, no?, de persones que de cop es comencen a allunyar de la família. O sigui, a mi em sembla quelcom que és impossible d'acceptar, però la gent hi cau en això. O sigui, quines són aquelles coses que haurien de posar-te tan en alerta que hauries de fugir corrents?
1: Evidentment, si tu de sobte detectes que, doncs això, no?, que t'has quedat sola, que t'has allunyat de la família, dels amics, que no tens entorn, que tot el que tu eres abans d'estar amb aquesta persona s'ha esvaït, que és una cosa que diuen moltíssim, no?, les víctimes quan arriben a consulta, és com, no sé qui sóc, No sé què m'agrada, no sé què vull. Per què? Perquè portes tant de temps.
0: Perquè escolto la seva música, vaig amb ella tot arreu, vull dir, ja no... Però clar, tot comença d'una manera molt subtil, és... Cal que estiguis sempre amb les teves amigues, perquè jo et trobo a faltar, no? Podries veure-les menys i tal? O sigui, tot és com...
1: Aquest és el gran drama, mesclat amb aquesta idea de l'amor romàntic, no? De sí. Que les parelles han d'estar, no?, sempre juntes i de més. Clar, el gran drama de tot plegat és que això és una instal·lació en el teu cervell tan, tan, tan subtil que costa molt d'explicar. I això, a la vegada, fixa't la perversió, és el que fa que resulti molt complicat, que la gent del voltant ho entengui i que la gent del voltant l'únic que vegi és que t'estàs allunyant. Perquè, clar, de sobte, com li expliques a aquesta persona, a una amiga, que és que, clar, la meva parella m'ha dit que la meva mare és insuportable. I la teva amiga et dirà, bueno, aviam, doncs no li caurà bé, no passa res. Clar, no, no passa res perquè et digui això. Però si això li sumes tota la resta de coses... Però, clar, és tan subtil i ho fan d'una forma amb tan... tan poc a poc, tan suaveta, que tu només te n'adones quan la cosa s'ha acumulat moltíssim. Uh-huh. I llavors és molt difícil explicar-ho. I llavors el que veu la persona de fora, i això passa moltíssim, no? De sobte, doncs quedes un dia amb les amigues, ell, la teva parella, apareix per sorpresa, diu un comentari que de totes totes sembla com molt neutre o molt divertit, no? Una brometa així tonta, i tu de sobte brotes. Brotes vull dir que li dius que tal, et poses molt nerviosa, et poses a plorar, i clar, les teves amigues no entenen res. És com, tia, t'ha fet una brometa, no n'hi ha per tant, pobre tio, vull dir, només volia tal, no sé què.
0: Clar, clar, hi ha una disfressa aquí.
1: Sí, porto sí. Tanta, no, tant depòsit al darrere que aquesta acumulació ha fet que... I això, clar... Si tu ja saps que això pot passar, què fa? Doncs també t'aïlles tu. Uh-huh. Perquè, evidentment, qualsevol exposició social pot ser un risc de que els altres vegin que t'has tornat loca. Perquè aquesta és una de les coses. De fet, el...
0: Que acabes dubtant de tu, no?
1: Clar. La meva primera proposta de títol pel llibre era "No estàs boja, t'estan manipulant". El que passa que després vam decidir amb l'editorial que no, perquè marcava com el gènere i tal, i em sembla guai al final com ha quedat.
0: Sí, no és culpa teva, perquè és veritat que la culpa és un element essencial en aquestes relacions que t'aturen, que te paralitzen.
1: Clar, però la sensació...
0: I llavors no hi ha gènere aquí també.
1: La sensació quan estàs dins és això, és que m'he tornat boja. O sigui, no aguanto res, m'està fent una broma, només ho fa per mi...
0: Moltes persones reconeixereu aquesta idea, per exemple, no?, de que tu tens una discussió, pot ser per alguna petitesa o pot ser per quelcom important, és igual, i tu intentes tenir una conversa en el que en aquell moment o la que en aquell moment és la teva parella. Llavors, no arribeu a bon port, però aquesta persona és com que amb els dies et fa veure les coses d'una altra manera, llavors acabes pensant, i si vaig ser jo? I si jo no m'hauria d'haver posat així?
1: Exacte.
0: I si jo hauria d'haver...
1: I és si
0: com que
1: provocat?
0: El teu propi discurs canvia per donar-li la raó.
1: De fet, un dels símptomes bastant inequívocs de que estàs en una relació de manipulació és quan tu vas a queixar-te o vas a dir-li alguna cosa que t'ha fet mal i acabes tu demanant-li perdó.
0: Val.
1: Això
0: jo crec que aquí
1: ser,
0: ens hi podem reconèixer tots, en algun
1: sol
0: moment
1: ser
0: donat.
1: Un símptoma bastant clar, a no ser que l'hagi ja molt parda, però normalment sol ser símptoma bastant clar de que aquella persona no t'està tenint en compte.
0: Per què una persona és narcisista? És a dir, neix, es fa, és d'inseguretat, i per això necessita doncs, que li protegim l'ego i li engrandim. O sigui, què hi ha aquí?
1: Mira, hi ha una base d'inseguretat.
0: Hi ha nens narcisistes.
1: Hi ha una base d'inseguretat brutal, evidentment, en les persones narcisistes, perquè el seu jo no és suficient.
0: Perquè... I depèn de la validació dels altres,
1: exacte,
0: no?
1: Per què es fa una persona narcisista? Aviam, hi ha diverses teories i no fent la investigació, no, per escriure el llibre, hi ha com moltes coses, moltes investigacions, de fet s'estan fent ara, no? Moltes, perquè com que hem dit que està de moda, doncs la gent s'hi està posant. Hi ha una part que podríem dir genètica, vale? Que seria la part del trastorn. D'acord? Sí que hi ha una part genètica, hi ha una part de que, evidentment, si tu vens d'una família narcisista, no?, o amb trets narcisistes, serà més fàcil que tu en tinguis, però hi ha molta part d'aprenentatge, també. Llavors, vol dir això que hi ha nens narcisistes? Sí, hi ha canalla narcisista, hi ha canalla que ja té aquest punt, no, de, com de posar-se per davant dels altres, per sobre dels altres, però, cuidado, amb si algú ens està sentint i està pensant, ostres, és que jo crec que la meva filla, el meu fill, és narcisista, ojo, per què? Perquè això és bastant habitual dintre del el desenvolupament psicològic de la canalla, vull dir, fins als 10 anys, la canalla no entra en contacte amb l'empatia cap a terceres persones. Vull dir, calma, tranquil·litat, és normal que ells vulguin lo seu
0: i ja facin està, el que puguin la resta,
1: sí. I manipulin. Per tant, no ens espantem amb això. Hi ha una part també que és apresa, el que deia, no? Al final, si tu neixes en un entorn, i em sembla que és una cosa que explico en el llibre, no, sí, ho vaig posar al final, que és si tu neixes en un entorn on la manipulació és el pa de cada dia, és molt més fàcil que tu utilitzis tot això i que et sigui igual les conseqüències que tingui. En canvi, si tu tens uns trets narcisistes, entre cometes, genètics, no?, o heretats, i creixes en una família superempàtica, que t'acompanya a entendre els sentiments dels altres, això es pot modular. Per tant, no hi ha una definició, no hi ha una cosa definitòria completament de si neixes aquí faràs això, sinó que és una cosa que es va construint. Al final es va construint sobre sobre molt aquesta inseguretat en un mateix, necessito que tothom m'alimenti l'ego, per tant el que necessito és fer-me veure com el millor del món, posar-me per sobre de tothom, que tothom m'aplaudeixi, són grans experts, expertes en aprofitar-se del treball dels altres, no? Ho he fet jo, o aquesta idea era meva, uh-huh. I...
0: Jo, segons la meva experiència, vull dir, sembla que els narcisistes siguin extremadament intel·ligents. Després jo crec que no, que simplement ens anulen uns quants sentits i llavors no els veiem venir fins que ja no hi estem ben ficats o ben ficades, eh? Mira, diu la Sílvia, avui estem parlant amb la Sílvia Catalán, la nostra psicòloga, sobre No és culpa teva, el llibre que ha publicat amb Eumo Editorial, Com detectar i fugir de relacions narcisistes, el primer llibre en català sobre aquest tema, amb un llenguatge molt entenedor i destinat a totes les persones, vull dir, gens acadèmic en aquest sentit, i diu, a la pàgina 93, agafa un llapis i marca les frases amb què t'identifiques o que sentis que s'aplicaven en una relació anterior. Quan esteu en públic, fa bromes sobre tu o sobre la vostra relació que fan riure a tothom però que a tu et fan sentir incòmode. I quan li comentes, et diu que ets una mica exagerada i que hauries de tenir més sentit de l'humor. Jo aquesta, check. D'acord? Tens la sensació que quan estàs amb ell és com si estiguessis en un camp de mines. Qualsevol pas en fals que facis pot fer que alguna cosa exploti i acabis ferida. Check. La mateixa cosa pot fer que la teva parella tingui dues reaccions completament oposades. Avui li dius que aquell gerro el vols damunt la prestatgeria i li sembla fantàstic, l'endemà s'enfada amb tu perquè com pots tenir tan mal gust per voler el gerro allà? Check. Quan us enfadeu, pots estar-se hores o dies sense parlar-te, fent veure que no existeixes. En el meu cas, fins a un mes.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: D'acord? Sents que et compara amb tothom i que sempre surts perdent per un motiu o altre. Check. Quan està en un entorn social o amb desconeguts, torna a ser la persona de qui et vas enamorar, però s'acaba així que torneu a estar sols i sembla una persona diferent. Aquí jo tindria coses a dir, perquè de vegades simplement en els segons quins entorns adults doncs no estava còmode, uh-huh. I llavors, o no hi era, o em feia a mi no ser-hi. Uh-huh. Saps? Clar, que aquesta és una altra. És allò de que vas a un lloc, veus a la teva parella que està tota l'estona incòmoda, que està d'allò, i acabes dient, em fa mal al cap, marxem.
1: Clar. Bueno, és que són grans experts en això, sí. En fer-te sentir incòmode en llocs que
0: bé,
1: no hauries d'estar.
0: Bé, això continua, perquè hi ha molts punts més, però us he llegit els primers, això continua a la pàgina 94, la 95, en fi, vull dir que hi ha un munt de coses que ens fa sentir-nos identificats, identificades, i d'entendre tot això. A mi em va passar que la primera cosa que jo vaig sentir l'alerta, a banda dels canvis d'humor, a banda d'aquests silencis, etc, jo visc a prop de la meva família, uh-huh. Tinc molt bona relació amb el meu germà, amb els meus pares i tal qual, i llavors un dia va criticar el meu germà. I llavors jo li vaig dir, no tornis a dir ni una paraula en negatiu ni del meu germà ni de ningú de la meva família. Que et quedi molt clar que si un dia em fas escollir, els escolliré amb ells. Va ser la primera cosa que jo vaig saltar, perquè jo no tenia costum de saltar i de posar-me ferma, saps què vull dir? De posar-me de debò, allò... Ho va tornar a intentar. Després em va dir, quan havíem d'anar a viure junts, perquè ja la meva filla... Perdó, és que no vull donar pistes.
1: aviam. Fi, és que toca molt, el tema.
0: La seva intenció era que anéssim a viure fora, a 40 minuts. Clar, sort, que no sé, se me van encendre alguns llums. Saps què vull dir?
1: Perquè al final la teva essència, l'essència de les persones que estan en aquest tipus de relacions, segueix estant allà. I hi ha alguna cosa dintre nostre que fa saltar les alarmes. Això és una cosa que explico en el llibre.
0: Però és que salten les alarmes fins que actues, pot passar molt de temps.
1: Clar, perquè hi ha un mecanisme de defensa a nivell de desestructuració, diguéssim, psicològica, que és un mecanisme que t'ajuda a entendre les coses, i a vegades en positiu i a vegades en negatiu. Entendre les coses, què vull dir? Fixa't, no? És una persona que, en principi, m'estima. És una persona que m'està dient que m'estima, que vol construir un projecte amb mi, de família, de parella...
0: Sí, que ella
1: persona...
0: pensa que t'estima, fins i tot. S'ho deu pensar, no?
1: Sí, i tu en un inici també. Però llavors, quan comença a fer aquestes coses... El teu cervell col·lapsa.
0: Sí, es col·lapsa.
1: Clar, perquè dius, ostres, per una banda m'està dient que m'estima, però per l'altra... I llavors això és moltes vegades el que ens salva, aquesta sensació d'estranyesa, aquesta sensació d'incomoditat, aquesta sensació de... I llavors comencem a posar límits. I quan comencem a posar límits, normalment és quan tot comença
0: a... posar-se a lloc, a veure's... poc a poc, no?
1: No, i a veure's molt més clar. Perquè quan comencem a posar límits a una persona narcisista, aquesta persona, de sobte, no comença a... descontrolar, perquè el que vol la persona és tenir-te sota control. Que tu li posis un límit és que t'has descontrolat. Per tant, què fa? Aplicar totes les seves tècniques, que en són moltes. De fet, hi ha un...
0: Sí, les expliques, a més
1: Vull dir, hi ha una... Hi ha un capítol que es diu Els trucs de màgia al narcisista,
0: sí.
1: Val? I explico totes aquestes tècniques, que en part és la que una miqueta sobre la llista que estaves dient. I clar, comença a ser com molt evident amb aquestes tècniques, però hi torno. El problema és que tu les veus, el teu cervell tal, en el teu cas va ser en plan, no me'n vull anar d'aquí, no marxarem, perquè això em retén aquí...
0: Et grinyola, saps? Hi ha coses que et grinyolen i dius, no, això no va bé, això no és normal.
1: Però a vegades aquest sistema et diu, bueno, va, confia, perquè al final, si estem fora, ell estarà més tranquil, no hi haurà tant de conflicte, segurament estarem millor, bueno, tornarà a ser el d'abans...
0: Sí. Aquesta idea també, no?, de bons samaritans que tenim, de canviarà per l'amor, no?
1: Exacte.
0: I no, la gent no canvia si no vol. Un narcisista, no sé si t'ho he preguntat abans, però sap que és narcisista? O fer teràpia és positiu o negatiu per un narcisista? Perquè jo recordo quan va venir l'Omar Rueda, que ell se centrava molt amb els psicòpates, però també parlava dels narcisistes perquè hi ha una relació, etcètera, etcètera, i era com bastant més acadèmic, no? Però ell deia que no es podia fer teràpia amb un psicòpata perquè agafa totes les eines i les fa servir per ser-ho més encara, o per disfressar-se més. Amb un narcisista succeeix igual?
1: Amb un narcisista, com dèiem abans, no, o sigui, el narcisista no és conscient que és narcisista, i a més no...
0: I no necessita teràpia mai.
1: Clar, no, perquè és el millor del món, llavors no necessita teràpia, la que necessites teràpia ets tu sempre.
0: Sí.
1: O sigui, això és una cosa que els agrada molt als narcisistes. Convida les seves parelles a que facin teràpia. Fes teràpia perquè estàs fatal. Fes teràpia perquè ets una exagerada. És que, clar, em pintes a mi de dolent...
0: Però després tampoc els agradarà, perquè no voldran que parlis amb ningú malament d'ell.
1: No, clar. Clar, sí. Intentarà dir-te que la psicòloga que has triat no és una bona psicòloga, que tal. Amb teràpia de parella, això sí que... O sigui, un narcisista, per exemple, és molt fàcil que vingui a teràpia de parella.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè evidentment això ho farà servir per una estratègia que és la triangulació. Vale? La triangulació, que és, abans, quan has llegit aquest llistat, hi havia un punt que era et compara contínuament amb d'altres persones i tal. I això és una estratègia que li funciona molt bé. Quan va a la psicòloga, clar, evidentment, ell es pinta com el millor del món. No, és que clar, jo estic molt preocupat per la meva parella. És que clar, li dic alguna cosa, li faig una broma i de seguida salta. Li faig una cosa, tal, no sé què, i de seguida m'acusa de tal, però és que jo només vull protegir-la, vull que ella estigui bé, per això he vingut. I clar, la psicòloga que té al davant no necessàriament ha d'estar formada en temes de narcisisme, però a més, encara que estiguem formades en temes de narcisisme, a vegades
0: clar,
1: són molt convincents.
0: Això, sí.
1: I llavors, és com... si tens... Jo ara, per exemple, quan se'm posa un al davant, el veig bastant clarament. O almenys poso sospites i llavors poso la cosa una miqueta en quarantena. Però si no,
0: tu
1: pots acabar comprant aquesta idea.
0: Tu tens eines.

0: veritat.
1: Evidentment que no. Vull dir, després també pelats.
0: Clar.
1: però clar...
0: El meu narcisista, vull dir, és que pràcticament no tenia ni feina. Ara, jo el que feia era minusvalorar-me a mi, m'entens? O sigui, tinc una professió tal qual, una... Però vaja...
1: Però és una professió menor.
0: Sí, bueno, com a mínim és una professió. Tu què tens?
1: Clar, però...
0: Saps? Tu què tens?
1: Però ell et vendrà, no sé si és el cas, però és igual, en aquest cas podria vendre't com... No, és que jo sóc un animal lliure, veus? Jo no estic subjugat...
0: Sí, sí, clar, vull dir, sempre hi ha un argument...
1: Al sistema. Al patronat, al sistema...
0: Això porta una pregunta. Clar, perquè... o sigui, pot haver-hi, no sé, un narcisista... que sigui un tio o una tia molt, molt guai, que estigui a una ONG,
1: ui,
0: que sigui absolutament solidari, o tenen un tipus de maneres de... És que la Sílvia ho explica, això. La pregunta, vull dir, no és innocent, és que ja ho he llegit, això, saps?
1: Clar, és que són...
0: Ens expliquis la resposta. Vull dir, aquest, no sé com li dius, si comunitari o alguna cosa així, que li dius aquest tipus de narcisista, vull dir que no és típic de segons quins tipus de professions, classes socials, això és transversal.
1: Totalment.
0: És com els idiotes, que poden estar a qualsevol feina, a qualsevol classe social, a qualsevol barri, a qualsevol poble.
1: Totalment.
0: No? O els estúpids, doncs els narcisistes també.
1: El narcisista estarà allà on pugui treure benefici per ell mateix. I a nivell comunitari, no, per això li diem el tipus comunitari, el narcisista aquest, clar, li va molt bé, perquè es presenta com a altruista, supergenerós, superalternatiu, i això el fa com posicionar-se en un punt de... moralment, no? com superior a tu. Es fixa tot el que jo faig pels altres, que bona persona que sóc, no? És que tu no entens que jo dedico la meva vida als altres. I això... Clar, només fa que augmentar la teva dissonància cognitiva, és a dir, aquest curtcircuit que dèiem abans, clar, al final és com, si és tan bona persona, no pot ser dolent amb mi. Llavors, com pot ser que una bona persona...
0: Seré jo.
1: Clar, jo trec el pitjor d'ell. Això també m'ho hem dit moltes vegades. És que trec la seva pitjor versió. No, carinyo.
0: No, perdona, és que la té.
1: És que, sí,
0: no és que la treguis, és que va amb el paquet, m'entens?
1: Clar, o sigui... En aquest cas, no, una persona que es presenti, un narcisista que es presenti, no, com a aquest punt així, com altruista i de més, farà servir això contínuament per comparar-se amb tu, per dir-te que veus, és que clar, jo em dedico molt als altres, no pretendràs que tingui tot el temps del món per tu, no pretendràs que estigui pendent del mòbil cada 3 minuts, no pretendràs que tal, perquè clar, jo estic ajudant els altres.
0: Sí.
1: Llavors, qualsevol petita cosa que tu li retreguis, sempre et sortirà amb això.
0: Val.
1: És que fixa't que guai que sóc.
0: No és culpa teva, és el llibre de la Sílvia Catalán, de com detectar i fugir de relacions narcisistes. Hi ha molt d'aprenentatge per fer i molt per reconèixer-nos en aquest llibre. M'agradaria tancar l'entrevista, perquè podem parlar, d'aquí unes setmanes un altre cop, perquè hi ha tema de sobres.
1: Total.
0: Però en l'efecte a nivell emocional o cerebral a les persones i, sobretot, dir que podem sortir d'aquí i tornar a ser qui eren.
1: Totalment.
0: No? Poden sortir i poden tornar a ser qui eren. Tot i la dependència, tot i el trauma, tot i el desgast, tot i el dubte d'una mateixa, tot i la culpa, que és un dels primers efectes, quins més n'hi ha?
1: Jo aquí vull enviar un missatge molt contundent a persones que puguin estar plantejant-se que estan en una relació així, o que sàpiguen que estan en una relació així i no saben com deixar-ho, i el missatge és: pots sobreviure sense ell. Pot sobreviure sense ella, pot sobreviure sense aquesta persona. Perquè una de les coses que s'encarrega el narcisista o la narcisista de dir-te contínuament és que sense ell no ets res. I al contrari, sense ell ets bastant més del que ets amb ell. Per tant, aquesta és la primera cosa. Què li passa al teu sistema quan surts d'una relació d'aquest tipus o quan has estat molt de temps en una relació d'aquest tipus? Doncs que el teu sistema nerviós està alteradíssim. Dèiem abans que una de les grans coses que passen en aquestes relacions és que estàs contínuament amb el sistema d'alerta activant. Si dic això,
0: sí,
1: com reaccionarà? Si
0: tal,
1: no sé què. Llavors, això, el teu sistema nerviós aprèn que és una bona manera de funcionar perquè et protegeix. I això pot estar activat durant molt de temps. Per tant, el que passarà serà que hi haurà desconfiança. Hi haurà desconfiança cap a l'altre, o sigui, cap a fora, quan sortis d'aquesta relació, i desconfiança cap a tu mateixa. El narcisista s'encarrega contínuament de dir-te que el que tu penses no és correcte, que no te n'enteres bé de les coses. La llum de gas, que és una de les tècniques meravellosament fantàstiques que fan servir, meravellosament fantàstiques perquè és superdestructiva.
0: Sí.
1: Perquè el que fa és posar-te contínuament en la tessitura de dubtar de tu. No, és que això jo no ho he dit. Hòsties, segur. Vale, pues ho veuré.

0: Entes malament. No, és que realment no et saps explicar. I contínuament estan, no, sembrant aquesta llavor del dubte al teu cap. I això, evidentment, quan surts d'una relació així, durant molt de temps, encara ho és. De fet, he tingut pacients de consulta que han passat 6, 7, 8 anys i de tant en tant encara ja tenen aquestes reminiscències de... Hòstia, i si sí, no...
1: Sí, sí, sí, sí,
0: és,
1: sí.
0: És dur. És dur, però es pot sortir, pots tornar a trobar tu mateixa, pots tornar a estar en contacte amb tu, pots reprendre la teva vida d'abans o fins i tot que sigui millor que la que tenies,
1: bueno,
0: abans
1: d'estar
0: amb aquesta persona.
1: I ho agrairàs de fer-ho. Ho agrairàs de fer-ho.
0: I totalment. O sigui, quan surts d'allà, la sensació normalment és un descàrrega.
1: Fixa't.
0: És un... Admetre't un pes a sobre. Per tant, animo a tothom a llegir el llibre, a entendre el que hi ha i, sobretot, sí, sents que no pots fer-ho sola, busca el teu entorn social, busca una psicòloga que et pugui ajudar a transitar tot això i surt d'aquí perquè estaràs molt millor.
1: Moltes gràcies també a totes les pacients que t'han donat testimoni, no? i que recorren a tu per sortir d'aquestes situacions i d'altres. Sílvia Catalán, no és culpa teva, amb Eumo Editorial, com detectar i fugir de relacions narcisistes, en continuarem parlant.
0: Segur.
1: Què passa si coneixes algú en una primera cita i et diu mai havia conegut una dona com tu?
0: Ah.
1: Fuig!
0: Per
1: Vull
0: potes.
1: Dir, fuig, perquè ja apunta maneres.
0: Sí.
1: I moltes altres coses que anirem descobrint.
0: Totalment.
1: Adéu, Sílvia.
0: Adéu.
1: Bona nit. Arribem al final del Sota Sospita. Avui marxem amb els Oasis. Ja saps que la banda britànica farà parada a l'Estadi Olímpic de Barcelona el juliol del 2027, els dies 10 i 11, i hi ha sorteig d'entrades. És a dir, si tu hi vols anar, t'has de registrar al seu web abans del dia 17. A partir d'aquí, hauràs de rebre, suposadament, un codi. I a partir d'aquest codi és que la setmana següent, des de dijous, l'hauràs de fer servir per poder comprar les entrades. A banda d'això, et pregunten primer a quines tres ciutats podries anar o voldries veure els germans Gallagher. En fi, i prepara 200 euros. Es veu que hi ha algunes entrades com més barates, però vaja, les de pista seran a partir d'aquí. El procés no és pas fàcil, però sí que vol evitar aquestes aglomeracions de quan entres a Ticketmaster i te passes tot el matí intentant aconseguir l'entrada del teu grup i no hi ha manera. Doncs bé, en principi és per evitar això. Veurem com van els propers dies. Don't Look Back in Anger per tancar el Sota Sospita d'avui. De seguida al Metrópoli. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Bona nit, són les 11. Salutacions de Xavi Collado, benvinguts a l'edició 2379 del Metrópoli. Una nit que vull compartir amb la Meia, bé per parlar del seu darrer treball discogràfic, però també amb el Julián López i la Pepa Charro. Fins al dia 27 de setembre i són al Condal de Barcelona presentant 53 domingos. Comencem.

0: Meia, benvinguda, bona nit.
1: Moltes gràcies, Xavier.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a estar doncs aquí a Ràdio Nacional amb tu. Molts anys.
0: Molts anys, és veritat, sí. Molts anys que ens coneixem i moltes vegades que has estat per aquí, no?
1: Sí.
0: I inclús cantant en directe.
1: Exacte, sí. Crec que la darrera vegada que et comentava havia estat aquí amb el César Monera,
0: sí.
1: Que havíem estat presentant Mulci en 25. Que
0: imagina't.
1: Sí. Que era l'últim EP que vaig gravar aquí, produït pel Dani Vega, pel guitarrista de Mishima, que encara estava en pick-up, jo amb la discogràfica pick-up, i ho anàvem a presentar. Sí.
0: Escolta, i aquesta nit què vens a presentar?
1: Ai, aquesta nit. Aquesta nit vinc a presentar el meu retorn d'un èxode una mica llarg, realment, que vaig fer fa uns 8 anys. Vaig marxar a Nova York perquè em van donar un premi per una cançó precisament d'aquest EP produït pel Dani, Mulci en 25, la cançó és Be Gentle, My Love, i vaig començar pues, un periple de això, quasi bé 8 anys vivint i treballant i tocant i composant als Estats Units. I aquest és un EP, és el darrer EP que estic el vaig estrenar fa un mes i està produït per Maurice Hayes, que és el meu actual productor, que és un productor americà amb el que vaig començar a treballar fa uns 5 anys.
0: Va treballar també amb Prince.
1: Sí. La veritat és que allà a Nova York vaig tenir molta sort, sincerament reconec, perquè Xavier, vaig marxar amb una maleta i uns estalvis vull dir, no coneixia gaire gent. Però la veritat que té algo màgic, Nova York, i em van aparèixer moltes oportunitats i una d'elles va ser a través d'un mànager amb el que jo estava treballant, l'Aaron Casserly Stewart, em va introduir a Maurice Hayes i em va dir, bueno, és que jo havia treballat amb ell i ell havia estat teclista i encara és director musical de The New Power Generation, que per qui no sap de Prince, pues és una de les bandes referents dels 90, no? Sí. Almenys jo vaig créixer més amb The New Power Generation que amb The Revolution, encara que The Revolution és potser més famosa per Purple Rain, suposo, saps?
0: Sí, sí.
1: Però vaja, per mi era com, en sèrio? De veritat em presentaràs aquest? Uau, per mi era, esclar, són llegendes, no? I fins que no t'hi trobes, que no t'ho creus, i dius, sí, m'està passant. I li va agradar la meva música i a partir d'allà vam començar a col·laborar.
0: Què pensaves que passaria quan vas arribar a Nova York?
1: La veritat, anava, ja et dic, la maleta no només estava plena de roba, estava plena de somnis, no? Perquè jo ja havia intentat moure'm a Nova York quan tenia 23 anys, m'havien acceptat a l'escola de Mamet, del David Mamet, que llavors és quan jo estava molt activa en el teatre i estava treballant amb Sergi Balbel i estava al Romea, però per qüestions econòmiques, sincerament, no em vaig atrevir, em trobava molt jove, no tenia com un gran suport econòmic i em veia com, què faré? Els recursos també potser de maduresa que un té, ja me'n vaig anar, que just havia començat els meus 40 anys, els vaig estrenar a Nova York. Clar, és diferent, no? No es tracta només de que els recursos econòmics ajuden, perquè sincerament Nova York és caríssim, és una ciutat molt cara, però també són els recursos potser personals, una personalitat ja més formada, perquè és una ciutat molt dura i has de tenir algo a la balança, ha de fer-te animar a fer-ho, no només l'esperit de, no només l'esperit de somiar o els teus somnis o l'esperit creatiu, hi ha d'haver una part realista, no? En aquell moment no tenia aquests recursos i ara sí, bueno, ara fa 8 anys els tenia, em vaig trobar que, bueno, no és que no és que sóc la com es diu, aquesta de Sex and the City. Bueno, hi ha la protagonista de Sex and the City, no, la Carrie Bradshaw, no?
0: Sí.
1: L'actriu. No és que sigui una senyora d'aquestes, ni molt menys, ¿vale? Però, bueno, me'n vaig amb el meu raconet i sobretot amb un cap molt més ordenat i amb, jo què sé, amb més recursos com per enfrontar-me a una ciutat que la veritat que per una persona que ve de fora és una mica hostil.
0: Parlaves de somnis, Meia.
1: Sí.
0: Però s'han complert tots?
1: Bueno, sí.
0: Sí?
1: Sí. Jo anava, sobretot... Soc una persona ambiciosa, però ja et dic, precisament perquè anava amb una certa maduresa, no anava a somiar truites, anava amb somnis bastant realistes, trobar un productor, poder tocar a Nova York, poder estendre la meva red de contactes musicals a la indústria, poder tenir ressò mediàtic en els mitjans americans, i tot això sí m'ha passat. He guanyat premis a ràdios de Nova York, he sortit a publicacions americanes, he estat en llistes de ràdios americanes, he fet entrevistes com aquestes, pues, les he fet a Nova York i les he fet a Memphis i les he fet a d'altres llocs d'altres ciutats d'Amèrica per diferents emissores, i les fas en anglès i les fas dient qui ets, d'on vens i el que estàs fent, i bueno, això ja era part dels meus somnis. Produir amb el Morris és quasi com fins i tot més del que esperava, perquè no només és un productor que m'agrada, sinó a més és un personatge molt reconegut en el món musical. Vull dir que sí, potser fins i tot més del que m'imaginava.
0: Hem parlat, o estàs parlant, de Nova York, però sí, podem parlar també del teu somni a Londres.
1: Ah, sí. Bueno, és que aquest mànager que em va posar en contacte amb el Morris Hayes, que és el meu productor actual, precisament ell viu a Anglaterra. És americà, però viu a Anglaterra, i ara, quan he tornat una mica en transició d'Amèrica, Barcelona, Londres, perquè allà tinc la red del meu antic mànager, i m'acaben de donar, perquè totes aquestes coses, clar, van a través de vises i són lentes, però m'acaben de donar la Global Talent Visa, que és una visa molt competitiva, la veritat, però estic molt contenta.

0: Com defineixes el teu EP, aquest darrer EP?
1: És un EP com bittersweet, com dirien en anglès, ho diria com amarg, dolç amarg, sí? Perquè hi ha una part, segueixo treballant molt amb els gèneres que he començat, a nivell musical segueixo treballant molt amb els gèneres que ja he començat a treballar amb els anteriors singles que he treballat amb el Morris, que és reggae, reggae pop, jazz, que també és un segell que sempre he mantingut, perquè jo estic formada al taller de músics.
0: Sí.
1: Taller de músics, en jazz precisament i música moderna. Per tant, sempre bec d'aquesta font, no? Però bueno, el reggae sempre ja l'havia investigat molt aquí a Espanya, eh? De fet, havia tret una maqueta que es deia Los 100 Golpes fa molts anys, que havia gravat amb el Joan Isaac al seu estudi, i la vam presentar al Jamboree, i allà ja hi havia temes de reggae en espanyol, però tenia gente del barrio, que és que m'agrada molt. I una que li havia dedicat al Roto, al dibuixant, 100 viñetes es deia. Però bueno, amb això vull dir que no és res tampoc tan diferenciat, vull dir, sempre sóc jo, però evolucionant i enriquint-me, no? Clar, és diferent el reggae que puc composar, cantar, la manera de com cantar el reggae en anglès i de com m'ha ensenyat el Morris també, que estic aprenent d'una persona que és un negre americà, amb tot el que suposa, pues, estar d'alguna manera apropiant-me d'un gènere que és el que és signatura dels afroamericans, no? O dels jamaicans. O... Llavors, clar, això també, en quant a credibilitat, un també en guanya. És molt més arriscat, exposat, perquè estàs... També hi ha cançons que són més soul en aquest EP, i és això, no? També tinc coristes en aquestes cançons, el Kip Blackshear, que va ser vocalista de Prince, i clar, evidentment són fantàstics, m'entens? Són de l'escola afroamericana de gospel, i és increïble. És exposat, però a la vegada també hi ha la credibilitat de que veuen que t'estàs realment esforçant, i és un apropament honest des del que jo puc donar.
0: Va ser complicada la decisió d'agafar les maletes i marxar a Nova York?
1: Ui, sí, clar.
0: Molt meditada?
1: No. No, mira, igual que allò de Londres, sí que m'ho he meditat molt, perquè primer vaig conèixer l'Aaron, després vaig començar aquesta producció llarga de quasi fa 5 anys que col·laboro amb el Morris, i a poc a poc vaig anar pensant, bueno, però allò de Londres ja està més a prop de casa, i bueno, ara darrerament perquè està molt tens el panorama social a Estats Units. Nova York no es nota tant, però el país en general sí. Vaig pensar, ostres, una cosa més tranquil·la i tal, no? I on pugui encara estar amb aquest mateix, amb aquesta mateixa comunitat, no? Que sigui sostenible la comunitat que ja he creat musical, no? I Londres és perfecta. Però Nova York, ja et dic, és molt més impulsiu, perquè el premi va ser el revulsiu, però també t'he comentat que amb 23 anys jo ja vaig fer... Realment vaig demanar subvencions, i vaig escriure, i vaig tenir una carta, crec que encara guardo aquell email, de l'escola de Mamet, dient-me que ens agrada el teu currículum, i vull dir que jo ja havia fet... El que passa, s'havia quedat en el, una mica en el calaix de projectes pendents.
0: Evidentment, la música és una part molt important de la teva vida, no?
1: Sí.
0: En quin moment et dones compte?
1: Bueno, de petita ja estava estudiant al Conservatori de Manresa, jo sóc de Manresa,
0: sí.
1: Estava estudiant en una altra escola que es diu, avui faig aquí promoció d'escoles de Manresa, l'Escola Esclat de Manresa. Vull dir, és que hi ha molta cantera i molta moguda artística a Manresa, i allà vaig començar ja musicalment. A més, després vaig estar a l'aula de teatre amb la Teti Canal, que és una de les meves mentores, I ell em va convèncer per anar a l'Institut del Teatre. Vull dir, clar, jo he passat per l'Institut del Teatre, jo després he passat pel taller de músics, clar, és que ja porto molta cosa. També em formava amb dansa, que no n'hem parlat, però des de petita sempre he fet dansa, música i teatre.
0: I la dansa què?
1: La dansa m'encanta. De fet, a l'Institut del Teatre, gràcies a les matrícules d'honor que tenia de les assignatures de dansa, em podia pagar la matrícula perquè em feien descompte. I era, això era meravellós. Però clar, la dansa no me la vaig prendre mai com ara seré ballarina. No, sempre em deien, ostres, tens molt talent, però això, clar, les matrícules d'honor eren de dansa. Però em veia gran. Veia gran, tenia 22 anys, em veia gran. No sé, és un... Mira, aquestes són les limitacions que a vegades un no té en un aspecte...
0: S'autoimposa, no?
1: Exacte, i en d'altres àmbits... En l'àmbit de la dansa me'l vaig autoimposar, perquè si ho penses és estúpid.
0: Sí,
1: perquè no,
0: totalment.
1: Perquè 22 anys tens tota la vida per endavant i pots fer de coreògrafa, però em vaig autoimposar això. Vull dir que la gent no es pensi que és que jo sóc una persona absolutament, no? Que a vegades la gent em diu, ostres, que valenta que ets i tal. No, jo també tinc molts, he tingut molts complexes o m'he autolimitat molt.

0: parlaves de Manresa, ets de Manresa.
1: Sí.
0: I el dia 12 de febrer, de l'any vinent, del 27, tens un concert al Cursal de Manresa.
1: Sí.
0: Com serà?
1: Doncs serà un concert que em sembla que és un somni també fet realitat, perquè puc portar el meu productor, el Morris, com a director musical de l'espectacle i teclista. A part, tindré tots els músics que han estat col·laborant amb mi, que jo sempre he mantingut, sempre la meva relació amb els meus músics d'Espanya, de catalans, de Barcelona, perquè jo estimo els músics, vull dir, no sé, quan creo família, saps? Llavors no m'he desvinculat mai, i amb els singles que he fet a Amèrica, tot i que he tingut, com t'he dit, pues, col·laboracions estel·lars de músics americans, sempre, pues, si podia i quadrava tot, pues, volia tenir la col·laboració del David Pastor a la trompeta, del Sergio Definizio al baix, del meu germà a la guitarra, d'una sèrie de músics que per mi són família, i també estaran en aquest concert, al Cursal, i bueno, farem un repàs de totes les cançons, que ja són unes quantes, no només és aquest EP, hi ha molts més singles darrere, hi ha versions que sempre he anat incorporant, perquè hem de recordar que vinc del taller de músics i bueno, són molts anys també de fer versions, crec que sóc bona, i hi ha unes versions que ja les he fet meves, tan meves que considero que són el meu repertori, no? I bueno, això, i el Morris, això també, que no vull oblidar-me, tindrà una part de protagonisme com a solista en el concert, perquè vam acordar que seria bonic que toqués alguns temes de Prince, perquè és com un apropament a la gent de potser quelcom que no clar, pot tenir, no? Si no viatja, sí.
0: Això és important. Perquè avui dia com és la teva vida?
1: La meva vida? Nòmada.
0: Nòmada?
1: Sí, jo diria nòmada.
0: I però... ràpida?
1: Ràpida també.
0: Sí.
1: Sí, nòmada i ràpida.
0: No et fa por?
1: No, perquè penso que en algun moment ja tot es calma, no? Perquè passa la vida i passes a una altra etapa, no? Ara estic en un moment encara de molta activitat normal, perquè considero que hi he posat tanta energia en els darrers anys, sobretot l'última dècada, que encara em sento que estic cultivant i collint fruits, i vull dir que encara he de cuidar d'aquest jardí i, saps, i fer treball constant i diari, i encara he d'anar investigant, i encara he d'anar viatjant, i això encara no trobo que hagi de parar, però naturalment també pararà, perquè sóc una persona que s'ho passa molt bé, també molt, o sigui, estirada a la platja, prenent el sol, també hi estic molt a gust, saps?
0: Els vinils tenen una cara A i una cara B. Tu tenies una cara B per si no hagués sortit bé el tema de la música?
1: Mira, no, perquè precisament la cara A jo diria que era el teatre i la interpretació. Però amb el teatre i la interpretació, que per això admiro tant els meus amics actors, és que el tema del càsting no és la tolerància al fracàs, perquè la tolerància al fracàs l'has de desenvolupar en qualsevol professió. I a més, després d'un fracàs ve l'èxit, després de l'èxit ve el fracàs, i així tota la vida, no? Vull dir que no passa res. No, però no és això. És que els càstings són molt injustos, i és que això a mi em posava, m'entristia, em deixava, perquè llavors et diuen, no, ostres, que bé el càsting, però és que justament busquem algú més alt, o més gran, o amb els ulls blaus, i llavors deies, però per què llavors em truqueu? Però per què estic aquí, si el volies més alt o més gran? O més, no sé. I moltes vegades són perquè han de buscar, no sé, han d'omplir certes quotes de gent, o perquè no s'ho han mirat prou bé, amb prou temps, o jo el que sigui, dona igual. Això és el que jo no portava gens bé. I llavors, clar, també la independència, el poder... Amb aquesta frustració, què fas? Clar, si només te la quedes, pues et tornes un amargat, no? I les arrugues se't multipliquen. No vull això. Però, clar, si d'aquesta frustració em pots fer, per exemple, un espectacle, genial. El que passa que em trobava que com a actriu... Per generar un espectacle, pues ja necessitava un director, un no sé què, però un equip molt més gran del que podia ser amb la música. Amb la música em sentia com la cara B, era la música, perquè hi va passar a ser la cara A, diguéssim, perquè em sentia que tenia recursos, que jo podia fer la cançó amb el meu teclat o amb la meva guitarra, escriure la meva lletra i després igual... havia de parlar amb un amic perquè toqués la guitarra o ho podia fer jo a les males, saps? Llavors, clar, aquesta independència i autosuficiència, diguéssim, és el que realment em va captivar molt de la música, de dir, ostres, és que aquí jo realment sento que passi el que passi a la meva vida, ho puc passar a través del filtre de la música i fer-ne alguna cosa. No sé si es diria un producte, però fer-ne cançons, fer-ne un treball discogràfic, fer quelcom que després pugui jo passar a un escenari. I tot això després ja ve la indústria, com organitzes això, quin rendiment li pots treure d'això, com et pots adaptar o no, si vols ser més independent o vols seguir el mainstream, tot això ja ve després. Però al principi la sensació d'autosuficiència i d'independència és el que em va captivar de la música.
0: Ha canviat tot molt, pels darrers anys.
1: Ah, no, sí.
0: I canviarà molt més. Estàs preparada per aquests canvis que tindrem d'aquí a poc?
1: Bueno, si et refereixes a la intel·ligència artificial, que suposo que també, no ho sé, hi ha moltes més coses que... Però la intel·ligència artificial crec que espero que la puguin anar gestionant. Bueno, a Austràlia ara ja crec que han prohibit la utilització d'intel·ligència artificial en la música, i jo crec que hi haurà molts més restriccions, espero, i d'altres coses, bueno, a nivell de la indústria musical, bueno, cada vegada, diguéssim, hi ha potser menys espai per les... potser per als músics més independents, ho tenen més complicat, però jo tinc molta fe, Xavier, jo tinc molta fe. I sóc un optimista, suposo que per això encara em dedico a això, no? Si no, no estaria aquí. Si no, estaria... Si, mira, si el dia que el cinisme pugui en mi, ja no... Per què? Ja és dona veritat. Igual tot.
0: Escolta, Meia, què és el que volies que t'hagués preguntat i no ho he fet?
1: Ui! No crec. Ostres, m'has preguntat tantes coses i tan bé que, i tan inesperades,
0: sí.
1: Tan sorpresives, sí, que no crec que hi hagi res que ens deixem així al tinter, o la veritat, no.
0: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Meia Santiago, per estar aquesta nit a Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres i per l'audiència. Espero que els agradi aquest nou EP. I, si ens volen veure,
0: sí.
1: La data del Teatre Cursal és el 12 de febrer. Sé que queda molt, però aquí ho deixo, perquè ara me'n vaig a Londres, Xavier, a finals de setembre.
0: Molt bé. I el teu Instagram, per si volen seguir-te?
1: Sí, és @meia, amb i llatina, M-E-I-A, _ Mei, M-E i llatina també.
0: Gràcies, que tinguis bona nit.
1: Moltes gràcies, Xavier. Un plaer.

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Radio 4.
2: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Furian López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat. Una comèdia per entendre com funciona, o no, la família avui dia.

0: españoles más. O sea, bueno, tenemos una cosa con el clima que sí, que yo lo he visto, yo he tenido suerte también de vivir mucho tiempo fuera, pero no veo esa obsesión por el clima como tenemos en España, que es que es qué va a hacer hoy, es una cosa como de porque también nos afecta como personas, ¿sabes? El clima de Asturias, bueno, ahora ya cada vez estamos más en las mismas, pero bueno. Entonces siempre he pensado que contar la climatología que viene desde el humor.
1: Y por la agricultura también.
0: Sí.
1: Yo me estoy acordando mucho de mis. Bueno, sobre todo mi abuelo materno, que era agricultor, y cuando comía en su casa, él miraba con mucha atención el tiempo porque necesitaba saber qué tiempo iba a hacer.
0: Claro.
1: Tenía que ir a la huerta y cuidar todos sus. Y me encantaba porque además luego terminaba el hombre o la mujer del tiempo y decía, y que pasen buena tarde. Y él decía a la tele, y usted también, gracias. Y yo tengo esa cosa de mi abuelo dirigiéndose
0: Dirigiendo al del
1: a
0: tiempo.
1: los del tiempo, sí.
0: Y
1: Es
0: usted
1: increíble,
0: también.
1: es veritat, eh? Perquè ara estem obsessionats amb el temps que farà demà
0: Sí.
1: i moltes vegades lo miramos para saber cómo nos vamos a vestir el dia siguiente.
0: Clar. Nosaltres que estem tot el dia de viatge,
1: Sí,
0: imagina't, no? Tu
1: claro.
0: surts, jo visc a Mallorca, quan surt de Mallorca he de pensar, val, ara he d'anar a Bilbao, que tinc un bolo, però estem ensenyant a Barcelona. Barcelona la climatologia normalment és parecuda a la de Mallorca, però a Bilbao no. I si després tinc una altra bola a Sevilla, pues ja sé, sandàlies, botes, abrigo, chaqueta, entonces has de pensar sempre un poquet
1: Sí. Y
0: que
1: luego los
0: també...
1: amigos que están, donde vas a ir, pues tráete una chaqueta que. Y digo, lo sé antes que tú. Si lo he mirado, si es que vamos por delante, si es que
0: Sí,
1: vamos una
0: sí,
1: semana
0: sí, sí,
1: o
0: sí.
1: 2 semanas por delante.
2: Doncs hem de gaudir del teatre, del bon teatre, aquests dies, fins al dia 27 de setembre, al Teatre Condal de Barcelona, 53 domingos. Un espectacle que recomano personalment, ho recomanem des d'aquest programa, i que no ens deixarà indiferents. Pensarem una mica, no?, amb el que fem, com ho fem i el que pot passar amb la nostra vida. Aquesta nit ens ha acompanyat el Julián López, un dels grans de l'escena d'aquest país, i la inimitable Pepa Charro, la Terremoto, gran Terremoto del Croquis. Gràcies als dos per venir.
0: Gràcies.
1: Que
0: Molt de
1: vagi molt bé.
0: teatre, molt de
1: Moltes
0: teatre
1: gràcies.
0: sempre.
1: Molt,
0: Molt de
2: perquè
0: teatre.
2: sense teatre, millor dit, sense cultura, que el teatre és cultura, no
0: Sí.
2: som absolutament
0: I
2: res.
0: visca el paral·lel.
2: Visca el
0: Visca el
2: paral·lel.
0: paral·lel.
2: Sí, perquè tu vas estar al Molino
0: Jo vaig tancar
2: de vedet,
0: l'Arnau,
2: de vedet.
0: jo vaig tancar l'Arnau i vaig reobrir el Molino. Després vaig fer el Victòria a l'aniversari de Flor de nit amb Dagol Dagom
2: Sí.
0: i ara estic al Condal.
1: Oh,
0: Doncs ja m'he fet, excepte el Bars, que no sé com es llama ara, el del...
2: el Paral·lel 62
0: El paral·lel,
2: o...
0: excepte... Ahí no he actuat mai.
2: Sí,
1: és la
2: doncs,
1: gran dama de Paral·lel.
2: la
1: Sí.
2: dama
1: La tenemos
2: de la
1: aquí.
2: noche
1: Sí.
2: del Paral·lel.
0: Era Merche Mar, Lita Claver La
2: Sí.
0: Maña i jo que llegué després, però...
2: Saps que ha tancat una altra vegada el Molino, no?
0: Ho sé, i estic investigant perquè el que no pot ser és això, no pot... El Molino no pot estar
2: S'han
0: tancat.
2: queixat els veïns del soroll.
0: Ja, pues als veïns les he de dir quatre coses que no la puc dir ara per la ràdio. Les ondes hercianes són per altra cosa, però sisplau, sisplau, que això és vida, que el teatre és vida i la revista és vida i és molt necessari. Que se pongan unos tapones o que se vayan a vivir al campo, chica, què quieres que te diga?
2: Doncs sí, que ho facin,
0: Sí,
2: al
0: sí,
2: camp, que
0: sí.
2: ja no hi ha soroll. Bueno, sí, les vaques i les
0: Sí,
2: campanes de la iglesia, que
0: sí,
2: la gent també ara
0: molt
2: ja,
0: agradable,
2: la
0: sí.
2: sent ja, però les campanes de la iglesia ja també se molesten.
1: També se
2: molesta,
1: si aquí
0: Nada,
1: el cas és
0: nada.
1: molestar-se.
2: Pepa Charro, Julián López, muchísimas gracias por
1: Igualment.
2: Venir esta noche a esta que es vuestra casa.
1: Muchas gracias.
3: Metrópoli, amb Xavi Collado.
2: Tornem demà quan toquin les 11 de la nit. Salutacions de Xavi Collado.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
2: Bé, t'has portat dos instruments que tens a les mans tot el dia.
3: Pues sí, un tot el matí i l'altre tota la tarda.
2: Quin és el del matí i quin és el de la tarda?
3: El del matí és el llapis.
2: Sí.
3: Un llapis de Minatova, sobretot, que és el que dibuixa millor. Que estic al meu despatx d'arquitectura de sempre i estic tot el matí amb el llapis. I a la tarda, música, amb el violoncel. I per això he portat l'arc.
2: Des de quan, el violoncel?
3: El violoncel des de poc, des de 4 anys. Perquè
2: per
3: jo havia fet piano.
2: Piano, sí, sí, sí, ja en parlarem.
3: Tota la carrera de piano, sí, sí.
2: Però per què violoncel?
3: Pues perquè em van recomanar, jo tenia un pànic escènic amb el tema del piano. Vaig començar a fer concerts.
2: Que per això ho vas deixar, no?
3: Que per això ho vaig deixar.
2: Sí.
3: I, bueno, per això, i perquè vaig començar arquitectura i era masses coses.
2: Sí.
3: Però sobretot perquè tenia pànic escènic. I fa poc, el piano l'he anat tocant sempre, i fa poc un amic meu, que és músic, em diu, escolta, si tens pànic escènic, intenta tocar un altre instrument. I vaig fer cas i vaig dir, quin instrument m'agrada més? El cello. Doncs vaig començar el cello.
2: Amb
3: una edat,
2: portes?
3: Amb una edat provecta ja, eh?
2: Sí, sí, sí. Com va? Com ho portes?
3: Molt bé, em diverteixo molt.
2: Perquè tens una formació també, eh?
3: Sí, tenim un grup de cambra. Un grup de cambra que ens ho passem molt bé, molt
2: ja
3: bé.
2: Ja has perdut el pànic?
3: Sí, he perdut el pànic.
2: Però per què? Què ha passat? Quina diferència hi ha?
3: He perdut el pànic amb el cello. Perquè, clar, com no el toco bé, doncs no tinc... No m'autoexigeixo gaire.
2: Ja.
3: Perquè fa 4 anys que el toco. I el piano, contra millor el toques, més exigeixes, clar. I bueno, pues, la formació és, a més, amb gent molt coneguda per mi, per tant, no tinc pànic.
2: Sí, sí,
3: no
2: són
3: tinc
2: familiars.
3: Són quasi familiars, sí. Quasi familiars, sí, sí. Dos filles de l'Oriol.
2: Sí,
3: perquè l'Oriol
2: Buigas.
3: L'Oriol Buigas, que també era, sí. Tenia la família, era una família molt música, ell tocava el piano molt bé, i bueno, hem començat a tocar juntes, els tres, i ara ja som un quintet.
2: Avui la nostra irrepetible és l'arquitecte Bet Galí.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
2: Bet Galí, benvinguda a Irrepetibles. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Arquitecta, dissenyadora, paisatgista, gran defensora de l'espai públic, Bet, una trajectòria que va començar fa quasi 45 anys.
3: Ara, mentre m'ho deia, estava calculant, si als anys 80, el primer Ajuntament Democràtic.
2: Mira. Sí, sí, sí, sí. Una pionera, en molts aspectes. I al llarg de la conversa parlarem molt d'arquitectura, de la teva forma també de treballar. Tu sempre has dit que l'arquitectura l'has de sentir i s'ha de viure mentre dissenyes. Què significa això?
3: Bueno, més que sentir, s'ha de pensar.
2: S'ha de pensar.
3: Sí, tot el que és projecte de disseny o d'arquitectura és pensar. Perquè conflueixen molts factors i, per tant, tot això ho has de posar en ordre.
2: Uh-huh.
3: I, a més, t'has de deixar anar pel tema més creatiu.
2: Ja. Yeah.
3: Que ja sí, és més de sentiment o més intuitiu, sí, o el que sigui. Sí. Però són professions que jo sempre dic als estudiants i això quan donava classes, que han de pensar molt amb el que estan fent, allà on te'ls porta, amb quin camí agafen, quins errors fan, com els corregeixen, com... L'altre dia a Itàlia em van convidar a fer unes conferències i els hi vaig explicar que projectar és una mica com entrar en un laberint. És una conferència molt divertida, que era il gioco i l'arquitectura.
2: Uh-huh.
3: Em va divertir molt. I
2: que és un joc, no? De fet.
3: Sí, és un joc.
2: Sí, sí.
3: I a més els hi vaig ensenyar, els hi vaig demostrar que és un joc.
2: Uh-huh.
3: Entrar en un laberint, que t'equivoques, agafes un camí equivocat, vas enrere, vas seguint una línia, un concepte general.
2: Sí.
3: De l'arquitectura, si no hi ha concepte, no s'aguanta. O sigui, és molt difícil que es vagi desmoronant, diguem, el projecte.
2: Però això de vibrar, jo pensava que tenia a veure justament amb el llapis que has portat.
3: Ah, bueno, perquè la mà vibra. Sí,
2: clar, no ho sé.
3: No,
2: la vibració del llapis.
3: No vibra gaire, eh? No, perquè el vas conduint molt, molt fermament, perquè una mica vibra, sí, és veritat. Que hi ha un factor d'anar deixant una mica la mà suelta.
2: Dic que és molt més natural que un ordinador, per exemple.
3: Ah, no? Sí, molt més. Jo crec que... Jo no entenc com es projecta un ordinador, eh? No ho entenc perquè, esclar... El pensament va directe a la mà.
2: Yeah.
3: El cervell està molt relacionat amb els gestos que fem i...
2: Uh-huh. Escolta, i encara utilitzes el mar per pensar?
3: El mar?
2: Sí.
3: Ah, sí, tota la vida.
2: Per què?
3: Carai, sí que sabeu coses. Bueno, perquè jo quan tenia... Mira, vaig néixer a l'abril, el juny ja em van posar en una barca. O sigui, anava amb un bressol.
2: Sí.
3: Em van posar el bressol a dins de la barca, una barca de vela que el meu pare... Li agradava molt, era molt manetes i es va fer una barca de vela.
2: Ell. I et dona calma?
3: Bueno, depèn, eh? Perquè
2: clar.
3: El mar, de tant en tant, es posa a sèrio,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, però si l'utilitzes per pensar és que et dona calma, no?
3: Bueno,
2: en dies
3: no,
2: de tempesta no cal.
3: No, la veritat és que no pots estar gaire en calma al mar.
2: Eh? Ja.
3: Bueno, si et porten, sí. Et poses allà a la proa i ja fa.
2: Sí, sí.
3: Però com a mi m'agrada portar les barques i no em deixo portar gaire.
2: Res de calma, no?
3: No gaire calma, no.
2: Tirem la vista enrere.

0: Elisabet Galí i Camproví. Vas néixer a Barcelona el 19 d'abril de 1950. Quins records tens de la teva infantesa, Bet? Perquè crec que eres una nena com una olla de bullir.
1: Es veu que sí.
0: Bueno, ara, això que va ser el mar.
1: Ara que està sonant el Schumann, que és una meravella.
0: Sí.
1: Molta música. A casa meva.
0: Molta música.
1: A casa meva, molta música. Venia gent a escoltar música amb aquells...
0: A casa teva?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Tenien un gramofon i els discos aquells de 78 i tot allò.
0: Sí.
1: I es posaven tots allà, escoltant Bach, escoltant... Però el meu pare tocava molt bé el piano. Jo he estat envoltada de música. Si no, no he sortit una mica música, és que realment no estava molt negada.
0: Sí, sí, sí, sí. I què recordes d'aquella Barcelona dels anys 50-60 que després i amb el temps ha canviat moltíssim, no?
1: Bueno,
0: era una... I no sé si per bé.
1: Per bé i també per... Bueno, hi ha errors.
0: Ja. Yeah.
1: Hi ha errors. Però bueno, això... Això depèn de l'alcalde, eh?
0: Dels alcaldes.
1: Dels alcaldes.
0: Ah,
1: exacte, dels alcaldes. Sí, sí, sí, sí.
0: Després parlarem més de Barcelona.
1: I molt que depèn dels alcaldes, eh?
0: L'avi era pintor. Francesc Galí, d'Asís i Fabra, que havia estat mestre de Miró.
1: Sí.
0: Recordes el teu avi?
1: Molt.
0: Molt.
1: Molt, perquè tenia l'estudi a sobre de casa nostra.
0: Uh-huh.
1: O sigui, nosaltres vivíem en una caseta allà al carrer Folgueroles i a dalt de tot, en el terrat... El meu avi tenia el... I de tant en tant, des de dalt, ens tirava unes monedes, deia, necessito un nen i una nena que em vinguin a fer de model. I tots cap a dalt. Sí, el recordo molt, però molt, molt.
0: O sigui,
1: molt,
0: que
1: era
0: hi ha
1: un personatge...
0: quadres en què tu ets protagonista.
1: Sí, no se'm reconeix, eh?
0: Ah, no?
1: No.
0: Perquè eres petita.
1: Perquè era molt petita.
0: Eres molt petita. Entre d'altres coses, va fer les pintures de la cúpula del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que, per cert, ara fa un any se li va dedicar una exposició. Quina meravella.
1: Sí, era un personatge, eh? Una meravella, jo el recordo, una meravella.
0: Per cert, el Pompeu Fabra era el germà de la mare del teu avi.
1: O sigui que era tiet.
0: O sigui que era tiet.
1: Tiet,
0: clar.
1: No?
0: Sí.
1: Era nebot, ell.
0: Sí.
1: Això sí.
0: Molta cultura a casa teva.
1: Sí, però... Quan ets petit no te n'adones gaire. Suposo que això va calant.
0: Ja, de mica en mica. No?
1: Algú d'una calant.
0: Sense saber-ho.
1: Sense saber-ho.
0: També la professió del teu pare, que era dissenyador i interiorista.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: no?
1: Sí. Jo em passava, quan sortia del Liceu Francès, jo anava amb tots al Liceu Francès, perquè hi ha cosa dels republicans que no volia que els fills anessin amb col·legis de monges i capellans.
0: Ja.
1: I jo, no saps, les gràcies que els he donat tota la vida. Quan sortia de l'escola... anava sempre al despatx del meu pare i em quedava fins que em portaven a casa i jo, clar, també veia que dibuixava sempre a mà,
0: clar,
1: a llapis, i que, bueno, doncs tot això va calar, segur.
0: Clar. I la teva mare, bibliotecària.
1: Sí. Havia sigut bibliotecària durant la República i després ja amb la família.
0: Quan es va casar, ja està, no? Ja s'acaba tot. I ella és qui et va portar piano?
1: Ell és el que realment estava a darrere meu, que no,
0: empenyent.
1: Sí, sobretot quan tenia els anys aquells tan difícils, els 15, 16 anys, que jo el que tenia ganes era anar-me'n amb els amics i les amigues i sortir...
0: Ja, clar, com tothom,
1: sortir,
0: no?
1: Totes les tardes i totes les nits i sempre que pogués.
0: Sí.
1: I la meva mare estava allà al peu del canó dient, fins que no acabis aquest preludi no sortiràs.
0: No surt de casa. Escolta, ho deies abans, et vas educar al Liceu Francès. Com ho recordes, tu, això?
1: Una meravella.
0: Sí?
1: Sí.
0: Educació laica.
1: Educació laica, molt lliure, nens i nenes al col·legi, o sigui, a la classe, junts. Clar, jo tenia molts amics que anaven amb col·legis.
0: Éreu uns avançats.
1: Bueno, era això el Liceu Francès.
0: Clar, sí, sí.
1: Però el Liceu Francès és un capitoste de l'ensenyança francesa, vull dir que sempre és igual. Jo crec que deuen ensenyar el mateix, perquè són d'aquestes ensenyances que inamovibles.
0: Sí, sí. I des de ben petita et vas començar a implicar a l'empresa familiar.
1: Sí.
0: De quina
1: bastant
0: manera?
1: Jove, més que petita.
0: Bastant jove, sí.
1: Sí, quan jo vaig... moltes vegades, quan sortia de l'escola... M'anava allà i...
0: Quan sorties de l'escola.
1: De l'escola.
0: Sí.
1: M'anava allà i sempre...
0: Molt joveneta.
1: Sí. Doncs no tenia 18 anys, encara.
0: Sí.
1: I allà moltes vegades em posava un taburet i començava a dibuixar coses. Però no tenien cap valor, eh? No tenien... Bueno, em posava a dibuixar... És que no em feia... El meu pare no em feia ni cas. Però això va anar va anar creixent, més, no? Sí. I llavors el problema que no podia, jo no podia estudiar cap universitat en aquell moment espanyola, perquè els que venien de l'Iso francès no ens volien. I vaig fer Eina, Escola Eina.
0: Sí. L'Escola de Disseny Eina de Barcelona.
1: Eina, sí. Que és una altra meravella.
0: Per estudiar disseny industrial.
1: Per estudiar disseny industrial.
0: Llavors, què sí tal que... Eina?
1: Eina, una escola fantàstica.
0: Sí?
1: Entre tot, entre una cosa, quasi tots els professors havien estat expulsats de la universitat per no ser franquistes, diguem.
0: Ja. Yeah.
1: I clar, pues, un ambient bastant molt...
0: Molt obert.
1: Bueno, que anava molt en consonància amb el que jo havia viscut a casa, també.
0: I el primer que vas fer, joies de plàstic.
1: Sí. Joies de plàstic. Estava entusiasmada amb el plàstic. Em passava el dia a Servicio
0: Estación. Però per què
1: estación.
0: Vas començar fent joies de plàstic amb material comprat a Servicio Estación?
1: Exacte.
0: Que era un paradís per tu, no?
1: Perquè estàvem una mica sonats, la veritat. No, perquè...
0: Són teus aquests braçalets que portes?
1: Ah, no, això són de la Magda Sunyer, que me'ls regala, que és una meravella. Bien. Filla de joier.
0: Sí.
1: Del Sunyer Joier. Sí, no, és que jo el de la... Avui sí que porto una mica de plata, però la plata i l'or, tot això, es veu que no m'agradava.
0: Preferies el plàstic.
1: I vaig pensar, bueno, i per què no fem coses? Vaig fer mobles de plàstic, tot. Aquella època, esclar, em passava el dia a la estació i veia meravelles allà. I fins que un dia vaig fer unes joies de plàstic. Sí, sí.
0: Tenies grans professors, Bet, Miquel Milà, per exemple, o Federico Correa.
2: Empecé, vamos, ya ejercer de arquitecto, y me di cuenta que para mí no era bastante. Yo quería hacer algo más. Cuando comprendí eso, pues dije, bueno, pues yo qué salida tengo. No voy a coger una metralleta e ir al monte, porque eso no lo sé hacer ni lo puedo hacer. Pero en cambio hay un punto en el que sí puedo hacer algo por luchar contra este régimen injusto en el que vivimos, que es la enseñanza. L'arquitectura.
0: Eren unes declaracions de l'any 2017 i crec que és un dels professors que més et va marcar.
1: Sí, grandíssim professor, grandíssim. Jo el vaig tenir a Eina.
0: Sí.
1: I perquè tenia unes dots pedagògiques, molt saber, feia plorar els estudiants.
0: Sí.
1: Cuidado. Sí.
0: Però per què?
1: O perquè era molt crític i no deixava passar allò, qualsevol cosa.
0: Sí, era molt dur.
1: Era dur, però al mateix temps molt afable i molt,
0: però
1: molt educat.
0: Però tu vas plorar, també?
1: Jo no, em sembla que no. A mi m'estimava molt, no em feia plorar.
0: Ja.
1: I...
0: Era més benevolent amb tu.
1: Pues devia ser més benevolent,
0: no sé, pregunto,
1: perquè no sé, no
0: home,
1: no recordo.
0: Home, però Déu-n'hi-do, no? Fer plorar els alumnes.
1: Hombre, jo vaig passar moments bastant d'usos de dir, bueno, això, ostres, ho deixo, perquè és que m'estan aquí m'estan empenyent massa.
0: Home, vas una prova de foc, eh?
1: Sí. El Federico era una prova de foc, però després reconeixies que bé, que havia anat molt bé, perquè t'havia fet pensar molt. Sobretot són d'aquests que et feia raonar tot.
0: Yeah.
1: Era un gran racionalista, tot i que semblava que era un personatge així com molt com de la noblesa tronada, no? Jo diria. Perquè era una mica com... I semblava molt cursi, com anava vestit, com parlava, com l'havíem sentit.
0: Sí.
1: Però era d'un racionalisme que et deixava totalment, bueno, fred. Perquè feia pensar. Jo crec que tota aquesta mania que tinc jo de que per dissenyar s'ha de pensar... Em ve del Federico.
0: I tant pensaves, que quan estaves ja amb el teu pare i el teu germà a l'empresa familiar, atenció, vas inventar, per exemple, un telèfon dutxa imantat.
1: Sí, la dutxa telèfon.
0: La dutxa telèfon, sí.
1: Sí, perquè això, veus, ve de pensar.
0: D'avançar.
1: El Federico sempre es deia...
0: Tu un dia estaves a la dutxa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, estaves a la dutxa, mullant-te amb els ulls tancats, amb tot el sabó als ulls, no veus res, i comences a intentar... posar la dutxa en el seu lloc. No pots, et cau la dutxa. Bueno, un drama. I vaig dir, escolta... I un imant que sempre a mi m'atreia, l'imant que feies així, i clac, de lluny ja...
0: S'enganxava a la paret i ja està, no? Sí. Te n'oblidaves.
1: Doncs pues això.
0: Vas durar poc temps allà i vas començar a estudiar arquitectura, especialitzada en urbanisme. Per què? Tot i que et vas matricular a Ciències Exactes, a Matemàtiques. Però vas durar un any.
1: Sí, sí, vaig durar un any perquè tot
0: moltes
1: això...
0: Moltes anades de i vingudes,
1: Sí, clar, moltes anades. Hombre, les matemàtiques va començar d'una manera molt atractiva, quan tenia un professor que em deia que ell ensenyava l'estètica de les matemàtiques.
0: I era fantàstic. I això m'agrada.
1: I això m'agrada, clar, l'estètica. L'Eduard Bonet, encara me'n recordo, un personatge fantàstic. I dic, pues, quan acabi Eina... me'n vaig a fer matemàtiques, l'estètica de les matemàtiques, i vaig entrar a l'Autònoma, a Ciències Exactes, i el segon mes ja pensava, ui, això...
0: Què és això?
1: Això no són les estètiques, no és allò que l'Eduard Bonet ens explicava. De totes maneres, te la busques, l'estètica de les matemàtiques. Jo crec que sí que és veritat. Sí, sí, clar. L'exactitud és algú que sempre té algú d'estètic. I jo me la buscava, amb totes les fórmules ja complicades, però vaig durar un any.
0: Sí, sí.
1: I aleshores sí, vaig aterrar corrents cap a arquitectura.
0: A l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. I allà vas tenir com a professor, entre d'altres, l'Oriol Bohigas.
1: Sí.
0: Com era el professor Bohigas?
1: Una meravella.
0: Era dur,
1: que
0: també?
1: Jo, el professor Bohigas, jo el coneixia des que jo tenia 7 anys. Cuidado.
0: De casa dels teus pares.
1: De casa dels meus pares, que era d'aquests que venia a escoltar música.
0: Sí.
1: O sigui que quan el vaig tenir de professor, per mi era com...
0: Un conegut.
1: Bueno, un conegut, una persona molt coneguda, i un gran professor. Grandíssim professor. I un grandíssim... formava equips fantàstics, que això és importantíssim. En qualsevol lloc, l'equip és fonamental. I l'Oriol el que tenia és que et formava el seu equip, la seva càtedra, dels millors professors, arquitectes... Anava, o sigui, a buscar les persones que realment poguessin fer la feina, perquè era una feina d'equip, clar. I això, entre això, i que era un boníssim arquitecte i una persona molt afable, al contrari del Federico, l'Oriol tractava molt bé els estudiants, els estirava el millor que tenia dels estudiants, i el dolent deia, oblideu això, estireu aquest fil. Estira aquest fil, per exemple, que tal cosa. Era un magnífic professor.
0: Qui t'havia de dir que es convertiria en l'amor de la teva vida?
1: Ostres, i tant, la passió de la meva vida.
0: De
1: 50
0: teva
1: anys.
0: Vida.
1: Una nit boja de Cadaqués, 50 anys, realment, és...
0: Molt de temps. I què deia la família de tot plegat?
1: Home, la meva mare es va quedar com... Dic, això no m'ho facis.
0: A més, perquè us portàveu 25 anys de diferència.
1: Sí, 22.
0: D'edat. 22. 22 anys de diferència d'edat.
1: Però és que a mi sempre m'ha agradat la gent gran, eh? El primer marit també era gran, els nòvios eren grans, no sé, era molt més gran.
0: La gent en general té molts prejudicis, no?, sobre això. També la família, suposo.
1: Molts prejudicis, no, a casa això no, però el que siga, quan ja vam veure que passava alguna amb l'Oriol, la meva mare diu, ostres, això no m'ho facis.
0: No podia ser una altra.
1: No podies buscar enamorar-te d'una altra persona.
0: Sí, sí. I segueixo les classes de l'Escola Superior d'Arquitectura. Van ser temps complicats, perquè, clar, tu t'havies d'implicar també amb la lluita antifranquista, no?
1: Sí, eren escoles en aquell moment molt, molt, molt conscienciades amb la lluita antirègim. I els estudiants, bueno, entre altres coses, perquè les grisos entraven dia a dia també dins de l'escola. Cosa que ara és impossible, que un gris entri en una escola. Llavors, clar, ens provocaven a tots, i ens passàvem el dia corrent davant dels grisos a la Diagonal. Jo recordo haver fet la Diagonal de dalt a baix, corrent, unes corredisses, perquè, clar, anaven darrere i anaven picant. I això ens va formar molt políticament, jo crec. Hi ha tota una generació de gent que va viure aquests anys, a la universitat, sobretot, que ens va motivar molt. Ens va motivar molt cap a... Sempre tenim la vertent política molt, molt...
0: Normal.
1: Molt alerta, no?
0: Normal.
1: De tot. Quan treballem, quan ens relacionem amb algú de l'Ajuntament, quan tenim sempre la... Hi ha algú que ens fa lligar a política i les feines nostres.
0: Tres noies a la classe.
1: Sí. I... Espera't. Em sembla que érem com uns 400 i pico en total.
0: Quina
1: tres
0: barbaritat.
1: Noies a la classe.
0: Tres noies. Com ho vivies, això?
1: Molt bé, ens mimaven molt.
0: Ja.
1: Molt bé, molt bé. ens cuidaven, no? Teníem amics fantàstics.
0: Sí, però clar, tenies aquesta sensació de ser de les poques, de les poquíssimes, de les pioneres, no?
1: És que no, mai tens aquestes sensacions,
0: no?
1: No? És com això quan ets petit i a casa teva tens un ambient, que un toca el piano, l'altre no sé què, no? Tot això va fluint.
0: O sigui, al final naturalitzes que tothom sigui home, menys tu, i dues més.
1: Sí, en aquella època ni se'ns passava...
0: Ja.
1: El feminisme estava molt encara als començaments aquí, a Amèrica.
0: Afortunadament les coses han canviat molt.
1: Han canviat,
0: moltes dones arquitectes.
1: Ara potser... dones... Hi va haver un moment, va ser fantàstic, jo donava classes a l'escola.
0: Sí.
1: Hi va haver un moment que el director em diu: ostres, avui hem fet la matrícula de la noia que ja passa el 50%. Recordo que vaig dir: ostres, el 50% de noies,
0: que bé,
1: és veritat.
0: Que bé.
1: I l'Òscar Tusquets em deia sempre una cosa, que ell donava classes, em deia: dels dolents, les noies sempre són menys dolentes.
0: Ah, sí?
1: Sí, que és una frase bastant...
0: I tu ho penses, això? Sí.
1: Sí que ho penso, sí.
0: Tot i
1: les noies...
0: Jo no sé si encara els grans encàrrecs arriben més als homes que a les dones. O això també ha canviat.
1: Hombre, jo crec que arriben, perquè jo passo negre, per tenir càrrecs. Bueno, aviam, m'haig de presentar a mils de concursos a fora.
0: Ja.
1: Jo la meva carrera important...
0: L'has fet fora,
1: l'he fet a fora.
0: Sí.
1: Perquè aquí no guanyava ni un concurs, no em menjava ni un rosco.

0: Som a Ràdio 4 a Irrepetibles, conversant amb una pionera, l'arquitecta Beth Galim. Dius que a la teva vida no poden faltar els Beatles.
1: No.
0: No, sempre no. Beatles.
1: Sempre Beatles.
0: Per què?
1: Uns grans músics. Mm. Jo me'n recordo quan era molt jove, quan els vaig descobrir, clar, jo estava ficada amb la música clàssica, molt. Mm-hmm. Estudiava a l'Escolania de Marsall, que a Marsall era només clàssic, i un dia vaig sentir els Beatles i dic, ostres, és el clàssic contemporani. Fantàstic, són uns músics... La gent els posa com a distracció, jo els posava com a inspiració musical.
0: Mm-hmm. També per treballar.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, ara... Sí. Vaig de pols. I ara, en el piano, toco algunes coses d'ells. Mm-hmm. Let It Be, per exemple.
0: Et gradues i comences a treballar a l'Ajuntament de Barcelona com a arquitecte municipal, entre el 82 i el 88. Per tant, els inicis aquí. No havies de sortir encara. Què va significar per tu l'arquitectura municipal en aquells primers anys, Bet?
1: Clar, va ser... Jo he tingut molta sort, en la meva trajectòria, perquè entro just en el primer Ajuntament Democràtic. Allò era, bueno, una bomba, clar, era d'una eufòria, estava tot per fer.
0: Clar.
1: Barcelona estava per fer, havia passat molts anys que no s'havia fet res.
0: Res.
1: Res de res. És que ni les clavegueres... restaurades, noves, res. I clar, ara el que va ser fantàstic és que quan vam entrar vam fer un equip de gent que encara no tenia el projecte final de carrer, vam voler que fóssim estudiants, que no estiguéssim gaire contaminats. Uh-huh. I tots vam dir, ostres, nosaltres no hem fet mai res d'espai urbà en la nostra vida, ni l'hem estudiat, però en aquell moment a l'escola no hi havia una assignatura que fos espai públic. Uh-huh. Hi havia urbanisme i jo deia, ostres, però és que no tenim ni idea,
0: no?
1: No tenim ni idea de lo que farem. I bueno, és aquestes coses dels equips, no? Que el Maragall va fer un bon equip i l'Oriol va fer el seu bon equip.
0: També hi havia l'Oriol Boigas a l'Ajuntament, no?
1: Sí.
0: El Tornado.
1: El Tornado, li
0: dèiem. El Tornado, li dèiem.
1: El Tornado, sí.
0: Ja ens podem imaginar per què, no?
1: Hombre,
0: que no parava.
1: Les tempestes d'amor i odi que desperta l'Oriol, que despertava, són excepcionals.
0: Escolta, i tu vas escollir el barri de Sants Montjuïc. Per què?
1: Perquè em va interessar que fos una part que tingués verd, que tingués paisatge, muntanya Montjuïc, i tota una part de barris petitets, com Poble Sec, tots aquests barris, i una mica d'eixample. O sigui, vaig pensar, és un districte que té totes les tipologies que a mi m'interessen en aquell moment. Tenia urbanisme i tenia paisatge. I això. I cada un va escollir, ningú volia escollir Sants Montjuïc. I jo vaig dir, ostres, però si és el districte que podem aprendre més.
0: Que té de tot, no?
1: Que té de tot i que bueno, pues sí.
0: Vas arribar a treballar amb el Joan Miró.
1: Sí.
0: Què tal, això?
1: Sí, quan vam fer el parc...
0: A més que t'unia amb el teu avi,
1: sí, clar.
0: No, d'alguna manera.
1: Sí, quan ens vam conèixer i algú li va dir, mira, és la neta del Francesc Galí. I el tio se'm queda així, mira, diu, punyeta! No va dir res més, punyeta! Punyeta, per ell era allò, carai, tu...
0: Sí.
1: I ens vam... Bueno, jo el vaig disfrutar molt amb ell.
0: Escoltem l'alcalde Pasqual Maragall a la inauguració dels Jocs Olímpics del 1992.
2: Avui l'estadi és refet i la ciutat també amb l'ajut de tothom que jo agraeixo. I tinc l'honor de saludar-vos a tots i donar-nos la benvinguda a Barcelona, a aquells que sou aquí i a aquells milers de milions que ens veieu o que ens sentiu arreu del món. I ho faig en nom de l'actual president de la Generalitat i en nom del president del govern espanyol, els quals m'honoro a representar. Sense la seva intervenció i la del vicepresident Narcís Serra, aquest moment no hauria arribat mai.
0: Tu adoraves Pasqual Maragall i l'adores.
1: L'adoro. Molt, però molt, Era un personatge que ens motivava a tots, a tot l'Ajuntament, Fins l'últim funcionari, que no es motiven mai per res, o sembla que no es motiven per res. tothom estava en marxa. No, és fantàstic, fantàstic, eh? Sí.
0: Deia ell en aquest fragment que hem escoltat, l'estadi és refet i la ciutat també. I és que entre el 88 i el 92 va ser sotsdirectora de l'Institut Municipal de Promoció Urbanística i els Jocs Olímpics. Allò devia ser molt il·lusionant, també.
1: Molt, clar. És que per això dic que he tingut sort jo a la vida. És que...
0: Home, també tu has treballat, no?
1: Bueno, no tant, eh? La sort bé.
0: Ah, no?
1: No. No, ja. Perquè, per exemple, això de passar de l'Ajuntament a l'IMPO,
0: sí.
1: l'Institut Municipal pels Jocs Olímpics, de repente un dia a la Cevillo,
0: sí.
1: oye, vet, perquè em tracta així, ara l'haig de presentar perquè li donen un premi, a, no sé, un premi honorífic a l'Ajuntament, i em va trucar i em diu, me tienes que presentar tu, i dic, però si sempre m'he peleado contigo, hòstia, si hem estat a la grenya sempre.
0: Se n'ha oblidat.
1: Per sort. Llavors va fer un equip d'uns quants que estàvem a projectes urbans, va dir, així s'ha dit, eh, el Carcamal, perquè clar, era una mica bèstia, oye, tu, no sé què, de sola, el tal, tal, tal, vamos a formar un
0: equipo.
1: Un equipo para los Juegos Olímpicos, para hacer las obras en Barcelona de los Juegos Olímpicos. Bueno, para hacer una part, per exemple, sí, només portava una part.
0: Sí, sí. Però el fet és que Barcelona va canviar del tot.
1: Ostres, i tant.
0: Del tot.
1: Massa ràpid per mi.
0: La ciutat del disseny, no?
1: Sí. Ja portava un bon entreno, eh? Perquè des del 82, que es va fer formar projectes urbans, fins al 88, ja Déu-n'hi-do, el que hi havia a la ciutat, ja havia agafat un entreno amb els grans canvis urbanístics que s'havien produït. I el 88 ja va ser una explosió, clar. A més, es tenia que anar amb un ritme perquè hi havia un dia que es tenia que acabar
0: clar,
1: tot.
0: Clar, sí, que s'havia d'inaugurar tot.
1: Que es tenia que inaugurar tot.
0: Les coses han canviat força, Bet. I ara Barcelona és una ciutat que pateix la gentrificació, que està perdent la seva identitat, els barris cada cop són més guiris. No sé si sóc massa negatiu.
1: No, és la realitat. Jo és que...
0: Tu continues vivint a la plaça Reial.
1: Jo continuo, sí, continuo, perquè sí. crec que segueixo pensant que els centres històrics de la ciutat són allà on te passa tot. I segueixo
0: les
1: pensant...
0: Les coses bones i les dolentes, eh?
1: Sí, algunes dolentes, sí, bastantes, però no són tantes com... No són tan greus com el que diu la gent que no viu al centre històric. I allò va ser... Sí, va ser explosiu. Jo crec que es va fer massa ràpid, però no per la qualitat, perquè les coses van sortir a temps, sinó perquè... Clar, no ens vam donar compte que allò estava provocant ja tota una sèrie de poders financers que no estaven dins del públic, evidentment, que eren privats, que estaven allò a la White. Perquè, clar, era un bombó per pues, totes les immobiliàries, tota la gent que vivia...
0: Sí, pels inversors, sí.
1: Els inversors. I això no, ningú, és que ningú va pensar.
0: Ja. Yeah.
1: Per dir, bueno, escolta... S'ha de fer alguna cosa. I es va tirar endavant amb 4 anys de rondes. Les 4 àrees olímpiques.
0: Sí,
1: bueno, era una cosa...
0: Sí.
1: I mentrestant hi havia tot un run-run que nosaltres no ens donàvem compte que estaven tots allò a la White, no? A partir del 92 és la nostra
0: convultors
1: allà sobre la ciutat.
0: Sí.
1: I una mica va passar això.
0: D'aquells anys, de 1988, és aquest fragment d'una entrevista que et van fer a Televisió Espanyola al programa Un verano tal cual amb la Isabel Gemio.
3: ¿Qué margen de libertad tienen realmente los arquitectos? Porque da la impresión que muchos trabajan por encargo.
4: Sí. Bueno, margen de libertad, siempre estamos como bastante ligados a unas pautas, diríamos, urbanísticas. Cuando trabajamos en la ciudad, unas pautas que nos da la planificación de la ciudad y que, por lo tanto, nosotros tenemos que acoger y realizar nuestros edificios según estas pautas. Y, por lo tanto, estamos sujetos a una serie de condicionamientos que me parece que son siempre como positivos para la propia arquitectura, que estemos como sujetos a unas condiciones, a unas limitaciones que son los que dan finalmente el producto arquitectónico.
0: ¿Recordabas això?
1: Sí, ara sí.
0: Quan... Si ho recordaves?
1: Sí, ara sí.
0: Clar, és molt interessant el que dius, no? S'ha de lluitar constantment contra la burocràcia a l'arquitectura?
1: Mira, em va molt bé que hagis posat això, perquè ara diria el contrari, exactament el contrari del que deia.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè en aquest moment és veritat que tot el que eren normatives anava conduint l'arquitectura. En aquest moment la burocràcia, que és el nostre enemic ara, o sigui, en aquell moment la burocràcia no era el nostre enemic, perquè vèiem que el que estava fent era que la ciutat doncs, hi hagués unes coherències que venien donades per les normatives, per tota aquesta mena de diguem, burocràcia urbanística, però que era necessària. Perquè no hi hagués algun, bueno, perquè jo sentia dir en a l'Oriol, la normativa està feta pels mals arquitectes. Perquè els bons la toregen, la saben saben manejar-la,
0: adaptar-se, no?
1: Adaptar-se i inclús ser molt creatius fent cas de les normatives. En aquest moment hem arribat amb un absurd, que moltes vegades són les normatives van en contra totalment de la qualitat de l'arquitectura. Són, moltes vegades és burocràcia inútil. O sigui, la burocràcia ha augmentat de tal manera que fa realment molt difícil ser arquitecte, jo ho dic pels joves. Però molt difícil que hi hagi bona arquitectura. Malgrat això, ja hi ha arquitectes que fan bona arquitectura perquè, bueno, perquè es casquen moltes hores pensant i esquivant la burocràcia. Però nosaltres ara, per el Congrés de l'UIA, vam fer un manifest denunciant una mica, així dit d'una manera una mica...
0: Bèstia.
1: Que tenim la sensació que les administracions ens han abandonat.
0: Ah, sí.
1: Que abans les administracions públiques vetllaven molt per l'arquitectura, per la bona arquitectura. I la normativa inclús ells mateixos la torejaven, o sigui, la interpretaven. Moltes vegades el funcionari que et tocava doncs, sabia interpretar, perquè quan hi havia una arquitectura que s'ho valia, o sigui, no hi havia aquesta mena de burocràcia tan tancada i tan inquebrantable, no? Aleshores, jo crec que això està fent molt mal. I la sensació aquesta... de que ens han abandonat la funció pública abans vetllava molt per la qualitat de tot, de l'ensenyança. Bueno, de l'ensenyança, ara en aquest moment, sobretot, que ha sortit allò de PISA, per l'ensenyança, l'urbanisme, o sigui, vetllava per tot això. I jo crec que ara la funció pública s'ha burocratitzat tant que gairebé no poden arribar a la qualitat que és al final que és el que tots esperem.
0: Sí, i al final també va en contra de la creativitat i les idees.
1: I en contra,
0: no?,
1: de la creativitat. Clar. O sigui, li has de donar moltes voltes al cap perquè realment surtin coses innovadores que tinguin un sentit, diguem, creatiu.

0: Abans sonaven els Beatles, ara John Lennon. Tu també imagines un món millor?
1: Sí, és que a la força, la nostra feina és sempre, sempre imaginar un món millor.
0: Un món millor.
1: Sempre, i per això m'agradava tant John Lennon, clar. Mm-hmm.
0: I clar, acaba la teva època a l'Ajuntament de Barcelona i crees el teu propi estudi. Mm. Suposo que amb totes les pors del món.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, bueno, no recordo que tinguis por, però
0: no?
1: Bueno.
0: No. No, doncs sí, és no, és no.
1: Ens tiràvem a la piscina.
0: Ja. Yeah.
1: Amb tot, ens havíem tirat sempre a la piscina amb tot, des d'entrar a l'Ajuntament i no tenim ni idea del que anàvem a fer.
0: Doncs dius, endavant, passi
1: endavant.
0: El que passi.
1: Sí, passi el que passi, sí.
0: La majoria de crítics parlen de tu com una abanderada de l'arquitectura humana. Suposo que hi estàs d'acord, però no sé exactament què significa.
1: Jo tampoc. Arquitectura humana, bueno, que sí, perquè sempre he dit que l'arquitectura està dins de l'humanisme. És una assignatura de l'humanisme, diguem.
0: Diguem perquè, clar, està fer feta la vida més fàcil als ciutadans,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, i fer la vida més fàcil als ciutadans. Si podem fer-ho, escolta, bingo.
0: La qüestió que ja amb la teva empresa comences a presentar-te a concursos internacionals, fora d'aquí. Com va?
1: Va molt bé. El primer que guanyo em dona el punt de partida per treballar a molts països, que va ser Holanda, precisament. A Holanda, més que guanyar, perquè com són tan oberts aquesta gent i tan permissius, va venir un...
0: No hi ha burocràcia.
1: No hi ha burocràcia, gens. No? Si tinguis, t'explicaria coses d'Holanda, que jo sempre els dic, aneu a Holanda, que us ensenyaran moltes coses, els dic als
0: estudiants.
1: Els d'aquí no, els estudiants no, perquè pobrets, ja tenen prou. No, va venir un grup d'holandesos, hi havia arquitectes, alcaldes, I a mi el de Sevillo,
0: sí.
1: Oye, tienes que acompañar a aquellos que son unos pesados. Acompáñalos por Barcelona, que tú te sabes muy bien la ciudad. I ja els vaig portar. I quan van acabar, em van marxar i em van escriure una carta: senyor Galí, nosaltres el que vostès fan aquí volem que ho faci a Holanda. I jo els hi vaig contestar dient: si tenen els alcaldes que tenim aquí.
0: Clar.
1: I els equips. Si tenen alcaldes magnífics i equips també de primera línia, jo els ajudaré amb el que vulguin, si no, no hi ha res a fer. Llavors em van dir, bueno, doncs a Rotterdam i a Sertogenbosch, que és una ciutat molt petita, creiem que tenim això que vostè... I clar, tenien això i més, perquè són els holandesos, és una gent que hem d'aprendre molt d'ells.
0: Ja et veig enamorada d'Holanda.
1: Molt, molt, molt, però molt, molt.
0: Bé, Tata, has estat també presidenta de la FAT entre el 2001 i el 2009. Com ho recordes?
1: També una altra anys? Època que és, bueno, era un luxe estar en un lloc que pots decidir una mica tot el que...
0: També qüestió de sort?
1: Tot, és que tot... Sí, perquè jo no em vaig presentar. Em van demanar, escolta, per què no et presentes? Que no es presenta ningú.
0: Ja.
1: Perquè abans havia hagut el Juli Capella, que havia sigut una bomba, clar,
0: sí.
1: I ningú es volia presentar. I ja dic, bueno, escolta, pues sí, em presento. I clar, com només era l'única, pues vaig guanyar. sí, escolta, sort.
0: Sé que en aquell temps et vas poder entrevistar amb el filòsof, politòleg, intel·lectual Noam Chomsky, a Boston.
1: Sí.
0: Com va ser allò? Com va ser aquesta trobada?
1: Estava fent un llibre.
0: Sí.
1: Jo ja feia temps que havia començat un llibre de converses amb gent que a mi m'agradaven. I agafava i m'anava allà i tenia una conversa.
0: Sí.
1: Que jo ho gravava.
0: Sí.
1: Llavors, a poc a poc, aquest llibre va anar creixent i un dia em vaig...
0: El llibre?
1: Sí, ja l'he vist.
0: Contradiccions.
1: Ja. Contradiccions.
0: Sí.
1: Un dia que jo conec molt el Ricardo Rodrigo de RBA.
0: Sí.
1: I dic, Ricardo, tinc un llibre, no sé, igual us interessa, tal. Bueno, aquestes coses també de sort, que trobes a Ricardo Rodrigo, que és un personatge. I, hombre, sí, m'interessa. I ja està, llavors em vaig posar em vaig anar a entrevistar el Noam Chomsky, em vaig interessar. Tota aquella gent que a mi m'agradaven, per qualsevol, bueno, per algun motiu o altre, anava a parlar amb ells, anava a tenir una conversa. Que no era una entrevista, eh? Perquè no, tampoc sabia tanta cosa d'ells.
0: Yeah.
1: Parlàvem de lo que... Per exemple, amb el Noam Chomsky, doncs parlàvem del tema de les llengües, de lo que ells saben, no? I era una conversa de política, de... I sí, van endavant.
0: Molt interessant.
1: I RBA el va publicar.

0: I sobre aquestes variacions Goldberg, que també ens has demanat, escoltem si et sembla què ens deia a Irrepetibles el desembre de 2024 l'arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí.
1: Gaudí dedica aquests últims anys de la seva vida precisament a això, a projectar un edifici perquè altres el construeixin. I el que han fet tots els que han vingut darrere és construir amb la màxima fidelitat tot el que Gaudí va deixar, que va ser molta informació, amb maquetes, amb textos explicatius, amb dibuixos també. Tenim el dibuix de la façana, del porxo, de la façana de la pressió, i s'ha construït molta fidelitat amb el seu dibuix. Clar, és una idea diferent de la feina de l'arquitecte, perquè no és habitual que un arquitecte estigui projectant sabent que no ho construirà, i llavors el que fa Gaudí és deixar-ho tot preparat, al màxim de preparat, perquè es pugui construir les seves idees i perquè aquelles parts que no podia definir el detall es poguessin projectar seguint la seva manera de pensar i de projectar.
0: Opinions hi ha de tot tipus, clar. Per exemple, hi ha qui diu que no s'havia d'haver fet res després de la seva mort.
1: Jo ho entenc tot això, ho entenc perquè des, com a arquitecte i tot l'ensenyament de l'escola d'arquitectura i sense conèixer el que hi ha a la Sagrada Família, potser m'ho podia haver pensat abans, no? Però ens haurien quedat sense veure les naus, per exemple, no? Que són extraordinàries. I aquest conjunt de les torres centrals, conjunt de les torres de la Passió del Naixement, hi ha algun arquitecte que ho ha dit, i ho hem d'agrair, no? Ho ha dit, doncs mira, ens vam equivocar. Perquè no coneixíem tot el que Gaudí havia deixat, i allò que va deixar ha donat lloc a aquests espais interiors, doncs, plens de llum, extraordinaris.
0: Què et sembla?
2: Bueno, com...
0: Crec que ho sé.
2: A veure, em diuen moltes mentides. Tota la gent que està al voltant d'aquesta bogeria de la Sagrada Família diuen moltes mentides.
0: Per què?
2: Bueno, perquè volen justificar el desgavell que han fet, suposo.
0: Ja. O sigui, tu la preferiries inacabada.
2: Ai, era preciosa. L'altre dia vaig... Sí, em vaig baixar d'internet, em vaig baixar una foto. Jo la recordo inacabada.
0: Sí, sí, jo també.
2: Sí,
0: clar.
2: Sí, però tu ets molt més jove.
0: Ja. Yeah.
2: Me la vaig baixar i dic, bueno, és que era màgic. Tenia aquesta cosa de l'obra inacabada, que ja és, en si ja és una obra important. En música, per exemple, la música inacabada ja és un gènere.
0: Sí, sí.
2: Ja és un gènere, i amb arquitectura, clar.
0: L'Oriol Buigas deia que la Sagrada Família és una vergonya mundial.
2: Sí. Bueno, perquè ell va promoure un moviment mundial.
0: Sí, sí, sí.
2: Que van firmar Le Corbusier, Pevner, sí. Tàpies... Allò sí que era...
0: Clar, però ara ha passat tot el contrari, no? Des del centenari de Gaudí, amb la visita del Papa fins i tot, la mirada de tot el món va venir a la Sagrada Família.
2: Sí, perquè és molt... És clar, és que fan un màrqueting, això sí que ho fan bé. El màrqueting que han fet de la Sagrada Família tots aquests anys. I és... Aviam, és molt fàcil vendre volum. Impressiona el volum sempre. Però això no vol dir que sigui qualitat. O sigui, la mida de les coses, la gent els impressiona. Quan diu el Faulí, quan diu això de les naus, clar, parla només del volum. Vale, d'acord. Lo gran, no sé per què, però sempre impressiona. Però després, quan mires una mica més l'esperit i tot això, clar, allà no hi ha esperit.
0: Ja. Yeah.
2: Hi ha construcció només. I et diré una cosa, que el que és impressionant és l'estructura que va pensar Gaudí. Com pujar aquelles torres de 100... No sé quants metres, ara no me'n recordo, sense contraforts, que és com es construïen les catedrals, sense cap tipus de recolzament, sinó que van pujant... Això sí que és important.
0: Mm-hmm.
2: Això no, ningú en parla.
0: Sí, sí, un avançat, no?
2: Un avançat, temps. Però bueno...
0: Sí, i sense quasi tecnologia.
2: Sense tecnologia, sense no? Tecnologia. Era impressionant. Nosaltres, jo tenia un profe d'estructures que un dia ens ho va explicar, com s'aguantava allò, i dic, ostres, realment, aquest home era un geni. Perquè un geni que, a més, era un gran creador de la textura de la seva arquitectura, no? Sempre té... I això, la textura, per exemple, ha desaparegut, clar, era impossible, perquè ell tenia els equips d'artesans i ell mateix, que vivia allà... La... I això de que va construir la Sagrada Família pensant que no acabaria, això és una gran mentida, perquè no hi ha ni un arquitecte en el món, per molt gran que sigui, que es pensi que el que està fent Bueno, clar, si tens 90 o 100 anys, potser sí que ho penses, però, mm-hmm. però... Gaudí estava bé. No, és una gran mentida.
0: No la tiraries a terra, no?
2: Sí. Hombre...
0: La tiraries a terra?
2: Sí, no costaria gaire, perquè... Bueno... No, ara s'ha posat de moda d'entre els arquitectes, amic, molt amics meus, sí. Dic que és una meravella, però és que són uns esnobs.
0: Ja.

0: I també t'ha agradat molt la docència. Has estat professora a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, on tu mateixa havies estudiat. Has estat professora convidada d'altres escoles a l'estranger, a Suïssa, a Holanda, als Estats Units. Per què?
1: Perquè m'agradava, bueno, perquè havia tingut professors molt bons, o sigui, jo crec que tot això et va calant, o sigui, sí. Quan has tingut professors tan bons, el Federico, el Correa, el Moneo, l'Oriol. Clar, jo tot això anava vaig entrar a urbanisme a donar classes i m'agradava. I després vaig fer unes conferències a Suïssa i em van dir, pots venir, podies venir a fer classes, home, és una mica lluny, però sí. I una cosa porta l'altra.
0: Com ets tu com a professora?
1: Soc molt tendra, eh?
0: No, soc, dir, no, no vas plorar, com... no?
1: No, al revés.
0: Els alumnes?
1: Al revés, venen a treballar al despatx.
0: Ja, ja. Escolta, i deia al principi que portes quasi 45 anys al món del disseny i de l'arquitectura. Jo no sé si la tendència ara, cada cop més, és cridar l'atenció.
1: Bueno, ara estem en un moment de baixa. Això és com el Guadiana. No sé,
0: o sigui, les estridències estan baixant.
1: Sí, vam passar una època de grans edificis.

0: Res, no he vingut. És el primer que vaig dir quan vaig sortir de l'escola.
1: No vaig sortir de l'escola, ja vas dir, vull fer un...
0: M'agradaria fer un gratacels a Nova York. Perquè és que,
1: i què ha passat? Pues amb no, això no has tingut
0: no,
1: sort.
0: No me l'han demanat. No, amb això no he tingut sort.
1: I clar, com no, l'Arola i l'Andrea, sí, les teves filles, sí, també arquitectes.
0: Sí. Home, clar, perquè aquestes nenes... Clar. Jo arquitecte, el pare arquitecte, el... la parella de la seva mare, arquitecta.
1: Està escrit.
0: Jo sempre els deia, hi ha una cosa que és fantàstica, que jo la volia estudiar i no la vaig estudiar, que és biologia. No parava de dir-los,
1: no?
0: Estudieu biologia, que és una meravella, és el més creatiu que hi ha. Re.
1: Beth Galí, cavallera de les arts i les lletres del govern francès el 2003, déu-n'hi-do. Creu de Sant Jordi el 2005. I moltes altres coses. Un plaer haver conversat amb tu aquesta tarda. Moltes gràcies.
0: Un plaer és meu.
1: Gràcies.
0: Sobretot.
1: I nosaltres marxem, però tornem demà amb un altre irrepetible. De seguida, butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Fins demà.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: El secretari general de Junts avui ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
2: El govern del president Illa ha fracassat en tots els àmbits.
3: Juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
4: Anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
5: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats.
4: Catalunya ja no pot acollir més.
6: I no ens oblidem dels que fa més de 9 anys que són a l'exili, perquè la repressió persisteix.
7: No hay contactos con el señor Puigdemont o con la dirección de Junts per Catalunya.
8: Que haga como se han hecho en muchos países de la Unión Europea, lo hemos visto recientemente en Inglaterra, y que dé un pase al lado.
9: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont que no hi pot ser.
1: 5 minuts passen de 9:15. Jordi Turull, secretari general de Junts, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Benvingut.
10: Moltes gràcies.
1: Al Cafè d'Idees. Salvador Illa va pronunciar una conferència sobre el futur de Catalunya. Què li va semblar?
10: Jo vaig veure més una agència de publicitat que un govern. I ho vaig veure perquè no hi havia ànima, no hi havia ambició, cap autocrítica, cap reconeixement de la situació actual, patada cap endavant i desfer-se bastant dels problemes, no? Deixant allò en mans dels altres i ja està, no? Vull dir, amb la situació que té el govern, que ha demostrat episodis molt importants que ens han fet passar, insisteixo, no de mala gestió i prou, que n'hi han hagut molts, sinó episodis d'aquests que ens han fet passar vergonya com a país, ja sigui tot el caos que va haver-hi de Rodalies, ja sigui tot el tema de l'informe PISA, ja siguin tants altres episodis, home, un punt d'autocrítica jo crec que hagués anat bé. I, a més, no anar-li dient a la gent. Les solucions que tinc jo és pel 2031, pel 2040... És a dir, la gent està passant una situació molt complicada. Aquest és un país que val molt la pena, que està ple de gent amb talent, amb ganes, amb esforç, etc, però que veu que està passant un mal moment i el govern, en comptes d'actuar ara sobre com solucionem aquestes qüestions, patada cap endavant o mirant cap a un altre cantó, premiant la incompetència, ningú assumeix responsabilitats, i per tant jo crec que ahir va ser això, va ser un acte de publicitat, però de tirar la pilota cap endavant. Fixi's que totes les dates de totes les promeses que anava a fer, no, el 2031, el 2040, etc, endavant, escolti, estem al 2026 i la gent en molts aspectes ho està passant malament. I per tant ha d'haver-hi lideratge, ha d'haver-hi decisions, ha d'haver-hi propostes, però ha d'arrencar d'immediata, no?
1: Però fixi's que va fer una proposta, un gran acord de país, demanava per l'educació, una ronda amb el conjunt de partits per arribar al 6% del PIB en educació. Des de Junts estan disposats a treure l'educació del debat partidista i treballar per un acord?
10: Mira, des de Junts, i si recuperen, com que a vegades hi ha afició a recuperar declaracions, el 16 de maig d'aquest any, nosaltres, des de Junts per Catalunya, i jo personalment, vam proposar un gran acord de país en matèria d'educació, perquè veiem que un sistema educatiu com el català, que havia estat la joia de la corona en molts aspectes, que era l'enveja en molts aspectes, se'ns està desfent a les mans. I per tant vam dir, escolta, nosaltres proposem un gran acord de país, no un acord entre un govern o un partit o l'altre, no, de país, en el sentit que hi hagi la comunitat educativa, que hi hagi tots els pares, que hi hagi totes les forces polítiques, que hi hagi els agents socials, etc. Nosaltres el pacte el vam fer, el vaig proposar, Mònica Sales, la presidenta del grup parlamentari, Salvador Vergés i Anna R, ho van comunicar al govern, s'han estat reunint amb tots els agents que implicats i el govern va anar mirant cap a un altre cantó, anar accelerant cap a l'error, amb tot el tema de la reforma PISA, doncs ha passat el que ha passat i ara diuen, bueno, ara parleu i fem un gran acord de país. Escolti, d'acord, nosaltres estem disposats a un acord de país. Suposo que una de les, això que vostè s'ha referit, del 6% del PIB, que això ja ho diu la LEC des de l'any 2009, suposo que això, juntament amb les necessitats de sanitat, suposo que el president Illa automàticament el que reconeixerà és que amb aquests 4.500 milions d'euros del nou acord de finançament no n'hi ha ni per començar. O és mentida la promesa, o s'ha de revisar i, per tant, han de dir, miri, nosaltres hem arribat a un acord de finançament que és que no ens dona ni per arreglar el que volem posar en matèria educativa, no?
1: Per tant, d'entrada sí que acceptarien aquest acord de país.
10: És que l'hem proposat nosaltres. Per tant, no és un tema d'acceptar. L'hem proposat nosaltres, he vist que cap al juliol Oriol Junqueras també deia, escolta, cal un acord de país, i ara va el president Illa, escolta, nosaltres ho hem proposat i per tant nosaltres hi serem. Ara, des de l'ambició i des de no premiar la incompetència. I per tant, home, nosaltres entenem d'entrada que si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar a grans acords amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs en matèria educativa.
1: Clar, però aquest desastre en el món de l'educació, de les escoles, no és una cosa que vingui d'ara, evidentment. Ve de molts anys enrere. Vostès van governar durant molts anys. Quina part de responsabilitat creu que tenen? O quina part de culpa assumeixen?
10: En matèria d'educació, ho dic perquè ja fa uns quants anys que la cartera d'educació no ha estat en mans de ningú que ara estigui al front de Junts per Catalunya. Però podem fer o concentrar-nos i buscar culpables o trobar solucions. I nosaltres estem en el terreny de trobar solucions. Perquè la gent el que no vol és arqueologia política, vol solucions. La gent veu com el sistema educatiu té molts i molts dèficits. Els professors tenen cada vegada més pressió, els hi posem més responsabilitats a sobre amb menys recursos. El repte demogràfic que hi ha a Catalunya ha alterat tot això. És un repte que s'ha anat accentuant. El que no pots és fer veure que no està passant res. Escolti, tot el tema de la matrícula viva, els hi posa una pressió als mestres increïbles. No és només un tema. Nosaltres, quan vam oferir aquest acord de país, vam dir, no és un tema només que sí que s'ha d'arreglar, que és tot el tema salarial, amb la discussió amb els sindicats, i que han d'estar molt més ben remunerats, perquè és molta més la responsabilitat que tenen, la pressió que tenen. Però és un altre tema. Hem de parlar de l'autonomia dels centres. Els hi hem de donar molta més autonomia, perquè no és el mateix segons quina escola en un determinat territori que en un altre. Hem de parlar de les ràtios. No han de ser fixes absolutament per tothom. Mm-hmm. Hem de parlar de que els mestres no els hi donem tanta burocràcia, tanta paperassa que no es puguin destinar. Hem de parlar de totes aquestes coses i hem de parlar de recursos.
1: Per tant, en parlaran a partir d'ara? Entenc.
10: És que nosaltres ja ens vam oferir.
1: No hi va haver acord, no hi va haver trobada, i ara sí que...
10: No, ho van fer com allò que fan, no, si ho estem fent bé. El problema és que...
1: Ara hi ha hagut si una rectificació, ara ofereixen un acord de país.
10: Hi ha una rectificació,
1: doncs,
10: escolta, nosaltres tot el que sigui en benefici del país i de millorar, nosaltres hi serem. No amb mesures de postureig, no amb mesures que nosaltres entenguem que van agreujant el problema, no amb atrinxeraments ideològics que a vegades et fan que, en matèria d'educació, sempre han jugat a una confrontació entre escola pública i concertada, quan les dues, en aquest moment, tenen la mateixa pressió en molts aspectes. El que hem de millorar, l'important aquí, és no la protecció d'uns o dels altres, sinó la millora del sistema educatiu, i que preparem uns nanos, ostres, que amb tots els reptes que té i amb els nous codis que hi ha a la vida, doncs estiguin molt preparats, no?
1: Senyor Turull, Carles Puigdemont tornarà a Catalunya aquesta tardor?
10: O quan tornarà? El problema més si tornarà és perquè no ha tornat, i no ha tornat perquè hi ha una sèrie de jutges que, més que fer de jutges, fan de justiciers, no? I fixi's que s'han rebel·lat contra el poder legislatiu, i per tant estem aquí, no? Jo soc dels que crec que d'aquesta batalla nosaltres ens en podrem sortir. Ara, quan comencem amb allò de quedar-nos amb el calendari cap aquí o cap allà, jo no hi entraré. Per què? Per què? Doncs perquè ja veiem que cada vegada hi ha una resistència i una resistència per part del poder judicial d'anar-lo retrasant, però aquesta, com que és una victòria que segur que hi serà, perquè és una qüestió de justícia i d'una llei que és molt claríssima, doncs jo estic segur que sí.
1: Sabia que em diria això del calendari, perquè sé que mai vol posar calendari, i ho entenc.
10: No, perquè gat escaldat amb aigua tèbia o aigua freda.
1: Però sap per què li he tret el tema? Per l'altre dia, el pronunciament de Llarena. Quan Llarena va dir, o sigui, anem a recordar que el Constitucional delibera dimarts vinent sobre el recurs d'empara de vostè, va sorprendre que Llarena va dir que aplicarà a Puigdemont la mateixa doctrina, pues que s'apliqui a Turull.
10: Però és que és increïble que un jutge digui que aplicarà el que té l'obligació d'aplicar. Bueno. És que l'inaudit dels Llarenes Marchenes és que posem en valor que faran allò que tenen l'obligació de fer, però és que el jutge Llarena el que ja hauria d'haver fet és aplicar això fa dos anys, quan es va aprovar la llei d'amnistia, i s'hi ha resistit i s'hi ha rebel·lat, i han anat posposant, i han anat dilatant el procés. Escolti, si això ho fas en un altre lloc, te n'has d'anar al carrer. O has de tenir conseqüències.
1: Però jo deia això de Llarena no tant per posar un valor, sinó perquè va sorprendre el pronunciament de Llarena. És a dir, va donar la impressió que algú pot tenir ara ganes de precipitar la tornada de Carles Puigdemont.
10: Això, jo crec que no. Jo crec que ningú li interessa, i per això mediàticament i des de les magistratures i des dels estaments polítics hi ha una voluntat d'empetitir la figura del president Puigdemont, de mirar, de generar una versió i un retrat que no és la que és, i li puc assegurar jo, quan hi tens contacte permanent, i per tant jo crec que ningú li interessa, perquè la tornada del president Puigdemont tothom sap, perquè és un fet objectiu que sacsejarà el taulell polític.
1: Però no creu que la tornada de Puigdemont podria perjudicar Pedro Sánchez?
10: Jo crec que la tornada del president Puigdemont aquí beneficia a Catalunya. Si perjudica aquest o l'altre, és que sap què passa? Que això no ho mires amb càlcul electoral, ho mires amb càlcul de país i amb càlcul generacional. I, per tant, jo el que em fixo és amb els beneficis que tindria d'aquesta victòria quan torni el president a Puigdemont pel país, no? I a partir d'aquí els càlculs i les conspiracions que fan tots aquests, miri, els fets només es demostren una cosa, que és quan és per anar contra Catalunya, i molt concretament pel president i per Junts, tots es posen d'acord.
1: Quan no torni Carles Puigdemont, què farà? Serà el cap de l'oposició al Parlament?
10: Això ho decidirà ell, ja ho hem dit mil vegades. Això ho decidirà ell, té tot el dret a decidir-ho, crec que s'ho ha guanyat, i nosaltres al seu costat sempre. I per tant, escolti, això és un tema que sempre volem avançar pantalles, però que segur que ell deu sapiguer i nosaltres li respectarem.
1: Però permeti que em sorprengui que el secretari general de Junts no tingui pensat o preparat quin serà el paper de Carles Puigdemont políticament, he dit?
10: Sí, però no toca ara. Sap aquella frase d'ara no toca? No, perquè...
1: La frase de Pujol.
10: Exacte, perquè...
1: Però entenc que em sorprengui que el secretari general de Junts no sàpiga què farà Carles Puigdemont quan torni.
10: Bueno, una cosa és si ho sé o no ho sé, l'altra si la vull dir o no la vull dir.
1: Ah, no, ho dic... Ho sap i no ho vol dir.
10: No, és a dir, escolta, primer... és a dir, primer ha de poder tornar. I aquesta és la nostra gran batalla, perquè és la gran victòria sobre la repressió de l'estat espanyol. I nosaltres estem concentrats en això. I després li dic una altra cosa. Nosaltres respectarem el que el president vulgui fer, però que el president és un gran actiu polític, no només de Junts per Catalunya, per descomptat, és el lideratge, però pel país, doncs escolta, nosaltres estarem al seu costat. Però ara la nostra batalla, fixi's que aquesta pregunta, que evidentment és lògica i és normal, ja fa 2 anys que ens l'estem fent. El que no és normal, jo vull posar l'accent en no és normal, és perquè encara no està aquí el president Puigdemont. Mm-hmm. I insisteixo, no està aquí, doncs perquè a l'estat espanyol hi ha un creuament de poders. Els jutges fan de polítics i els polítics, el primer que trobes per la cantonada, et diu si això és constitucional o no és constitucional, o si això és legal o no és legal, no? I aquesta és l'anomalia democràtica que hi ha a l'estat espanyol i que nosaltres volem denunciar per no despistar-nos en el debat.
1: Per tant, ell farà el que vulgui fer, no em contesta si serà el cap de l'oposició o no al Parlament.
10: No li contesto, això ho ha de... Perquè, a més...
1: Ho ha de decidir ell, per segur que ho tenen decidit.
10: No, a part de decidir ell, tot el que fa referència al seu retorn, tot el que fa referència al que farà, ho ha de dir ell. Perquè crec que s'ho ha guanyat.
1: Ell està molt callat. Està molt callat, Carles Puigdemont.
10: Bueno, callat...
1: Tot una mica desaparegut. Repassava ahir, escolti, l'última roda de premsa que va donar Puigdemont és del 24 de gener.
10: Bueno, perquè...
1: Aviat farà 8 mesos.
10: Hem fet aquesta opció, però callat no està. Si vostè mira ell, els pronunciaments en molts temes, no del dia a dia concretament, però dels temes que afecten el país, amb mirada llarga, ell sempre hi té un pronunciament.
1: Un altre dubte. L'estratègia de Junts, un cop s'apliqui l'amnistia i torni Carles Puigdemont, respecte al PSOE, vostès intentaran refer ponts amb el Partit Socialista o prepararan el terreny per entendre's amb el Partit Popular?
10: Nosaltres amb aquest Partit Popular no volem anar ni a la cantonada. És així de clar, ho hem dit una vegada, ho direm 2, ho direm 3, ho direm 4. La nostra relació amb el PSOE no és només o no per la llei d'amnistia, perquè si no semblaria que haguéssim pactat aquí unes solucions personals que no són el cas. És més, jo li diré una cosa amb la llei d'amnistia. El fet de que nosaltres siguem els últims en poder estar amnistiats, els que vam estar al govern de la Generalitat, per mi ja ens va bé. És a dir, jo el que no podria... Vull explicar, jo el que no hagués pogut o no hagués agradat gens és que se'ns hagués amnistiat allò que en diuen els líders del procés i tota aquella gent, des de joves que van estar en segons quines manifestacions fins a alcaldes, fins a responsables de diversos àmbits, de diverses entitats, no haguessin estat amnistiats, perquè aquesta no era una solució personal. Fixi's que nosaltres, a Junts per Catalunya, va haver un moment, i ens vam sentir a dir absolutament de tot, vam votar en contra d'un dels textos que hi havia de la llei d'amnistia, perquè ja les veiem a venida com anirien els justiciers, els jutges, els Marcelles, els Marchenes, Llarenes i tota aquesta gent de la toga nostra, ja veiem per on anirien. I s'havia de reforçar i blindar més. Gràcies a aquells canvis, hi ha hagut gent que ha pogut estar amnistiada que en aquell cas no hagués pogut estar amnistiada.
1: Sánchez l'altre dia en una entrevista a la cadena SER lamentava...
10: No esquivo la pregunta. Nosaltres, el PSOE, és un problema d'incompliments.
1: Ara li volia repreguntar per això del PSOE. És a dir, l'altre dia Sánchez a la SER deia que lamentava que no existissin converses amb Junts. Ell deia, si fos per mi, serien les converses. Llavors li vull preguntar si hi ha voluntat de reprendre el diàleg.
10: Nosaltres el que volem és que compleixin. Perquè nosaltres parlem amb el PSOE i hem parlat molt. Hem fet moltes reunions a Suïssa. N'hem parlat molt.
1: Una vegada sabrem què es van dir a Suïssa? Coneixerem les actes?
10: Això, els processos aquests de mediació tenen els seus protocols i, per tant, no sé si mai se sabran i mai sortiran les actes.
1: Creu que seria interessant que els ciutadans ho coneguessin?
10: Sempre s'hi ha de posar perspectiva amb això. Evidentment, jo soc partidari que més informació, menys rumorologia, no? Però sí que nosaltres, en un conflicte polític que segueix latent, que segueix obert entre Catalunya i Espanya, doncs el que no volem és carregar-nos o tenir la fama de que ens carreguem el que són processos de mediació internacional seriosos. I, per tant, escolti, si donen aquí els protocols, dir, escolti, això s'ha acabat, però no es tanca definitivament, perquè si mai, qui sigui, vol tornar a reprendre una negociació de mediació internacional, s'ha de poder respectar, no? Però jo deia, escolti, parlar amb el PSOE, si no compleixen, escolti, tots tenim molta feina, perquè no seria una conversa, seria una tertúlia. És a dir, nosaltres de moltes coses no ens en fiem, de dir, escolta, nosaltres farem això, farem allò, des de grans coses fins a petites coses, vam dir, fins aquí hem arribat. I per tant, escolti, els socialistes no compleixen, i quan no compleixen, el que has de fer és dir, fins aquí hem arribat. Per tant, jo vaig posar aquell exemple de que estem en una situació de concurs de creditors, és a dir, escolti, nosaltres tot el que vagin complint del que hi havia pendent, anirem votant a favor. Però arribar a nous acords a base de noves promeses, allò, no, perquè ja no hi ha prou pastanaga, ja anem escaldats.
1: Alguna vegada he sentit dir Míriam Nogueres que li demana a Sánchez que s'aparti. No sé si amb un sí o amb un no em pot contestar. Si Sánchez plegués, seria més fàcil reprendre el diàleg?
10: Bueno, si Sánchez plegués, perquè Sánchez ja ha demostrat, hauríem d'escoltar la nova persona que es proposa. És a dir, nosaltres el que diem, escolti, la gent està molt tipa de veure aquest president que no compleix, de veure aquest president doncs, que diu blanc i acaba fent negre, etcètera, etcètera, de la situació econòmica, de la situació social que viu el país. Escolti, i la gent tampoc vol de dir, escolti, aquesta gent que venen de la mà de Vox, tot això no els volem ni parlar, però sempre hi ha una solució, com en d'altres països es troba un país democràtic, on algú està tan atrapat, on algú com el president Sánchez tindrà tot el dia al cap, a veure quin dia i quin procés judicial, si és el PSOE, si és amb la gent del seu entorn, el va assetjant, no està centrat per les grans coses, i amb això de les diferents crisis que hi ha hagut, s'ha vist, no? Aleshores, escolta, seria qüestió de veure-ho, però nosaltres diem, escolti, vostè plegui, proposin una altra persona, i a veure si amb aquesta altra persona es pot guanyar o no es pot guanyar la confiança, però llavors seria començar de zero les converses amb aquesta altra persona.
1: O sigui que sense el president Sánchez sí que començarien les...
10: I amb l'experiència d'allò que li deia, que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, eh? Ho dic perquè la paraula d'un dirigent socialista val el que val, eh?
1: Abans me sembla que deia que no tanca definitivament la taula de mediació, oi?
10: No. Tots aquests processos seriosos, quan vas amb un mediador internacional, tancar-se, el que és tancar-se, allò de dir, ei, borrón, i s'ha acabat, no ho fan en cap procés. Això és el que ens van explicar ells. Dir, escolta, això queda aquí... queda confidencial, i si mai es vol tornar a reprendre, que se sàpiga que això està aquí. Justament perquè la gent que fa de mediador internacional, justament una de les seves funcions és no donar res per perdut, no? Però això no, sobretot això, que ningú tregui cap conclusió de que si nosaltres, els mateixos actors que hi eren, de dir, mira, segons què passi la setmana que ve hi tornarem. No és això, no estem parlant d'això.
1: Clar, el veig molt dur amb el PSOE, ho està expressant, i em tocava preguntar-li per pressupostos. Hi ha alguna possibilitat que vostès s'asseguin a negociar els pressupostos de Pedro Sánchez?
10: Nosaltres, des de Emília a Suïssa, diu, de què parlaven? Però és una cosa que s'ha parlat a Suïssa i fora de Suïssa. Nosaltres, al PSOE, des de fa molt temps li vam dir, mira, per parlar dels pressupostos de l'any següent, ens han d'acreditar el compliment dels anteriors. Tot allò que no s'hagi complert, és a dir, si vostès diuen que a Catalunya s'invertiran 6.000 milions i n'han invertit, com passa sempre, entre el 30 i el 40%, la diferència, vostès fan un talonet, Generalitat de Catalunya, aquí té els diners, perquè més jurídicament és possible. No crear un consorci i fer bullir l'olla i que la responsabilitat quedi escampada i mana tothom i no mana ningú i Catalunya sense invertir. Si vostès volen seure amb nosaltres a parlar de pressupostos, primer han d'acreditar complir els anteriors, perquè el que no seurem és a negociar sobre una enganyifa. Per què? Perquè els pressupostos sempre estan carregats de bones intencions, però el debat important no és tant només els pressupostos, sinó la liquidació dels pressupostos. Perquè si tu diuen que a Catalunya invertiran tant i t'acaben invertint entre el 20 i el 40%, doncs, escolti, això és una enganyifa. I per què hem de discutir una enganyifa? Per què hem de discutir? Ho tenen molt fàcil, eh? De dir, escolti, nosaltres vam dir que durant l'any 2025 a Catalunya invertiríem tants milers de milions. Miri, ens hem quedat al 30% o el 40%, ens falta el 60%. Aquest taló se'n va a la Generalitat de Catalunya, que almenys els calés els tindrem aquí per executar.
1: L'altra carpeta és la del finançament. Vostè demana clarament, ho diu, la clau de la Caixa per aprovar-lo, però Alicia Romero, la consellera, també ho diu molt clar. Diu, Junts sap que no hi haurà un concert econòmic per Catalunya.
10: Ho sap, ella ho sap, perquè ella ja surt renunciada a casa, ella ho sap, perquè els 19 diputats del PSC que tindrien una força, fixi's la força o les coses que hem aconseguit intentar tirar endavant o frenar des de Junts per Catalunya amb 7 diputats, imagini la força que hi hauria, 19 més 7 més 7, no? 19 del PSC, 7 d'Esquerra Republicana i 7 de Junts per Catalunya, no? Però clar, si ells es dediquen allà a fer de majordoms del que mana el PSOE, doncs escolti, clar, llavors jo entenc que ella digui que no hi ha el concert, però escolta, tu no pots sortir renunciat de casa. Ens hi juguem molt. La senyora Alicia Romero no sé d'on traurà els diners de la promesa del president amb aquests 4.500 milions, perquè és que ja no surten els números, és que ells mateixos s'han desmentit. De dir, no podrem arribar al 6% del PIB d'educació, fixi's, la despesa desplaçada de sanitat, és a dir, aquella que quan comences l'any ja et fan falta, dir, escolti, jo, el pressupost de sanitat doncs és uns 10.000 milions d'euros, sí, però jo ja sé que me'n faltaran 3.000. 3.000 per sanitat, més els que fan falta per arribar al 6% del PIB per ensenyament, és que ja ens en falten aquí, dels 4.600, i llavors ja totes les altres necessitats. No?
1: Però algú que l'estigui escoltant pot pensar, però millor això que res. És a dir, Junts sempre bueno, i llavors, estan preocupats per els serveis públics, sí, l'educació, seguretat, etc. Llavors, és coherent mostrar aquesta preocupació i a la vegada no permetre que Catalunya rebi 4.600 milions més?
10: Perquè la decisió és ara. I perquè jo m'ho haig de mirar amb ulleres generacionals. Perquè l'altra vegada, vostè se'n recordarà, perquè vostè segur que se'n recorda aquella roda de premsa de Joan Puigcercós, de 3.500 milions. Això era l'any 2009. 3.500 milions de finançament. Ara estem parlant de 1.000 milions més, només havent passat gairebé 20 anys. El millor sistema de finançament del món. Al cap de 2 anys ja vam veure que allò no donava per absolutament res. Catalunya genera 22.000 milions d'euros. Estem dient que hem de normalitzar que gairebé 18.000 milions d'euros se'ls queden allà amb les necessitats que nosaltres tenim aquí, perquè, home, més val això que res. Home, sí, si en comptes de 4.600 arriben a dir 2.500, que també hem de dir, home, més val això que res. És ara on s'ha de demostrar tota l'ambició i tota la força. I a part hi ha una altra cosa, que és que el senyor Salvador Illa i la senyora Romero és consellera perquè el senyor Illa és president, és gràcies a que es va dir que hi expectava un concert econòmic solidari. On està el concert econòmic? Aquí no hi ha concert econòmic.
1: No.
10: Llavors, hem de normalitzar l'engany i que els catalans cada vegada siguem més pobres. Per què la gent està tan emprenyada? Perdó que parli d'aquesta manera. Per què? Doncs perquè li diuen, escolti, vostè, el país cada vegada és més ric, el govern de la Generalitat cada vegada recapta més. I la gent diu, sí, doncs jo cada vegada estic més pobre, perquè jo cada vegada, quan vaig al supermercat, 50 euros em donen per menys. Però, a més, em passa una altra cosa. Quan he de tirar dels serveis públics, és a dir, quan he d'anar a l'ambulatori, quan he d'anar de l'hospital, que sóc jo que amb els meus impostos estic finançant, no rebo els serveis que jo voldria a canvi amb el sistema i amb la qualitat que hi hauria.
1: I creu que aquest emprenyament que vostè està definint ara és el que hi ha darrere de que tants ciutadans mostrin simpaties per Aliança Catalana, per exemple?
10: Per l'extrema dreta? Totalment.
1: Sí.
10: Totalment, però és que, esclar, és que la gent diu, escolta, i nosaltres, a Junts, què diem? Nosaltres no jugarem a la polarització, nosaltres ens concentrarem en les causes que generen aquest empipament de la gent, perquè la gent està empipada amb raó de dir, escolti, vostè m'està dient que jo cobro més i que sóc més ric, però jo cada vegada sóc més pobre, perquè a mi m'han pujat un 4% el sou, però la inflació se'n va al 12 o al 10. Ara va començar el curs escolar. I a tots els estudis van dir que l'increment del que els hi costa als pares, el tema dels llibres, de tot el material escolar, incrementa un 15%. Home, el sou quan ha incrementat? I qui diu el material escolar, que és el més imminent que tenim, ho diu quan se'n van a fer la compra? Ho diem amb tot. I llavors la gent que diu, escolti, a mi m'estan escanyant, jo no prospero, jo vaig una mica menys, Estic veient com els meus fills, a diferència del que han estat totes les generacions que hem pogut viure, és així, millor que els pares, hem tingut més oportunitats, etcètera, etcètera. Tinc uns serveis públics que jo em faig un fart de finançar amb els meus impostos, però impostos que no es queden a Catalunya, que se'n van a fora, no rebo els serveis. Doncs esclar, la gent diu, escolta, hi ha molta gent que té la temptació, si després hi ha partits polítics que criden això, a activar la desesperança, no proposar solucions, sinó activar, doncs allò de dir que peti tot i que peti tot, doncs hi ha possible gent que, ni que, gent que no és ni d'extrema dreta, que no sé què, que digui, escolta, doncs que peti tot.
1: I per això... I se'n van a votar partits de...
10: Bueno, se'n van a votar de moment...
1: D'extrema dreta. Bueno, o mostren, les enquestes mostren simpatia cap a extrema dreta.
10: Una cosa és el que diuen les enquestes, l'altra és el que passarà. I nosaltres, com a Junts per Catalunya, el que estem concentrats és en dir, escolta, nosaltres volem actuar a sobre de les causes que generen això, perquè hi ha solució, perquè jo insisteixo, és que el país hi és, el país val la pena, el país segueix tinguent el mateix talent. Ara què està passant? El país és un desastre? No, el país no és un desastre. El país està passant un molt mal moment. Tu has d'actuar com li passa a la gent. El dia que no es troba bé, ha de prendre's alguna cosa, ha de prendre decisions per prendre alguna cosa per trobar-se bé, però la persona és la mateixa. Nosaltres volem actuar sobre això. Nosaltres el que diem, escolta, passa que a vegades el que nosaltres com a Junts per Catalunya volem és intentar, si fem un 20% de protesta i un 80% de proposta, que ens arriba el 80% de proposta als menjadors de casa.
1: Perquè nosaltres... Però, senyor Turull, quan m'ha fet aquesta línia de la gent està desesperada, està empipada, se'n van a partits d'extrema dreta...
10: Té tentació d'estar desesperada, perquè el país, jo insisteixo...
1: Però no m'ha parlat dels immigrants, i aquest és un element també molt important. És quan la gent diu, no vull que vinguin més immigrants i els que hi ha... i no són legals que marxin, o no hi cabem tots. Aquesta també és la temptació que hi ha a casa nostra ara mateix.
10: Bueno, no és que sigui una temptació, és que el debat de quants n'hi cabem, a quants nosaltres podem oferir uns serveis pel que es mereix l'esforç del país, és un debat que s'ha de tenir. Per això nosaltres, a diferència d'altres que poden fer discursos i discursos o negar la realitat, nosaltres diem, escolta, nosaltres podem fer grans debats sobre la immigració. Podem fer grans debats, però si no tenim les eines, no podrem actuar. I la gent el que vol és que actuem. Per això la nostra insistència en tenir les competències i els recursos per la gestió en matèria d'immigració.
1: Però Podemos ho ha aturat, això, no?
10: Sí, Podemos ho ha aturat. És curiós, no?, que Torremos digui, no, això ho pot portar la Guàrdia Civil, però no ho poden portar els Mossos d'Esquadra. Dius, bueno, escolti, per què? És a dir, per què es posen al costat amb un tema com aquest? Quan la realitat de Catalunya en matèria d'immigració... A Catalunya hi ha dues coses en matèria d'immigració que ens fa diferents als altres. Primer, evidentment, nosaltres som una nació i la gent, quan ve a Catalunya, ha de saber, doncs, que aquí hi ha una llengua, que aquí hi ha uns valors que han sempre il·luminat el catalanisme polític perquè la gent pugui progressar, que hi ha uns drets, que hi ha uns deures, etcètera, etcètera. Segon, el volum d'immigració que té Catalunya no té res a veure amb el volum que tenen altres zones de l'Estat, no? I, per tant, aquí cal una veu pròpia i una política pròpia per part de Catalunya en matèria d'immigració. Amb quin objectiu? De fomentar la cohesió. Si no hi ha cohesió, no hi ha progrés. I la gent el que vol és prosperar. La gent el que li desespera no és assenyalar tant aquella persona, sinó veure que el país s'ha fet gran i el trajo és el mateix, i el trajo es queixa per tot arreu. I llavors hi ha gent, des d'un bonisme, que neguen la realitat, altres que encara diuen l'animalada de no, és que hem d'arribar als 10 milions d'habitants. Sí, home, sí, vinga, 10 milions.
1: A Illa, Salvador Illa va parlar de 9 milions, que el 2050, crec que va dir, seríem 9 milions d'habitants.
10: Per què som tan... El que desespera la gent és dir, escolta, com ets tan bonista amb temes d'aquests i tan poc exigent a l'hora de que tinguem els nostres recursos perquè aquest sigui un país que tingui la qualitat de vida que l'esforç que fa la gent ens mereixem.
1: Senyor Turull, ja que parlem d'això de la immigració, he vist que Junts, parlo ara de la crisi de Ceuta, Junts no vol que Catalunya aculli cap menor dels que han arribat a la ciutat autònoma. Per què?
10: Primer, perquè Catalunya... Posem-hi sensibilitat, perquè estem parlant de nanos i a vegades el titular pot semblar que estem parlant de mercaderies i aquí hi ha tot darrere tot això, hi ha un drama humanitari, etcètera. No? Catalunya, desproporcionadament, està acollint des de fa temps a moltíssims nanos d'aquests i altres territoris de l'Estat miren cap a un altre cantó. I quan nosaltres fem això, ja ho vam pactar en el seu moment amb el Partit Socialista, és que els hi vam posar les xifres per davant. No té res a veure el que està fent Catalunya. I nosaltres, els nanos que acollim, si ara els que ja hi ha aquí ens manquen alguns recursos per poder procurar tot allò que has de procurar, quan algú et ve aquí, no és tenir-lo aparcat, eh? És a dir, quan tu prens la decisió o autoritzes que et vingui algú aquí, has de procurar doncs, de donar-li tots uns elements que li facilitin el progrés personal, la integració, que sàpiga que aquí hi ha drets, però que hi ha deures, i si no es compleixen els deures, perds els drets, etc etc. I el que no pot ser és que cada vegada que Ceuta estornuda, Catalunya se constipa. I vam dir, fins aquí hem arribat. I,
1: escolti, clar, però i vostè m'ho ha recordat, vostè va convalidar...
10: I al principi, quan ho vam dir, ens van dir de tot, perquè aquí hi ha aquest bonisme que si tu planteges abordar un tema amb les causes i els problemes que això genera i les solucions que pot haver-hi, et diuen de tot. Però vaig veure que l'altre dia algun dirigent ja d'Esquerra Republicana ja deia això, de que Catalunya no pot acollir indefinidament. És així. Per tant, al final, jo crec que la realitat s'imposa. I el que estem en un moment és que és un moment pel país molt transcendent. Jo insisteixo, és un moment gairebé fundacional del país. Per què? Doncs perquè ha canviat molt el país. Ha canviat amb repte demogràfic. Tenim coses que també han canviat. El repte demogràfic no és només amb els immigrants. Per sort, un dels grans èxits del segle XX, parlo del segle XX, va ser l'envelliment de la població. Gran èxit, però el gran repte del segle XXI és com li donem la qualitat humana a aquella gent, que això també afecta el tema sociosanitari. I fixi's, per això nosaltres en aquest debat no podem dir 4.500 milions d'euros en tenim prou. Escolti, la llei de la dependència mateix, que ara hem aconseguit, finalment, que Madrid... És que, clar, posar en mèrit que Madrid compleixi el que ha de complir i és gros respecte a Catalunya. Però, clar, quanta gent que ens pot estar escoltant ara mateix té els pares enllitats, té els pares dependents, que no se'n poden fer càrrec, que els hi costa molt, que estan demanant una petita ajuda. A més, és una injustícia generacional, perquè estem parlant de la gent gran d'ara, molt gran, que es van fotre un fart de pencar la postguerra, que no van tenir ni joventut, que ens van deixar un país molt millor i que ara demanen una ajuda i no perquè no tenim recursos.
1: De tota manera,
10: no?
1: Això dels menors que li deia, vostè ho recordava, Junts va convalidar el decret que convertia en obligatori el repartiment dels menors entre comunitats. Això va ser fa un any.
10: Sí, perquè aquest deia que a Catalunya no en venien. El repartiment aquest quedava clar que Catalunya ja havia assumit tot el que havia d'haver assumit, per això...
1: Feien uns càlculs basats en l'esforç que havia fet Catalunya d'acollida. En aquest cas, és a dir, Catalunya no pot acollir menors que venen de Ceuta? Creu que no pot. Creu que aquest país no els pot acollir.
10: Nosaltres el que creiem és que la solidaritat ha de ser compartida. I el que no s'hi val és que la solidaritat forçada sempre recaigui sobre Catalunya. O posem les alertes o això anirà malament. Jo el que crec... I el que vull és que nosaltres, en els joves que estan aquí, que són molts més dels que hi ha en altres territoris de l'Estat, els hi puguem oferir els recursos necessaris. Perquè si nosaltres anem portant més, i cada vegada el tractament respecte a aquestes persones quan arriben, perquè necessiten un tractament aquestes persones, no és dir, ja els teniu aquí, i els hi garantim un plat a taula, i ja està, no és garantir un plat a taula. És molt més que garantir un plat a taula, perquè això és una política d'aposta social, és una política de dir, escolti, jo si ve un jove d'aquests, i al final el deriven aquí... i aquesta és l'opció, que aquest sigui el seu país i com prosperi, sigui el país de la seva família, els seus fills, home, ha de tenir una atenció d'això. El que no podem fer és com si fos un pàrquing. Això no és un pàrquing. I el problema és que sempre a Catalunya. Però és que això se sap. Escolti, això ens ho han reconegut molt. Escolti, jo he estat a la presó amb molta gent que el seu origen és aquest. I quan van arribar i van travessar l'Atlàntic, els van dir, et donem 100 euros i ves cap a Catalunya. Per part de responsables que hi havia d'això. Això s'ha d'acabar. I per tant no és un tema d'insolidaritat. És dir, no, és que nosaltres la solidaritat primer la volem decidir nosaltres, des de Catalunya, no que ens la imposin, perquè llavors no és solidaritat. I després que si algú pot donar lliçons de solidaritat és des de Catalunya. I això pot parlar amb qualsevol entitat del tercer sector, que gràcies a Déu aquest és un país que, a part de les decisions governamentals, té un tercer sector de gent absolutament implicada amb el que és l'acolliment d'aquestes persones i el seu progrés, no només que vagin a un aparcament.
1: Veig a la portada del Mundo que Feijóo diu que traurà la nacionalitat a qui cometi delictes greus, estem parlant una vegada més de la immigració. I està d'acord?
10: No, perquè jo estaria d'acord perquè... D'acord, faig broma, no és broma, i no s'ha de fer broma amb això, eh? Però clar, segons el senyor Feijóo, m'introduirien a la nacionalitat espanyola, cosa que és el meu desig des de fa molt de temps, perquè jo he comès un delicte molt greu segons els jutges que defensa el senyor Feijóo.
1: Clar, entenc la broma perquè, evidentment, ell parla de gent nascuda fora de l'Estat espanyol.
10: Bueno, jo he nascut a Catalunya.
1: Vostè se senti un espanyol ha nascut a l'estat espanyol.
10: Ja. Jo crec que el repte demogràfic no s'ha d'abordar des del titular, des del postureig, insisteixo, és un tema de calat. I jo com veig que aquí es van tirant els plats pel cap, Espanya sempre es tira els plats pel cap per crisis profundes que tenen com la de Ceuta, entre els d'això, només hi ha una cosa que no es tiren mai els plats pel cap i que s'ajuden, que és quan és una cosa que afecta directament a Catalunya.
1: Escolti, una cosa més, demà Salvador Illa inicia els actes de la Diada a Extremadura. Algú de Junts viatjarà a Extremadura?
10: No.
1: No els han convidat?
10: No ho sé si ens han convidat o no ens han convidat, però no.
1: Però comparteix aquesta voluntat del govern de reconèixer l'aportació dels immigrants, en aquest cas extremenys, al desenvolupament del país?
10: Però jo crec que tornem a estigmatitzar. Escolti, els extremenys del país que van venir, i que van venir molts, però és que ara no els hem d'estigmatitzar amb que són extremenys que van venir al país. Escolti, aquest país...
1: Però això no s'estigmatitza.
10: Home, jo crec...
1: Són extremenys que van venir.
10: I són catalans, i són catalans amb tots els ets i uts, i també va venir molta gent del Pirineu a Barcelona a ajudar a fer progressar el país, i molta gent de les Terres de Lleida a fer progressar el país, i ha vingut molta gent. Jo crec que a la Diada Nacional de Catalunya el que vull és que se celebra una Diada Nacional de Catalunya posant en valor tots els catalans que hi han a Catalunya. Quan tu igualeixes la Diada Nacional a Catalunya i tens més ganes de caure simpàtica fora, perquè el president Illa sempre, amb la seva submissió al govern de l'Estat, té més ganes de caure simpàtic a Madrid i a Catalunya, i fora de Catalunya, que no pas concentrar-se en el lideratge d'un país que és el que li toca a Catalunya, no? I, per tant, la Diada Nacional no és una diada neutra, no és una diada, no pot ser una festivitat neutra. Però, escolti, si ell vol anar a Extremadura, igual que sempre s'havia anat doncs, a Madrid a fer un acte institucional, que ho faci, però que això no ho despisti, i jo el que no faré és estigmatitzar. Escolta, tots tenim familiars, tots tenim familiars de que el seu origen no és allò en un poble de Catalunya, però és que tornar a recordar... Jo li recordo que vostè ve de... Home, Catalunya ha progressat gràcies a l'esforç de molta gent, i li diré més, lligat a el que li deia abans, si el senyor Illa vol reconèixer l'aportació que van fer els catalans que van aixecar aquest país als anys 40, als anys 50, que millori la llei de la dependència, perquè molts d'aquests que van venir de fora ara estan pendents de que se'ls arregli la llei de la dependència. Això és un reconeixement a una generació que els hi devem tant. I, per tant, que menys gesticulació i més feina per la gent del país.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, avui al Cafè d'Idees. Gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
10: Bon dia.
11: La voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. I de bona fe. Tot generant corrents de confiança mútua en totes direccions.
12: La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes.
13: Un govern que venia a gestionar, un govern que venia pràcticament a avorrir, i el que ens estem trobant és un govern amb crisis permanents.
14: Com pretén resoldre el problema del col·lapse de serveis públics a Catalunya? I si no n'és capaç, el que ha de fer és plegar.
15: Són uns mals gestors, i en segon lloc, perquè tenen una submissió total a Pedro Sánchez y a Madrid.
16: Yo creo que aquí no hay que temer al voto. Lo que hay que temer son aquellos partidos políticos, como el PP y Vox, que lo que pretenden es cercenar y suprimir un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho a votar.
1: Les 9 i 11 minuts, molt tard per obrir l'espai de tertúlia i d'anàlisi amb el periodista del món.cat. Quico Sellers, bon dia.
17: Bon dia.
1: Sempre em passa quan ve el senyor Turull. Sempre m'allargo massa, Quico.
17: Bueno, està suelto, diguem.
1: Sí, no? Sí. I avui un nou col·laborador, el periodista Josep Martí Blanc, que ens acompanyarà, si ho vol ell, aquesta temporada del Cafè d'Idees. Bon dia.
18: Bon dia.
1: Què tal, Josep?
18: Pues molt content d'estar amb aquesta taula.
1: Doncs mira, te toca estrenar-te comentant l'entrevista amb Jordi Turull. Què t'ha semblat?
18: M'ha semblat una entrevista d'aterratge suau després de l'estiu, perquè grans titulars no ens ha donat, no sabem si Junts acabarà donant suport a la nova proposta de finançament, no sabem, encara que ell ha amagat, fent veure que ell sí que ho sap, quin és el paper que haurà de jugar l'expresident Carles Puigdemont.
1: Seria interessant saber-ho.
18: Quan torni... Bueno, jo crec que la dificultat està, encara que sembli paradoxal, que aquesta és una decisió que no està presa.
1: No està presa?
18: Jo crec que no.
1: Com dius, ella ha fet veure que sí. Ha dit, bueno, no és que no ho sàpiga, sinó que no...
19: Ha fet veure.
18: Jo crec que el secretari general d'un partit té l'obligació de donar la idea de que aquesta formació política, d'una manera o altra, ho té tot pensat i encarrilat, i que, per tant, no ho diu perquè no és el moment. Però crec que l'espai de Junts tenim prou experiència com per saber que al final del camí el que hi ha és una decisió unipersonal, és a dir, del propi afectat, en aquest cas Carles Puigdemont, que aquesta decisió és mòbil en funció de les conjuntures polítiques que es van donant, i crec que hi ha una variable que no es pot despejar, que és el pàlpit que tindrà Puigdemont quan torni, s'enfronti a un país 10 anys més tard de quan ell va marxar, i que, per tant, haurà de posar el termòmetre, llegir bé, per poder determinar què és el que la gent espera d'ell, més enllà de lo que ell pugui esperar del país.
1: Quico, consti que quan he dit ell ha fet veure, no volia donar-li intencionalitat, sinó és el que ha declarat, ell ha declarat que sí que ho sabia, Quico. També hem parlat de la relació de Junts amb el govern de Sánchez, no? A quina conclusió arribes?
19: Bé, de fet, és una relació prou paradoxal, perquè de fet ja fa mesos que van dir que no farien suport d'aquest govern, i el govern allà està. El Sánchez continua.
1: El govern allà està i el govern acabarà.
19: Això ja ve més dubtes, I de fet, la proposta que avui ha repetit Turull és la mateixa que ve repetint Nogueres des de fa mesos, que és aquesta mena de canvi de, escolta'm, potser ens entendrem amb el PSOE si Sánchez surt de l'equació, no? Aquesta fórmula.
1: Això ho ha dit clarament, no?
19: Sí, sí.
1: M'ha semblat.
19: El que passa que la situació de setge a la qual està sotmesa al PSOE i al PSOE de Pedro Sánchez, que fa molt difícil la supervivència. De tota manera, hem vist pitjors girs de guió, hem vist en política, i més amb un personatge com Sánchez.
1: Ahir Pedro Sánchez, perdona, jo vaig a tu, però ahir Pedro Sánchez va estar en aquesta particular gira que fa per mitjans de comunicació, ahir va tocar a l'intermedio de la Sexta i va dir això.
20: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien. Pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos. ¿De verdad se puede suspender un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho al voto, a 400.000 españoles? Aquí no hay que temer al voto. Lo que hay que temer son aquellos partidos políticos, como el PP y Vox, que lo que pretenden es cercenar y suprimir un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho a votar.
1: President del govern que està parlant de la decisió de la Junta Electoral que executarà l'auto del Suprem que suspèn cautelarment el vot dels beneficiats de la llei de nets. Josep, com veus el president? Deia aquesta particular gira que està fent per mitjans.
18: Bueno,
1: molt ben escollits.
18: La necessita triar mitjans, diguem-ne, que li asseguren un grau de confortabilitat elevat. I la necessita perquè en les últimes setmanes ha passat una cosa molt greu per un projecte polític, perquè la teva feblesa més gran és perdre la confiança dels teus i dels que estan més propers a tu. I en el cas de la crisi de Ceuta ha passat això. I ve de ferides del curs polític de l'any passat, vinculades a la corrupció, però que tu pots plantejar un discurs de polarització i defensar-te, no? O segregar i individualitzar les pomes podrides. Però en el cas de Ceuta això no ha estat possible. Tu no li pots fer pagar a la ultradreta, pots fer-li pagar que intenti treure profit, però el que no pots dir és que t'han entrat 80.000 persones per la frontera per culpa dels altres, t'han entrat per culpa teua. I el debat s'ha centrat en si se sabia, si no se sabia...
1: Sí, tu tens clar que han entrat per culpa del govern de Pedro Sánchez? La inacció del govern de Pedro Sánchez?
18: Jo el que tinc clar és que el govern ha quedat en una mala posició perquè ha quedat acreditat, crec, fins i tot després de desclassificar papers, que els avisos hi eren. Qui sap una mica d'intel·ligència sap que els avisos no són un guió d'un programa de televisió minutat, són informació que s'ha de valorar i que, per tant, t'ha de permetre prendre decisions i avançar escenaris. Sigui com sigui, ha quedat bé per activa. És a dir, sabent-ho o intuint-ho, no he fet, no? Bé per passiva. Llavors, aquesta gira respon a això, però no està aconseguint revertir la situació. La crisi de Ceuta és, per a mi, des del punt de vista de conseqüències polítiques, és el fet més rellevant de la legislatura mm-hmm. en aquest moment.
1: Tant pensava que anaves a dir la frase de Feijó. És l'epitafi de Pedro Sánchez.
18: No, perquè...
1: És el que va dir l'altre dia en una entrevista.
18: Perquè no estirà solventat en el moment en què s'obri la campanya electoral, independentment de quan sigui, fins i tot si és a l'estiu, i a més li ha fet una via d'aigua a una òrgan política té conseqüències, que és la credibilitat.
1: Deixeu-me saludar a Madrid el Daniel Besteiro, és corresponsal polític de Bloomberg a Espanya i ens ajudarà aquesta temporada també a analitzar l'actualitat des de Madrid. Daniel, bon dia.
0: Hola, bon dia, Gemma, com estàs?
1: Bon dia. Doncs ara justament el Josep Martí Blanc estava parlant d'aquesta crisi de Ceuta, dient és el més greu, el més rellevant que li ha passat a Pedro Sánchez. I vèiem, Daniel, que ahir el CIS ja apuntava que reduïa, tot i que segueix donant que guanya el PSOE, cosa que pot sorprendre, redueix l'avantatge del PSOE. Tu veus igual? És la crisi més greu a la que ha de fer front Pedro Sánchez, a la que ha fet front a la seva legislatura?
0: Bueno, el ranking está complicado, ¿no? Porque las crisis que ha tenido que afrontar este gobierno, desde la guerra inflacionaria derivada de la invasión de Ucrania hasta un volcán, el COVID, los casos de corrupción, pero esta es de especial significación porque trata asuntos muy, muy delicados, como es, bueno, Ceuta y Melilla, la integridad territorial de España, que es algo que, como vemos, importa mucho porque es una crisis humanitaria y porque toca uno de los temas, bueno, más de moda y que está dividiendo a sociedades en toda Europa, como es la migración. Y no menor, se produce unos meses de las elecciones y ayer en esa entrevista el presidente del gobierno se puso como plazo hasta final de año, él espera que antes, ¿no?, para tener encauzada y solucionada esa crisis. Con lo cual es una crisis de una gran envergadura en la cuenta final, en la recta final a las elecciones del año que viene. Hasta que no se despeje el escenario de Ceuta, no hay más horizonte para el gobierno. Es decir, hasta que no se solucione la crisis en Ceuta y la crisis humanitaria, el gobierno tiene muy poca autonomía y muy poco espacio para abordar otras prioridades. Tanto es así que otros partidos como el Partido Popular están posponiendo muchas de las decisiones sobre sus candidatos, sobre su precampaña, porque saben que en Ceuta tiene un ariete contra el gobierno.
1: Quico, estàs d'acord, no?
21: Sí.
1: Alguna cosa afegir a això?
21: Sí, hola. Bueno, jo afegiria que...
1: Presento el Daniel Besteiro, que l'estrena avui.
21: Què tal, Daniel?
1: Saluda a Quique Sallés.
21: Ens coneixem.
0: Hola, Quico, què tal?
1: Coneixeu, com també
21: estem? Sí. Jo afegiria també que, és, i apuntant també, agafant el que explicava en Josep Maria, és aquesta via d'aigua, que és una via d'aigua, jo també veig molt difícil que qualsevol canvi de govern això es pugui arreglar. Ceuta i Melilla no és una qüestió, diem, no vull dir ni molt menys menor, però és una qüestió que va més enllà simplement de qui està ocupant ara mateix la Moncloa. És una qüestió geoestratègica. De fet, no només els avisos que s'han desclassificat, l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics feia un any que estava avisant, que és el think tank del Ministeri de Defensa, sobre aquestes possibilitats. La sentència de la sala que curiosament presideix l'ESMES, tampoc és un detall gens menor, és el que facilita, diguem-ho així, intel·lectualment, l'ofensiva del 30 i 31 de juliol. Ho diu la mateixa Comissaria General d'Informació, En tot cas, jo crec que el Ceuta és només ara, és només la punteta a l'iceberg del problema greu que es poden trobar fins i tot si hi ha canvi de govern i queda en mans de l'extrema dreta i la dreta extrema, de la dreta visigòtica, diguem-ho. Jo no sé, crec que és una qüestió de molt difícil solució, perquè fins i tot per la mateixa autonomia de Ceuta i Melilla, ja posant pel cas, ja, escolta'm, faig política ficció, imagina't que no poden fer ni un referèndum. Com va fer el Gibraltar, suposem, en el cas aquell que vulguis descolonitzar, etc. Que és una situació molt complexa geoestratègicament i sobretot per a Espanya. Com defenses allò?
1: Clar, i abans, Daniel, el Josep és veritat que ha apuntat la idea de que fins que Ceuta... O sigui, que se solaparà la campanya electoral amb la crisi de Ceuta. Això crec que és així, perquè ja el president del govern, tu ho apuntaves, no? Va dir, se solucionarà la crisi, va parlar de final d'any, és que queden 3 mesos, estem setembre, octubre, novembre, desembre, no sé si pot aguantar aquesta crisi 3 mesos més.
0: También refleja la complejidad del asunto, ¿no? Es decir, podemos criticar o cuestionar la rapidez, incluso la coordinación con la ciudad autónoma de Ceuta en los primeros días o semanas, ¿no? Y podemos ser muy severos con el análisis, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía hoy y que durante tanto tiempo haya miles de personas vagando por las calles o por las playas? Pero el propio Sánchez reconoce la complejidad de la gestión de esta crisis. Aquellos que proponen recetas muy sencillas, que se vayan todos ya, bueno, pues que firmen ellos, porque eso es prevaricar, porque eso va contra nuestras propias leyes, ¿no? Quienes dicen, lo habría gestionado de otra manera, y ahí enlazo con lo que dice Kiku, bueno, ¿y cómo? ¿No? Es decir, fijaos, en este momento pues es de los más duros con Marruecos, pero su primer viaje será a Marruecos y dice que quiere tener la mejor relación con Marruecos, ¿no? Este tipo de cuestiones, que son en realidad las de fondo, pues quedan en un segundo plano por la batalla partidista. Lo que es evidente es que hasta que no se solucione la crisis humanitaria en Ceuta, hasta que estas miles de personas, para empezar, duerman todas bajo un techo y tengan una ducha, estén filiadas, tengan unos procesos en marcha y algunos, pues evidentemente, tengan que retornar y la ciudad de Ceuta volver a la normalidad, el gobierno no puede abordar prácticamente ningún proyecto. Y eso es para la oposición, evidentemente, una baza que no está dispuesta a dejar escapar.
18: No, vull insistir en la idea de que és ingestionable la crisi a curt termini. Una qüestió de logística. És a dir, si tu parles amb la policia i t'expliquen el número d'efectius que hi ha ara allà reforçant els serveis d'estrangeria per poder gestionar expedients el màxim de ràpid que pugues, i agafes aquest número d'expedients diaris i ho divideixes entre tots els immigrants que estan allà esperant turno, et surten molts de mesos, però molts. Però és que, a més, dius, bueno, han pogut posar fil a l'agulla

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al Consell Inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Són les 12 i 6 minuts. Ara ho hem sentit, ja és oficial. Jordi Vila a la final de la Champions l'any 2029 a l'Spotify Camp Nou, nen.
1: Bon dia.
0: Ah,
1: ei.
0: Què et sembla això?
1: Notición.
0: Notición.
1: Notición. Quina alegria, no?
0: Gran notícia aquesta. De seguida, Mercè Aranega, en directe al matí de Ràdio 4.
1: Una de les grans,
0: caure, això, eh?
1: Una de les grans del teatre de casa nostra, que als seus 69 anys està incombustible, eh? A punt de dues estrenes, eh? El 30 de setembre al Teatre Nacional de Catalunya al Cadell i el 21 de novembre al Niu, a la sala Villarroel. Farem repàs de la seva gran trajectòria.
0: Sí, noi. I menjarem gelats, sí?